0: El Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
1: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell, la cinquena.
0: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jacoba Arrasate. I encara en futbol, a primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
1: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
0: I en bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit de l'Eurolliga, contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà, per la seva banda, a la pista del Peixet Cheir d'Istanbul a l'Eurocup. I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende, la FIBA Eurocup.
2: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Déu vos guard! I visca el Vall d'Hebron!

0: La Renaixença. El velcro és un invent...
1: És un invent increïble, el velcro.
0: Ho és, sí, senyor.
1: Molt ben parit, el velcro.
2: És increïble, sí. Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
0: Per què?
1: Què vols dir?
2: Bueno, vols dir? A veure que aquí portes sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir?
3: Què?
2: Bueno, que si vas sabates amb velcro...
4: Bel, també, no t'emmerdis. No. No, perquè et fotràs el lobby del velcro en contra.
2: Ja.
4: Començaran a trucar a TP3.
2: Ja, sí, això és...
4: El CAC... Trucaran al Peyu, sí. Li diran si no fots fora el fel que s'ha ficat amb el ventre, no t'anirem a veure el teatre.
0: Ara, sí.
4: Sí. Són molt poderosos, el lobby.
2: Doncs no dic res.
0: No dic res.
2: No, millor que no. Sí, ja m'heu entès.
0: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat, bueno, si voleu podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no.
4: Sisplau, juguem-hi. Sisplau.
0: Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no torno a veure la meva
4: família. Pensaré, és d'ofici. Segurament és d'ofici.
1: No, a veure, és que són ben curts la gent que va amb sabates de velcro.
4: Home, no! Ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats tots.
3: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
0: Mira,
1: ahorita. Ja està tot dit.
0: Per cert, escolteu, tècnicament velcro no és correcte, eh? En català hauríem de dir beta adherent.
4: Sí, beta adherent.
3: Mira,
4: tu ves el Bershka, eh? I demana unes sabates amb beta adherent.
0: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre. Vull unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia agafa un ictus i cau a terra.
4: Sí, sí, directament.
0: El velcro, que sapigueu que n'hi diem velcro, perquè bueno, el nom és el nom que li va posar el seu inventor el 1954. És una suma de dues paraules franceses, a veure si ho dic bé. Sí. Velour.
4: Perdó?
0: Velour.
4: Sí, molt bé.
0: Velour, que vol dir vellut.
4: Sí, ara que la difícil.
0: Crochet.
4: Crochet.
0: Que és ganxo. Eh?
4: Sí, sí.
0: Velu, crochet, velcro, velcro.
4: La T és muda. Sí,
2: va inventar un francès.
0: No, va ser en Georges de Mestral, un enginyer suís.
2: Collons de Suïssa.
0: Sí. La idea li va sorgir un dia després de passejar el gos pels boscos de Suïssa. Va veure com aquelles boles d'una planta se li enganxaven als pèls. Sabeu què passa?
3: És una merda, allò, quan passa.
0: Sí, allò passa. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, eh?
1: Perquè,
0: et queda el gos allò... Bueno, una
1: a mi això em passa amb els pèls del pit.
3: Què dius?
0: Se t'enganxen boles de planta.
1: Però,
3: sí, perquè... Però, a veure...
1: No, de veritat, perquè jo vaig pel bosc despullat.
4: Ah, vas despullat.
3: Primer, per què vas al bosc despullat?
0: Despullat complet o sense samarreta?
1: No, amb boles.
3: Bueno, encara rai que només se t'enganxa el pit, ja t'ho diré.
1: No, bueno...
0: És que és ell que s'està complicant perquè el guió deia sense samarreta.
4: No, però la imatge de Xuriguera despullat...
1: El guió està mal fet.
4: No...
1: Perquè és que hi vaig de veritat, amb boles.
0: Sí. Despullat pel bosc.
1: Sí, els dits de lluna plena.
0: Se t'enganxen les boletes aquestes.
2: I no se les treu, eh?
1: No,
2: se les treu.
1: No.
2: Les porta tot l'any enganxades.
1: Sí, però és que...
0: Sí. Llavors, si un dia per algú veig la teva dona amb els pits ben vermells, és que ho...
1: Però tu per què collons hauries de veure la teva dona amb els pits?
0: No sé. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Lluc Crusellas!

0: El Lluc, que porta una caixeta metàl·lica sota el braç, cosa que ha obert un somriure a tot el públic. Entenc que no hi guardes les fotos de quan eres petit, aquesta caixa. No.
1: Ni les galetes, tampoc, d'Andorra.
0: Hi ha xocolata, aquí.
1: Aquí no hi ha xocolata, per tots vosaltres.
2: Olé!
1: Com il·lusió, però si no em portés també tothom diria. I la xocolata?
0: Exacte, exacte. A veure, bé que ho fan els polítics en els mítings, regalen entrepans de xoriço també a vegades.
3: Sí, vull dir sí, que, sí. No? Cadascú ho seu.
2: A veure si portes un dia un tio que vengui cotxes.
0: Mira, ens aparqui un cotxe aquí per tots. Lluc, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, podria dir, t'ho dic sincerament.
0: Sisplau.
1: Macarrons en cap i pota.
0: No.
2: Un bo!
4: Senyor!
5: Això està en el top 3 dels esmorzars.
0: Llavors, la xocolata és el de menys.
1: La xocolata, ja, per berenar. La tinc una mica...
0: Macarrons i cap i pota.
1: Això és un plat que... Jo tinc un cosí que té un restaurant i un dia tenia allà macarrons, tenia cap i pota, jo venia d'anar amb bici i li dic, hosti, si fem un maig amb això i per l'esport és perfecte, carbohidrats, el cap i pota, tal.
0: Perquè tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
1: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, coi, vas ser semiprofessional, quasi bé.
1: Fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem quatre gats que pedalàvem.
0: Anaves amb bici quan la gent no hi anava, en clar.
1: Ara.
0: Sí, perquè ara poder massa gent anar amb bici.
1: Ara...
0: Complicat, eh? Molts de cèntims, les bicicletes, també.
2: Sí, ja tot les elèctriques.
1: Sí.
0: Bueno, i les normals, també, que les elèctriques li trobo un motiu. Vale, és cara, perquè té un motor i te pedala.
2: Però és trampa, jo trobo trampa. No ho trobes trampa?
1: Tot té el seu moment. També crec que hi ha gent gran que a dia d'avui pot anar amb bici ara. I que no hi aniria.
2: Sí. És que no hi han d'anar, la gent gran, amb bicicleta. Bueno, això... escolta, el Xuriguerer té les aficions que té, és que vull dir.
5: Deixa-la estar, Xuriguerer.
0: El que és important és no anar-hi despullat amb bicicleta. Sí. Això sí.
6: Mira, sí. Haig de mirar d'evitar-ho, però és que...
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
1: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius?
1: No li he perdut. Sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que, quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no, aquest uau. I...
0: Sí.
1: Però sí, en menjo i en menjo.
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar amb bicicleta, per exemple?
1: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18, 19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Jovany i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
1: I just em van ficar a la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Jovany a les postres hi arribes justet.
2: Molt just,
0: ja.
2: Sí. Sí. Inconscient, jo moltes vegades inconscient.
1: Inconscient. Sí. Inconscient i borratxo.
6: Ole! Ole!
0: I t'agradava, però, de petit, la xocolata, sí?
1: Sí, sempre...
0: I hi ha tradició,
1: sí,
0: casa?
1: La xocolata en general.
0: A banda d'aquest teu cosí que estava al restaurant i tal, a casa no sé si cuinava o fèieu pastissos,
1: no,
0: allò...
1: Sí, algo puntual, però els meus pares directament no són supercuiners.
0: No. La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
1: És un mite, 100%.
0: És un mite.
1: 100%.
4: La prima.
1: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
6: Epa!
1: Sí, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense sucre.
0: Pots quedar una rajola? Una rajola, en vés d'una Coca-Cola?
2: Una rajola és tot
0: sencer,
2: el
0: que...
1: Tota, de 100 grams,
2: 70%. Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
1: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
2: Si menges una rajola de xocolata, portes bambes amb velcro, eh?
0: Sí.
4: Amb beta de tarit.
6: El paral·lelisme és bo.
0: Anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022, que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però és que no s'ha fet més des que el vas guanyar tu?
1: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater del món.
1: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
1: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
1: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat, ja, eh?
1: Sí. No, o sigui, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
6: Declaro nul. Declara nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
2: Sí. Ah. Desert.
0: Si tu vas anar de jurat,
2: dius...
1: Si és veritat que tots els els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i em va dir, no, si la segona edició no pots, i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem, d'aquí 8 anys ho seguirem. Quan se t'acut això? Com t'arriba la proposta? Se t'acut a tu? Ho veus un dia, et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona? No,
1: aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca pues, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és tot Espanya i Portugal,
0: sí.
1: I hi ha una competició aquí, i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi, i llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició, i són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí. Que es fa tot allà en directe, i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau. Que tots el teniu al cap, i suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
1: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
1: Ja, m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
1: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Ah, un porc de xocolata, oh, vale.
2: Sí. Doncs mira.
1: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit furi, una escultura petita.
0: La gent havia quedat l'elefant, la gent.
1: Totalment, perquè és la part visual. I jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era...
0: L'elefant.
1: I a partir d'aquí doncs, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa. I...
0: Pues mira que tenia sentit al final, veus?
2: Sí, veus?
0: L'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses...
1: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí, i ho vam pujar tot, es feia a París, i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
1: No, vam pujar amb furgoneta. Fins a París, 16 hores, i patint bastant, perquè si
0: clar.
1: Si allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
1: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
6: Dos elefants. Portar,
5: sí. Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
1: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i aixafen els dos elefants.
5: Aixafen els dos?
1: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo a les 16 hores allà.
2: Ah,
1: seguides.
2: Conduïes tu?
1: Sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
2: No, clar.
7: Si hi ha un accident, els elefants és el de menys, també us dic. Sí,
0: conduint el lluc. Si condueix el pastisser, i llavors hi ha l'elefant.
2: Total. Al final allò s'ho menja algú, no?
1: L'escultura no.
0: No.
2: Com que no?
1: Les escultures es van destruir...
5: No.
2: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
1: No, realment, haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar. I jo, sincerament, un cop vaig guanyar... No recordo què va passar amb l'elefant.
0: L'elefant aquell ja estàvem celebrant.
1: Van venir 80 amics d'aquí a Osona, a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que sortim en aquest programa.
1: Entre família, coneguts.
0: Ah, d'acord.
1: Gent del sector, però d'aquí...
0: Hi ha dotació econòmica del premi aquest o no?
1: Ridícula, però sí.
0: Quants cèntims?
1: Eren 10.000 euros.
2: Oh, ridícula! De tenir-los a no tenir-los, són
0: 10.000. Que t'ha dit que va anar amb un tràiler fins a París i ja te'ls gastes 10.000 euros.
1: Sí,
2: és veritat.
1: Sí, la logística i la preparació de tot, que va ser un any de preparació, va ser bastant molt més llavors.
0: Tu ets molt jove, eh? Quants anys tens ara?
1: 30, ja.
0: Bueno, ja. Clar, guanyes el campionat, el millor xocolater del món, amb 26 anys.
1: Sí,
0: i és, bueno, fins als 65 que m'he de jubilar, ara què fem?
2: Ja pots fer elefants, no? Ara ja t'ho farà baixada, sí.
0: Clar. Sí. Si ets el millor del món amb 26 anys...
1: Bueno, sempre es pot anar construint. Llavors, a partir d'aquí, la responsabilitat jo crec que era, doncs, un cop guanyat, i el que m'he sentit jo és de dir, vale, ara anem a fer això en format producte i que ho pugui... a disfrutar la gent. No?
6: Elefants petits.
1: I crec que...
0: Sí. Ara és el moment de fer els porquets.
1: Sí,
2: jo, la meva àvia en tenia el recibidor.
0: De què?
2: D'elefants amb la trompa.
6: De vidre.
2: Amb la trompa amunt, perquè donen bona sort.
0: Ah, sí?
2: Pensa-ho. Diria de negoci. Peyu.
0: Digues. Vols fer una pregunta?
2: Sí, descompta'm en un altre, que abans l'he fet sense,
0: sí que ho he
2: sense
0: vist.
2: Demanar per mi.
6: Hòstia, que és bona persona.
0: Molt bé.
6: Que és bona persona.
5: Això, per què no té tanta mania tothom a Twitter amb el bon nano que ets?
2: No, tothom no, eh? No. És un col·lectiu molt concret, Mercè, sí. No... Res, només dir-te molt ràpidament que t'assembles a Mathieu, un lateral esquerre que va tenir el Barça.
0: Tens raó.
2: Dit això, ara...
1: No segueixo futbol.
2: La pregunta.
1: No.
7: Cigarro, li faltaria el cigarro.
2: Eh?
7: I faltaria el cigarro.
2: Sí, és veritat, un lateral que fumava. Fa 4 dies, eh? No, dels 80. Bueno, a mi, una persona que no diré qui és anònima, no puc dir qui és, perquè si ho dic i després ho escolta, hauré de dormir al sofà. Una persona que jo doncs, conec, però no diré qui és, li agrada molt la xocolata, menja molta xocolata.
0: Sí.
2: Però no menja xocolata d'aquesta que dius tu del 70%, sinó menja xocolata d'aquesta, fins i tot a vegades blanca, que diguéssim que porta molt més sucre que cacau.
6: Oh.
2: No? Kinders, buenos, coses
0: d'aquestes.
2: Llavors, Tu això també ho consideres xocolata? I en el cas que ho consideris, quin és el mínim de cacau que ha de portar una cosa per ser considerada xocolata? Gràcies per davant braç per la resposta.
1: No, molt bona pregunta. Realment, si és xocolata, es pot dir xocolata i és xocolata legalment, si no és un sucedani. Sí. Hi ha molts casos al mercat que posen greix de coco, de palma, del que sigui, sucre llet en pols, i li diuen
6: xocolata.
1: Un nom que tots coneixem.
2: O sigui, el Kinder Bueno és xocolata?
1: Sí, el part que porta, una part del producte que porta és xocolata. Llavors, el mínim que ha de tenir és un 28% per poder-li dir xocolata. La xocolata blanca és xocolata quan el greix que porta és mantega de cacau.
2: 28%.
1: La xocolata amb llet també n'hi ha de correctes i al final tot el seu mercat. Hi ha la xocolata comercial, que segurament estan molt més carregades de sucre i són més planes, que té el seu mercat. I per mi la xocolata d'especialitat intentem que tinguin molta més potència de sabor, cuidar molt més. El cacau no és amarg. El que fa que sigui amarg són els excessos de torrat. Una mica com el cafè. El cafè d'especialitat i el comercial és la mateixa comparació.
2: Sí. Ah, bé, això.
1: El cafè comercial té un mercat i està correcte, però depèn quin... Ojo, si te'l veus sol i sense sucre.
0: Sí.
1: El cafè d'especialitat te'l pots veure sol i sense sucre i es pot arribar a ser dolç i tot. Amb la xocolata passa exactament el mateix.
2: Mira que bé.
0: Lluc, què fas ara, en el teu dia a dia? Perquè la gent es van quedar amb la idea aquesta del millor pastisser del món i ara amb què treballes? Què fas?
1: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, al cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
1: Que es diu Cario Xocolata, és una marca de productes de xocolata, una mica per donar...
6: Vendre.
1: Avui us ho dono, però...
0: Gràcies.
1: A la gent pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no? I tenim, al final del meu dia a dia, gestionar aquest projecte que tenim botiga a Vic i Andorra.
0: I segueixes una mica el dia a dia dels altres pastissers? O sigui, ara estàs preparant panellets, ja, diguéssim?
1: Sí, perquè, evidentment, també el punt de venda ens ho requereix i en breus ja acabem setembre i comencem...
0: Panellet, què,
1: el panellet...
0: Costa una mica, eh?
1: Són aquells productes
0: que... Hòstia,
2: m'agraden molt, Hòstia, els de pinyons aquells... Hòstia, m'ho foto 34.
1: Jo també sóc fan de només del pinyó i coco, però si és veritat que són d'aquells productes que hem de remar molt perquè al final els estimem molt.
0: Jo tinc una teoria que tot el producte que va acompanyat d'una tradició és que és dolent.
2: Vull dir, i una mica de postguerra. L'entrecot,
0: per exemple, l'entrecot no necessita cap dia de... Avui mengem tots entrecot, és tradició. La gent per si sola ja el compra. Tot això, els panellets, els polvorons...
2: Els polvorons, ui, els polvorons
6: també m'agrada molt.
0: No sé.
6: En menjo 34.
2: Sí, sí.
0: Quin és el pic de l'any, de la feina? Nadal. Torrons
1: és massa
0: bèstia.
1: I la falera que hi ha per tot el Nadal és molt increïble.
2: Fas torrons de iema? Fas torrons de iema?
6: Home, m'agrada molt a mi.
2: Sí? Quin preu tens, la rajola?
1: Depèn la mida, depèn la mida.
0: Llavors hi ha la Setmana Santa, també, les mones de Pasqua.
1: Mones de Pasqua, si pocs, comparat amb el desembre... El desembre és un 70% de la facturació de l'any.
0: Imagina't.
2: Amb un mes. La mona de Pasqua... Feu marge aquí, eh?
0: Sí.
2: Però aquí...
0: No.
2: Estic veient que les tradicions, però el qui se'ls va inventar eren pastissers.
0: Clar. Sí. Cada tradició és algo relacionat amb menjar a la pastisseria.
2: Exacte. Sí.
1: Però això passa aquí a Catalunya. Tenim una gran sort com a pastissers de que si no hi ha una cosa, hi ha una altra.
0: Clar.
1: I realment... Però fora d'aquí...
0: No passa això.
1: No tant com aquí.
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença.
6: La que vulgueu,
0: no?
1: Sí, la farem.
0: La ser trencada?
1: Sí,
0: no? La farem. Si la fas, vine-la a portar.
1: Va.
0: A més, de fer-la...
6: No l'anirem a buscar, no.
2: Ens la portes, aquí.
0: Ve aquí, el pobre nano, ens regala xocolata.
2: I el teu cosí que ens porti macarrons en canvi pot acabar.
1: També. Ja li direm.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Lluc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és curculla. Curculla. A. Curculla, ocell migratori que passa els estius a zones d'aiguamolls del litoral mediterrani.
10: És bonic anar als aiguamolls de l'Empordà cap al maig per veure com s'aparella la curculla. Criden com els cèrvols.
0: B. Curculla, zona pedregosa i alçada on es construïen moltes masies i que va donar nom a cases i cognoms catalans.
2: Per més actrius que hi hagi a Catalunya, mai n'hi haurà cap com la Montserrat Curculla.
0: O C. Curculla, sinònim de petxina, closca de mol·lusc de dues valves.
11: Em va pintar despullada com el Leonardo DiCaprio Titanic. Jo només duia un penjoll aquí amb una curculla preciosa.
0: A, B o C.
1: Crec que se'n va cap al públic, eh?
0: No sé.
1: L'A,
0: eh? L'ocell migratori.
11: Segur?
0: Doncs la llangonissa, el públic avui tindrà xocolata, llangonissa...
2: Mira, mira que content.
0: Era la petxina, tu, una curculla. La sé, una petxina. Llàstima. Bé, sortejarem la llangonissa entre el públic. Lluc Cruselles, gràcies pels obsequis. Gràcies per aquesta mona de xocolata que ens faràs que ens vindràs a portar per Setmana Santa.
1: La farem, la farem.
0: I molta sort en tots els projectes i si tornes a participar al concurs de xocolater, de millor xocolater del món, que el guanyis una altra vegada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
8: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
5: Heu de saber que l'enginyer suís que va inventar el velcro...
0: El velcro,
5: sí. Es va fer ben milionari gràcies a l'invent. A finals dels anys 60, començaments dels 70, l'empresa de George de Mestral va arribar a vendre prop de 55.000 quilòmetres de cinta de velcro.
2: Collons, però són cada molts any, quilòmetres, això, eh?
5: Cada
2: 55.000 cada any, Mercè.
6: És més que una volta al món, això.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí.
5: Com ho saps,
0: ah, sí?
5: No?
6: Bueno, perquè això és veritat.
4: Ah, sí. Si fas la volta al món, quants quilòmetres són?
6: A veure, si fas la volta al món pel mig, per l'Equador, diguéssim, serien 40.000 quilòmetres.
0: Per què la saps, aquestes coses, Xuriguera?
2: Què anava a dir?
6: Bueno, això són coses que sé. Bueno, aquest cas és perquè jo volia fer la volta al món a peu.
0: Sí,
2: a peu, eh?
5: Recordo. Ai, ai.
6: I m'ho vaig estar mirant.
0: Ah, molt bé.
6: Volia volta al món a peu despullat.
5: Bé. Molt bé, molt bé. I hem dit que l'inventor del velcro era un enginyer suís, en George de Mestral. Va patentar-lo als Estats Units l'any 1954. I cinc anys més tard, l'any 59, sabeu on va instal·lar la primera fàbrica de velcro a tota Europa?
0: Aviam.
5: A Catalunya.
6: A Catalunya! Visca Catalunya!
2: Viure!
5: Oi! Concretament, Argentona, al Maresme, és una fàbrica que avui en dia encara continua funcionant.
0: Fan velcro, Argentona.
2: Argentona, eh?
5: Abans estava instal·lada al centre del poble, la van enderrocar i ara estan amb...
0: Feia molt soroll.
7: El torno de nit era... No es podia dormir.
0: Els veïns es queixaven.
7: El torno de nit era mortal.
4: Doncs el velcro també pot servir d'inspiració.
5: Ah, sí?
0: Apa. Per què?
4: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... En Joel, fidel seguidor...
9: No, sóc fidel seguidor de ZZ Top. No ho semblo, però sí.
4: Doncs et sonarà la peça Velcro Fly.
9: Home, tu diràs Velcro Fly.
2: Exacte. Ja es veu que sí, eh? Ja es veu,
9: home.
2: Sí. Velcro Fly.
4: La té al cap. Yeah. Doncs sí, en efecte, es van inspirar justament amb el velcro. Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons, col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
5: No, home, no.
2: Ah, sí, home,
4: sí, sí, sí.
0: Doncs això no es fa i seria molt pràctic.
2: Això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
6: És per gent curta, això.
2: Sí, però això ja és molt curta.
4: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
2: Billy Gibbons.
4: Exactament aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar
0: en Ampel. És que jo no hi havia caigut mai. Trobo que seria molt pràctic.
2: És molt pràctic, eh?
4: En aquest cas va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro, i el desplegament líric de la peça el que fa és enaltir la circumstància de l'accessibilitat que possibilitaria el velcro, la ràpida obertura i la ràpida possibilitat d'arribar a l'objecte que resguarda rere la bragueta.
0: Sí.
4: I així us podeu imaginar que no és una
2: peça... Per follar vols dir, no, Arnau?
0: Sí, em sembla que sí.
5: Ho trobo que molt poc sexy.
2: Mare de Déu, quantes paraules fetes servir per res.
4: No, doncs la peça discorre a través d'una reflexió sobre aquesta qüestió de caràcter més prosaic.
0: Sí. Em sap de cosa.
2: Molt. Hòstia, té un rato, Arnau, quedem i m'expliques... Convido a sopar, m'acabo.
4: No, jo no vaig a sopar.
0: Escolta, però tot això ho saps de memòria?
4: Tinc tot aquí.
0: Tot aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença. Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar la braqueta, anava a dir.
2: No, la... no, el velcro. Si vols te la dissecciono, ho peio, però... Si vols que disseccionem el velcro, deixa'm preguntar-te abans una cosa, que crec que és una pregunta que diu molt... La resposta diu molt de la persona. Tu, de quina banda del velcro ets, no? Quina és la teva banda del velcro preferida, la suau o la rugosa?
1: Ah, la que és com de plàstic o la de...
2: Clar, hi ha una que és més suau, que és la pelucilla.
1: A mi m'agrada més la del passar l'ungle pels ganxos aquells.
2: Ho sabia.
1: La forta.
2: Saps què vol dir això?
1: Què vol dir?
2: Vol dir que ets una persona molt sensible, que fa sense servir l'humor per protegir-se.
3: Un dia que hauríem d'analitzar...
2: Sí, ves al psicòleg.
1: Ja hi aniré, ja hi aniré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, jo una illa deserta evitaria el velcro per el tema de la sorra.
1: Sí.
2: La sorra és el gran enemic del velcro, sí, a la que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
1: Sí.
2: Això ja us deveu haver passat
4: Mare
2: tots.
4: Mare de Déu.
2: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu, el velcro és una cosa que no coneixes.
1: És que el velcro es va desgastant, sempre.
2: Es va desgastant. Però, clar, la sorra també és fotuda. Llavors, en una illa deserta, si ja hi ha molta sorra, perquè què és una illa deserta, al final? És platja, palmeres, la clàssica, eh? Si anem a la illa deserta, platja, palmeres... I, com a molt, hi pot haver una muntanyeta al mig de l'illa. Normalment hi ha una mica de muntanyeta,
1: sí,
2: no?
1: I una palmera.
2: Sí, i una palmera.
4: Si estàs de llet, estàs asfaltat.
2: No, una illa deserta no pot estar asfaltada.
3: No.
2: Mai.
3: No, mai.
2: És impossible, d'acord? A no ser que estigui deserta perquè hi ha hagut un drama molt gros.
1: Sí.
2: Però no...
3: Un virus.
2: Potser estem fent molt arbori, això.
4: Val.
2: Llavors, què passa? Tu vas a una illa deserta, sí, portes velcro, dius, merda, a la platja no puc estar perquè se'm fotrà el velcro la merda. Puges la muntanyeta,
1: sí,
2: i aquí la tenim liada. Perquè què passa? Puges la muntanyeta, vas pujar la muntanyeta, i què t'hi trobes? Una cova, eh? I tu, que ets gilipolles, què fas? Entres a la cova. I què hi ha a la cova? Calaveres.
3: Ah.
2: Sempre hi ha calaveres. Llavors, què fas? Dius, no, gira cua. No, ets idiota, perquè ens coneixem, Peyu,
1: sí.
2: I tires endavant
1: de la cova.
2: Vas entrant. Fins que què trobes? Un monstre gegant, que fa 1000 anys que està dormint allà, i el despertes, i et mata.
1: Clar.
2: O no només a tu, sinó a moltíssima més gent, milers i milers de persones que perden la vida per culpa d'aquests idiotes.
1: Però no era deserta, l'illa.
2: No sé.
1: Quina gent?
2: No, gent de les illes del voltant.
1: Ah, val, d'acord.
2: Perquè aquell monstre és un drac enorme.
5: Que l'has despertat,
2: tothom.
5: Es desperta de mala llet.
2: I tot per culpa del velcro.
1: Correcte.
2: Vale.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista,
4: sí,
2: vale?
4: Sí, sí.
2: Però també és molt prudent.
4: Ja
2: entendràs per què.
4: Aviam.
2: Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
1: Sí.
2: Sí,
1: els catalans.
2: Sado sí, però amb seny, no? Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
3: Coses castellanes.
2: Clar, doncs ho fas amb velcro i zero problema.
3: Molt bé.
2: Zero problemes. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale? Amb una altra persona, ja estàs de quatre potes, lligat de mans, de
1: amb
2: peus...
1: Amb velcro.
2: No, espera't, i aquesta persona li agafa una angina de pit. Oh, i es mor.
5: Ai!
2: Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
1: Sí,
2: no pots ni parlar.
4: Jo la tinc groga.
2: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que tens aquí. Posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així estaries.
4: No puc obrir gaire la boca.
2: Clar, perquè tens aquest problema. Bueno, doncs llavors, què passaria? Que no... Ve la policia al cap d'hores, i que et trobin d'aquella manera.
1: Molt lleig.
2: A quatre potes.
1: En canvi, amb el velcro...
2: En canvi, amb el velcro, tu, còmodament, dius, que s'ha mort. Bueno,
1: li treus el velcro...
2: Ni no truques a l'ambulància ni res.
4: Trobo que el velcro t'ha tret unes històries de dins teu.
2: Sí, és una secció que a mi m'està... És millor que anar al psicòleg, en certa manera.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo veig, que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
1: Dissuasòria.
2: Dissuasòria. T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
1: Sí.
2: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric, ja ho
1: sabeu. Ets d'aquests que s'enfaden?
2: Quan... Molt.
3: De veritat, eh?
2: Tot m'ho prenc personal. Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda 10.
1: Excel·lent.
2: Vale. Allò que baixes del cotxe, disposat doncs, a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro. Que sé que allà hi ha un problema cognitiu o del tipus que sigui.
1: Sí. Ja.
2: Això també un mètode de tortura, tipus Guatemalaia, molt llarg de fer servir, d'aquests que van minant la moral de l'enemic molt a poc, que és, tu estàs en un conflicte armat, sí. Tens un presoner, li vols treure informació, tanques una habitació, el tio no confessa, dius, vale, doncs farem la tortura del velcro. I amb la part rugosa del velcro, li comences a fregar pel front. Oh. Tot el rato, 24 hores
1: al front,
2: dia.
1: Al front, anar-li fregant, eh?
2: Tot el rato, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Al final cantarà. Cantarà encara que sigui innocent, cantarà. Sí, sí, sí, sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: La més evident, no? Vull dir, el Joan, saps aquell, jo què sé, que es pensa que les esteles dels avions ens fumiguen?
1: Sí, hi ha gent que ho diu.
2: Aquest porta bambes amb velcro.
5: Sí, tant.
1: Ah, val,
2: això seria la metàfora, no?
1: Vale. Com per dir que no és massa arribat.
2: Com per dir que és... Que...
1: Sí.
2: Passa res. No? Sí, sí. També pot representar, metafòricament, la idea del velcro, una unió poc sòlida.
1: Sí.
2: Per exemple... Junts pel Sí, te'n recordes?
1: Sí,
2: partit,
1: sí, sí.
2: Era un partit de velcro, sí. De certa manera, no?
1: Junts pel Sí era el que juntava...
2: Tothom.
3: Lluís Llach.
1: Esquerra Republicana, Convergència...
2: Toni Espadaler devia haver allà, fins i tot.
3: Bueno, Espadaler...
2: No, Espadaler... Ja...
5: Estivien Romario, em sembla.
2: Romario, de Sousa, Bebeto, fins i tot. Bueno, la Porta...
1: Sí, sí, tothom.
2: Aquell, el
1: jo vaig anar a actuar una vegada per Junts pel Sí.
2: Per qui? Pel Joan Laporta?
1: Junts pel Sí feien un acte a Sabadell de presentació.
3: T'ho van pagar, això?
1: No em van pagar res. Com que era una cosa que jo vaig considerar que era com transversal i que unia tothom, vaig acceptar i dic, va, doncs vinga a actuar. Sí. I vaig fer 10 minuts i vaig baixar, i llavors jo donava pas a Artur Mas.
2: Sí.
1: Dic, ara us deixo amb Artur Mas.
2: Carai.
1: Perquè m'han dit...
3: Era la vedet?
1: Sí, Artur Mas.
2: Tu ets el taloner?
1: Era el taloner d'Artur Mas. I vaig baixar i la de protocol em va cardar una bulla que em va dir, no pots dir l'Artur Mas, has de dir el president, el molt honorable, no sé què. I vaig dir, escolti, aquí he vingut gratis, m'ho deixo dir com vulgui.
2: I si ara t'imagina't que tornessin a fer el Junts pel Sí,
1: sí.
2: Tu ara tornaries a actuar-hi gratis?
1: Ara, vistes la... Gràcies, Joel!
2: Hola!
0: Propaganda del segle XIX.
6: Hola, sóc el Facundo del Vagabund. Aquest anunci és per dir-vos els llocs on seré els següents dies. Si us troben la Mundaneta, bueno, els dilluns i els dimecres seré a la plaça del Carbó, al costat d'aquella botiga de licors. Els dimarts i els divendres seré pel centre, a la vora del mercat, i la resta de dies aniré a alguna cantonada, a l'avinguda principal, al costat d'aquells que van disfressats de pallasso, que són els malparits agafant competència deslleial.
7: Nota de l'emissora. Les opinions dels nostres anunciants no tenen per què ser les mateixes que les nostres.
6: No, però ho heu apuntat bé? A veure, us ho repeteixo. Els dilluns...
7: Ja està entès, Facun. Segur que ho han apuntat, no cal repetir-ho.
6: Home, no, he pagat per un anunci i el puc pagar amb el que vulgui, castellu. A veure si em vindràs tu aquí a tocar el que no sona.
7: Facun.
6: No, Facun.
7: Potser pots invertir els segons en altres... No sé, en
6: no,
7: altres...
6: No, que tu no em manes. Que tu qui ets? Jo em gasto els segons amb el que vulgui. Pija, que ets una pija.
7: Pija? M'has dit pija?
6: Sí,
7: no,
6: vindràs a tu...
7: Una mica d'educació, Facun.
6: Vindràs a tu parlar de l'aspecte, tu.
7: Sí, sí,
6: tu, que l'altre dia vas passar per davant meu i un d'amoleneta de merda em vas deixar, estàs suposat d'un concert d'educació, va. Bruixa!
7: Jo, bruixa?
6: Adepa!
7: No, no, ets un maleducat! No, prou, ets un brètol!
8: Facun el Vagabund.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Oita!
7: Aquesta és la Lluna, que és una Cavalier King Charles Spaniel.
1: Ah, va,
2: perdona, que no ho he...
3: És molt llarg, això.
7: Té molts títols, aquesta.
1: Li han posat un nom molt llarg, però no dic que és un petaner de cocker.
2: Sí.
7: No, és de raça, tu.
1: Ah, sí?
7: És de l'Enric, és de San José, Califòrnia.
3: Oh,
7: i... Sí. És una gossa viatjada.
3: I ens escolten des de Califòrnia?
1: Sí.
7: A veure, sí.
1: Això és més car des d'allà.
7: No, el que passa és que ella està molt acostumada a anar amunt i avall amb avió, eh?
3: Ah, molt bé.
7: Vull dir que potser ens escolten des d'aquí, des d'allà mai se sap.
3: Mai se sap, això.
9: Sort que està acostumada als avions perquè la portem a passejar per un d'aquests aparells. I us avanço que s'hi estarà una bona estona.
1: Avui passegem el gos per Alger, Algèria. És 24 de desembre de 1994.
7: Mira. Ai, mira, fa 4 dies.
1: Sí. Bueno, però... som el 2026.
7: Bueno, sí.
1: Quasi fa 30
7: anys. Ai,
9: estimats passatgers del vol 8969 d'Air France amb destinació a París, els informem que d'aquí pocs minuts ens enlairarem.
1: Som a punt d'enlairar-nos cap a París. És el moment en què la gent que, bueno, ens fa una mica de por volar...
3: Et fa por volar?
1: Jo sí. L'enlairament és el que ho diu... Sí.
2: No. Passes malament, eh?
1: Passo malament, a diferència de la Lluna.
3: I t'aprens alguna cosa?
2: Tres dies abans?
1: Sí.
2: i voles on calgui.
1: Ah, sí, sí.
3: Tampoc no, es tracta de morir, eh?
2: I un whisky.
1: Tres diazepans i un whisky...
2: Escolta'm,
1: i no et fa
2: com
1: por
2: si has
1: volar.
2: De fer la volta al món, eh?
4: I baixes la ventanilla i tot de l'avió.
2: Home, tu diràs.
3: Apoyes el braç.
1: Ens han dit que l'enlairament és immediat, però s'endarrereix per algun motiu que no coneixem. Està, no s'enlaira, això, tu, no sé què passa.
9: Estimats passatgers d'Air France, l'enlairament s'està demorant més del previst per causes alienes a la companyia. Els preguem paciència.
6: No, a mi no em pregui paciència ni pregui res. Ai, jo he pagat un bitllet de primera classe per alguna cosa.
1: La situació fa estona que dura i l'espera s'està fent incòmoda. Preguntem i ens diuen que el retard es deu a unes comprovacions de la policia algeriana.
9: Estimats passatgers, ja ho han sentit. Haurem de posar-hi paciència.
6: Ai, paciència, paciència. Va, mama! Viatjant en barco, almenys aquestes coses no passaven. A vegades s'enfonsava i morien 3.000 persones, però per almenys salpaves puntual.
1: Sí.
6: Sabies quan sorties.
1: Bueno, no sé què dir-te, eh?
6: Ah, no?
1: Jo vaig agafar un ferri una vegada a Gènova per anar a Barcelona, Gènova a Barcelona,
3: sí.
1: I vam sortir potser amb 8 hores de retard.
7: Apa, aquí.
1: Sí. Una bestiesa.
2: És la teva experiència, Peyu.
1: Bueno, jo t'ho dic el que hi ha. És això, estàvem allà.
3: Gènova, mira.
1: Vam, amb la meva xicota anàvem amb furgoneta i vam dir tornem en cotxe o agafem un ferri? Vam dir agafem un ferri que arribarem abans. I vam arribar més tard.
2: Doncs vam agafar el cotxe.
1: Bueno, noi,
2: va, no?
1: Una cua per entrar allà al ferri. Uns cotxes sí, d'aquells sí. Que porten a sobre... La...
4: I camions, hi havia camions.
1: Camions, hi havia furgonetes, amb furgonetes a sobre. Moltes coses a sobre. Molt alt, molt alt.
3: No hi vas mai, doncs, mira, sort com ho has dit.
1: I una pudor. I, ui.
2: No, vale, però Gènova és maco, almenys.
1: Gent menjant pipes
2: Gènova,
1: dins del barco.
2: No, és maco, Gènova?
1: No, Gènova no té res.
2: Va ser el primo,
1: per això marxava, per això sí. Marxava. Val. Després de molts minuts d'espera, trobem els culpables del retard. La policia.
2: Bueno, no falla. No vull dir res, però és que no falla.
10: Policia!
3: Policia!
10: Policia!
3: Aquí la policia.
10: Som policia, policies de veritat,
3: som policies dels bons, dels de veritat.
10: Ah, sí?
3: Hola, sóc el policia, bo.
1: Vale, vale.
3: Sóc de veritat.
1: Hi ha quatre policies ha quatre, de paisà.
3: Bueno, aquí n'hi ha dos.
1: Sí.
10: Els altres dos no parlen.
1: Vale, vale.
3: Sí.
1: A l'avió, són a dins l'avió, aquesta gent, i estan demanant a tothom que s'identifiqui.
3: Sí.
10: Va, tu, identifica't.
3: Vagabund!
10: Callar!
6: Mare!
3: Tu, identifica't!
6: Facund!
3: Facund! Soc un policia de veritat, jo! Identifica't, on vens?
6: No, no, bueno, no ho sé.
10: Tanqueu les portes!
1: Les maneres de fer de la policia són molt estranyes. Sí. Tant que un passatger que resulta que és un policia autèntic els hi pregunta qui són i què hi fan allà.
10: Què? Què passa? Que dubteu de nosaltres?
3: Què passa?
10: Que bueno. T'esteu dient mentides?
3: Eh? No. M'estàs dient mentides? Soc un policia de veritat, eh?
10: Som de veritat, eh?
3: Passa que vaig de paisà.
1: Aviam, ser policia de paisà no treu que hagis de portar una identificació bueno. A sobre. I això és el que acaba de delatar aquells homes. Efectivament, no són policies.
10: Vale, d'acord, vale.
1: No ho sou, eh?
10: No som policia.
1: Què sou?
10: Som terroristes.
3: Som terroristes?
2: Oh, no.
3: Què tal?
10: Què?
3: Som terroristes.
10: Què?
3: Què?
10: Què? Sóc gràcies.
3: Us, us heu quedat parats, eh?
6: Hola, terroristes.
3: Ara esteu segrestats.
10: Ara.
1: Ah,
3: tots, ara, eh?
10: Ojalà fossin policies.
3: Aquests del públic que riuen també sí. Estan segrestats.
1: Tots, eh?
3: Sí. I ara què?
1: No, no.
3: I ara què? No fa tanta gràcia, eh?
1: No. El panorama ha girat com un mitjó.
3: Ara.
1: Ni la lluna... acostumada als avions, com està, s'havia trobat amb un segrest. Està atemorida, com tots els passatgers.
6: Bueno, doncs mira, jo no estic atemorit. El que estic és fins als collons, que l'avió no és en l'aire. Que no se'n recordeu de quin dia és, que avui és Nochebuena.
1: És veritat, 24...
6: És que és Nochebuena.
1: No es diu Nochebuena, perdoni.
3: No es diu. No.
6: Resulta que ens posem exquisits amb el català.
1: Bueno.
6: Doncs mira, mira, nit bona.
1: No, tampoc.
6: Nit bona, tant me fot.
1: No és correcte.
6: Jo tinc coses a fer.
1: És la nit de Nadal.
6: Jo demà dino amb la família, eh?
1: Sí.
6: Que no sóc espanyol, que jo no sopo. Per el 24 de la nit no sopo. Un iogurt i a dormir. Però demà sí. I no hi arribaré. I no hi arribaré.
3: Poder-ho.
1: Toques la cimbomba?
6: No toco la cimbomba. Evidentment que no toco la cimbomba. I menjo gambes.
1: Què? Menjar gambes és de castellà?
6: És totalment de castellà. No s'ha de menjar peix per Nadal. Res de peix.
1: Què s'ha de menjar?
6: Canelons el dia Sant Esteve,
1: sí.
6: Escudella i Candolla el dia Nadal. I torrons. Com a molt, si vols fer uns canapés de salmó, com a molt.
3: Sí que és veritat.
6: Tonteries aquesta,
1: eh? Però ara, el còctel de gambes?
6: Còctel de gambes és menjar de prostíbul. Estic perdent el personatge. Començo a ser jo. Ja t'aviso, veig.
1: Bé, cal dir que aquest passatger no és l'únic que té pressa per enlairar l'avió. Els mateixos segrestadors fa estona que exigeixen que s'iniciï el vol, però les autoritats han estat alertades del segrest i han bloquejat l'enlairament.
3: Qui s'ha xivat?
1: Algú.
3: Què, però... Que és un dèner, qui a que li fot un tret?
10: Què dius, què dius, home, què dius, no fotis així. S'ha de tenir psicologia, hòstia, s'ha de tenir psicologia. O sigui, el que s'ha xivat, saps? Us prometo, tu has de dir, qui s'ha xivat? Us prometo que no us farem absolutament res, saps què vull dir?
3: Ah, vale.
10: O sigui, a veure, qui s'ha xivat? No us farem res. Has sigut tu?
3: Escolta...
10: No passa res, digue-ho, no passa res, s'ha xivat. Siguem valents, saps? Deixis. Digues,
3: escolti, una cosa que no entenc. I si ho admet, què fem després?
10: Després li fotem un tiro.
3: Ah, vale. Ja ho he entès, ara.
1: Els segrestadors van molt forts, eh? I ho demostren aviat. El policia, l'autèntic, que els ha descobert, es converteix en la seva primera víctima. L'han executat.
2: Carai, quin caràcter no el tenen.
1: Sí, sí, sí.
3: Això sí que ho tenim, eh?
1: Ja ho han dit, que eren terroristes. Ho han dit, eh?
3: Som terroristes.
10: Som d'hòsties, eh?
1: En aquests moments, el panorama és el següent. Hi ha quatre segrestadors armats amb metralladores i explosius retenent un avió que porta 229 passatgers.
3: 28.
1: Val. Sí. No, no. Vostès porten els números. Oh. Jo...
10: Sí, sí, sí. La mania de comptar-ho tot, eh?
1: Sí, sí,
10: ho compta tot, eh?
1: Tot, tot, tot. A canvi d'alliberar alguns hostatges, els segrestadors exigeixen l'alliberament d'uns presos i que l'avió voli fins a París, on pretenen fer una roda de premsa.
10: Aquí el meu personatge està molt bé.
3: Sí, senyor.
10: Sí. Ben vist. París, saps? La Torre Eiffel la fotrem
1: allà. Farem una roda de premsa allà a París.
3: M'agrada com diu la Torre Eiffel.
10: La Torre Fiel.
3: Fiel.
10: La Fiel. Aquella torre que tenen de ferro.
1: Sí, sí, sí, la teva.
10: La meva, la Torre Eiffel.
3: Vaig anar-ho a mirar una vegada, sí. I aviam si, si els imants s'hi enganxaven, i sí, eh?
1: És ferro, jo, eh?
3: Sí, és... sí. No, és que no ho pensava, dic, algun no serà de plàstic.
2: Vas anar amb un imant a la Torre Eiffel.
1: L'avió no s'enlaira perquè la policia prepara una operació de rescat. Ha immobilitzat l'aparell per poder actuar immediatament, allà mateix.
11: Ah, molt bé, ara immobilitzen l'aparato. Bueno, doncs ja veig que jo el Nadal ja no el passo a casa, per primera vegada a la vida.
1: Molt trist.
11: La meva mare, bueno, tindrà un disgust que encara... Bueno, morirà. Morirà la mea.
1: Escolti,
11: la mea. Ja pots sumar una víctima.
1: El que em sorprèn és que...
11: 329.
1: Sembla que la seva mare sigui viva, sí, encara, a la seva edat.
11: No, perquè s'ha cuidat sempre molt.
1: Ah, vale.
11: La mala folla la mantenia.
1: Hi ha gent que pagaria per ser segrestada per Nadal, també us ho dic, eh? Hi ha gent que per no passar el Nadal a casa.
11: Quina edat es pensa que tinc vostè?
1: No ho sé, no ho sé.
11: Jo tinc 24 anys, eh?
1: Passen hores i hores i la negociació entre la policia i els segrestadors està enquistada. Ningú m'ho ha dit. Les autoritats no permeten que l'avió s'enlairi. A més, a la torre de control ha advertit als segrestadors que l'aparell no porta prou combustible per arribar fins a París, així que no té sentit enlairar-se.
3: Tu, què farem? No es veu que no tenim prou benzina, eh?
1: Què dius?
3: No, no és que no arribarem a París.
10: Home, sí.
3: No, que, és que si ens parem amb una benzinera d'aquestes de l'AP7 a repostar, ens costarà un ull de la cara.
10: Això m'ho fa.
1: Entre una cosa i l'altra ja ha passat un dia. És Nadal i seguim a l'avió, tu.
11: Ah, no, l'escudella! I no tenim escudella! Calleu!
10: Sisplau!
11: Mira com venen els peces!
3: Infidel! Que ets un infidel!
1: La situació és tensa i les autoritats pensen idees a la desesperada. Intenten tocar la fibra sensible d'un dels segrestadors. L'han posat en contacte amb la seva pròpia mare. Aquí ha estat bé la policia, eh?
3: Sí.
1: Han anat a buscar la mare del segrestador.
2: Ara.
1: I li han dit, truqui al seu fill, sisplau.
12: A veure, nen. Nen, escolta, mira, sóc la teva mare.
3: Ah, la mare d'aquí.
12: Sí,
3: ah,
12: què vols? No, la teva, la teva.
3: La meva?
12: La teva. No, la de l'altra.
3: Ah, sí.
12: Sí, la de l'altra.
10: No, la seva és morta.
12: Sí.
10: La seva mare és morta.
12: Ah, sí, sí. No, la teva, la teva.
3: La teva està molt bé.
12: Escolta, escolta, nano, a veure, m'ha dit la policia que estàs segrestant un avió?
10: A veure,
12: mama... Que t'has begut l'enteniment o què t'ha dit passa,
10: tu? Ara no puc parlar, estic...
12: Nosaltres t'hem educat així, carinyo?
10: Sí, no, ja ho sé.
12: Escolta'm una coseta, mira, és que ja en tinc ben bé prou, eh? Des que vas amb aquests amics nous, és que ja t'ho vaig dir.
10: Bueno,
12: no vagis no, amb aquests.
10: Aquí hi ha una causa.
12: No vagis amb els del futbol, que són tots uns quillos.
10: No, te parles català. Hi ha motius ideològics.
12: Sí, no, ni motius ni merdes. Què hem fet malament?
2: Ai, pobre.
12: No, és que què hem fet malament? Per què no fas com
10: bueno, mama,
12: el germà? I obres una botigueta de queviure.
10: Mama, penjo, eh, maca?
12: Quin disgust que li estàs donant al teu pare.
1: El pla resulta catastròfic. La trucada amb la seva mare, que és verídic, això, eh?
3: Sí,
1: això
3: va relatar
1: ara, verídic.
3: Ah, sí, eh?
1: La mare va trucar al segrestador. Doncs la trucada fa que el segrestador perdi els nervis i ho acaba pagant executant a un dels passatgers. Mira,
10: un menys. A mi si em toca caire els ous...
1: Sí.
10: No.
3: Això qualsevol dia passa a tu, a Peyu.
1: El què?
3: Que cada dia et truca la teva mare, sí. Vull dir, qualsevol
1: dia... I un dia per nervis...
3: Mataràs algú del mare.
1: O un col·laborador, eh? Puc matar un col·laborador?
3: Un col·laborador, eh? Vull dir, Joel...
1: Passa el dia de Nadal sense que hi hagi moviments. Ja és Sant Esteve. Portem 35 hores aquí tancats, eh? En un intent de desencallar la situació, els segrestadors utilitzen un passatger per fer de negociador amb la policia. Li fan anunciar a la policia que a partir d'ara els segrestadors mataran un hostatge cada 30 minuts. Això és molt maco. Sí. Truca al segrestat, diu, m'han dit aquesta gent que cada 30 minuts mataran un segrestador. Ah. Ai, mataran un hostatge.
13: Explica.
1: I després?
13: I després?
1: El maten amb ell.
2: Ell
1: és el primer.
2: O sigui, el que es presta...
1: Exacte. El que ho anuncia, després de fer la comunicació, li disparen un tret.
2: No, perdona, Peyu. Has dit un tret i han sonat dos trets. I si no som rigorosos amb una cosa tan senzilla...
1: Imagina't de l'Holanda.
2: Jo no sé com t'han donat un premi RACS. Encara no ho sé.
1: RACS li has dit el premi?
2: Com es diu?
1: RAC.
2: RAC, clar.
1: Sense la S.
2: La S és de què seria?
3: Bueno, és perquè n'hi ha molts de premis. Sí. Llavors és RACS.
1: Tots tenim ganes de sortir, començant per la lluna. I la gossa està d'enhorabona. Just ara les autoritats acaben de donar llum verda a la sortida de l'avió, però no fins a París. Primer s'haurà d'aturar a Marsella a repostar combustible. Quan l'avió arriba a l'aeroport de Marsella, tornen els problemes. Resulta que els segrestadors volen que l'avió reposti el màxim de combustible possible, però les autoritats només el volen carregar al mínim.
2: Bueno, és que aviam, no m'estranya el preu que va la benzina.
3: Clar.
2: Espero que no sigui dièsel. Com sigui dièsel, el dièsel està a 2 euros, quasi,
1: Caríssim, eh?
2: Ah, no sé que vagis a una gasolinera barata d'aquestes.
1: A l'Esclat, jo vaig a l'Esclat.
2: Aquestes que no hi ha, ja no hi ha ningú. Que has d'anar tu amb la targeta i...
1: Sí.
2: Lleno.
1: Tu fas tu.
2: Lleno,
1: No, Lleno no, que està en català. Està en català i molt fort.
13: A l'Esclat està en
2: català. A l'Esclat, sí.
13: Sí, és veritat.
1: Molt fort ho fiquen.
13: Sí.
1: Has seleccionat sense plom 95. Pots un susto?
3: Sí.
1: I estan...
3: Que ho has fet molt bé.
1: És que estan una davant de l'altra, i llavors quan tens un tio posant gasolina just a l'altre costat, li està donant... Li donen ordres amb ells, se creuen amb les teves. No. Saps què vull dir?
13: Cada cop criden més.
1: Jo trio dièsel i sento el de l'altre costat que diu, has seleccionat sense plom 95. I penso, no, jo he seleccionat dièsel. I et lia la màquina aquella. Jo tinc uns problemes grossos allà.
3: Tots siguin aquests, veio.
1: Prefixant sortidor.
3: Què?
1: Prefixant sortidor. Diu diverses coses. Una de les que diu cap al final és prefixant sortidor.
3: És ben bé que no hi anem mai.
2: Pots anar fent el guió tal com el teníem.
1: Pot subministrar-se, és l'últim que diu.
2: No, clar.
1: Pot subministrar-se.
2: I gràcies.
13: I pot subministrar-se a gent que es fot el gasoil a la boca, pensant-se que ha d'anar per ell.
1: Per favor. Bé, el motiu de que uns vulguin omplir el dipòsit i els altres no és el preu de la gasolina, sinó perquè se sospita que els segrestadors volen convertir l'avió en una bomba voladora. Per això volen fer, saps? Anem a omplir-ho fort, això. Sí. Creuen que el volen estavellar contra el monument més emblemàtic de l'UFO.

0: festival de trets i explosions és increïble. Es disparen més de 1.000 trets i una desena de granades en molt pocs minuts. I atenció, perquè tot i que sembli impossible, les forces especials completen una missió de precisió quirúrgica.
1: Bueno, a veure, quirúrgica, Peyu.
0: Doncs sí.
1: Si això semblava un correfoc.
0: Doncs mira,
1: quirúrgica. No ho he vist gaire quirúrgic, perdona.
0: Aconsegueixen abatre tots els segrestadors sense que cap agent ni cap hostatge mori en l'assalt.
1: Ah, mira, doncs sí que és quirúrgic.
0: A banda d'algun ferit greu i dels tres morts que hi ha hagut anteriorment, no pren mal cap altre civil. Aquella operació de rescat es considera una de les més exitoses que hi hagi hagut mai.
2: Mira.
0: Anem a veure si ha sobreviscut la lluna, la nostra gossa. A veure, on, qui ho decidirà? Això ho decidirà una persona del públic?
2: Sí, com sempre.
0: De les que estan assegudes per aquí? Mira, ens ha fallat el micròfon.
1: Però doncs mira, vine cap aquí, carinyo.
0: Sí. Ho dius des d'aquí, ja està.
1: Mira, Mercè. Ja ens coneixem d'abans, és un noi de Manlleu. Aquest és de Manlleu.
3: Sí, sóc de Manlleu.
0: Ets de Manlleu. Com et dius?
1: Té una mica de son, vull dir que pregunta-li a poc a poc les coses.
0: No passa res.
3: Com? Em dic Eloi.
0: Eloi, Eloi, vinga, la pregunta va per tu. Un dels efectes que van patir els que eren dins de l'avió provocat pel so dels explosius va ser un brunzit a l'orella que els va acompanyar sempre més. Com es diu aquesta afectació auditiva? A. Coloidea. B. Tinnitus. O C. Brunzitis.
3: La C.
0: La C, brunzitis, eh? Brunzitis. La lluna és morta.
1: Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit que estava dormit aquest nano.
0: Tinnitus.
1: Pots marxar d'aquí, sisplau.
0: Es diu tinnitus.
1: És una vergonya pel programa.
2: És acúfons.
0: És el mateix, un acúfon, un tinnitus. Tant de tret i tanta explosió ha acabat amb la lluna. La pobra gosseta de San José no torna a Califòrnia perquè la fumarada que hi ha hagut dins de l'avió li ha fet col·lapsar els pulmons. Ara bé, se n'ha anat adormida com una reina.
4: Oh,
0: això sí. Pobreta.
1: Pobreta, sí.
0: I, ui, perdoneu, telèfon, segon.
3: Veus?
0: Ja és la mare del segrestador. Un moment. Sí, ei, mama, què dius?
5: Escolta, com és que heu entrevistat en Lluc Cruselles avui?
0: Bueno, perquè és el millor xocolater del món, hòstia.
5: Ah, ja ho sé, m'agrada molt, però pensava que entrevistaríeu els Oques Grasses. Ullà sempre,
0: mama?
5: De color verd.
0: Què cantes, mama?
5: De color verd.
0: T'agraden els Oques Grasses, mama?
5: Clar que m'agraden. Què passa? Que com que sóc vella no em poden agradar.
0: Ah, no, sí, no, jo no ho he dit, això, tampoc.
5: Saps els cèntims que deuen haver fet aquesta canalla?
0: M'ho puc imaginar, sí.
5: Tu que sentes 20.000 entrades,
0: sí,
5: sí, una mitjana de 50 euros l'entrada.
0: Mira, escolta, millor que els guanyin ells que no pas que els guanyi el Bruce Springsteen.
5: Ah, sí, no, però és que són cèntims, eh?
0: És que sí, mama, que ho són.
5: Mira't un moment, que agafo la calculadora.
0: No, cal, mama, és igual.
5: Mira, cony, que això la gent ho vol saber.
0: Mama, és que hem d'acabar el programa, tinc la gent esperant.
5: 220.000 per 50...
0: És igual, és que és igual, mama.
5: Igual?
0: Mama,
5: ai,
0: de...
5: ai.
0: Què passa?
5: Ai, mare, ai, que marejo.
0: Mama?
5: Ai.
0: Mama, que estàs bé? Mama? Què passa?
5: És que he caigut.
0: Ah, hòstia, però
5: què... He marejat i he caigut sobre la tauleta de vidre.
0: Ara de Déu, però què ha passat, mama?
5: 11 milions d'euros m'ha
0: 11...
5: sortit.
0: Ah, hòstia, bueno, però hi ha moltes despeses aquí, eh? No s'ho queden pas tots els músics.
5: I tu aquí anar fent l'idiota a la tele. Munta un grup de música.
0: Bueno, mama, ui, que és el timbre.
5: Deu ser el noi de la Creu Roja, que quan he caigut he apretat el botó aquell que porto penjat.
0: Ara haurà vingut per res, pobret, haurà de marxar.
5: No, és igual, ara ja és aquí. Oita, em tornaré a tirar a terra i que em remeni una mica.
0: Mama.
5: És que és molt guapo aquest noi de la Creu Roja.
0: Per favor, mama, va. Escolta, penjo, vale? Que vagi. Adéu, adéu, mama, adéu, adéu.
5: Ja voy, Wellington, ja voy, ja t'abro, que m'encuentro muy mal, eh?
0: Mare de Déu, senyor. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
0: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
2: S'estan encardant de tu, eh?
0: Per la meva pronunciació, del cognom.
1: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himyar.
0: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Kim Year.
1: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
8: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
9: Vols saber com?
8: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
6: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
9: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh? A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: És una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: Catalunya Ràdio, sí. La

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua aquest dimarts alterat després de l'incendi en un tren d'aquest dilluns que va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio d'una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han pogut apagar l'incendi, que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la cafeteria al foc. Ha obligat a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidat a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero.
3: El cap de setmana al llarg del 12 d'octubre es tanca amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots 3 motoristes. L'últim accident mortal ha estat aquest dilluns a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. La víctima era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya que s'ha sortit de la via. Ja són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. D'altra banda, l'operació tornada de trànsit s'ha completat amb retencions a la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i a la C-17 al Ripoll amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll.
1: I Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna, malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto el foc, però insisteix que Kiev només busca un alto el foc per rearmar-se. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
5: We're not kicking you out of anywhere, son. We love you. We explained that to you.
4: You haven't explained jack shit. You want me out?
3: Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia també diversos projectes pendents d'estrenar.
1: Esports, el primer equip del futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions League. Diu que es conforma en guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell ocupa la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps de afegit. L'Osasuna, per la seva banda, ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arasaté. I encara en futbol a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I en bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Encuriosida pel tema d'avui.
1: Mira, acabo de rebre un missatge del WhatsApp del programa.
0: Què diuen?
1: Fa molta gràcia perquè cada oient té el seu negociat. I llavors l'Adela ens escriu i diu: avui felicitem a les Núries, Meritxells, Adrias... I a mi també, moltes gràcies.
0: Emma, felicitats.
1: Per tant, com que deu ser Santa Adela, escolta'm, felicitats també a les Núries, a les Meritxells, als Adrias i també a les Adeles.
0: M'encanta que la gent ja tingui, ja hagi establert aquesta confiança extrema amb nosaltres, que obro WhatsApp per dir que em doni la gana. Que em surti la papitilla, Endavant. Apunteu al 677-3877-19. Ja sabeu que és el nostre número de WhatsApp, vies de contacte, com sempre, obertes. De seguida us ho recorda en Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Diana Gaza i la Lídia Discipio. I si avui és dimarts, torna l'habitual dels dimarts, la cupletista de Catalunya. Un fort aplaudiment per la gran Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Ai, mira, molt feliça, ben trobada. I a més, avui just és el dia de les Mares de Déu trobades. Per això tot aquest reguitzell de santes.
1: Mira, sí.
2: Avui és el dia de les Jaizas, les Núries, les Meritxells, les Roca, la Maria Assumpta, que és la patrona de Palafolls. Doncs avui totes les veges trobades, és el Mare de Déu trobades, és el seu dia.
0: Tu com tens tot aquest coneixement històric?
2: Que soc fundadora de l'Opus Gai, llavors nosaltres a l'Opus Gai
0: tenim
2: a rajatabla el santoral. Per cert, una dedicació molt especial a totes les persones que estan malaltetes, que ens estan escoltant, i si la nostra solució li es arregla el dia, doncs feina feta.
0: Mira, tinc una cosa, em consta que alegrem el dia, que acompanyem. Ahir, per exemple, vàrem fer un tema de psicologia i em va frapar tot el feedback que vam rebre a través de les xarxes socials de com ajudem. Ja us avanço, la setmana que ve, amb l'Helena Puigguitar, que la tornarem a tenir, tornarem a l'inici, de dir, en una era que parlem molt de salut mental, ens omplim la boca parlant de salut mental, però quan necessitem un professional de la salut mental al nostre voltant, com triar-lo, com escollir-lo, quines especialitats hi ha. Tornarem, com diu el Fran Domènech, a posar les estovalles del tema, no? Perquè a vegades parlem molt evolucionadament de salut mental, però, ostres, comencem des d'un inici.
2: I no tinguem por, nena, de dir-ho públicament, si necessitem aquesta ajuda, perquè abans s'amagava, totes aquestes coses antes s'amagaven, nena.
0: Perdona, dic una cosa, anar a teràpia ho necessitem tots.
2: Tots.
0: Que els que hi anem estem més a prop de solucionar-ho que els que no.
2: Ara.
0: Això és diferent.
2: Si tothom anés a teràpia, aniria al món millor, nena.
0: Avui no parlem de teràpia, això serà dimecres que ve amb l'Helena Puigguitart. Avui, una solució interessant i curiosa que em consta que molts dels nostres oients es pregunten: avui, com carai es gestiona la circulació? Com es gestiona tot el trànsit d'una ciutat o d'un país? Quines eines es fan servir? Per on comences? És a dir, tu tens un foli en blanc, Brigitta, tu per on començaries? A dir, va, me'n vaig al centre de la ciutat i poso aquí un semàfor, i després el del costat, en línia recta, amunt, avall...
2: Jo és que tinc tantes preguntes, nena. El primer que diria és que el paviment estigui en condicions. El primer.
1: Bona.
0: Si tenim un paper en blanc, com comencem a construir tota aquesta gestió de la circulació? Qui ho pensa? Qui ho dissenya? Quin tipus d'enginyers, enginyeres hi ha darrere? I després, com es fa funcionar una xarxa de semàfors, no? Què passaria si de sobte tot deixa de funcionar? Quines normes regeixen si ens trobem que un semàfor no funciona?
2: Ha passat amb l'apagada de l'any passat.
0: Ah, amiga, clar, i després passa el que passa.
2: Ah.
0: S'adapta aquest entramat als embussos? I encara més, com sempre, perspectiva històrica. Des de quan tenim aquesta gestió de la circulació? Quan es va posar el primer semàfor de la història? On va ser? I, per cert, hi ha zones del món on no hi ha semàfors. Una d'elles a Catalunya. Com s'ho fan? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes, les té l'Eugeni Rico. Un aplaudiment per l'Eugeni. Eugeni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: L'Eugeni Rico és el cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Eugeni, totes aquestes preguntes les podem resoldre, no?
3: I tant.
0: Així m'agrada. T'imagines que em diu que no?
2: Bueno, estava molt nerviós perquè, pobret, voleu que doni una dada històrica?
0: Ai.
2: Perquè
0: ai,
2: una servidora és històrica.
0: Però no deixis amb el cul a l'aire, l'Eugeni.
2: No, perquè, pobret, a més, és guapo. No el
0: Escolta.
2: Veieu, eh?
0: No.
2: Però té els ulls igual que dos semàfors.
0: Oh! Vermells.
2: Vermells. No, volia dir que el primer semàfor, nena, jo me'n recordo el de Barcelona, perquè clar, jo vaig estar a la inauguració.
0: A quin any va ser això?
2: Va ser el 29, amb l'excusa de l'Exposició Universal del 29, i llavors l'alcalde Aiguader, que era guapo i bon alcalde. Ara costa més de trobar bons alcaldes. Guapos en n'hi ha, eh?
0: Amic teu, clar.
2: Sí. Llavors, l'alcalde Aiguader, junt amb el president Macià, van inaugurar el primer semàfor que estava a la Corilla entre Balmes i Provença.
0: Això no ho sabia, ja.
2: Oh, ara el tenim.
0: Oh, em sembla fortíssim.
1: Sí,
0: digues,
1: tant.
0: Fran.
1: No, això, que és història de la ciutat de Barcelona.
2: És que jo hi era a la inauguració, em va fer una il·lusió, nena. A
0: més, vas inaugurar-ho tu, no?
2: No, jo era molt discreta, era molt joveneta. Penseu que vaig néixer el 1905.
0: Clar, quants anys tenies, aleshores?
2: El 1905, i va ser
0: 34,
2: el
0: 29. No?
2: Sí, ja, jo ja era vídua dos cops, nena. És que, bueno, ja ho sabeu, lo dels homes. Llavors, va ser molt maco, però és que només havien 6 cotxes per aquell semàfor.
0: Clar, feia poc servei, diguem-ne, eh? A tot això, Eugeni Rico, informació de servei. A veure, com està el trànsit de la ciutat de Barcelona avui, per exemple?
3: Bueno, avui ha sigut...
0: Home, avui complicat,
3: sí,
0: clar.
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: clar.
3: Avui ha sigut un dia complicat. Primera, perquè començaven les escoles i al final doncs és un factor que condiciona bastant la mobilitat, i després per les manifestacions que hem tingut, no?, també a primera hora del matí, que, doncs, evidentment, tenen la seva afectació en el trànsit.
0: Mira, en aquest cas concret, amb la vaga de mestres a tota Catalunya, quan passen aquestes coses, no?, es pot preveure algunes coses, algunes alteracions estan com previstes, però d'altres s'han de gestionar sobre la marxa. Com es prepara això? És a dir, hi ha una gent al centre de control de dir si això passa establint diferents escenaris? Com es munta tot un dispositiu en casos excepcionals?
3: Bueno, des del centre de control, doncs, des d'on gestionem la mobilitat, doncs, i des d'on controlem totes les càmeres de trànsit, doncs estem alerta de quins són els punts conflictius, estem en constant comunicació amb Guàrdia Urbana, també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Servei Català de Trànsit per les vies que doncs van més enllà del municipi d'Eurovi de Barcelona, i a partir d'aquí fem una feina coordinada per tal d'intentar minimitzar l'impacte, doncs, que aquests esdeveniments poden tenir en la mobilitat de la ciutat.
0: Eugeni, també teniu estudiat, jo què sé, a Barcelona, de 7 a 9 és l'hora més complicada. A Falset, en canvi, és a tal hora. És a dir, hi ha un estudi també de franges horàries que afecten
3: més? Sí, evidentment, a Barcelona tenim dues franges horàries que són especialment més problemàtiques, sobretot en quant a la circulació de vehicles, que és l'hora punta del matí, que va aproximadament entre les 7 i les 10 del matí, i després en tenim una altra, que és més atenuada, a la tarda, perquè doncs, el trànsit és més laminat, doncs, que pot anar aproximadament entre les 4, les 6... Sí.
0: Aquella hora, nen, agafa la ronda, saps? Agafa la ronda, vés a fer una sèrie de, entre cometes, en català incorrecte, recados.
2: Ara, al doctor Rico li volia preguntar, perquè el tema de les causes meteorològiques, quan has dit tu, és que és adversitats, si ara, per exemple, un aiguat, i esperen tots els semàfors, això també ho teniu previst?
0: Home, clar que ho tenen previst, no?
2: Diguem
0: que sí, Eugeni.
3: Sí. Evidentment, els semàfors tenen els seus propis sistemes de seguretat. Més d'un 80% dels semàfors tenen bateries pròpies, doncs, que ens garanteixen que segueixin funcionant
0: a cada semàfor?
3: Unes determinades hores. Sí.
0: Ah.
3: Si recordeu l'apagada que vam tenir el maig de l'any passat, doncs gran part dels semàfors van seguir funcionant malgrat l'apagada durant unes hores determinades, perquè doncs, si hi ha alguna incidència d'aquest tipus, doncs,
0: puguin
3: garantir
0: tirant,
3: un
0: no?
3: mínim d'hores. Sí. Són bateries de reserva que segueixen garantint que els semàfors funcionin.
0: Mira, primera cosa que hem après, Brigitte,
2: que
0: els semàfors es carreguen com els mòbils. Saps què vull dir? Eugeni, si et pregunto així, quants cotxes es mouen a diari a Catalunya, a Barcelona, a Rodalies, això teniu estudiat també?
3: Bueno, a Barcelona tenim uns 8 milions de desplaçaments de mobilitat.
0: No de cotxe, però si són més cotxes que persones.
3: Cotxe. I en cotxe són aproximadament un 20%. Arriba una mica menys d'un 20%. I una xifra que és molt important és que cada dia doncs, mig milió de vehicles entren i surten de Barcelona.
0: Mig milió?
2: Una cosa són els que estan a dintre de la capital i els altres els que van i tornen.
0: Et dic una cosa, poques coses passen pel mig milió de cotxes que entren i surten, eh?
2: Doncs mira, jo sé que hi ha molta gent que es queixarà, però nena, de moment hem de felicitar.
0: Hem de felicitar, fes-ho tu. Gestiona tu el trànsit, saps què vull dir?
1: És que a mi m'agradaria pensar que a la sala on està l'Eugeni Rico ho tenen tot controlat i diuen, no, mira, la Carota avui ha arribat una hora més tard.
0: Digue'm on tens la càmera, que així saludo, tu.
2: S'ha saltat un semàfor.
0: Home, no crec que tinguin càmeres que puguin veure els ciutadans en concret.
3: No.
0: Això és per un tema de privacitat, també.
3: Evidentment, totes les càmeres compleixen totes les normatives de seguretat.
0: No poden fer un zoom per veure si m'estic maquillant.
2: Per les nits, nen, els amants i aquestes coses.
0: Escolta'm, Eugeni, quin és el problema de trànsit més difícil d'anticipar?
3: Bueno, al final són aquestes incidències, doncs, que, com per exemple, bueno, avui sí, sabíem que hi hauria la manifestació, no?, però a vegades doncs, es produeixen incidències de trànsit per accidents, sobretot, que, clar, no són previsibles, i que això sí que doncs, fa que haguem d'actuar d'una manera, una manera ràpida i reactiva per minimitzar l'impacte. Per exemple, dijous passat, no?, vam tenir un, malauradament un accident molt greu a la Ronda Litoral, bueno, doncs, amb una víctima mortal, que va ser el conductor del, del camió, i que va tenir una repercussió molt gran també doncs, a la mobilitat de les rondes, i que al final la mobilitat de les rondes, quan, quan hi ha problemes d'aquests, acaben impactant en el global de la ciutat. No?
0: Ara estava pensant, clar, els accidents són imprevisibles, per això són accidents, però sí que és veritat que deveu tenir estudiat, per exemple, a l'estiu, no?, més avaries de vehicles, perquè jo a l'estiu m'influ a veure gent a la Ronda, a l'AP7, a la B23, amb el cotxe aturat per culpa de la calor. Bueno, això, nena, ho teniu estudiat,
2: i
0: també,
2: estacionalment? I hem parlat també la solució per culpa de que no es fa el manteniment dels vehicles.
0: Això és un altre. Però estacionalment també teniu detectat quina és l'època de l'any amb més incidències, en aquest sentit?
3: Normalment, a l'estiu hi poden haver més incidències puntuals, com bé apuntes tu, però també és veritat que la mobilitat disminueix a l'estiu.
0: La lies menys, saps? Allò si ja t'escalfa el cotxe.
3: No. O sigui, una incidència d'aquest tipus, doncs, el mes d'octubre, doncs pot tenir molta més repercussió en la mobilitat que el mes d'agost, i també per franges horàries, no?
0: O sigui,
3: quan es produeix, doncs, dintre del curs escolar, o sigui, el curs escolar marca molt un llindar en el que la mobilitat doncs, es complica més, no? I si es produeix doncs, en hora punta, doncs llavors és quan tenim problemes seriosos.
0: De seguida sabrem com carai comencen a planificar tot aquest sistema, aquesta gestió de la circulació. Avui parlem de gestió de circulació, com sempre, i podeu dir la vostra. Línies obertes, Fran.
1: Sí, mira, el diu el telèfon del directe, el dic, però em consta que els oients se'l saben de memòria, el diuen a l'hora de dinar, a sopar, el comenten amb la gent que es troben als ascensors, el 93-201-7474.
0: Avui fa mal temps,
1: 93-201-7474. Perquè el tenen incrustat. Ja, perquè forma part del nostre imaginari. Que no pots trucar? No, perquè si truco hauré de parlar baixet a la feina.
0: Perquè estic treballant.
1: O, escolta'm, està mirant el meu superior i llavors em posarà mala cara. Tenim un telèfon de WhatsApp. Quin és el telèfon de WhatsApp, Brigitte?
2: Ai, 677, a veure si ho dic bé, nena, que fa molt temps. Sí. 37?
0: No.
2: 677. 38, 77, 19.
1: Efectivament, el 677.
2: Número,
0: Quasi.
1: 38, 77, 19. Aquest és el telèfon on ens podeu escriure. Avui que parlem de circulació i de moviment, doncs mira, una pregunta molt clara a tots els nostres oients. Quants quilòmetres feu cada dia? Els podeu fer en cotxe, els podeu fer en moto, els podeu fer en bicicleta o els feu a peu, també, perquè mira, me'n vaig a treballar
0: a peu. Hi ha gent que diu, no, jo visc a la ciutat de Barcelona, per tant no faig quilòmetres. Epa, si vius al Paral·lel i treballes a la zona universitària, ja fots quilòmetres,
1: Quilòmetres, això, sí. Mira, fem una cosa, no m'envieu les passes.
0: Això fa el meu senyor. Li dic, avui quants quilòmetres hem fet caminant?
1: Home, el teu senyor, pobre.
0: 6.000 passes. Dic, però què m'estàs explicant, em passes? Que t'he dit quilòmetres, no diguis passes.
2: Això també ho feu les mares, quan parleu per mesos. O sigui, una cosa per l'altra,
1: Quants quilòmetres feu al dia? Per cert, hem rebut... Mira, acabo de rebre un WhatsApp del Xavi Pérez Esquerdo.
0: Epa! Ai, el Xavi, que he de parlar amb el Xavi.
1: No, diu, avui que parleu sobre circulació, diu, a mi m'agrada fer un experiment quan sóc al cotxe.
0: A veure.
1: Atenció a veure què en penseu. En el moment en què el semàfor es posa verd, em quedo aturat 5 segons.
0: Però ho veus?
1: No sabeu la quantitat de pitades i d'insults que rebo. És brutal.
2: Home, 5 segons. Xavi.
0: Però si tu pots mesurar la dècima de segon és el temps que triga un taxista a pitar-te des de... Un taxista, dic els habituals de la carretera, A pitar-te des de que s'ha posat verd fins que tu arrenques.
1: Però això és sociologia extrema.
0: Home, clar, la gent que està molt acostumada a anar a la carretera, diguis Xavi, taxistes, repartidors, clar, tenen uns temps de reacció superiors als teus.
2: Poca paciència, nena, i hi ha molt d'odi, també.
0: Bueno, això també, però ja no acusem a cap col·lectiu, Per això ens passa a tots,
2: No, per cert, el doctor Rico, quan és taronja s'ha d'accelerar?
3: Mai.
0: Sí. Antònia, què hem de fer quan és taronja? Doctor Rico, com diu ella.
3: Hem d'extremar la precaució, quan és taronja hem de frenar.
2: No, és per un nebot.
0: Sí, clar. Tu deus apretar gas a fondo. Gas a fondo quan veus taronja.
1: Jo tinc un comercial que es diu Oriol, que acaba d'escriure, que fa 200 quilòmetres cada dia.
0: Ostres, 200 quilòmetres. I sempre els mateixos, Oriol?
1: L'Oriol, ja li demanarem quin trajecte fa. De moment 200, De moment
0: 200.
1: L'Oriol guanya.
0: Apunta, Brigitte, té, et dono un paper.
2: 200 quilòmetres, no, si tinc.
0: Ves apuntant. Un 200 quilòmetres és la fita més llunyana. Sí. Tu quants en fas, Brigitte, per venir a la solució?
2: Nena, jo vinc amb servei públic, però vinc amb el xofer, nena, no ho sé, jo, això. I a vegades vinc amb cavall tirat per una calesa.
0: Servidora de vostès, 30 quilòmetres. Va, per començar. A veure, Eugeni, què és exactament un centre de control de mobilitat?
3: Bueno, és el centre des del que nosaltres estem alerta de tot el que passa en la mobilitat de la ciutat i la gestionem i actuem per tal doncs, de mantenir aquest sistema de mobilitat complex que ha de servir a tots els modes de transport, perquè Barcelona és una ciutat molt complexa, a diferència d'altres ciutats. Barcelona té una multimodalitat, això vol dir molt alta, això vol dir que hi ha molts desplaçaments a peu, hi ha desplaçaments en bicicleta, hi ha desplaçaments en transport públic, que aquí tenim el tramvia, no només hem de pensar en els busos urbans i interurbans, sinó que també tenim el tramvia, tenim el vehicle privat, tenim la distribució de mercaderies, és a dir, hi ha una multimodalitat amb cadascuna d'elles molt particular i s'ha de gestionar tot des d'allà.
0: Quants centres de control hi ha? N'hi ha un per ciutat o per capital de comarca?
3: Depèn. Nosaltres a Barcelona en tenim un. Hi ha ciutats doncs, que en tenen més d'un.
0: Uh-huh. Més d'un, eh?
3: Depèn de l'extensió que en tinguin les ciutats.
0: Per cert, sé que esteu trucant al 93-201-7474 i ens esteu fent preguntes molt concretes, tipus per què dura 20 segons el semàfor del carrer Urgell? No, això no us ho podrem respondre, perquè l'Eugeni no és l'encarregat de posar els tempos en aquestes coses, sinó que ell ens parlarà més a com s'organitza tota aquesta xarxa. Una pregunta que ens han fet diverses persones, que l'aglutinem en nom del Nil, que diu com es calcula el temps dels semàfors per als peatons? És a dir, es calculen primer els temps dels semàfors que necessites per fer fluir el trànsit i després s'otorga als peatons o es fa la inversa?
3: Nosaltres sempre hem de garantir que un vianant tingui temps suficient de creuar des d'una vorera fins a una altra.
2: Ui, no dona, nen.
0: I home, a veure, també no has d'anar una mica alegria, tu, eh?
2: Nena, no dona.
0: Depèn de quina situació no tinguis. No, quan vas, alguna vegada que et passa alguna cosa o gent amb mobilitat reduïda, clar, és diferent. Però deixem explicar l'Eugeni, va.
3: Aquesta és la primera premissa que tenim. O sigui, sempre hem de garantir que de vorera a vorera hi hagi temps suficient per poder creuar. I a partir d'aquí, en funció dels diferents modes que interactuen en aquella determinada cruïlla, doncs es fa els repartiments.
0: Quan dius temps suficient, clar, sí. No és el mateix temps que necessito jo,
3: no.
0: Que el que necessita la meva iaia de 96
2: una
0: anys,
2: servidora.
0: No? Quina és la persona tipus que fem servir?
3: Bueno, es calcula aproximadament uns 0,8 metres per segon de velocitat de creuament.
0: Mm-hmm. 0,8 metres per segon.
3: 0,8 i un metre per segon.
2: Sí, nen, però entre els que es passen el semàfor en vermell i nosaltres ens incorporem a la calçada, no ens dona temps. Pots estirar una mica més?
0: Això és feina teva? Seria feina teva, Eugeni?
3: Bueno, clar, nosaltres fem totes les programacions semafòriques.
2: Nos estira una miqueta el temps, nen.
0: La pregunta que jo feia és a dir, com es comença a parir un sistema d'aquests? És a dir, tenim un full en blanc, d'acord? Jo agafo aquí la ciutat per no posar Barcelona, d'acord? No. Agafo Mataró. Per on començaries de Mataró? Es començaria pel centre, el casc històric, es començaria per les diagonals, per les transversals, per les verticals... Com ho fas?
3: Al final, els semàfors i les cruïlles no són sistemes aïllats. O sigui, nosaltres, quan fem les programacions semafòriques, agafem un sector, que pot agafar doncs, no sé, 30 o 40 cruïlles, i a partir d'aquí, doncs, el que hem de garantir és que totes aquestes cruïlles funcionin d'una forma sincronitzada.
0: D'acord.
3: Llavors, s'estableix doncs, un punt inicial, és igual el que sigui.
0: És igual?
3: Sí.
0: Val.
3: I llavors, a partir d'aquí, el que és important és mirar que no hi hagi moviments incompatibles, que no es puguin mai trobar doncs, dos cotxes, ni un vianant ni un cotxe en vers, a garantir aquests temps mínims pels vianants per creuar, i a partir d'aquí, en funció de quin és el volum de moviments que tenim en cadascun dels modes, doncs fem la programació semafòrica. I aquesta programació semafòrica sí que és veritat que normalment es comença des del punt central i es va extenent com una taca d'oli perquè funcioni com un tot-u. No?
0: Llavors,
3: aquí és molt important si tens busos, si no tens busos, si tens bicicletes, si no tens bicicletes, si tens vianants...
0: Però aleshores ho fas com un petit sector, jo ara m'imagino, Brigitte, com un trencaclosques.
2: Molt
0: saps
2: bé.
0: Que comences per una zona, oi? Tens una zona muntada i aleshores munteu totes aquestes zones com independents i després les coordineu entre si?
3: Es produeix un tall de sincronització en les fronteres entre cadascuna d'aquestes zones.
0: Què vol dir un tall de sincronització?
3: Doncs que és quan, tu, per exemple, si vas en cotxe, doncs et trobes que aquesta ona verda doncs, se t'acaba, no? I això és...
0: Típic, allò que agafes...
2: Allò,
0: perdó,
2: ara,
0: carrer Aragó fins que arribes a no sé on. He posat carrer Aragó perquè...
2: Un exemple.
0: Perdoneu el centralisme, però molta gent de Catalunya, sí. Jo no visc a Barcelona, però acabem passant pel carrer Aragó, i dius, he fet una tirada envers, pam, i de sobte tallo. Allò és com una coordinació entre zones.
3: Sí.
2: Tu
3: vas trobar, perquè clar, nosaltres calculem una velocitat tipus a la que tu has de circular per trobar-te els semàfors. En funció dels nivells de congestió que tu tinguis, doncs segurament no pots mantenir aquesta velocitat. també nosaltres prioritzem el transport públic. Moltes vegades no fem aquesta sincronització semafòrica pensant en el vehicle privat, sinó pensant sobretot en el transport públic, que és el que li volem donar major prioritat.
0: És el que ha de ser. Sobretot perquè tinguem un millor transport públic privat i molts que tenim insuficient transport públic puguem prescindir, no?, del privat. Eugeni, t'anem a preguntar. Un cop hem fet això, tenim aquesta sincronització semafòrica que tu parles, no? Són fixes o es va adaptant en funció del trànsit? De dir, ui, s'està liant un pifòstio aquí a Plaça Espanya. Doncs el carrer, torno, el carrer Aragó hauria de mantenir més verd. Això és dinàmic o és sempre fixa la programació semafòrica?
3: La programació semafòrica, nosaltres, hi ha Cruïlles que tenen diferents plans, tenen més plans semafòrics, però així, en terme general, tenim quatre plans semafòrics. Un que s'adapta a l'hora punta del matí, un que s'adapta a l'hora punta de la tarda, un que són les hores diurnes, que són hores vall, i després tenim els plans semafòrics nocturns.
0: Per tant, és normal que en funció de l'hora et trobis
3: En funció de l'hora es modifiquen els temps de veure els semàfors.
2: Jo, doctor Rico, tinc la pregunta perquè veig que també el transport públic i els taxis també surten abans d'hora que l'altre semàfor, no? Que és com una ratlleta.
3: Correcte.
2: Això també...
0: Home, per facilitar que tinguin més via lliure, no?
2: Tenim... Controlen això, nena.
3: Tenim moltes Cruïlles en les que tenim aquests semàfors específics pel carril bus-taxi, que permet que aquests vehicles puguin sortir abans, puguin sortir lliures de trànsit de la Cruïlla.
0: Home, clar, però si agafes un taxi i has d'anar al mateix ritme que el cotxe, doncs aleshores quin és l'avantatge,
2: no?
0: No,
2: ho he dit perquè hi ha molta gent que aprofita que això...
0: Deixeu els taxis en pau, home, per favor, que la ratlleta és pels taxis i pels busos, no per vosaltres.
2: Ara.
0: A tot això, 93-201-7474-677-3877-19, la veu del poble, Frank, ens pregunten.
4: La veu del poble, mira, l'Alba, perquè hem demanat quants quilòmetres fan amb tot tipus de mitjà de transport, incloent-te un mateix, per tu transportes a peu, clar. L'Alba, per exemple, fa 1 km i 200 metres a peu cada dia.
0: Curiós,
4: El David, 6 quilòmetres fa a peu. Sí, la Irene cada dia diu 7 quilòmetres caminant per portar i recollir la criatura de l'escola, i a banda, els dies que no faig teletreball a la feina presencial, uns 20 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
4: En cotxe.
0: En cotxe, va. Pensa que era peu. L'Oriol 200.
4: Va guanyant l'Oriol, de moment, però ara us vull explicar altres testimonis que estaran a la vora de l'Oriol. La Clara, que va i ve de Santpedor fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè està fent, atenció, un doctorat en Història de la Dona Romana. Tenim oients molt intel·ligents.
2: Clar, com ha de ser,
4: meravellosa.
2: Normal.
0: Tots són molt llestos.
2: Normal, la solució, què vols?
4: Uns 130 quilòmetres entre això, aquest trajecte, i després gestions a la tarda per Manresa.
0: Cosetes.
4: El dia, 130 quilòmetres, 640 a la setmana, sort que tinc un cotxe elèctric, sentencia la Clara. Però us he d'explicar el testimoni de l'Eva, que també ens ha escrit, i diu: soc comercial i faig aproximadament 300 quilòmetres al dia.
2: Uau, ha guanyat a l'Oriol.
4: Només de casa a la feina i de feina a casa són 150, però a banda hi he d'afegir altres 150 que faig quan treballo, perquè com que és comercial...
0: D'un lloc a l'altre, no?
4: Es va movent d'un lloc a l'altre. Per tant, de moment, l'Eva, 300 quilòmetres que fa al dia.
0: He de dir que tenim molts oients, transportistes, camioners, camioneres, taxistes, i molt de comercial, perquè ens escolten al cotxe. És una bona hora per escoltar-nos al cotxe. Com sempre, la solució passa-ho cada dia a la 1 del migdia. A tot això, avui estem parlant de l'ordre a les vies de trànsit, però també volem saber quan es comença a gestionar la circulació arreu del món. Per exemple, quin va ser el primer semàfor de la història? La Brigitte ens deia, el 29 va ser a motiu Barcelona, de l'exposició a Barcelona. Però on va ser el primer semàfor de la història? Doncs ens atén en Pol Casellas. Molt bon dia, Pol.
5: Hola, bon dia.
0: En Pol és arquitecte, és divulgador cultural. El trobareu a Instagram a @casellas_pol. Busca'l, nena.
2: Casellas_pol,
0: que aquí a la taula el seguim tots. Pol, gràcies per atendre'ns, primer de tot. I anem a pams. A veure, com es gestionava la circulació de persones o de carruatges quan encara no existien els semàfors?
5: Doncs una mica com bonament podien. Hem de pensar que tampoc hi havia... Bueno, hi havia carruatges, no hi havia cotxes, que els carruatges tampoc anaven tan de pressa, i era una mica anàrquic, cadascú anava una mica per on podia, els tramvies no tenien carrils separats, les bicicletes que hi havia tampoc, els carruatges tampoc, hi havia voreres, però una mica com es podia. I en els punts més complicats, doncs hi havia guàrdies urbans.
2: L'urbano de tota la vida.
0: Per tant, l'urbano és més antic que el semàfor, eh?
2: I tant!
5: Oh. Sí.
0: Oh, m'encanta aquest titular, m'encanta.
2: A més, s'han de recuperar els urbanos.
0: Bueno, sí, clar, n'hi ha.
2: Els donàvem regals al Nadal, nena.
0: Sí, és veritat, hi ha unes imatges dels anys 60 que els hi deixaven allà tot de regals.
2: I tant, jo li portava ous.
0: Quin és el primer sistema de senyalització de trànsit conegut, Pol?
5: Doncs el primer sistema l'apliquen, venen del món ferroviari, no? Hi ha un enginyer que crea un primer semàfor, que bàsicament eren unes barres amb horitzontal i vertical que es movia. Aleshores, quan aquesta barra estava amb horitzontal, deia que no es podia passar, i quan estava en vertical, que es podia passar. Però, clar, això només podia funcionar a dia, i igualment hi havia d'haver-hi un urbano a baix, movent... O sigui, tampoc
0: o un urbano amb llanterna, gaire. No? Una llanterna molt potent, no, Pol?
5: Clar, llavors a la nit doncs, ho van passar a fer amb gas, amb dos fanals de gas, que un era verd i l'altre era vermell, però bé, el gas no era una mica problemàtic, no? No era com un interruptor elèctric de on-off, no?
0: Clar. T'anava a dir, això va ser, si no et vaig mal fixada, a Londres, 9 de desembre del 1868, s'instal·la aquest primer senyal, aquest primer protosemàfor, diguem-ne, a prop de la zona del Parlament, a Westminster, oi?
5: Exacte, sí, sí. Just allà. Era un punt bastant concorregut de Londres. També veurem que la majoria de senyals i invents venen dels Estats Units o d'Anglaterra, que era on hi havia més trànsit.
0: Ah, perquè hi havia, clar, si hi ha més tràfic rodat, ho necessiten més, no?, diguem-ne.
5: Exacte.
0: I quan arriba a nosaltres un semàfor com els d'avui, Pol?
5: Doncs el semàfor ja arriba als anys 20, realment, hi ha aquí un bastant d'espai, fins que no arriba aquest, i això és, aquest sí que és als Estats Units, que aquest arriba als anys 20 als Estats Units.
0: Ah, es posa en marxa als Estats Units, què en sabem d'aquest semàfor?
5: Doncs aquest semàfor era aquest sí que era elèctric, no? I tenia llums primer verdes i vermelles, i l'àmbar arriba més tard. No? O sigui, al principi era només passar i no passar. I originàriament eren per cotxes, no? És com fins més endavant també per creuaments, que ja s'involucren també els vianants.
0: Ara estava pensant, clar, estem parlant molt de semàfors, però els primers senyals de trànsit, quan comencen a aparèixer? Són posteriors o apareixen abans que els semàfors?
5: Mira, podríem anar molt enrere i dir que apareixen amb els romans, tot i que els dels romans eren unes fites de pedra que eren més per senyalitzar la carretera, no eren tant per controlar el trànsit, no? I no està del tot clar quan comencen a aparèixer, no? Perquè apareixen primer uns senyals verticals, no? Aquests amb un pal i una senyal, alguns senyals al terra, cap a finals del segle XIX, principis del XX, és quan més o menys van apareixent. A vegades, per solucionar problemes, per exemple, el de la línia contínua, no es diu que va ser haver-hi un accident, i llavors la persona que tindrà l'accident va decidir pintar la línia contínua ella mateixa perquè deixin clars els sentits.
0: Ah, no, mira!
5: O sigui, era una mica anar improvisant.
0: Ah, i interessant això de les línies de la calçada, ara que ho dius, perquè no ens n'adonem del necessàries que són fins que no hi són. L'altre dia jo estava a Galícia i posava, avisava, no? Com no estan pintades les línies al terra, i vaig pensar, exagerat. No, hosti,
6: nena.
0: Tu, mare de Déu, senyor.
6: El dia que hi ha boira o plou, nena, vigila, tu, per favor, a Galícia.
0: Quin caos.
6: Doctor Caselles, sí, sí. Per què aquests colors, el vermell i el verd?
5: Doncs perquè sempre s'han associat una mica amb vermell prohibició, no?, i verd endavant, no?, de cosa ben feta. Aleshores es trasllada així, sobretot a Europa i als Estats Units, no?, el vermell i el verd per endavant o pausa.
0: Molt bé. Les primeres normes de trànsit i de circulació les tenim datades d'alguna manera? O sabem qui les va inventar? O qui les va posar al final negre sobre blanc?
5: Sí, mira, aquí, clar, al principi cadascú feia una mica el que volia, no? El Regne Unit, anant allà, va aprovar les primeres, el 1865, on limitava la velocitat aquí, clar, perquè al principi tampoc era necessari, no? Però a partir de cert moment, sí. I el primer, el que seria el codi de circulació com a tal, el primer és el 1903 a Nova York, que era el Rules of the Road.
0: Rules of the Road, clar, les regles de la carretera,
6: sí.
0: Eh? Ah, 1903, eh? 1903. Sí, sí. El semàfor de tres colors, deies, no?, arriba durant la dècada dels 20 i els tres colors s'atribueixen a William Potts, ara ho deies tu, crec, a Detroit. A Catalunya, quan és, la Brigitte ens deia, el primer semàfor s'instal·la l'any 29 en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, i ella deia, encara segueix vigent aquest semàfor? Encara realment existeix el mateix semàfor o s'ha canviat el semàfor?
5: No, i de fet aquí hi ha una mica de confusió. Jo mateix vaig fer un vídeo també on havia trobat que el primer era el 1929 i que estava al mes en Provença, però això no és així realment.
0: Ah, epa,
6: per favor!
4: Epa, a veure.
0: I t'ha fet fake news.
5: Sí, em van corregir, i és veritat que el 1900... Perquè van bastant a la part, això, el primer pas de vianants i el primer semàfor. Aleshores, a Balmes, en Provença, el 14 de gener del 1929, s'inaugura el primer pas de vianants.
0: D'acord.
5: Però no hi havia semàfor. I el primer semàfor, els primers, perquè no queda clar quin és el primer de tots, és l'1 d'agost del 29, amb motiu de l'exposició internacional, i hi ha una notícia de La Vanguardia que diu que els primers són a la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, les Rambles, Via Laietana, Calle de Cortes, que era la Gran Via, i plaça Espanya. Llavors no sabem si es van posar tots a la vegada o com van anar.
0: Oh, fixa't, Brigitte, apunta tu, perquè t'havien timar, perquè tu hi eres present, però...
5: Jo també hi vaig caure.
6: Jo me'n recordo que l'alcalde de Guadelo, del Pas de Zebra, que no es deia Pas de Zebra, es deia...
0: Com es deia?
6: Pas de Vianants.
0: Pas de Vianants. És que abans he dit, perdoneu-me, peatons, clar, evidentment, Vianants, sí. Per favor. Un clec a la boca. Com era la Barcelona dels anys 20 que necessitava organitzar i controlar la circulació? Realment eren necessaris aquests semàfors?
5: Sí, o era un senyal? No, ja es començava a necessitar per això, perquè ja havien començat a aparèixer els cotxes a Barcelona, ja s'anaven popularitzant, també hi havia molts tramvies, cada vegada més vianants. Mira, hem de pensar, perquè veieu com va creixent, el 1900 hi havia 12 cotxes a Barcelona. Només.
0: 12 cotxes?
6: Sí, nena, el dia de la inauguració, si ho he dit.
1: És boníssim, això.
5: I el 1907 ja n'hi havia 110, o sigui, això anava creixent. La dada del 29 no la tinc, però anava creixent. Aleshores, es va necessitar d'una mica de marcar unes regles. També és veritat que en aquell moment no et conduïa tothom, o sigui, els cotxes eren un article bastant de luxe i la gent que tenia cotxe majoritàriament tenia xofers, de manera que la gent que conduïa tenia les regles clares, no era una cosa que pogués fer tothom.
0: Ara Pol estava pensant, que estem parlant molt de semàfors, la Brigitte ara preguntava si vermell i verd era arbitrari, o era una mica, però per qüestions de connotació històriques, però el fet de decidir els ninotets que hi ha dins del semàfor, això, i també la forma del semàfor, això com es decideix? Concretament a la ciutat de Barcelona, que potser tens més coneixement al respecte, perquè clar, tu vas a Berlín i té una altra senyalètica, no? Té uns altres, a més són molt icònics de la ciutat. Sí. En funció de què es decideixen els de Barcelona?
5: Jo crec que els més antics, jo crec que era una mica cada fabricant, era un model bastant estàndard, no?, que es fa amb diferents colors, que veus quan canvies de ciutats o pobles a Catalunya és el mateix amb diferents colors. Però sí que, en cert moment, cap al 2010, quan estava en el moment aquest de les Smart Cities i tot això, a Barcelona es fa un nou concurs per dissenyar-ne un nou, que és el que tindreu més vist, que és aquest que és més planet, no?, que ja no té visera, com els antics. I això va ser un concurs... que va guanyar una agència de disseny industrial que es diu Tandem. I una de les coses que tenia aquest semàfor era, que no sé si es fa servir o no, era que tenia autonomia en cas d'apagada elèctrica. Durava fins a 2 hores.
0: Mira.
5: De manera que si hi havia una petita apagada, no hi havia accidents de trànsit.
0: Mira, ara ens ho deia precisament, estàvem parlant amb l'Eugeni Rico, cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ens deia això precisament, que els semàfors tenien una autonomia, tu ara deies unes hores, podrien ser un parell d'hores, no, Eugeni?
3: Sí, aproximadament és un parell.
5: Jo he llegit un parell d'hores de quan vam fer el concurs.
3: Alguns té un mes.
0: Digues, Pol, perdona, que t'he tallat.
5: No, això, que jo quan de la fitxa del concurs he llegit-lo de les 2 hores, però realment no ho he comprovat. No tinc present, per exemple, el dia de la gran apagada, què va passar?
0: Mira, ens ho deia precisament l'Eugeni, ens deia això, que 2 hores o inclús més havien aguantat aquesta autonomia als semàfors. Pol, abans ho estàvem buscant, no sé si a algun lloc del món hi hagi dones com a icona del semàfor.
5: Doncs bona pregunta. Clar, se suposa que la figura hauria de ser una figura neutra, no? Perquè per no caure en el típic de dona amb la faldilla i home sense roba. Han fet molts invents i han anat provant moltes coses. No sé si dones concretament en algun punt, però, per exemple, a Barcelona hem fet el Mortadelo i Filemón.
6: Ara! Sí. Aquest és molt maco, nena. Fa una alegria esperar-te allà per veure-ho.
0: I a Màlaga no van posar un del Chiquito? M'ho estic inventant, això? Oi que sí?
5: Pot ser, em vol sonar. No,
0: ara
5: no
0: buscarem.
5: Quina silueta és.
0: El nostre centre de dades, Fran Domènech, et dono feina. A veure si hi ha figures de dones i si al Chiquito li van posar un semàfor o potser era un...
6: Jo crec que sí, nena.
0: Un pas de vianants, no ho recordo.
6: A mi em sona allò del Chiquito.
0: I crec que deia Quietor quan estava vermell. No és broma, no és un acudit dolent. Crec que era així.
1: Sí, hem de dir que fa 2 anys ho vam...
0: Ho vam explicar, oi?
1: De fet, va tenir diversos problemes logístics i burocràtics per posar-se en marxa. També es va inaugurar una estàtua, però sí, fa un any aproximadament es va posar en marxa uns semàfors on quan estava verd em sembla que et deia adelante i diverses coses així. I fa un any també...
0: L'humor dels 90,
1: Sí, és el nostre, l'humor del comerç. I fa un any a Logroño sí que és veritat que l'Ajuntament va posar en marxa en el marc de les polítiques d'igualtat de la ciutat un semàfor amb figures femenines.
0: Mira, ja tenim la resposta. Mira. Doncs, Pol Caselles, arquitecte, divulgador cultural, gràcies per formar part de la solució. Insisteixo, el podeu seguir a xarxes caselles_pol@caselles_pol a Instagram, en aquest cas concret. Pol, moltes gràcies, una abraçada.
5: Un plaer, moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelín. Huelín, es coneixia el barri,
1: Treball, doncs imagina't.
0: Huelín. Al 677-38-77-19, 93-201-7474.
1: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió,
0: la precisió
1: que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental, a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo, el Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balanyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe, i a més 10 caminant, però atenció...
0: Epa.
1: On teníem el rècord, Brigitte?
6: A 300 de l'EVA.
1: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners, sí, que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Però si això es creu a la península, fill meu.
1: Això és el que fa l'Ivan.
6: Només d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
1: Oh!
0: Epa!
1: Ostres.
0: És que és informació de servei, visca la solució, gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474 677-38-77-19.
1: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
1: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
3: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
6: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si acas.
3: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innova Lab Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat, doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. Mm. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs, analitzàvem doncs, diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos. I, com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs, ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa!
3: En el que mirarem doncs, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: De dir, ui, que val el B3.
6: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera go. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el Clot? Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no això no casa?
3: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs, li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs, que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i, sobretot, doncs, no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres. No?
0: Semàfors espatllats, ara deies, no, alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig, un semàfor.
3: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
0: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso jo manual. Nosaltres,
3: sí.
6: Ai, nena.
3: I força en plan, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs cap al que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs forçar determinats plans semafòrics i els forcem des d'allà.
0: Què vols dir això? Per exemple,
3: doncs,
0: per exemple
3: doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és, sí? és un punt molt...
0: On
3: molt,
0: és la plaça de la Carbonera?
3: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
0: D'acord.
3: És un punt doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per doncs,
0: agilitzar
3: el trànsit.
0: I com ho veieu?
3: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
0: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los
3: sí,
0: tots
3: bueno,
0: en verd.
3: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
6: M'encanta, nena, ens hem de fer amistat.
0: Hem d'anar-hi.
3: És 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
0: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri,
3: sí.
0: Però terrestre.
3: Sí.
0: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no?, a sobre d'això.
3: Hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
6: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.
3: Bueno, les rondes és una infraestructura que té més de 40 anys. Evidentment, les condicions de mobilitat que hi havia fa 40 anys no són les que hi ha ara. El volum de trànsit doncs, no és el mateix. I, per tant, doncs, és una infraestructura que necessita doncs, una renovació i una actualització.
0: Si
3: i estem
0: fem,
3: treballant això.
0: Si ho fem, fotem-hi 5 carrils, perquè no ens es quedi desactualitzat
6: fins aquí. La tendència és que no hi hagin tants vehicles a la ciutat, per favor, d'allò del... Com es diu allò del CO2, es diu?
0: El CO2 es diu.
6: Doncs aquella cosa fora.
0: Transport públic de qualitat, això és el que ens aniria molt bé. A tot això, us imagineu que vivim en una zona on no cal regular el trànsit de semàfors, perquè no n'hi ha? Doncs aquest territori existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Ara tornem.
7: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Vuit minutets i seran les dues del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
6: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
0: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
3: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs, forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin de tindre l'emergència.
0: A tot això... Resposta, Brigitta?
6: Molt
0: per tant,
6: ben...
0: si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
6: doncs
0: ambulàncies.
6: Felicitar-los.
0: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors.
6: Sencera.
0: Sant Domènec.
1: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost. El Ribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta. Doncs no, és una altra. És la comarca del Priorat.
8: És necessari que no fa falta. Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
9: Mm. Si ho respectes... Com et arreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
10: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
9: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar-ne.
1: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria doncs, uns 10.000 habitants, aproximadament. És ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.
0: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, com esteu?
0: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
11: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
0: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com, per exemple, Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà aquelles hores que toca i tothom el coneix? Sempre és la mateixa persona de referència?
11: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm-hmm. Vull dir que aquí, al final, som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no ens són necessaris. No?
0: Ja, ara parlaves de la manera de ser. Clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors.
11: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no? Que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs, que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn, doncs, ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit.
0: Mm-hmm. Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
11: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? o per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació. Només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
0: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Méndez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
11: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
3: Evidentment, a la guàrdia urbana.
0: Si bé, primer, persones?
3: Sí, sempre la guàrdia urbana.
0: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
3: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dintre de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
0: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'estop sempre, eh? Primer pares i després passes.
6: Ah, sí, nena.
0: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
6: Ja li diré al xofer.
0: Fran, no sé si volies dir alguna cosa. Que
4: no, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres
0: endavant.
4: Que fan, però però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
0: Epa.
4: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
0: Quin Sant Quirze? De Besora?
4: Del Vallès. Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors, però ens ha escrit la Sandra, de Vallès.

0: Plana, concretament, amb un semàfor de vianants on el nino verd i vermell és una dona. També.
1: Epa! Sí, ara fotrem un mapa.
0: Mira, no estaria mal això.
1: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui La Solució i ser part de La Solució.
2: A vosaltres.
1: Torna quan vulguis, eh?
0: Què passa? Què diuen? Òscar Fernández.
1: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
0: Que controlats dos semàfors només.
1: Dos?
0: Almenys encara, eh?
1: Està connectat l'Òscar o no?
0: Quin concurs, eh? No trobo el tercer a la memòria.
3: Va bé. Que no se l'hagi saltat, nena.
1: Òscar Fernández, Catalunya Migdia. Us deixarem ara amb ell a les dues del migdia. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
4: Sí, li estic donant voltes. En tinc dos molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
3: No, que se l'ha saltat.
1: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a La Solució. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Les quatre formacions que integra la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Front Ampli manté, mentrestant, la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Y nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
3: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en lloc d'unificar-les. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribi a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció.
1: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca Seat depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i el primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines DC.
4: Així és com sona Where is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, Dopamine Chamber, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement gràcies a que els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines DC, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i que també té confirmada la seva presència en la pròxima edició del Primavera Sound.
1: Esports, el primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray, a la Champions. L'entrenador alemany, Hansi Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1.
4: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell ocupa la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió, el Llevant i el Sevilla han empatat a 3. En uns últims minuts, bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, va anunciar la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
4: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I el Mataró femení de waterpolo s'ha adjudicat la quarta Supercopa Espanyola en superar el Sant Andreu per 15-5.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
4: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
6: Aquesta cançó vos agrada o no?
7: No, a mi trobo molt dolent.
6: A mi m'al·lucina, que aquesta és que m'agrada més.
7: No, no, boníssima.
6: És una cançó protesta.
7: Ara.
6: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a la indústria.
7: Clar, està, i després això. És veritat, aquesta protesta és la més protesta del disc. Mm. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
8: Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
5: Val.
8: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és
6: i
8: boníssima.
6: I de fet, de Quarto Azul, és la darrera cançó.
8: Exacte,
6: del
8: disc.
6: És un poc estancament de la filosofia, un poc de l'àlbum, no? De que vull fer la meva vida. Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Aitana, se va poder veure la cantant amb un element molt sospitós perquè la cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Aitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
9: Oye, tengo muchas tiritas que me las estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
0: Moltes explicacions.
8: I la gent com reacciona? No! No?
6: Després ella també va fer... Sí, com decebutada, no? Sí. És que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? És problemàtic.
8: Clar.
6: Clar, i al final acabes posant-te damunt el teu gos per dissimular que tu és en una cosa de l'Aitana que ja no té ni ella.
8: I que l'Aitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
6: Sí, sí, bastant. És vera que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
8: Sí, tal qual.
6: Aquests microtatuatges com fines, sí, acarbonats...
8: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, que això crec que els li passava a l'Aitana.
6: Bé, tornant a l'Aitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
9: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, que me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces me estoy quitando...
6: Actualment, Aitana se sent tan poc definida per els seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i, de fet, en el seu canal de difusió d'Instagram, Aitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
10: No puede ser, Aitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
11: A mí me fascinan. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Aitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser. O sea, no puede ser.
6: Bé, ja tenim un test damnificats, és en Javi de Hoyos.
8: Està molt afectat.
6: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Aitana quan se tregui tatuatges.
7: No entenc què més els hi dona.
6: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Aitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots estan allà situats.
8: Sí,
6: i llavors em venc a explicar alguns. que soni aquesta cançó, no?
7: I tant.
6: Bé, ja sabeu que Aitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operación Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en es canell, en honor als seus pares, que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és una paraula quechua, que significa es poder de l'amor cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir. Aquests convells són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Aitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en un nou plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
8: No hem rebut més informació dels gossos de l'Aitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
6: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé?
8: Bueno, no mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
6: Ah, perquè a més eren mig compartits
8: amb en Miguel
6: Bernadó,
8: sí,
6: que no hagin
8: marxat
6: amb ell, no?
7: No sabem què passa.
12: Clar, d'aquí la preocupació.
6: No, ara
12: d'aquí
6: estic preocupada jo també.
8: Perquè diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
7: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res. I ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
8: Sí. Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
6: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
8: La M de Miguel, que portava les costelles, o així, crec que ja en van parlar. Que
7: se la va treure. Sí,
6: ja ha fet algunes sessions en el passat de borrament de tatuatges.
5: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat. Tengo derecho de pasar.
8: Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park, amb més de 220 metres... 220.000 metres quadrats.
12: És que heu trobat petit, pel que estaves dient.
8: 220.
12: Escolta, bueno, és una casa.
8: És molt de metro,
12: una...
8: Home, és una casa. És una
12: mansió, és una mansió, però clar, un festival.
8: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
12: Quina gran idea.
8: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat s'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert, us recomano molt, perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent, perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
12: Està paper.
8: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats, és bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran "És latina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre. Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
7: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
8: Igual la tenim també allà, la Marta, ajudant.
5: Ho
8: ha fet ella. Mira,
7: ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot
8: amb l'Àlex del rellotge. Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, és et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
5: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si vols veure tot...
8: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
5: Com?
8: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira, i a mi, sincerament, no em pot semblar
5: més genial. Però es diu el Club de la Lloba.
8: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
7: Ah.
8: Que de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que ella li va fer il·lusió de dir, tu, ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser d'escoltar també les criatures quan pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, entenc, un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1.000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, és tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
7: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
5: sí,
7: de la Shakira es retransmetrà en directe.
8: Per on?
7: Per Amazon.
5: Ostres,
7: Prime Video.
8: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
5: Que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
7: Si voleu.
8: És un diumenge?
5: Sí. Llavors el mirem cadascú.
7: No, és un dissabte.
8: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure a les 4 de la tarda, em penso que és.
5: No tinc part,
8: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus. Només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, Molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
5: com
8: mereix.
5: Com ho demostres, no?
8: Com ho demostres, marques. Per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
5: O fas un examen
8: d'accés. Has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
13: a mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, com fes.
8: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
13: Sí.
8: Perquè, clar...
13: I que la Shakira té bon cor.
8: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
13: De fet, no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
8: Tens raó, la Shakira va ser manipulada.
13: El dolent és el germà, perdó. Presumptament.
5: Va sobreprotegir, sí.
8: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
5: Ahir ens va quedar pendent comentar el tsunami a Elisabet Álvarez d'aquest cap de setmana. L'empresària va donar tots... Són molt bones fent guions.
13: Sí que sí.
5: Sí. L'empresària va donar tots els detalls del seu embaràs a través d'un preguntes i respostes d'Instagram que la Marta ha analitzat i que ara
13: jo us ho vaig passar diumenge mateix, sí. De dir, nois, és que hauríem de fer una última hora a Catalunya Ràdio.
8: És que aquest cap de setmana m'ha enviat més whatsapps que els que després hem enviat durant tota la setmana, no, m'explico.
13: Que en tot l'estiu, Juliana.
5: Sí, hi havia molta activitat, tot concentrat.
13: Ai, nois, el que va passar diumenge és de les millors coses que crec que ens han passat en aquest programa, perquè per una vegada una famosa ens va donar totes les respostes que volíem. Perquè la setmana passada, el que no sortí d'aquí, vam preguntar al cel, perquè això de contactar amb la font primària a nosaltres ens fa vergonya, vam preguntar al cel, però de quan està l'Elisabet? I qui és el pare? És cert que és pediatre? No portaven super poc temps? Però i què passa amb el seu ex, el magnat dels pernils, Enrique Tomàs?
8: Jo portava dies sense dormir, però sense clocar ull.
13: Doncs mira, com diria aquella, les pregàries van ser ateses.
8: Thanks God, glòria a Deus!
13: I tenim respostes.
5: Aviam.
13: Abans, per això... No, clar, és que estem donant molt per fet que tothom sap qui és l'Elisabet Álvarez i ella per nosaltres és famosíssima, però potser hauríem de donar quatre dades una més mica de context, sí, per si hi ha algú despistat. L'Elisabet és una empresària catalana de 36 anys i la propietària del centre d'estètica In-Out, conegut per tractar moltes celebrities. Totes han passat per allà. Batial, Aitana... qui més?
8: La que... Goico,
13: la
8: molt.
13: Goico, la Dulceida, és a dir, sí. Totes han passat
8: Úrsula
13: per allà.
8: Úrsula Corberó.
13: Correcte. Llavors, ella va començar a sortir el 2013, aproximadament, any amunt, any avall, amb el senyor Tomàs, el dels pernils, i, nom important, el senyor dels pernils, que és ex-sogre de Gerard Piqué, uh-huh. Ja que la seva filla és Núria Tomàs, ex-nòvia mítica del futbolista, i aquí va acabar deixant per la Shakira. És una història que jo entenc que ara la dic així i caldria fer un croquis i ensenyar amb un arbre genealògic, no?, on va cadascú.
5: Qui és qui?
13: Però és que és de les millors trames que tenim a Catalunya.
8: Estic totalment d'acord.
13: Aleshores, l'Enrique Tomàs dels pernils i l'Elisabet comencen a sortir amb els 24 anyets de diferència que els separen, perquè ella en té 36 i el senyor dels pernils 60.
8: Que ja sabeu que aquí a mi m'agrada sempre aportar una dada extra, que és que la Núria Tomàs, filla del senyor dels pernils, de fet, és fins i tot més gran jove que l'Elisabet.
5: Ai, més gràcia.
8: O sigui, la seva madrastra era més jove que ella.
5: Exacte.
8: Exacte.
13: Això va ser fort, sí. I mira, hi van tenir una criatura, l'Enrique i l'Elisabet, fa 10 anys, l'Eric. Llavors, el 2022, quan la criatura ja era molt gran, es van casar en una boda a Mas Cabanyes amb 400 convidats que he volgut recuperar. Tots els titulars de la premsa, a veure si algú va cobrir, efectivament, allò es va cobrir com una gran boda. No hi va faltar de res, i entre els convidats hi havia uns quants noms destacats, com el de la Dulceida, tota la gent que anava a la clínica al final, l'Alba Paul, Tita Nati, com no, Marta Torné, Bat Guial, la cantant, o fins i tot Xavier García Albiol, que és l'actual alcalde de Badalona, pel PP.
7: Quina
13: doncs
7: angoixa.
13: Bé, no, t'ho imagina, quina barreja de gent. És el més semblant que hem tingut al casament d'en Risto i la Laura Escan, és el 2017, sí, on també hi havia una barreja de famosos que no t'esperaves.
7: Totalment, tenies també una Dulceida, sempre hi és?
13: Sí, sempre.
7: Ella ve sempre amb el menú, una Dulceida, però després de sobte també et podies
13: trobar... La Tita Nati surt també d'un matoll, sí, sempre apareix sempre per allà.
7: Després també hi havia la Pilar Rahola, per exemple, en Duran i Lleida, això en el casament de la Laura, que la Laura Escan ni se'n deuen recordar d'ells, no sabia ni poder saludar.
12: Van i veure.
13: Sí, bé. Doncs tornant a l'Elisabet i a l'Enrique, deu fer cosa d'un any, aquí el programa ja vam començar a sospitar que... Bueno, i de vegades no és una cosa tan evident, no? De vegades és una story. De vegades és una cançó que comparteixen via xarxes. De vegades una cosa que és una evidència molt més descomunal, que és una casa nova, que llavors dius...
7: Sí, que aquí el pàlpit...
13: Aquí ja el pàlpit ja és més, no? És més gran. Però hi ha alguna cosa que et fa sospitar? Que una dona s'ha separat. I és la intuïció que teníem el que no surti d'aquí, que va acabar confirmant-se quan vam començar a rebre alguns whatsapps de les nostres perfectes sobre ella i quan l'Elisabet va publicar aquella espècie de docu-sèrie d'un sol capítol, com va recordar la Juliana, a Instagram.
7: Encara no he entès de què anava jo.
13: On ni confirmava ni desmentia el seu ingrés al Club dels Solters.
14: La caixa de Pandora, mira.
15: Missatges.
16: És el programa de ràdio, no?
17: A veure?
18: Fa un mes de la constitució del Club de Solters de Catalunya i en formen part personalitats com la Goico, Juliana Canet, Alba Farelo, Paula Badosa. M'ha arribat una petició que no sé si incloure-la. Elisabet Álvarez.
14: Di que és soltera ja. No ho sabem.
18: Un esperit.
14: Ella és
18: la... S'està investigant.
14: Perquè s'ha fet una casa. I és una de les nostres fixacions. Jo la segueixo a tot arreu. Jo estic obsessionada amb ella.
19: La amo. Por favor, ella puede decir lo que quiera.
13: És un caos de tall, perquè és ella reaccionant al que nosaltres començàvem a dir de la seva possible separació i com a ella li encanta sortir al nostre programa.
7: I com treu aquest tall, perquè ho sento, però som l'únic programa que li dona tanta notorietat,
13: sí, perquè...
7: que està perfecte, però si hagués un tall de Viernes, hagués posat el tall de Viernes.
13: Sí, jo mai l'he sentit en català a l'Elisabet. No sé. Però t'adora, que és l'altra conclusió que vam treure de... Ella pot dir de mi el que vulgui.
7: No
13: per
7: sap
13: tant,
7: ni com em dic.
13: És la típica que després et diu, Júlia, soc superfan. Sí, això també podria ser. I a mi el que m'ha fet pensar aquest tall, ara recuperant-lo, és que potser aquí ja tenia nou nòvio. I va fer un Tarzan en tota regla. No ho sabem, això. El cas és que la setmana passada ella va fer un gran anunci a través del seu compte d'Instagram. Era unes imatges d'ecografia.
7: Va posar aquesta cançó de fons?
13: Sí, jo no la coneixia.
12: Ai, em sembla fantàstica.
13: Ella va anunciar el seu segon embaràs d'aquesta manera i ahir ens va confirmar que és un altre nen, que l'Eric tindrà un germanet. I aquí és quan a nosaltres ens sortien totes les preguntes que plantejàvem fa uns minuts. Doncs diumenge passat l'Elisabet tenia molt temps, molt internet i ganes de respondre preguntes de les seves seguidores. I nosaltres us l'hem seleccionat i resumit per vosaltres. I ara, Roger, et demanaré un paper actiu a la part que ve, perquè això serà com una mica una roda de premsa,
12: perfecte,
13: vale? Llavors, si la pots llegir, si us plau.
12: Estàs bé, Elisabet?
13: L'educació sempre el primer.
12: Sempre.
13: Ell ens diu que sí.
7: Ai, que bé, mira.
13: Que està bé. Que el fet de tornar a ser mare l'omple de felicitat, però que l'embaràs en si el porta regular perquè a nivell anímic passa per estats de tota mena. Passa per l'apatia, després tristesa, eufòria, molt patiment, allò de dir, no, fins que no va passar el primer trimestre no podia parar de mirar si sagnava o no, i que això ja li havia passat amb l'Eric, el seu primer fill. Això, un. Següent.
12: De quant temps estàs? Felicitats, mil.
13: Doncs mira, de 22 setmanes. Naixerà entre l'última de desembre o les dues primeres de gener. I ens diu l'Elisabet, espero que arribi a gener. Perquè aquesta és veritat que és una por de moltes mares que els toca parir a finals d'any i que diuen, prefereixo que sigui dels grans de la classe que no el petit.
7: I a més que
13: si neix... No s'acaba notant tant, però és veritat que...
7: I que és veritat per això que si neix al desembre tens molts números de que et caigui en un Nadal, que et caigui en un Sant Esteve, que sempre també sap una mica de... No? Fa com...
13: Sí, però ja es veu que... Home, però Reis també caurà per allà, ja es veu. Això passa amb els nens concebuts al mes de març, no? Això sempre passa. Per tant, anem apuntant aquesta dada, si us plau. Es va quedar embarassada al març i no sabem quan fa que surt amb aquest pare de la criatura.
12: Va ser buscat? Sou una parella 10.
13: Moltes gràcies, sí, va ser buscat.
12: Bueno, me n'alegro.
13: Ell no tenia fills i amb una certa edat, quan comences una relació, és una cosa que es parla. Jo ho havia assimilat, no tenir més fills, però m'encanta ser mare. I si es donaven les circumstàncies, cosa que veia difícil, sí que ja estava disposada. També és cert que vam decidir buscar-lo pensant que tardaria molt, no tenim 20 anys. Però per sorpresa nostra no va ser el cas. Així que va ser molt buscat i desitjat, però també una mica xoc.
12: On us vau conèixer? Va ser amor a primera vista?
7: Deixa'm que et respongui. Vam conèixer la pensió Regàs.
13: Deixa'm que et respongui. Ell era el pediatre del meu fill. Confirmat per la pròpia font. I segueix. Durant 4 anys...
12: És que ve de lluny, això encara ho fa més bèstia tot.
13: Espera. Aviam. Durant 4 anys va ser només això, el pediatre del meu fill. Però al final, cada cop ens portàvem millor. Hi havia més feeling.
7: I mentrestant l'Enric anava preparant comandes de pernil.
12: Anava tallant rodanxes de pernil.
13: I bé, vam quedar un dia... Una cosa una mica estranya, el primer dia fora de la consulta. I fins a dia d'avui!
12: Em sembla espectacular, perquè això s'ha anat coent a càmera molt lenta al llarg de 4 anys, perquè aquests, el primer dia ja...
13: Hi havia una connexió.
12: Llavors, això es va coent al bany Maria i el dia que explota aquella consulta, és que no vull saber ni com va quedar.
7: Moltes vegades...
13: No, sort que van quedar fora.
12: Bueno, sort.
13: Perquè pobres criatures no han de veure aquest espectacle. No.
7: Moltes vegades passa que tu coneixes algú i ja tens aquella petita intuïció que dius, aquí pot haver-hi una gran història.
13: El tema és, cada cop que portava l'Èric al pediatre, el senyor Tomàs hi era o no? Ell també era testimoni d'aquestes espurnes que anaven fent-se, si vols, a foc lent.
7: Ja saps tu que això passa quantitat de vegades, que moltes vegades ets tu com a parella, que com que coneixes millor que ningú altre la persona que tens al costat, detectes de la primera ja qui serà el següent nòvio.
12: Aquí ho hem encertat sempre,
7: sempre. Jo sempre he sigut qui serà la nova parella del meu ex.
13: Però de vegades, sí, qui serà el proper, però molts cops és una persona amb qui tu no t'has de relacionar gaire. Penses, és un company de la feina o és tal. En canvi, qui és algú que si ets un pare una mica actiu a la vida del teu fill, veus sovint en les revisions, però també en els moments en què el teu fill ha estat malalt.
12: Clar, no sé si ha estat un pare actiu.
13: Jo crec que l'Elisabet ens deixarà clar que sí d'aquí una estona.
12: Mira, més preguntes. Diu, hola, potser és un atreviment, però com et portes amb la teva anterior parella, el pare de l'Èric? Gràcies.
13: Doncs moltes preguntes sobre aquest tema. Només diré el següent i no tornaré a comentar res per respecte a l'Enrique, el dels pernils.
7: Però m'agrada molt que, per sobre de tot, ens tingui respecte a nosaltres com a audiència i no ens deixi amb cap pregunta allò en el tinter.
13: Ella està fent una roda de premsa en tota regla.
7: Totalment.
13: Doncs ens portem bé. I espero que sigui així tota la vida. Perquè som pares d'un fill i per mi això està per sobre de qualsevol altra cosa. L'hem d'educar junts, acompanyar-lo en totes les seves etapes i encara ens queda l'adolescència. Crec que per fer-ho és fonamental que els seus pares estiguin units com a equip. Si no, les conseqüències les pagarà el nostre fill. Això implica... Prepareu-vos perquè vindran girs, eh? Això implica que a vegades calgui cedir, empassar-se o deixar certes coses de banda i callar. Però la prioritat és l'Èric.
7: Sort que volia respectar l'Enrique perquè arriba a voler destrossar-lo i aquest tio no aixeca cap.
13: Corda't el cinturó. Òbviament no sempre és fàcil. Després de 12 anys tenint un tipus de relació, has d'aprendre a construir-ne una de completament nova on ja no sou parella. Uh-huh. I després, i el més complicat, és tornar a recol·locar-la quan cadascú refà la seva vida. Entenc que parella refer vol dir tenir una nova parella.
7: I això
13: no sempre és així, perquè tu pots fer refer la teva vida sola. És així. Bé, segueix l'Elisabet. Això requereix temps, adaptació i aprendre moltes coses pel camí. Sempre serà el pare del meu fill i, per tant, sempre serà família. No parlaria mai malament d'ell i sé que ell no ho faria de mi. Atenció aquí.
8: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
7: És genial! Escolta, així que ella té un talent.
5: S'ha explicat molt bé.
8: Això és una passivo-agressivitat.
7: És per anar-se tota l'estona.
5: S'entén tot.
7: No puc dir res dolent d'ell. Estem condemnats a entendre'ns per tota la vida.
8: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
7: Es porten fatal.
8: I és l'última vegada, entenc, que parlarà d'ell, perquè
7: aviam, així ho ha deixat clar. Perquè també diu que no vol parlar ni de dolent i que es porten bé, i després diu que ens voldran matar i estan condemnats a entendre's.
8: Fins aquí aquesta roda de premsa espectacular. Tant de bo aquesta nova temporada estigui plena de moments així, i tant de bo torni un altre capítol d'aquests de In Out, Elisabet Álvarez, El Descobert, sí, perquè a mi m'encantaria. I molts ànims a l'Elisabet, perquè encara li queden 3 mesos llargs d'embaràs, i bé, això sempre és el tram final que costa.
5: Enhorabona i pendents.
7: I confessaré un petit secret a la nostra audiència.
8: A veure, digues.
7: Nosaltres, justament per algun teatre, havíem tingut la intenció de contactar amb l'Elisabet, i de fet s'havia arribat a tancar alguna vegada data, inclús per Night Out, i tenir una conversa amb ella.
8: Jo, sí.
7: I ella havia anul·lat sempre de manera una mica estranya i confusa, i poder també és perquè estaven els primers mesos d'embaràs, que també són mesos complicats, que et pots trobar molt malament.
8: Saps que ho he estat buscant abans, i crec que no coincideix.
5: Potser era abans de l'embaràs.
8: Va ser just abans, un mes abans de l'embaràs.
7: Mm. Llavors estava passant per una cosa molt més tremenda que un embaràs.
8: No podia parar de...
7: Que és l'amor.
5: L'amor.
7: Hormonada fins les celles, i ella devia pensar, jo per què he de quedar?
8: Ella estava intentant quedar-se embarassada.
7: Si vull estar aquí morrejant-me amb el meu nòvio tota l'estona. Si
5: de baixa per amor.
7: De baixa per amor. I ella, que és teo i s'ho pot permetre, i devia poder delegar.
8: Com li agrada ara fer aquest preguntes i respostes? No para de penjar contingut del seu embaràs.
5: A part, que li deu funcionar de tal manera,
8: deu
5: veure unes mètriques espectaculars.
7: A ella li encanta ser famosa, és així.
8: Sí, li encanta.
5: Tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdudament il·lusionat.
8: Perdudament il·lusionat, sí.
7: Tu saps quan al Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
5: A la ruta de la il·lusió.
7: Perdudíssim. No ell troba la sortida.
5: No. Està perdut.
7: I no la vol trobar.
8: Sobretot.
5: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
7: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat.
5: Viure
7: és una meravella.
5: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa, i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana, que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que ha anat al quiosc.
8: L'actor de moda, perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
7: I per mi, dels que ho fa millor, eh?
5: Sí, ho fa molt bé. Ho fa molt bé a la pel·lícula.
7: No estàs d'acord?
8: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, eh? Perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
5: I que no l'entenies, també comentaves ahir.
8: Clar, perquè, perdó, però és que surt ferit. I vull dir que això és veritat que soc molt...
7: És
8: escola Mario Casas. Jo, de vegades, necessito subtítols amb el cinema espanyol.
7: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entre mig, entre com si fos ahir, que no pot ser menys genuí, perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com, passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... Que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que, de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xiuejar... Però tot eren sons. Era una pel·li sense so.
8: En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
5: Però clar, que el tema de dicció del...
8: Home, no, sí que parla, tia,
5: no?
8: Parla molt.
7: Tots parlaven... De veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
8: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
5: La Penélope, sí. La millor.
7: La Penélope se l'entén perfectament.
5: I com canta, quina sorpresa, també.
7: Creus que canta ella?
8: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final, eh?
7: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
8: Sí.
5: I he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la, i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmode i es va veure en cor de cantar. I...
8: Fa un paperàs, la Penélope.
7: Quan se sabrà si van als Oscars?
8: Uf, queda molt, no?
5: Queda molt.
8: Queda molt.
5: però vaja, que totes les travesses diuen que segurament
8: sí. I que allà encara no s'ha estrenat als Estats Units, vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
5: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia.
8: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
7: No ho tinc clar, perquè recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones al planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
5: Absolutament, i ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no,
8: sí.
5: Miguel Bernardo.
8: Sí, bueno, poques, no ho sabem, bueno,
7: són poques.
8: No
7: se sap. Bueno. Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir ni tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, si presumptament va ser ella qui el va deixar.
8: Estic en contra d'aquestes
7: per ara
5: està.
7: Jo estic en contra,
5: tot.
7: No, jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolor. O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés
8: doncs ara
7: d'intentar esborrar tot això.
8: Ah, sí,
7: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
8: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Perquè et recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial, ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates, eh?
7: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat al
8: el
7: programa.
8: Ell, moltíssim.
7: Molt. Bé, veurem.
8: No sé si veurà La Bola Negra, l'Aitana.
5: Jo diria
8: no
5: que sí.
7: Jo crec que no.
5: Potser no ara, però més endavant.
7: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
8: Jo crec que també. Jo crec que em plec aquí, però això no és informació.
7: Això és l'estómac.
8: És un font, dos punts, estómac. En plec aquí juga un paper que no sé quin és.
7: Però que deu ser important, jo penso.
5: Què vols dir? Que li diu...
8: Jo
5: la mirem
8: no
5: o no la mirem?
8: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir, o perquè no sé què...
7: Clar, i que no té res a veure, o sigui, no estem insinuant, jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant...
5: No.
7: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també, d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios, que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
8: I en Plex aniria, ell, a veure La Bola Negra?
7: No.
8: Mai de la vida, eh?
7: Ell, tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
5: Vale,
7: li
5: per un altre massa... tema, no perquè fos l'ex-Aitana, sinó per un tema de concentració.
7: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
5: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
8: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
5: No, jo
7: I
5: crec
7: ja
5: que...
7: ja no és verano, podrien fer el otoño se mueve.
5: Més, sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat, aquest programa, i avui me l'he hagut de mirar una mica... Interromp tant els convidats que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
15: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
5: Per tant, important.
8: Clar,
5: no és una il·lusió.
8: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
5: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
8: Està enamorat.
7: Llamo, hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
5: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
8: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Semana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
5: Sí.
7: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats de... i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant jo crec, efectivament, que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert, perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
8: Ah, sí.
5: De molt ràpidament, no?
7: No, no.
5: Però, bueno, llavors ja passa d'il·lusió a
7: no, no, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
5: Bueno, gent molt valenta.
8: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
5: Absolutament.
7: Ni en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això. Jo
8: justament
7: ja
8: que s'il·lusioni ella.
7: Clar, però és que també al final, si tu estàs presentant aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella. M'entens?
8: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, tan
7: que
8: ràpidament.
5: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat
8: no.
5: I anar...
8: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
7: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi,
8: ja
7: que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per a la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
5: sí,
7: o que et
5: descol·loqui
7: molt.
5: No, no el deu ajudar.
7: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
5: A veure, més detalls que ens aporten Jorge, el director de la revista Semana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
15: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron,
17: o sea,
15: incluso
17: con... Bueno,
15: y se llevaron el tupper y con platos de comida.
17: Sí, por eso ya es confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaban el tupper.
15: No, una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper, una bolsa.
5: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
8: un
5: paper
8: plat,
5: film.
8: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
7: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
5: I li agrada
7: estan
5: molt.
7: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
5: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
7: Què vols dir, que podem viure plegats?
5: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
7: Potser és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
8: Sí, ara toca casa d'una, ara toca... Això si tens sort de tenir casa, clar.
7: Exacte. Efectivament.
5: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
7: Mira, me n'alegro molt. Saps que això... Vull dir que poder no, i és fortuït, però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar amb sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
8: Sí.
7: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
5: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on vens.
7: És literal una migrant per que... estar a l'exili, aquesta
5: no
7: noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
5: Segons la revista... Aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol i, de fet, això ho explicava el director de la revista i a Telecinco.
15: Es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga. Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ella, hasta donde sabemos, está afincada a mitad de camino entre Montreal, en Canadá, y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida, profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
7: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
8: Sí.
5: També.
7: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
5: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat. Però a què es dedica ella sí que ho sabem i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
20: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York, es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos...
21: I present to you my unique one-of-a-kind...
20: Veo, hace este tipo de vídeos graciosos, es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa y bueno, pues ay, está con el actor, vamos...
5: sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
8: Parlen en anglès.
5: Segurament, jo crec que sí.
8: Que internacional.
5: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid, que es diu La Toguita. I explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se, fer-se fotos i parlar amb tothom. I Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
8: Ai,
5: i
8: vivint
5: aquest enamorament.
8: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
7: Ai, molt. Mira, és de les coses que... poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
8: Avui segur, tal com estàs.
7: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
5: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. Si la bola negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
8: Bueno, ara venen.
5: Bueno, ara venen.
8: Mesos, eh?
5: En els propers
8: abans
5: mesos.
8: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
5: Primer Nadal junts, i si ho superen hi haurien els Oscars, però atenció
7: si
5: perquè ja...
7: Bueno, si superen. Fos una gincama.
5: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
8: Ai, sí.
5: Data important, en Miguel té molts números d'anar-hi, se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xutxup a la xarxa.
8: Un 6 de febrer.
5: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
8: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell,
7: no,
8: sinó
7: Llatra,
8: que és per en Sebastián Llatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses.
7: Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Llatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
5: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica... com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos, i, bueno, veurem si el comparteix.

dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destil·lades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post-funk irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C. El tema Where Is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. Una per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
0: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava... No, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
1: De vacances. O d'haver tornat,
5: quants
1: no?
5: Quants dies? Perquè,
1: una escolta, setmaneta?
5: Només ha passat una setmana?
1: Sí.
5: Pensava que feia una mica més de... Molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
5: Devia ser dels pocs catalans que no va trepitjar
1: sí,
5: l'estadi, eh?
1: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars. Un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 9:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocaven, en aquest moment?
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, que, a 9:45.
1: Un moment. Aquesta és la pregunta que m'has
5: Va començar a 2:15, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després, a 9:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: Però us he posat amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga.
5: Vinga, va, comencem.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimarts, 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Clar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol, no patiu perquè sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Hola. No ens hem trobat perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava a grada. Va ser un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon, la meitat d'aquest duet musical. Avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si heu tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no res.
0: Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024. I recordes que van fer aquell pacte, eh? Ell va entrar
0: al govern. Ah, sí, sí, mesos, sí, però ja va durar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada. No. Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, sí. Una cosa és posar un granet de sorra, clar. I l'altra és posar tota una cantera. Eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recordant
0: la seva
2: implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com
0: mare
2: si
0: meva.
2: Fos un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament.
4: Imagina.
0: Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
5: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa, un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
6: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com, per exemple, doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
7: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
8: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs, és fer-ho jo.
7: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si se'm cau una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que saber que canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre el lampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo, tu, ara no tant, no?
9: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
9: Jo m'agrada molt.
6: també penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
6: Lo bàsic. Aniria genial.
0: Fer un forat a la paret no costa tant.
6: No,
0: això
6: amb
0: un matí ho tens arreglat.
6: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
4: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
6: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast que mira cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
9: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no t'estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas de parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
6: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
10: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot. I des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar als animals, te'ls mires de lluny.
6: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
11: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat.
9: És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quart de 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
6: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen "Espero morir abans de fer-me vell", i aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar, molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC, i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bueno, bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: Ai, ja està. Vinga, respirem tranquils, Déu n'hi do.
1: No, tampoc.
0: Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
2: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
3: Quiero hablar con una señora que se llama... Le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen...
4: A mi madre le ocuparon un piso, en Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente...
3: Calla.
4: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
5: Un acoso realista.
4: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido porque me cantaron jotas.
6: Y en caso preciso
4: cantaban lo de camarero, ¿qué? Una de enero. Lo que tiene una gana de ir al cuarto de baño tremenda, que ya pipí y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
3: ¿Cómo termina esto?
4: No. Bueno, no me echaron yo ya. Me fui, oye, yo tengo vida.
0: Ens està quedant el 2026
2: sí.
0: Guapíssim.
2: Perquè
0: aquí estem,
2: ja.
0: Aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència,
2: sí.
0: Saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la travessa VIP segueix en plena forma.
2: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travessa, si es pensaven que seria senzill, clar. Estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
7: Es morim de dolor. Rampes boig.
8: On el tens?
9: Ah. Oye, ya hubo un momento que te he visto allá plorant.
10: Ploraba de dolor, sí.
9: Hòstia, pobre
10: tío. Las rampas eran... Yo tengo los brazos muy grossos.
11: Es una cosa, estira així. Queden pocs metros, eh?
12: Yo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
11: No tires de bessons.
12: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu tira, i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar també i ell mai em deixarà tirar també.
0: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
2: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avispat amb queros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
13: Per què dos una ploma, eh?
14: Porque estoy en guerra, ¿no? Es que estamos en guerra. Guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
15: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
13: Però les pilotes quan peguen...
15: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
16: És que no es pot estar aquí, eh?
17: ¡Bum! Ha llegat la guerra.
18: Han fet una cosa petita, una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. Estem allà amb la pitopàusia. Qui. Tu, que som perillós.
19: Me deixeu jugar?
18: Uf! Una mica mal, eh?
20: Una mierda. Una mierda.
0: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis patanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
2: No, dic que el meu avi era patanquero a Calafell i visc els patanqueros, eh?
0: Ah, bé.
2: Sort
0: tenir
2: els patanqueros. Home, ja.
0: Molt bé.
2: No es fiquin
0: amb ells. Alguna cosa més?
2: No.
21: Intentarem
2: que no els molestin.
21: Posar llum a la foscor.
0: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.
22: És

0: necesito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música. Chica loca, mulata, chica loca, chica loca. Vinga, va, sense samarreta.
3: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el top. Que se quite el top, ay, que se quite
2: el top, ay, que se quite el top. Sí, anem rient nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No, no. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
1: Ara, quina gran cançó que estem.
2: Quina gran cançó, quina gran cançó. 7 minuts, 2
3: quarts. 2011,
2: eh?
3: 2011.
2: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
5: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és una, és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
4: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
6: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta, de moment, és el que és. És a dir, des de que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
4: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
7: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
8: Fer dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
7: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
8: No, home, no.
7: Ah, estem en antena, Marta. Sí, sí.
1: Explica una cosa que, òbviament...
7: Tu prometes això, l'antena?
1: Jo tu tampoc ho sabies,
9: Bassas. Pensava, dic, això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
7: Sí, no, sí, estem en antena, no, sí, sí.
4: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
10: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero hombre, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
11: ¿Y entonces de dónde rascan? Si una no se los quita el PSC.
10: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica. Probablemente del 76-77%.
2: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, d'Astrocat.cat, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
2: Doncs avui ja ho sabeu, ui, un puntet a la boca, no diguem res.
1: Tothom callat,
2: no, avui. Tothom callat aquí, que ningú digui res.
3: Ah, no tenim secrets.
2: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
3: Avui felicitem a Paul Simon, el cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar, avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
0: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
3: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
2: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, Xavier. Bon dia, matiners.
14: Sílvia Coppulo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
13: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
14: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els combois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, Agustí. Si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Estic dient dilluns tota l'estona. Clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui, dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia. Hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, a La Vanguardia diu: Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 12-O, en aquest cas a imatges de la família reial.
8: Lara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra Pompidou per salvar el vot dels Nets i la BCU rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis, que comencen avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Zamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia hi trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana avui en dimarts repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Sempre bebemos más cerveza de la que podemos
0: tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gaire bé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz.
9: No
0: haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, sí, sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una mama. Una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum, avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. És un dels concerts que no us podeu perdre a l'Auditori, amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York, amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque, ara?
0: Dada Maria, Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure si el podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
11: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya o aquells que hi viuen, com per exemple el Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-s'hi a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
12: Es van vendre els animals i una setmana treballa a Barcelona, l'altra setmana treballa a Lleida i se van tancar els pobles. Un desastre.
11: Un desastre, deia aquest últim veí de dons al podcast El Radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
11: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
11: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
11: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
13: No ho sé.
9: A lo loco. Ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara García, 270, Marta Viana, 210, Macià Closes, 355, i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
11: Marta Viana!
13: Són 206.
9: Ai, gairebé.
11: Gairebé.
0: Molt bé, Marta.
11: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, ha pres com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
11: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93-201-7474. 93-201-7474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
14: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, aquest cap de setmana llarg?
14: Bé, sí, bé. Podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé. Però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que no
0: he entrat a la teva hora. No passa res. Jo trobo faltar sempre, ja ho saps.
14: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5:03. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso. Però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
14: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'han d'operar, sí. I de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
14: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
14: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré... Potser ha canviat la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa. Els uniformes diria que són els mateixos. La música és la mateixa. Els avions van malament, però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
14: potser
0: també passa.
14: Potser canvia la realització televisiva. els crits, es va sentir un vivaceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
14: Pues ja està.
0: Acabem de començar.
14: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
14: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
14: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474. I d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomín.
15: La solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
15: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
18: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
15: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
19: I si fas la venda ara, en donarien alguna cosa?
15: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Codi civil del calçot.
21: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
15: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia amb Elisenda Carot.
16: La solució. Passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A dos quarts en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enriqueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina, això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Nit tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu, entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Oh, molt bé!
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzen els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins al cap de setmana,
1: bé,
2: fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies. Ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A dos quarts estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93207474. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan, sí. quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant, totalment.
1: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí.
1: Doncs escolta, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta. I estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Vic sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Però
1: doncs...
4: m'agrada més la Coca-Cola.
1: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè amb Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà dos números. D'acord, Anna Maria?
4: Com dos números?
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana?
5: Bona
1: bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Pogueu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè
1: llevar-me
5: tant
1: d'hora
5: no faig mai tant d'hora.
1: Ah,
5: per
1: val.
5: Mi és un extra.
1: Val. I com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat... Encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir...
1: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, fent no, dirigint.
1: A veure, però explica'm sí. Això, on, Joana?
5: Per què? Digues, digues, perdona.
1: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un jovenet, formant un grup juvenil, la Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla... I, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó, després de tants anys, amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana,
5: però havia dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que important que és el teatre, que important
5: sobretot,
1: que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans, mirareu enrere i direu... Quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant. I
5: aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots.
1: Un petó.
5: I que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, també un petó, que vagi molt bé.
5: Un petó.
1: Adéu,
5: gràcies,
1: adéu. Més matiners desperts a aquestes hores, 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
6: M'encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
6: Sí, i tant. Bé, veus? Pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé... bueno, de tot. Quan era molt, molt, molt, molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar 4 vegades. I el que feia de... I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, no, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo. Bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
6: penso,
1: sí, clar, clar.
6: Tampoc és tan gran. No,
1: però...
6: però en tenia 30 o 40.

0: que, de fet, bueno, és igual, tampoc li interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
0: Sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada, Marta.
0: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
0: Un feu fantàstic.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí, i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Hard Rock Hotel a Coral Romput, aquest poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquillué. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquillué, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquillué, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí. Arribem amb només dos minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt. He dormit molt.
0: Has dormit... Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir em va costar molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè sí. No pots dormir, vas donar voltes al cap, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis i encara et veig prou bé, també t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat.
0: Sí, sí, sí. I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana, que se'n va veure Morning Sun, i la Marta, que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per cert, Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant, i avui ho explicarem, va minut a minut, i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Fins demà.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols al Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de ponent, de l'Alt Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que

0: podem arribar a notar doncs, la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres, com a mínim.
1: Això pel que fa al temps, gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat, atenció, perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs, ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta!
1: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre i la Moncloa ho critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi el seu projecte. Verónica Martínez a sumar.
7: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
1: Avui haurem d'estar també pendents de França perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray-Barça a partir de les 9 amb un Barça que buscarà la 10a victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre.
9: Ja comença a fer

0: vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona va continuar avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, un incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores, fins a 9:15 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irio i de Uoigo.
4: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
6: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
7: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que han sortit.
8: Vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré al vespre.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
4: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uoigo i Irio ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i, en alguns casos, també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
10: Hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
4: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van compartir amb els periodistes ahir durant la tradicional recepció al Palau Reial les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
11: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
12: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
11: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
0: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
4: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre, ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Mentrestant, el cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Silvio Riols.
4: Sí, Francesc Campayo va presentar una denúncia a un jutjat de Girona divendres perquè fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Ho destapa El País, que també explica que, paral·lelament, Campayo també ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges perquè considera que l'ajuntament liderat per Silvio Riols ha pres represàlies contra ell per reclamar els seus drets. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campayo estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
2: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
3: Ho van després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: París, Isabel Galí.
15: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
16: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
15: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
18: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
17: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
4: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt conjunt de l'economia mundial. L'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
3: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
19: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexis Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
20: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
19: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
20: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
19: Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també expliquem avui que el papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
4: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
21: I medici mi hanno trovato un nòdul...
22: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
21: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
4: El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
2: Mentrestant, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del Regne Unit i la Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27 estats membre.
3: Sí, però ara per ara descarta un nou referèndum del Brexit.
2: Ho amplia des de Londres, Quim Olivares.
23: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords immediats per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
24: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatu quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
23: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París, enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
25: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desapareix en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
26: El comportamiento de cliente unido a regulación va ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
25: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
27: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray, a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal-Nàpols, a segona divisió, el Girona empat a 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Maccabi de Tel Aviv, a partir de 8:45.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres, una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona.
2: Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño.
1: I compta enrere per saber si es topa, treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre, els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes alimentant tot de teories i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. I a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera.

0: gran festa i drama de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament. Actua a la plaça de Joan Coromines a 9:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 9:45 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?
3: I a les 10 explicarem les conseqüències que té la malaltia del Papa pel relleu de l'arcabisbe Omella.
4: A 10:45 farem la secció de ciència amb el Pere Estupinyà. I a les 11, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui, desfilades militars.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pendents aquesta hora també del temps i també la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquí estem a l'estació de Sants. Acaba d'arribar un dels trens, en aquest cas un Ouigo, que ahir tenia previst arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar. I una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
6: Bon dia. Efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir. I acabem d'arribar, que són les 6:30 del matí. I la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè, clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I, clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
5: tu anaves a passar el pont.
6: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de la Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir. Però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima perquè ara, de cara de feina, doncs, també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a les 9:30 treballant com a mestra en escola amb un gat i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
5: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
7: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
5: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre una i dues hores i ja no arriben al que tenien previst.
1: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, a Eloi Cordomí?
8: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar algun petit ruixat al litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
1: Són les 6:25. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet.
9: Priviet.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, Guten Morgen.
10: Guten Morgen.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
11: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que en un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
1: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
9: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Elifer Alp, no s'atura, però, mentrestant, dient que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Sora, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
1: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
10: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per l'abella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la Universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: I ara esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat. Show that they're ready for
1: that. Aquest Galatasaray-Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols i Arsenal-Lilla. A segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3. Just about a mile on the
0: 109, there's a little church sitting back. Nova polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empatar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.

0: Mentre el Barça rep el Maccabi a Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba a aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a 2:15.

0: En punt 6:45. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8:07.
1: I es pondrà a les 7:21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:14.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners, 16 graus. A Vilanova i la Geltrú, 18. I a Agost, a Balaguer, 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, l'interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Ouigo o l'Iriou cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:45.
0: El segon, la llei de nets.
2: Finalment, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional.
0: El tercer, els Reis.
1: Felip i Letícia arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar així el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
0: El quart, FMI.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: I el cinquè, Lleó 14.
1: Serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic, que ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
0: I què més ens deixa la matinada, a banda del retorn de Frederic Vicent, a l'antena de Catalunya Ràdio? Freddy, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: A Brussel·les.
5: Doncs, a Brussel·les, el sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern, això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a obtenir tenia escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la llei de nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
6: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre. I en aquest cas, el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, al Mundo i l'ABC. I altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
0: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del Papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
7: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també al futur del bisbe. bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó XIV. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85% durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%. I cap al sud, el diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
0: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
8: El camp del Galatasaray a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid, val Villarreal, mentre que l'Euroliga de bàsquet, Barça Maccabi a partir de 8:45.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia als pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria i molt als polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
10: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gra.
11: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
10: Recapta!
11: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
2: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
1: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia, doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb què hem parlat.
14: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
15: Vam entrar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
13: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
16: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
13: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
2: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
17: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
2: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
1: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
2: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària àrea comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
2: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
1: I comença l'audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
1: Ana Alfonso.
19: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta-Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural l'avui la comencem a Sitges.
20: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
1: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
21: 11, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
22: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
21: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a TT Montoliu i Bebo Valdés. Paraules de
20: El concert Blues for Tete amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
1: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously,
20: kicking me out of my own house? Are you seriously? Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment no han transcendit les causes de la mort.
1: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Bruce Fontaine's DC.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa, a Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt, en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí, a l'estació de Sants, el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estanyen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 el barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Ai! mal. Ja t'has menjat 9 panetones.
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Entre la contemplació i l'abisme.
17: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
16: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
17: Entrades a auditori.cat.
1: 10 minuts i a les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs, d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comunal. Fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del Pla Secta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química, Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del Pla Secta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
4: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres, una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant es farà avui i participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars del Carràs, el parc solar més gran de Catalunya. Júlia.
5: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos, quan denunciats, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs, el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal-Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Maccabi a partir de quarts de 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: Nagel, Hayes, Davis,

0: buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
1: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
2: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assumpta, i s'emetrà a Netflix. Vas veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condenat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no conta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
1: I a la recomanació del dia, avui, que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
3: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, un activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos, i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
1: I els altres, què diuen, Jovany?
4: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No tiene la palabra.
5: No. No tiene la palabra, señora Bergerón, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, por favor, le llamo a los...
4: Aquí al matí de Catalunya Ràdio donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
1: Atencions, Montserrat Guillén, gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
6: Moltes gràcies.
4: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
7: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
8: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
4: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Bon dia, Canalies.
9: Bon dia, què tal?
1: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
9: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, a l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Come On, Come On amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui de trens ni torna bé, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i 20 del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, doncs m'han dit tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid, i però el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.

0: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
1: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
0: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
2: Gràcies, Joan. I aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio, que probablement, molt probablement, reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un marcat top electoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat.
3: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta, Pedro Sánchez!
2: Un 2 d'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Santeaja.
4: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
3: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta! Pedro...
4: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Saindeaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
5: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Nosotros aspiramos una lista única, que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
7: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
5: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irina Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra en principi sumarà les seves llistes per persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Per cert, que la CUP sí que ha ratificat que no es presentaran aquestes eleccions generals.
2: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
8: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada llei de nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó. Ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
9: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
8: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
2: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
8: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
2: Avui a la hora del matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
11: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, a les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar 4 gotes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
12: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
2: Ara són les 7 i 8. I ampliem més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Millora.
14: Notícia d'aquesta matinada, el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
15: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
2: Baixada general.
16: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
2: Paraula de Trump.
17: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
18: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
17: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
2: És que 3 dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de tot. Més atacs.
14: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat 3 míssils balístics llançats contra Riad per part dels Houthis. Els Houthis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit, Trump ha avisat que els Houthis s'estan portant molt malament.
2: Més protestes.
15: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
2: I a Brussel·les...
16: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
2: Sense nou referèndum.
17: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
2: Als tribunals.
14: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvia Oriols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
15: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
2: Motoristes va
16: Atenció amb l'avís que llançava al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
19: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
2: Retallada dràstica.
17: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, d'oliva, els gelats i el calçat.
2: Ingressa.
14: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú que té intenció de mantenir.
2: I tot això genera incertesa.
15: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
2: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia.
16: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where Is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
17: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
2: I Serrat, homenatge a Tete Montoliu. Paraules
14: senzilles i tendres. Ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona, Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
2: I pel que fa als esports, en Robert Prat avui torna a la Champions.
8: Galatasaray Barça a partir de les 8. Pau Cobercer.
13: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
8: També avui Atlètic de Madrid, Manchester i Villarreal Nàpols a partir de les 9. El comitè de competició podria analitzar d'ofici una empenta de Vinícius a un treballador de la Lliga a l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a quarts de 9.
2: O menys serà un quart de 8 del matí.
20: Us saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas, del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones. I un tema propi al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
10: El matí de Catalunya Ràdio. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
22: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Terrassa, 17 a Dosrius i 20 a Viladecans. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a Molins de Rei, direcció Barcelona, per un accident. I, per últim, a l'entrada i sortida de Barcelona, pel nus a la Trinitat.
16: Més mobilitat. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara arrossega problemes després que ahir es tallés la via durant 5 hores per un incendi. Estació de Sants, Joan García, última hora, bon dia.
0: Bon dia, la matinada s'ha acabat amb un anar i venir de trens i amb retards de 7 hores, 10 hores dins el tren. I al matí comença amb retards a l'AVE de les 6:20 i el de 7:45, que ara surt per pantalla també, que està demorat. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, no hi ha previsió que es recuperi.
16: Previsió destacada del dia. Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robant cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
15: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
16: En Alfonso.
1: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
3: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit.
15: A hores d'ara, els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
16: I una dada, la matrícula a la Universitat de Manresa registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes.
3: Serà la xifra més gran d'estudiants en la seva història. El procés de matriculació encara no està tancat. Ho recull el Regió 7.
15: La particularitat d'aquest curs que acaba de començar és que ho fa amb novetats importants com el grau de dret, d'odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
16: I un apunt de cultura. Perquè Pere Arquilluer dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel a Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 3 de març del 1955.
23: I el número de la sort, el...
24: 4.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Els sons del matí.
25: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a 11:45 de la nit.
26: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
5: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
6: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
9: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
27: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
16: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia.
2: Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
16: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts, esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
2: Incendi.
16: Foc violent no controlat i defectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
2: Gemelli.
16: El Policlínic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Ali Akka va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
4: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
2: 350.000.
4: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea. Són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
2: I 147.
4: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sustracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
2: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella. Ella porta un barret amb una flor i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells, el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
15: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i història.
2: A la segona imatge hi veig molts velers, moltíssims, en compto més d'una cinquantena, i al primer pla hi veig una cúpula del que podria ser un far.
15: És una estampa nàutica que crida l'atenció i que veiem avui a l'avantguàrdia. La imatge és de Trieste, Itàlia, l'Adriàtic, i efectivament el que es veu en primer pla és el far de la Victòria. Cada segon diumenge d'octubre té lloc l'anomenada Barcolana, la regata més multitudinària del món, que des del 1969 aplega milers d'embarcacions.
2: I la tercera ens l'envien des de Girona, i veig gent vestida de superheroi, samarretes de Bola de Drac, llibres de Star Wars o Marvel. Què és, Laia Claret?
7: Doncs mira, és la Girocòmic, la fira del còmic gironí, que ha celebrat la desena edició amb un rècord. Ha superat els 10.000 visitants en aquesta edició, que ha pogut obrir un cap de setmana llarg. El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena, amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
10: Al matí de Catalunya Ràdio.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals. El primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado, que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que serveix una intensitat insòlita en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar palmar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua quatre lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2,5 metres d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta a mort de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
2: Però això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
22: Citroën.
20: Consulta citroen.es.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
3: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
4: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona. I en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desagotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor i potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
1: Només sóc un desig, com un desig.
3: Són 7:45. I avui és dimarts, 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quar, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí al portaveu de la Marea Pensionista, Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit per ser al tren. Hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 7:45, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar, ja comencen a buscar alternatives.
6: Sortim a les 7:27, són les 7:10... No hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir, perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió, perquè hem de treballar sí o sí.
5: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo, tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va haver el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat, però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Valola Nova.
3: I què més hem de saber, gràcies, Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats, per la llei de nets, no podran votar les eleccions del 29N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
8: Els Reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, a les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària, 2 mesos i mig després, continua lluny de resoldre's.
7: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
8: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
7: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen. El govern ha començat a atendre algunes de les seves demandes.
8: El president Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
7: I el Papa Lleó XIV ingressa avui a l'hospital per operar-lo d'un nòdul al pulmó. Estarà una setmana sense agenda, però el pontífex vol mantenir el viatge a Sud-amèrica a principis del mes que ve.
9: En esports torna la Champions pel Barça, el partit del camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols, a segona el Girona empata 1 a Tenerife, mentre que el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al partit entre el Madrid i el Villarreal.
3: Avui esperem un dia mig ennuvolat en algunes comarques de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Són núvols baixos que afecten a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i a l'interior de Girona, i que podrien arribar a deixar algun petit ruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
3: I a les carreteres, retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
11: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit Sud, C60 a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
3: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
8: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
3: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
3: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
12: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar, una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària i destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures. I, per últim, a La Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mascolell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
13: I així és el País, la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li han advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
18: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
19: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
20: Una maravilla és poder viajar.
21: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
23: Mm-hmm.
22: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
22: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
2: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
7: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11. Ho recull el Diari de Tarragona.
3: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
8: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
3: I una altra manera de passar la nit.
7: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
3: Qui està en ratxa?
8: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en Dret, Odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
3: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
7: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons la CERA, unes 1.300 persones, i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellà de Nuc, perquè hi ha més densitat de cèrvols i, per tant, més competència entre mascles.
3: I aquesta hora expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Pincer i Lara García.
9: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya, i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
11: I avui l'Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
3: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
9: El diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions al camp del Galatasaray amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món. Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern, en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per la Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per La Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea el Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres, el club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista, tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
3: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
3: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
4: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diario de Mallorca.
3: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
6: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
3: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
4: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què has de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carles V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviós i al seu costat la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
3: I què fa anys avui, Caralies?
6: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en sumo més la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
3: I Sant Oral?
6: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
16: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
24: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
25: 13 d'octubre de 2006. Queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase quan el preu de la lluita pel poder és un país. El DVD reparteix encartat amb els diaris dos diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista el 2006 era fets, no paraules, i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa, deia, el que s'ha de ser rigorós. Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
28: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
27: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
28: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
27: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
29: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
7: Hi ha retards d'entre 1 i 2 hores després de l'incendi d'un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores, fins a 9:45 del vespre. Hi ha un tram de fet que encara es fa per via única.
30: Jo tenia la VEA ara a les 6:30 del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores.
31: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
32: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
8: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral avui. Es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
3: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
7: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
3: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
8: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
3: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
7: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
3: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
8: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
3: I en esports torna la Champions.
7: Amb un Galatasaray Barça a partir de les 8 a l'Euroliga de bàsquet, Barça Maccabi 8:45.
3: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
3: Comencem per les comarques gironines, perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
1: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de Roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Girocòmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires en la desena edició d'aquesta trobada.
3: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector, Clara?
10: Sí, una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. En aquest sentit, des de les deus Priorat i Montsant esperen que això no els afecti tant perquè tenen, com deies, produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. A la Terra Alta ens fixem en el servei de bus a demanda que s'ha consolidat. Connecta diversos municipis amb la capital de comarca, Gandesa, i en pocs mesos en Tarragona i Reus. Però el repte és aconseguir connexions amb Lleida, i és que força joves terraltencs estudien allà. I d'altra banda, es facilitaria la connexió amb els trens d'alta velocitat.
3: I avui a Lleida parlarem també de la plaga de coloms que afecta Balaguer, Pere Joan.
5: I és que la plataforma veïnal que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
3: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
12: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions de destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna Pere Arquillué a la Heartbreak Hotel amb el muntatge Coral Romput i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 2:15 del vespre.
3: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
12: Adéu, bon adéu, dia.
13: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, un temps partit amb dos. Tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral, més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui en temperatures suaus, de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus. I en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
3: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra.
0: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa Sabadell a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
9: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat. I després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
24: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
0: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
11: El rap de platja sencer, se'n anem a quasi 19, 20 euros, sencers. La cua grossa, els 30 i pico d'euros, 33, 34. La gent sap molt de peix aquí a Reus. Llavors se saben en cada època de l'any que és bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llagostí, a Cambrils.
0: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
17: Un rap sencer està a uns 22 euros. Si lo vols sense el cap, sol estar entre 35 i 39. I la cua de rap, la grossa, que és lo més car, està a uns 45. La gamba oscil·la entre los 40 i 45, la petita. La gamba grossa està ara a uns 150 euros, la mitjana entre 70 i 80...
0: I si anem cap al Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els

0: matinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són D0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anuals.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la Hispanitat.
3: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros el día que en 1892 se cumplió y se celebró el primer día de la Hispanidad.
2: Ai, 1892, hauria de repassar història, aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això.
4: ¡Viva España, coño!
2: Aquí. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava «Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla». A veure amb què ens sorprèn l'any que ve la bona de la Marta.
1: Gràcies, Elisenda.
2: A tu.

I aquesta la dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats al futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre tenim una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: Diu la història que un alumne va preguntar a l'antropòloga Margaret Mead quin era el primer signe de civilització humana. L'alumne s'esperava que la resposta fos alguna eina de caça o una pintura rupestre, però ella va respondre que el primer senyal de civilització era una cosa molt diferent. Era un os d'una cama que s'havia trencat i que s'havia curat. Això trobat en una expedició arqueològica. Perquè deia que el regne animal, si et trenques una cama, mors. No pots fugir del perill. No et pots valdre per tu mateix. Però aquell os soldat demostrava un element profundament humà, que és que algú es va aturar per cuidar el ferit fins que va poder tornar a caminar. Això és exactament viure en societat. Un pacte no escrit de solidaritat i que avui en dia es concreta amb les polítiques públiques, com, per exemple, el sistema públic de pensions. Les pensions són el cor de l'estat del benestar. Un règim que resol un problema universal de la història, que és com garantir que qui ja no pot treballar tingui encara una vida digna. Complir aquesta promesa, evidentment, té un preu. Costa diners. I precisament per això sempre hi ha profetes del desastre anunciant-ne la fallida. Però les dades actuals ho desmunten tot. Avui tenim 2,1 treballadors afiliats per pagar cada pensionista. El sistema, per tant, ara mateix aguanta bé. L'economista Montserrat Guillén ho definia la setmana passada als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Respecte als últims 10 anys estem en un bon moment perquè hi ha molts cotitzants, per tant, en aquests moments no hauríem de patir.
0: Ahir va ser 12 d'octubre, va ser una jornada plena de suport i de suposat patriotisme, expressions que anaven des de les habituals fins a l'exaltació oberta del feixisme. I ho vam veure, per exemple, a la manifestació al Passeig de Gràcia.

0: a qui hem de dir que el veritable patriotisme no es mesura amb banderes, sinó amb impostos per pagar, precisament, les pensions o l'escola pública, per no deixar enrere ningú. I, en canvi, no deixa de ser curiós que les proclames més patriòtiques sovint acompanyin discursos contra l'estat del benestar. Els reptes hi són, des del demogràfic fins la jubilació de la generació del baby boom. Està clar que hem de plantejar reformes graduals per fer un model més sostenible. Però Vox i altres formacions també de l'extrema dreta van més enllà i titllen la solidaritat d'insostenible. I no, la base pública és innegociable. Les reformes no poden ser una excusa per introduir fórmules que xoquen amb la nostra societat del benestar. Trencar, per exemple, la caixa de pensions per fer-ne petites guardioles privades, això no salvarà ningú. Si un os curat va ser el primer signe de la civilització humana, ara hem de protegir les pensions, perquè no podem permetre'ns anar enrere, tornar-nos uns animals. Som una societat civilitzada perquè cuidem, i en aquest cas, perquè paguem impostos per una vida digna de les nostres persones grans.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I avui parlarem de pensions al matí de Catalunya Ràdio, però quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15 del vespre. Aquest matí continuen els retards d'entre 1 i 2 hores.
0: La segona.
2: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions espanyoles del 29 de novembre, segons ha decidit el Tribunal Suprem. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudiarà si pot recórrer al Constitucional.
0: La tercera.
2: Els Reis arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat visitava la ciutat autònoma. Demà continuarà la visita a Melilla.
0: La quarta.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: La cinquena.
2: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per ser operat d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. La convalescència del pontífex pot alterar el calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Torna a la Champions pel Barça al partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife.
0: Avui serà un dia ennuvolat, però només en alguns llocs de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, sobretot a les comarques de Barcelona, la Catalunya Central i a l'interior de Girona, on aquests núvols seran més persistents. Poden arribar també en alguns punts de la costa i prelitoral de Tarragona. I no descartem fins i tot que arribin a deixar, quatre ruixadets, alguna gota. A la resta del país el temps serà assolellat, amb unes temperatures molt suaus, que als llocs en sol podrien arribar fins als 28 graus, fins i tot una miqueta més.
0: I diverses incidències compliquen aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, seguim amb circulació molt complicada a la zona de l'AP7, al Papiol, en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a la C33 i C58 a Montcada en sentit Trinitat i a la Ronda de Dalt d'Horta Trinitat sentit Trinitat.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. A partir de 9:15 parlarem del que ha passat aquest cap de setmana amb Esquerra. T'explicarem tots els detalls i també de la precampanya del 29 de novembre que afecta a altres partits polítics.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
8: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es. Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de les 8 del matí i arrenquem, atenció, amb una novetat de la llei d'amnistia. Un dels grans interrogants que envolten aquest text des de la seva aprovació podria tenir resposta ara sí, atenció, molt aviat. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, preveu amnistiar Carles Puigdemont a principis de la setmana vinent. Serà després que aquest divendres totes les parts presentin les seves respostes en la causa. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, sí, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts. És el que expliquen a Catalunya Ràdio fonts properes a Llarena. El jutge ho farà tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que ja retirés l'ordre de detenció contra Puigdemont. Després ja només quedarà un pas la sala penal del Suprem, Marchena i la resta signaran l'arxiu definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Això fa pel que fa a Puigdemont, Puig i Comín, però és que el Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, això us ho hem explicat ja fa uns dies, i es dictarà abans del 26 d'octubre. Per què? Doncs perquè és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles. Ho farà, per tant, per respectar, diuen el Suprem, el dret a presentar-s'hi, si així ho volen.
0: Sí, que insistim que és la novetat d'aquest matí, que avança el matí de Catalunya Ràdio aquesta hora, que l'amnistia pel president Carles Puigdemont arribaria a principis de la setmana vinent. Aquest serà un dels temes que marcarà la precampanya i segurament també la campanya de les eleccions generals convocades, com sabeu, per al proper 29 de novembre. Una precampanya que s'intensifica cada dia que passa i que en aquestes últimes hores s'ha centrat molt en la llista o llistes de l'esquerra. La novetat és que l'anomenat Front Ampli ha designat Ada Colau com a candidata. Això mentre la coalició segueix deixant la porta oberta que s'incorpori Podem, tot i que la formació ja ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
10: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
11: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
12: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
10: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, l'altra novetat d'aquestes últimes hores és que s'ha oficialitzat l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Rufián i Montero faran actes conjunts de campanya a diverses ciutats espanyoles. Per cert, que en resposta a les acusacions dels comuns de dividir les esquerres, Gabriel Rufián ha dit aquest dilluns que intentarà fins al final arribar a un acord per tenir una sola llista d'esquerres. Per cert, també, que la CUP ha rectificat finalment que no es presentaran aquestes eleccions generals.
0: Sobretot plegat sobre aquest embolic de les esquerres, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
14: Les possibilitats de que Pedro Sánchez torni a ser president del govern espanyol depenen dels resultats que obtingui el PSOE, però també, en molt bona mesura, dels que obtinguin els partits que estan a la seva esquerra. A Catalunya, Esquerra Republicana ha retingut Gabriel Rufián com a candidat gràcies a un acord sui generis amb Podemos. Un acord que no té altra raó de ser que restar protagonisme a un competidor compartit, el Front Ampli que liderarà Ada Colau. La capacitat de la política de desanimar els electors sembla a vegades infinita.
0: De tota manera, en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó, atenció, qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim tot l'enrenou amb el voltant de la llei de nets.
13: Sí, recordem com ha anat tot això de la llei de nets. Aquesta anomenada llei donava la nacionalitat espanyola als descendents d'exiliats pel franquisme, és a dir, persones que van haver de sortir d'Espanya per la seva orientació política o la seva orientació sexual. Davant de les dificultats de demostrar qui és exiliat i qui no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que es pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar d'Espanya entre l'any 36 i el 55. Això, algunes entitats ho van portar als tribunals, Vox, per exemple, ho va fer argumentant que amb això el que volia fer Pedro Sánchez és alterar el cens electoral.
0: I ara la notícia és que el Tribunal Suprem els ha donat en part la raó i ha decidit mantenir suspès cautelarment aquest dret a vot de les 160.000 persones que van obtenir aquesta nacionalitat espanyola amb aquesta llei de nets. Per tant, no podran votar el 29 de novembre. Tornem a Madrid, Tània.
9: Sí, després de deliberar tot el cap de setmana, el Suprem es resol en dia festiu, en plena celebració del 12 d'octubre, dient que no podran votar. Argumenta que hi ha risc que el cens es constitueixi irregularment, diu el Suprem, ja que els afectats no havien d'acreditar, com ha explicat el Freddy, que eren nets d'exiliats. El ministre Ángel Víctor Torres es posa les mans al cap i recorda que ja han votat anteriorment.
15: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Segons càlculs del govern espanyol, afectarà més de 163.000 persones. Només podran presentar al·legacions a la decisió del Suprem els propis afectats i al govern espanyol li queda la via del constitucional.
0: Gràcies, Tània. I encara tres previsions més relacionades amb aquesta precampanya. Primera, els Reis seran avui a Ceuta.
13: I demà a Melilla, Felip VI i Letícia. Feia 19 anys que un cap d'estat espanyol no visitava les dues ciutats. De fet, els Reis dormiran a Ceuta i l'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva de persones de l'estiu.
0: I segona, els líders sindicals donen detalls de la vaga general.
13: De l'11 de novembre, Pepe Álvarez, UGT i Unai Sordo, Comissions, compareixen aquest dimarts en roda de premsa per donar aquests detalls.
0: I encara una tercera. El president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les. Bruno Fortea.
16: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que Pedro Sánchez podrà anunciar l'increment de les pensions l'últim dia de la campanya electoral.
13: El 27 de novembre es coneixerà la dada avançada de l'IPC, de la inflació, i es podrà calcular a partir d'aquí l'augment en la nòmina de 9 milions i mig de pensionistes de tot Espanya. 1,5 milió a Catalunya. La setmana passada, el president espanyol va defensar el sistema públic de pensions davant les idees de l'extrema dreta de privatitzar-lo.
17: Que el sistema públic de pensiones no está en riesgo, goza de una extraordinaria salud y que puede seguir garantizando el que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, al coste de la vida, y se siga llenando la hucha de las pensiones como lo estamos haciendo durante todo este tiempo. Por tanto, absoluta tranquilidad.
13: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de les pensions. Ho farem amb Ramon Franquesa, que és portaveu de la Marea Pensionista, i parlarem a partir de les 9.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema del matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui tornem a tenir trens, però encara arrossegant aquests problemes. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
18: Hola, bon dia, Ricard. El matí ha començat amb retards a les sortides d'entre una i dues hores i els primers AVE que han sortit en doble composició, que vol dir dos trens enganxats per no haver de suprimir-ne cap. Els retards, però, inquieten molts usuaris que avui, dia feiner després de tres dies de festa, la majoria ha de viatjar per feina.
19: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat, o sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar, llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
18: Això a les sortides, on per cert ara hi ha un tap per entrar als controls. A les arribades, entre les 6 i les 7 del matí, encara han estat arribant trens de Madrid amb retards de fins a 7 hores. Un total de 10 hores dins el tren que els afectats ens explicaven així.
20: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar i quedàvem molt poc molt poca quantitat de menjar i la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
18: Tot plegat és perquè encara es manté la via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, a l'Aragó, on ahir es va incendiar el tren i que, segons Adif, encara no hi ha previsió que recuperi aviat.
0: Això pel que fa a l'estació de Sants i la mobilitat. I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs pendents encara d'aquestes incidències, diverses incidències que estan fent més complicat el trànsit que ja és habitual a aquesta hora. Una a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, on recordem-ho, hi ha un camió avariat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'allàs amb l'AP7. L'altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, en aquest cas per un accident a la Ronda de Dalt. Com a conseqüència, tenim retencions a la C33 i C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt, des de Sarrià fins a Trinitat en sentit Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Mentrestant, dic que el cap de setmana llarg, també del 12 d'octubre, es tanca amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes i tots 3 eren motoristes. Sílvia Solanes.
2: Sí, l'últim accident mortal va ser ahir a Vimbodí, Poblet, a Conca de Barberà. La víctima era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya que va sortir de la via. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admetia al Matí de Catalunya Ràdio que els neguiteja la xifra d'accidents de motoristes i, en contra del que es podria pensar, deia que el problema no són els joves, sinó els motoristes de més de 50 anys per als quals reclama més formació.
21: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
2: En tot cas, amb les víctimes d'aquest cap de setmana llarg, ja són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. D'altra banda, l'operació tornada de trànsit es va completar amb retencions a la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
22: El dia en què guanyes la Lliga de Bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
3: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
4: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
7: Fem un cop d'ull ara al temps amb Eloi Cordomí. Bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, de moment tenim núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, la Catalunya central. Poden ser persistents amb algunes clarianes, però es poden mantenir pràcticament tot el dia i podrien aparèixer al litoral de Tarragona, també. Amb algun ruixat molt puntual a la resta de Ponent i a l'Alt Pirineu, el temps serà assolellat amb unes temperatures que continuaran sent altes.
7: Doncs aquesta és la previsió del temps. Gràcies, Eloi.
8: Fins ara.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bonpreu i Esclat.
11: Els sons del matí.
12: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
13: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
14: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
15: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
16: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
17: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
7: Aquests són els sons del dia d'avui, 13 d'octubre del 2026. Repassarem ara els bàsics del dia amb la redacció al matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García i Marta Viara. Bon dia.
18: Bon dia.
7: Una novetat del matí. El cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Silvio Riols.
19: Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons el diari El País, també ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Uriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
7: I encara dels tribunals, avui comença l'audiència de Barcelona, el judici contra una vintena de persones acusades de robar en cases de Barcelona. En Alfonso.
20: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I investiguen també la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris a Barcelona.
21: La víctima tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís. Cap a 2:15 de la matinada van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
7: Tot això mentre avui el papa serà hospitalitzat per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
21: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus. El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre sí que té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que ara per ara té intenció de mantenir.
7: I per cert que l'operació del papa afegeix incertesa al calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella, com a arcabisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala sala totes les travesses. I atenció amb això, perquè hi ha ciberatac a França contra diverses cadenes de supermercats.
22: Els pirates informàtics van aconseguir entrar al sistema de control a distància dels sistemes de refrigeració i van activar
0: un programa de desglàs. Això va fer que les màquines passessin a estar a 40 graus i, evidentment, va provocar que es fessin malbé els aliments que s'hi guardaven a dins. Les pèrdues calculen que podrien ser milionàries.
7: Parlant també de França, els estudiants tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. París, Isabel Galí.
18: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
22: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
18: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I també avui comença la campanya electoral a Israel.
0: Els comicis seran el 27 d'octubre i seran els primers des dels atacs de Hamas el 7 d'octubre de fa 3 anys. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc que formen Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició.
7: I aquesta nit Donald Trump ha defensat la treva que ell mateix va anunciar el cap de setmana entre Ucraïna i Rússia, tot i que apunta que Moscou no ho ha respectat.
23: Well, they agreed, you know why? Because I said you agreed. That's why.
7: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, ha afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin evita comprometre's amb cap treva, però tampoc desautoritza Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
24: Vladimir Putin no ha volgut mai un alto al foc i tampoc l'acceptarà ara. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no aturaran els bombardejos per no donar aire a Zelensky.
25: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir perquè Europa pugui dotar-los de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
24: Amb l'acord per exportar diesel rus, Putin ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Però el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri del tot el suport militar. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: 8 i 27 i parlem un dia més també dels efectes de les pluges de la setmana passada. El pont de Platja d'Aro, que passa per sobre del riu d'Aura, a l'avinguda S'Agaró es farà de nou. La idea és començar les obres d'aquí un any. Laia Claret.
26: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el riu d'Aura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada, l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
27: És un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs, millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
26: El departament està redactant el projecte del segon pont. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I és notícia d'aquesta matinada. El Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola.
28: Per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació, un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima en la previsió per aquest 2026. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'economia.
7: Doncs justament per evitar aquestes pressions, el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat. Berlín, Jordi Regàs.
29: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
30: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
29: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I això mentre la Unió Europea s'ha compromès a importar un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Menys de la meitat dels que importa actualment.
28: És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels de l'oli d'oliva, els gelats i el calçat.
7: I això coincideix amb el Saló de l'Automòbil de París, on es debat el futur del sector. Allà, SEAT ha reconegut que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Enviat especial a París, Jordi Canal.
1: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, SEAT és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
2: El comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
1: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I encara alguna cosa més, l'Ajuntament de Roses assegura que en 3 anys s'han reduït gairebé la meitat els espais del Top Manta al passeig del municipi. Maria Rovira.
3: Hi han incidit els controls exhaustius i ha estat determinant la possibilitat judicial d'intervenir en els domicilis utilitzats a vegades com a magatzems, que han actuat d'efecte dissuasori, segons ens ha explicat el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana de Roses, Josep Maria Martínez.
4: Les ordres judicials que ajuden molt a que aquestes persones ara sí que tenen por. Abans tenien el refugi de casa seva, no es podia entrar i, en canvi, ara veuen que en qualsevol moment els hi poden entrar a casa i, bueno, això a ells els genera molta inestabilitat, no? Fins al punt que pensem que pot ser dissuasori en què molts d'aquests manters no han vingut aquest estiu a Roses, no? La pressió que estem fent.
3: Aquest estiu s'han fet 3 registres judicials a domicilis de manters que han servit per fer identificacions i alguna detenció. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I a Balaguer, la plataforma veïnal que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms ha fet arribar queixes a la síndica de Greuges de Catalunya i al mateix Ajuntament. Júlia Bacar.
5: Els denunciants critiquen que l'Ajuntament no ha executat aquest any cap actuació material per reduir la població de coloms, una plaga que fa temps que provoca molèsties i malestar a veïns i comerciants. Jaume Angerri és membre de la Comissió Ciutadana.
6: I resulta que l'Ajuntament es despista, o el que sigui, el 2026 i no fot res, en qui li podem dir, doni-li un clatellot? Pues a la Sindicatura de Greuges.
5: L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que s'ha impulsat una licitació que combina captures amb gàbies i amb canons llançatxarxes i que encara s'està tramitant. La densitat de coloms a Balaguer s'estima en uns 1.300 per quilòmetre quadrat, més del doble de llindar de sobrepoblació. Des de Lleida, Júlia Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I una altra novetat del dia...

0: és una nova col·laboració de Rosalía.
1: L'ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C., es diu Where Is Gone, i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres. La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà al juny al Primavera Sound. So careless, but baby,
0: when you smile. I també de les últimes hores, Joan Manuel Serrat ha fet un homenatge a Tete Montoliu.
1: Ho va fer ahir a la nit amb una actuació sorpresa al Parc Güell durant el tribut a Tete Montoliu i Bebo Valdés al Festival de Jazz de Barcelona. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del festival a Tete Montoliu, un reconeixement que en aquest cas va recollir la seva filla.
0: I si sou fans d'Estopa, atents perquè avui tindreu notícies dels germans Muñoz. Tocaré en un bar la rumba que tumba, que tengo el pulso rumbero,
1: que se me llenan las venas de pena. Avui sabrem que han estat amagant durant aquests últims dos mesos. A finals de setembre van començar una campanya viral a les xarxes, alimentant tot de teories, i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'Estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. A les xarxes ja parlen de nou disc i d'una possible gira per grans estadis.
0: I avui tenim una altra oportunitat per veure Pere Arquilloé en la pell de Vicent Andrés Estellés.
2: Una amable, una trista, una petita pàtria.
1: Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins el dia 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, quina és la situació de les carreteres?
3: Doncs matí complicat, per aquestes incidències. A banda de les retencions habituals, recordem que l'AP7 al Papiol en sentit nord segueixen les retencions ara ja des de Martorell, en aquest cas per un camió avariat que talla un carril. De retruc hi ha lentitud també a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7. I els altres punts complicats són sobretot les entrades i sortides de Barcelona pel nus de la Trinitat i les dues rondes amb trams amb congestió amb tots dos sentits de la marxa.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts 13 d'octubre. De seguida ampliem els esports, però abans l'actualitat ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
0: Que els passos de Rufián i Colau per aglutinar l'esquerra generin divisió forma part del procés de refer un projecte o demostra que hi ha lideratges que en comptes de sumar divideixen?
4: Segona.
0: Si Llarena amnistia Puigdemont de manera definitiva la setmana vinent, l'expresident encara voldrà esperar-se un mes a tornar per garantir un retorn institucional i fora de la campanya electoral?
4: Tercera.
0: Quan s'exigia a Renfe que l'alta velocitat i Rodalies oferissin la mateixa fiabilitat del servei, van entendre que el que calia era fer empitjorar l'alta velocitat?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: Es feia dir el caçador de pervertits.
7: Jo els exposo.
6: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
8: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
6: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
9: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
6: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:37.

0: En esports, el Barça torna a la Champions a les 9 al camp del Galatasaray.
1: És un escenari molt complicat, hi ha molt ambient al camp del Galatasaray, amb les baixes de Rafinha, de Jong, Christensen i Bardaggi. El Barça afronta aquest partit. Flick reconeix que superar l'ambient advers en què es trobarà el Barça és el repte, el gran repte del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, també a la Champions avui. Partits destacats, l'Atlètic de Madrid que rep el Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, a segona divisió, el Girona empata una Tenerife, gol d'Esprilla, els gironins, quarts a 3 punts del líder. A primera, un últim resultat, llevant 3, Sevilla 3. Just about a mile on the
0: 109, there's a little church setting back. I nova polèmica amb Vinícius per haver empantat un treballador a la Lliga.
1: Una més. Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar, quan es dirigia als vestidors, el director de partits de la Lliga. Es trobava al costat d'un monitor del bar al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició pot entrar, si vol, d'ofici en aquest cas.
0: I el Barça rep el Maccabi del Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Va guanyar el València de Lliga, ara arriba aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya, Ràdio Quarts de Nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a quarts de nou. Espanya, que debuta en victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí d'Hockey Patins. A 3:15 de la nit juga contra Portugal. El Sabadell, nou campió de la Supercopa Femenina de Waterpolo. 15-5 davant el Sant Andreu. I a la Lliga Europea d'Handbol, Aguas Santas de Portugal, Handbol Granollers, a partir de 3:15.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Molt honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
5: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Recordes el teu primer Corsa?
8: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Comença a laborar el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Marta Rosique, periodista del Jornal.cat, amb Anna Grau, periodista, amb Vincent Sánchez, periodista, i amb Claudi Pérez, que és corresponsal d'Internacional del País.
1: I de què hem parlat abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs un dels noms del dia, estàvem parlant ara de Gabriel Rufián i d'aquest paper que jugarà a la campanya del 29 de novembre. De moment sabem que serà candidat a Esquerra, però que també vol fer campanya per Madrid. Interessants les reflexions que tenen avui els nostres agoristes.
2: Doncs a seguida les escoltarem. Les escoltarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans volia parlar amb el Claudi. Claudi, això que està passant a França, amb aquests ciberatacs als supermercats, no sé si ho estàs seguint amb interès i amb preocupació, també.
3: Segueixo tot el que passa a França, perquè crec que França és com la caixa negra de la democràcia europea.
2: Sí.
3: El que passi a França dependrà quin perfil adopta la Unió Europea a partir del maig, no? Les eleccions són a l'abril i al maig, i les enquestes són bastant brutals en aquests moments, o sigui que sí que la segueixo molt de prop, la veritat. I això, doncs, és igual d'inquietant que a la part de les manifestacions de la setmana passada. Jo vaig ser Gordeus aquests dies, i la pressió al carrer és absolutament espectacular en aquests moments.
2: Sí,
3: espectacular.
2: Sí.
3: A més, crec que no és només una cosa de França, eh? Hi ha manis al carrer, a Itàlia, a Bèlgica, a Àustria, n'hi ha hagut a Catalunya moltes, per cert. La Vivenda d'Espanya està relacionada amb els joves, igual que aquestes manifestacions al carrer a França i a aquests altres països. Hi ha alguna cosa que s'està couent, no? Hi ha un canari en la mina, que s'està veient a França, eh? Veurem per on surt la cosa. Però és molt interessant.
1: És interessant, i a més estan emergint nous lideratges també, en el cas de França, no? Com l'alcalde de Saint-Denis, per exemple, no? Que veiem com ha sabut connectar també amb una part més jove,
3: sí.
1: Que és interessant, perquè fins ara també l'esquerra sembla que no acaba de connectar amb la part jove.
3: Connectat molt amb la part jove, no? Jo crec que l'extrema esquerra ha connectat claríssimament, i si veus les enquestes, la joventut francesa està claríssimament amb Mélenchon, que té alguns missatges que són preocupants, té algunes altres coses que són interessants, i que és un personatge molt peculiar. Vaig a posar un eufemisme aquí. És un personatge molt peculiar. Surten altres lideratges, també s'està veient com el Partit Socialista, que està desaparegut completament des que Macron els hi va fer a l'Arakiri. Treuen ara un candidat interessant, André Glucksmann, però ja dic que Mélenchon té les de guanyar, sobretot entre el jovent i també a l'esquerra, no? Mélenchon està molt a dalt les enquestes, i a veure si arriba a la segona volta, s'ho jugarà amb el líder del centre-dreta.
2: Marta?
4: Sí, què dius respecte als supermercats i tota la mobilització que hi ha?
1: El moviment popular que hi ha a França.
4: No, jo crec que ho hem de seguir de prop, és a dir, al final és el que deia ara en Claudi, hi ha una replicabilitat sempre del que passa a l'estat francès, només cal veure, no?, també tot el que hi va haver al moviment amb les armilles grogues, això després es replicava, i també cal veure també, doncs, tot el que la mobilització que també hi ha hagut primer amb els pagesos a l'estat francès, i després també com s'ha anat replicant aquí. Per tant, en general, també amb el moviment juvenil, jo crec que uns aprenen dels altres, i crec que el moviment que està fent Mélenchon, que des de fa temps d'unir l'esquerra francesa, d'alguna manera, els moviments que es fan a l'estat espanyol també d'unir l'esquerra, també veuen d'aquí.
2: Anna?
5: A veure, jo m'ha agradat molt aquesta expressió en Claudi de que França és la caixa negra. No he sentit bé si de la democràcia o de la socialdemocràcia europea, però bueno, en tot cas, en tots dos casos, és una expressió afortunada. Home, jo crec que aquí vivim un xoc entre el principi de realitat i el principi de l'ideal, no? Vull dir, és normal que l'esquerra francesa es mobilitzi, que el jovent es mobilitzi per uns drets que es consideren adquirits, però resulta que l'estat francès va per davant fins i tot de l'estat espanyol en el tema de la fallida econòmica. O sigui, fa temps que saben que les pensions no les podran pagar, l'administració francesa està encara molt més sobredimensionada que la nostra, i clar, cada cop que intenten, diguem-ne, tirar enrere en tema de drets socials, com en diguis, l'esquerra surt al carrer, llavors els que manen, diguem-ne, s'espanten, i patada endavant i deute, no? I clar, el problema és que això no és entrar en el fons de la solució, no és buscar solucions, és ajornar el problema. I jo crec, doncs, que la mobilització està bé, però també si no té objectiu real. Per exemple, aquí a Espanya ara, dos dies abans de les eleccions, s'anunciarà una pujada a les pensions que d'una banda també et divideix el cor, perquè els pensionistes òbviament tenen dret a que s'actualitzi la pensió en funció de l'IPC. El problema és que ningú més se li actualitza el sou ni res en funció de l'IPC, perquè no pot ser. Llavors, clar, a sobre aquesta actualització serà, com sempre, un titular, un anunci que dependrà o de que el govern realment faci un real decret in extremis i ho aprovi, o que ho xuti el següent govern, amb el qual ja veurem què passa. Llavors, clar, jo penso que per una banda la gent té unes aspiracions socials molt elevades i després la realitat és la que és i dona de si el que dona.
2: Mm. Vicent?
6: Bé, el que està en joc a França des de fa, no poc, sinó des de fa bastants anys, cada vegada més, i és lògic, per tot el que va, per totes les dinàmiques econòmiques, i el que està en joc també a Europa és l'estat del benestar.
5: Exactament.
6: I això vol dir que i l'estat del benestar no pinta bé ni a Europa, a l'Europa que occidental que hem conegut sempre, ni a Espanya, ni a Catalunya, i tampoc a França. I segurament a França és el lloc que menys es pot garantir aquest estat, perquè segurament és l'estat més socialista de tota Europa, on la intervenció pública té més pes i on tot això pot fallar més, perquè sempre es vol mantindre, per dir-ho així, la idea de que això es pot aguantar. I des del carrer, a més, sempre s'exigeix amb moltíssima força que es mantinga o que millore. Què li passa a la joventut? Pues a la joventut a França i a qualsevol punt d'Europa els passa que això ho veuen, ho intueixen, i es pregunten amb inquietud quin futur tenen, si els pisos pugen, si els salaris baixen, si les prestacions comencen a trontollar, etc. I aleshores la joventut pot fer dues coses. O es decanta per l'extrema dreta, bueno, tres. O es decanta per l'extrema dreta, o es decanta per l'extrema esquerra, o passa de tot i canvia de país, o jo què sé, o es queda en una actitud. I bé, i el que està passant a França en aquests moments és que es torna a decantar, com històricament ha fet, per l'extrema esquerra. Però, clar, repetir la jugada fins algun dia que ja no es puga repetir, o fins algun dia que França pete i es decante per l'extrema dreta tot l'estat o una gran part de l'electorat. I sempre vivim amb aquesta història en França.
2: Sí, però aquesta vegada
6: quan passarà? Quan passarà?
2: Aquesta vegada sí que hi ha uns condicionants diferents, no? I que fa que sigui molt més polaritzat el vot. Per tant, no és extrema esquerra o extrema dreta, com apuntava també el Claudi, a nivell més social, no només els joves. Ho veurem, és el mes d'abril. El mes d'abril hi ha eleccions i, per tant,
6: sí, el que passa és que jo, mirant les propostes que fa Vox, jo no sé si la joventut, que està acostumada a demanar-ho tot i que ho voldria tot i que l'hem feta com l'hem feta entre tots, ara estarà, per exemple, d'acord que es privatitzen mitges pensions de jubilació. Que, és a dir, de no, vegades no, sí, a mi...
2: Ara en parlarem,
6: però de vegades em sorprèn l'extrema dreta, perquè si el que vol és la joventut, i comença a dir-los que les coses van malament, la joventut dirà, no, nosaltres volem que vagi bé i algú que diga que aniran bé, sí, punt. Sí.
5: Ja, però si després no van bé...
6: Ja, bueno, pues després no van bé, canviem una altra volta.
5: Clar,
6: que hi ha al davant.
5: Això ho tornarem a fer, ho tornarem a desfer. Sí,
7: bueno, ara de fet, una de les qüestions diferenciades amb Mélenchon, que jo fa temps que li segueixo, diguem-ne, quin és el seu discurs, és que ell parla de forma desacomplexada des de l'esquerra i no parla només de combatre l'extrema dreta, sinó que aporta propostes pròpies, i crec que això també és important.
2: De seguida parlarem, com dèiem, de les pensions, però abans aquest matí coneixíem la notícia, avançàvem, de fet, en aquest programa, que una notícia que pot marcar també bona part de la cursa electoral del 29 de novembre, i és que Pablo Llarena, jutge del Suprem, encarregat de la causa de l'1 d'octubre del 2017, preveu aplicar l'amnistia Carles Puigdemont com molt tard a principis de la setmana vinent, dèiem. Tània.
8: Sí, què tal? Bon dia. Doncs és el que tenim previst que faci el jutge Llarena, fons pròximes al seu entorn. El que confirmen és que s'aplicarà ja aquesta amnistia tant a Puigdemont com a Puig i a Comín. Aquest divendres, recordem-ho, acaba el termini que el jutge els va donar a les parts per dir-hi la seva després de la sentència del Constitucional. Recordareu, al principi de mes, que avalava l'amnistia. Doncs bé, entre divendres i dimarts que ve, el jutge instructor preveu ja aplicar-los l'amnistia i enviar el cas a la sala penal, és a dir, a Marchena i a la resta de magistrats, que són els que han signar l'arxiu definitiu, un pas que serà, per tant, qüestió de dies. Estem davant dels darrers compassos abans que aquesta causa, 9 anys més tard, quedi en un calaix i puguin tornar amb totes les garanties. Recordar que, paral·lelament, la sala penal també preveu aplicar l'amnistia als ja condemnats, als exconsellers Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, i ho farà abans del 26 de novembre. Per què? Doncs perquè acaba el termini per presentar candidatures, i ens diuen fons del Suprem que volen garantir que, si ho volen, tinguin el dret a presentar-se a les eleccions.
2: Saludem l'advocat de Carles Puigdemont a aquesta hora, Gonzalo Boye. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia.
2: Creu que vostè que canvia alguna cosa aquesta notícia de cara al possible retorn de Carles Puigdemont?
9: No, el president ja lo ha dicho, él va a regresar cuando se ha decidido, y por otra parte yo creo que no son una cuestión de días lo que queda para aplicar la amnistía en el caso de los exiliados, porque hay una serie de trámites. No es el juez Llarena el que la aplica, es la sala de la penal, es decir, lo que tiene que hacer el juez Llarena es simplemente decretar la conclusión del sumario y elevar a la sala todo el procedimiento, y será la sala, una vez que se designe la composición, la que tome una decisión al respecto.
2: És a dir, calculem que dilluns dimarts ho eleva la sala penal, i aleshores quant de temps pot trigar que la sala penal signi definitivament l'amnistia?
9: Bueno, eso será cuando a ellos les corresponda. Nosotros tenemos que contestar a un escrito del juez Llarena respecto a la aplicabilidad de la sentencia del Constitucional, y tenemos que hacerlo este jueves, hasta este jueves, y yo me imagino que la próxima semana el juez Llarena tomará una decisión y de ahí ir a la sala, que tardará una o dos o tres semanas en resolverlo.
2: Sí, si tot plegat a mitjans d'octubre resolgués, Carles Puigdemont, per això, ho dic perquè els últims dies s'ha publicat que gent de l'entorn de Carles Puigdemont li ha recomanat esperar després del 29 de novembre. Saps vostè si el calendari va per aquí, si s'esperaria igualment, si estem pendents de l'amnistia o no té res a veure amb les eleccions?
9: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. Por lo tanto, eso es lo que él está diciendo, y yo creo que todos los periodistas presentes ahí lo entendieron, es que no va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
2: Per tant, s'esperarà que acabi les eleccions.
9: Entiendo que sí. Entiendo que sí. Ahora, el regreso del president lo va a decidir el president.
2: Sap vostè, per això, quan ho comunicarà, quan ho explicarà?
9: Sí, claro. Sí, claro.
2: Quan?
9: No, bueno, eso es lo que no le puedo decir. Algo me tengo que guardar en el secreto.
2: Pero, ya imagino,
9: pero eso no se lo puedo decir, pero el president tiene las ideas muy claras. Tiene un plan de retorno y a partir de ahí lo pondrá en marcha.
2: Val, no es pot explicar el detall, però per entendre's, és a dir, hi haurà l'aplicació definitiva de l'amnistia, entenc que després és quan es produiria una compareixença per explicar en detall com serà el pla o encara no?
9: Así va a ser.
2: Així serà. O sigui, just després de l'aplicació de l'amnistia.
9: Bueno, no sé qué día, pero será después. Claro. De momento nosotros todo lo que tenemos son especulaciones de cuándo el juez Llarena hará una cosa, cuándo la sala hará otra, y estamos presumiendo que todo vaya así, pero tenemos, por ejemplo, a los últimos de Filipinas que siguen combatiendo cada decisión del juez Llarena, ¿no?
2: Quan tot plegat acabi, senyor Boye, no sé si es planteja o no, hi ha alguna manera també de denunciar l'actitud dels tribunals espanyols durant aquests tres anys?
9: Bueno, yo creo que nosotros ya lo hemos hecho respecto al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ante la Comisión Europea y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque entendemos que es una clara inaplicación. Es decir, el Tribunal de Cuentas es específicamente el órgano que ha preguntado al TJUE, le ha salido mal la pregunta y ahora sigue sin aplicar la amnistía. Es decir, esta señora está en rebeldía respecto al TFUE, y entendemos que está entrando en rebeldía también respecto al Tribunal Constitucional. O sea, esta señora está evidentemente en una situación que yo no se lo aconsejo a ella como abogado.
2: Si el 29 de novembre sortís un govern de Partit Popular i Vox, vostè tem que jurídicament, no sé si hi ha la possibilitat, igual vostè em diu això no és possible, però que es puguin fer marxa enrere en algun terme pel que fa a l'aplicació de l'amnistia?
9: No, mire, la amnistía es una ley de carácter penal, ley orgánica, que despliega su efecto durante su vigencia, y en realidad se agota la propia ley con su aplicación. A partir de ahí, incluso derogándola, eso no tendría ningún efecto hacia atrás. Eso no es más que populismo por parte de Vox, que ha estado anunciando que la van a derogar, que esto, que lo otro, pero es que no tendría ningún efecto. Eso es solo para bobos. Uh-huh.
1: I per cert, deixem que li pregunti un tema que no és directament seu i potser no en té detalls, eh? Però avui el president Salvador Illa és a Brussel·les, no consta a l'agenda cap trobada amb el president Puigdemont. Vostè per això li consta que podria ser que es trobessin?
9: El quin és?
1: El president Salvador Illa i el president Puigdemont.
9: No, yo de la agenda del present no hablo nada. Eso hay que preguntárselo a su oficina.
1: Molt bé. Senyor Gonzalo Boya, per si...

0: bèsties del que sembla. És a dir, que quan han vist que tot ho tenen en contra, no han continuat prevaricant, que és el que han estat fent fins ara. El que passa és que no es podia demostrar, perquè com que no hi havia, quedaven totes aquestes encara decisions i sentències, tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com del Tribunal Constitucional, doncs deies, bueno, ells van buscant arguments, raons. La qüestió és que no volem aplicar allò que ha dit el legislatiu, ni allò que demana l'executiu, ni allò que demana tot Cristo, amb perdó, i anem a la nostra. I ara, finalment, tant Llarena com Marchena, doncs sembla que ho han acceptat, cosa que torna a dir-ho, em sorprèn coneguent el tipus de personatges que són. I ja veurem què li passa a la presidenta del Tribunal de Comptes, perquè igual no li passa res, però ells dos sembla que ja han pres la decisió. Què passarà a partir d'aquest moment? Home, està clar, per molt que vostè vulgui forçar el seu entorn, però el president Carles, forçar-los en el bon sentit, en el sentit d'explicar què faran, el president Puigdemont té el seu tempus i té la seva estratègia. Jo no acabo d'entendre, clar, entenc molt bé allò de que no farem electoralisme, sinó el que farem serà estratègia política com Déu mana, però vaja, és possible que a Junts serà li convinga que abans de la campanya Carles Puigdemont pugui tornar, perquè el que diuen les enquestes de Junts no és exactament brillant. Però en tot cas, tots sabem també que Carles Puigdemont té la seva manera de fer les coses, i bueno, i quan ens ho vulgui explicar, vostè pot forçar-ho, a veure si ho aconseguim abans.
1: No, però sí que està clar, és a dir, jo crec que avui s'ha dit clarament, que s'havia intuït, i hi havia molt entorn que ho deia, però avui clarament queda clar que tornarà després de les eleccions.
0: Sí, ho van repetint-ho, però després hi ha les enquestes també.
1: Ja.
0: I després hi ha la sensació que pugui tindre el seu partit, que és el seu partit, i la sensació que pugui tindre el seu partit de que no van bé i que necessiten un revulsiu. I llavors, on avui dic 8, demà puc dir 9. Ja veurem. Jo crec que això que pensa fer ell convé molt a la seva figura institucional, i en canvi una decisió de l'altre cap a l'altre cantó, cap a tornar i intentar ser un punt de revulsiu, és allò que convé a Junts. Ja ho veurem.
1: Mira, fons del Tribunal de Comptes ens diuen ara que aplicaran l'amnistia aquesta setmana.
0: Carai, tu, doncs allà
1: abans
0: els tenim
1: a
0: tots. Ostres, doncs mira, ho tornarem a fer. Que dia ara n'agrau aplicat a aquests senyors. Doncs mira, no sé quan ho tornaran a fer, però ara ja no ho podran tornar a fer. Molt bé.
1: Anna.
2: Home, a veure, jo no, l'element sorpresa no el veig per enlloc.
0: Home, perquè vostè en això és molt més sensata que jo.
2: No, primera perquè, a veure, en aquest país, des que es va posar de moda que tothom desobeix les lleis que li dona la gana considerar injustes, doncs clar, el tema es va escampant i com tot s'encomana, menys la formosa...
0: Clar, ho fan els jutges també,
2: doncs,
0: que està molt
2: bé.
0: També.
2: De fet, els jutges aquí, jo crec que tant Marchena com Llarena han sabut que era una qüestió de temps, que tarda des del moment que se sabia que el Tribunal Constitucional estava per la feina d'avalar aquesta llei, tot era donar voltes. També crec que el govern va fer expressament, això ho dic diverses vegades, la llei d'amnistia amb els peus, perquè això fos possible, perquè es pogués dilatar molt amb el temps, perquè políticament servia els seus interessos. Llavors, clar, aquí el que és molt interessant és que si canviem de govern, o sigui, a veure, si al PSOE li ha anat bé el si és no és de l'amnistia per jugar amb Junts al gat i a la rata. El PP, que li agradaria poder fer el mateix, òbviament no s'ho pot permetre. O sigui, el PP i Vox, si arriben a governar amb l'amnistia, diguem-ne, a mig fer, l'han de desfer per ser mínimament coherents, el qual els hi crea un problema perquè... tot i que jo crec que els seus somnis humits seran defraudats, ells no... concretament en Feijó no renuncia, doncs, a veure un dia el seu retrat penjat al Cercle d'Economia o a l'Equestre de Barcelona, llavors ell RQR, i llavors jo per això ja vaig dir aquí la setmana passada que aquest cop sí que em farien via, perquè si donem per bona la teoria de que hi ha jutges progressistes i jutges conservadors i descartem l'existència de jutges independents, diguem-ne els jutges conservadors sinó els primers interessats en fer-ne via d'aquest tema i fer la neteja quan abans millor. La valoració moral que jo em faig de tot plegat us la podeu imaginar, però avui em fa mandra dir-la i me la reservo.
1: Marta.
3: D'entrada, jo crec que ningú descarta que hi pugui haver gent que es treu les oposicions de jutge que vol fer de jutge independent. El que passa és que després, per pujar a dalt, necessites tenir cert suport polític. I, per tant, per això parlem de jutges conservadors i progressistes i jutges amb un cert carnet, no? Perquè, al final, si no, no prosperes dintre de la carrera judicial. Aquest és un dels problemes.
2: Aquest és un dels problemes, efectivament.
3: Entre d'altres.
2: Et conformes amb ser jutge de poble?

0: poble no passa res, però que si vols arribar al Suprem, a les audiències nacionals, doncs algú ha de treure la cara per tu.
1: En tot cas, respecte a la llei d'amnistia, jo celebro que per fi s'apliqui, crec que ja tocava i que hem estat esperant massa temps, i per tant celebro també que pugui tornar en Carles Puigdemont i la resta d'en Puig i en Comín també, que puguin tornar cap a Catalunya i que per tant també se li apliqui l'amnistia a tota la resta de persones que estaven pendents. En tot cas, respecte a la seva tornada, jo crec que és evident que si ell ho confirma que serà després de les eleccions, haurà de ser així. El que haurem de veure és en quin escenari ens trobem després de les eleccions. Ens podem trobar amb l'escenari pitjor, podríem dir, en què hi hagi una majoria de Partit Popular i Vox, i que en aquest escenari Catalunya haurà de fer de front antifeixista de forma clara, i per tant aquest podria ser un dels escenaris en els que tornés, o ens podem trobar també en un escenari com el que ens vam trobar després de les últimes eleccions, en què els vots de Junts i de la resta de partits que representen a les diferents nacions sense estat siguin importants per la conformació d'un nou govern.
2: Claudi.
3: I a mi hi ha una frase del Boye que em grinyola una mica, sempre em grinyola el Boye, però hi ha una frase que em grinyola una mica, que és que la tornada de Puigdemont en campanya, diu ell, que la desitjaria el PSOE. Francament, no sé què desitjaria el PSOE, però aquí crec que és més el Suprem el que ho està desitjant, no? Perquè l'estem veient anant a correcuita ara en diversos casos, no? Posat en campanya electoral, quasi diria, només falta que els cartells electorals li donin joc a Marchena. I sobre l'estratègia de Puigdemont, diria que sempre ha sigut una sola, que és Puigdemont, la figura
0: de Puigdemont. Sí, jo vive conmigo, sí, sí.
3: La prova és com està Junts en aquests moments a les enquestes, no? Jo crec que aquí Puigdemont, el partit sí, que, home, lògicament ell té un paper al partit molt important, però el que més li interessa és la seva posició. O l'únic que li interessa, quasi diria, és la seva posició.
2: És potser sóc injust, eh? Amb Vicent Sánchez de Negrau, Marta Rosique, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, pel que fa a Junts, però també avui ens hem de preguntar què passarà amb l'espai de l'esquerra i el que ha passat aquest cap de setmana entre Rufián, Ada Colau i tots aquests membres de l'esquerra que no s'acaben de posar d'acord per anar tots a la una. Ara ho expliquem. Però abans, com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
4: Doncs mira, encara pendents d'aquest camió avariat que talla un carril a l'AP7 al Papiol en sentit nord i provoca retencions des de Martorell. Com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7. I a la resta de carreteres, a banda de les retencions en punts habituals, a aquesta hora destaquem les retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 pel nus de la Trinitat, també per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les dues rondes, on encara hi ha trams amb força congestió en tots dos sentits.
2: I pel que fa a la mobilitat, importants retards a l'alta velocitat i també ara Rodalies, Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a Rodalies hi ha retards que poden superar els 25 minuts a l'R2 i R11, perquè algú ha malmès el pas a nivell de Montcada i Reixac, i aquest acte vandàlic fa que els trens hagin de reduir la velocitat en aquest punt i hagin de rebre l'autorització del centre de control per poder avançar. I d'altra banda, l'alta velocitat encara està molt afectada, amb retards importants a causa de l'incendi en un tren que hi va haver ahir a la tarda a l'altura de Ric, la Saragossa. Ahir la circulació es va tallar 5 hores i ara encara se circula per via única i a menys velocitat en un tram de 25 quilòmetres. Tot plegat fa que en els trens d'alta velocitat hi hagi endarreriments i que estiguin circulant menys trens, però són més llargs perquè els ajunten. Per exemple, ara mateix està passant per Sants un AVE amb origen Figueres i destinació Madrid, que va amb una hora i mitja de retard, i la previsió de Renfe de cara a la tarda és que segueix havent-hi retards d'una hora.
2: Això pel que fa a l'estat també de la mobilitat, que seguirem avui també en especial aquesta àgora. Però abans, de què més estarem pendents a la redacció, Sílvia Solanes?
6: Doncs també d'aquesta mobilitat sobre el terreny a l'estació de Sants. Ja, Joan Garcia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Ara mateix hi ha un tap per accedir a l'alta velocitat, perquè només es deixa accedir al passatge dos trens que tenen via assignada, que són els pròxims que sortiran. N'hi ha d'altres que arrosseguen retards d'entre una i dues hores i la gent es va concentrar en el vestíbul. Com deia la Maria, Renfe està traient AVEs que surten amb doble composició. Això vol dir dos trens enganxats per no haver de suprimir-ne. Tots aniran tard o molt tard, però d'aquesta manera es garanteix l'oferta.
6: També pendents avui de la visita dels Reis a Ceuta, una visita que arriba en plena precampanya electoral i dos mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, primera visita dels Reis a la ciutat autònoma en gairebé 20 anys. S'hi quedaran a dormir, es trobaran amb la societat civil i també aniran al cementiri musulmà en un acte d'homenatge a les 140 víctimes en aigües espanyoles. Felip VI i Letícia es trobaran una Ceuta ja molt diferent, s'han aixecat part dels campaments a les platges i demà, a més, aniran a Melilla. Per part del govern els acompanyarà el ministre Ángel Víctor Torres, no hi serà Pedro Sánchez, un viatge que, segons la Zarzuela, s'estava preparant ja abans dels fets del juliol.
6: I ho hem sabut fa poca estona, ha mort una persona en una muntanya russa en un parc de la cadena Six Flags a Georgia, als Estats Units. Redacció, Francesc Soler.
9: Sí, un dels passatgers ha mort després de sortir disparat de l'atracció Goliath. També hi ha diversos ferits. El parc va tancar de seguida i la policia investiga l'accident. Però no només ha tancat el parc, sinó que la cadena ha aturat 9 muntanyes russes de 6 parcs més de Six Flags per precaució. Es dona el cas que fa uns dies la mateixa cadena ja va anunciar que clausurava definitivament una muntanya russa de Califòrnia després que diversos usuaris denunciessin problemes neurològics posteriors.
10: La lletra petita.
2: I cada dia també a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Hola, Ricard.
2: Irlanda proposa retallar 141.000 milions del pròxim pressupost europeu.
11: Doncs sí, ho fa just quan aquest país és qui presideix el Consell de la Unió i li toca fer de mediador. Brussel·les posarà sobre la taula 1,7 bilions d'euros per al període 2028-2034 i Dublín en vol treure 141.000 milions. Ningú no està content. Uns el volen molt més petit i els altres no volen perdre ni un euro. I cal la unanimitat dels 27 per tenir un pressupost vàlid. Però la lletra petita ens diu que el problema no és quan es retalla, sinó on. O es protegeixen la política agrícola i els fons de cohesió, o es retalla el fons de competitivitat, just el que havia de pagar l'energia neta, la tecnologia, la defensa, la recerca. Fa dos anys que citem l'informe Draghi, que diu que Europa perd la cursa per falta d'inversió i quan arriba l'hora de reajustar els diners, el primer que cau és justament el que deia Draghi. El passat té qui el defensi, el futur, de moment, sembla que no.
12: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, de la part de dins de la mà del pescador, era Palmar. Avui dimarts, l'Enigmàrius és triple. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua. Quatre lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Recordes el teu primer Corsa?
16: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
15: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
17: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
18: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
17: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
18: Papa!
17: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros, un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
21: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
22: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, la periodista del Jornal.cat, Marta Rosique,
0: el periodista Vicent Sánchez i el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez.
2: Hi ha molts interrogants també sobre què passarà en l'espai de l'esquerra del PSOE, perquè ja sabem ara mateix que hi ha acord entre Esquerra Republicana i Podem a Catalunya. Ja sabem que el Front Ampli proposa formalment que Colau sigui la cap de llista, i el que queda per veure és com queda aquesta relació entre el Front Ampli i Podem a la resta de l'Estat. No sé si us ha sorprès, Marta, el que hem vist aquest cap de setmana amb l'Esquerra i també finalment amb l'acord de Rufián amb Esquerra, que sí, que d'acord, sóc el cap de cartell Esquerra, però en Podem també representant o fent actes conjunts en diferents actes de Catalunya.
1: A veure, en general, sorpresa, no estic sorpresa. Potser la novetat més gran és el tema de l'acord entre Esquerra i Podem, que crec que aquí sí que ha xocat, no? O ha sobtat que hi hagués aquest acord. També és veritat que una de les coses que faciliten que hi hagi uns acords o altres són les relacions de confiança entre les persones que lideren, que s'han anat generant. I ja fa cert temps que hi ha una relació de confiança entre els dos partits.
2: Entre Podem...
1: i Esquerra Republicana.
2: I en Esquerra o Rufián?
1: I en Rufián especialment.
2: Clar.
1: Sí. Però és veritat que Podem té ara mateix, i ja ho hem vist des de fa molts anys, no? una relació concretament de desconfiança respecte a l'entorn de Sumar. Hi ha hagut una sèrie de batalles ideològiques i també fins i tot en algun punt personals entre un espai i l'altre, i això també dificulta que hi pugui haver un acord entre els dos espais.
2: Anna.
3: Bé, a mi... jo reconec que en Rufián em cau bé, o sigui, personalment em cau bé, i una de les raons per les que em ve és una cosa que deies tu ara, Mico Tancat, que ell fa molt de temps que diu el mateix, cosa que és bastant original amb un independentista. No, a veure, jo ell em recorda una mica l'Operació Roca, però ben feta, amb més astúcia, perquè clar, recordem que quan en Miquel Roca, per la gent més jove, recordem, doncs sent qui era dins de Convergència i Unió, es va llançar l'Operació Reformista amb una marca diferent, va aconseguir que Ciu tingués el resultat més alt de la història amb unes generals, però ella es va estampar contra la paret i va quedar molt tocat a partir d'allà, no? En Rufián, diguem-ne, que ho ha fet més bé, o sigui, no ha deixat la cadira d'Esquerra, i bé, si això surt malament, aquí no ha passat res, i si surt bé, bueno, escolta, encara el veurem de ministre algun dia, està molt ben situat en el món aquest de les esquerres exòtiques, per entendre'ns, no? Una altra cosa, dius, és a veure doncs què passa internament. Jo crec que aquí era molt important el control de la llista, i crec que en això, jo quan he vist en Francesc Marc Álvaro desfilar cap al Senat, tot i que sembla una patada una cosa cap amunt, més aviat és un surt del mig, perquè era evident que no hi havia una extraordinària química, i crec que d'alguna manera en Rufián sí que ha aconseguit guanyar aquesta batalla amb matisos, perquè el fet de que en Jordi Albert es presentés es va obligar a baixar-li una mica els fums, però bueno, jo crec que aquest front d'esquerres no se'l creu ningú, perquè és una arengada cada vegada més petita a repartir entre més gent, i perquè el PSOE penso que farà una gran mossegada en aquest espai electoral. Ara, també és veritat que el 23 va haver-hi molt vot d'esquerra que va virar cap al PSOE per la por, diguem-ne, doncs, que arribés Vox i tot això, i potser una figura com en Rufián, amb el discurs d'en Rufián, pot retenir part d'aquest vot. Parlo de Catalunya, eh? O sigui que en aquest aspecte no m'estranya que, malgrat l'immens amor que en Junqueras i en Rufián ara es tenen, i que és evident si te'ls trobes en un acte que n'hi parlen, doncs ha primat, diguem-ne, el sentit comú i l'interès general d'ells.
2: És una relació entre Rufián i Irene Montero que ha anat canviant amb els anys. Maiol Roger, bon dia.
23: Bon dia, sí, entre Rufián i Podem, especialment el primer Rufián, el de la impressora, era molt crític amb Podem, van sorgir tuits aquest cap de setmana recuperats com s'escribe Podemos y se pronuncia PSOE 2.0 o a mi de Podemos el que más me gusta es de Rux, expressions que també deia en meetings com aquest de 2016 compartit amb Bildu.
24: Lo que hace Podemos en alguna ocasión es felipismo. Son mentiras piadosas y nosotros entendemos perfectamente que gusten, porque a todos nos gustan las mentiras piadosas.
23: tot girava entorn de la proposta de Podemos per l'independentisme, del referèndum pactat, que Rufián no se'n fiava, i de l'època en què Esquerra deia al Congrés que no s'hi havia de negociar més que el repartiment d'actius i passius entre una Catalunya independent i la resta de l'estat espanyol. I els dels de Rufián també anaven contra Podem com arribar a l'electoral, perquè era qui guanyava les eleccions generals a Catalunya en aquella època.
4: Yo recuerdo al Pablo Iglesias de la Tuerca, aquel que defendía el derecho a la autodeterminación de cualquiera. Tu, Pablo, antes molabas.
23: Tot va canviar amb l'entrada de Sumar, i especialment quan Podemos i Sumar trenquen, quan Gabriel Rufián comença a apropar-se molt a Sumar. Quan fa la proposta de la unitat d'esquerres, per això sembla que encara hi ha una certa tensió en Podem.
5: Debe de ser, o creo que debe ser, un espacio liderado por primera vez por formaciones políticas soberanistas, no desde un despacho de una universidad de Madrid.
6: Bueno, yo creo que es muy importante el respeto, ¿no?, entre organizaciones. Yo le tengo muchísimo respeto a Gabriel Rufián, también a su organización, que ha dicho que no respalda este movimiento. Yo quiero ser muy prudente, pero hablar así de Podemos, eso es lo que nos dice la derecha.
23: I mica en mica la lluna de mel entre Rufián i Podem, que no és entre Esquerra i Podem, es completa quan a l'abril d'aquest any ell i Irene Montero presenten el projecte d'Esquerres aquí a Barcelona, i Irene Montero diu això.
7: Hay personas que queremos dar esta batalla, que queremos que en España haya una izquierda fuerte que pueda volver a transformar las cosas y hacer que las cosas pasen, y me encantaría hacer equipo con Gabriel Rufián.
2: Doncs aquesta és l'evolució, diguéssim, d'aquesta relació. Per cert, Tània, que el termini per presentar coalicions electorals acaba divendres, no?
8: Sí, just el divendres, i una de les incògnites és saber si aquest front ampli, format ara, recordem-ho, per Més Madrid, per els comuns, per Esquerra Unida, Moviment Sumar, hi haurà també Podem. Doncs bé, el que els diuen de Moviment Sumar és que els hi continuen, de front ampli, és que els hi continuen estenent la mà a Podem, però de portes endins hi ha malestar per aquesta estratègia de Rufián. Interpreten que amb el moviment d'acostament a Podem, el que es fa és allunyar aquest possible acord amb Podem a tot l'Estat. Hi ha un element, però, que pot jugar a favor d'aquest possible pacte, i és que Ada Colau, ja proposada com a candidata de Front Ampli, sempre ha dit que acceptarà el repte si Podem és a dins. Per tant, són dies de negociacions per intentar, doncs, que entre tots es posin d'acord.
2: Doncs aquesta és la situació. Claudi, com ho veus?
25: L'assassinat en el comitè central del Manolo Vázquez Montalbán. A quin any és? Penso que és de l'any 79.
26: Sí, sí, 70, sí. Molt, sí.
25: Sí, sí. Ampera, a veure, jo aquí diria un parell de coses. Una, les piulades de Rufián sempre tenen molts cascabells. És un gran parlamentari, té molta gràcia, tot el que vulguis, però envelleixen malament. No? Això que heu fet ara, doncs ho diu clarament. Jo donaria una dada aquí. Que és que Rufián ja ha encapçalat Esquerra Republicana al Congrés i va passar de 13 escons a 7 escons. Ha sigut un bon parlamentari, jo crec que ha agafat perfil propi, a vegades diferent del que voldria Esquerra Republicana, oloro. I aquí, bueno, doncs, la pujada de Colau, s'ha de dir que hi ha molt mala relació entre Rufián i Colau, però molt mala relació, i en canvi hi ha molt bona relació entre Colau i Iglesias i Montero, que jo crec que aquí és el que busca el Front Ampli, no? Acostar-se a Podemos. Bona sort amb això, que també els diria.
2: Però, o sigui, és que clar, tenim l'oportunitat que tenen, perquè la tenen, és a dir, hi ha una... Abans parlàvem de França, no? Hi ha molts exemples de com l'esquerra més extrema, diguéssim, més al costat del PSOE, doncs ha pogut capitalitzar en altres països aquesta força, no? Doncs tenim aquesta oportunitat... Manolo, no? Clar, és a dir, per què no estem parlant de programa i deixem de parlar de noms i de si aquesta formació... Doncs perquè no hi ha voluntat, no ho sé, és que no ho entenc.
3: Que crec que és que aquí es produeix un fenomen invers, o sigui, igual que en altres llocs, l'esquerra, diguem-ne, més extrema, li menja la torrada a l'esquerra més clàssica, aquí amb els últims moviments de Pedro Sánchez està passant al revés. Insisteixo, és una arengada cada vegada més petita a repartir entre més gent, i això no ajuda a les coalicions, al contrari, i ajuda els cops de puny.
2: Perdona, Clàudia, que t'he tallat, però és que...
25: No, l'últim que volia dir era que tenen la campanya feta, que és la vivenda, no? A més, amb una
3: líder... Sí, però és que és la mateixa campanya del Sánchez.
2: Aquesta campanya, no ho sé,
3: ha fotut el Sánchez.
2: No sé si arribarà d'aquí 2 mesos,
26: És la campanya comuna.
25: És possible, no? Falten 50 dies i és difícil.
2: I a la vaga general, sí.
25: Clarament agafen aquesta bandera, a més tenen la persona adequada, perquè Colau, jo no l'he sabut gaire com a alcaldessa, vosaltres en sabreu més, però com a activista de la vivenda tenia molt talent, I aleshores es coneix molt bé aquesta història. Jo crec que és una bona bona bandera per l'esquerra per intentar capitalitzar-ho i intentar aturar el cop, no? Perquè les enquestes ens diuen claríssimament, sobretot si van dividits, que hi haurà un cop, no? Que hi haurà un d'alta baix de l'esquerra, però la campanya més o menys està feta, que s'ha entrat a la vivenda, que, amb perdó, segueix la gent al carrer, segueix la gent manifestar-se, manifestant-se. Tenim els joves doncs molt enfadats, no?, amb aquest tema, doncs, bueno, doncs ha agafat la bandera i deixa de parlar de persones i comença a parlar de programes, no?, que les eleccions van de programes, sobretot, haurien d'anar de programes.
3: Però, Claudi, si em permets, a veure, és veritat que l'Ada Colau té una trajectòria, de fet, es va fer un home en política com a activista de la vivenda, però com a alcaldessa el que ha caracteritzat és una gran incapacitat, perquè, o sigui, les seves polítiques han minvat enormement la disponibilitat de vivenda a la ciutat de Barcelona.
25: Sí, no,
3: si és que és una que cosa, és l'ideal o l'activisme...
25: Per desgràcia, per mi fa molts anys que no visc a Barcelona i no segueixo gaire, no he seguit de prop perquè estava a Brussel·les i perquè tenia altres feines en aquells moments.
3: Ja, sí, és clar.
25: No he seguit de prop la política municipal de Colau. Jo parlo més de la Colau que jo vaig conèixer, era la Colau activista. Aquí sí que la vaig conèixer personalment perquè ella venia molt a Brussel·les, a més. Cosa que no feien gaire els activistes en aquells moments. Ella anava molt a Brussel·les i vaig tindre l'oportunitat de conèixer-la, i aquí sí que crec que les tirava molt bé perquè coneixia molt bé els problemes del mercat immobiliari i anticipava moltes de les coses que van passar després.
2: La cosa clar, però Claudi, és que és molt significatiu que tu recordis la Colau activista i no la Colau que ha estat 8 anys a la política municipal.
25: Sí, ja et dic, però perquè per la meva feina he estat molts anys a Brussel·les,
2: sí,
25: i no
2: seguia
25: però...
2: Segurament, bueno, si parlo d'Anna Hidalgo, sí que t'ha arribat alguna cosa més.
25: Sí, perquè ho he buscat també. Quan un és corresponsal a Brussel·les, ja. ha de mirar més, val, a prop a París que a Barcelona, em temo, perquè a Barcelona ja hi havia molta gent al diari que s'ho mirava. Mm. Home, sí que en sé alguna cosa de les que ha passat a Barcelona, però diguem-ne que... quan m'atreveixo a opinar d'algunes coses és perquè en sé més, i aleshores pues, probablement en sé més de la Anna Hidalgo de París que de la Colau de Barcelona.
3: Calla, que t'aplicarà la llei de nietos, no vagis insistint
25: tot en això. Tot i que el que m'arribava no era bo, no era bo.
2: Ja. Sergi Bami es parla avui del que està passant a l'esquerra, un article a l'Avantguarda diu que és narcisisme caníbal.
3: Marta. Està ben tirat, això, sí.
1: Narcisisme caníbal.
9: És lo de sempre.
1: A veure...
3: És bo, Pàmies,
2: Sempre. Jo crec que aquí, a partir de les 11, per cert.
1: Jo crec que aquí no estem analitzant una altra qüestió important, que és quin rol ha tingut Pedro Sánchez també en la pròpia conformació d'un front ampli a l'esquerra del Partit Socialista. El fet de que ell convoqués les eleccions també, així amb aquesta rapidesa, també dificulta que hi pugui haver l'espai necessari per generar aquestes relacions de confiança perquè després hi hagi aquests acords. Alhora, és veritat que també... clar, li convé que part d'aquests vots vagin cap al Partit Socialista, i per tant és obvi que aquí no està tenint una actitud passiva, sinó que també hi participa, i que després sortint a dir als seus ministres que vinga, a veure si s'espavilen i fan un front ampli, és una manera de poder tornar a assenyalar això que s'està dient, no?, de que s'està parlant només de persones i no s'està parlant de programa. Esperem, que encara queda molta campanya, vull dir que és que al final queden 4 dies per tancar aquesta coalició, i després hi haurà prou temps també per començar a parlar de quines són les discrepàncies en clau de programa polític.
2: Anem a entrar al detall una mica, l'anàlisi del que pot passar. Saludem aquesta hora el politòleg també i professor de la Universitat Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. Lluís, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, com estem?
2: I gràcies per acompanyar-nos. Fins a quin punt és important electoralment que l'espai de l'esquerra del PSOE vagi en una sola candidatura?
10: Doncs jo diria que és l'acte de campanya més important que tindrem fins al 29 de novembre. Sempre les campanyes poden moure algo, però tampoc són... No fan revolucions electorals, però una de les coses que sí que pot fer un canvi substancial electoralment és aquest efecte mecànic de que les esquerres se presentin separades juntes, no? Per tant, crec que sí que és un element com discutiu fonamental per aquesta campanya electoral i per l'esquerra.
2: Perquè unir el vot en aquest front ampli, el que entenc és que fa que hi hagin vots de diverses províncies que no quedarien morts, diguéssim, no? Que es podria repartir fins i aconseguir més escons.
10: Clar, és que a Espanya la major part de les circumscripcions, les províncies, es reparteixen molt pocs escons. I com que es reparteixen pocs escons, de mitjana, pocs 6-8 escons, el problema és que entren pocs partits. Els llindars per poder aconseguir un escó són molt alts. i per separat no ho aconseguirien. De fet, si mirem simulacions de les eleccions del 2023, intentem estimar els resultats que tindrien ara per separat, probablement Sumar i Podemos només entrarien per les grans circunscripcions, seria en Madrid i Barcelona, potser València, però vamos, quedarien fora de més del 90% de les circunscripcions d'Espanya. El fet que puguin anar junts, tot i que moltes vegades diuen que un més un no és dos en política, que moltes vegades quan s'ajunten hi ha alguns votants que acaben no votant aquesta formació, tot i així, la mecànica els ajudaria moltíssim. Podrien entrar a moltes circunscripcions de la zona mediterrània, de Galícia, d'Andalusia, que quedarien fora d'Andalusia, de la major part de les circunscripcions d'Andalusia quedarien fora, però junts sí que podrien penetrar a algunes circunscripcions andaluses. És a dir, que clarament estem en una situació en què ens podem trobar o unes eleccions on ens trobem el major número de vots malgastat de l'esquerra de la història electoral del nostre país, o tenir uns resultats que siguin més eficients, no perfectament ineficients, tindran molts vots malgastats igualment, però que siguin més eficients, sobretot a la part perifèrica de la península.
2: Aquesta és la contradicció, no? Que és un espai que s'han estat tirant els plats pel cap durant molts anys i ara es necessiten per sobreviure, per ser més.
10: Sí, és que jo crec que aquí hi ha dues pugnes, no? Jo no crec que sigui narcisisme, jo em confon, no? Però jo no crec que estigui en aquest estadi encara el narcisisme, En la piràmide de Maslow estem a una part molt més bàsica, que és la supervivència. Estem en un context en què hi ha moltes formacions polítiques en aquest entorn, només en cap una. De moment ens trobem en una situació en què l'esquerra, de l'esquerra del Partit Socialista s'ha atomitzat. Són viables els partits nacionalistes d'àmbit regional o nacionalista perifèric, però no hi ha cap formació d'àmbit nacional que sigui capaç de reemplaçar aquest partit, aquest gran tercer partit, no?, a l'esquerra del Partit Socialista. I estem en aquesta pugna. Veiem que Sumar està a punt de desaparèixer, Esquerra Unida sobreviu però de mala forma, i Podemos, que semblava finiquitat, ara té la perspectiva de que potser davant d'aquest solar que no hi ha ningú podrien, al temps dos, ser ells els que es quedin, no?, amb el terreny. No? Per tant, no estem jugant només a un temps, no estem jugant al 29 de novembre, el que s'està jugant a l'esquerra és qui es queda al solar, no? I això és el temps dos. I és per això que probablement ens podem trobar coses que puguin semblar irracionals, com que no vagin junts i que perdin molts escons, perquè en realitat aquí el que s'està pensant és qui sobreviu a tota aquesta situació.
2: A Catalunya, aquesta aliança entre Esquerra i Podem sumaria gaire des d'un punt de vista de vots?
10: Bueno, més que sumaria, jo diria que és beneficiós per Esquerra Republicana. Si mirem l'última enquesta que està penjada a la web del CEO, que ja és, pot fer uns mesos, però segurament tampoc haurà canviat tant, veiem com Rufián és un candidat altament popular entre l'esquerra de Catalunya. De fet, si mirem els votants del Partit Socialista o de Sumar, hi ha més votants que valoren millor a Rufián que el seu propi candidat, a Pedro Sánchez, o no tenim dades d'Ada Colau, però sí d'Urtasun, no? Per tant, sí que veiem que es tracta d'un candidat altament atractiu quan hi ha molts transvasaments entre Esquerra Republicana, Comuns i el Partit Socialista. És a dir, Esquerra Republicana sí que es pot beneficiar de tenir un candidat tan atractiu, no només per Podemos, el fet que Esquerra Republicana finalment s'hagi quedat amb Rufián el pot ajudar a traure a votants desafectes amb els partits d'esquerres que estaven fins ara al govern.
2: Cap a també votant d'esquerra que potser diu, escolta, jo aquesta proposta no és la que jo vull votar, no? Perquè s'està derivant cap a un accent i abandona l'accent més nacionalista, que és el que, per això que voto Esquerra Republicana i no votava abans a Podem.
10: Sí, jo estic d'acord. És a dir, aquesta candidatura està pivotant a l'eix esquerra-dreta d'Esquerra Republicana. És evident que això pot generar desafecció a alguns votants d'Esquerra Republicana, però insisteixo en que el saldo per Esquerra Republicana probablement és positiu, tenint en compte l'important tirón electoral que té Rufián, probablement el candidat que més tirón té. També et diré, no esperem grans convulsions pel fet que és un candidat o altre.
2: Ahir sentien també l'excap de gabinet de Sánchez i Iván Redondo dient que la cosa estarà molt més apretada del que diuen les enquestes. Ho comparteixes?
10: Doncs a mi el que m'hauria de respondre Redondo potser és en què està pensant. És que la campanya electoral mourà moltes coses o és que les estimacions que es fan avui dia són errònies? Si és el primer, no coincideixo amb Redondo, les campanyes electorals no poden moure tant. Si mirem, els moviments que tenim dels estudis d'efectes de campanya a Espanya, inclús del 2023, que no tenim dades del CIS, però sí que la Carlos III tenim panels de projectes nostres que mostren que va moure, el Partit Socialista es va beneficiar del 2023, en uns quatre punts, va posar augmentar 4 punts en mobilització i conversió, no? Però també ho va fer el Partit Popular en 3 punts, és a dir, el diferencial al final pot ser d'un punt, 2 punts, no de 10 punts, no? Per tant, diria, una campanya electoral no pot moure tant. Jo crec que és més un efecte, una sensació que tenim de veure uns moviments i pensar-nos que això pot canviar de forma radical el termòmetre polític d'un país, i això no és així. Una altra qüestió és que Redondo ens digui, mira, és que les enquestes estan mal estimades avui en dia. Hi ha algun paràmetre que no tenim en compte, que és un vot ocult del Partit Socialista, que no estan tenint les cases d'enquestes i que, per tant, estan estimant malament. En aquest sentit, llavors sí que podria haver-hi una sorpresa. Però a mi em dóna la sensació que la major part dels analistes que parlen d'un canvi important en els resultats és més per un efecte de campanya que per un error d'estimació. Si és així, jo crec que s'equivoquen. Però bé, ho veurem.
2: Però no creus que pot haver algun element de campanya ara mateix que faci mobilitzar més el vot de l'esquerra, per exemple, o que desmobilitzi el vot de la dreta? No.
10: Desmobilitzar el vot de la dreta ho veig complicat, eh? Ho veig complicat, estan molt mobilitzats. Mirem les últimes enquestes després de tot el que ha passat i segueixen igual o més mobilitzades que abans. Sí que pot haver un efecte mobilitzador a l'esquerra. I això és important, clar, és necessari per una esquerra que estava altament desmobilitzada, insisteixo, però això no és nou, això va passar ja el 2023, que teníem una esquerra també desmobilitzada, la campanya electoral, els nervis per una coalició PP-Vox va provocar que hi hagués un augment, un saldo positiu de mobilització important, uns quants punts, de 3-4 punts, no? En el cas del Partit Socialista era de 3 punts, no? Per tant, sí que pot mobilitzar. Una altra cosa és que puguis veure moviments de 10 punts en saldo net. És a dir, perquè no només mobilitzes, el Partit Socialista mobilitza els seus, també veiem les altres formacions polítiques que mobilitzen els seus, no? Per tant, no pensem que els efectes de campanya són els efectes de campanya per una sola formació política. Tots els partits juguen a mobilitzar i activar els seus votants, no? Per tant, hem de veure el saldo net, el saldo després de que tothom hagi mobilitzat els seus votants. I aquest saldo no sol ser tan gran com perquè puguis fer un canvi de 10 punts com podem estar ara mateix.
2: Clar, al final el que estàs posant sobre la taula també és que les enquestes el que ens estan fent és una fotografia que potser a vegades genera més relats pels partits que res, no? I que al final són fotografies que si les mirem bé, doncs poden ser exactes, però que tal com les estem interpretant últimament, doncs no sabem si seran reals o no.
10: Sí, bueno, clar, sempre hi ha un element d'imprevisibilitat, no? No només amb les estimacions electorals, perquè són projeccions de futur, i evidentment el futur és altament incert i amb mil variables que poden influir. De totes formes, jo sempre animo a que les enquestes no es mirin com a fotografies, sinó com a fotogrames, no? És a dir, que es miri una enquesta en relació a les enquestes anteriors, perquè és possible que una enquesta d'una casa, d'una empresa determinada, 40DB o el CIS, puguin estar esbiaixades per un problema de disseny de mostra o de sensibilitat a l'hora d'estimar els resultats. Però aquest biaix sol ser sistemàtic, sol ser constant al llarg del temps. És a dir, un cop mirem l'evolució, aquest biaix queda cancel·lat, no? I, per tant, podem veure les evolucions cap on van. I cap on van les evolucions? Si mirem en l'últim any, en els últims anys, què li ha passat al Partit Socialista, què li ha passat al Partit Popular i al Partit, què li ha passat a Vox, aquí sí que tenim algunes fotografies interessants. I el que estem veient no és res que sigui agradable per al Partit Socialista. El que veiem és un Partit Socialista desmobilitzat que cada vegada cedeix més vots al Partit Popular i inclús a Vox, que si sumem les dues fugues de Partit Popular i Vox ja s'apropen al 10% dels vots, i això és algo que ha anat augmentant en els últims mesos, i una dreta particularment mobilitzada. Tots aquests canvis que se sustenten en sensacions, diguéssim, de l'electorat llebrat durant els últims anys, això pot canviar en 2 mesos, un mes i mig, pot canviar, podria, però seria altament excepcional, eh? No seria normal. Els estudis que fem d'efectes de campanya, creu-me, que les fem des de quasi fa un segle en diferents països del món, I el més normal és que la major part dels efectes de campanya, i que estic parlant del 60 i pico, 70% dels efectes de campanya, són de reforçament de les preferències prèvies. Només hi ha un 20 i pico per cent de conversió-activació. I aquests efectes, evidentment, es creuen entre ells. No van aquest 20% tots a favor d'un partit. Per tant, estem parlant d'efectes de campanya que hi són, però que no podem parlar de canvis substancials, no? A no ser que hi hagin elements molt excepcionals.
2: És Lluís Orriols, politòleg i professor de la Universitat Carlos III de Madrid. Gràcies, Lluís. Que vagi molt bé.
10: Un plaer.
2: Anna.
3: Bé, jo reitero el paral·lelisme entre Gabriel Rufián i Miquel Roca. No oblidem que el 29 de novembre són les generals i que, per exemple, a les últimes generals va haver-hi molt votant d'Esquerra que va considerar que votar Esquerra no era un vot prou útil i se van anar a votar el PSOE perquè semblava doncs, que en el seu univers doncs, el més important era parar un govern de dretes, no? Evidentment, amb un personatge com Rufián al front de la candidatura, doncs això potser es pot vendre. No? Per exemple, jo penso que Rufián és molt millor candidat per unes generals, per aquestes contradiccions que té el beneficient, en canvi, doncs, per unes catalanes, no, per exemple, ja he vist els dels comuns que es tiren dels cabells, perquè, és clar aquesta aliança d'Esquerra i de Podem, amb ells els deixa com els deixa, i de fet ja hi ha qui diu que les enquestes, els CIOs que van sortint no acaben de reflectir el retrocés que poden acabar tenint els comuns, no? Jo sí crec, com aquest senyor, que la cosa n'hi ha més apretada del que sembla, i no veig jo tota la dreta igual de mobilitzada. Jo veig més mobilitzat ara mateix el votant de Vox que el del PP. O sigui, llavors, a veure, jo penso que el PSOE jugarà a ell apoderar-se, bueno, apoderar-se, recuperar tot el vot, diguem-ne, que se li havia anat a formacions a les seves esquerres, jugarà a donar visibilitat a Vox, perquè Vox faci l'esgarrapada més possible en el PP, i a veure si els dos grans queden prou equilibrats com perquè, bueno, hi ha partido, que diuen a Madrid, no? Però, vaja, jo crec que sí, això és com el joc de les cadires, hi ha gent que s'està reposicionant de cara al futur, que es diuen, si evidentment si hi ha un govern de dretes, doncs tots es queden on estaven, però si hi hagués un govern de dretes efímer o un govern d'esquerres, doncs aquí hi ha una sèrie de gent, i ara mateix se m'acuden dos noms, però no, la de Colau i en Gabriel Rufián, que estan molt ben col·locats per ser ministres.
2: Vicent.
9: Hi ha una tendència entre analistes i entre també els partits, els dirigents i la gent que pensa dins d'això que podíem denominar esquerres, que és sempre mirar cap a Esquerra Republicana i abolir l'eix nacional, sempre. Vostès són un partit d'esquerres. I, per tant, la dreta és tota la resta de l'independentisme, els de la CUP són uns impresentables, i vostès han d'actuar com un partit d'esquerres. Això, aquesta estratègia, encara que Esquerra ara ha adoptat una opció possibilista i autonomista, per tant, no la comparteix. Esquerra no ha abolit l'eix nacional. Segurament, perquè el dia que abolisca Esquerra l'eix nacional del tot, quin sentit tindria Esquerra Republicana com a tal? No tindria cap sentit. Seria un partit més del fragment d'esquerres que vivim a Catalunya, que és un cosmos immens. I això és el seu carnet d'identitat i el seu DNI. I Esquerra vol mantindre, que és un carnet i és un DNI que Gabriel Rufián ha perdut pel combat. El Gabriel Rufián ja no pensa en aquests termes. Gabriel Rufián ja està a l'esquerra, del tot, sense pal·liatius, i quan totes les seues intervencions... Bueno, va arribar la primera vegada que va arribar al Congrés per estar 3 mesos, i ara no hi ha ni un tuit que facin que faci referència a aquest eix nacional o a l'independentisme d'Esquerra.
3: Vicent, si em permets...
9: Jo et permet, però entenc, carai...
3: Entenc el punt de vista, però dius, a veure... Sí, és veritat que en Rufián va prometre en 18 mesos tornar... D'altres fa molt de temps que prometen tornar a Catalunya i no se'ls ha vist el pèl.
9: Sí, però escolta, si me talla el fil, no, ja no podré continuar.
3: No, però el que vull dir que si Esquerra Republicana des de l'espai de Junts se'ls acusa de possibilistes, de pactistes, de ser els que van a buscar... O sigui, diguem-ne, de ser el modern peix al
9: però
3: cova...
9: Però vol preguntar-me-ho?
3: Ja per això la lògica és que ho facin, no?
9: No, lo lògic que ho facin, lo lògic és
3: que cadascú... Igual s'hi surt bé,
9: escolta,
3: en unes generals.
9: En unes generals, el que no pots fer en unes generals és tu abolir el teu partit polític i canviar-lo i mutar-lo per un altre.
3: Home, tampoc...
9: En unes generals, l'estratègia...
3: Ells venen una esquerra perifèrica
9: escolta,
3: de veu nacional.
9: Escolta, ara
3: m'ho
9: discutirà, d'acord. Si vol, després, quan parla vostè, la discutiré també. En unes generals, quan i en això té vostè tota la raó del món, abans hi havia una doble conducta electoral a Catalunya i l'independentisme es feia més possibilista, fa temps que això no és del tot així, i durant un temps no va ser ser gens així.
3: El 23 de juliol...
9: I durant
3: el juliol
9: un
3: del
9: 23
3: temps, va ser
9: el que està passant ara en unes generals a Catalunya és que hi ha molt d'independentisme que fomenta l'abstenció. I, per tant, aquest foment de l'abstenció en un independentisme que es considera que és més legítim i més coherent afavoreix aquestes opcions que diu vostè. En tot cas, Esquerra, Oriol Junqueras, ja ha fet aquesta càbala, ja s'ho ha mirat tot i ha decidit que manté Rufián. I, per tant, això continuarà així. El que passa és que això a la llarga provocarà problemes a Esquerra perquè Esquerra no és el que ara diu Rufián. I això també ho sabem tots. Però ara com ara ho mantindrà. Dit això...
3: Confio Oriol... no era el que deia Miquel Roca, però durant temps els hi va anar bé mantenir aquesta dualitat
9: interna. Però és que ja no vivim
3: interna.
9: Aquella època. Ja no vivim. No. I el votant de Convergència ja no és el votant de Convergència.
3: Sí, això és
9: evident.
3: Hi ha
9: una part del votant d'Esquerra... No, absolutament evident. I una part del votant d'Esquerra ja no és... com dir, ara s'ho permetrem tot, una part del votant d'Esquerra, si presentaren Gabriel Rufián a unes eleccions al Parlament, no el votaria.
3: No, al Parlament no.
9: I com que no sabem quina és aquesta, i una altra part ara es podria abstindre. I, per tant, el joc és massa complicat per resoldre i dir, vinga, això serà així. Però ara Rufián ha cedit en que no serà el líder de l'esquerra espanyola, ni hi haurà aquesta unió, i per ara Oriol Junqueras ha cedit perquè ha permès que Rufián faci la llista com ell vol, etcètera, etcètera. I és un equilibri. Ara anem a l'esquerra espanyola. Jo crec que si haguessin tingut més temps, perquè Pedro Sánchez no era convocat a eleccions a traïció, com va fer Ximo Puig a València, i els haguessin donat més temps, tampoc s'haurien posat d'acord. I tampoc s'haurien posat d'acord perquè no han passat prou coses, que hauria de ser una catàstrofe absoluta, perquè arriba el moment en què l'esquerra diu ara sí, ara som un front ampli, ara serem un frontet, perquè ja no queda gran cosa del que eren.
3: Això queda un pa més al narcisisme caníbal.
9: Bueno, sí, és un narcisisme caníbal, és una manera de dir clarament del personalisme desbocat.
3: Sí.
9: I l'egocentrisme desbocat, és veritat. I aleshores, en això que ha passat? Bueno, com que evidentment Podem i Sumar són incapaços de posar-se d'acord, o ara ho ha pagat Rufián. És que la culpa és d'aquest perquè està jugant amb Podem. No, la culpa és... No fotem. Clar. És Podem qui pren la decisió, exacte, i per ara ha pres la decisió de no anar amb Sumar. I Podem no ha pres només la decisió de no anar a Catalunya, sinó que ha pres la decisió d'agafar el Rufián i emportar-se'l per tota la geografia, ja veurem l'esquerra que contenta que està amb això, per treure més vots. I aquesta pugna per l'espai polític a l'esquerra, no és extrema, a l'esquerra del PSOE, continua. Per tant, no han passat prou coses, no han passat prou coses. Pot ser, si hi haguera una... que ja, bueno, que espere que ara no sigui... Crec que no serà d'aquesta manera, però si hi haguera una destrossa absoluta i uns resultats horribles, la pròxima esquerra, a l'esquerra del PSOE, sí que seria capaç, però ara com ara no seran capaços de fer-ho. I atenció a l'última cosa. Diu Ada Colau que ella no serà la candidata d'aquest moviment a Si Podem no s'hi apunta. Vinga, fem travesses.
1: A veure, és que dieu tantes coses que ara m'agradaria respondre-les totes,
9: coses,
1: no? Per
9: coses.
1: Una banda, a l'esquerra del PSOE, no només hi ha l'esquerra espanyola, hi ha l'esquerra independentista i sobiranista. I això també s'ha de tenir en compte, és a dir, no estem parlant només dels del Frente Amplio, que hi ha aquí BNG, hi ha Bildu, hi ha Esquerra Republicana, en altres eleccions també es presenten partits com la CUP, no? És a dir, que, ostres, tenim un compromís més per Mallorca, i hi ha tot un moviment important també a l'esquerra del PSOE que té aquesta mirada nacional que ara deia en Vicent. I no és menor. No és menor perquè quan Podemos comença a créixer en el seu moment, justament aquestes esquerres sobiranistes i independentistes ja els avisaven de que si feien una estratègia de buscar vots a les nacions sense estat, hi hauria un moment en què s'enrocarien, perquè estaven traient l'espai que ells mateixos ja tenien. I que si volien
3: sí,
1: créixer, ho havien de fer anant doncs, a Madrid i a altres comunitats autònomes on ells no tenien una presència. Perquè al final, una cosa que et manté com a partit polític és la teva estructura territorial. Això és el que et fa estable. Perquè si no, desapareixes. Desapareixes, com ho hem vist amb Ciutadans o ho hem vist, sí, per exemple, amb Podemos mateix. No? I, per tant, si ells ja tenien una estructura ben arrelada, era molt difícil que qualsevol espai des de l'esquerra espanyola pogués arrelar-se en aquests espais, en aquestes nacions sense estat. Llavors, això, per una banda, jo crec que és important tenir-ho en compte. Després, no estem en l'època de Convergència i Unió, com deia ara en Vicent, però que tampoc estem als anys 30. És a dir, no tindrem tampoc... És a dir, hi ha una situació de polarització, però no tindrem un ministre d'Esquerra Republicana. Això no passarà. No passarà. Llavors, tampoc cal anar firmant coses perquè acabin passant.
3: Home,
1: és que no passarà.
3: Vull dir, segur que no.
1: No ens trobem en aquest context ara, ni de lluny.
3: Dels altres
2: no estan
3: mai.
2: Estem parlant
1: no
2: com si haguessin de guanyar l'esquerra. Les enquestes diuen que la dreta arrasa. Això no ho oblidem.
1: I aquí l'altra cosa. O sigui, una de les coses que sempre es diu i que diuen tots els estudis de politòlegs és que quan hi ha baixa participació a la dreta li va bé, quan hi ha alta participació, l'esquerra pot rascar alguna cosa. Per això és important que hi hagi tot aquest efecte mobilitzador de l'esquerra, perquè al final és l'única oportunitat que té si hi ha molta participació. Llavors, aquí és on hem de veure quina capacitat tenen de mobilitzar la ciutadania.
2: Claudi.
25: Jo aquí discutiria un parell de coses. Una, aquesta convocatòria d'eleccions a traïció, l'he sentit al Vicent Sanchís, bueno, jo crec que aquí les eleccions es convoquen és una prerrogativa constitucional del president del govern. Fa molt de temps que parlàvem de l'any 26, no? O de l'any 27. L'esquerra ha tingut molt de temps per situar-se i no ho ha fet, i ara tot és a correcuita. En fi, jo crec que aquí el botó nuclear sempre és el president del govern i crec que la paraula traïció és una mica fotuda per col·locar-li el president del govern.
26: Sí, però jo la dic sempre, no, perquè no queda aquesta sensació. Jo la dic sempre entre cometes i de manera irònica. És a dir, quan Pedro Sánchez, dient que esgotarà la legislatura 35.000 vegades, arriba un moment que l'avança, evidentment pilla els altres com els agafa. I els altres, jo també he dit que encara que haguem tingut 5 anys més de temps per posar-se d'acord, tampoc no ho hauríem
2: fet. Aquest canvi clar, de peu de Pedro Sánchez.
25: De totes maneres, crec que les eleccions sempre, quan s'apreta bé el botó nuclear és perquè es canvia de peu, no? Fas aquesta croqueta que feia el Laudrup, no? Mm. I aleshores et pot sortir com l'any 23. I aquesta era la segona cosa que volia dir. Quan diu l'Oriols que l'efecte campanya és escàs, coincideixo, tot i que a l'any 23 no va ser així, no? Aquest punt o dos punts que van canviar de mans a l'any 23, doncs van canviar moltes coses. Les enquestes són miratges organitzats. El Narciso Vitsavila, que és un d'aquests mag de les enquestes, va sortir a les 8 de la tarda del diumenge de juliol de 23 de les eleccions dient que el PP s'acostava a la majoria absoluta. Doncs, bueno, doncs, en fi, al final la gent vota, deposita el vot a l'urna i les enquestes moltes vegades acaben amb fum, no? Algunes enquestes no van acabar amb fum, però n'hi ha moltes que es van equivocar. I aquí és, jo crec, el que està jugant una miqueta l'Ivan Redondo, no? A dir que s'està sobreestimant el vot de la dreta i s'està infraestimant el de l'esquerra. No sé si això és una mica wishful thinking, perquè la onada de dretes no és que sigui una cosa espanyola, és que és una cosa general, no? És una cosa de tot Occident. Mm.
2: Parlàvem de la dreta. La dreta també està en campanya, evidentment. L'últim que hem sentit és el diputat de Vox al Congrés, José María Figaredo, qüestionant el sistema de pensions i dient això.
11: Dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho. Tenemos ejemplos en Europa de cómo se reforma un sistema de pensiones con éxito.
2: Demana un sistema mix per part de capitalització privada, justament. Aquesta és la mateixa proposta que feia Aliança Catalana fa gairebé un any. Sílvia Riols, al Parlament.
12: El sistema de pensions a l'Estat espanyol i per imposició també a Catalunya és una estafa piramidal de proporcions bíbliques, perquè en comptes de reservar les aportacions de cada treballador per al dia que es jubili, s'agafen les cotitzacions dels treballadors actius actuals per finançar les pensions dels qui ja s'han jubilat.
2: I aquesta és la solució que planteja Aliança Catalana.
13: M'apliquen altres països, no?, que reserven, doncs, o sigui, no manlleven de les nòmines dels treballadors la quantitat ingent que ens estan d'alguna manera xuclant a nosaltres, sinó que permeten que en el dia a dia, doncs, els ciutadans del país puguin estalviar molt més, i llavors quan arriba doncs, l'etapa de la jubilació, l'Estat fa una compensació mínima perquè considera doncs, que ja t'ha estat beneficiant al llarg de la teva vida laboral.
2: És una frase gairebé textual a la del diputat de Vox.
11: Dibujar un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho. Tenemos ejemplos en Europa de cómo se reforma un sistema de pensiones con éxito.
2: Potser qui escriu el manual és el mateix. Ara ho comentem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua. Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
16: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
17: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
18: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
19: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
18: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
19: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
18: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
20: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
21: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros a descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
22: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
22: O els 10 dies Nissan...
27: Com?
22: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
29: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
30: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
31: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
22: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
22: O els 10 dies Nissan...
27: Com?
22: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
32: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
33: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
32: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
33: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
34: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
35: D'acord.
34: Quin és l'autèntic operador 100% català?
35: Vera.
34: I el més ben valorat pels usuaris?
35: Vera.
34: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
35: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
34: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
35: Vera.
34: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 5 minuts seran les 10, ara mateix a l'Àgora. Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez Ipé i Claudi Pérez. Saludem a aquesta hora Ramon Franquesa, que és el portaveu de la Marea Pensionista. Ramon, bon dia.
36: Hola, bon dia.
2: Què li semblen aquestes paraules del diputat de Vox, José María Figueredo? Diu això.
11: Dibujar un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho. Tenemos ejemplos en Europa de cómo se reforma un sistema de pensiones con éxito.
2: És el plantejament que fa l'extrema dreta, en aquest cas espanyola. Com ho veu?
36: Bueno, els veig al servei dels grans bancs que porten 20-30 anys intentant agafar els diners de les cotitzacions socials que estan garantides per l'administració i que ells volen traslladar a l'àmbit de la inversió especulativa dels fons d'inversió. L'experiència, i això ho argumenten perquè el sistema diuen que quebrarà, fa 30 anys que diuen que quebrarà, però el fet és que en el 2008 el que van quebrar van ser els fons de pensions privats, aquests que el senyor Figueredo vol promoure i vol insertar, siguin com siguin, per sobre de l'interès de la gent i per sobre de la voluntat que repetidament ha expressat la nostra població i la gent treballadora que volem un sistema de pensions públic, perquè, a més, senzillament cal veure el que ha passat a Dinamarca, el que ha passat a Alemanya, el que ha passat als Estats Units amb aquests sistemes privats. Ara bé, segurament pues, aquest senyor deu rebre finançament per defendre aquests interessos, que no són els de la població. Evidentment.
2: Ara mateix la mitjana de pensions a Catalunya és del 2025, que és l'última dada disponible, és de 1.575 euros al mes.
36: Bé, és que aquesta és la mitjana. El que passa que les mitjanes amaguen que hi ha molta gent que està molt per sota del salari mínim i fins i tot del llindar de pobresa en el cas de les pensions no contributives. Per tant, en aquest moment no tenim una...

0: cotitzacions que la gent aporta mentre es treballa. I és un sistema de transferència entre generacions que fa impossible que aquests diners es perdin, perquè senzillament no s'acumulen, es transfereixen entre generacions. I això, clar, dificulta molt especular, robar aquests diners en la forma, en les diverses formes que s'han inventat i que hem vist, desgraciadament, que s'aplicaven en diversos països d'Europa, fins i tot, en què les pensions s'han degradat perquè la part que ha anat a la privada, senzillament, s'ha ensorrat a borsa. I llavors et diuen que, clar, que la borsa és així i que ja se sap, no? Però el fet és que s'aporten una sèrie de diners que després es volatilitzen en dies. I això en un moment en què, a més, ara les borses estan absolutament en una espiral absolutament boja. Abans era les immobiliàries, és la intel·ligència artificial, que ningú sap ben bé què és. Pues bueno, allò que valia 100, de cop passa d'altre 1 o 0. I els que han posat els diners en allà els perden absolutament per la resta de la seva vida. Per tant, evidentment, nosaltres seguim defensant aquest sistema públic per molt que això, que els interessos dels financers ja els entenem molt bé. I s'expressen pues, finançant a grups, a formacions polítiques que d'una manera directa o indirecta, potser la forma tan descarada que ho ha fet aquest home pues, ven poc, però segueixen pressionant per intentar capturar almenys una part. Ara fa uns anys volien capturar-ho tot, ara ja fins i tot l'extrema dreta diu, bueno, una part de que... No, ni un duro. Ni un duro, perquè el que estem parlant és del benestar de milions de persones, de milions de persones en aquest país, i del benestar de la gent que està treballant avui, que està cotitzant perquè arribi un dia que es pugui jubilar en tranquil·litat de saber que pot tenir una vellesa digna, sense penúries de no poder-la pagar la llum, el gas o la vivenda. I això només es garantitza en sistemes públics de pensions, com s'ha fet a Europa en els últims 130 anys. Tampoc fa falta inventar masses coses.
1: Creu que aquestes...
0: que s'ha passat al sistema privat, acabat quebrant.
1: Creieu, Ramon, que aquestes eleccions van d'això, també? De defensar les pensions?
0: Bueno, crec que en aquestes eleccions hauríem de sortir a votar a defensar el sector públic, a defensar els drets socials, sigui de les pensions, sigui de que estiguem accés a la vivenda de les noves generacions, sigui amb la sanitat. Aquí, evidentment, aquests serveis públics s'han degradat moltíssim, perquè una part cada vegada més gran del que paguem en impostos o en cotitzacions van a despeses que no són productives, com les despeses d'armament o despeses especulatives, però el que hem d'insistir és que els drets socials conquerits no es poden degradar i, per tant, cal anar a votar en defensa d'aquests drets. Això que la gent ho interpreti com vulgui. Però, clar, quan hi ha algú que de manera clara et diu que desmuntarà el sistema de pensions o que desmuntarà la sanitat pública, pues, aquí cada un quedaria les seves conclusions. Ens estem jugant al futur. Ens estem jugant un futur en una Europa molt incerta, en un mercat financer extraordinàriament incert, i, per tant, el que dona més garanties són els drets socials gestionats per l'administració, perquè aquests tenen el poder de transferir la riquesa que es genera en un país entre la població, no de depositar-ho en un fons especulatiu en què després resulta que no se sap com allò que eren accions preferents, allò que eren les millors inversions possibles, d'un dia per altre han desaparegut i no et queda res, excepte tenir que treballar fins que et moris, no?
1: És Ramon Franquesa, portaveu de la Marea Pensionista. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Volem què és el que passa amb les pensions, però pot ser una altra de les banderes també d'aquestes eleccions, Anna.
2: A veure, jo entenc que la paraula privatització a l'esquerra antiliberal, que es pot ser liberal, ser liberal no pressuposa ser més de dretes o d'esquerres, és tenir una determinada visió de la relació entre les persones i l'Estat. La paraula privatització li posa els pèls de punta, però clar, a veure, llavors els fets són els que són. Dius, a veure, el sistema públic de pensions està en crisi a tot arreu, i entre altres coses perquè, a veure, quan la caixa de les... quan la bústia, perdó, quan la guardiola de les pensions està plena, els diners s'han fet servir per altres coses. A vegades no coses dolentes, per la xarxa d'hospitals públics a Espanya,

0: va sortir del superàvit de les pensions que va per de la generació del baby boom. Però clar, llavors passa això, que tu et penses que t'estan guardant la teva cotització amb una capseta per quan et jubilis, i no, el que hi ha avui és per pagar el d'avui, i si demà no n'hi ha, doncs a veure què ens inventem. Llavors, a veure, jo ja sabeu que, igual que defenso la política de vivenda de Junts, en aquest tema li dono, ho sento, però tota la raó a Sílvia Orriols quan diu que el sistema públic de pensions és una estafa piramidal colossal. Perquè el que aquí s'està proposant no és altra cosa que la motxilla austríaca, que és exacte un sistema mixte, diguem-ne exacte, doncs que l'Estat no treu tant tema del que tu cotitzes perquè tu puguis estalviar. I és veritat el que diu aquest senyor, que quan tu el teu estalvi el poses, diguem-ne, en borsa, en actius financers, òbviament hi ha un risc. Però m'agradaria comparar la diferència entre el que passa quan peta un fons privat de pensions o quan peta el públic. El senyor Bernard Madoff, als Estats Units, que va fer petar una quantitat important d'inversors, va morir a la presó i l'FBI no va parar fins a recuperar gran part dels diners. En canvi, quan és l'Estat el que fa fallida perquè no pot complir les seves promeses, vés a reclamar el riu.
1: És que no és cert que hi hagi un problema amb l'arquitectura del sistema de pensions.
0: Ah, no.
1: No, el que hi ha un problema és en que segurament hem de donar voltes a com finançar-ho millor. I,
0: ah,
1: i
0: doncs?
1: Ha, no, no.
0: És aquest
1: ha,
0: és el problema.
1: No, perquè hi ha maneres de fer-ho. És a dir,
0: sí, però
1: parlaves
0: enganyant
1: un
0: la
1: moment,
0: gent,
1: però és que ara... Però és que ara mateix tu parlaves i, de fet, d'alguna manera, fins i tot ho legitimaves, no? Aquesta idea de que es van utilitzar diners de la Caixa de la Seguretat Social per la qüestió dels hospitals públics. Això què vol dir a la pràctica? Perquè també tothom ho pugui entendre. Vol dir que aquells diners que pertanyen a la classe treballadora, perquè són diners dels treballadors que es dipositen en una caixa que va per separat dels pressupostos de l'Estat, és a dir, la Caixa va a banda, s'han estat utilitzant per finançar a tota la població sencera. Per tant, qui se'n beneficia que s'utilitzi els diners de la Caixa de Seguretat Social i no els pressupostos de l'Estat per qüestions que afecten a tothom? Doncs la classe rendista, és a dir, aquells que no necessiten viure del treball per poder desenvolupar la seva vida a nivell econòmic. Quina altra qüestió hi ha a tenir en compte?
0: Marta,
1: qui pot assumir, qui pot assumir un risc?
0: A vegades s'han fet servir per fer hospitals i a vegades s'han fet servir per fer altres coses.
1: Per rescatar bancs, per exemple, que ara mateix
0: exacte,
1: serien,
0: exemple,
1: serien els que potser,
0: no ret
1: en lloc d'endur-se ara ells tot el sistema de pensions i que també se'n beneficien d'això, potser el que haurien de fer és retornar els diners, perquè ara mateix ens trobem en un problema molt gran a nivell de la Caixa de Seguretat Social perquè hi va haver un saqueig. I, de fet, el mateix govern socialista, durant aquesta legislatura i la passada, ha admès que hi va fer aquests saqueigs.

I arrenquem setmana parlant de la mobilitat quotidiana, que és una qüestió que ens afecta a tots i a totes, anar a treballar, a estudiar, a fer gestions o desplaçar-nos fins a Barcelona. En aquest cas, aquesta mobilitat quotidiana depèn, en bona part, de tenir un transport públic eficient, accessible i ben connectat. Des de la setmana passada, les persones usuàries de la línia d'autobús X30 han de tenir en compte un canvi important. Des del 8 d'octubre, la parada d'origen i final de Barcelona s'ha traslladat a l'Avinguda Diagonal, a l'entorn de la illa Diagonal, on també té parada la línia M15. A més, per facilitar-ne doncs les connexions amb altres línies d'autobús, es recomana fer el transbordament a les parades de Diagonal Numància o Maria Cristina. És un canvi que convé conèixer especialment per totes aquelles persones que utilitzen aquesta línia habitualment per desplaçar-se entre Sant Just i Barcelona. I és que aquest canvi ens recorda la importància de mantenir-nos informats sobre les modificacions del transport públic, conèixer els nous recorreguts, les parades afectades i les alternatives disponibles ens permet planificar molt millor els trajectes i evitar imprevistos. Però més enllà d'aquest canvi concret, la mobilitat continua sent un dels grans reptes del nostre municipi i també dels municipis metropolitans. Necessitem un transport públic que connecti bé els barris i les poblacions, que ofereixi doncs alternatives reals al vehicle privat i que faciliti els desplaçaments de tothom, sobretot amb la ciutat comtal, amb Barcelona, perquè no sé si estareu d'acord amb mi, però cada cop és més difícil entrar en vehicle privat a la ciutat comtal, doncs com a mínim que hi hagi una bona connexió amb aquest vehicle de mobilitat pública, amb aquests transports públics varis, perquè a Sant Just tenim diverses opcions, tenim el tram, tenim els autobusos, perquè apostar per una mobilitat sostenible no és només parlar d'autobusos, carrils bici o menys cotxes, també és garantir que arribar a la feina, a la universitat o a qualsevol altre punt de l'àrea metropolitana sigui una opció còmoda, fiable i accessible. Així doncs, si feu servir l'X30, recordeu que la parada de Barcelona ha canviat des de la setmana passada. Consulteu el nou recorregut abans de sortir de casa i planifiqueu el vostre trajecte. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui dimarts 13 d'octubre del 2026 parlem de les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris, parlarem de les efemèrides i de l'espai ramblejant. Tancarem aquest bloc amb el temps i marxarem a l'entrevista del dia. Avui amb Just Fossalba parlarem amb el portaveu d'En Comú Podem. Seguirem amb més qüestions, parlarem de llibres amb l'Arnau Cònsol, de gent gran amb l'Associació de Gent Gran de Sant Just i parlarem de les festes de tardor amb la Eva Miñarro, regidora de Cultura. Sigueu benvinguts i benvingudes al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Arrenquem amb una d'oques grasses. Bon dia.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: En un minut serà un quart d'11 del matí. Marxem a destacar els titulars de la jornada. La nit de Sant Just al carrer s'avança i se celebrarà el primer cap de setmana de festes de tardor. El periodisme en el nou desordre mundial, una nova conferència de l'AUJA amb Albert Elfa. I per acabar, Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues. I ara sí, arrenquem les notícies amb Mariona Sales. Tot teu.
1: I comencem repassant l'actualitat d'avui. Avui comencem parlant de comerç i és que per primera vegada la nit de Sant Just al carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre de 6 de la tarda a 12 de la nit al barri Centre i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al carrer que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit i la programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ, familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. I entre les novetats destaca la nit d'estrena, que és un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360, dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. I bé, la programació completa es pot consultar a santjust.cat, el programa complet de les festes de tardor. Continuem amb cultura. Parlem de la pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran d'Esplugues i Sant Just, que abordarà el paper del periodisme en el nou desordre, tal com diu el titular d'aquesta nova conferència, del nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 7:45 a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues de Llobregat, i la conferència anirà a càrrec del periodista Albert Elfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat és organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per qui estigui associat, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. I tanquem aquest espai parlant de medi ambient, i és que l'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i a principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i del benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i als establiments. I bé, en cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent.

0: Gràcies, Mariona. Fem ara un repàs als tres titulars de la jornada de forma ampliada. La nit de Sant Just al carrer s'avança i se celebrarà el primer cap de setmana de festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre al barri Centre i per primer cop se separarà de la jornada de Sant Just al carrer prevista pel 25 d'octubre. El periodisme en el nou desordre mundial, una nova conferència de l'AUJA amb Albert Elfa. El periodista protagonitzarà la sessió del 15 d'octubre a la residència La Mallola amb entrada gratuïta per persones associades. I hem tancat amb Sant Just, que prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues. Les actuacions es faran a finals d'octubre i principis de novembre per prevenir la proliferació de plagues als espais públics. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
1: Els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatge.
9: Mono. Estic solo.
10: Terroristes.
11: Paràcid, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Cinema sense límits.
15: Cinema sense fronteres.
16: Cinema sense mesures.
17: En definitiva,
18: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
19: Quan el cinema es fa ràdio.

Fem un cop d'ull a les portades de la premsa de casa nostra, la premsa nacional i internacional. Donem un cop d'ull a la portada del diari Ara. L'Ara, avui dimarts 13 d'octubre, obre amb eleccions generals, revés del Suprem a la llei de nets. El tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.020 persones perden així el dret de votar als comicis. En imatge principal veiem en la desfilada d'ahir a Pedro Sánchez, una desfilada marcada pel 29N. El president, en aquest cas Pedro Sánchez, que va ser rebut a crits a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat, assegura que és optimista i que pot guanyar i tornar a governar. Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoriria Rússia. La Unió Europea respon amb una nova bateria de sancions. I tanquem amb dues notícies més. Un incendi en un ave afecta a més d'11.000 passatgers. I tanquem amb Nobel els estudis contra el descontrol de l'economia.

Parlem ara del periòdico en català. Serrat canta per sorpresa en l'homenatge, en aquest cas, doncs, a Tete Montoliu, al Parc Güell. Marxem a la imatge del dia. La Llei de Nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre. Veiem en imatge, doncs, al rei i a la princesa Leonor. El Suprem manté suspès el vot d'uns 160.000 nacionalitzats. Sánchez exhibeix optimisme i Feijó marca distàncies amb Vox durant la celebració. El rei expressa il·lusió per la seva primera visita avui a la ciutat autònoma. I parlem ara de demanda de mà d'obra especialitzada. La indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. El sector de l'armament aeroespacial i de tecnologies d'ús dual necessitarà 25.000 professionals més el 2027, després d'augmentar l'ocupació un 10% aquest any. Parlem ara de premsa ibèrica, del periòdico d'Espanya. L'Espanya més plural es reuneix a Madrid. Marxem amb les darreres notícies d'aquesta portada del periòdico en la seva edició en català. Per una banda, parlen del govern, que fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa. També parlen del Front Ampli, que tria Colau com a candidata pel 29N, i 147 nens han sigut sostrets al 2026 per un progenitor i traslladats a un altre país. 147 nens han sigut sostrets aquest 2026. Tanca en portada amb l'incendi, en aquest cas d'un AVE, que talla el servei entre Barcelona i Madrid. Portada de La Vanguardia en català, marxem a destacar la celebració de la Hispanitat. Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. Els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència d'Abascal. La princesa Leonor acompanya Felip VI amb l'uniforme del tinent de l'exèrcit. Els Reis i les seves filles durant la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid és la imatge principal d'aquesta jornada, imatge principal de la portada de La Vanguardia avui dimarts. Marxem a destacar el Tribunal Suprem, que deixa sense vot nacionalitzats per la Llei de Nets. Els jutges impedeixen el sufragi als que es van acollir a la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'agost. L'interès general preval sobre el dret individual de vot, assegura el Tribunal Suprem a la resolució que va permetre ahir. Marxem, doncs, a parlar dels Reis, que afronten a Ceuta i Melilla la visita de més pes polític. Parlem també del cap militar de l'OTAN a Europa, que avisa Rússia. Si ens ataquen, lluitarem. El general no creu que hi hagi un conflicte imminent. Els partits del grup de Sumar, per altra banda, elegeixen a Colau i allarguen la mà a Podem. Madrid-Barcelona, ho hem comentat en les darreres dues portades, l'incendi en un AVE deixa 13.000 viatgers afectats. Tanca en portada amb un homenatge, paraules d'amor de Serrat per a Tete Montoliu.

I marxem amb el contingut de la premsa escrita. Aquest darrer del dia marxem a destacar el Punt Avui, que, tot i no tenir la portada completa, sí podem destacar algunes de les notícies que trobem a l'interior del seu web digital. Per una banda, destaca Llarena, que preveu proposar l'arxivament de la causa contra Puigdemont entre divendres i dimarts. També ens parlen de la confusió i retards en la represa del servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Parlen del Front Ampli, que proposa Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol, i també parlen de vaixells de guerra marroquins que van entrar en aigües de Ceuta durant la crisi migratòria. Destaca en portada eleccions tensionades, referint-se doncs a aquestes eleccions de Rússia, i també un 12 d'octubre ja en precampanya. Parlen de l'esportiu del Barça, que bé, doncs també es disputa avui doncs en Champions. Pressió turca, diu l'esportiu. El Barça reprèn el camí en la Champions en el camp del perillós Galatasaray. I això ha estat tot pel que fa doncs a les notícies. Tornarem de seguida amb les efemèrides i amb tot el contingut d'aquesta primera hora, però abans una pausa musical aquí al 98.1 FM. Esperem que estigueu passant un bon matí de dimarts, un matí doncs que té gust a dilluns, però que en realitat és setmana curta, per tant acabarem abans aquesta setmana. Us deixem amb The Proclaimers i el seu I Gonna Be aquí a Ràdio Desvern. Bon dia, seguim!

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

Passen 3 minuts de 11:15 del matí. Marxem ara a parlar de les efemèrides del dia. Tal dia com avui, de 1792, es va col·locar la primera pedra de l'edifici que es convertiria en la Casa Blanca. Marxem a l'any 1972. En aquest cas, parlem d'un avió amb 45 persones a bord, entre les quals hi havia l'equip de rugbi uruguaià All Christian Club, que s'estavella als Andes. Durant 2 mesos, els supervivents s'alimenten de restes humanes per sobreviure. Aquesta història, que l'hem vist en un parell d'ocasions a la pantalla gran, amb Viven i també amb la Societat de la Nieve, amb Juan Antonio Bayona. Marxem a parlar també de Plácido Domingo, que l'any 2009 es rep el premi més important de la música clàssica atorgat per la Fundació Brigitte Nielsen. A l'any 2015, el grup terrorista Estat Islàmic insta els musulmans a fer la Guerra Santa contra Rússia i els Estats Units. Marxem a l'any 2020, quan el govern espanyol concedeix al tenista Rafael Nadal la Gran Creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu, i tanquem aquest bloc amb el 2024. Fa un parell d'anys, desenes de milers de persones es manifesten a Madrid per exigir una rebaixa dels preus del lloguer. Això en sona, oi? Una notícia que, per desgràcia, encara segueix en boga. Marxem a parlar dels naixements. Parlem avui del naixement de Paul Simon, cantant nord-americà, que serà la nostra efemèride musical del dia. Parlarem d'ell en una estona, però abans destacar també el naixement de Kelly Preston, actriu nord-americana, l'any 62, i d'Ian Thrupp, l'any 82, en aquest cas nedador australià. Pel que fa a les defuncions, trobem en aquest cas a Francesca Bertini, actriu italiana, que ens va deixar l'any 85, Jim Taylor, any 2018, és jugador de futbol americà, i Louise Gluck, poeta nord-americana, que ens deixava l'any 2023. Avui celebrem el Dia Mundial de la Trombosi. I avui us deixem amb Paul Frederick Simon, que és un cantant, músic i renombrat compositor musical estadounidenc. La carrera musical de Simon, doncs, s'ha extès per més de 6 dècades. És àmpliament considerat com un dels millors compositors i dels més aclamats en la història de la música pop, de la música popular. I avui us deixem, doncs, amb alguna de les seves cançons, perquè sabeu que en té moltes i de molt bones. Però bé, avui us deixem amb una de les seves essencials, aquí a Ràdio Desvern. Gaudiu-la. Feel my

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

i ara ramblegem una estona. Ja sabeu que aquest és un dels nostres moments preferits, el de ramblejar, el de donar un cop d'ull, doncs, a les activitats i a les accions que s'impulsen a Sant Just. I avui, primerament, parlarem de les festes de tardor, però ho farem de forma molt, molt escurçada, molt curteta, molt breu, perquè avui tenim entrevista a Eva Miñarro, regidora de Cultura. Ho farem a l'última hora del programa. I bé, doncs, la regidora de Cultura ens visita per poder parlar de forma més àmplia d'aquestes festes de tardor 2026. Sant Just Desvern celebrarà les seves festes de tardor del 16 al 25 d'octubre amb una programació que combina música, teatre, cultura popular, gastronomia i propostes per totes les edats. Durant 10 dies, els carrers, les places i els equipaments municipals acolliran activitats per compartir amb la família, veïnat i amistats. I recordeu que tenim una nit per gaudir al Barri Centre. El dia 17 d'octubre, aquest dissabte, se celebrarà la nit de Sant Just al carrer, de 6 a 12 de la nit al Barri Centre, amb gastronomia, comerç, música i molt més. La programació inclourà una cercavila, teatre infantil en anglès, màgia i humor, música itinerant i molt més. També tindrem cultura i activitats per públics diversos al llarg dels dos caps de setmana. El primer cap de setmana hi haurà el Correllengua, el divendres 16 el pregó també de la setmana cultural de la Casa d'Extremadura, i el diumenge 18 Can Ginestar celebrarà una jornada plena de portes obertes a Canji amb contes, exposicions, art i castells. I hem de parlar també del segon cap de setmana. El 24 i el 25, a Sant Just acollirà, per una banda, el 24, aquesta festa, doncs, que tant ens agrada, musical. Estic parlant dels concerts de festes de tardor que es duran a terme al Centre Esportiu Municipal La Bonaigua, que acollirà, doncs, el concert de festes amb Jacobs Duet i la banda del Cotxe Rojo. I també, abans, al matí, al migdia, hi haurà aquesta actuació al mirador de Can Gelabert de l'orquestra Camerata Sant Just. Destaca també diumenge 25 les matinades de la Colla Gegantera i també la jornada de Sant Just al carrer. Com dèiem, tota la programació la comentarem avui al programa amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro. Parlarem amb ella a partir de quarts d'una del migdia fins la una. Farem, doncs, un resum d'aquesta programació i també, doncs, comentarem les diferents accions que generen les entitats del poble, entitats culturals de lleure que estan, doncs, a tope aquests dies i que, bé, doncs, ens faran gaudir de valent durant aquestes festes de tardor. Marxem ara a parlar de la bicicleta. Fa uns dies parlàvem de la bicicleta compartida, de l'Ambici. Avui parlem de l'Ambici, però també parlem del registre de setembre, perquè Sant Just ha registrat un màxim històric d'ús de bicicleta amb 42.252 usos durant tot el mes, no només de l'Ambici, sinó d'aquelles persones que fan servir la seva bicicleta particular. I és que aquest mes de setembre el comptador de bicicletes de Carretera Reial ha registrat, al tanto, 42.252 passos, la xifra mensual més elevada des que doncs es disposa de registres. Aquesta dada posa de manifest l'ús de la bicicleta al municipi i reforça el seu paper com a alternativa pels desplaçaments quotidians. El resultat se suma a les bones dades, com ja hem avançat, de l'Ambici a Sant Just Desvern, el 8,9%, 8,9%. Déu-n'hi-do, de la població activa utilitza aquest servei de bicicleta elèctrica compartida, la proporció més elevada de la xarxa metropolitana. La implicació també, doncs, de les persones que ja es desplacen en bicicleta contribueix, doncs, en una mobilitat més saludable i sostenible, i l'Ajuntament vol animar especialment a les persones que encara no ho fan, doncs, a que ho provin, que provin d'anar a la feina en bicicleta, al centre d'estudis o a comprar o fer gestions. Començar amb un trajecte curt i conegut pot ser la millor manera, doncs, de descobrir com la bicicleta encaixa a la rutina. Per qui no disposa de bicicleta pròpia, l'Ambici permet fer servir, doncs, bicicletes elèctriques compartides que faciliten els desplaçaments i ajuden a superar les pendents. Perquè us haig de dir, aquests resultats tenen molt de mèrit a Sant Just. Recordem que no som un poble conegut per la seva
planera, és a dir, no som un poble massa pla, sinó tot el contrari, tenim moltes pujades i baixades, i això vol dir doncs, que a vegades s'ha de fer cama, però les bicicletes elèctriques ens ajuden a pal·liar aquest esforç, i bé, per facilitar-ne l'ús, l'Ajuntament i Sant Just doncs, disposa de carrils bici amb connexions als municipis veïns, aparcaments per bicicletes i també servei d'aparcament segur al Bicibox. Al Parador també hi ha doncs, un punt bici, un espai gratuït d'aparcament i d'autoreparació disponible les 24 hores. Perquè anar en bicicleta permet incorporar l'activitat física al dia a dia i també contribueix a reduir les emissions i el soroll. Les bones dades de setembre són una bona oportunitat per continuar avançant perquè més veïns i veïnes s'animin a pedalar. Més informació al web santjust.cat.

Doncs vinga, nosaltres farem ara una petita pausa musical, tornarem de seguida amb el temps amb en Carles Rius aquí al 98.1 FM, perquè ja estem arribant al final d'aquesta primera hora de programa. Nosaltres contents de compartir aquí a Ràdio d'Esvern aquest matí amb vosaltres. Bon dia, us deixem amb Queen.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat.
6: La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimacho.
9: Estic solo.
7: Terroristes.
10: Paràcid, matant.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. Ei!

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: 012. La Generalitat al teu costat.
6: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectivo-sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atencioalesdones.
5: 012. La Generalitat al teu costat.
7: En 5 minuts seran les 11 del matí. Passem a saludar el Carles Rius per parlar de la previsió del temps pels propers dies. Carles, bon dia.
8: Molt bon dia, què tal?
7: Benvingut de nou aquí als estudis de Ràdio d'Esvern. Parlem del temps,
8: sí.
7: Parlem dels propers dies i parlem també d'avui. Què ens espera Sant Just per les properes hores?
8: Doncs les properes hores tenim una miqueta de vent de llevant, una mica de mar cap a terra, que el que provoca és que la humitat sigui molt alta i també provoca que hi hagin alguns núvols baixos a prop del litoral. I això doncs fa que... Fins i tot algun mapa apuntava aquest matí la possibilitat d'alguna gota cap a la costa central. És molt poc recorregut de llevant, llavors és un recorregut que sí que aporta humitat al terreny i també aporta núvols baixos, però no es poden desenvolupar prou com per donar precipitació. Si mirem ara al radar, doncs tenim una situació molt tranquil·la a Catalunya, potser amb algunes gotetes cap al delta de l'Ebre, o potser són reflexos del propi radar, o sigui que estem en una situació de molta tranquil·litat, però sí que hi ha una certa influència de vents de llevant que porten humitat a la costa de Catalunya. Què passarà els propers dies? Doncs tenim una mica d'alts i baixos i tenim unes previsions realment molt complicades. I no és que no ens vulguem mullar, però realment serà molt difícil la previsió d'aquesta setmana. Recordem a tots, per aquí els que no estiguin massa connectats en Sant Just, però heu vist les banderoles, doncs que comença la festa de tardor el dia 16 i que s'allarguen fins al dia 25. I hi ha previsions que marquen una situació complicada de cara a finals de setmana. Ho intentem explicar una miqueta. De moment, avui dimarts i demà dimecres tenim una situació d'anticicló. Aquest anticicló, tot i tenir vents de llevant a punts del litoral, a molts punts de Catalunya està entrant un vent del sud-oest. Aquest vent, que és un anticicló molt potent i que també abarca zones del nord d'Àfrica, doncs està enviant uns vents una mica càlids cap a la península Ibèrica i avui les temperatures doncs poden ser una miqueta altes. Tant avui com demà dimecres, que serà el punt àlgid. O sigui, és un petit estiuet, sí que hi ha zones de la península on realment serà estiu, perquè estem parlant de que potser demà dimecres arriba a 36 o 37 graus a Sevilla.
7: Carai, Déu-n'hi-do.
8: Alguns mapes marquen entre 32 i 36, vaja, més o menys va jugant això, però podrien haver temperatures molt altes, temperatures per sobre dels 28 graus a molts punts de l'interior, i aquí a Catalunya doncs tindrem uns valors que podrien estar a tocar dels 30 a les zones més càlides del país, a l'interior del Delta de l'Ebre i les comarques de l'interior de Lleida, la Franja de Ponent. En aquestes zones podem tenir temperatures altes, molt per sobre del que tocaria. Demà dimecres és un dia que serà una mica càlid per aquesta influència de vents, i a Sant Just el que viurem és un dia variable. Potser més estones de sol que no passa avui, els núvols baixos aquests desapareixeran una miqueta, el sol podrà fer una mica la seva feina i ens podrà portar

0: però de moment aguantaria la situació, i aquí arriba el gran problema. Hi ha una dana, una bossa d'aire fred, l'anticicló aquest tan potent que tenim a principi de setmana es retira, es munta un anticicló molt potent cap al nord d'Europa, cap a Escandinàvia, i això provocarà que totes les depressions a l'Atlàntic viatgin més a baix de latitud i entrin per la conca mediterrània. La primera seria el cap de setmana amb una bossa d'aire fred que es despenjarà del recorregut pel nord d'Europa, això entrarà a la península Ibèrica i en funció, aquesta és la paraula, en funció d'on es col·loqui aquesta dana o aquesta bossa d'aire fred, podem tenir moltes precipitacions o podem estar molt a prop de les precipitacions. Per això ens haurem d'esperar a que passin un parell de dies ben bons. Ens han preguntat ja pel night shopping, per la nit de Sant Just i aquestes coses, ens haurem d'esperar ben bé un parell de dies a saber i poder ser una mica més acurats amb aquesta dana, perquè sempre van per on volen i realment et poden deixar amb el cul a l'aire, que diria aquell, a l'hora de fer una previsió de pluja quan després no podia no ploure. El que sí que està molt clar és una davallada important de les temperatures a partir del cap de setmana, perquè aquesta bossa d'aire fred entra amb una mica d'aire fred en alçada, l'anticicló es queda dalt i això farà baixar les temperatures i fins i tot amb una miqueta d'entrada de nord podria fer tornar a nevar, enfarinar una mica el Pirineu. Ho haurem d'anar seguint molt de prop aquesta setmana, no podem fer previsió del cap de setmana encara i ho haurem d'anar movent entre demà dimecres, dijous i fins i tot divendres, perquè realment una dana s'ha de seguir dia a dia i hora a hora, aviam on es va col·locant per si ens dona precipitació. Però sí que està bastant clar que tard o d'hora, si no és el cap de setmana, serà l'inici de la setmana vinent, tindrem fred i precipitacions a Catalunya.
1: Doncs molt pendent d'aquest fred i d'aquestes precipitacions i d'aquesta possible dana. Gràcies, Carles. I res, demà actualitzem. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bon dia.
1: I ara marxem als butlletins de les 11. Fins ara.
2: Tenemos que poder hablar y tenemos que poder buscar formas de entendimiento de las formas que consigamos.
3: L'acord amb Esquerra preveu que el partit de Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament. Per la seva banda, el Front Ampli l'encapçalarà Ada Colau i seran els Comuns, més Madrid, Esquerra Unida i el moviment Sumar. Més notícies, Natàlia Ramon.
4: El Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig els pròxims dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà aquest mateix divendres i dimarts que ve. Després, la sala penal del Tribunal Suprem firmarà l'arxivament definitiu del cas, 9 anys més tard, i en compliment de la sentència del Constitucional. Aquest calendari, però, no alterarà els plans de retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el seu advocat Gonzalo Boye ha explicat que la tornada es preveu després de les eleccions generals del 29 de novembre.
5: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
3: Continuen les incidències a la xarxa ferroviària. Ara hi ha un problema tècnic que fa que les pantalles i la megafonia no funcionin a Rodalies. Mentrestant, a l'alta velocitat continuen els retards arran de l'incendi ahir d'un comboi a l'Aragó. Anem a l'estació de Sants de Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia. De moment, aquí a Sants hem de dir que les pantalles i la megafonia a Rodalies sí que funciona. Diferent és la situació a l'alta velocitat. Hi ha retards d'entre mitja hora i 2 hores per reducció de la capacitat de la línia. El tren sinistrat ahir encara no s'ha retirat i segueix la reparació de la infraestructura. El tram de 25 quilòmetres entre Rica i Plasencia a l'Aragó, els trens passen a 80 quilòmetres per hora i això fa els retards que es visualitzen amb un tap de gent ara mateix a Sants per entrar a l'alta velocitat. Adif ja ha tret l'home del megàfon, la figura que intenta ordenar multituds. Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir 2 trens enganxats per no haver de suprimir-ne. Joan Garcia, Catalunya, Ràdio Sants.
4: En 3 anys s'ha reduït gairebé a la meitat dels espais on els Top Manta posen les seves mercaderies al Passeig de Roses, a l'Alt Empordà. S'ha passat dels 400 llocs Manta del 2023 a 210 aquest agost, segons fonts de l'Ajuntament. Tot això després d'un conjunt de mesures de control per dificultar l'ocupació de l'espai urbà. Girona, Maria Rovira.
7: Bon dia. i han incidit als controls exhaustius i ha estat determinant la possibilitat judicial d'intervenir en els domicilis utilitzats a vegades com a magatzems, que han actuat d'efecte dissuasori, segons ens ha explicat el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Martínez.
8: Les ordres judicials que ajuden molt a que aquestes persones ara sí que tenen por. Abans tenien el refugi de casa seva, no es podia entrar i en canvi ara veuen que en qualsevol moment els hi poden entrar a casa i bueno, això amb ells els genera molta inestabilitat, no? Fins al punt que pensem que pot ser dissuasori en què molts d'aquests manters no han vingut aquest estiu a Roses, no? La pressió que estem fent.
7: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Hongria fa un altre pas per desfer-se del llegat de Viktor Orbán, aquest cop en contra dels drets i LGTBI. El Parlament ha eliminat diverses disposicions de l'anomenada Llei de Protecció del Menor del 2021, que prohibien parlar de les relacions homosexuals als centres educatius i als programes de televisió en horari infantil. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que la norma violava els valors comunitaris i això va provocar que la Comissió obrís un procediment contra el govern hongarès. La iniciativa d'avui forma part de les promeses del primer ministre, el proeuropeu Peter Magyar, guanyador de les eleccions del maig. Esports, Marcos García.
9: Avui comença la segona jornada de la Champions masculina i el Barça visita el camp del Galatasaray a les 9 del vespre. Galatasaray-Barça, i en podreu seguir la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 8. De la resta de partits d'avui a la Champions destaquen aquests i tots a les 9. Villarreal-Nàpols, Atlètic de Madrid-Manchester United, Arsenal-Lilla i Inter-Bruges. A primera, el Getafe acaba de confirmar el fitxatge fins a final de temporada de l'exjugador del Madrid, Dani Carvajal. A segona, el Girona és setè, té 15 punts després d'empatar a 1 ahir al camp del Tenerife. El Barça femení, Claudia Pina, fa treball específic pendent de la seva evolució durant la setmana. La davantera va rebre la baixa divendres amb la selecció espanyola. També fa un pla específic la portera, Cata Coll, que arrossega unes molèsties al genoll dret. I en bàsquet, tres cites per avui. Barça-Maccabi de Tel Aviv és partit de l'Eurolliga. Començarà 8:45 i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. A l'Eurocup, Baxi-Sehir d'Istanbul, Kids en Esmanresa, a les 6 de la tarda. I a 8:45, a l'Eurocup, Ostende de Bèlgica, Fiat Girona.
10: Fins aquí les notícies.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
12: Tenim novetats, Sergi Pascual. Bon dia, com estàs?
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Per primera vegada a la nit de Sant Just al Carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre de 6 a 12 de la nit al barri Centre i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al Carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 7:45 a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Elfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per les persones associades a l'Aula d'Extensió, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. I en medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i del benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i establiments. I en cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Hold on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parassi, marimatges.
9: Terroristes.
11: Parassi, matants.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Cinema sense límits.
15: Cinema sense fronteres.
16: Cinema sense mesures.
17: En definitiva,
18: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
19: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
7: Tu sí?
6: Esclar.
8: Marcel, cada cosa on toca, eh?
7: Esclar.
9: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui parlem amb Just Fosalba i Sant Juan, parlem de política, parlem doncs amb el portaveu de Sant Just en Comú Podem, i és que avui continuem el nostre espai d'actualitat política municipal i ho fem amb Just Fosalba, portaveu de Sant Just en Comú, segon tinent de l'alcaldia, regidor d'Educació, Infància, Joventut, Sostenibilitat i Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Just. Just, bon dia.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: Benvingut al programa. Amb ell avui volem repassar doncs l'actualitat del municipi, especialment també el ple ordinari del mes de setembre, celebrat el passat 30 de setembre, una sessió en què es van aprovar doncs qüestions importants en la transformació dels polígons industrials, les millores de la xarxa d'abastament d'aigua i també l'aprovació definitiva de les bases d'accés en l'habitatge de lloguer amb protecció oficial, entre altres qüestions, com també diverses modificacions del pressupost municipal. Abordarem altres qüestions d'actualitat, parlarem de les festes de tardor i bé, ho farem al llarg dels propers minuts. Comencem amb el primer bloc del dia, comencem parlant del ple de setembre, l'últim ple ordinari celebrat a Sant Just, una sessió amb decisions importants, com bé dèiem, i comencem doncs fent balanç, no? Quin balanç feu des de govern, especialment des de Sant Just en Comú, d'aquest ple de setembre i quina decisió doncs destacaríeu d'aquest ple?
1: Bé, nosaltres vam fer un balanç molt positiu del ple anterior. Vam poder aprovar tots els punts de l'ordre del dia. Si bé és cert que tenim majoria absoluta i és normal que s'aprovin, també és cert que, i cal destacar, que no vam tenir cap vot en contra. Tot van ser o sis o abstencions. Per tant, des de l'oposició, doncs, tots els temes que vam portar, alguns més tècnics, però d'altres amb bastanta càrrega política, com pot ser el dels polígons o el de l'habitatge, doncs no van haver-hi vots negatius, cosa que també jo crec que és un indicador de que fem bona feina, de que la fem consensuada i de que mirem doncs de trobar doncs consensos amb quan es poden amb les diferents forces que composen el ple.
0: Parlem també del ple que va aprovar doncs una moció d'Esquerra Republicana per revisar les restriccions de l'accés a Collserola. Sí. També una de les seves carteres, Just, és la de Medi Ambient. Sí. Per tant, parlem d'aquesta qüestió, no? D'aquestes restriccions derivades de la pesta porcina africana. Com valoreu aquesta proposta que va fer doncs Esquerra? Com la valoreu des de govern? Tenint en compte la necessitat també de garantir no? aquesta seguretat sanitària.
1: Jo crec que era una proposta prou equilibrada, la moció. En cap cas parlava de que s'obreix de forma immediata, més enllà del que els científics o els tècnics poguessin valorar. El que deia era, escolta, que s'estudiï bé la situació, portem molts mesos de tancament, gairebé farà un any, la informació que es transmet cap a la ciutadania és escassa, que jo és una cosa que també doncs, des dels comuns coincidim, no? Ens falta una mica d'informació per saber realment què s'està fent, com s'està fent, quina és la situació actual, i després una mica també de capacitat dels municipis de participar de la presa de decisions. Ja, evidentment, un municipi no podrà decidir de forma autònoma si obre o tanca el parc. Jo crec que aquesta és una decisió de conjunt i, sobretot, amb anàlisi i dades basades en fets científics i objectius, no perquè ens vingui de gust podrem obrir, però sí que és veritat que crec que podem participar d'una forma més directa en les preses de decisions. Jo crec que això era una mica també el que s'expressava en la moció i el que nosaltres també vam dir des de govern, escolta, hi estem d'acord, creiem que s'ha d'anar valorant la situació d'obrir, s'ha de començar a plantejar potser obertures parcials o alguns altres elements que permetin sortir d'aquesta situació, sempre tenint en compte que hi ha una prevalència del que pensin els tècnics, els científics i de més, per tal que hi hagi la seguretat que pertoca, tant per la ciutadania com per el sistema alimentari que tenim, que sabem que és el principal problema, no? El fet de que aquesta malaltia pugui saltar a les granges de porcs que tenim a Catalunya.
0: Encetem ara doncs un altre dels blocs que comentarem avui. Parlem ara d'habitatge, una de les qüestions que preocupen més a la ciutadania, i és que el ple ha aprovat definitivament les bases generals per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. Una decisió important al municipi, una decisió doncs que arriba en un moment també molt convuls amb aquest tema a nivell nacional. Com valoreu l'aprovació definitiva d'aquestes bases?
1: Bé, aquest és un marc, no? Vull dir, les bases en el fons el que fem en aquest ple és aprovar un marc que després quan vinguin les diferents promocions d'habitatge públic o les diferents oportunitats per treure habitatge públic de lloguer al mercat, bueno, al mercat per la ciutadania, doncs llavors ja farem les convocatòries pertinents i ja s'ajustaran més doncs, a quins públics va dirigit, amb quins requisits s'ha de presentar o no. Però vaja, com tu dius, jo crec que és una necessitat imperiosa que tots els agents, no? des del govern espanyol, passant per la Sanitat de Catalunya i també els ajuntaments, posem fil a l'agulla amb aquesta crisi habitacional, que el que s'ha vist és que quan hem deixat, no, rienda suelta al mercat, doncs s'ha fet impossible viure. S'ha fet impossible viure la... I aquí és una realitat que toca Sant Just de prop, quan veus companys i companyes que han hagut de marxar del municipi, doncs perquè no es poden pagar els lloguers estratosfèrics que s'estan fent pagar, però no cal anar massa lluny per veure que la realitat s'exté a l'àrea metropolitana, però més enllà, no? Uh-huh. I és una realitat que cal posar-hi remei i fer-ho ràpid.
0: A les darreres setmanes, doncs, també, degut al cas Mari Carmen, recordem aquesta dona de Madrid que va ser desallotjada de casa seva i que va morir els dies després a l'hospital. Bé, doncs, això ha esdevingut una proposta de decrets que no va arribar a ser aprovada en primera instància al govern espanyol, i això, doncs, va portar també a les eleccions generals precipitades, que d'això en parlarem després. Des de Sant Just en Comú, considereu que aquestes polítiques municipals d'habitatge que hem parlat avui, que estem comentant aquí al 98.1 FM, estan avançant al ritme necessari?
1: Que és que el ritme necessari hauria de ser tan diferent, no? Vull dir que si volguéssim atendre totes i cadascuna de les unitats d'habitatge, no estem fent suficient. No estem fent suficient. També és veritat que la competència no és la municipal, ja això també tots i totes ho sabem, i Sant Just som un dels municipis que més habitatge de protecció oficial ha fet a nivell històric. Hem fet més de 1.000 habitatges de protecció oficial, que molts han sigut de venda, alguns de lloguer. És veritat que això, estem canviant la tendència per intentar no descapitalitzar l'habitatge públic de propietat municipal i, per tant, que sigui sempre de propietat municipal, i aquesta és la tendència del lloguer. Però bé, és cert que al final el que ens estem trobant és que hi ha moltes generacions de santjustencs i santjustengues que han de seguir marxant. La nostra tàctica continuarà sent la mateixa. Intentarem crear una borsa d'habitatge de lloguer gran, i per això hi ha promocions en marxa, ja n'en sé unes quantes, la de Camp Modolei, la de Juvenívols, la de baix de la carretera Reial de Bòmer, que són un paquet important de pisos, més de 250 pisos de protecció oficial, que veurem en els pròxims 3-4 anys. També hem fet la regulació per al tema dels habitatges unifamiliars, passar-los a bifamiliars o trifamiliars, o el tema dels usos comercials per poder fer a canvi a ús d'habitatge de protecció oficial. Tot això ens ha de poder permetre, doncs, que Sant Just tingui habitatge de protecció oficial. Perquè, com a mínim, des dels comuns pensem que la crisi aquesta de l'habitatge en part es pot solucionar construint més pisos, no dic que no, però no és només l'única solució. Cal blindar part del parc d'habitatge perquè sigui de protecció oficial, perquè si no la dinàmica del mercat ens portarà que, encara que hi hagi més pisos, continuaran sent uns preus moltes vegades impossibles de pagar per les classes mitges, per les classes treballadores, i el que cal és poder blindar aquest dret, i ara mateix l'instrument més fort que tenim és el de la protecció oficial. Per tant, no és construir per construir, s'ha de construir habitatge de protecció oficial. I aprofitar totes les oportunitats que tinguem per aconseguir habitatges de protecció oficial. I aquesta és la nostra una mica estratègia a nivell municipal.
0: Doncs d'una banda teníem aquests habitatges de protecció oficial, aquestes bases. D'altra banda, també es van aprovar en aquest ple de setembre, inicialment, doncs, una modificació urbanística per transformar els polígons industrials. També s'ha parlat, doncs, de donar llum verda al conveni per millorar la xarxa d'abastament d'aigua, sí. I el ple també va aprovar modificacions pressupostàries. Per tant, anem a parlar una mica d'això. Vale. Pel que fa, doncs, a la transformació dels polígons, quin model econòmic voleu impulsar des de govern?
1: Bé, jo crec que aquest és un punt important, del ple. Jo crec que és un dels no si del més important, però un dels importants, perquè al final el que estava posant sobre la taula en aquesta aprovació inicial era quin model, com tu has dit, no? Quin model econòmic i d'ocupació volem a Sant Just. I jo crec que aquí vam passar d'un debat interessant, que era, escolta, tenim un polígon sud-oest i un polígon del Pont Reixat vistos i programats des de fa més de 50 anys, per tant, amb una visió de com havia de ser, no? Fa 50 anys, i calia fer una evolució perquè el mercat ha canviat, la indústria ha canviat, els serveis han canviat, i calia i el municipi ha canviat molt, no? També és veritat que els polígons industrials abans vivien més aïllats de la zona residencial, i això cada cop s'ha difuminat més la línia entre les zones residencials i la zona de polígon. Jo crec que aquí hi ha una doble estratègia. Primera, la de traçar i trenar una activitat econòmica que sigui compatible amb la vida, vull dir, amb les residents que tenim al costat, no? Per tant, una indústria que la que envolta sobretot a les zones residencials, que sigui més de terciari, que sigui més amable, que no sigui tan pesada, que no sigui tan dura, per tant, que sigui més amable i més compatible amb els usos de la vida, no? I per altra, també una capacitat de les parcel·les que tenim d'acollir noves activitats de caràcter potser més petit, no? Perquè a vegades tenim parcel·les grans, doncs, que els propietaris diuen, ostres, que aquí potser voldria venir una o dues empreses i només m'hi cap una i, no, i és massa gran la nau, doncs poder subdividir i alhora admetre més usos dels que teníem. Teníem uns quants usos regulats per norma i ara n'admetem més. Admetre més no es vol dir que puguin venir empreses més contaminants, no, tot el contrari, de fet el que estem fent és aquelles que generen indústria més pesada i més contaminació les estem limitant molt, però estem obrint el ventall a altres activitats que abans no hi cabien, que ara poden venir a Sant Just. Per tant, millorar ocupació intentem que sigui de més qualitat i una millor convivència, no?, entre les zones residencials que cada cop han anat envoltant més i ho faran els polígons, amb uns polígons doncs, cada cop més nets, més sostenibles i amb una activitat, ja dic, de més qualitat. Aquesta és una mica la intenció i per on intentem anar amb aquesta transformació de polígons. No és una transformació que es vegui d'avui per demà. Ningú veurà el polígon transformat d'avui per demà. Aquestes modificacions de planejament doncs, tenen un efecte sempre en el llarg termini. Però una mica aquesta calia enfocar, no?, a visió allò, a la llunyania, a llarg termini, i jo crec que aquest planejament el que ha intentat fer és això. I ho hem fet de forma participada, els grups de l'oposició han pogut venir, han pogut debatre, hem recollit les seves propostes, s'han incorporat moltes d'elles, de fet, en el document definitiu. Vull dir que jo crec que aquesta ha sigut una aposta de govern, però ha sigut una aposta de municipi, perquè hem comptat amb totes les forces municipals per tal de traçar aquest planejament, i de fet en la votació es veu que ningú ens va votar en contra, no?
0: Doncs important aquesta qüestió, aquest no vot en contra, és a dir, que la gent doncs d'alguna manera sigui amb abstenció o amb una provisió positiva, doncs, avaliessin o com a mínim, doncs, deixessin la porta oberta a aquesta prova d'aquest polígon industrial, aquesta reforma, aquest canvi, pel que fa també, doncs, en relació a millores. Hem de parlar de la millora de la xarxa d'aigua, perquè evidentment, doncs, també una de les qüestions que pensem últimament més que abans és el tema dels episodis de sequera, no? I com prepara Sant Just per estar preparat per fer front a aquests episodis de sequera. Estem parlant d'una inversió que ronda els 300.000 euros. En relació a aquestes millores de la xarxa d'aigua, fins a quin punt aquestes inversions són importants per reduir aquestes pèrdues d'aigua i com poden preparar Sant Just?
1: Clar, nosaltres, aquí a Sant Just, la xarxa d'aigua la tenim concessionada a l'empresa público-privada Benkia, que és la que ens gestiona la xarxa, i nosaltres el que hem fet en aquest punt de ple és, des de la Diputació se'ns van donar una sèrie de diners que podien destinar a diferents accions. Una part d'aquests diners, eren uns 475.000 euros, una part d'aquests diners els hem destinat a recuperar pous per tal d'extreure aigua freàtica per poder fer recs i poder intentar reduir al màxim el consum de l'aigua potable per usos secundaris i fer-ho tot amb aigües freàtiques i tenir més punts d'aigua freàtica. I l'altre l'hem passat a l'àrea metropolitana, que és aquesta aprovació que vam portar al ple, perquè facin tres carrers, tres zones de carrer diferents. Ara no recordo els noms, mira que el vaig explicar jo al punt al ple, però no, com que no ho tinc al cap, no tinc aquí el paper, no me'n recordo, per millorar el sistema de canalització dels diferents carrers. Nosaltres som un municipi que, si bé és cert, no tenim moltes pèrdues d'aigua, no en tenim moltes, de tant en tant doncs, s'han de fer renovacions de canonades i de més, i això és el que anem a fer amb aquest, el que hem passat a l'àrea perquè l'àrea executi i faci aquestes actuacions. Llavors, no ens hem de preocupar, no som un Badalona que teníem aquella fuita que perdia milers i milers de litres d'aigua al dia, que era esparverant, no?, en plena sequera, com algú estava tirant aigua potable d'aquella manera, però sí que és veritat que les xarxes s'han de mantenir, al final és un tema de manteniment també.
0: Doncs important aquest manteniment de les xarxes que destaca el regidor Just Fossalba, amb el qual doncs, estem parlant avui a l'entrevista del dia. Tanquem aquest tercer bloc parlant de les modificacions pressupostàries que inclouen reforços en àmbits com joventut, cultura, esport i manteniment d'equipaments. Quines actuacions considereu prioritàries abans d'acabar l'any?
1: Doncs
0: n'hi ha moltes, no?
1: Sí, jo crec que totes, no? Al final quan un governa totes les coses són importants perquè s'han de tirar endavant totes. I és aquí venir un paquet de petites, algunes més grans, però d'altres de petites i necessàries, d'actuacions que volíem realitzar de les diferents matèries que hi ha, i la veritat que per nosaltres totes són importants i necessàries. Al final el pressupost és viu, tu comences amb un pressupost inicial, que per cert d'aquí poc ja anirem a l'aprovació del pressupost 27, vas amb un pressupost inicial, i és veritat que durant l'any doncs van apareixent oportunitats o vas veient que hi ha coses que tenies en pressupost i no podràs fer, doncs et permeten fer aquestes modificacions i ajustos de diners per poder atendre les necessitats que potser s'han quedat a mitges, o potser n'has sortit una de nova i a mig any la pots atendre, no? Que també jo crec que aquesta flexibilitat va bé per poder resoldre problemes.
0: Uh-huh. Parlàvem abans de les carteres que du en Justo Salvan aquesta legislatura, però permetem doncs que avui ens aturem en educació, perquè ha començat el curs 26-27, i en aquest sentit doncs ens agradaria parlar d'educació per entendre quins són els principals reptes, les principals prioritats del govern municipal per aquest curs escolar 26-27.
1: Una de molt clara, i sempre la dic, però crec que és important, perquè a més tenim la competència delegada i per nosaltres hi destinem molts esforços i molts recursos tant econòmics com humans, és el 03. Segur que per nosaltres el 03, les dues escoles bressol que tenim, el servei d'espai familiar, d'espai nadó, d'espai de joc, són tres serveis més les dues escoles bressol, en el que nosaltres doncs hi tenim molt de mimo i molt d'amor, i volem doncs cuidar-los i tenir uns bons serveis de qualitat. I ho volem per diverses raons, però la més significativa és que realment la lluita contra les desigualtats comença precisament en les etapes més primerenques, no? Quan un infant té una situació diferent a casa, una situació de més desigualtat, de més desempar a casa, el fet de que pugui anar a l'escola bressol és un tret diferencial, perquè quan arribi a l'educació, segon cicle d'educació infantil, quan arribi a l'escola, en definitiva, la motxilla que porti estigui més o menys plena. Per tant, per nosaltres és una aposta política claríssima, la del 03. Després, tot el tema d'acompanyament als centres, i aquí tenim un repte importantíssim amb un tema que jo crec que ens ha esclatat a tots una mica, bueno, ens ha esclatat no, es veia venir, però s'ha accelerat moltíssim, no, que és el tema de la situació de confort i climatització dels centres. Al final el canvi climàtic s'ha accelerat moltíssim a aquestes onades de calor, i el que estem veient és que els centres educatius de primària doncs no estan adaptats. Jo crec que aquí ara mateix, tot i que la competència ja sabeu que no és dels ajuntaments, és de la Generalitat de Catalunya, sí que la Generalitat està habilitant capacitat de que els ajuntaments puguem fer coses, i nosaltres estem estudiant realment doncs, de cara a aquest curs, començar a planificar de forma seriosa la climatització dels diferents centres educatius del municipi. Aquesta és una altra repte molt important. I després tot el tema, al final ens hem de recordar, no? Venim d'una curs anterior molt calent pel que fa a la situació de l'escola infantil i secundària, no? Infantil, primària i secundària, que tampoc és competència nostra, però nosaltres aquí sí que estem, tenim centres aquí, i el que intentem és acompanyar aquests centres perquè estiguin el més còmodes possible en els equipaments, però també en els serveis que els hi donem, les activitats que els hi proposem, i aquí fem un acompanyament el més gran que puguem perquè ells estiguin bé, no?
0: Uh-huh. Estic obligat a preguntar-li per l'Institut Escola.
1: Sí, suposo. Estic que obligat. Ja ho sabia.
0: Estic obligat, sabia. Perquè, de fet, a l'entrevista de l'alcalde, l'alcalde respon, hi ha moltes preguntes dirigides, no? És a dir, la gent de Sant Just té com a prioritat resoldre el dubte, la incertesa que hi ha darrere de l'Institut Escola. Què passarà amb aquest centre? Arribarà a Masllorí? Sí. L'acabarem veient algun dia,
1: sí.
0: A Masllorí?
1: L'alcalde resposta aquestes preguntes o les ha de respondre encara?
0: Les ha respost. Les ha respost en el capítol del mes de setembre. Ens va comentar, no?, que l'any que ve potser hi havia la probabilitat de que comencessin els primers, no?, a Masllorí. Com està el tema?
1: Aquest és el nostre objectiu. El nostre objectiu, que ja, com tu ja has dit i va avançar l'alcalde, és que tant el primer de primària com el primer d'ESO comenci a ser possible a dalt de tot, a Masllorí, que és on nosaltres estem dissenyant l'espai perquè pugui encabre's, i on creiem que té sentit que hi sigui. L'escola té sentit a Masllorí i no té sentit en el lloc on està ara, en el sentit de que ara estan molt bé, no dic que no hi estiguin bé, però des del punt de vista de cohesió territorial, de necessitats de municipi, de ciutadania i de més, per nosaltres l'escola té sentit a Masllorí. I estem batallant de forma molt clara amb el departament, intentant trenar aliances amb ells, demanant i ajudant en el que puguem perquè l'escola el curs vinent estigui dalt, i amb això estem. Mm-hmm. Encara estem a negociacions, però l'objectiu és aquest, eh? Ja, mm-hmm. El que va, ja va definir l'alcalde.
0: Doncs aquest objectiu del govern municipal pel curs 27-28, que l'Institut d'Escola estigui ja amb una primera anticipació, amb un primer avançament, mm-hmm. a Mas Lluí, a terra de Mas Lluí, barri de Sant Just, que compartim també amb els veïns de Sant Feliu de Llobregat. Molt bé, marxem cap als darrers punts de l'entrevista d'avui. Se'ns està acabant el temps, però mm-hmm. encara tenim temps per comentar un parell de qüestions. Per una banda, la normativa de patinets elèctrics. Des de l'1 d'octubre està vigent la normativa de vehicles de mobilitat personal, que estableix noves obligacions pels usuaris. Com valoreu aquesta normativa i si creieu que ajudarà a millorar la seguretat viària i de convivència a Sant Just?
1: Nosaltres creiem que sí, o sigui, creiem que és necessari. De fet, nosaltres hem sigut un dels municipis capdavanters en el tema d'intentar posar norma i regular l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal, ja siguin patinets, unicicles, bé, perquè hi ha diferents formes, a motor, i nosaltres ho trobem bàsic. Al final, la mobilitat, ens alegrem que existeixin aquests vehicles, perquè són vehicles que treuen vehicles de carburació, no? I posen vehicles elèctrics, que creiem que a nivell d'impacte mediambiental és positiu, però és veritat que hi ha una convivència en l'espai públic que s'ha de poder regular, perquè tots i cadascun de nosaltres, els que caminem, els que anem en bici, els que anem en patinet, els que van en cotxe, en moto, tinguin una convivència pacífica, ordenada, i tothom pugui desplaçar-se de forma segura. Llavors això cal, evidentment, regular-ho. Jo crec que no serà cap sorpresa a molts de ciutadans que segurament han vist que algunes d'aquests vehicles a vegades se'n fa un mal ús i poden provocar situacions de perill, no? Que quan més regulat estigui i tothom tingui més clares les normes del joc, més fàcil serà aquesta convivència. Al final és un tema de convivència també.
0: Un tema de convivència que mm-hmm. Queda clar que s'ha d'instaurar i que la gent també s'acabi sí. d'acostumar a aquesta sí. norma.
1: Ens hem d'acostumar. Ja sé que no ens agrada que ens manin i que ens posin normes, però al final també jo crec que és per un bé comú, no? Mm-hmm.
0: Molt bé, marxem a parlar de les festes de tardor. Mm-hmm. Del 16 al 25 d'octubre, Sant Just celebra les seves festes de tardor amb 10 dies d'activitats culturals, música, teatre, gastronomia i molt més. Una celebració que compta amb la participació del teixit associatiu del municipi i que tornarà a omplir els carrers de vida i d'activitat. Mm-hmm. Parlem una mica de les festes de tardor, parlem del paper que tenen aquestes festes com a espai de cohesió social i de construcció de sentiment comunitari a Sant Just, i també parlem de les entitats, no? Fins a quin punt les entitats de Sant Just tenen facilitats, poden accedir, diguéssim, a totes les facilitats per poder generar aquests espais de lleure, de cultura, i si creieu que les entitats tenen ganes i estan a disposició de fer tot això i de seguir-ho fent.
1: Tot i que no sóc el regidor competent en la matèria d'organitzar les festes de tardor, perquè això es porta des de, uh-huh. des de cultura, sí que el món de les entitats el conec una mica per bagatge personal, per dir-ho així, i sí que és veritat que les entitats a vegades viuen moments positius, moments negatius, no? Això ja es veu en el dia a dia del municipi, i és veritat que la tendència sempre està sent en general, a tot arreu, és que l'associacionisme cada cop costa més de tirar endavant, i és veritat, i això ho dic ja com a persona que forma part d'associacions i identitats, és veritat, costa, però jo crec que hi ha molta gent amb molta il·lusió, que té moltes ganes de fer coses i que se'ls ha de poder donar els espais i els ajuntaments, els ensos municipals i els supramunicipals també, hem de poder donar espais, cedir protagonisme i deixar que les entitats organitzin i facin el que creguin convenient sempre des de la convivència i el respecte mutu. Jo crec que això ens ha funcionat, és una fórmula que a Sant Just, amb els nostres menys i amb els nostres menys, amb els nostres estires i arronses, que també són habituals que existeixin, hem aconseguit que hi hagi un teixit associatiu que més o menys es creu, no, aquest sentiment de pertinença, de ganes de fer coses de Sant Just, i festes de tardor jo crec que és un bon exemple. Quan veus que la gent organitzada i no organitzada, perquè Sant Just al carrer és, també veus molta gent que de caràcter personal, no, sense ser una entitat ni de més, es vol que aquell dia està en una paradeta a Sant Just, crec que també això ens omple d'orgull i de satisfacció veure que hi ha tantíssima gent implicada.
0: Bé, doncs era una pregunta precisament una arma de doble fil, perquè sabem, ens consta aquesta implicació també en el món de l'associacionisme del regidor Just Fossalba, i també volíem preguntar-li a nivell més personal aquesta pregunta relacionada amb el món de l'associacionisme, amb el món doncs, de que està canviant, no? I que sí. Les complicacions són reals, no? Vèiem fa uns dies, per exemple, al poble veí, a Sant Feliu de Llobregat, com doncs protestaven, no? per fet doncs, de que la cultura a vegades és una qüestió delicada, però a vegades doncs, no té les eines i els recursos que agradaria doncs, per dur a terme, i en aquest sentit doncs, és important també donar-li el focus i l'espai que es mereix. Passem a la darrera pregunta del dia, passem a parlar del darrer bloc. Estem en aquest cas doncs, a les acaballes d'aquesta entrevista, tinc molt pocs minuts just, però sí que m'agradaria parlar de l'avançament d'aquestes eleccions del 29 de novembre. Com valoreu aquest avançament de les eleccions generals, i si creieu que hi ha en joc doncs, en aquesta convocatòria especialment és a dir, que si creieu que hi ha en joc en aquesta convocatòria especialment per l'espai polític de l'esquerra, no? Que està clar que les estadístiques i les enquestes doncs, estan donant xifres una mica desencoratjadores per aquest espai, per aquest bloc, i mirant doncs, a les municipals també com afronta Sant Josep en Comú Podem doncs, aquest final de mandat. Són dues preguntes, poc temps, però
1: intentaré resumir. Per nosaltres, que era necessari convocar aquestes eleccions, tot i que nosaltres estàvem formant part del govern a l'estat espanyol i ens sentim representats per la fórmula Sumar, doncs, i que han aconseguit moltíssimes coses durant aquest mandat. És veritat que la situació ara mateix era necessari poder convocar eleccions, i nosaltres ho veiem necessari. Nosaltres el que defensem i sempre hem defensat és aquest front ampli, no? Nosaltres el que estem veient és que aquesta ona reaccionària d'ultradreta i dreta que ens ve a sobre s'ha de poder aturar des d'un bloc d'esquerres ampli, i cal deixar una mica les personalitats i els personalismes a part per tal de generar un espai d'esquerres que ens entenguem, per tal d'aturar aquesta onada reaccionària que nosaltres creiem que vindrà. Les estadístiques ho diuen, les enquestes ho diuen, però és que creiem que realment en vindrà, i hem de poder sortir al carrer aquestes properes eleccions del novembre i mirar d'aturar aquesta onada. I la nostra fórmula és fent un front ampli, i estem el que estem intentant, i ho intentarem fins a l'últim minut amb Esquerra, amb Podem i amb la resta de forces, per tal d'intentar doncs, que hi hagi una sola papeleta per tal de poder fer forces i a una forces. I perquè fa les eleccions municipals, doncs bé, nosaltres, és veritat que nosaltres ens caracteritzem perquè tenim un canvi, un relleu important en la persona que encapçalarà la candidatura, que també ens dona energia, ens dona ganes i ens dona il·lusió, perquè és una persona que creiem que val molt la pena i està molt preparada per assumir aquesta responsabilitat, i mica en mica, i depenent dels calendaris electorals, doncs anirem fent activitats, accions, per poder recollir les necessitats de la gent del municipi, escoltar els barris, escoltar les entitats, i preparar unes municipals i una proposta de cara a les eleccions municipals del 27 que sigui transformadora pel municipi de Sant Just.
0: Quin paper jugarà Just Fossalba en les municipals?
1: Jo crec que estarem, a veure, assumeixo un rol intern dins el partit com a cap de campanya, per tant estaré actiu, de forma molt activa, organitzant la campanya i la precampanya. També és cert que jo ja he comunicat als meus companys i companyes que no vull anar en llocs de sortir a la llista electoral, perquè jo crec que el meu temps doncs, ja l'he complert. Jo sempre havia pensat que la política no ve a quedar-s'hi, sinó ve a estar-hi, a transformar i a deixar pas al següent perquè segueixi transformant, no? I jo crec que això ja ho he fet. Per mi un altre mandat no tindria, ara mateix no tindria massa sentit, i per això crec que fa falta que entri gent nova, gent diferent, amb ganes, amb il·lusió, que ho faran superbé, i a més estic convençut, i sent coherent una mica amb la reflexió que jo sempre he donat, que és que per mi la política mai és un lloc per quedar-s'hi, sinó per estar una estona, transformar i després marxar. Crec que és el que li dona sentit.
0: Doncs Just Fossalba, portaveu de Sant Just en Comú, gràcies per l'espai, pel temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Desvern avui dimarts.
1: Moltes gràcies.

0: I arribem a aquell punt en què passar pàgines es converteix d'una frase per dir a una frase per fer. Arnau Cònsol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Encetem un nou espai de debat de llibres, recomanacions literàries aquí a Ràdio d'Esvern, al 98.1 FM, a la Rambla, al magazín de matins d'aquesta casa. I avui amb tocs ucraïnesos, És que ho comentàvem fora de micròfons, a nivell artístic, a Ucraïna, la música es veu que està com amunt de tot, no?
1: Sí, diuen que és com l'expressió cultural més important que hi ha a Ucraïna en aquest moment i sobretot perquè han sabut, saben encara, vaja, més clar, no oblidar-se dels sons i cants tradicionals, per exemple, aquestes músiques corals amb jocs de veus, amb això, amb bases absolutament doncs, que poden semblar de rap, d'electrònica... Més que no pas rock and roll, que també, però fins i tot el pop llavors aleshores hi posen flautes o elements que sonen molt a aquesta porta d'Orient, que en el fons és el que és Ucraïna, no? I últimament crec que fins i tot a Eurovisió, més enllà del politiqueig, i que guanyessin algun any, sempre ha sorprès la proposta ucraïnesa, no? I per sorprendre, insisteixo, a la novel·la que us porto avui, és sensacional, és de debò de les millors novel·les que he llegit en molt temps, em va sorprendre moltíssim i ja sé que l'argument semblarà molt boig, però és que és una novel·la que té una defensa ecologista, és un crit feminista, és evidentment antibel·licista, és sobretot una novel·la que explora els límits de la pròpia creació, del que és la novel·la i fins on es pot arribar, i no us vull explicar gaire per aquest costat perquè crec que és bo trobar-s'ho i com de sobte la novel·la canvia no només d'argument, sinó de forma, de manera d'explicar. I en tot cas, és una novel·la... D'entrada, direu, home, però aquest argument cap on va? La protagonista és una activista ecologista, perdó per tants distes avui, però és que la novel·la em demana aquestes terminacions.
0: Ho requereix.
1: Lleva, i està decidida a salvar espècies de cargols en perill d'extinció. Per tant, ella ha renunciat a moltes coses i ella es dedica a anar per Ucraïna a buscar cargols estranys. Espècies de cargols, i aleshores, bueno, evidentment és una gran especialista, està en contacte amb fòrums mundials i, clar, per conservar-los ha hagut de muntar-se un laboratori particular que, de fet, l'ha muntat amb un element que tindrà molta importància més endavant a la novel·la, que és una mena de furgoneta llarga o tràiler curt. S'ha comprat allà una autocaravana on a dintre hi ha muntat un laboratori amb neveres, amb líquids especials, amb... En fi, i ella allà conserva aquests diferents cargols que sap que estan en perill d'extinció i volta per Ucraïna fins i tot per buscar-los una parella, perquè dius, bueno, si aconsegueixo no només conservar-ne un, sinó, bueno, trobar-li una parella a l'altra punta de món o que me l'envin de no sé on, clar, potser podrem reproduir l'espècie. I ella està testada amb això mentre la família li va dient... A la família no li explica que estava això. Ella es fa passar per cap de laboratori ecologista, ecològic, botànic, el que fos, perquè, clar, sabem que no ho entendrien i sobretot perquè la família està preocupada perquè es casi. Perquè el que ha de fer una dona en una societat encara molt tradicional és casar-se, formar una família... I tirar endavant doncs, el país d'aquesta manera, no?
0: Escolta'm, que hem anat directament a l'argument i tot i que m'està semblant apassionant, no ens has dit el títol del llibre.
1: Doncs és una bona pregunta, perquè és un títol que a la taula de Cal Llibreter, per exemple, trobareu amb dos títols molt diferents, però atenció perquè és la mateixa novel·la, i és l'intent d'adaptació que hem fet Periscopi en català i Feltrinelli en castellà d'un títol intraduïble en anglès, perquè ella, l'autora, Maria Reba, és ucraïnesa però ha viscut sempre al Canadà. Això tindrà un pes també en la novel·la, aquesta mena d'exili de les dones ucraïneses. I en anglès li ha posat Endling, que s'assembla a Ending, però té aquesta L pel mig, i Endling en anglès és exactament el nom que rep l'última espècie d'un animal, allò quan realment l'últim que queda abans que s'extingeixi. Un Endling, no? O sigui, tot i que té una forma de verb, no és un verb. La traducció català és l'últim rastre, i que té un doble significat, l'últim rastre en aquest cas que deixen els cargols, aquella mena de bava per on passen. L'últim rastre és, evidentment, d'aquestes espècies que ell busca i, evidentment, té un joc també amb Ucraïna. Aquests rastres d'Ucraïna que els anem perdent perquè durant un temps li vam donar molt focus i després no tant. En castellà, en canvi, han tirat per un títol que a mi m'agrada molt més, però que entre llibreters, que vam tenir l'ocasió d'esmorzar amb la Maria Reba, amb l'autora, que va ser a Barcelona, més aviat els hi costava. En castellà és Últimos especímenes antes de l'extinció. Que clar, ara que us he explicat que vol dir Endling, diu sí, ja lliga. Últim rastre també lliga. Bé, són dues opcions dels dos traductors, del català la Maria, la Míriam Cano, i de castellà el Francisco González, i evidentment una aposta editorial, no? Cap on tirem? A mi m'atrau més Últimos especímenes antes de l'extinció.
0: Ets de títol llarg, tu? Ets de títol llarg?
1: En aquest cas, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí. Tot i que l'últim rastre trobo que està molt ben trobat, eh? Perquè atenció, falta la segona part. Tenim aquesta biòloga d'una banda que decidirà que, clar, ella necessita fons per mantenir el... Bueno, per comprar gasolina, per mantenir el laboratori, per seguir fent aquesta vida boja. I es trobarà que una de les maneres més fàcils d'aconseguir-ne a Ucraïna és apuntar-se a una agència matrimonial. Perquè només per anar a cites ja li paguen, sense l'obligació que després hagi de complir l'última part. A Ucraïna, durant molt temps, un dels grans negocis, ja no només estatals, sinó privats, i a més que donava oportunitat a la gent de marxar del país, era això, les agències matrimonials. Us poso un context. Dones esbeltes, bellesa eslava, amb la fama internacional de ser dones submises dedicades al marit. Això no val per Ucraïna i probablement val per Rússia, però en tot cas a Ucraïna hi havia aquesta fama, a més és un país molt més occidentalitzat i per tant era molt més fàcil que grans bandades de solters, sobretot nord-americans, també canadencs, alguns europeus de l'oest, doncs això, anessin a buscar directament la seva dona instagramejable, una dona absolutament de postal. Doncs aquestes agències matrimonials seran la segona pota, perquè la protagonista s'apunta a una d'aquestes agències sabent que només per anar algunes quantes cites, encara que després no accepti cap proposta matrimonial, ja li paguen uns diners, i no pocs, precisament. En aquesta agència coneixerà a dues germanes, belleses absolutes, que són filles, això ho descobrirà més endavant, d'una gran activista feminista. I aquí hi ha una tercera pota a la novel·la, perquè a molts de vosaltres us sonarà Femen, aquell grup de dones que es destapaven els pits i tenien pintades i es passaven davant per tota Europa, tothom ho va viure com si fos un moviment rus, en realitat eren ucraïneses. Femen, l'origen era ucraïnès. Per tant, una mena de Femen, que no es diu així, es diu Komod, però clarament hi fa molta referència, doncs bé, hi ha unes filles de la líder que ha desaparegut i que saben que potser l'única manera de fer reviure la seva... No reviure-la, perquè no és que sigui morta, sinó perquè torni, és fer una acció ben grossa, intentar sabotejar des de dins una d'aquestes agències matrimonials. I per això tindran un pla absolutament boig, absolutament descabdellat, on hi jugarà un paper al camió dels cargols, la ecologista que hem vist al principi, i que, però en fi, que s'hi acabarà apuntant, tampoc no sap ben bé per què. I quan estàs enmig d'aquesta acció, hi ha d'haver un segrest, no explicaré gran cosa més, han de fer una cosa que surti a la premsa internacional, llavors vol el primer míssil. No diré res més, i la guerra impacta d'una manera brutal en el llibre. I brutal no vull dir perquè aleshores l'argument se'n vagi a prendre pel sac, que òbviament sí, perquè moltes d'aquestes accions, doncs, clar, deixen de tenir sentit, el que cal és fugir o fer el que sigui. I després tenim això, tres dones amb un camió i russos entrant per tot arreu. Impacte argumentalment, impacte també en la manera de narrar, impacte en com canvia la novel·la de cop, i insisteixo, no vull fer més spoilers en aquest sentit, mai tan ben dit, perquè crec que és molt sorprenent, divertit, al·lucinant fins i tot, trobar-se aquest canvi en plena novel·la. Un canvi que la Maria Reba ens explicava, com volem dir, clar, de sobte jo estava escrivint una novel·la còmica esbojarrada amb persecucions i que evidentment hi havia un intent de denúncia sobretot d'aquestes agències matrimonials que el que feien és que les dones ucraïneses acabessin marxant, i n'hi ha moltes, explicava ella, al Canadà, i jo ho soc, i sempre se'm mira malament, perquè només el fet de ser ucraïnès en aquest cas, al Canadà, et miren com vulguem dir, vale, clar, tu vas aprofitar un matrimoni de conveniència, i no és el meu cas, deia ella, jo vaig marxar amb 7 anys perquè els meus pares van emigrar. Doncs bé, més enllà d'això, ara he perdut el fil, però en tot cas...
0: Més enllà d'això, de la vessant còmica, deia la Maria en aquesta trobada...
1: De sobte, no sé si tenia sentit seguir fent una novel·la que podia ser una pel·lícula de Tarantino quan el teu país ha quedat absolutament devastat. O està per quedar devastat. O de sobte el que te n'arriba des del Canadà ja no és que hi ha unes agències matrimonials i uns grups feministes i què sé jo, que s'estan cremant boscos, no? I per tant cal fer una denúncia ecologista i intentar retratar aquest país que tu has anat seguint perquè hi has anat tornant, perquè tens familiars... Clar, de sobte, ella es pregunta, té sentit seguir aquesta novel·la? Però ja la tenia mitja escrita. No direm res més. De debò que intentaré que no hi hagi cap Sant Justenc que ja sigui ara, per Nadal o per Sant Jordi, no tingui Últimos especímenes antes de l'extinció o l'últim rastre a casa seva i el llegeixi. Perquè de debò que és molt, molt recomanable.
0: Doncs aquesta obra, aquesta novel·la que ens porta avui l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter en aquest espai de Bada Llibre, recomanacions literàries. Arnau, avui hem fet un viatge a Ucraïna que m'ha semblat fascinant, que és totalment d'actualitat i que en aquest sentit doncs, esperem que molta gent també tingui les seves llibreries, els seus prestatges d'aquí molt poc. Una abraçada i que vagi molt bé.
1: La setmana que ve més.

0: que serà un toc d'atenció tant per la patronal com per les administracions. Pepe Álvarez, secretari general de la UGT.
1: ¿A quién se le ocurre después de un año no haberse ni siquiera sentado a negociar el marco en el que tienen que desarrollarse los convenios colectivos en nuestro país?
0: Entre les reivindicacions hi coben també una pujada del salari mínim per l'any que ve del 7%, el que suposaria elevar-lo als 1.300 euros. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Problemes d'informació a Rodalies i retards a l'alta velocitat. Les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens no funcionen. Això segons Renfe, que inicialment havia dit que el problema afectava les estacions. Els combois de la línia Barcelona-Madrid continuen circulant fora d'hora. Anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Renfe ha rectificat el missatge que havia difós per les xarxes. La incidència tècnica de megafonia i pantalles a Rodalies no afecta les estacions, sinó el sistema de l'interior dels trens. I a l'alta velocitat, l'última hora és que Renfe descarta que avui es pugui retirar el tren sinistrat, que ho faran, diu, els pròxims dies. Per tant, els retards es mantindran almenys tot el dia d'avui i almenys al començament del servei de demà, perquè s'ha de circular en un tram de 25 quilòmetres a 80 quilòmetres per hora, on va quedar aturat el tren sinistrat, i això provoca retards. Renfe treu trens amb doble composició, que vol dir dos AVEs enganxats per no haver de suprimir-ne. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
2: Canvi de doctrina dels testimonis de Jehovà, que ara sí que permeten rebre transfusions de sang. L'organització ha flexibilitat la norma i deixa rebre plasma, plaquetes o glòbuls vermells o blancs als seus fidels, tot i que continua rebutjant la transfusió de sang completa, una prohibició, però, que té un impacte mínim, segons el Banc de Sang. D'aquesta manera ho anunciava el màxim òrgan de govern de la confessió en un vídeo al seu web a mitjans de setembre.
5: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
3: El Parlament atorgarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la dibuixant i ninotaire Pilarín Vallès i al cineasta Pere Portabella. La mesa de la cambra també ha acordat lliurar el guardó a tres entitats: el Centre Excursionista de Catalunya, l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i l'Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat. El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat el que uneix els guardonats.
6: Cinc trajectòries singulars i un mateix fil conductor: la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
2: Esports, Marcos García.
7: Avui comença la segona jornada de la Champions masculina i el Barça visita el GAM del Galatasaray a les 9 del vespre, aquest Galatasaray-Barça, amb la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 8. El Barça femení, Clàudia Pina, fa treball específic per unes molèsties al turmell, pendents, doncs, de la seva evolució durant la setmana. També fa pla específic la portera, Catacoll, que arrossega unes molèsties, en aquest cas, al genoll dret. En bàsquet, avui, Barça-Maccabi Tel Aviv, és partit de l'Eurolliga, començarà a 8:45 i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. I en handbol, a 8:45, tercera jornada de la Lliga Europea, Aguas Santas de Portugal contra Freiking Granollers.
8: Fins aquí les notícies.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Per primera vegada a la nit de Sant Just al Carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre de 6 a 12 de la nit al barri Centre i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al Carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 7:45 a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Elfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per a les persones associades a l'Aula d'Extensió, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. I en medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i del benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i establiments. I en cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambler, és moment de parlar amb l'associació de gent gran. En un minut serà un quart d'una del migdia. Ens disposem ara, doncs, a parlar amb l'associació de gent gran, amb l'Artur i la Paquita, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Artur, Paquita, bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvinguts al programa. Avui volem dedicar, doncs, uns minuts a parlar amb la gent gran del nostre municipi, de la feina que es fa des de l'Associació de Gent Gran de Sant Just, una entitat que contribueix a dinamitzar la vida social de les persones grans, promovent, doncs, activitats, trobades i espais de relació, però també de gestionar, doncs, els recursos necessaris per fer possible totes aquestes activitats. Per parlar-ne, avui ens acompanyen dos representants de l'associació, l'Artur i la Paquita, que ja els hem presentat, que doncs, ens parlaran de finances per una banda i per l'altra també de l'organització de les activitats. Comencem amb tu, Artur. Comencem parlant de la part econòmica, que també és fonamental, doncs, per garantir el funcionament de qualsevol entitat. I bé, doncs, deixa'm preguntar-te primer com es troba actualment l'associació de gent gran des del punt de vista econòmic i com ho esteu portant aquest curs 26-27.
2: El portem bé i ara tenim una salut de ferro.
0: Sí? Ostres, que bé.
2: Hem tingut, bueno, no hem baixat el número de socis, per tant seguim tenint els mateixos ingressos i per tant podem anar fent les activitats que ens hem anat proposant sense tenir gaire repercussió. Per tant, anem bé. L'únic que sí que tinc a comentar és que la subvenció, que és un dels dos punts que nosaltres vivim, principalment és de les quotes dels socis.
0: Sí.
2: I segona, de la subvenció que ens dona l'Ajuntament. Hem demanat una quantitat i ens han donat menys de la meitat.
0: Ostres, això és complicat, no?
2: Lo qual és d'agrair per una banda, però no és el que demanàvem, també s'ha de dir. Contràriament, pues, podem dir que no ens cobren pel local, no ens cobren per fer qualsevol tipus d'activitat en els locals, ni per posar tarimes, ni res. Per tant, ens fan estalviar una quantitat bastant alta de calés, i amb la qual cosa anem sobrevivint bé. Per la part econòmica no hi ha res més a comentar. La cosa va bé i continuem igual, ja ens hi conformem.
0: Clar, perquè la gent ho entengui, hi ha unes despeses que podríem dir que són les principals que ha d'afrontar, doncs, cada any l'associació al llarg de l'any, i en aquest sentit, doncs, alguna vegada ens heu comentat quan veníeu, no?, aquestes despeses que tenen, doncs, relació, doncs, a aquelles qüestions que també oferiu al soci sòcia al llarg de l'any, a les activitats que feu,
2: sí.
0: També si heu de contractar algun grup o alguna cosa.
2: Sí, sí, clar, que procurem fer dues o tres, si podem, quatre activitats en el centre del mil·lenari cada any, on convidem, pues, un cantant. Aquest any tenim un mag que va venir el mes passat. Ara per Tots Sants vindrà també un grup, el Duo Cabana, que ens faran música en directe mentre mengem els panellets i mengem els boniatos i això. I això, clar, costa uns diners. I
0: sí,
2: amb el que es paga, que són 20 euros a l'any cada soci, pues, no es cobreix. Per tant, necessitem aquesta subvenció perquè ens ajudi a tirar endavant aquests projectes.
0: Clar, perquè les dues línies de diners de subvenció que teniu, per una banda és la subvenció de l'Ajuntament i per l'altra aquestes quotes.
2: Els 20 euros que fem pagar als socis a l'any.
0: Clar, que és ínfim.
2: Sí,
0: és molt
2: poc. Ben poc. Això ens serveix per cobrir els gastos de comunicació, perquè cada dos mesos enviem cartes en paper escrit, perquè la gent gran vol paper escrit. Cartes, correus, etiquetes, tot això, correus ens cobra, valutant.
0: Clar.
2: Els 20 euros se'ns en van per aquí.
0: Sí, sí, totalment. Digues, Paquita.
1: Després fem també copeta de cava i pica-pica, cada vegada que fem actuació de qualsevol cosa, i, bueno, la gent respon. Ve bastanta gent i, bueno, oferim tot el que podem.
2: Sí, sí. Inclús de vegades hem d'anar en compte amb l'aforament. Estem limitats per un aforament i si vinguessin tots els socis no hi cabrien. Per tant, hem de controlar que tampoc vingui massa gent.
0: Sí, sí, sí. No, és una
2: arma de doble fil, no? Contrasentit, no?
0: Però necessito que vingui gent perquè vull omplir, vull que sigui un èxit, però per altra banda haig d'anar en compte perquè l'aforament és el que és.
2: És el que és.
0: I també a nivell econòmic, a l'hora de fer front, doncs, a aquestes despeses que comentava la Paquita, que si la copeta de cava, que si el mos, que si el que sigui, doncs clar, s'ha de tenir en compte, no?
2: Home, és un atractiu perquè vingui la gent.
0: Sí.
2: I si ho podem anar fent, ho anirem fent. Si s'acaba la subvenció, doncs mirarem per qui retallaríem. Però, clar, de moment ho fem.
0: Sí, sí, de moment hi haurà panellets, no?
2: Què hi ha diem? Panellets, ja ho diem, panellets. Ja ho diem ara, o digue-ho tu, si
0: que vols. Bé, que
1: panellets
0: bé.
1: I castanyes i vidols.
0: Perfecte, doncs ara parlarem amb la Paquita, però jo volia agrair-li a l'Artur, perquè crec que és important, no?, explicar com funciona aquesta part de l'associació, perquè evidentment el tema econòmic és important. A vegades jo crec que no som conscients de que aquestes entitats sense ànim de lucre, que això és una cosa que a mi m'agrada molt repetir, no?, sense ànim, sí, de lucre, és a dir,
2: no,
0: aquesta gent que
2: no
0: està al darrere no cobra
2: res,
0: que està allà, doncs, per fer activitats per la gent gran, és important tenir-ho en compte i agrair, doncs, tota la feina que fa la Junta. Ara parlem amb la Paquita, perquè tu col·labores amb tot aquest tema relacionat de les activitats de l'associació, i ens parlaves ja de l'activitat que teniu pensada per aquesta castanyada.
1: Sí.
0: Explica'ns una mica.
1: El dia 30 farem una tarda de ball, el duo Cabana, que cantarà. Farem també disfresses dedicades a Halloween, i castanyada i panellets. O sigui que donarem un premi a la millor disfressa, vindrà la gent que vulgui
0: disfressada,
1: i els que no també són benvinguts.
0: El Jordi i la Maite ja em van explicar l'altre dia que aquest any he volgut fer un mix, no?, entre,
1: sí,
0: la festa de Halloween i la castanyada. Està molt bé, a mi m'agrada,
1: sí,
0: la idea.
1: Sí.
0: Sembla molt bé, fantàstic. Molt bé, doncs aquesta proposta quin dia serà?
1: El
0: ja
1: dia 30, dia a les 5 i mitja de la tarda.
0: Perfecte, que és divendres, oi?
1: És divendres.
2: És un divendres.
0: Divendres
2: i a més, és un secret quin és el premi de la millor disfressa.
0: Ah, això clar. No podem dir, eh?
2: No us puc
0: apretar una mica perquè m'ho digueu? No, no,
2: no? Val. Que la gent es disfressi i que vingui.
1: És sorpresa.
0: Exacte, ben
1: fet. Hi haurà un primer premi maco, important.
0: Que bé. Super. Doncs què més tenim a l'agenda d'activitats, Paquita? Explica'ns una mica. Per aquest mes d'octubre, novembre...
1: Doncs el dia 1 de novembre tenim, sí, la coral Harmonia, que anirà al cementiri a cantar a la 1 del migdia, com sempre, com cada any, per tenir un record dels nostres difunts.
0: Que bé, perfecte. Doncs un moment també maco de reflexió i d'això,
1: sí,
0: de retrobament, no?, amb aquelles persones que ja no hi són, al cementiri municipal de Sant Just.
1: D'aquí. Sí, sí,
0: sí. Perfecte.
1: I després tenim una sortida a la Cerdanya, el dia 4, és?
2: És del 4 al 6 de novembre.
1: Del 4 al 6 de novembre. Uh-huh. Que, bueno, també s'anirà a veure unes coves.
2: Sí,
1: i...
2: les coves tenen un nom que jo el tinc apuntat,
1: que
2: estan Fontabiose.
1: Està a la part de França.
0: Ostres, complicat.
1: I a Llívia també volem anar a veure la farmàcia més antiga d'Europa, que està situada a Llívia. I, bueno, i passar també aquests 3-4 dies amb germanor i contents.
0: Clar, perquè ja veniu d'una sortida llarga, que em comentava,
2: sí,
0: abans,
2: sí,
0: fora de micròfons.
2: Volíem aprofitar per dir que aquesta excursió a la Cerdanya,
0: sí,
2: que es va a la Molina i tot això, que queden places.
0: Perfecte.
2: Vale?
0: Mm-hmm.
2: Tenim cobertes unes 30 places, però n'hi caben més, que si hi ha més gent que es vulgui venir a apuntar, és el dia 27.
0: Per inscriure'ns, què hem de
2: fer?
0: El
2: dia 27, al,
0: sí,
2: Milenari, a les 10 del matí.
0: Val, perfecte. Molt bé, el dia 27, a les 10 del matí, tota aquella gent que no estigui apuntada, que vagi a apuntar-s'hi.
2: Això mateix.
0: Que val la pena.
2: Que queden places. I encara que no siguin tots socis, quan fa falta gent, pues, no és una obligació ser soci.
0: Tothom és benvingut, clar.
2: Sí.
0: Tothom és benvingut. Doncs ja sabeu, excursió a la Cerdanya, 3-4 dies, allà per gaudir una estona, per desconnectar, en visita a Llívia, en visita a França. Vull dir que déu-n'hi-do. Jo crec que no parareu, que anireu escopatejats d'un lloc a un altre,
1: sí,
0: i aviam si arribeu a tot, perquè déu-n'hi-do. Molta cosa veig jo aquí.
2: Sí,
0: magnífic.
2: Bueno, hi ha un altre, després ja serà el dinar de prenadal, però això,
0: sí,
2: ja serà al desembre.
0: Perfecte.
1: Ja parlarem la pròxima,
2: sí,
1: vegada.
2: Sí, això ja ho deixem per la propera.
0: Ja en parlareu. Alguna cosa que hagi quedat al tinter abans de seguir avançant, que jo tinc alguna pregunta més per vosaltres, però
2: bueno,
0: no vull que
2: la setmana passada
0: res.
2: Vam tornar de la Ràpita,
0: això?
2: Que vam estar els 6 dies a la Ràpita.
0: Això preguntava, sí.
1: 70 persones.
0: Carai,
1: sí.
0: Paquita.
1: Vam anar a la Ràpita.
0: Ostres, 70 persones.
2: Un autocar complet fins a dalt de tot.
0: I com es gestiona això? Perquè cadascú anava a la seva o què? O no? O estaven bastant disciplinats?
2: No,
1: aviam, hi ha de tot.
2: Això teòricament, bueno, en realitat, era una estància en,
0: sí,
2: un hotel de la Ràpita, amb la qual allà estàs els aquells 5 o 6 dies a la Bartola fent el que tinguis ganes de fer, lliures.
0: D'acord, sí.
2: El que passa que vam tenir la idea, no sé si bona o dolenta, però de posar-hi alguna activitat més. I llavors aquesta activitat, després de discutir-ho a la Junta, va ser anar a veure les Coves Meravelles de Penifallet i lo Llagut, que són unes barques que van per l'Ebre, fan un recorregut per l'Ebre, i acabar fent un passeig per Miravet, anar a veure la catedral i el castell. I això pensaven que ho podríem fer en un dematí.
0: I què?
2: I sobre, bueno, sobre horari previsto, era possible fer-ho. Però després resulta que això té unes capacitats màximes. Per exemple, que les coves podien només entrar grups de 30.
0: Clar.
2: Que el Llagut també eren grups de fins a 35 o 40. I vam fer una consulta a les persones que estaven apuntades a l'excursió, que eren 72 exactament, i 65 ens van dir que sí.
0: Ostres,
2: molt llavors,
1: bé. Vam fer dos dies.
0: I... Perfecte.
1: Dos sortides de dos dies, dos autocars, dos visites, dos matins.
0: Clar que sí.
1: Però bueno, bé, va anar bé.
2: Va anar bé, però ens va faltar temps.
1: Sí.
0: Clar.
2: Ens va faltar temps perquè, clar, la gent triga molt a entrar, sortir de l'autocar,
0: si
2: entrar
0: al lloc, clar.
2: Té ganes d'anar al lavabo quan és l'hora d'entrar als llocs,
0: sí, sí.
2: I tot això anava retrasant, i total el passeig per Miravet el vam fer en 10 minuts.
0: Clar.
2: I clar, teníem un guia que tenia un horari, i això sí, ho vam intentar fer-ho tot mig financiant-ho l'associació. O sigui, només cobrant-se a l'entrada a la cova i la pujada al barco,
1: al
2: Llagut. I clar. Nosaltres ens fèiem càrrec de l'autocar, del guia i tot això.
0: Que bé.
2: Això motivava més a que la gent vingués, però es van apuntar per nosaltres massa gent
0: i no
2: ho vam poder gestionar prou.
1: Costa gestionar-ho perquè no som professionals,
0: ja està,
1: no som guies, però hi havíem d'anar ajudant. Però bueno...
0: Clar.
1: La gent ha tornat contenta, sí. En general, venen contents perquè anem amb gent coneguda, no és que facis una excursió que no coneixes, és la gent del poble, tots coneguts i... Bueno,
0: sí. Clar, i amb totes aquestes activitats que hem anat comentant avui, que hem anat comentant també en altres programes al llarg de l'any, teniu moltes activitats. Quina creieu que té més èxit o que funciona millor al llarg del calendari habitual de la vostra programació?
2: Tot.
0: Aquestes excursions tot. Surten molt bé.
2: Les excursions...
1: En tot hi ha molta resposta, molt bona resposta, sempre. Sí.
0: Doncs sí. Això potser...
2: I les activitats que fem al Centre Mil·lenari per alguna tarda també se'ns omple.
1: Sí.
0: Doncs això potser és símptoma de que hi ha un nínxol d'activitat per la gent gran, no? Que potser doncs, no hi ha suficient activitat per la gent gran i que potser s'hauria d'incentivar que n'hi haguessin més coses i que d'alguna manera doncs, hi hagués més oferta, perquè està clar que la gent vol participar i vol fer coses, no, Artur?
2: Això està bastant clar.
1: Sí.
2: Tothom vol participar i de vegades més del compte.
0: Clar.
2: Perquè, per comentar-ho...
0: Sí, endavant, tenim temps.
2: Vam rebre quan estàvem d'excursió a l'avís de confinament.
0: A l'Isalert.
2: Una cosa externa nostra, no?
0: Sí.
2: I no se li va fer gaire cas.
0: Vaja.
2: I va haver-hi algun accident d'alguna persona gran que va caure perquè estava pel carrer.
0: Sí, sí.
2: I coses d'aquestes, que vull dir que de vegades volem fer coses però se'ns escapa de les mans.
0: Clar.
2: Se'ns escapa una miqueta i clar, no, tampoc... Nosaltres no podem controlar persona per persona que faci el que hagi de fer. I llavors pues, això ens ha fet de vegades sentir-nos una miqueta, no sé la paraula, impotents en poder fer tot el que volíem fer.
0: Clar.
2: I que surti sí. d'una manera bé. Sempre hi ha algun descontent. Però majoritàriament la cosa diré que va bé i que la gent s'apunta i que té ganes de fer coses.
0: Sí, totalment, és així. De fet, és important que la gent s'apunti, que sigui també conscient de que organitzar aquests esdeveniments, aquests actes, doncs no és fàcil, que ha d'haver una planificació darrere, que avui tant la Paquita com l'Artur ens estan explicant, i que d'alguna manera doncs hem de ser també conseqüents amb els nostres actes i amb les nostres accions. És a dir, si tenim un esalert, doncs fer cas a aquesta esalert. Si tenim doncs algun avís de la gent de l'organització, doncs fer cas a aquest avís, no? També això és important perquè al final, a cap i a la fi, vosaltres sou els responsables, com bé deies, no teniu, és a dir, no és la vostra feina, vosaltres ho feu de forma desinteressada i perquè us agrada el que feu, i en aquest sentit, doncs clar, no sou professionals, sinó que ho feu amb la bona voluntat i amb les ganes de que tot surti bé, però a vegades poden haver inconvenients i poden haver coses que al final no estan al vostre abast, no, Paquita? I que això de la gent també ho ha de tenir en compte.
1: Que has de tenir en compte que la gent que ve és entre 70 i 97 anys. O sigui que portem una mitjana important i tenen les seves limitacions. I llavors pues, s'ha de vigilar molt això i fer excursions pues, per amb ells directament. Mm-hmm. I, bueno, amb ganes se fa tot.
0: I tant que sí, i tant que sí. Alguna cosa més a afegir abans de tancar l'entrevista d'avui? No sé si voleu dir alguna cosa més.
2: No tenim res més.
0: Si ha quedat algú al tinter, no. Com que ens anirem veient un cop al mes, doncs el mes vinent ja acabarem de comentar. Ara per ara, perquè la gent s'apunti al calendari, 30 d'octubre, aquest Castawin, aquesta festa de castanyada i Halloween al Centre Social del Mil·lenari, amb aquest duet, amb música en directe, i després, el dia 1, doncs com no pot faltar en el nostre calendari, com no podria ser d'una altra manera, aquest doncs, homenatge a la gent que ja no hi és al cementiri amb la Coral Harmonia, sí. Que sempre doncs, és una cosa que és d'agrair i que és maca de veure. Artur, Paquita, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons d'aquesta casa i que vagi molt bé aquesta tardor, aquest mes d'octubre, i que vagin molt bé les activitats de l'associació.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Doncs.
0: Cuideu-vos.
2: Adéu-siau. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: I nosaltres fem una petita pausa musical i tornem de seguida amb l'entrevista a la regidora de Cultura, Eva Miñarro. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Seguim a la Rambla. És moment de parlar de les festes de tardor 2026. I per fer-ho, avui hem convidat als estudis de Ràdio d'Esvern a Eva Miñarro, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Just. Eva, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Avui arrenquem parlant d'aquestes festes de tardor que se celebraran del 16 al 25 d'octubre amb cultura, música i activitats al carrer. Sant Just d'Esvern celebrarà les seves festes de tardor del 16 al 25 d'octubre amb una programació que combina música, teatre, cultura popular, gastronomia i propostes per totes les edats. I comencem parlant primer, Eva, de les entitats locals, que tindran, com sempre, un paper destacat. Parla'ns de les entitats del poble. Per què creus que són importants per a aquestes festes?
1: Doncs, Dani, primer, gràcies per convidar-me i dir-te que, com sempre, pel que és el nostre teixit cultural i associatiu, són molt importants. Com sabeu, hi ha moltíssimes entitats que participen a totes les festes que sempre diuen un sí quan se'ls demana, no, alguna cosa, i ells i elles tenen unes iniciatives a vegades sorprenents i magnífiques.
0: I és que, de fet, les festes de tardor comencen el 16, però les activitats culturals, les hem vistes al llarg d'aquesta setmana, sembla que el curs s'hagi avançat molt, no? Aquest any hem tingut activitats des de primers de setembre i és increïble com les entitats estan al peu del canó. Ho veiem també a les festes majors, ho vam veure al mes de juliol i agost, quan Sant Just es va omplir de blaus i de grocs, i també d'aquestes festes majors que ja són, doncs, un èxit consolidat. Parlem primerament de la Setmana Cultural de la Casa Extremadura. Vam tenir el seu president, Manuel Zapata, aquí als micròfons de Ràdio d'Esvern. Per què és important que les tradicions extremenyes també es vinculin amb les nostres?
1: Doncs és important perquè al final tots som un, no? Les diferents cultures i els diferents orígens i la manera de viure i de veure les coses ha de ser compartit, no? Ho hem de compartir i ha de ser obert a tothom. I ells ho fan i intenten integrar a tothom, i ells s'han integrat molt i molt bé des de fa moltíssims anys, i la veritat és que tenen les seves tradicions i les seves activitats que tothom espera també.
0: L'altre dia el Manuel feia un comentari aquí a la ràdio que em va fer molta gràcia, que va dir: nosaltres tenim molt de material, tenim paelles, tenim cremadors, tenim de tot. Si alguna entitat cultural ho vol, aquí ho tenim per qui calgui, no? I una mica aquesta és l'essència de Sant Just, no? Que quan cal compartir, quan cal donar-se un cop de mà, totes les entitats estan disposades a fer-ho, no?
1: Exacte. Sí, sí, i aquesta generositat, no? Que pràcticament succeeix amb totes elles. Hi ha una manera de viure i de sentir que fa que tots estiguem units, no? I com dic, m'agrada dir a vegades, som ciutadans del món, no? Encara que tots aquí, Sant Justencs i Sant Justenques, però per acollir a tothom.
0: Totalment, totalment, és així. I, de fet, acollim a tothom i ensenyem a tothom la nostra llengua, que és un símbol d'orgull del nostre país. Parlem del Correllengua, perquè també és una de les activitats que organitza la CAL juntament amb Òmnium Cultural. En aquest sentit, com veus la programació d'aquest any, que també vol rescatar una mica aquesta essència, no, de ser santjustenc, perquè rescata una recepta superantiga de Sant Just, el pollastre a la Coquesa. D'alguna manera, també, la programació s'adapta a la regió, no? Perquè recordem que el Correllengua és una activitat que es du a terme des del País Valencià fins a Perpinyà, és a dir, que hi ha moltes poblacions que fan aquesta activitat, i aquí Sant Just també s'han adaptat per fer-ho genuïnament santjustenc.
1: Exacte, i fomentar la nostra llengua és molt important perquè el que fa és que ens puguem sentir, no, identificats amb el lloc on vivim. I el que deies, molt bonic el tema del taller de cuina, no? Del pollastre a la Coquesa, perquè, a més, tothom pot veure el mapa de patrimoni que fa poc, no? que es va presentar, que és part del nostre patrimoni. Per tant, tenim una recepta que tots podríem dir genuïnament santjustenca.
0: Totalment, totalment. Avui estem parlant amb Eva Miñarro, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Just, i marxem a una nit per gaudir, perquè molts de vosaltres ja sabeu de què estem parlant. És la Shopping Night, la nit de Sant Just al carrer, celebra el barri Centre i és una de les propostes destacades de tots els anys, perquè a la gent li encanta. Sembla que això de sortir per la nit i veure les botigues obertes és una cosa que agrada molt a la gent de Sant Just. Serà dissabte 17 d'octubre. Aquest any, per pacificar-ho tot una mica, ho heu fet separat en 2 setmanes, no? Per una banda tindrem el 17 aquesta nit de Sant Just al carrer i la setmana següent, el diumenge, tindrem Sant Just al carrer. Entenc que el motiu és que hem de descansar una mica i que hem d'arribar tot, no, Eva?
1: El motiu principal és aquest, no? Perquè a més molta gent que participa a la nit de Sant Just després també participa a Sant Just al carrer, però també té una mica a veure amb una petita previsió que hem fet, perquè ens ha passat ja 2 vegades que amb el tema de la pluja la nit de Sant Just no tindríem molts caps de setmana on posar-la, no? Llavors hem dit, avancem en una setmana i si tenim sort, també és un petit punt que ens ha fet decidir.
0: És a dir, que si passés alguna cosa el 17, es traslladaria el 24 aquesta
1: seria
0: nit?
1: Seria una opció. I tindríem més caps de setmana, perquè l'any passat ens va passar que després venien altres activitats que eren complicades de compaginar.
0: Clar, llavors te n'anaves al mes de novembre i no fa la mateixa climatologia, és molt diferent, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs la nit de Sant Just al carrer, per què creus que és un èxit aquesta festa, aquesta activitat?
1: Com bé has dit, jo crec que a la gent li agrada sortir a la nit i veure que el poble està viu, no? També, amb les seves llums, els seus concerts i totes les propostes que realment aquest any també intentant incidir una mica més en el tema de la gastronomia, però moltíssimes activitats que fan que petits i grans, de totes les edats, puguem gaudir d'aquest vespre.
0: La programació d'enguany inclourà una cercavila, teatre infantil en anglès, màgia i humor, música itinerant, espectacles teatrals i concerts, i també hi haurà un espai de vespreig, sessions de DJ i propostes per fer-se fotografies i visitar el projecte expositiu Mercart. La invitació és participar-hi amb ganes de festa i qui ho vulgui, doncs també amb un vestuari inspirat en el cabaret, el circo, la màgia, perquè és la temàtica d'enguany, no? Que anirà
1: Exacte.
0: Una mica en aquesta línia del cabaret, del món del circ, i també d'aquest món màgic.
1: De l'espectacle.
0: Totalment, totalment. Doncs magnífica proposta la del 17 d'octubre, agendat ja queda, i bé, destacar que és una festa doncs cultural amb activitats per tots els públics.
1: Exacte, i no oblidar-nos, perquè al matí tenim la segona vertical del Walden, que també ha estat un èxit la inscripció. S'han esgotat els dorsals, ens deien.
0: Clar, la Vertical Walden, que és la segona vegada que ho fa Trail Barcelona, és una activitat que el que vol és recuperar aquesta essència, no?, de la cursa, de la cronoescalada que es feia abans a la Torre, al Mirador, però que ara, evidentment, doncs, no es pot fer per qüestions doncs, de l'espai, però que en canvi s'ha traslladat al Walden i que està sent tot un èxit. D'alguna manera, creus que aquí a Sant Just tenim aquesta facilitat per agafar patrimoni cultural i idees imaginatives i fer com un mix? Perquè realment sembla que tinguem bastanta facilitat amb aquest tema, no?
1: Sí, això és el que et volia dir, que realment és admirable. Les idees, l'enginy que tenen totes les persones que participen de les entitats, no? I són capaces de, cada any, no?, o cada temporada, superar-se.
0: Totalment, totalment. Doncs ja ho sabeu, la Vertical Walden, que es celebrarà en aquest cas doncs aquell mateix cap de setmana, aquest primer cap de setmana d'octubre. Marxem a destacar més qüestions. Si després queda alguna activitat així al tinter, Eva, no tinguis preocupació, perquè tindrem temps per poder-la repassar i poder-la comentar, que ningú doncs es quedi sense aquesta promoció que estem fent aquí també a la emissora de Sant Just. Marxem a parlar ara d'aquest primer cap de setmana, que com dèiem, divendres 16, doncs està marcat per l'inici de la Casa d'Extremadura, per aquest inici de la Setmana Cultural, també després el 17 amb aquesta nit de Sant Just al carrer, i el 18 d'octubre Can Ginestà celebrarà una jornada de portes obertes i una diada castellera amb activitats a la Biblioteca Joan Margarit. A Sant Just no tenim castells, però d'alguna manera per octubre, les festes de tardor, sembla que en tinguem, no, Eva?
1: Exacte, sí, sí. Sembla que en tinguem i pel que tinc entès, sempre venen tots molt, molt contents, eh? I satisfets de poder venir a fer castell aquí el nostre estimat Can Ginestar, no?
0: És que és un enclau magnífic.
1: Sí.
0: És un enclau magnífic, perquè les fotografies que les he vist més d'un cop són meravelloses.
1: Impressiona, sí.
0: És allò d'aquells castells gegantins de persones i persones doncs, que venen amb ganes de gaudir, de passar una bona estona i de sentir-se seu, no? De sentir-se Sant Just seu, perquè al final és això, el no tenir colla castellera pròpia, doncs venen d'altres pobles i s'ho senten seu, fan pinya i pugen ben amunt amb aquests castells que estan a l'alçada gairebé de Can Ginestar. Uh-huh. També doncs, això es combina amb una jornada de portes obertes, ja ho veiem sovint, no? Quan hi ha activitats a Can Ginestar, pot ser, per exemple, també al Sant Jordi, no? Pels vols del 23 d'abril,
1: sí.
0: Que s'aprofita una mica per obrir les portes de la Casa de Cultura. Com d'important és això, no? El fet d'obrir les portes de la Casa de Cultura i que la gent que no la conegui, i la gent que la coneix, que la conegui encara més, no?
1: La gaudeixi, exacte. Sí, uh-huh. La veritat és que és un luxe tenir la biblioteca a Can Ginestar, tenir tots els cursos, no?, d'arts plàstiques i tota la cultura que està dins i fora, no?, d'aquest emblemàtic edifici.
0: Uh-huh. Totalment, totalment. Doncs, bé, recordar això, no?, que l'oferta cultural també es completa amb teatre infantil i música a l'Ateneu, una nova fase també de l'exposició Una casa superestada, Mercart, que això doncs també recordar, no?, que com vam explicar aquí al programa, és una exposició que va per fases, que s'aniran estrenant.
1: Exacte.
0: Capes al llarg d'aquest primer trimestre del curs 26-27, i en aquest sentit doncs anirem descobrint el complet de l'exposició al llarg que vagi passant el temps, i una de les etapes doncs s'inaugurarà per festes de tardor. Recorda també aquesta Vertical Walden, entre altres activitats, propostes també per gent gran, que és important tenir doncs present a la nostra gent gran de Sant Just, perquè també s'ho mereixen.
1: Sí, amb les manualitats.
0: I en aquest sentit també teniu activitats. Explica'ns una mica.
1: Doncs es faran manualitats de tardor al Mil·lenari, al Centre Social Mil·lenari, uh-huh. i un berenar. Llavors, jo crec que també estarà molt, molt ambientat en la tardor i és una activitat molt bonica de fer. Ja que em deies abans de passar el següent cap de setmana,
0: sí.
1: El concert solidari, no, em sembla que no l'havíem anomenat.
0: No
1: que també és el
0: no.
1: mateix divendres 16. Mm-hmm.
0: Correcte. És un concert solidari que organitza Sant Just Solidari, oi?
1: Uh-huh.
0: Amb l'associació Teranga, i que en aquest sentit doncs, el que vol és treballar en un projecte al Senegal i recaudar doncs, fons per aquest projecte. Interessant.
1: Exacte.
0: Aquestes propostes que tenen a Sant Just Solidari, que és una entitat que té molt de moviment a Sant Just. Recordar també que són doncs, els propietaris d'aquest projecte d'Ambici Sense Edat, uh-huh. i en el qual doncs, moltíssima gent gran, ara que parlàvem de la gent gran, s'hi beneficia, no? Gent amb mobilitat reduïda, amb altres capacitats i també doncs, gent gran que es beneficien d'aquest projecte d'Ambici Sense Edat. Molt bé, marxem al segon cap de setmana, com bé deia la regidora, perquè tenim doncs, dissabte 24 i 25 cites ineludibles. La música serà present durant tot el cap de setmana. De fet, recordar que el dissabte 24 doncs, hi haurà diverses propostes. La Camarata. Explica'ns això de la Camarata, com està anant? Perquè recordem aquell concert de tribut a Hans Zimmer per Festa Major, ara tornen amb un concert de Disney. Entenc que la Camarata és un projecte ambiciós, però que s'està consolidant.
1: Sí, i jo crec que és molt, molt important que s'intentin acostar tots els públics. No? Per la Festa Major ja va ser realment per tots els públics un tipus de música que tots podem gaudir i aprendre d'ell, i aquesta vegada doncs, es centren més en Disney, però que ens agrada a grans i a petits. I serà el Mirador de Can Gelabert. És un lloc on crec que encara no hem fet cap activitat. Un lloc diferent, que si no plou, jo crec que pot ser molt bonic.
0: On s'ubica el Mirador de Can Gelabert?
1: Doncs quan pugem a Masllui, uh-huh. els primers edificis que veus després de la rotonda,
0: sí.
1: puges cap amunt i a mà dreta.
0: Ah, mira. Perfecte. És que l'altre dia
1: per
0: vaig llegir la programa...
1: Per això serà un lloc que descobrirem
0: sí, sí.
1: tots.
0: I tant. És que l'altre dia vaig... Ara que ho has dit, doncs evidentment que l'ubico, no? Però l'altre sí. dia llegint un programa no l'acabava d'ubicar. Dic, ara on està el mirador de Can Gelabert? Si és aquest mirador emblemàtic de Masllui.
1: I a la mateixa hora, que sap greu que sigui la mateixa hora, però hi ha l'actuació també de l'Escola de Ball de la Raquel Rubiales amb totes les activitats de la Casa d'Extremadura. Uh-huh. Però... No es podia fer molt més amb el tema dels horaris.
0: No, totalment. Els horaris són els que són i a vegades passa que se solapen, però bé, això vol dir que tenim una vida cultural rica i potent i que en aquest aspecte, doncs, recordar que les músiques de Disney amb l'Orquestra Camerata Sant Just arriben el dissabte 24 a les 12 del migdia al Mirador de Can Gelabert. Marxem a parlar, doncs, d'altres qüestions relacionades amb aquestes festes de tardor, ja completant aquest programa que, bé, és extens i que, déu-n'hi-do, tota la festa que ens està portant, perquè, clar, el mateix dissabte, ara comentàvem, no?, el dissabte 24 d'octubre arriba la Camerata, seguim amb la Casa d'Extremadura, també tenim el teatre musical Amb això no és un musical de la companyia Mare Meva a la sala del cinquantenari, i de cop doncs arriba la batucada, arriba el foc, arriba el correfoc de festes de tardor.
1: Sí, senyor. Sí.
0: La festa de foc, no?, de Sant Just, evidentment és una de les activitats més esperades, no?, del calendari cultural, perquè en recorda també la nostra tradició, i són entitats que estan molt arraigades, doncs, a aquesta tradició catalana, no, Eva?
1: Molt, i realment hi ha petits i grans que estan esperant que arribi aquest dia, del correfoc. Estan desitjant que arribi.
0: Doncs recordar el correfoc de festes de tardor a les 9 del vespre, en aquest cas serà el segon cap de setmana d'aquestes festes de tardor. I els concerts de festes de tardor s'han canviat d'emplaçament, Eva, explica'ns això.
1: Sí, finalment s'han hagut de canviar. Més que res ha estat per un tema tècnic d'organització de l'espai i temes tècnics. No hem pogut fer res més i ho hem hagut de canviar perquè suposava molts canvis a la pista de l'Escola Montseny.
0: O sigui que finalment es faran a la Bona Aigua.
1: Això és el que han decidit.
0: Val, perquè recordem que normalment sempre s'han fet a la Bona Aigua, aquest any s'havien canviat a la pista exterior del Montseny i ara s'han tornat a canviar el complex esportiu municipal de la Bona Aigua per aquest tema que comentava la regidora. Per tant, important aquest canvi d'ubicació, actuacions de Jacobs Duet i la banda del Coche Rojo amb un directe ple d'himnes de tots els temps i els hits més actuals serà, com dèiem, a la pista, doncs, de la Bona Aigua. I ara sí, arribem a un dels dies més esperats, arribem al dia de Sant Just al carrer. Com d'important és aquesta festa pels santjustencs i santjustenques?
1: Jo crec que aquesta festa és, diríem, potser és molt atrevit dir, no?, que és gairebé l'origen de les festes de tardor, almenys per mi, des de que era petita. No? Tots els que havíem viscut a Sant Just de petit recordem el dia de Sant Just al carrer. On tothom comparteix, on tothom surt al carrer a mostrar, no?, i a donar i el que té.
0: Sí, totalment. De fet, recordar que les festes de tardor van néixer gràcies a l'Ateneu de Sant Just i que, juntament amb els cas de coixinets, per mi, Sant Just al carrer és la festa més genuïnament santjustenca que tenim, no? Perquè
1: segurament.
0: Hi ha pocs pobles que tinguin, doncs, això, aquest mercat on la gent posa les coses que no fa servir de casa, les posa en venda, també aquelles manualitats o manufactures que fa, i jo crec que és molt, molt interessant, no, això?
1: I les escoles, no? Perquè Totalment. Jo crec que totes les escoles acaben passant per allà, s'organitzen pares,
0: Quantes
1: nens...
0: Quantes butlletes hem comprat, de les escoles, de pernils, de la loteria de Nadal, tot perquè, ai, que em compres un número, i estàs al final allà comprant a totes les escoles, perquè no saps dir que no, perquè et sap greu, i si li dius que un que sí, a l'altre li has de dir que sí també,
1: Exacte.
0: No? És un dels moments també més emblemàtics d'aquest Sant Just al carrer. Que des de ja fa uns anys es va canviar d'ubicació, ara ho tenim...
1: Perquè no hi cabem,
0: perquè sí que és veritat que tenia aquest punt, doncs, romàntic de poble, no?
1: Que
0: anaves passant pels carrers i estàvem tots allà atapeïts, apretadets, i tenia aquest punt de poble molt xulo, però ara estem doncs, més espaiats, hi ha espai per tothom, i aquesta ombra superagradable de l'Avinguda Indústria.
1: Doncs sí. Sí, la veritat és que quan es va plantejar el canvi realment era necessari, perquè tot i ser molt bucòlic, diríem, o molt entranyable, el lloc on sempre s'havia fet, realment no hi cabíem. I ja només per seguretat, doncs, ha de ser un lloc més ample.
0: Clar, també recordar que en el moment en el que es va proposar el canvi també estava molt relacionat amb el tema de la pandèmia, de la Covid-19, de tenir més espai, no? Però va agradar el format i la veritat és que s'ha acabat quedant, s'ha acabat instaurant, arriba fins gairebé ha passat al Casal de Joves, perquè déu-n'hi-do, bueno, jo crec que l'acaba passant i tot el
1: sí,
0: Casal de Joves,
1: mica, sí.
0: des de dalt Miquel Reverter fins al Casal de Joves, o sigui que déu-n'hi-do, i propostes de tot tipus, també gastronomia, cultura, activitats, concerts, podem conèixer aquell mateix dia doncs, entitats culturals del poble que potser doncs, no tenien vistes i que doncs, les escoltem cantant o fent actuacions o el que sigui, i després també doncs, veure el caliu i el moviment no, que hi ha per Sant Just al carrer, que per mi, jo de petit, me'n recordo que aquella nit em costava dormir, perquè sí. Clar, jo sempre he viscut al costat d'on es feia el Sant Just al carrer, i clar, jo de petit em costava molt dormir, i quan em llevava allò a les 6 i mig, a les 7 del matí, em llevava molt d'hora el dia de Sant Just al carrer, veia com estaven muntant, no? I allò, aquell muntar de les parades, aquella xocolata amb xurros que anaves a comprar el dia de Sant Just al carrer, no sé, són records que tenim d'aquella festa que crec que molts santjustencs compartiran amb mi.
1: I doncs, em deixes, aprofito per animar, perquè a vegades costa llevar-se aviat un diumenge, però perquè a les matinades, que amb la nostra colla gegantera i el drac, que de 8:30 a 10, de 8 i mitja del matí a 10, vinguin a acompanyar-nos tots els que tinguin ganes, clar.
0: I tant que sí, perquè és un moment divertit, maco, i que són aquestes matinades per despertar el poble, i que estem de festes, que estem de festes de tardor, que ens hem de despertar, que s'ha d'anar a Sant Just al carrer. Doncs, Eva Miñarros, ens està acabant el temps, no sé si hi ha alguna cosa que ha quedat al tinter, jo crec que ho hem comentat bastant tot, però si no, en tot cas, emplaçar la gent que ens estigui escoltant a que teniu doncs, un directori, un web, a festesdetardor.santjust.net, allà trobareu tota la informació d'aquestes festes de tardor, tant dels dies 16 i 17 com del cap de setmana següent i també de la nit de Sant Just al carrer. Recordem festesdetardor.santjust.net. Eva Miñarro, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esbert, per atendre'ns aquí a la Ràdio de Sant Just, i que tinguis molt bones festes de tardor.
1: Igualment, gràcies a tots.

I així tanquem amb aquesta cançó de Kool & The Gang, aquest programa de dimarts que té gust a dilluns. Avui, dimarts 13 d'octubre del 2026, hem arrencat setmana després del festiu d'ahir, 12 d'octubre. Always present as you climb one direction. I com diem cada migdia a aquesta hora, i esperem dir-ho moltes vegades més, fins aquí la Rambla d'avui.

Gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, 14 d'octubre. Us ha parlat Daniel Martínez, avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs a les portades dels diaris, hem parlat de les efemèrides del dia i de l'espai Ramblejant, i també hem fet un repàs al temps amb en Carles Rius. Avui, a l'entrevista del dia, hem tingut doncs a Just Fossalba, portaveu d'En Comú, en aquest programa d'avui, 13 d'octubre, dimarts. També hem parlat de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i hem parlat de gent gran i de cultura amb l'Eva Miñarro. Nosaltres ens acomiadem avui dimarts del programa i tornem demà dimecres, però us emplacem a escoltar ara els informatius edició migdia d'aquesta casa amb Mariona Sales i tot seguit doncs, la programació habitual d'aquesta casa, recordar l'Smooth Jazz i també el Refugi amb Jaume Elias de 5 a 7 aquí al 98.1 FM. Que sigueu molt feliços. Fins demà. Adéu-siau.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. El periodisme en el nou desordre mundial. Una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Albert Telfa. Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues. Actuacions que es faran a finals d'octubre i principis de novembre. Per primera vegada a la nit de Sant Just al carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre del 2026, de 6 a 12 de la nit al barri Centre, i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques, amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i servei del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. La pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 2 quarts de 8 a l'Auditori de la Residència de la Mallola, a Esplugues. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Telfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. L'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i el benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i establiments. En cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent. Sant Just d'Esvern acollirà els dies 16 i 17 d'octubre la 23a edició del Correllengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de la llengua catalana a través de la cultura popular i festiva. Sota el lema Llengua, Cultura, Llibertat, el programa d'enguany ret homenatge a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs i està impulsat per la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, Òmnium Cultural Baix Llobregat i el Casal Popular La Sala, amb la col·laboració del celler de Can Mata i Cal Llibreter. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Enric Viladot ha recordat que el Correllengua se celebra de forma ininterrompuda al municipi des de l'any 2003 i ha posat en valor el caràcter participatiu de la proposta.
1: El Correllengua és un acte reivindicatiu per l'ús social de la llengua, en moments en què la llengua catalana doncs, sembla ser que en desús socialment, i aleshores el que pretenem és, a través de la festa, a través d'accions participatives, doncs, reivindicar, com deia, l'ús social del català. És un acte que es fa des del País Valencià, passant pel Principat i fins a Catalunya Nord i passant per les Illes, i que comença doncs, més o menys el mes de març i que normalment acaba a final d'octubre a Perpinyà amb un gran acte reivindicatiu. Cada any es fa un homenatge a un personatge que s'hagi distingit per la defensa del català o per l'ús, senzillament per l'ús del català, i enguany està dedicat a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, que com bé sabeu doncs, va ser un escriptor molt prolífer i que va recórrer tot Catalunya

0: recollint doncs, poble a poble doncs, fets, descripció de llocs, etc.
1: La programació començarà el divendres 16 d'octubre al Casal Popular La Sala. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i a partir de 8:45 tindrà lloc una vetllada de glosa, corrandes i cançó tradicional a càrrec de Pol Cuam i Esther Santos. La trobada s'acompanyarà d'un sopar de pinxos i begudes a preus populars. Dissabte 17 d'octubre les activitats es traslladaran al Casal de Joves amb una proposta centrada en la gastronomia i el patrimoni local. A 12:45 del matí hi haurà un taller gratuït de cuina tradicional guiat pel xef Enric Herce, on s'elaborarà la recepta tradicional de pollastre a la Coquesa, recuperada per Jordi Amigó. A les 2:00 hi haurà un dinar popular amb el plat cuinat durant el matí, amb els tiquets amb un preu de cost de 13 euros i es podran adquirir prèviament a Cal Llibreter i el celler de Can Mata. Es farà també sobre taula amb un concurs de preguntes sobre Sant Just, inspirat en el format del Calvern, amb lots de llibres com a premis. Com a complement d'aquesta edició, la Biblioteca Joan Margarit de Can Ginestà acull fins al diumenge 18 d'octubre una exposició divulgativa en plafons dedicada a la trajectòria de Josep Maria Espinàs. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La línia d'autobús X30 ha traslladat des del 8 d'octubre la seva parada d'origen i final a Barcelona. El nou punt s'ubica a l'Avinguda Diagonal, a l'entorn de l'illa Diagonal, on també té parada la línia M15. Per facilitar els enllaços amb altres línies d'autobús, es recomana fer el transbordament a l'X30 a les parades de Diagonal, Numància o Maria Cristina. Les persones usuàries han de tenir en compte aquest canvi de parada a l'hora de planificar els seus desplaçaments i poden consultar el nou recorregut per comprovar les parades afectades. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
2: Ja hem fet 2 sessions, aquest dijous acabem amb l'última i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor i hem vist doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica i ha sigut molt interessant. Jo confesso que soc activista de la lectura perquè llegeixo molt però en prosa i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
1: A la gran altra proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné. El curs consta de 6 sessions que s'imparteixen el dijous de 12:45 del matí a 1:00 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
3: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències, experiències, com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material i fruit d'aquest material amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
1: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys, com el taller d'Explorant la narrativa, el club de lectura mensual i el club de novel·la gràfica. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del club literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La CEA celebrarà el 15 d'octubre de 8:45 a 10:15 una taula rodona amb motiu dels 60 anys de publicació ininterrompuda del seu butlletí. L'acte tindrà lloc a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La sessió reunirà diverses persones que han format part del Consell de Redacció en diferents etapes de la publicació. La taula rodona és moderada per Ramon Prat i comptarà amb la col·laboració de la Vall d'Avers. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom i es tancarà amb un petit brindis per commemorar l'aniversari del butlletí. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ha començat a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposa de 3 pistes i ofereix activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. També hi ha noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
4: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyàvem una miqueta quin és el joc del pickleball, la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bonaigua, què és? Estarem Pickleball a Bonaigua, estarem als matins de la Bonaigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
1: A les tardes l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclou classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madresa Camlento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
4: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just. Començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions. També hem entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
1: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Pipicà del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que comença ara a octubre. Les obres permeten ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona de joc i relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PIPICA romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries poden fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el parc de Can Sagrera, el parc de la Plana Pedrosa, el torrent del Pont Reixat i les bases de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i a l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. El rebuig del Congrés dels Diputats als 2 decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
5: El que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això en realitat sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè un real decret impulsat des del govern.
1: La portaveu ha recordat que la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes de la Confederació manté sobre la taula que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destacant la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna, la regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals, i el blindatge indefinit del parc públic, perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal.
5: Doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori, al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell de especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
1: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius pel dret a l'habitatge continuen coordinant accions als carrers. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant amb la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà dimecres 14 d'octubre a 6:15 de la tarda es farà el Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar. I també dimecres a 7:15, Club de Lectura de Novel·la Negra a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, amb la lectura Els amics de Coyle, de George Higgins. Encara dimecres a 6:45 de la tarda, la tertúlia La llengua catalana en evolució, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. I passem a dijous 15 d'octubre, a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes, també amb l'espai L'alcalde respon, on respon en directe a les preguntes dels veïns i veïnes. Dijous a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom El periodisme en el nou desordre mundial. A les 6 de la tarda, el dijous, visita l'exposició Rastres, de Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a 8:15 de la tarda, taula rodona pels 60 anys del butlletí de les CES, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. Divendres 16 d'octubre, a les 10 del matí, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, i amb el lema Teixir vincles és fer salut mental, es farà un programa especial de Ràdio Desvern davant del CAP i a la tarda una nova lectura del manifest i actuacions musicals als jardins de Can Ginestar. I divendres 16 d'octubre a les 10 del matí al Centre Social El Mil·lenari es farà la segona sessió del taller pràctic Autonomia Digital. Comencem a fer tràmits amb l'administració. Divendres a les 5 de la tarda, fem banda, divendres de música, al Casal de Joves. I a les 6 de la tarda hi haurà música en directe al Mille Monkey, que es troba al passatge del Mercat número 19, dins la programació de les terrasses musicals. El divendres a 7:45 del vespre, conferència amb el nom La infraestructura dels camins ramaders, a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. I divendres a les 8 del vespre, a la plaça de la Pau, a la Sala Auditori de la Vagoneta, es farà el pregó de la Setmana Cultural Extremenya. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, la segona Vertical Walden, una segona edició d'aquesta cursa cronoescalada a l'edifici Walden. Dissabte a les 11 del matí hi haurà visites al refugi antiaeri de les escoles. I a les 12 del matí, a la plaça de la Pau, paella per les persones associades a l'entitat de la Casa d'Extremadura per celebrar la Setmana Cultural. A les 12 del matí, dissabte, jugat de camp ambiental al Parc del Mil·lenari amb l'activitat Ioga Animal. Dissabte 17 d'octubre, 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 6 de la tarda començarà la nit de Sant Just al carrer 2026, pels diferents carrers del barri centre. També a les 6 de la tarda dissabte, a la pista superior del poliesportiu de la Bonaigua, es farà la batllada d'arts marcials. I passem a l'últim dia de la setmana a Sant Just, diumenge 18 d'octubre, 11:15 del matí, contes tradicionals catalans al Jardí de Can Ginestar. I a 12:15 del matí, al celler de Can Ginestar, visita guiada a l'exposició Rastres. A les 12 del matí del diumenge, al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb l'activitat La biodiversitat al Parc de Torreblanca. I a les 12 del matí, a la Vagoneta, dins la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura, es faran actuacions de l'Escola de Ball, Anna Márquez i de Sant Feliu de Llobregat, i el grup Coros i Danzas Sant Isidro Labrador de Cornellà de Llobregat. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu es farà el teatre infantil amb el nom La Volta al Món en menys de 80 dies, que explica la fascinant història de la periodista Nelly Bly.

Encara tenim temps de repassar els titulars d'avui. La nit de Sant Just al carrer s'avança i se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. El periodisme en el nou desordre mundial. La nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Albert Elfa. El periodista protagonitzarà la sessió el 15 d'octubre a la residència de la Mallola amb entrada gratuïta per les persones associades. Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues durant l'octubre i principis de novembre.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 13 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Just Sardanes ja va per la seva segona temporada i l'audiència no para de créixer. Com en la temporada anterior, Just Sardanes s'emet per FM els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. I es pot escoltar en línia al podcast de radiodesvern.com, a l'hora que vulgueu. Si sou dels que, quan es parla de sardanes, dieu jo no sóc de sardanes, a mi totes les sardanes em sonen igual, heu d'escoltar Just Sardanes, el programa que us alegrarà l'ànima i us convertirà al sardanisme. No us el perdeu.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per just... Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues.
8: Perfecte.
7: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Cos ferroviari, ara a l'alta velocitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Gairebé 24 hores després de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó, els retards i les aglomeracions es van d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó.

0: via única a l'Aragó, que els combois han de fer a 80 km per hora i això ha obligat a reprogramar tots els horaris i a molts usuaris a haver de canviar plans.
1: M'he trobat que com a mínim hi ha una demorada de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. A les 11 a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
2: En la crònica política, el Tribunal Suprem amnistiarà Carles Puigdemont els pròxims dies, però l'expresident no preveu tornar fins després de les eleccions generals espanyoles.
3: La previsió és que el jutge Pablo Llarena comuniqui la decisió aquesta mateixa setmana o a tot estirar a principis de la que ve al Matí de Catalunya Ràdio. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tornat a descartar un retorn imminent.
4: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Social.
2: Mentrestant, Podem descarta integrar-se a la candidatura de Front Ampli promoguda pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar.
3: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, acaba de piular que continua treballant per la unitat amb els Comuns. Després d'arribar a aquest acord de col·laboració amb Esquerra, el número 2 de Podem, però Irene Montero gira la truita i diu que en tot cas siguin les formacions del Front Ampli les que s'acostin a Podem. Sentim-la contundent a Televisió Espanyola.
5: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
6: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Encara en l'horitzó electoral, avui també ens fixarem en l'embolic administratiu i legal per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
3: Descendents d'exiliats republicans que van votar a les eleccions generals del 2023 no ho podran fer a les del proper 29 de novembre si no hi ha gir d'última hora. Així ho ha decidit la justícia a petició de PP i Vox. El govern espanyol ho troba incomprensible.
2: Madrid, Paula Brujats.
7: Sí, el govern espanyol assumeix que ha perdut la batalla als tribunals i ara anima els afectats més de 163.000 persones a recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. La Moncloa critica que tot plegat és una maniobra del PP i Vox a l'estil de Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i la ministra portaveu acaba de carregar contra el Tribunal Suprem. Diu que la decisió és gravíssima.
8: Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
2: I a la cultura, Estopa anuncia nou disc i nova gira després de dies fent bullir l'olla a les xarxes.
3: El nou projecte dels germans Muñoz és La Maqueta, on recuperen cançons inèdites dels seus inicis. Aquest mateix divendres es podrà sentir la primera, que es diu Bicho Raro.
2: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquesta nit el Barça juga partit de Champions a Istanbul.
9: A partir de les 9, Galatasaray i Barça, sense Rafinha, que és baixa, anirem fins a Istanbul, al Catalunya Migdia, per escoltar, entre d'altres, el president Joan Laporta, orgullós del joc de l'equip.
10: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món.
9: Des de les 8, la TDT, de la resta de partits de Champions, destaca l'Atlètic de Madrid United. El Madrid Mourinho parla a la tarda, però explicarem com està l'ambient al Club Blanc després de l'expulsió de Vinícius. El Getafe confirma el fitxatge de l'exmadridista Carvajal i a 8:45 a jugar el partit d'Eurolliga entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv. És un partit que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs el punt més complicat és l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Barcelona per un camió que s'ha accidentat a la mitjana. Hi ha cua compacta de més de 9 quilòmetres en sentit sud i de 2 quilòmetres en sentit nord. En canvi, ja normalitzada la circulació a l'AP7 al Papiol en sentit nord, on un camió avariat ha provocat cues durant tot el matí. D'altra banda, la C-17, retencions de Canovelles a Granollers, direcció Barcelona per obres, i a les rondes, trams amb congestió en tots dos sentits a la marxa.
2: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
2: Comencem la setmana amb tranquil·litat?
13: Sí, bastanta tranquil·litat. De fet, ara mateix amb el cel més serè, el Pirineu, el Terç Oest, punts de la Costa Brava, intervals de núvols a la resta, i en aquests sectors les nuvolades poden persistir a la tarda, alternant, en alguns casos, no tot arreu, amb clarianes. No és descartable en aquesta zona, sobretot del litoral i prelitoral central, algun ruixat de caràcter aïllat. I la temperatura, que continua molt amunt. Tot això ens acompanyaria fins dijous o divendres, possible canvi amb ruixats el cap de setmana que ve, possible descens de la temperatura, però tot això possible, ja veurem si s'acaba complint.
2: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. Llargues cues, retards importants i usuaris molestos en un matí molt complicat a la línia d'alta velocitat que uneix Catalunya amb Madrid. Encara es noten els efectes del tren incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar encara i tampoc no està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. A l'estació de Sants de Barcelona, la situació ha provocat aglomeracions de passatgers pendents de saber si el seu tren circularia o no i a quina hora ho faria. Anem en directe a aquesta estació de Sants, a Barcelona. Joan García, bon dia.
0: Hola, bon dia, Òscar. Ara mateix els retards són d'entre mitja hora i una hora. Han arribat a ser de més de dues, perquè hi ha un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, a l'Aragó, on es va quedar ahir el tren aturat, que s'ha de fer 80 quilòmetres per hora, i, el més important, en via única. Això vol dir menys capacitat de tot el corredor i esperes a les estacions. És el panorama d'un dia que ha començat entre 6 i 7 del matí amb trens que encara arribaven a Sants previstos per ahir. Ho feien amb 7 hores de retard, 10 hores dins un tren per molts usuaris. Així ens explicava la Laura la seva experiència.
14: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta.
0: A partir de les 8:15 s'ha format un tap de centenars de persones per passar els controls, perquè el passatge dels trens amb retard s'ha afegit als previstos pel primer matí feiner després de 3 dies de festa. La mobilitat laboral feia buscar alternatives.
15: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió, perquè hem de treballar sí o sí.
0: Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir dos trens enganxats, per evitar suprimir-ne i mantenir l'oferta amb l'hora del tren posterior. Això serà així mentre no retiri el tren incidentat. Per tant, un incident que s'afegeix a un mal any de l'alta velocitat, ja des de l'accident d'Ademuz, la mitja hora més de trajecte mínim entre Madrid i Barcelona per les limitacions de velocitat, i el fet que el corredor ha perdut un 17% de demanda el primer trimestre de l'any, un 13% el segon trimestre, segons la Comissió de la Competència.
2: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que de moment s'ha pogut donar una solució d'urgència per restablir parcialment el servei de l'alta velocitat, però mentre no es resol del tot la incidència, continuarà havent-hi retards els pròxims dies.
16: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer veure que efectivament no hi ha cap dany personal, segon, la màxima atenció a les persones que hi hagi en aquell comboi, però sobretot intentar que la circulació no es vegi tallada i malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
2: Més coses. L'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont ja és molt a prop. El Tribunal Suprem preveu amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà llavors quan el seu cas quedarà arxivat i Puigdemont podria tornar sense riscos a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Però l'entorn de l'expresident manté que s'esperarà a tornar fins després de les eleccions espanyoles, Raül Flores.
17: El Suprem ja va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i, si no hi ha sorpreses, així ho farà. El Tribunal preveu que la setmana vinent ja pugui aplicar l'amnistia a Puigdemont i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Això encara no serà l'amnistia efectiva. Aquí caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Per què diem a partir d'aquest divendres? Doncs perquè serà llavors quan ja hauran acabat els 5 dies que va deixar totes les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció a Puigdemont només 40 minuts després de la decisió clara del Constitucional a favor d'aplicar-li l'oblit judicial. Tot i aquest escenari, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar a després de les eleccions espanyoles. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
17: I en paral·lel, el Suprem també té ja encarrilada l'amnistia per als exconsellers Oriol Junquera, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, com ja us explicàvem a Catalunya Ràdio la setmana passada, són els que tenen condemna per malversació i estan inhabilitats. L'amnistia se'ls aplicarà també abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del dia 29 de novembre. El Suprem s'agafa aquesta data perquè tinguin dret, si ho volen, a poder-se presentar als comicis.
2: Passant 11 minuts de les dues, la precampanya electoral s'embolica per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret a vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. Si res canvia, 163.000 persones que viuen a l'estranger es quedaran sense poder votar el dia 29 de novembre. El govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem i acusa els jutges d'anar en contra de la democràcia, fent el joc, diuen, el Vox i el PP. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Malestar i impotència a la Moncloa per la decisió del Suprem. El govern espanyol assumeix que no hi pot fer més com a executiu i per això anima els afectats a donar la batalla als tribunals, a recórrer-ho al Constitucional. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de criticar els jutges. Diu que la decisió és un atropellament democràtic i que és incomprensible perquè retira el dret a vot a 163.000 espanyols que fins i tot havien votat en eleccions anteriors.
8: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
7: I en privat, el govern de Pedro Sánchez diu que tot plegat és una maniobra del PP i Vox al més pur estil Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i lamenten que el Suprem es deixi arrossegar per aquestes maniobres. El líder del Partit Popular, que fa 4 anys viatjava a l'Argentina per demanar el dret a vot de fills i nets de les persones que van marxar d'Espanya després de la Guerra Civil, avui celebra la decisió del Suprem. Per Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez volia fer trampes.
18: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley para abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado, ya sea su tatarabuelo o lo que fuere, pues en España, y eso no tiene parangón.
7: Ara els afectats hauran d'intentar demostrar que són fills o nets d'exiliats per recuperar el dret a vot, però fer-ho és pràcticament missió impossible. El temps el juga en contra. Les oficines consulars que ho han de tramitar no tenen, diuen, ni mitjans ni marge per fer-ho d'aquí al 23 d'octubre, que és quan es publicarà el cens definitiu per a les eleccions del 29 de novembre.
2: I mentrestant, aquí a Catalunya, la futura llei de memòria democràtica de Catalunya donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han posat d'acord per aprovar la nova llei al ple de la setmana que ve. Parlament, Albert Prat, bon dia.
19: Bon dia, sí, tan bon punt el Parlament convalidi aquesta norma, en qüestió de dies començarà a córrer el compte enrere per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que hi ha al riu. Serà l'enèsim intent per retirar aquest símbol franquista, sí, però serà la primera vegada que aquesta decisió queda per escrita en una llei aprovada pel Parlament i, per tant, no té marxa enrere. Només serà qüestió de trobar una empresa que s'encarregui de l'operació i triar el moment amb el cabal del riu més baix. Pel que fa a la resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país, la norma donarà més marge, 2 anys perquè es retirin. Aquest és un dels punts centrals d'aquesta futura llei, que tirarà endavant amb un ampli consens del Parlament i que per primera vegada també es fixaran multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. A més, es crearà un comitè d'experts al marge dels tribunals per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha arribat a tractar mai.
2: És pràcticament 3:15 de la tarda, anem amb l'actualitat preelectoral. Podem descarta per ara integrar-se dins del Front Ampli, la coalició dels partits de Sumar que volen que lideri Ada Colau. Tots dos espais, però, negocien a contrarrellotge possibles fórmules d'entesa o de col·laboració que evitin més divisió a l'esquerra del PSOE. Ho han de tenir tancat abans del divendres, que és quan s'ha de registrar les coalicions electorals pel 29 de novembre. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia. Front Ampli ha estès la mà a Podem perquè s'uneixi a la candidatura que volen que lideri Ada Colau, que encara no ha confirmat si accepta i no se sap tampoc si aniria de cap de cartell per Barcelona o per Madrid. Avui a Televisió Espanyola, Irene Montero de Podem deixava clar que no s'hi sumaran.
21: No,
6: Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
20: Quasi assumir qui vulgui, deia Montero, però a Podem el que no faran, ens diuen, és renunciar als lideratges, perquè defensen Rufián i Montero són els noms que demana la gent. A quatre dies per tancar les coalicions, l'encaix de l'espai a l'esquerra del PSOE continua ple d'interrogants. Front Ampli, integrat pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, reconeixen converses a totes bandes, també Podem i Esquerra, amb l'objectiu d'arribar a candidatures més àmplies. Gerardo Pisarello, dels Comuns, diu que Colau ho està intentant.
1: Que és intentant per totes les vies afavorir aquesta màxima entesa i aquesta màxima cooperació entre les forces esquerres. És el que ella ja ve fent, i que tot i que queda molt poc temps, hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne.
20: I diferents veus dels dos espais reconeixen que una fórmula que treballen és evitar duplicitats, que en alguns territoris hi hagi només una papereta d'esquerres, la que tingui més opcions de treure escons. Des dels Comuns, però, deixen clar que ells es presentaran a les quatre circunscripcions. I Gabriel Rufián a xarxes fa pocs minuts demana entesa amb els Comuns per desbloquejar la situació i deixar al marge, escriu, vetos i odis. No té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los per a Catalunya, ha escrit a les xarxes.
2: I en paral·lel, Esquerra Republicana defensa l'acord que ha tancat en Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i creu que serà bo per l'independentisme i per Catalunya. El partit d'Oriol Junqueras assegura que mantindran les seves sigles intactes i tanca la porta a cap front ampli de les esquerres a Catalunya que insisteix a demanar al seu candidat Gabriel Rufián. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. La direcció d'Esquerra ha defensat l'acord amb Podem. Han volgut deixar molt clar que no és una coalició electoral i que el partit no desdibuixarà les seves sigles dins de cap front ampli de les esquerres. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu davant la insistència de Rufián a buscar un acord més ampli.
22: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
21: Rufián i Irene Montero faran actes junts de campanya a Barcelona i a Madrid i hi haurà candidats de l'entorn de Podem que s'integraran a les llistes d'Esquerra, però només en dues circunscripcions, la de Barcelona i la de Tarragona. Segons els republicans, Podem no ha exigit ocupar llocs de sortida a les llistes del 29 de novembre.
2: A tot això, els sindicats majoritaris defensen que hi ha motius per convocar una vaga general per l'habitatge el pròxim 11 de novembre a les portes de les eleccions espanyoles. La UGT i Comissions Obreres asseguren que tindrà tota la cobertura legal perquè reivindicaran que per afrontar la crisi de l'habitatge s'han de pujar els sous. Avui ja han demanat al govern espanyol que l'any que ve apugin el salari mínim un 7%. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
23: Bon dia. Tant la UGT com Comissions Obreres reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral, sinó a les mobilitzacions per l'habitatge que han detonat les últimes setmanes. Consideren que l'aturada està justificada perquè els lloguers es mengen els salaris. Per això volen aprofitar la vaga per forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius i per reclamar al govern espanyol una pujada del salari mínim del 7%. Sentim Pepe Álvarez d'UGT i Unai Sordo de Comissions Obreres.
24: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay razones para movilizarse.
25: Llegados a este punto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7% que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
23: Tots dos han desvinculat la vaga de l'avançament electoral, tot i que sí que han assenyalat els partits de dreta per tombar els decrets d'habitatge i per estar en contra d'intervenir el mercat.
2: Doncs bé, ràpidament, la patronal catalana ja ha respost que no vol ni sentir-ne parlar de pujar fins a aquests nivells del salari mínim l'any que ve, com demanen els sindicats. Josep Sánchez Llibre és president de Foment del Treball.
26: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent vagi a, no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
2: I tot i les reivindicacions laborals dels treballadors, l'economia espanyola va bé. Almenys això és el que diu el Fons Monetari Internacional, que ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Són 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també destaca la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, Núria Har.
3: Sí, l'escalada de preus passarà del 3,7% d'aquest any al 2,7%. Les previsions de l'FMI també milloren els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI.
5: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
3: El Fons Monetari Internacional també ha alertat de l'elevat deute públic de moltes economies.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè a Ceuta milers de persones han omplert els carrers de la ciutat per rebre els Reis en la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys. Els han rebut amb aplaudiments i amb reivindicacions mentre Felip VI i Letícia els saludaven donant-nos la mà. Avui a Ceuta i demà Felip VI i Letícia aniran a Melilla, Pilar García.
9: Sí, han acompanyat els Reis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per a la gestió de la crisi migratòria. La visita vol expressar el suport de la corona als habitants de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els Reis passaran la nit a Ceuta. Els últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat. Segons les dades del govern espanyol, hi ha habilitades 7.500 places en diferents instal·lacions per adults i estan identificats i acollits 3.000 menors. Alhora s'han enviat 35 expedients d'infants al Marroc.
2: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
10: Catalunya migdia.
11: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
12: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
11: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
12: Valoro tanto el stock como el precio.
13: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
27: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
28: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
29: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
30: Expo Casio, home...
29: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
31: Torna Expo Casio a Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
32: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
33: D'acord.
32: Quin és l'autèntic operador 100% català?
33: Vera.
32: I el més ben valorat pels usuaris?
33: Vera.
32: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
33: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
32: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
33: Vera.
32: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Andreu tots mal.
36: Gènesi.
39: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Catalunya migdia.
5: Passant gairebé 6 minuts, falten 4 minuts per arribar a dos quarts. Ucraïna ha convertit els centres de dades de Yandex, el Google rus, en l'últim blanc dels seus atacs. En els últims dies n'ha atacat 3. Volodymyr Zelensky assegura que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin a les xarxes socials, cosa que, per cert, no és del tot veritat. Els russos, això sí, es queixen que els han deixat de funcionar moltes aplicacions clau en el seu dia a dia. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Aquests són els primers atacs ucraïnesos contra el sector informàtic rus després que Moscou també bombardegés centres de dades a Ucraïna. A Rússia ja han provocat problemes als principals serveis de Yandex, l'aplicació de mapes, de taxis, de menjar a domicili i el seu sistema de pagament, però també s'han vist afectades aplicacions bancàries o de transports. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. A més, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tret pit que això també ha desactivat bona part de les granges de vots del Kremlin a les principals xarxes socials.
7: A lot of people.
8: Molta gent ho va notar i va haver menys odi, menys divisió i menys provocacions perquè hi havia menys vots. I és força clar d'on venien aquests vots.
6: De fet, Lituània ha animat Zelensky a continuar atacant centres de dades russos per protegir les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha proves que confirmin que aquests atacs hagin desconnectat la xarxa de vots russos, que és fonamental en l'estratègia de desinformació del Kremlin.
5: I avui comença oficialment la campanya electoral per a les eleccions generals israelianes que se celebraran el 27 d'octubre. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc de Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició, que lideren dos homes que van treballar al costat de Netanyahu, Gadi Elisenkov i Naftali Bennett. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
9: Bon dia. Gadi Eisenkot i Naftali Bennett són els dos únics homes que apareixen a les travesses per destronar Netanyahu. Qui ho té més bé, segons les enquestes, és Eisenkot. De 66 anys, la seva vida ha estat sempre lligada a l'exèrcit i entre el 2015 i el 2019 va ser el cap de l'Estat Major. Després dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023 va entrar al govern com a ministre sense cartera, però al cap de 8 mesos en va sortir per desavinences en l'estratègia a seguir en la guerra a Gaza, on va perdre un fill i dos nebots. Ara es presenta com l'expert militar que Israel necessita.
10: Qui parla d'una victòria absoluta enganya la ciutadania. Cal dir que la veritat, estem lluitant contra el terrorisme en una realitat complexa. Hem de guanyar aquesta guerra, però també hem d'entendre que no hi ha cap solució ràpida ni cap victòria absoluta.
9: L'alternativa a l'alternativa Eisenkot és Bennett. De 54 anys es va fer multimilionari després de fundar una empresa de software antifrau, però té en contra la llosa de ja haver liderat Israel l'any 2021 i haver durat només un any. Es presenta com l'expert en tecnologia i negoci.
11: Israel no s'està gestionant adequadament. Per redreçar la situació, necessitem a Israel els millors professionals de la gestió i l'acció, persones que sàpiguen fer les coses bé des del primer moment.
9: Tant Eisenkot com Bennett saben que si volen governar hauran de pactar. De moment s'han posat d'acord en l'estratègia de com castigar Netanyahu a través dels dos temes més controvertits del seu mandat, el fracàs en la seguretat del 7 d'octubre i l'exempció tàcita dels ultraortodoxos a l'hora de servir a l'exèrcit.
5: Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per reparar en infants una obstrucció en la vena porta que canalitza la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. Es tracta d'una intervenció feta amb el suport de radiologia que només saben fer 3 o 4 centres a tot el món. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
5: En què consisteix exactament aquesta tècnica?
4: Doncs es fan dues incisions milimètriques a la melsa i al fetge per on s'introdueixen uns tubs molt fins amb l'ajuda, com deies, de la radiologia. Això permet arribar fins a la vena porta, desfer el coàgul i posar-hi un extensor o estent perquè no es torni a obstruir. El procediment habitual és una cirurgia major amb altes taxes de complicacions, segons explica el doctor Jesús Quintero, que és el cap de patologia i trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron.
7: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
4: La vena porta s'obstrueix quan es fa un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants sovint es relaciona amb factors de risc com ser prematur, les alteracions de coagulació i la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons el doctor Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i manifestar-se per primera vegada a la preadolescència o l'adolescència entre els 10 i els 15 anys. Des del 2018 s'han tractat amb aquesta tècnica 12 nens i nenes d'un total de 24.
5: I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que van morir o van quedar afectades per no rebre una transfusió de sang. I és que l'organització, per sorpresa i discretament, va anunciar fa gairebé un mes que flexibilitzava la mesura i que permetia als fidels rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs. Les transfusions de sang completes, però, continuen prohibides, tot i que són una pràctica molt minoritària, Mar Riera.
12: En un vídeo intern de poc més d'un segons, l'organització comunicava aquest gir històric.
13: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, Samuel Ferrando, president de l'Associació de Víctimes a Catalunya i a tot l'Estat, lamentava que no hagin fet cap tipus de referència a les conseqüències de la controvertida doctrina.
14: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
12: Recorden que l'organització va arribar a titllar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot les seves vides. Per això estudien presentar una demanda col·lectiva.
14: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
12: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
5: I una cosa més abans de la publicitat. Una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta l'any 1944. Un investigador local ha redescobert la seva figura i el seu paper clau en aquesta operació. Una història que es reescriu ara amb nom de dona i que aporta detalls i imatges completament desconegudes fins ara. Viella Sofia Cabanes.
15: Sí, es tracta de Sonia Malkine, una agent d'enllaç parisina que va guiar els camions amb 700 guerrillers i armament fins a Bussost. Joan Carles Riera i Socasau ha tret el seu paper a la llum.
16: La importància de Sonia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important en Operació Reconquista com a Enna.
15: La descoberta ha estat gràcies a la cessió per part de la família que resideix a Nova York dels diaris personals i documentació de Malkine.
16: Era única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bussost i Sonia Malkine. En què ara en cap de lloc s'ha citat jo a Enna en aquesta operació.
15: Ara, la figura de Malkine serà posada en context per primer cop en la segona recreació històrica sobre els maquis que se celebrarà a Bussost este dissabte.
5: Passen 4 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia. A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
5: Passant 5 minuts a 2 quarts, atenció als seguidors d'Estopa. Els germans Muñoz treuen nou disc.
21: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno, ni lunas rojas.
5: Un disc amb temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com aquesta Bicho Raro, que es publicarà aquest divendres. El nou treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre a Montse Pujol.
22: Sí, els germans Muñoz l'han presentat avui i han explicat que estarà format per 2 CDs a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. David i José han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical dels últims 30 anys.
23: Vamos a publicar por un lado todas las canciones de La Maqueta
24: tal cual estaban
23: que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado
24: todos los zafarrancho
23: y no sé por qué estaba tirando, y tuvo un momento de lucidez, que una cinta, David y José, 1997.
22: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla.
5: I no deixem de parlar de música. La revista musical Under Rock celebra la publicació del seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans del segle XXI, Òscar Callau.
25: Un número 400 enorme i metal·litzat ocupa la portada d'aquesta edició especial de 200 pàgines que recull la discoteca bàsica dels 400 millors discos de pop-rock del segle XXI. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos del rànquing. Hi ha noms, per cert, de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Fran Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho ha explicat el president del grup Under Rock, Lluís Andrau.
26: En aquest top 50 hi ha 3 artistes que tenen 3 discos cadascú, que són Antònia Font, Manel i Roger Mas. Per tant, ja veiem quina és la tendència que marca la crítica musical, l'esperisme musical.
25: Under Rock també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica i Jazz, amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de totes les èpoques. La revista es presentarà en aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
5: I ara, cinema. 3 pel·lícules amb participació catalana han entrat a competició a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. 3 títols de temàtiques molt diverses que demostren que el fantàstic continua sent un gènere important a casa nostra. Sitges, Marc Garriga.
27: Òscar Martín ha recuperat a Aupiro la primera història documentada a l'estat espanyol sobre vampirisme i construeix a partir d'aquí una trama de sororitat entre monges recloses en un convent.
28: Vampiros existen, está clarísimo. Vampiros inmobiliarios, bueno, pero más allá de eso.
29: Me fascina, pues, los vampiros desde el tema de la inmortalidad, el deseo frustrado, miedo al extranjero, ¿no?, de alguna manera.
27: Daniel Romero també aporta una perspectiva femenina a Las hijas, sobre unes noies adolescents víctimes d'un segrestador en sèrie.
30: La idea d'un secuestrador que capta una chica cada 4 anys i va construint una família forçada. Però és cert que també podem parlar de moltes coses, ¿no? I entre elles, com quan nos sentimos vulnerables, ¿no?, a vegades nos aferramos a discursos, ¿no?, o a narratives que són bastante peligroses, i és algo que vemos en el mundo de hoy día, ¿no?
27: I les cosines Paula i Clàudia Serra situen 11 a la muntanya per explicar una trama inquietant.
0: Va néixer la premissa, no?, d'un grup de cau que es queden atrapats i apareix un nen de més. Es va convertir en el nostre treball de fi de grau. Mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges i estem superemocionades.
27: 11 arribarà als cinemes al novembre, Les Hijas al febrer i Upiro encara no té data prevista d'estrena.
5: I acabem en teatre? Perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, estrena La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Una història que explora els vincles familiars i el que queda per dir quan una persona estimada mor. Es podrà veure des d'aquest dijous fins a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC, Marta Vives.
1: Explica el director i dramaturg navarrès Alfredo Sanzol que l'obra parteix d'una conversa real que va tenir amb una amiga que havia perdut el seu germà el desembre del 2024. I d'aquí aquesta història que vol ser un cant a la vida, a la fraternitat i a l'amor. Escoltem-lo.
2: La pérdida siempre es algo que necesitamos purificar, volver sobre ella, aceptar.
1: L'obra protagonitzada per l'actriu Núria Mencía i que en el repartiment compta amb els actors catalans Biel Montoro i Ariadna Llobet reflexiona sobre el tabú de la mort i el dol per la pèrdua d'un ser estimat a través d'un text real, poètic i confessional. Això sí, amb un punt d'humor, perquè, com assegura la protagonista, Núria Mencía...
3: Aunque la vida sea muy dura, creo que el drama va de la mano de la comedia.
1: La última noche con mi hermano ha fet temporada a Madrid i gira per diferents ciutats espanyoles. Ara aterra el TNC, que juntament amb el Centro Dramático Nacional n'és coproductor.
4: Catalunya migdia.
5: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Amb el partit de Champions que el Barça juga avui a Istanbul.
6: Aquesta nit, Galatasaray-Barça, primer desplaçament europeu de la temporada.

0: de la Champions per al Barça un mes després de jugar el primer partit a casa amb el Feyenoord i avui toca, com dèiem, el primer desplaçament. Galatasaray-Barça a partir de les 9 i des de les 8, com sempre, amb la TDT. Marxem fins a Istanbul. Bernat Soler, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Laia.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha viatjat amb l'equip també, és a Istanbul, i l'hem pogut sentir fa una estona i molt satisfet de com està l'equip.
1: Sí, just abans de marxar cap al dinar de directives, que es feia en una illa privada que té el Galatasaray aquí a la ciutat d'Istanbul, Joan Laporta, relaxat, tranquil, ha dit que el Barça és l'equip que millor juga a futbol de tot el món.
2: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i a més jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Joan Laporta orgullós del joc que practica el Barça. Això no vol dir que vegi el seu equip, el Barça, com el favorit indiscutible per guanyar la Champions, tot i que sí que reconeix que no és cap secret al club, als jugadors, a la directiva, als aficionats. Aquest és el gran objectiu de la temporada.
2: La Champions, que sabeu doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: Doncs Laporta orgullós i satisfeta amb l'equip i amb aquest objectiu de la Champions que tenen entre cella i cella a la junta directiva, com deia, com sentíem, també al vestidor del Barça, però això passa per anar guanyant partits. El primer amb el Feyenoord el vas guanyar i avui tens el segon al Galatasaray. Quin ambient s'espera l'Elisa Millén a l'estadi del Galatasaray?
1: Doncs un ambient realment molt fort a favor de l'equip local, 54.000 localitats, només 900 seguidors del Barça en aquest estadi, en aquest Elisa Millén, que és un estadi nou, no és el clàssic Elisa Millén d'altres dècades, però que tot i així, per exemple, té el rècord de ser l'estadi més sorollós de tot Turquia. És habitual que quan venim a Turquia es parli de l'infern turc, per allò de l'ambient, de l'afició calenta de l'equip local, tot i que després segurament la pilota ja posarà la cosa a lloc. En tot cas, serà un partit difícil contra el líder actual de la Lliga Turca, amb aquest ambient calent a l'estadi, però fred fora, pluja que s'espera durant el partit i temperatures una mica més fresques que no pas les que tenim a Barcelona. En qualsevol cas, tot a punt per aquesta segona jornada de Champions amb el Barça amb ganes de fer bona la seva visita a l'Elisa Millén d'Istanbul.
0: Aquest partit, Flick continua sense poder comptar amb Rafinha i després de les rotacions que va fer dissabte amb el Getafe, avui quin equip hem d'esperar, Ramon Salmurri?
3: Doncs amb algun canvi, tenint en compte aquestes rotacions que va fer dissabte en el partit contra el Getafe, bàsicament l'aposta és que són quatre canvis a l'onze inicial. D'entrada, l'alineació com a titular de Pau Cubarsí fent parella a l'eix de la defensa, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa, i això desviaria Eric al lateral dret. A partir d'aquí, l'entrada de Joao Cancelo com a lateral esquerre, desbancant a Xavi Espar, que va ser titular contra el Getafe, i dos noms més, el de Pedri al mig del camp i el de Fermín, que ja saps que combina aquesta posició a la mitja punta amb Dani Olmo. Dani Olmo va ser titular contra el Getafe, és probable que sigui Fermín qui ocupi avui la posició a la mitja punta, i tot això pendent de si Gabriel Jesús repeteix com a nou, davant l'absència que comentaves tu de Rafinha. Gordon, Dani Olmo són les alternatives per aquesta posició, però en principi, i més després del bon rendiment que va tenir, Gabriel Jesús apunta a ser altra vegada titular a l'eix de l'atac blaugrana.
0: Pel que fa al rival, el Galatasaray, quina és l'última hora?
3: Doncs mira, el líder de la Lliga Turca, un equip amb grans noms, amb grans estrelles, diria, del futbol europeu, algun més conegut com el Ilkay Gundogan, l'ex del Barça, que té un protagonisme relatiu a aquesta temporada, però amb l'Eroi Sané, Víctor Oximen, Rafael Leao, davanters i futbolistes amb molt cartell a futbol europeu, també Lucas Torreira o Davinson Sánchez. És el líder de la Lliga Turca, 5 victòries, un empat i una derrota, però això sí, a Europa el seu rendiment de moment no està a l'alçada d'aquests noms. En la primera jornada van perdre 3-1 a camp de l'Sporting de Portugal.
0: I avui es juguen altres partits de la Champions i destaca l'Atlètic de Madrid United, Montserraya.
4: Els de Simeone busquen la seva primera victòria aquesta temporada a la Champions. Al davant tindran un Manchester United que no ha arrencat l'any de la millor manera i el seu entrenador, Michael Carrick, ja es troba a la corda fluixa. Tot i això, el tècnic de l'Atlètic avisa que no serà un partit fàcil.
5: Vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, más allá de los resultados que fueron más empates del rival, genera lo que generó el año pasado, es el Manchester. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
4: Per cert, dissabte l'Atlètic visitarà l'Espanyol. Els matalassers jugaran avui a les 9 del vespre com un Villarreal que rep el Nàpols. Els de la Plana i els italians van perdre la primera jornada i no passen pel millor moment a la Lliga. I pel que fa a la resta de la jornada d'avui a la Champions, a 3:45 de la tarda juguen el Lens contra l'Sporting de Portugal i el Sabà contra l'Slavia de Praga. Ja a les 9 del vespre jugaran el Leipzig contra el PSV, l'Arsenal contra el Lille, el Viking contra el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà contra el Bruges.
0: I el Madrid jugarà demà al camp de la Roma. I a la prèvia, Mourinho parlarà, en principi, aquesta tarda, ho ha de fer, i la seva roda de premsa arriba de nou envoltada de polèmica arbitral. Marcos García.
6: El Madrid viatja d'aquí només uns minuts cap a Roma, on demà jugarà la segona jornada d'aquesta Champions. Aquest matí els de Mourinho han fet un darrer entrenament, encara val de Bebas, i de fet ja tenim llista tots els disponibles a punt, excepte els lesionats de llarga durada, que són Militao, Rodrigo, Mendy i Asensio. Com dius, el partit arriba en plena polèmica per l'expulsió de Vinícius al cap de setmana en el Real Madrid-Villarreal. El brasiler va estirar el cabell al jugador del Villarreal Saliba i va veure la vermella. Demà decideix competició, us ho explicarem, però tot apunta que Vinícius es perdria el clàssic. Imagina si Mourinho volia fer-se l'empipat que es va negar a sortir en roda de premsa. Avui no tenim cap input que digui que no sortirà. I un excapità del Madrid, Dani Carvajal, per fi té equip.
7: Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal?
8: Muy contento, sí.
6: Aquest és Dani Carvajal, que s'ha incorporat ja avui al Getafe, saludant José Bordalás, el tècnic. Fa una estoneta l'hem vist entrant per primer cop al vestidor, saludant el cos tècnic, de fet entrenant-se per primer cop. Carvajal fitxa pel Getafe fins a final de temporada. La setmana passada dèiem que com s'ho faria el Getafe. Doncs la directiva del Getafe ha hagut d'avalar per poder entrar Carvajal al límit salarial de la Lliga.
0: Això d'avalar per entrar al límit salarial, sí, em sona bastant de, sí, del Barça i del que havia de fer en altres mercats de fitxatges. De la Lliga masculina a la femenina estem pendents del Barça de Clàudia Pina i Cata Coll.
6: Sí, Clàudia Pina té molèsties al turmell, fa treball específic aquests dies, ens diuen, pendents de la seva evolució durant la setmana. Pina, recorda, va marxar amb la selecció espanyola per jugar contra els Estats Units. Divendres la selecció va anunciar la seva baixa i dissabte Pina ja va tornar cap a casa. En el cas de Cata Coll, ja no va arribar a desplaçar-se als Estats Units amb la selecció, molèsties al quàdriceps, en el cas de la portera, i les proves han confirmat aquestes molèsties al quàdriceps. Cata està fent també pla específic, no té res greu, ens diuen, i caldrà veure si pot entrenar-se amb el grup a finals de setmana, sempre amb el Real Societat Barça de diumenge a l'horitzó. La selecció espanyola femenina encara és als Estats Units, juga aquesta matinada el segon amistós contra l'equip local, i aquest partit se'l perdrà per sanció la madridista Atenea del Castillo, que va estirar dels cabells de nord-americana Cooper al primer amistós d'aquesta aturada.
0: I a la segona divisió masculina, el Girona torna avui després d'haver jugat a Tenerife i haver perdut una mica de pistonada a la classificació. Eduard Solà.
9: El Girona acaba la novena jornada de la Lliga de la segona divisió A, fora de la zona de play-off, després d'empatar ahir 1-1 al camp del Tenerife. L'equip que entrena Quique Álvarez és a 6 punts de l'ascens directe. Tot això després d'aquest empat en un partit on el Girona va començar molt bé, amb el primer gol d'Esprilla als primers minuts de partit. El Tenerife va marcar abans del descans i la segona meitat va ser molt i molt fluixa. Quique Álvarez fins i tot ho va reconèixer, que li havien faltat moltes i moltes coses.
10: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més. Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
9: Tot i això, el Girona només ha perdut 2 partits aquesta temporada i ara fa 4 jornades consecutives que no coneix la derrota. Ara té 2 partits consecutius a casa per fer un salt a la classificació. Aquest diumenge rebrà l'Andorra i després el Celta B. El Girona també haurà d'estar molt pendent de la lesió de Gazzaniga, que ahir només va poder jugar la primera meitat per unes molèsties al gluti dret.
0: una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Moment per fer una pausa i seguim.
8: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
12: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
17: Expocasió, home.
16: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Infla't a Tan Compra Bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
21: Entre la contemplació i l'abisme.
22: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
21: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
22: Entrades a auditori.cat.
23: No és només un reality.
24: A què hem vingut aquí?
25: A guanyar!
23: Tampoc una cursa més.
24: Para!
26: Epa, Raquel!
23: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
27: Vaig al límit amb tu.
28: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
29: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça avui té partit al Palau amb el Maccabi de Tel Aviv i els blaugranes que buscaran Ernest Macià oblidar la derrota de divendres amb els Alguiris a casa.
31: Sí, una derrota que va patir una cura pal·liativa el diumenge amb la victòria contra el València, que també és un equip d'Eurolliga, però és veritat que són dues competicions diferents i avui el Maccabi és un equip que el Barça teòricament ha d'aspirar a guanyar. El Maccabi, que té bona plantilla, però que ha perdut els primers partits, ha guanyat només un i per tant doncs, s'ha d'observar com a un rival directe per les aspiracions de ser equip de play-in. Hem de dir que és el Maccabi que aquests últims anys sempre venia amb restriccions perquè és un equip israelià. Avui, a principi, es jugarà. És veritat que està declarat partit del risc, però justament el que vol el tècnic del Barça, Alexander Sekulic, és que el factor Palau sigui important i se centri en el joc. Escoltem el tècnic del Barça parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
32: I'm pointing this out very much.
33: Crec que jugar a casa davant del Palau ple i amb el nivell de soroll que, per exemple, ahir es va fer sentir, és molt complicat per al rival, ens ajuda molt. Desitjo i demano als aficionats que demà vinguin a donar-nos suport. Serà molt important per nosaltres.
32: To support us in this game, it's going to be important for us.
31: Aquest partit el farem l'AIA per web i app, com sempre, l'aplicatiu, a partir d'un quart de nou.
0: I més bàsquet més enllà del Barça aquest vespre, també partits europeus pel Manresa, l'Eurocup i el Girona, la FIBA Europa Cup.
31: Exactament, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa, que ve de perdre la bona part de partits aquesta temporada, doncs tots, vaja, excepte la Lliga Catalana, que juga amb el Başakşehir Col·legi. És un equipàs, a l'Eurocup és un dels favorits i, per tant, tenint en compte que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest any, 3 a la Lliga Turca, entre ells el Fenerbahçe, i 2 en aquesta Eurocup, és un equip que cal respectar moltíssim. I el Girona també juga fora, en aquest cas a Bèlgica. El Girona va guanyar el primer partit contra el Dinamo de Bucarest, avui el partit a 8:45, amb el Filú Ostende, tots dos per el directe d'Esport 3.
0: En ciclisme, el francès Pol Sexas es va convertir aquest cap de setmana en el guanyador més jove de la història del Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. El segon classificat, Enric Mas, és avui un dels protagonistes de Ràdio Volta, Isa Vilalta.
33: Doncs sí, en Pol Sexas, que amb només 20 anys va guanyar dissabte en solitari el Lombardia, el seu primer monument, en una edició en què no hi era Pogacar, però sí Enric Mas, segon. I també hi era Ràdio Volta, des de Como, programa especial amb la presència del ciclista mallorquí.
1: La veritat és que han tret dos grans resultats el darrer mes i estic supercontent. Després d'una temporada com l'any passat, que no va sortir com la millor de la meva vida, i ara durant aquests primers mesos que no arribava el punt de forma, pues mira, supercontent.
33: El ciclista basc Pello Bilbao, que a Llombardia va disputar l'última cursa de la seva carrera esportiva i va ser setè, també passa per Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem fins a Tarragona, on el Tàrraco Arena va acollir la cerimònia de clausura dels Special Olympics, un esdeveniment que ha crescut en nombre de participants i també de públic. Carles Vila.
2: A Tarragona es van aplegar més de 1.600 esportistes. Manel Algeciras és el director dels Special Olympics.
3: La federació és una entitat forta, que hem anat creixent. Som més de 135 entitats que estan amb nosaltres. Som més de 3.600 llicències les que tenim. I aquestes modalitats que dèiem, o sigui, que el que estem fent realment crec que té una empenta i que encara podem fer més. Nosaltres, els organitzadors, som la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Som com qualsevol altra federació esportiva catalana. Estem dins de l'UFEC i l'únic que tenim és que els nostres esportistes tenen aquesta discapacitat intel·lectual.
2: També hi ha hagut en rècord de voluntaris més de 400 que han acompanyat els esportistes en totes les competicions disputades en diferents esports, com el futbol, l'atletisme, el tennis, bàdminton, gimnàstica o la natació.
0: I en handbol, el Granollers és a Portugal perquè avui té partit europeu, Montse.
4: Partit clau per als vallesans en la fase de grups de la Lliga Europea a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. Després de guanyar el Buzău romanès la setmana passada, el Freiking buscarà sumar dos punts que suposarien un pas endavant a la lluita per classificar-se per a la següent ronda. Sentim el porter mataroní del Granollers, Pau Paniti.
5: És una eliminatòria pràcticament amb Aguas Santas, que van empatar contra els romanesos, i veurem què tal. Venia amb moltes ganes. Jo crec que ja ens hem reposat i estem mentalitzats i esperem que vagi bé.
4: El partit Aguas Santas Granollers es juga a 8:45 del vespre.
0: I en hoquei patins, després del títol de la selecció espanyola femenina al Mundial, ahir va debutar el combinat estatal masculí David Duat.
6: I ho va fer amb una victòria tot superant Itàlia per 3-2, amb 3 gols de Pau Bargalló. Bargalló és un dels nous jugadors catalans de l'equip espanyol. Un altre és Viellanes.
7: Hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat dos gols, dos errors, que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i seguim aquesta línia.
6: Ara l'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a partir de 10:45, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.
0: I encara tenim temps per algun apunt més del dia, David?
6: Com ara que el ciclista vilanoví Marc Soler ha reaparegut avui a la primera etapa del Tour de Guangxi, a la Xina. Soler, de l'equip Emirates, ha tornat després de 155 dies lesionat. Va caure al Giro d'Itàlia al maig i es va fracturar la pelvis.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
14: Són les 3.
17: Catalunya migdia.
14: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que es torna a viure avui als trens. Ara, però, als d'alta velocitat, després de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Renfe no sap quan el podrà retirar i mentrestant s'ha de circular pel tram afectat per via única a poc, a 80 km per hora, i això implica molts endarreriments. També hem sentit l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, refermant que l'expresident no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals espanyoles, tot i que l'amnistia se li apliqui els pròxims dies, com us hem apuntat aquest matí a Catalunya Ràdio, que passarà. I ens hem fixat també en el serial de les esquerres per evitar la divisió de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Cada dia un capítol nou. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que el papalleu 14 ja ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on l'operaran aquesta tarda d'un nòdul al pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, nòdul al pulmó.

0: continuen exigint l'abolició de la plataforma d'admissió a la universitat i un pla de 10.000 milions d'euros pels instituts. El govern diu que veu una desacceleració del moviment. Anem cap a París, Isabel Galí.
1: Bona tarda. La jornada de protesta ha començat amb vaga en alguns instituts de la perifèria de París, de nou amb bloquejos. Al Pol Éluard de Saint-Denis, un dels centres emblemàtics d'aquest moviment, els estudiants han rebut el suport de l'activista sueca Greta Thunberg, que ha lamentat que els joves no siguin una prioritat pel govern francès. Però en aquesta manifestació que ha començat a les 2 de la tarda aquí a la plaça d'Itàlia, també hi ha una vintena d'advocats que han vingut a protegir els estudiants de la policia i impedir l'irreparable, diuen, en referència a les ferides greus que almenys 3 d'ells van patir la setmana passada en incidents a tot França. També intenten demostrar com es vulnera la llibertat d'expressió, perquè moltes de les pancartes que critiquen la policia havien estat requisades prèviament en altres manifestacions. La prefectura ha autoritzat un recorregut més llarg avui, des de la plaça d'Itàlia fins als Invàlids, amb la idea de fer la marxa menys compacta i menys violenta.
2: Passant 3 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida saludem els nostres convidats.
3: Catalunya migdia.
4: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
5: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
6: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
7: El cinema fantàstic torna a Sitges.
8: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
8: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
7: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
13: Rosita, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Com es troba, Rosita?
14: Anem tirant.
2: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
14: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
2: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
14: Home,
2: a les nits.
14: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
15: Ullestrell,
2: sí, home, està molt bé, eh?
16: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
14: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
17: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
16: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
18: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
19: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
16: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats. 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorna a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
20: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: D Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés. Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
2: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, bona tarda.
22: Bona tarda.
2: No ets avui aquí a l'estudi de Barcelona i la teva absència es nota, t'informo.
22: I sóc en esperit.
2: Sí, sí, però he estat curiós i ara el David Carabé no em farà de testimoni, però la Neus i la Gemma s'han assegut al lloc que habitualment tenen i, per tant, quedaven totes dues de costat.
22: Pensava que em defensaries,
2: Òscar. No, no.
21: Avui agafant la teva cadira,
2: clar,
21: al final.
2: Al final, la Gemma ha canviat de lloc perquè els he dit tertuliagereu de costat, perquè el Jaume no veu. El Jaume és...
13: Jo podria dir que l'enyoro, però no molt, perquè l'he vist aquest matí.
22: Exacte,
13: no,
22: clar, i l'he advertit.
13: I m'ha advertit.
2: Veus, però sí, ja ho sabia. Per tant, per què no t'has canviat de lloc si sabies que no venia el Jaume?
13: Perquè sóc un animal de costums i porto molts anys assegut en aquest lloc.
2: Ja, bé, del meu lloc no em mou ningú.
13: No, jo endavant, si tu m'ordenes, jo
21: a l'esquerra del teu pare.
2: No, no, escolta'm. Animals de companyia, animals de costums sou. Sí, sí, escolta'm. Però va, ja l'he esmentat, però l'hem de saludar. Ja sabeu que els dimarts saludem el David Carabent. Bona tarda.
23: Molt bona tarda.
2: No he dit cap mentida, eh? S'han assegut totes dues a una banda de la taula.
23: Sí, sí, exacte.
2: De costat,
23: sí, sí,
2: eh?
23: Estàvem tots com esperant, no sé.
2: Després les converses han estat les de sempre, Jaume. No hi cal aire condicionat, eh? Si fa fred, si no... Bé,
22: això no canvia.
2: Sí, això continua. A veure, de què vols parlar, tu?
23: Mira, avui es porta una dèria que realment fa mandra treure-la una altra vegada perquè és una mena de...
2: Ho fas tu, eh? Vull dir, ningú t'ho obliga.
23: Sí, sí, ja ho sé, ja ho
13: sé. Pujant l'audiència, eh? Només començar.
23: Però és que és un argument recurrent. Diguéssim, en aquest país, i un comença a pensar que estem, que no estiguem vivint en una rodeta d'aquestes de hàmster, en el sentit de... l'altre dia vaig sentir el hòstia, se m'ha anat el nom.
2: El Jofre Llombart.
23: Exacte, el Jofre Llombart, que ha tret aquest podcast nou, que es diu Diana, em sembla, i treia unes xifres que hem sentit moltes vegades aquí a Catalunya, que és això de que els catalans som el 19% de la població de l'Estat, som el 16% de la població de l'Estat, contribuïm al 19% del producte interior brut, i en canvi amb dèficits fiscals acumulats només obtenim el 8% dels ingressos, el que s'executa finalment, diguéssim, acumulant tots els dèficits fiscals acaben sent doncs un 8%, no? I llavors, això no em sobta perquè és un argument que s'ha fet servir molt i que evidentment incendia i manté la flama encesa del sobiranisme. El que em sobta és que fent aquesta descripció d'un problema que resulta que sembla que és estructural, de l'altre costat, diguéssim, del costat que anomenàvem abans l'unionisme, no consideren això un problema, ho consideren un problema i ofereixen alguna altra solució. I això és el que em té una mica... no sé, és perquè tornar-se a trobar problemes amb Renfe, tornar-se a trobar amb els mateixos motius que van engegar o que van donar canya al procés... 10, 15, 20 anys després seguim amb els mateixos problemes i les mateixes... Allò és que vol dir que ningú pot resoldre això, els altres no ho consideren un problema, entendariat una mica en el sentit de que no veig que hi hagi un diàleg, perquè tradicionalment en els arcs parlamentaris tens l'esquerra i la dreta que ofereixen solucions diferents a problemes semblants. Però en aquest cas tinc la sensació que ni el problema és el mateix. I llavors aquí ja comença a ser una dèria, sí.
2: Com ho veieu, a veure?
13: Jo ho tinc escrit, això. Home, clar, després de tants trienis en política catalana, la meva resposta és no té solució.
23: Ah, val.
13: No té solució, perquè fa tants anys que s'arrossega i han anat canviant els governs, llavors un posa una mica més per infraestructures, després no es compleix l'execució, que és un dels drames, després, te'n recordes, la famosa addicional tercera de la vicepresidenta Salgado, no?, que era per compensar aquells milions
2: de diners que després no van venir,
13: que tampoc van venir,
2: i es reclamaven amb efecte retroactiu. Sí.
13: Llavors, jo he arribat a la conclusió de que no té solució. Tampoc hauríem d'arribar a la conllevància d'Ortega, però una mica és això, vull dir, que és com, bueno, hi ha èpoques doncs, on hi ha més emergència, no?, la del procés, i la gent diu prou, no?, o una part de la gent diu prou, no es resol, llavors la gent es queda adormida no sé quant temps, d'aquí uns anys tornarem a viure no sé exactament el què. També crec que hi ha solucions que són dolentes, no? Perquè, clar, si la solució t'ha de venir d'una extrema dreta que no vol pensions o vol un model xilè i que promet coses que no pot donar, doncs tampoc crec que sigui la solució. Però jo, sí, o sigui, he arribat a la conclusió de que sí, és un problema estructural i que no té solució.
23: Però uns el consideren un problema i els altres no? O què passa? És a dir, perquè el sobiranisme o el catalanisme, si vols, sempre l'ha considerat un problema, això. La manca d'inversió, el que sigui, no? el dèficit fiscal, i ho ha denunciat.
21: El tema és que anem a pitjor.
23: Exacte.
21: O sigui, el que plantejava el Jofre a mi em va agradar molt, a part del post, que és molt bo, aquest especialment, era molt pedagògic, perquè tu l'escoltaves i deies, és que això, si ho escolta algú que no és independentista,
23: exacte,
21: arriba a una conclusió.
0: La de Montilla, que li va dir te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya, i ahí se quedó.
21: Però bueno, és... continuo? No. Perquè jo ja veig que tu no vols que hi hagi solució.
0: No, jo per favor, tant de bo.
21: No,
0: vull deixar d'escriure d'això.
21: Estava intentant donar-ne una. És a dir, quan tu arribes, com tu bé has dit, després de dècades històriques amb el tema... O sigui, els bascos, jo me'n recordo un dia que vaig parlar amb una persona que havia negociat la transició, que em deia, mira, és que els bascos van obtenir el concert econòmic perquè hi havia la pistola sota la taula. Mm-hmm. I és una persona responsable, no és demagògica. A mi aquesta no m'agrada, la solució. I sortosament, el poble de Catalunya mai ha tingut aquesta tentació i espero que no la tingui mai. Però el que està clar és que en termes de dèficit fiscal, de prestacions de serveis públics, ja només cal veure què està passant amb el drama de Rodalies i de Renfe. Jo m'he molestat en preguntar, sempre sabeu que sóc molt usuària de tren perquè no condueixo, i l'altre dia un revisor de Renfe d'aquests agers i nobles, Montiu, en castellà em va explicar, sí, todo esto está pasando porque no estamos de acuerdo, no están de acuerdo con el traspaso. Dic, i jo no estic d'acord, m'ho va seguir dient en castellà, amb el que estan fent aquest grup. Per què? Perquè, escolta, nosaltres cobrarem la nòmina igualment, i el servei ha de prevaldre. Què està passant? Està passant. Accidents estranys, robatoris de coure, avaries que no s'expliquen, i després ara els trens a l'estació de Sants, i jo poso com a exemple Figueres, estan aparcant al final de tot de la via la gent gran, i a nosaltres ens diuen feu reclamacions. O sigui, aquestes tonteries, que són tonteries si vols, però t'afecten molt en el dia a dia, l'única solució que tenen és que hi hagi una força política solvent i forta, per tant aquí els vots són molt importants, per fer d'aquest problema una solució. És a dir, escolta, aquesta és la primera qüestió. El Salvador Alemany fa poc, en el Col·legi d'Economistes, va fer una conferència molt brillant, bueno, li va fer una entrevista al degà, i ella estava parlant de concert econòmic. O sigui, ja, si ens van dir que no al pacte fiscal, doncs parlem de concert econòmic, perquè el tema econòmic és vital, i aquí molta gent no independentista, el que he deixat en l'aire abans, estaria d'acord, perquè és que ja n'hi ha prou.
23: Jo recordo fa molts anys, abans del procés, que la Sánchez Camacho va portar a les eleccions de la Generalitat, crec que era, la idea de l'ordinalitat. Mm. És a dir, que tant participes,
21: tant
23: percentatge portes al PIB espanyol, doncs en aquell mateix ordre rebràs, hauries de... Vull dir, era un argument del PP, també, del PP català.
21: Sí, portat a l'extrem perquè negava el principi de solidaritat. Però una cosa és el principi de solidaritat en el qual jo hi combrego. Imaginem una Espanya federal. Imaginem-la, que això sí que és un problema, perquè és un mur. Imaginem-la, no seria inconstitucional, seria una cosa molt fàcil d'armar. I en canvi, no s'ha plantejat mai. Si tu et mires a Alemanya o a Suïssa, el sistema de finançament alemany, és que és absolutament...
0: No, és que no vull contribuir a
1: la confusió.
0: Esmerçar la vostra il·lusió, però és que fa 15 anys que està caducat, sí, el model de finançament. Sí. Vull dir que ja no et dic si podria ser un concert que tant de bo trencaria la caixa, segons tots els ministres d'Hisenda, però és un debat que si no s'ha pogut reformar el model de finançament fa 15 anys.
21: Però escolta, el País Basc no ha trencat per la caixa.
0: No,
21: és a dir,
0: són molt poquets. Això el Clotet s'ho ha estudiat.
2: El percentatge econòmic del País Basc permet, entre cometes, aquest sistema, i en canvi els detractors d'un concert econòmic per Catalunya diuen que amb aquest 19% seria inviable la resta de la caixa, diguem-ne.
21: Bueno, que vagin als Next Generation.
1: Si em permeteu, per respondre al que deia el David, de per què una part de la població catalana aquest tema li preocupa i l'altra part no li preocupa tant, jo crec que té a veure amb
22: amb la teva adscripció nacional. És a dir, la gent, ja no només independentista, catalanista, o que té molt clar aquest tipus de coses, és una qüestió que li preocupa i li ocupa temps, perquè és una injustícia molt gran i, per tant, la vol resoldre, ja sigui per la via del concert, per la via de la independència o per la via que vulgueu. L'altra part, la part que se sent espanyola, especialment la part que se sent espanyola militant, evidentment que és conscient d'això i no cal que se li expliqui més vegades, perquè ja ho sap. El que passa és que no li importa, i no li importa en el sentit següent. Si, per exemple, a mi em diguessin, escolta, si Catalunya és independent però Catalunya serà més pobra durant 50 anys, jo firmo igualment. Doncs ells també fan el mateix amb tota lògica, diuen, escolta, jo estic en contra de la independència de Catalunya. I sé que això es paga un preu, que és que no funcionen els trens, que no s'inverteix suficient, any rere any, que el finançament és una estafa i que els serveis públics no funcionen. És un preu que paguen perquè per damunt d'això hi ha la seva adscripció o lealtat nacional, igual que cap a l'altra banda. Per tant, és un debat que, més que un debat de tennis, és un debat d'un frontón. Yeah. És a dir, anem explicant a l'altra banda que perdem de desenes de milers de milions cada any, que no tornen, que les inversions no s'executen, que Madrid és més del 100% i aquí és, doncs, la meitat del 100%, i l'altra banda és que ja ho saben i els és exactament igual. I, per tant, quan parleu de concert econòmic amb raó d'ordinalitat, amb raó de la reforma del sistema que està caducat, amb raó, a l'altra banda no hi ha ningú que ho reculli, perquè a vegades penso, i no m'agrada dir-ho així, però a vegades penso que el sistema està muntat un sistema colonial, en el qual d'aquí s'extrauen moltíssims recursos, es porten cap allà, i la gent que viu aquí ho sap perfectament, siguin del color A o del color B, perquè és com està muntat. I, per tant, això jo crec que només ho canviarem amb la independència, perquè abans veurem la independència que un concert econòmic per Catalunya.
21: Però Jaume, una cosa, digue'm. Tu creus que els partits que no volen el concert i que no volen més sobirania estan fent pedagogia en els seus votants sobre aquesta situació econòmica? Jo crec que a molta gent no li ha arribat el missatge, perquè com que els missatgers, com tu bé dius, són només d'un determinat partit, no entenen que en el seu estatus de vida, en els seus drets fonamentals, els seus drets socials, els hi està afectant això amb independència del projecte.
22: És que el PP perquè ha de fer pedagogia d'això, el PP.
21: Bueno, però el problema aquí no és que no els interessi, és que no els hi arriba, perquè per això és interessant.
22: Perquè no els expliquen.
21: Perquè és interessant treure-ho en la dèria d'aquí, a tot arreu, per terra, mar i aire. S'ha de fer pedagogia del que implica això pels drets socials de la gent que viu a Catalunya, amb independència de la seva ideologia.
22: Però, Gemma, tu creus que hi ha algú a Catalunya, algú mínimament, al cas de la realitat, algú que es pensi que tenim un finançament just? Algú? Jo crec que ho sap tothom, que això és injust, no des d'ara, des de fa l'època del Pujol ja se'n parlava de l'espoli fiscal o del dèficit fiscal, digue-li com vulguis. Per tant, jo crec que hi ha molt poca gent que no ho sap, això.
21: Ha quallat el missatge de que això és victimisme i és mentida. Ha quallat.
22: Home, no sé si ha
21: quallat. I a molta gent, quan se li explica bé, llavors es passen i diuen, ostres, és que és veritat, però no hi ha prou impacte informatiu en aquest tema perquè està molt polititzat.
23: Però és que des del costat del, diguéssim, del catalanisme o sobiranisme, com li vulguem anomenar, sí que ens hem, diguéssim, hi ha hagut una autocrítica, s'ha dilapidat, bueno, d'una generació de líders han sigut molt criticats, han sigut menys tinguts, uns exiliats, els altres a la presó, diguéssim que ja ens hem fet els harakiris, potser no prous, però vull dir, però ja se n'han fet de harakiris i d'autocrítica. Crítiques. I de l'altre costat, em trobo a faltar no només la diagnosi d'aquest problema o que ofereixin una alternativa a això, sinó que no preveguin, perquè tornarà a venir una onada sobiranista, si això no s'adreça d'alguna manera. És a dir, jo ja entenc que per adscripció nacional tu puguis dir, bueno, prefereixo estar a Espanya i veure que el futur dels meus fills està, diguéssim, una mica en escac, però alguna cosa he de fer. Si tinc un partit polític que em representa aquí, hem d'adreçar aquest problema d'alguna manera. És a dir,
22: una mica sí, però no massa.
23: Exacte. Però és que això no hi és, però no quan, ho veig. I llavors és exasperant.
0: Quan jo deia la frase aquesta famosa del míting aquell on Montilla li diu, José Luis, te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya, és perquè qualsevol que hagi estat gestionant la Generalitat sap les penúries que hi ha. I, per tant, per això també Salvador Illa, el president Illa, diu, escolta, doncs aquesta proposta d'Esquerra la faig meva, més enllà de que li convingui per la majoria parlamentària que li cal, perquè és la manera també d'apretar els seus de Madrid, que sempre és el ministre d'Economia que s'hi posa, que no s'hi posa sempre bé, i ho vam veure, és a dir, la Montero va dir fins aquí, perquè a partir d'aquí jo tinc campanya a les andaluses, i per tant més no. Però sí que jo crec que la idea aquesta que dius del victimisme i la cosa aquesta de que sempre són gent que demana més,
13: ha calat, però ha calat també, per exemple, amb el tema de l'amnistia. És a dir, el PSOE, l'amnistia, el penalitza electoralment, no a Catalunya, però fora d'aquí encara surten les enquestes, la setmana passada encara sortia una, on hi ha molt votant seu que no entén l'amnistia. Llavors, no dic per diferenciar entre el PP i el PSOE, que quan els hi cal són iguals i quan els hi convé per estratègies parlamentàries, doncs canvien, no? Però és molt difícil que aquest argument cali perquè la visió, fins i tot física, de les infraestructures, de tot, és totalment radial, és Madrid.
21: Sí, clar.
13: És a dir, quan estava tan aturat, que ara està avançant malament, però està avançant al corredor mediterrani, jo me'n recordo que els empresaris d'aquí els deien als empresaris de Madrid, escolta'm, que no és pels empresaris catalans, els deien, no me'n recordo, els deien, és per les taronges valencianes, és per la horta de Múrcia, perquè entenguessin que no era una cosa que demanaven els catalans per ells.
21: Però fixa't tu,
2: però això també és perquè durant molts anys, a molts partits polítics els hi ha interessat fer un discurs, en molts casos, anticatalà, per treure un rèdit fora de Catalunya.
13: Molts vots.
21: És que es va acabar el terrorisme basc, que era el que donava rèdit, i aleshores comencem amb la catalanofòbia. Qualsevol cosa és un procés demencial, ser independentista és el pitjor del món quan està dintre de la Constitució. Els independentistes són constitucionalistes perquè està dintre de la Constitució, i aquesta pedagogia, que qui l'hauria de fer no la fa, que són els partits no independentistes i profundament demòcrates, i no l'estan fent. Però el que deia ella del president Illa, el problema és que com negocia el PSC amb el PSOE si qui mana és el PSOE? Ah. És que aquest és el problema.
22: Més que mai. El que deia, perdoneu, la Neus, de la frase de la famosa del Montilla a Zapatero de "te queremos mucho, José Luis, pero queremos más a Catalunya", jo dubto moltíssim que la digués avui el president Illa a Pedro Sánchez. I més en públic,
13: jo crec que no.
22: Ni en públic ni en privat.
21: Bueno, amb unes eleccions tot pot ser possible, eh?
22: Si diu perdrà vots, mira què et dic.
2: I una altra cosa sobre això que deia el Jaume, que la diferència és l'adscripció nacional, podríem dir. Els mateixos arguments econòmics que pot tenir Catalunya el pot tenir el País Valencià, pot tenir les Illes Balears, i en canvi no s'utilitzen tant, perquè sí que hi ha aquesta adscripció nacional, entre cometes, i allà sí que la immensa majoria no tenen cap problema de nacionalista, diguem-ne, que per ells se senten espanyols, i per tant no hi ha cap problema. I en canvi, el fet diferencial a Catalunya és que hi ha un gruix de la societat, més que no més petit, més igual, però hi ha un gruix que sí que no té aquesta adscripció. I llavors aquí sí que hi ha aquesta insatisfacció de que no està solucionat. I en canvi, en aquests altres territoris, el País Valencià té un finançament dramàtic. Pitjor que el català. Sí. I el de les Illes, tres quarts del mateix. I en canvi allà no hi ha aquesta vessant, no hi ha ningú que demani un concert econòmic.
21: El que passa és que jo crec que al fons... Perdona, Jaume, digues.
22: No, digues tu.
21: És que estàs lluny, millor digues tu. Va.
22: No. Digues.
21: No, jo el que plantejava és que al fons anem a parar en el mateix lloc. És a dir, Catalunya existeix. Catalunya és una de les nacions reconegudes a la Constitució espanyola, i ja em perdonareu, però ara vindran uns mesos de parlar de la Constitució, perquè estic farta que aquests que diuen que la defensen la incompleixin. O sigui, nosaltres estem aquí acceptant una insurrecció quan no n'hem fet cap. Nosaltres som, els que som independentistes dintre d'un marc constitucional. I això què vol dir? Que en el moment en què hi hagi un principi democràtic majoritari s'haurà de canalitzar, com diu el Tribunal Constitucional, per les vies adequades, amb els pactes que siguin, de la manera que sigui. Però mentrestant estem en el pluralisme polític. Tot el que estem parlant, que passa en Catalunya, que és rentable la catalanofòbia en termes electorals, que s'ha fet una caricatura del president Puigdemont atemptant a tot el mínim respecte humà cap a una persona, dic ell com a representant d'una institució que s'ha mantingut amb una dignitat institucional, el mateix que va fer el president Tarradellas, i ningú el va tractar de boig ni de esbojarrat. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, pues que al final haureu d'acceptar unes coordenades, que hi ha un problema de no resolució. Aquest és el que no té solució. La relació entre Catalunya i Espanya, perquè una cosa que es va fer la transició ha estat inacabada. Es va aprovar un paper amb unes expectatives de democràcia viva, i quan aquesta democràcia resulta que es torna més viva, llavors molesta moltíssim, i és quan és rentable això. Jo crec que hi ha gent del Partit Popular, i dic Partit Popular per posar-ho a l'extrem, diguem, que ja ha fet aquestes reflexions dintre de casa seva o amb els amics amb qui parla. I hi ha gent que s'adona de que han fet gran l'independentisme radical, en el sentit de la radicalitat que ens va en contra, perquè jo he de reconèixer la meva moderació en això, per això no estava d'acord amb la DUI, però el que no podem negar és un problema entre Catalunya i Espanya que s'ha de resoldre d'una manera, com tu deies, amb la gent jove, esperant que la gent se n'adoni de la via catalana on s'ha arribat i que aposti per una democràcia viva. I això passa per també fer possible una opció independentista com estan fent ara al Quebec o com estan fent a Escòcia.
0: No ho sé, perquè si es compleixen les enquestes i tens a Abascal de vicepresident o de ministre de l'Interior, largo me lo fiáis.
21: Sí, bueno, largo y infierno.
2: No crec que t'haguem solucionat molt el dubte, no. Diguem-ne, David. Però,
23: bueno, però jo crec que hem acabat una mica on jo sempre acabo, que és qui creu més en la nació catalana són precisament aquests...
21: El Jaume s'ha quedat allà.
23: Els Vox, no. Sí, tots aquests, sí. O sigui, hem de confiar precisament en l'extrema dreta espanyola per tornar a encendre...
21: Ai, calla.
22: Té raó el David, sí, raó, sí. Totalment.
23: És més fiable, són més fiables ells.
2: Molt bé, doncs aquesta és la conclusió que ha anat del
23: David Calavet.
2: David, gràcies i bona tarda.
23: Igualment.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts, una pausa i de seguida entrem amb una cosa de la qual en parlem molt i no sé si la tenim molt clara. La llei de nets. Què vol dir i què implica? Ara ho intentem explicar.
4: Catalunya migdia.
5: Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Som 3CAT.
1: D'aquí un minut seran 3:45. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Ara hi afegim la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Fa dies, i aquest cap de setmana especialment, hem parlat molt de la llei de nets, que s'ha convertit en un element més de la confrontació electoral entre el govern espanyol i l'oposició. Aquesta llei, però, Natàlia, no és pas nova.
2: No, parlem d'una disposició addicional que forma part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 22, és a dir, fa 4 anys. Aquesta disposició addicional permetia demanar la nacionalitat espanyola a les persones que podien acreditar que són descendents d'exiliats de la Guerra Civil o la repressió franquista posterior. I ho podien fer en un termini molt ampli, és a dir, des de l'aprovació de la llei el 22 fins al 22 d'octubre del 2025. Però una instrucció posterior va ampliar el supòsit i llavors es va permetre demanar la nacionalitat a tothom que hagués sortit d'Espanya entre 1936 i 1955, és a dir, tots els que van marxar en plena dictadura. I d'aquí venen tots els problemes que hi ha avui.
1: A veure, primer de tot, quanta gent ho ha demanat, això?
2: Més o menys 1.200.000 persones han començat els tràmits, però són tràmits lents que cal acreditar la condició de net d'exiliat, ja sigui de l'exili republicà o d'aquest posterior, podríem dir d'un exili econòmic. El fet és que, a hores d'ara, de totes aquestes persones, només 330.000 ja estan inscrites al cens i tenen dret a vot. La resta estan en diversos punts del procés administratiu.
1: I el problema ve d'aquestes 330.000 persones que estan ja dins del cens?
2: Sí i no, no és exacte. A partir de les denúncies del PP, que les ha fet de viva veu, i de Vox i el partit Justícia Europea davant el Tribunal Suprem, aquest tribunal va dictar una mesura cautelar mantenint el dret a vot d'aquests nets suspès. I ahir va ratificar aquesta decisió. El que diu el Suprem és que cal acreditar la condició d'exiliat, i cito literalment, per motius ideològics, de creences o d'orientació de la identitat sexual. I aquests sí que podrien votar. Els que exclou són tots els nets d'espanyols que van marxar d'Espanya per altres circumstàncies, que no fossin l'exili republicà, i que són els que es van beneficiar d'aquesta disposició addicional que dèiem al principi, que es va ampliar aquesta llei de nets. El problema és que discriminar aquests dos tipus d'exili ara mateix el govern diu que és impossible. S'haurien de repassar els expedients un per un d'aquestes 330.000 persones que han aconseguit la nacionalitat i també el dret a vot amb aquesta llei. El Suprem, però, diu que és sorprenent que l'administració electoral no pugui identificar quines són les circumstàncies de cada una d'aquestes persones. En definitiva, segons una estimació aproximada que ha fet el govern, d'aquests 330.000 podríem estar en dubte de si podran votar, segons el Suprem, no, unes 160.000 persones.
1: I sabem a qui votarien aquestes 160.000? El dret, el vot exterior, a qui beneficia?
2: És que, no, evidentment, no se sap a qui votarien, però és que la participació electoral des de l'exterior normalment ja és molt baixa, sol estar al voltant del 10%. I si mirem les últimes eleccions, el més habitual és que el vot exterior estigui repartit pràcticament a parts iguals entre els dos grans partits estatals, és a dir, el PP i el PSOE. En les últimes eleccions generals, per exemple, els populars es van endur 60.000 vots, els socialistes 50.000. De fet, el total del vot exterior només ha decidit escons 7 vegades de totes les eleccions que hi ha hagut a l'estat espanyol. I el PP és qui més n'ha sortit guanyant d'aquestes 7 vegades.
1: Tot i això, PP i Vox acusen a Pedro Sánchez de voler tergiversar les eleccions, de voler-se'n beneficiar d'aquest vot exterior, d'haver fet aquesta llei de nets i, per tant, intentar que aquestes 160.000 persones puguin votar perquè en sortiria beneficiat. El govern espanyol ho nega, el Tribunal Suprem, però, de moment, ha fet costat dient que no poden fer-ho. Saludem Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Professor Aguirre, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Aquest gran embolic es podrà desfer abans de les eleccions?
3: Doncs és una bona pregunta que a aquesta hora no té una resposta clara, no? Perquè certament, tant per l'afectació en el nombre de persones, no? Unes 169.000 persones, per la dispersió d'aquestes persones en nombrosos consolats al llarg de tot el planeta, i essencialment per una manca d'informació clara sobre quin ha sigut el motiu de l'inscripció, de l'obtenció de la nacionalitat i posterior inscripció en el cens d'electors residents a l'estranger, dificulta molt a dia d'avui saber si realment serà possible o no serà possible portar a terme aquesta distinció, no? Entre els que, com explicàveu ara a vosaltres fa un moment, van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats polítics o van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats per altres motius, com els econòmics.
1: Per tant, pot ser que aquestes 330.000 persones que tindrien dret a votar no puguin votar el dia 29 de novembre?
3: Bueno, aquesta incògnita es resoldrà, diguem, en breu, perquè, de fet, en aquests moments i a partir d'avui, diguem, sobre la informació del conjunt de la ciutadania, diguem, la consulta del cens, tant en ajuntaments com a consulats, i això succeeix fins al 19 d'octubre. I serà en aquest termini, diguem, en què primer els responsables del cens en els diversos consulats hauran de discriminar, no?, sobre l'origen d'aquestes inscripcions i després els eventuals afectats podran interposar recursos. El que sí que sembla clar, i així ho ha manifestat l'Advocacia General de l'Estat en aquest recurs que va interposar davant del Tribunal Suprem, és que diuen que no hi ha recursos materials suficients per obtenir aquesta informació en aquest termini tan breu. I malgrat l'anterior, el Tribunal Suprem ha afirmat que són els encarregats d'aquests registres consulars els que, sota la seva responsabilitat, diu textualment, hauran d'acreditar, no?, si aquests ciutadans inscrits al CERA tenen origen en una o altra via i en funció d'això inscriure's. L'embolic està assegurat tant per els terminis breus de tot plegat, que són els electorals, com per la manca de recursos materials, diguem, per obtenir aquesta distinció entre les dues tipologies, com sobretot per probablement la manca d'informació, perquè hem de recordar una cosa. En el moment en què s'obté la nacionalitat espanyola, diguem, per qualsevol de les vies possibles, et pots inscriure, i de fet és pràcticament una inscripció automàtica, en el cens de lectors residents a l'estranger, però és que aquest cens no informa sobre l'origen de la teva nacionalitat. Simplement es limita, diguem, a identificar el subjecte que té dret a vot i, per tant, la possibilitat d'exercici d'aquest vot. Però com ho farem? En qüestió de dies, pràcticament d'hores, d'accedir en aquests arxius i obtenir aquesta informació i poder-ho discriminar? Doncs clar, el risc que vosaltres expliqueu és que, efectivament, diguem, el gruix d'aquestes persones, que tot i que la dada és una mica confusa, perquè, de fet, el Tribunal Suprem parla d'unes 169.000 persones que haurien tingut accés a la nacionalitat per la via de la llei de memòria democràtica, no? I en algunes altres fonts doncs es parla d'aquestes 300 i pico mil persones, bueno, doncs el risc és que aquest col·lectiu quedi sense poder exercir el dret de vot en la seva totalitat o que només una petita part d'aquest col·lectiu que presenti recurs en temps i forma tingui accés al cens.
1: Clar, com que la llei és del 2022, hi ha algunes d'aquestes persones que el 2023 ja van votar i ara, en canvi, potser no ho poden fer. No se'ls està traient un dret que ja havien exercit el 2023?
3: A veure, d'entrada hem de dir que tot plegat és una anomalia molt important. Primer, perquè ningú ha qüestionat la nacionalitat espanyola d'aquests ciutadans. No s'ha qüestionat, són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades. Per tant, sí, certament, es pot donar la circumstància, força paradoxal, que hi haguessin ciutadans nacionalitzats a partir de l'octubre del 22 que poguessin exercir el dret de vot en les eleccions generals de l'estiu del 23 i avui en dia se'ls negui. No és menys cert, també, que probablement es tracta d'un col·lectiu molt petit aquest. Per què? Doncs perquè la llei i la instrucció són d'octubre del 22 i el procediment administratiu per obtenir la nacionalitat en els diversos consulats no era ràpid. Per tant, probablement és un petit col·lectiu de persones, diguem, que es pot donar en aquesta circumstància, que va tenir el dret a vot llavors i no ho té ara. Però sigui com sigui, estem parlant de l'exercici de drets fonamentals, no? Que té qualsevol ciutadà espanyol amb independència de com ha obtingut aquesta nacionalitat. Per tant, estem davant d'un supòsit greu, no?, en termes de l'exercici de drets.
1: I algun d'aquests que ha tingut dret de vot el 23 i que ara no pogués votar podria presentar recurs, podria queixar-se i això afectar les eleccions o no?
3: Bueno, aquesta és una altra bona pregunta, no? Perquè de fet la qüestió és, podrà algú arribar al Tribunal Constitucional en temps per poder plantejar un recurs d'empara i que per tal que el Tribunal Constitucional es pugui pronunciar sobre el fons d'aquesta matèria en els terminis tan breus que tenim al davant i que, en definitiva, ha d'estar resolt abans del 29 de novembre, bueno, d'entrada, a priori, l'Advocacia General de l'Estat no ho pot fer directament perquè estem parlant de drets fonamentals i, per tant, són personalíssims i els ha de defensar i exercir qui els té, per tant, qualsevol dels ciutadans afectats. Ho podria fer la Fiscalia, ho poden fer qualsevol d'aquests ciutadans que es vegin afectades per la resolució del Tribunal Suprem, compareixent davant del Tribunal Suprem i en aquesta causa que hi ha oberta, en què s'està qüestionant la legalitat d'aquesta instrucció, per posteriorment anar al Tribunal Constitucional, o hi ha una darrera via, que jo crec que no cal descartar, que és que el propi procediment electoral regulat a la Llei Orgànica de Règim Electoral General preveu, diguem, tota una mecànica, diguem, per constituir el cens. No? He explicat ara fa un moment que a partir d'avui, a partir d'ahir, de fet, 12 d'octubre fins al 19 d'octubre, es pot consultar el cens, que entre el 12 i el 19 també es poden interposar reclamacions, que posteriorment aquestes reclamacions són resoltes per l'oficina del cens, per l'oficina del cens electoral en un termini de 3 dies, no? que s'exposarà, diguem, aquesta resolució del cens i que a partir de llavors hi ha 5 dies per interposar contenciós administratiu i 5 dies més per resoldre aquests contenciosos administratius. Per tant, què pot succeir? Pot succeir que algun d'aquests ciutadans utilitzi aquesta via, no? Escolti, m'interposo recurs contra la constitució d'aquest cens perquè no se'm permet el dret de vot i finalitzat amb una sentència del contenciós que probablement dirà, escolti, no li puc donar aquest dret perquè hi ha una mesura cautelar que suspèn, contra aquesta sentència s'interposi un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, diguem, exigint l'exercici d'aquest dret. El gran risc, bueno, tinguent en compte que en aquest cas no hi ha un procediment específic, no?, pot anar, diguem, a la cua general dels recursos d'empara, que evidentment comportaria, diguem, que no estigués resolt en temps i forma abans del 29 de novembre, a no ser que s'al·legués en el propi recurs, diguem, la urgència, no?, d'adoptar algun tipus de mesura cautelar, com per exemple l'aixecament de les cautelars per part del Constitucional, a fi efecte de no vulnerar drets fonamentals. Home, la batalla jurídica està servida, no?, la veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'Advocacia, la Fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolguent sobre aquest tema. La gran pregunta és si resoldrà temps abans de les eleccions del 29N o no.
1: Doncs veurem què és el que passa. Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: A vosaltres, que tingueu molt bona tarda.
1: És un embolic considerable. Estem parlant de 169.000 vots, 330.000, depèn de com vulguis optar, que des de la dreta es donen per fet que beneficiaran gairebé tots el PSOE, que tampoc no acabo d'entendre per què, perquè al final la gent vota i deu haver-hi entre la gent que va marxar a l'estranger gent de dretes, gent d'esquerres i gent de tota naturalesa, diguem-ne.
0: I que fins ara s'ha demostrat que no és així.
1: Per això. I però que s'ha convertit en un batall, en un cavall de batalla en les últimes setmanes fins a aconseguir, vaja, i ahir Vox especialment ho celebrava com una victòria i el Partit Popular també la decisió del Suprem.
0: Jo deixaré que opini la jurista, perquè a mi només se m'ocorreix la frase del clàssic de Mariano Rajoy, vaya lío. Perquè, o sigui, em sembla molt greu, eh? O sigui, em sembla molt greu la inseguretat, primer per a aquestes persones, després...
1: Com deia el professor Aguirre, diu, no, se'ls reconeix la nacionalitat espanyola, clar, però no se'ls deixa votar. No, si tenen nacionalitat espanyola, han de poder votar. Si no poden votar, és perquè no tenen nacionalitat espanyola. Llavors, que se'ls reconegui una cosa i l'altra no,
0: i que després, no s'acaben d'entendre. I que després, el que sí que han dit, ho ha explicat amb el professor Aguirre, però... la gent que està treballant als consulats et diu que ells no tenen capacitat logística humana per poder fer aquesta tria. Per tant, tant si poden votar com si no poden, és un embolic de por, perquè si poden votar, això que dius de Vox, ho diran igualment.
4: Mm. És que, a més, com tu dic, o sigui, la base ja està dita, i no cal ser jurista. No es pot dissociar el manteniment de la nacionalitat espanyola dels drets inherents a l'exercici de la nacionalitat. Això és la primera vegada que el Suprem s'extralimita d'una manera tan bèstia, perquè el sufragi passiu o actiu, la Constitució diu que només et pot privar per sentència. Per sentència condemnatòria. Mm-hmm. És a dir que, de fet, aquí estem parlant d'éssers humans en abstracte que en teoria han d'acreditar unes circumstàncies vinculades a la llei. És cert que la llei està situada en l'àmbit de la memòria històrica i, per tant, en el moment en què es va aplicar s'havia d'haver cenyit bé el contingut normatiu. Amb això jo sí que estic d'acord i ho he de dir, que s'havia d'haver fet millor, S'havia de fer millor, perquè si se n'han colat alguns que no tenen res a veure amb l'objecte de la llei, i de fet és una llei que existeix a tota Europa, però l'han feta diferent, cada país ajustat a les seves circumstàncies i sempre acreditant, per exemple, Portugal, doncs Portugal fins i tot va anar més enllà en el sentit de plantejar el tema del retorn de tots els jueus sefardís que van ser expulsats al segle XV, no? Aquí a Espanya això es va fer en el seu moment, ara no s'ha fet, no s'ha fet, quan per exemple a Argentina hi ha molts nets de jueus. No es va posar a la llei aquestes circumstàncies. Llavors, és un tema que no poden impugnar perquè realment està normalitzat el ius sanguini, es diu. És a dir, la sang genera un estatus... Jo puc estar amb d'acord o amb desacord, personalment, perquè a mi el tema de la sobredimensió de la sang, jo sóc mare adoptiva i per tant ho poso una mica de vegades entre parèntesi, però és veritat que l'ordre jurídic està basat en l'adquisició ius sanguini, no? I és això, que la sang perdura, per tant el dret a la teva terra originària perdura. Aquest és una mica, i en el cas de la llei de memòria històrica en aquest, a Espanya, doncs estava vinculat a un exili que havia d'estar acreditat. Ara, el que ha fet el Suprem, de dir, ara ho heu de forma sobrevinguda exigir que s'acrediti, és que va molt més enllà del que es va plantejar en aquesta instrucció. Com bé ha dit el professor de dret administratiu, és molt difícil de gestionar una tutela judicial efectiva amb aquest curt temps abans de les eleccions. I per tant, també hagués pogut dir al Suprem que voti tothom i aquells que no ho acreditin, doncs clar, això no es pot fer perquè el vot és secret. Llavors, estem en un embolic jurídic al qual ens té una mica acostumats el Tribunal Suprem, és a dir, allà es pensen que poden legislar més que aplicar la norma, perquè això és pràcticament fer una instrucció nova, i ara les 160 persones, 160.000 persones que estan afectades, doncs veurem fins a quin punt reaccionen de forma grupal o a nivell individual, o es fa una altra instrucció transitòria. Ara aquí és la innovació jurídica de resposta.
2: Clar, perquè a més només un apunt més, si parlem sobre 160.000 persones i acordem que en totes les eleccions el percentatge mitjà de gent del vot exterior que acaba votant és el 10%, estem parlant de tot aquest embolic, a lo millor...
1: 17.000 vots.
2: Per 17.000 vots.
4: I no creieu que darrere fons el que hi ha és una visió anti-immigració, també? És a dir, el PP...
1: O d'incloure el dubte sobre el vot.
4: Incloure el dubte, sí, però de pas treuen rèdit electoral i ja en som prous aquí, no cal que en vinguin més. No ho sé.
5: Jo, per portar-vos la contrària una mica a tots, és a dir, estic d'acord que si ets espanyol tens el dret a vot, això és un dret elemental i fonamental, i no m'agrada quan el Suprem diu que el dret a vot està supeditat a l'interès general. Això em sembla molt perillós, perquè l'interès general avui és això i demà potser és un altre tema. Dit això, el que fa el Suprem, en el fons, a mi em sembla comprensible, perquè el que hi ha aquí és un frau de llei. És a dir, si la llei diu que es poden acollir a la nacionalitat espanyola els fills i nets de persones que van marxar per raons polítiques o d'orientació sexual o de repressió franquista, és un tipus de gent, quan tu fas una instrucció que diu que la gent que va marxar entre el 36 i el 55 s'hi poden acollir de manera generalitzada, és a dir, gent que se'n va anar als anys 50 a treballar a Alemanya, a Suïssa, a Argentina, al Brasil, on sigui, per raons econòmiques, com tanta gent s'hi poden acollir, tu estàs incomplint el que diu la llei. I per tant, el Suprem fa una cosa... jo crec que també fa un ús polític de la situació, perquè evidentment els vots que seran són, com ha dit la Natàlia, són molts pocs vots i tenen un impacte molt petit en el resultat final. Per tant, jo no compro el que diu Vox i el PP de que el govern espanyol vol fer una topinada electoral, però sí que em sembla que el que va fer el govern espanyol fent una instrucció o una normativa de la llei per desplegar-la em va semblar totalment manipulable de l'esperit de la llei. I, per tant, el Suprem ho ha fet de manera maldestra i políticament, i treballant el dia 12 d'octubre, per cert, ahir, filtrant o comunicant la decisió, però és que algú ha de parar aquest govern quan fa aquestes coses, i això no és correcte. I per tant, no, em sembla que l'argumentació, en aquest cas del PP i Vox, la de debò no és tant els vots que pugui afectar o el sentit d'algun diputat que pugui ballar, que això és marginal, sinó és continuar el procés de criminalització d'aquest govern, que és un govern autoritari, colpista, manipulador, etcètera, etcètera, etcètera, pel relat. Per tant, no els interessa tant aquests vots que puguin haver-hi fora, 160.000 o els que acabin sent, sinó el relat a dintre de l'estat espanyol de que és un govern absolutament bolivarià.
0: Clar, però llavors jo li faig la pregunta a la jurista, perquè la llei pot ser que, com dieu, estigui mal feta, no? O que sigui molt difícil de fer encabir que tota la gent que va marxar durant aquell període puguis incloure-la com a exiliat. Que tampoc és que la gent marxés alegrement perquè aquí s'estava molt bé, però bé, contem que sí, que hi va haver gent que no es pot incloure en el concepte d'exiliat. Clar, la qüestió és que aquesta llei ja l'has estat aplicant, estem al 2026, aquesta llei...
1: És
0: del 22, quan es va aprovar, ningú va dir aquesta llei,
4: ningú va fer
0: ha d'anar al Constitucional, ningú va presentar un recurs, s'ha anat aplicant, per tant...
5: Perquè la llei està bé, és el reglament el que està malament.
0: Clar, però llavors, Jaume, el meu dubte és, per això la pregunta, és el Suprem, a l'hora de prendre la decisió, que sap perfectament, fins i tot els que no sabem res de lleis, hem entès que és un embolic, no? Que l'han feta molt grossa, ells ho saben que l'han feta molt grossa amb això, i ells en cap moment ponderen quin és el resultat de la seva, les conseqüències de la seva decisió, és a dir, el conflicte, no només amb el legislatiu, que això jo crec que els és igual, i de fet els hi convé als dos, probablement, sinó, amb l'executiu, perdó, sinó amb els drets d'aquests individuals, siguin 17.000 o siguin 3. Aquesta gent tenen uns drets, no? I el meu dubte és això, és si el Suprem, que també el govern a vegades va sense frens, i el Suprem també. I llavors és una mica veure, no?, qui pot més, no? I arriben a aquest moment i acaben com tenint gairebé, si em permeteu l'expressió, segrestats a aquesta gent, que probablement molts no tenien intenció de votar, per les dades que deies tu mateixa, que voten poquíssims, i clar, amb tot això suposo que encara menys.
4: El que passa és que el que va fer la instrucció, que va ser també del 22 al govern, va generar un punt d'inseguretat jurídica que no va ser objecte de recurs. És a dir, aquella instrucció de l'any 22 no va estar objecte de discussió jurídica per part de cap actor, ni civil, ni polític, ni institucional. Es va normalitzar, tampoc per cap actor diplomàtic, per exemple, no per cap ambaixada, ni per ningú. Que jo estic d'acord, Jaume, amb el que dius, que hi ha un canvi de criteri d'aplicació objectiva, perquè ho desvincula dels motius de l'exili. La instrucció parla d'un termini entre el 36 i el 55, però no aplica els criteris que altres lleis tenen relacionats amb els motius de l'exili, no? Per exemple, Alemanya. Però clar, què passa? Pues que s'ha passat el momento procesal oportuno. És a dir, el que havia de fet el Tribunal Suprem, i més amb una prudència, amb rigor jurídic i amb prudència respecte de l'interès general que ell diu, és dir, senyors, això s'està al·legant de forma tardia. Això ja està aplicat i el perjudici d'una interpretació sobre aquest tema és molt superior al benefici. No és el moment processal oportú, s'ha consolidat la pràctica i, per tant, es queda com està.
0: Això és el que aquesta, volia dir jo, sí. Sense
4: bueno,
0: llenguatge.
4: No, ho has dit bé, no, és que ho has dit, sí, és el que has dit tu. El que passa és que, clar, el Tribunal Suprem ha apostat per una inclinació, potser ara estic fent una asseveració de presumpcions.
0: Ojo, que
4: política.
0: No t'ha acusat de prevaricació, eh?
4: No, política, perquè, clar, realment, amb el que tu dius, Òscar, no? Si el que hi ha és una voluntat de cercenar votos a la izquierda, doncs, escolta, llavors aquí s'està utilitzant un tribunal. Totalment. És que jo no sé quina deliberació han tingut, però no entenc que hagi resistit aquesta deliberació un judici empíric jurídic mínimament rigorós. No ho entenc.
5: Perquè tu fas arguments jurídics i ells no fan d'arguments jurídics. I això respon al que preguntava la Neus quan diu això com afecta els drets d'unes persones, etcètera, etcètera. Jo crec que el Tribunal Suprem, si el dia 29 de novembre surt un govern del PP, l'interès del Suprem en aquesta llei i el seu reglament serà zero. Serà zero. I l'interès ara per un tema electoral, perquè com esteu dient, és una cosa de l'any 22, i per què això neix ara? Perquè primer hi ha uns partits i uns mitjans que els interessa situar això en l'eix central de la política espanyola, segurament
4: de la campanya,
5: també, de la campanya, per tapar segurament també la qüestió de l'habitatge, o almenys apartar-la una mica del focus, i segona, perquè hi ha un Suprem que juga això, altres vegades ho hem vist, a donar suport a una facció de la política espanyola, en aquest cas és aquesta, i per tant, si del 29 surt un govern diferent a l'actual, aquest tema segurament el Suprem se'n desentendrà molt de pressa.
1: Veurem, però en tot cas l'embolic està servit. Natàlia, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Queden res, 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara pendent una publicitat.
6: Catalunya migdia.
7: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de...
8: Expocasió, home.
7: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
9: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia. Com el 50% en tots els cafès en gra. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 13 d'octubre a Carrefour.
17: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
18: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
19: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya migdia.
20: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
21: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
22: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
6: Som
23: 3CAT. Som
1: 3CAT. Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, per tant, sóc a punt de saludar el Francesc Garriga. No sé si voleu fer un titular, sobretot l'embolic a l'esquerra del PSOE, amb Rufián i Podem arribant a un acord. Avui Podem dient que no entren al Front Ampli amb els comuns.
0: Frente Judea.
4: No, jo diria, continua el culebrón turco.
0: Ha sigut impressionant, però, el moment roda de premsa d'Esquerra, amb Rufián fent un tuit, els periodistes preguntant-li al portaveu d'Esquerra pel tuit, ell dient que no sabia de quin tuit parlava i que en tot cas era una cosa de Gabriel Rufián, no? Perquè Gabriel Rufián dient hem d'intentar que hi siguin els comuns, Esquerra dient els comuns ja estan fora. Ha sigut un exemple bastant gràfic, no?
2: Descriptiu del que està passant.
0: Descriptiu del que està passant.
2: Jo el titular seria que ara mateix el Front Ampli és més, menys ampli de la coalició electoral del 2023.
0: Sí, sí. El nom no fa la cosa,
2: no,
0: en aquest cas.
1: No, no. I a veure, perquè tenen aquesta setmana per intentar posar una mica d'ordre, però ara mateix no fa
0: pinta.
1: Però
0: si Podemos ja ha dit que no entra...
2: Ja està, no? M'hauria de canviar tot d'aquí a divendres que, perquè clar, hi hagi algun canvi.
1: El que expliquen, el que expliquen, estan intentant en algunes províncies presentar només un candidat o d'una llista o de l'altra, depenent de qui és que té més opcions. Però clar, això és complicadíssim, posar-ho d'acord.
0: Depèn, aquí per exemple a Girona o Tarragona o Lleida, si fessis això, hi ha províncies d'entrada, si fessis de veritat els números, on només s'hauria de presentar el PSOE. Això fa de mal dir perquè hi ha gent que no ho vol escoltar, però si tu vas a treure el màxim rendiment és això. Després hi ha províncies, doncs, potser a Girona i a Lleida els comuns no s'han de presentar, perquè llavors per aquesta regla de 3 potser a Barcelona només s'haurien de presentar els comuns i no Esquerra,
1: això
0: no
1: passarà. Pel que pugui passar, els comuns ja han dit que ells es presenten a les 4 circunscripcions catalanes. Per tant, allò, posant la vena.
2: Estaria bé que aquest debat es fes als despatxos i no constantment als mitjans i a les xarxes socials.
0: Això ho ha dit, mira, l'únic que ho ha dit és el Maillo.
1: Veus? Que és un dels que pot ser damnificat, perquè Izquierda Unida ara mateix
0: bueno,
1: no entra...
0: Bueno, és l'únic que jo crec que té una cultura de partit, que és Izquierda Unida, i que passi el que passi sobreviurà a tots els partits que
4: estan comentant.
0: El que
4: passa és que estan fent-se mal a la taulada, perquè realment qui vota, un caos.
1: Queden 45 segons per arribar a les 4. Francesc Garriga, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què?
3: Anem tard, tard.
5: No, que si no vols connectar, no connectis.
1: És que mira, no sabia que hi eres tu, Eloi, però si arribo a saber que eres tu, no connecto. I vaig fins a les 4. Escolta'm, sobre els senyals horaris.
3: Tinc estopa, ciberatacs de supermercats i samarretes del Barça avui.
1: Molt bé.
5: I ganes de Champions.
1: Carai, escolta'm, quin menú més de farcit.
3: Divers, és un bufet lliure avui.
1: Molt bé, doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb l'Eloi Vila a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Jaume Clotet, Neus Tomàs i Gemma Calvet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Fins la propera. Adéu.

smooth.

Santo que es parte de inglés.

0: Smooth Jazz Club.
1: Ara escoltes Ràdio d'Esquerra.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. La precampanya electoral s'embolica per la decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, adverteix que aquesta suspensió és una anomalia i assenyala que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional.
4: La batalla jurídica està servida, no? La veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolent sobre aquest tema. La gran pregunta és si resoldrà temps abans de les eleccions del 29N o no.
3: El govern espanyol ha carregat contra el Suprem i ha acusat els jutges d'anar en contra de la democràcia fent el joc a Vox i al PP. Més notícies, Alba Barbosa.
5: Negociacions a contrarrellotge a l'esquerra del PSOE per unificar l'espai al màxim de cara a les generals el 29 de novembre. El termini per registrar coalicions acaba divendres i les diferents formacions estan explorant vies d'entesa per evitar la divisió del vot. De moment, Podem descarta integrar-se a la coalició Front Ampli, liderat per Ada Colau, però continuen negociant per trobar fórmules d'encaix i col·laboració. També la direcció d'Esquerra, després de segellar un acord amb Podem, tanca la porta a cap front ampli a Catalunya, com insisteix a demanar el seu candidat Gabriel Rufián.
3: Es manté la tensió bèl·lica entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen després que el conflicte s'hagi intensificat al cap de setmana. Les forces saudites han anunciat atacs imminents contra Sanà i els rebels iemenites prometen represàlies severes. De fet, tots dos bàndols han demanat als civils que s'allunyin de les instal·lacions petrolieres en el punt de mira de possibles noves ofensives. Fins ara, l'atac més greu el va patir l'aeroport internacional de Riad, on dissabte els míssils iemenites van provocar una dotzena de morts i més de 300 ferits.
5: Lloret de Mar a la...

0: de les plantes d'adults a causa de les goteres. També han quedat afectats els centres cívics Can Carbó i Roca Grossa. Els jardins de Santa Clotilde han estat tancats fins avui mateix pel risc de caiguda d'arbres i per feines de manteniment. Ara estan oberts. A més, hi ha desenes d'urbanitzacions on hi ha massa forestal i l'Ajuntament neteja carrers i vials. Laia Claret, Catalunya Ràdio Girona.
1: Tània Brenlle assumeix la direcció del Teatre Romea de Barcelona en substitució de Josep Maria Pou, que es converteix en ambaixador artístic de Focus. Els nous càrrecs es faran efectius la temporada 2027-28. Barcelona, Marta Vivas.
2: Moviments al grup Focus l'any de celebració dels seus 40 anys. La fins ara directora artística de la Sala Villarroel durant els últims 11 anys, Tània Brenlle, serà la nova directora artística, la primera dona en la història del Teatre Romea.
3: Hi ha una frase que ho resumeix tot. És tornar a casa, perquè jo vaig començar aquí.
2: Per la seva banda, Josep Maria Pou ha estat anomenat ambaixador artístic del grup Focus. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Que és la meva voluntat de viatjar pel món. Ho he fet sempre a nivell meu d'aficionat particular. Jo alguna vegada crec que ja he dit que he après molt més de teatre veient teatre que no pas fent teatre. A mi ser espectador i veure teatre pel món és el que més m'agrada.
2: Carme Tierz, la fins ara distribuïdora d'espectacles del grup Focus, assumirà la nova direcció de la Sala Villarroel. Marta Vivas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esport, Joan Fitó.
5: El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, segona jornada de la Champions, encara sense Rafinha lesionats. Els blaugranes, de moment, han guanyat l'únic partit disputat de Champions fins ara, aquest Galatasaray-Barça, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. De la jornada d'avui d'aquesta Lliga de Campions destaquen l'Atlètic de Madrid, Manchester United i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9 del vespre. En bàsquet, Barça-Maccabi de Tel Aviv a 8:15, al Palau Blaugrana, cinquena jornada de l'Eurolliga. El Barça fins ara 2 victòries i 2 derrotes. Al partit en directe des d'un 8:45, el tot gira a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest Barça Maccabi començarà a 9:15. També en bàsquet a les 6, Basaksehir, Kitsanas Manresa a l'Eurocup. Més tard a 9:15 a la FIBA Eurocup, Ostende FIAC Girona. I en handbol avui també té competició continental el Freiking Granollers. Els ballesans juguen a 9:15 del vespre a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Per primera vegada a la nit de Sant Just al Carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre de 6 a 12 de la nit al barri Centre i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al Carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 7:45 a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Elfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per a les persones associades a l'Aula d'Extensió, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. I en medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i del benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i establiments. I en cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a ser aquí després d'un bon pont, després d'aquest dilluns que va ser festiu, que jo me'n recordo que el divendres ho vaig dir, ens retrobem dilluns, mentida, vaig equivocar, no me'n recordava que hi havia aquest festiu, però sí, sí, ara ja sí, tornem a ser aquí en el dimarts, comencem la setmana en dimarts. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia, anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb la vida joc, amb el Ricard García descobrint un nou joc de taula. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb l'espai de nutrició amb l'Elvira Sánchez. Comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. Irene Montero ha confirmat que Podem segueix en converses amb el Front Ampli per explorar possibles acords de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La dirigent de Podem ha assegurat que l'objectiu és trobar una fórmula de col·laboració entre les diferents forces d'esquerra, tot i que ha evitat avançar possibles pactes. Paral·lelament, Montero ha defensat l'acord de col·laboració electoral entre Podem i Esquerra Republicana a Catalunya. Els morats no es presentaran a cap circumcisió catalana, demanaran el vot per Esquerra i contribuiran a les seves llistes. Mentre que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes electorals a la resta d'Espanya. Això sí, la líder morada ha descartat que Podem s'integri directament al Front Ampli d'Esquerres, tot i que ha assegurat que segueixen treballant per poder agrupar els partits de l'esquerra del PSOE. De fet, Montero i Rufián han convidat el Front Ampli i altres formacions a sumar-se a l'acord amb Esquerra Republicana. Des del Front Ampli han confirmat que la seva candidata a la presidència serà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i que estan estudiant totes les vies possibles per aconseguir una candidatura unitària. El temps, però, el juga en contra. Aquest divendres 16 d'octubre acaba el termini per registrar les coalicions electorals, de manera que les formacions tenen 3 dies per tancar un acord que eviti la fragmentació de l'esquerra. El Tribunal Suprem ha ordenat suspendre el dret a vot de més de 163.000 espanyols residents a l'estranger de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La decisió afecta a ciutadans que van obtenir la nacionalitat a través de l'anomenada Llei de Nets, destinada als descendents d'exiliats de la Guerra Civil i del franquisme. El Suprem estableix que només podran votar aquells que acreditin mitjançant un certificat consular que els seus avantpassats van patir persecució política o per orientació sexual. Els terminis, però, són molt ajustats, ja que el 23 d'octubre es presenta el cens electoral definitiu i a partir de l'endemà començarà l'enviament de la documentació per votar des de l'estranger. El govern espanyol considera materialment impossible aplicar la mesura abans dels comicis, ja que caldria revisar individualment més de 163.000 expedients i modificar els registres electorals en qüestió de setmanes. Per la seva banda, el Tribunal Suprem defensa que la decisió és necessària per garantir la legalitat del procés electoral i retreu a l'executiu que no hagi avançat en les comprovacions. Tot i això, existeix el risc que milers de persones perdin el seu dret a vot sense poder defensar-lo. I
I matí de caos a l'estació de Sants de Barcelona pels retards generalitzats a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. L'incendi d'un tren ahir a la tarda a l'Aragó continua provocant llargues cues, aglomeracions i grans demores. L'incident va obligar a suspendre la circulació durant 5 hores i va afectar prop de 13.000 viatgers i 33 trens. El principal problema és que el comboi incendiat encara no s'ha pogut retirar de les vies. Segons Renfe, es tracta d'una operació molt complexa que no es podrà completar immediatament. Per aquest motiu, els trens han de circular per una única via en un tram d'uns 20 km a la província de Saragossa, amb una limitació de velocitat de 80 km per hora. La Generalitat ja ha advertit que les afectacions es podrien allargar durant els pròxims dies i la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que Renfe preveu que els retards continuïn per les noves restriccions. De moment, no hi ha una data concreta per recuperar la normalitat a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els reis Felip VI i Letizia han arribat aquest dimarts a Ceuta en una visita històrica marcada per una rebuda multitudinària i les protestes contra el govern espanyol. Milers de ciutadans s'han concentrat a la plaça d'Àfrica de la ciutat autònoma amb banderes espanyoles i crits de suport a la monarquia. És la primera visita d'un cap d'estat espanyol a Ceuta des del 2007, quan Joan Carles I i Sofia van visitar la ciutat. Aleshores, el Marroc va criticar durament el viatge i va expressar el seu rebuig diplomàtic. Aquesta vegada, en canvi, Rabat ha optat pel silenci. S'ha de recordar que la visita arriba després de la greu crisi migratòria d'aquest estiu, que ha provocat una forta tensió social i econòmica a la ciutat. Durant la jornada, els monarques s'han reunit amb les autoritats locals i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, Aquest els ha fet entrega de la clau d'or de la ciutat, els ha agraït la visita i ha reclamat mesures per reforçar el control fronterer, els serveis públics i l'economia de la zona. Aquesta tarda els reis continuaran amb els actes institucionals, passaran la nit a Ceuta i demà es desplaçaran a Melilla, on proseguiran la visita oficial.

El Fons Monetari Internacional ha elevat fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2026, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. La revisió situa Espanya bastant per sobre de la mitjana de la zona euro, que creixeria un 1,1%. Segons l'informe presentat aquest dimarts, l'economia mundial també millora lleugerament les seves perspectives, amb un creixement previst del 3,1% per aquest any. L'organisme atribueix aquesta resistència econòmica en bona part a les grans inversions en intel·ligència artificial que haurien ajudat a compensar l'impacte de la crisi energètica derivada del conflicte a l'Orient Mitjà. Tot i això, el Fons Monetari Internacional alerta dels riscos d'una possible bombolla financera vinculada a la intel·ligència artificial que podria provocar fortes caigudes a les borses internacionals. L'organisme també mostra preocupació per l'augment del deute públic, la inflació i els possibles ciberatacs i recomana als governs controlar els dèficits i concentrar les ajudes en els sectors més vulnerables. Netflix ha adquirit els drets exclusius de retransmissió del Mundial de Futbol del 2030 a Espanya i Andorra. La plataforma oferirà en directe els 104 partits de la competició en un moviment històric que suposa la seva entrada definitiva en les grans retransmissions esportives. Tot i això, una part del torneig també es podrà seguir gratuïtament per televisió. Una cadena en obert emetrà com a mínim un partit per jornada, tots els enfrontaments de la selecció espanyola, les dues semifinals i la final. El Mundial del 2030 serà especialment simbòlic perquè commemorarà el centenari de la competició i tindrà Espanya, Portugal i el Marroc com a anfitrions.

0: I ara connectem amb el Sergi Herrada, el nostre corresponsal al Festival de Cinema Internacional de Sitges.
1: Hola, molt bona tarda. Continuem les cròniques des de Sitges. Avui us vull recomanar o parlar de tres pel·lícules que han agradat molt aquest cap de setmana aquí a Sitges. La primera és Kill Me. Tracta d'un home que es desperta dintre d'una banyera que s'ha tallat les venes dels braços, però ell no recorda haver-ho fet. Està convençut de que alguna persona l'ha intentat assassinar i fingir el seu suïcidi, i amb l'ajuda d'una noia que és del telèfon de l'Esperança i tal, intenta esbrinar què és el que ha passat mentre la seva família creu que no, que s'ha intentat suïcidar. És una pel·lícula d'humor negre que barreja també el thriller i tal, i és molt recomanable. Una altra comèdia amb una miqueta de fantàstic és Dinkomer, un jove que treballa recol·locant a persones dels seus pisos i fent fora la gent perquè l'Ajuntament ho vol així. Ha de viatjar a una illa on viuen un parell de germans sols, tota la vida crescuts allà, i tenen molta imaginació en el seu cap, viuen en un món de fantasia, i el seu pare abans de morir els va ensenyar que quan arribessin els estranys a la illa s'havien de barallar contra ells i els havien de matar. I és molt divertida, ha agradat moltíssim, i ja veurem si finalment està en la llista de premis. I per acabar, molt ràpidament, una altra, River, que també són tres germans que viatgen en un riu per esparcir les cendres del seu pare que s'acaba de morir, i es topen amb uns assassins salvatges per allà que els faran la vida impossible. Ha agradat també moltíssim, és bastant recomanable també, i segurament estarà finalment en el llistat de premis. Vinga, una abraçada i demà tornem a parlar. Adeu.
0: I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La nit de Sant Just al carrer s'avança i es celebrarà el primer cap de setmana a les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre al barri Centre i per primer cop es separarà de la jornada de Sant Just al carrer, prevista per al 25 d'octubre. El periodisme en el nou desordre mundial. Nova conferència de l'Auge amb Albert Elfa. El periodista protagonitzarà la sessió del 15 d'octubre a la residència de la Mallola, amb entrada gratuïta per les persones associades. Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues. Les actuacions es faran a finals d'octubre i principis de novembre per prevenir la proliferació de plagues als espais públics. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça visita aquesta nit a les 9 en punt el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions League. Els de Hansi Flick arriben al duel en un gran moment de forma, amb 9 victòries en els 9 partits disputats aquesta temporada. Els blaugranes hauran de superar un rival exigent, especialment per l'ambient ensordidor del seu estadi i el potencial ofensiu dels turcs. Flick encara no podrà comptar amb Rafinha i s'espera un 11 de gala amb tots els titulars. El tècnic alemany ha demanat màxima concentració abans d'afrontar un calendari que inclou en 2 setmanes el PSG i el Real Madrid. I continuem amb la Champions League, perquè aquesta nit l'Atlético de Madrid rebrà el Manchester United al Metropolitano. Els del Cholo Simeone afronten un duel de màxima exigència per intentar sumar els 3 primers punts europeus de la temporada. El Villarreal, en canvi, rebrà el Nàpols a l'estadi de la Ceràmica. El conjunt groguet també intentarà sumar la seva primera victòria europea de la temporada. I demà serà el torn del Betis i del Real Madrid, que s'enfrontaran al Porto i a la Roma, respectivament. I el Getafe ha fet oficial el fitxatge de Dani Carvajal fins al juny del 2027. El lateral de 34 anys arriba lliure després de deixar el Real Madrid la temporada passada, on va estar 13 temporades al primer equip. I acabem amb bàsquet. El Barça rep aquesta nit a 9:15 el Maccabi Tel Aviv al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic arriben després de guanyar diumenge contra el València i buscaran refer-se de la derrota europea davant dels Alguidis. Al davant, un Maccabi que no ha començat amb bon peu la temporada, però que arriba reforçat després de superar amb contundència a l'Olimpia Milà. El Barça intentarà sumar una nova victòria abans de rebre divendres l'Olympiacos, el vigent campió de la competició.

Ahir, 12 d'octubre, es va celebrar la Festa Nacional d'Espanya, és a dir, el Dia de la Hispanitat, una jornada que commemora l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica i el posterior saqueig i genocidi que van cometre els europeus al que avui coneixem com el Nou Món. Per començar, no em sembla que siguin uns fets com per celebrar res, però és que un any més, aquesta jornada ha servit per massa gent per tornar a exaltar el feixisme, la dictadura de Franco i els temps més foscos d'Espanya. Les imatges del dia d'ahir són esperpèntiques i, sobretot, molt preocupants. Vam tornar a veure manifestacions amb el suport de partits com el PP i Vox, amb milers de persones on sonejaven banderes preconstitucionals i feixistes, amb la total impunitat de la policia i la justícia. Vam tornar a sentir crits franquistes, agressions verbals cap a tota persona que no fos d'extrema dreta i proclames com «Rojo muerto, abono pa mi huerto» o «Socialistes, hijos de puta». Les imatges encara fan més feredat quan analitzes una mica el perfil d'aquestes concentracions. Gent molt jove, fins i tot menors d'edat, absolutament polaritzats i sense cap criteri polític. Al cap i a la fi, gent ignorant, que no coneix la seva pròpia història, que no és conscient del que diuen ni del que defensen i que, evidentment, no han viscut en cap dictadura. I és que encara no he vist ni veuré a cap partit de la dreta espanyola condemnant tots aquests fets, perquè la realitat és que ells ja els va bé i no es posaran en contra dels seus futurs votants. Però el que està passant és molt perillós. El feixisme comença a arrelar amb el llenguatge, i no necessàriament amb la violència o dictadures, sinó amb les paraules i les proclames que cada cop es normalitzen més dins de la nostra societat. La realitat és que s'està creant un terreny molt perillós i molt favorable perquè l'ombra del feixisme torni a casa nostra. Avui, després de tot el que vam veure, torno a apel·lar a l'esperit crític. Estudieu la nostra història, investigueu i mai us deixeu portar pels discursos d'odi, perquè l'odi irracional sempre serà el motor principal del feixisme.

I avui comencem la setmana després d'aquest pont amb una cançó molt emocional que ens parla d'una ruptura amorosa des d'una vessant molt humana i, sobretot, des del respecte. La cançó ens parla de l'amor, de la pèrdua i de tot allò que aprenem quan una relació arriba a la seva fi. De les nits sense dormir, dels records que no ens deixen avançar i d'aquella sensació d'haver-nos equivocat massa vegades fins al punt de començar a dubtar de nosaltres mateixos. La lletra ens convida a reflexionar com a vegades compliquem relacions que en realitat eren molt més senzilles. I el protagonista descobreix que amb la distància i el pas del temps aprèn a valorar aquells moments compartits que abans li semblaven insignificants. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una proposta musical molt innovadora del nou panorama musical català. La banda aposta per melodies fresques i emotives, amb lletres que parlen de l'amor i de les relacions humanes recolzant-se en el pop, el rock i l'ska. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. És la segona cançó de la banda i va sortir al setembre del 2026. El grup va començar com una banda de versions i els colors juguen un paper central en la cançó. Què? Com ho tenim, això? Doncs va, ara sí que soni de colors de brou.

Doncs una cançó molt i molt xula d'un grup que està començant la seva trajectòria pròpia després de patar-ho com una banda de versions i, escolta, sincerament, fa molt, molt bona pinta que les seves cançons sonen molt bé, ja ho heu pogut veure. Estarem molt pendents de la seva evolució.

0: I ara fem una petita pausa per publicitat i tornem.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: T'he dit que no em venia de gust.
6: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
7: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
8: Mira, la nova cap de mar que tinc. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
5: Deixa'm estar pesat.
8: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
9: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
10: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb la vida joc amb el Ricard García.

0: Molt bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Sant Just. Com anem?
0: Doncs...
1: Com anem? Això de fer-ho cada 15 dies fa que us noti més a faltar, eh?
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Ara feia... A mi també em donava la sensació que feia molt que no parlàvem, eh, Ricard?
1: Clar, clar, és que és curiós, eh?
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: I que dues setmanetes a saber que estàs cada setmana aquí, ara que te pego, que fas altres coses i estàs molt bé, no? Però avui, ostres, tu, mira, senyal de que m'agrada i senyal de que us agrada.
0: Sí, sí, no, i tant que sí, i tant que sí. Escolta, Ricard, l'últim cop que vam parlar estaves molt enfeinat. Havíeu tingut problemes amb aquestes pluges tan torrencials que vam tenir setmanes enrere. Com va acabar tot? Com està el local de Molins de Joc?
1: Doncs mira, no es pot dir que vam salvar els mobles, perquè és el que es va fer malbé. És a dir, nosaltres teníem la ludoteca diguem, el magatzem de jocs a baix, que és on va entrar tota l'aigua.
0: Sí.
1: Era aigua fecal d'una canonada que es va trencar, no va ser aigua, diguem-ne, d'un baixant, aigua neta, sinó que va ser aigua bruta.
0: Ostres.
1: I ha quedat fent malbé el nostre i moltes altres entitats. Hem perdut uns 70-80 jocs.
0: Vale.
1: Aleshores, això que ha servit és... Bé, van pujar tots els jocs a la sala de jocs nostra, que és on tenim les taules, on juguem, i el que la veritat és que s'ha de dir que l'Ajuntament ha actuat molt bé, doncs ens intentaran donar un ajut, que sembla que ja està de camí.
0: Mira,
1: perquè comprem mobles nous.
0: Ostres.
1: Però els podrem posar a dalt, és a dir, que donarà molt més calibre la sala de joc, perquè tindrem els jocs amb prestatgeries allà, a les parets de la sala de jocs, amb unes vitrines amb clau i tal, i ho tindrem tot allà. Vull dir que donarà més calibre, la veritat, i serà una sala exclusiva per nosaltres. I ara em sembla que és el 14 de novembre, hem quedat per muntar els armaris i
0: molt
1: tot.
0: Bé.
1: Evidentment, els 60-70 jocs estan molt greu i amb l'ajut que tinguem de l'assegurança, doncs intentarem fer una mica de recompra. També hi ha alguna associació que s'ha ofert a fer-nos donacions de jocs, també hem de parlar amb editorials, però bé, la veritat és que podia haver estat pitjor.
0: Molt bé, doncs
1: però,
0: escolta,
1: 70-80 jocs són molts, però clar, si pensem que tenim 500 i pico allà baix,
0: clar,
1: encara hem tingut sort.
0: Quin tant per cent seria de tota la col·lecció?
1: Doncs calcula, un 12, un 13, un 14% més o menys. Si són 600, sí, jo diria que un 13%, 13%, que Déu-n'hi-do.
0: La veritat és que, evidentment, és una pèrdua
1: important.
0: Clar,
1: de moment, fins que no ho tinguem arreglat, doncs els dies que obrim, obrirem sol per socis, no obrim per tothom, fins que no tinguem ja els armaris posats i tot això.
0: És el que toca, al final, passen coses d'aquestes, ens toca adaptar-nos amb molta velocitat i, escolta, crec que esteu fent molt bé. I també m'ha alegrat molt, no?, sentir que l'Ajuntament realment s'ha bolcat i us ha ajudat realment.
1: Sí, sí, sí, que... tot s'ha de dir, escolta,
0: vull dir,
1: quan som crítics, però quan estem agraïts hem de ser-ho i hem de dir-ho, hem de fer-ho públic.
0: I tant. Escolta, doncs molt bé, me n'alegro que dintre de tot, al final, hagi estat el mínim possible. I escolta, Ricard, què ens vens a explicar avui?
1: Doncs bé, mira, avui anem a parlar d'un joc que és pequeño però matón.
0: Vale.
1: D'acord? Anem a parlar d'un joc que es diu Innovation, que l'han tornat a editar ara, d'acord? És de l'any 2010, feia molt temps, vull dir, que no es veia, tothom el perseguia per Wallapop pagant no sé quan, i l'han tornat a editar.
0: Vale.
1: També s'ha de dir que va durar 3 dies. És a dir, va volar una passada. De què va aquest joc? Això és un joc de cartes, d'acord? Un joc de cartes amb el qual nosaltres el que farem és crear la nostra civilització. Entesos?
0: Vale.
1: Molt bé. Com ho fem, això? Doncs jugant les nostres cartes i anar creant unes piles amb els nostres, diguem-ne, descobriments i innovacions fins que s'acabi la partida. Ah, ja està, pleguem? No. Té una dinàmica molt peculiar, que és el que vaig explicar ara. Per tant, primer vaig a descriure com són les cartes, d'acord? Tenim una sèrie de cartes que marquen cadascuna, té un número de l'1 a l'11, que això està associat amb una època de la humanitat. Com podem deduir, quan el número és més baix, una època més, diguem-ne, més incipient. Quan més alt, una època més present, més de cara al futur o al present, d'acord? Tenim de l'1 a l'11. Per un costat, cartes amb un número a dalt de tot que ens diu a quina època pertany. Molt bé. A part, tenim aquestes cartes, estan amb 5 colors. Ja comencem a veure les mecàniques del joc de cartes, és a dir, són 5 colors, podem dir-li 5 colors o 5 pals, d'acord?
0: Vale.
1: Cada color és groc, verd, lila, blau i vermell. Entesos? Molt bé, cada una d'aquestes cartes té un descobriment o una innovació. Tant pot ser tecnològica, com filosòfica, com política, com militar, científica, entesos? Molt bé. I a més a més, aquesta carta té una sèrie d'icones, que poden ser fins a 7 icones diferents, distribuïdes per la carta, que pot haver, doncs, 3, 4, 5 icones de tipus diferents d'aquests 5. Entesos? Per què ho dic, això? Molt bé. I a part té un missatge que és una acció a fer, unes instruccions a fer. La carta té color, número, d'acord? I això que dic, és a dir, una sèrie d'icones que representen unes característiques que ens faran falta per complir els requisits.
0: Vale.
1: Per exemple, una carta pot tenir tres torres de castell i dues corones. Hi ha corones, hi ha diferents tipus. Això és abstracte. En lloc d'això podrien ser figures geomètriques, en qualsevol cas. Molt bé, ja hem descrit les cartes. Què fem? Doncs bé, he dit que aquestes cartes, els seus números, representen una era. Doncs fem. Donem dues cartes de la era 1 a cada jugador, d'acord? Molt bé, se les queda a la mà. I aleshores fem totes les cartes separades per eres, fem una mena de circunferència amb totes les cartes al voltant de la circunferència classificades per eres.
0: Vale.
1: D'acord? I enmig triem una carta de cada era, de l'1 a l'11, i les posem una darrere l'altra en filera. Ara veureu per què. Aquestes cartes, una de cada era, si l'aconseguim, marcarà que dominem aquella era i ens la posarem a davant nostre.
0: Vale.
1: Ja veureu, perquè al final guanya qui domina 5 eres, d'acord?
0: Clar, perquè abans has dit que les posem en circunferència, què vol dir exactament això?
1: Doncs mira, en lloc de posar una pila de robar, típic de qualsevol joc, una pila amb totes les cartes i tu vas agafant d'allà, aquí tindràs 11 piles, una per cada època,
0: vale.
1: Entesos? I pots agafar, quan robis, de la era
0: que
1: tinguis, no, sempre que sigui igual o inferior a les cartes que tens baixades. Jo no puc agafar l'era 11 si baixada sol tinc fins l'era 3.
0: Vale,
1: d'acord?
0: Vale, vale.
1: Però anem per passos, anem per pam, anem a explicar. Per tant, ja sabem com són les cartes. Ja sabem com es posen les cartes a cada era, d'acord? Val, què es fa amb això? Doncs bé, cada jugador, en el seu torn, pot fer dues accions. Dues accions que es poden repetir dintre de quatre possibilitats. Una, que és evidentment, és robar carta. Tu pots agafar una carta, d'acord? Pots agafar-la amb de l'era que sigui igual o inferior a les cartes que tens baixades davant. Evidentment, el primer torn no tens cap carta, jugaràs una, però serà de l'1. Per tant, se'l podràs robar de l'1. D'acord?
0: D'acord, sí, sí.
1: Sí o, sí, sí o no?
0: Sí, sí.
1: Val. Què passa? Què passa? Doncs que quan s'han acabat les cartes, he dit que hi ha 11 piles, oi?
0: Sí, clar.
1: Doncs si jo vull robar una carta de diguem-ne, ja estic a l'era 2, vull agafar una carta de l'era 2 perquè no puc agafar de més amunt. Però s'han acabat les d'era 2, llavors sí que puc agafar una carta de l'era 3.
0: Vale.
1: I això passarà molt sovint, d'acord? Tindrem fins l'era 6, però s'acaben les d'era 6, no puc robar de l'era 6
0: Salt.
1: I he d'agafar de l'era 7, d'acord? Molt bé. Per tant, primera acció, robar, d'acord? I me la poso a la mà. Una altra acció és jugar, vol dir, una de les cartes que tinc a la mà, baixar-la. He dit que hi ha quatre colors, doncs nosaltres el que farem és quatre piles amb aquests colors. Entesos? Això és jugar una carta. Ja tenim robar, jugar-la. Jugar-la és posar-la, simplement, eh? Simplement posar-la. La poso a sobre de la carta de color, del mateix color que jo jugui aquesta carta. És a dir, si jugo una carta verda, la posaré a sobre d'una carta verda. D'acord?
0: Sí.
1: Molt bé. De moment sembla que no estiguem fent res. Ara comença la xitxa, ara comença la teca. Una altra acció és activar. Què vol dir això? Doncs activar vol dir fer allò que ens diu la carta. Allò que ens diu la carta pot ser, doncs, agafa una altra carta d'una era superior a la que tens. Això és molt senzill, no afecta ningú. D'acord? O agafa punts d'un altre jugador d'influència i posa-te'ls al teu marcador d'influència. Això ho veurem ara.
0: Sí, per tant, li robes una carta?
1: Pots robar, sí, una i moltes. Ja veuràs, eh? Ja veuràs. Vale, aleshores, aquestes cartes, quan et diuen amb l'acció d'activar que te les posis a davant teu, boca avall, amb el punt d'influència, els punts d'influència no deixen de ser més que els punts diguem-ne, de l'època d'aquella carta. És a dir, que si jo agafo i em diu posa una carta de l'època 1 com a punt d'influència davant teu, tindré un punt. Posa't roba cartes de l'època més alta de cada jugador i te les poses com a punts d'influència. Si un jugador davant meu ja va per l'època 4, li pillo una, és una carta de 4 punts d'influència. Un altre que tingui una de 7, li agafo la carta i és una carta de 7 punts d'influència.
0: De l'època 7?
1: Ara veureu per què serveix això, eh? Perquè no es guanya qui té més punts d'influència. En el cas d'arribar al final, sí, però s'acaba abans. Com? Molt bé. Aquests punts d'influència te'ls poses al costadet, d'acord?
0: D'acord.
1: Asterisc, me lo guardo para luego, perquè ara acabo d'explicar les accions. L'acció aquesta d'activar, a part, té la part més punyetera, que és una que diu exigir. Què passa? Aquesta vol dir que jo, per exemple, si tinc amb totes les meves cartes 4 icones de castell, per exemple, l'acció d'exigir o de beneficiar-me la faré jo i tots aquests que tinguin amb les seves cartes 4 castells com jo, o més. Si l'acció és negativa, és a dir, que és de tocar els nassos, aquell que tingui menys icones d'aquell tipus que jo es perjudica havent de desfer-se de cartes, de donar-me cartes a mi, perdent cartes, perdent punts, el que sigui. És a dir, que l'acció aquesta d'activar és fer accions i algunes d'elles són les d'exigir. Exigir és demanar a algú que no tingui el requisit, és a dir, que si aquesta activació va amb rellotges, i jo tinc 5 rellotges, tot aquell que no tingui com a mínim 5 rellotges, pilla. És a dir, que l'acció serà negativa per ell. Vale?
0: Vale.
1: Per tant, ja tenim jugar, robar i activar. Entesos? Part d'aquesta activació és col·locar cartes de qui sigui, d'uns altres o meves, a la pila d'influència. D'acord? I això per què és? Ara ve la part important. Que una atracció, la quarta, és dominar. Recordeu que hem dit que agafàvem una carta de cada època i les posàvem en filera?
0: Sí.
1: Enmig de la circunferència, exacte, en filera. 1, 2, 3, fins l'11. Molt bé. Doncs, si jo tinc aquesta carta que està posada allà, té uns punts al costat, que normalment és 5 punts per cada època. És a dir, l'època 1 necessita 5 punts, l'època 2 necessita 10, l'època 3 necessita 15. Si jo he anat acumulant punts d'influència, recordeu que acumulàvem punts d'influència, que eren les cartes donades la volta i posades a sota?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, que són punts. Doncs quan tingui punts suficients, puc dominar una època. Agafo la carta aquella de la filera de l'època que vull dominar, va per ordre, i me la poso a l'altre costat. A un costat em poso els punts d'influència i a un altre em poso l'era que domino. D'acord? Si vull dominar l'era 10, per exemple, necessitaré 50 punts d'influència que hauré anat acumulant. D'acord? A més a més, d'acord, he de tenir que una carta que tingui baixada sigui com a mínim d'aquella època. Si no, no. Jo no puc dominar l'època 4 si tinc cartes baixades de l'època 2.
0: Vale.
1: Vale? És un joc que és molt engrescador, motiva molt, té molta punyeta jugadors d'un amb l'altre, perquè jo puc treure una carta, clar, jo jugo dues vegades, l'acció la puc repetir dues vegades al meu torn. Si jo tinc una acció que és dominar i que em digui, agafa la carta d'influència, és a dir, de punts, més alta de cada jugador, i la torno a repetir,
0: clar.
1: Jo m'estic forrant. Llavors, què passa? És un joc molt interactiu, per la part negativa. És a dir, que tu t'estàs preparant els teus puntets i de cop i volta ve algú i juga una acció que et treu la meitat d'aquests punts, per exemple. I si ho fa dues vegades, figura't com et quedes. Per tant, no saps mai qui guanyarà fins al final. Hi ha molts jocs que tu veus ràpidament a mitja partida que un ja es dispara i va cap endavant i aquest no l'agafa ningú. Aquí, no. Jo he guanyat partides a punt de perdre-les, perquè m'ha sortit una carta molt bona, i he perdut partides, a punt de guanyar-les, perquè a un altre company ha sortit una carta que li permetia fer una sèrie d'accions.
0: Sí, sí, aquest efecte remuntada.
1: Exacte. És un joc fascinant, de veritat, i jo penso que per això, al cap de 15 anys, l'han tornat a reeditar, i per això ha durat tan poc a les botigues, i suposo que estan preparant una altra reedició. És de Maldito, em sembla. Sí, Maldito Games, d'acord, que és la mateixa empresa que De Beer, que és l'empresa catalana, i l'han tret i és boníssim. Vull dir, ens fem un fart de jugar. A més, és una capsa petiteta. Les cartes sí que són targetons. No és una carta normal, és una mica més gran, però la capsa és la mida de les cartes, d'acord? I, escolta, us l'aconsello moltíssim. Evidentment, gent que hagi jugat a jocs de taula, però que no tingui por perquè s'aprenen de seguida les regles,
0: vale.
1: D'acord? I es juga molt, molt fàcilment. En 3/4 d'hora tens una partida.
0: Tres
1: molt aconsellable, Jaume. Fins i tot, vull dir, amb els amigots i tal, de veritat que ho t'aconsello.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, i això per jugar-ho amb 3-4 persones, també?
1: Sí. Jo he jugat a 2 i jo penso que és fins a 5, diria. T'ho puc dir en un moment. Fins a 4. De 2 a 4. De 2 a 4. 2 es juga molt bé, 3 també, i 4 també. Què passa? Que 4 hi ha molt més, diguem-ne, moltes més casuístiques en les quals tu tens tot preparat i tothom van de seguida, perquè hi ha 4 persones que tenen estratègies diferents i que els surten cartes diferents. Hi ha cartes que putegen molt. Sobretot quan ja vas a les èpoques 8, 9, 10, 11, hi ha cartes molt potents que poden destrossar l'estratègia d'un altre jugador.
0: Bueno,
1: anar-li
0: també
1: prenent punts i tal. Clar, és brutal, clar. Brutal, és brutal. Punt d'atzar, sí. He explicat molts jocs aquí a la vida i joc, amb els quals el que pesa més és la capacitat de projectar, no? De tenir una estratègia i una mecànica. Aquí és molt important, perquè evidentment si tu no tens una estratègia malament, però sabent que aquesta estratègia se te'n va a Norris amb un 3 i no res.
0: Molt bé, doncs escolta, té bona
1: Innovations,
0: pinta.
1: Brutal, eh? De
0: té bona
1: veritat.
0: Pinta, sí, no, a més...
1: Sembla que valia 14-15 eurets, valia,
0: ostres, em sembla. Doncs a sobre és baratíssim.
1: Sí, us l'aconsello, de veritat, eh? Innovation, molt bo, molt bo.
0: Molt bé, ens l'apuntem, ara això sí, ja està totalment esgotat, has dit, no? Per tant,
1: sí. Igual ja l'han tornat a reeditar, eh? Jo, és que el vaig comprar, em sembla que era primera setmana de setembre o l'agost, em sembla... Igual l'han tornat a reeditar, no ho sé, és qüestió de mirar-ho.
0: Bueno,
1: Innovation.
0: És mirar-ho i si no haurem de fer una recerca per Wallpop.
1: Molt bé, però... Jo no el venc, eh?
0: Sí, a tu no et podem trucar, eh?
1: No, amb aquest no, de moment.
0: Molt bé, doncs escolta, ens quedem amb aquesta suggerència,
1: ja,
0: amb aquesta recomanació, amb aquest Innovation, que la veritat que ens l'has venut molt bé, però bueno, això ho fas amb tots els jocs, eh, Ricard?
1: Tots els que m'agraden, clar.
0: Exacte.
1: Hi ha molts que no explico, eh, i que no m'agraden tant.
0: Clar, això és veritat. Això és el que no veiem, eh, nosaltres.
1: Ara et poso una imatge, si vols, al nostre xat, per si vols posar després a la web de la ràdio. Eh?
0: Molt bé, perfecte. Escolta, Ricard, abans de marxar,
1: sí?
0: Si et sembla, ens recomanes una cançó als oients aquí de Ràdio Esbern, o què?
1: Sí. I tant. Mira, un homenatge a aquesta gent que ha marxat ara i que han omplert 4 Palau Sant Jordi, d'acord?
0: Vas anar als concerts, eh? O no?
1: Vaig anar al primer, sí.
0: Ah, mira,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, molt bé.
1: Brutal. Vaig tenir molta sort que vam trobar entrades i vam gaudir moltíssim.
0: Que bé. Doncs digue'ns quina cançó t'agrada, Ducas, gràcies.
1: Elefants,
0: perfecte. Molt bé, doncs ens acomiadem avui del Ricard i de la vida joc amb Elefants, Ducas, gràcies. Moltes gràcies i ens retrobem
1: entre
0: dues setmanetes.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu, Sant Just.

0: Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Després de 9 anys d'exili, l'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia. En una carta oberta explica que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord, sense concretar encara el lloc exacte. Comín és el primer que confirma la data del retorn després de l'aixecament de l'ordre de detenció. El Tribunal Suprem té previst també arxivar el seu cas i aplicar-li l'amnistia la setmana que ve juntament amb Carles Puigdemont i Lluís Puig. El Suprem va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve. Però perquè l'amnistia sigui efectiva, encara faltarà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Més notícia, Roger Santaló.
2: Els trens d'alta velocitat segueixen acumulant retards significatius. Encara es noten els efectes del vagó incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar i tampoc està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. Unitat mòbil a l'estació de Sants, Matilde Seoane i Rafael de Ribot, bona tarda.
3: Bona tarda, retards de més de 30 minuts en els trens d'alta velocitat que arriben a Madrid i més d'una hora en els que surten. Els usuaris que s'acumulen a la sortida de l'AVE són conscients de la situació, però alguns es queixen que no disposen de prou informació o d'informació prou clara.
4: Porque me ha llegado un correo que pone que se une a otro tren que sale a las 7:25, mi tren sale a las 6:25, entonces me he venido antes para preguntar y ver. És poco clara la informació.
3: No hi ha data per la retirada del comboi incendiat, que recordem obliga a circular per una única via durant 25 quilòmetres i a 80 quilòmetres per hora. Matilde Seoane, Rafael de Ribot, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
1: La Comissió Europea adverteix que el concepte de prioritat nacional pot topar amb la legalitat europea. Els estats membres no poden imposar requisits de residència superiors als 5 anys per accedir a ajudes públiques o a l'habitatge. Així ho recull una resposta parlamentària del comissari d'Interior i Migració, Magnus Bruna, a una pregunta de l'eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà. Marzà qüestionava si els acords del govern del PP i Vox, que inclouen el requisit d'estar empadronat 10 anys en un municipi de l'estat per accedir a habitatge protegit, contravenen el dret comunitari. Són textos aprovats, per exemple, a l'Aragó o al País Valencià. En la resposta, el comissari europeu recorda que les normes estableixen la igualtat de tracte entre els ciutadans nacionals i els que són residents de llarga durada.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 3 joves sospitosos d'estar relacionats amb la Mossos d'Esquadra.

0: 200 pàgines amb la discoteca bàsica dels 400 millors discos de la música moderna catalana. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions. Hi ha noms de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Frank Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho explica el president del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
1: Si mirem el global dels 400, hi ha 6 artistes que tenen 5 discos i que són Antònia Font, Manel, Roger Mas, El Petit de Calaril, Els Pets i Pau Ballbé. Estem parlant de 5 noms, un repòquer d'artistes que realment han marcat segurament l'estil, han marcat la forma de fer, han estat referència per a molts altres artistes i, per tant, dibuixen el que han estat aquests 25 anys de música.
0: Enderroc també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica en Jazz amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de tots els temps. Esport, Joan Fito.
2: El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, segona jornada de la Champions, encara sense Rafinha lesionat. Els blaugranes, de moment, han guanyat l'únic partit de la Lliga de Campions disputat fins ara, aquest Galatasaray-Barça, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. De la jornada d'avui de la Champions destaquen també l'Atlètic de Madrid, Manchester United i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9 del vespre. En bàsquet, Barça-Maccabi de Tel Aviv a 8:45 al Palau Blaugrana, cinquena jornada de l'Euroliga. El Barça fins ara té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. El partit en directe des d'un 8:45, el Tot Gira a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en bàsquet, en joc des de les 6 i en directe a Esport 3, va succeir Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Ara mateix, primers minuts de partit, el Manresa perd per 9-0. Tot més seguit, tard, a 8:45 a la FIBA Eurocup, Ostenda FIAC Girona. I en handbol, avui també té competició continental al Freiking Granollers. Els vallesans juguen a 8:45 del vespre a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Per primera vegada a la nit de Sant Just al Carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre de 6 a 12 de la nit al barri Centre i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al Carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 7:45 a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Elfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per a les persones associades a l'Aula d'Extensió, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. I en medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i del benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condicions segures i saludables. L'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana per reduir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues, com l'acumulació d'aigua i humitat o una gestió inadequada dels residus. També recomana revisar i segellar possibles punts d'entrada als habitatges i establiments. I en cas de detectar rosegadors, paneroles o altres plagues, es pot comunicar la incidència a l'Ajuntament perquè en faci el seguiment corresponent. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

Doncs són les 6 i 8 minuts i ara arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb Mare Meva, Quin Show, amb la companyia Mare Meva.

0: Bueno, avui...
1: avui hem tornat al passat una mica.
2: Sí, hem fet un recordatori de la primera temporada.
0: Exacte, hem tornat als orígens, m'he equivocat de sintonia. Hem posat la primera que vam tenir. Però, bueno, escolta, també està molt bé sentir-la, tornar-la a sentir. Clar, també és una cançó molt bonica i molt maca, clar, sí, i molt divertida.
2: Sí.
0: Molt bé,
2: una
0: Carles.
2: Una cançó que no sentireu d'aquí dues setmanes, el cap de setmana que ve.
0: Exacte,
2: però
0: important.
2: Sentireu altres, si veniu a veure'ns.
0: Exacte.
2: I aquí ja lo meto. Pam.
1: Sí, recordem que el 24, dissabte 24 i diumenge 25 d'octubre,
0: important,
1: tornem a fer Això no és un musical a la sala 140enari de l'Ateneu de Sant Just. A quines hores, Carles, poden venir a veure'ns?
2: Poden venir quan vulguin, però ai, si volen trobar l'escenari amb la funció han de venir a les 6 i mitja el dissabte i a les 5 i mitja el diumenge.
1: Ai, molt
2: no,
1: bé.
2: No sé hablar.
1: No passa res.
2: I ja està, entrades a partir de 10 euros si sou menors de 30 o sou socis de l'Ateneu, i si no 14 euros, que és molt assequible
0: també.
2: Super bé
0: de preu, super bé de preu.
2: Quasi dues hores d'espectacle.
1: Sí, no, Madre, està molt bé.
2: De fantasia i ficció
1: i de riure.
2: I
1: de, que no, que amb rialles assegurades, jo crec.
0: Sí. A més, podrem escoltar coses com aquesta.
2: Ara

0: estem parit.
1: Sí, sí, podreu sentir justament aquesta cançó, que sí, veniu a veure'ns.
2: Clar que sí. Doncs molt bé, amb ganes també de que arribi això, que recordem-nos aquest cap de setmana, si no,
1: el següent.
2: I escolta, tots hem d'anar-hi a donar suport a Mare Meva, clar que sí.
1: S'ha de fer poble.
2: Exacte, fer poble, fer cultura...
1: Que és festa de la tardor a
2: Cert,
1: Sant Just.
2: Cert, és veritat.
1: Doncs ja sabeu, festegeu amb nosaltres.
3: Totalment. Clar, teniu més, tant dissabte com diumenge una activitat programada.
2: Coincideix amb Sant Just al carrer.
1: Sí.
2: Per tant, la gent estarà pel poble activa.
1: Oi tant.
2: Si és que no plou.
3: Sant Just al carrer, clar, si Sant Just al carrer al matí.
2: Exacte. Sí, la nit de Sant Just s'ha mogut, eh?
3: La nit de Sant Just és aquest cap de setmana.
2: Sí, perquè s'ha mogut, sí.
3: Perfecte, mogut, ens va molt bé, així no s'ensolava.
2: Exacte.
1: Estupendo.
2: De fet, em diuen que ho han fet per això, eh?
3: Clar,
1: home, ja ho sé. Normal.
2: La gent volia anar...
3: Tot i així, jo dissabte estic veient que la gent no s'està mobilitzant, eh? S'està mobilitzant més per diumenge.
2: Ja, quan és el clàssic?
1: Diumenge.
3: Però tenim la funció a les 5:30 perquè tothom pugui veure la funció i després el clàssic. Clar. Està tot pensat.
2: Perfecte.
1: Per als forofos del futbol, ho podeu veure tot. Podeu veure Mare Meva i amb l'emoció que heu vist això, anar encara més contents a veure el clàssic.
2: Clar, i surt ja preparadíssim.
1: Bueno, clar.
3: I de fet, crec que a la sala del costat, a la Piquet, es deu fer una projecció del clàssic.
1: Sí,
3: sí. Per tant, podeu sortir d'un lloc i anar a l'altre.
1: No sé, l'Ateneu, pim-pam, pum, bocadí de tun.
2: Perfectíssim. Molt bé, escolta, no us he presentat avui, però bueno, Carles, Javi, espero que tot bé. La setmana ve, oi?
3: Sí, bueno, no acabem de començar-la, no? Com aquell qui diu.
2: Home, però això està bé, no? De pont. Vau aprofitar el pont o no?
3: Jo vaig estar malalt.
1: I hem estat assajant, dia sí, dia també.
3: Hem assajat divendres, diumenge... I dilluns.
1: I avui també,
3: és veritat. Ja n'hi ha prou.
2: La recta final, clar que sí.
3: Sí. La setmana que ve estarem desquiciats, dimarts.
1: La veritat és que sí. Sí, no. I jo vindré d'haver fet llums, d'haver estat muntant coses... Bueno.
2: Clar, perquè això és la, podríem dir, la reestrena del vostre espectacle.
3: Sí.
2: Veurem canvis importants o algun canvi?
1: Veureu
2: o...
1: canvis
2: n'hi ha, eh?
1: Sí. Hi ha un canvi d'una cançó. Mm-hmm. Hi ha canvis
3: de
1: coreografies, que és que potser si vau venir i ho torneu a veure, potser dieu ui, aquí hi ha algun canvi i potser algunes altres no us adoneu tant.
3: Clar, perquè que... dubto que la gent sàpiga de memòria les coreografies, no?
1: Hi ha hagut canvis.
3: Ara les veureu i direu, uau, la recordo pitjor, ara està més guai.
2: Clar, és el que us anava a preguntar. Creieu que és una millora, eh?
3: Home, clar, sí, t'imagines que no? No, ho hem empitjorat ara.
1: Això que heu fet nou està molt pitjor. Estava igual, està igual. Ja, bueno, doncs ho heu fet fatal.
3: No. Són tot millores. Coses que quan la fas primera vegada dius... Això no em convenç, canviem.
1: Estàs en procés d'assajos i la idea és, penses que està bé i després amb el públic dius,
2: exacte,
1: ostres, doncs tot això que amb la rebuda del públic és diferent, anem a canviar-ho.
3: I hem afegit unes microescenes noves que el públic veurà, bueno, sentirà.
1: Sí.
3: Ja veurem, no fer spoiler, però hi ha com moments nous que apareixeran.
1: Sí.
3: També, en principi, el final serà una mica diferent perquè volem fer una cosa
1: audiovisual
3: diferent.
2: Vale. Bueno... Bueno, hi haurà sorpreses.
3: Per tant, si veu venir, doncs podeu tornar a venir perquè hi ha coses diferents.
2: Exacte.
3: I si no, doncs, bueno, diguem nom i cognoms i jo vinc i us pego.
2: Exacte, tothom anar a l'Ateneu i prou.
1: Servei de sicari també, exacte, a Mare Meva. Exacte.
3: No, és broma, però veniu.
2: No, clar, que molta
3: veniu,
2: gent,
3: que ens fareu contents.
2: Molta gent també es pensa que potser és el mateix que l'últim cop. I diu, no aniré. Però escolta, que han millorat el show, hi ha coses noves...
1: Exacte.
2: Per tant, s'ha d'anar. Molt bé, escolta, a part de fer una miqueta de promo, que ja l'hem feta, què venim a fer avui aquí, a Mare Meva Quin Show?
1: Doncs us portem unes reviews.
3: Reviews no.
1: Ai, no, reviews no. Una, no, reviews
2: recomanacions.
1: No. Recomanacions.
3: Reviews la setmana que ve.
1: La setmana vinent. Sí. I comencem perquè demà anem a veure nosaltres el Sense Nom al Teatre Tantarantana.
2: Tantarantana.
3: Sí, ens han convidat exclusivament.
1: Mm-hmm.
3: Bueno, nosaltres no, a Ràdio d'Esbert. No.
1: Bueno, jo conto que com que a mi també m'han convidat.
3: Qui som de teatre aquí? Pues nosaltres.
2: A mitjans. Ens han convidat exclusivament a mitjans.
3: Llavors, vull dir que no vam haver de dir res, eh?
1: No, és la primera vegada.
3: Ens ha arribat.
2: Això és veritat.
1: Jo dono gràcies, a tot en Tarantana, jo em vaig sentir important.
2: Estimat.
1: Em vaig sentir estimat, va ser curiós, va ser molt guai.
3: I bueno, demà anem a l'estrena de l'obra, s'estrena demà i la tenim fins al 8 de novembre.
1: Mm-hmm.
3: I bàsicament és, doncs, és un drama històric, bàsicament. Val? Mm-hmm. Tracta sobre les memòries de Joan García Oliver, que va ser una figura clau del moviment llibertari català. M'he estat informant, perquè la veritat és que quan vaig mirar la sinopsi vaig dir, i este hombre, ¿quién es?
1: Però usted, ¿quién es?
3: I llavors vaig dir, anem a mirar què és el que anem a veure, no? Bàsicament, aquest home, Joan García Oliver, que va morir als anys 80, val? Va ser un dirigent anarquista que va militar a la CNT. I llavors va tenir un paper molt destacat en la Revolució Obrera del 1936, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil. Mm-hmm. Llavors, quan es va proclamar la República, sí, no? Sí. Es va intentar fer un cop d'estat des de les forces falangistes, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, tots els obrers sindicats van contribuir a frenar aquest cop d'estat i entre ells estava aquest home, Josep García Oliver.
1: Joan García.
3: Joan García Oliver. Mm. I llavors, doncs, aquesta obra tracta una mica sobre el seu paper en aquest moviment llibertari català, molt, molt important. Mm-hmm. I, bueno, se viene drama i se viene drama histórico. O sigui, sí. És una cosa intensa. En principi, només són tres actors, tres intèrprets, el Ireneu Tranis, l'Alba Valldaura i el Xavi Duc. Mm-hmm. Que ara em deia el Javi, que el Xavi Duc és...
1: Xavi Duc ha estat... Bueno, no sé si segueix, ara l'he seguit la pista, no el segueixo la pista, estava al Petit Príncep. Mm-hmm. I també el vaig anar a veure, va estar presentant les gales de Catalunya Aixeca el Taló.
2: Molt bé.
1: I jo el vaig veure a No són maneres de tractar una dona. Quan ho vaig anar a veure a la Glòria, no?
3: El Gaudí.
1: El Gaudí, el Teatre Gaudí.
2: Per tant, una...
3: musical de la Mariona Escoda.
2: Una obra de petit format, eh?
3: Petit format, a més la sala Tantarantana, que a més és la de baix, crec, si no m'equivoco, que és la petita. És una sala petiteta, mm-hmm. íntima.
2: I de quants seients estem parlant, a prop?
1: T'ho direm la setmana vinent.
3: Vale. Sí, però jo et diria que no arribem a 50, potser.
1: No ho sé.
3: Bueno, també et dic, jo sempre subestimo, no?
1: No, clar.
3: Les sales.
1: Se t'acorda, però jo crec que tindrà uns 150...
3: No, però és com quan el Javi feia obres en un zulo d'aules, que per mi jo tenia 20 cadires...
1: I tenia 50.
3: Deia, caben 50, jo, m'estàs vacil·lant.
1: I sí, caben, sí, 50, caben 50.
3: Però jo entro allà i dic 15 persones. Llavors, jo quan he estat al Tantarantana, t'ho juro, he pensat, 20 persones.
2: Perquè on queda el Tantarantana?
3: Queda...
2: És que no tinc ni idea.
3: Sí, no queda com tocant a paral·lel, m'estic inventant.
2: Tantarantana.
3: És que m'està, però ara no...
2: No m'és complicat.
3: No m'ubico, eh?
2: Antic monestir del Pau.
3: Tantarantana...
2: Carrer de les Flors, Ciutat Vella.
1: Ah, el paral·lel, eh?
3: Sí, oi? És que a mi em sona com a baixar paral·lel i
1: paral·lel, cap a... però una miqueta com... Pum, cap a dalt. Sí, el carrer... Carrer de les Flors, ja ho he dit el Jaume. Ronda de Sant Pau, carrer de Sant Pau. Pum, i un carreró que és aquest, el carrer de les Flors.
3: Bueno, doncs pues allà.
2: Doncs pues aquí sí, està, sí. Allà trobarem. Molt bé, doncs escolta, bona pinta. A més, sí. També està bé perquè són aquestes típiques obres, no?, que et descobreixen personatges que... una mica sí. Oblidats, no?, potser.
3: Home,
2: que realment són importants.
3: O sigui, per el transfons del personatge és un personatge molt important i jo, honestament, no n'havia sentit a parlar mai. Mm-hmm. I jo he estudiat història a l'institut i tal. I no em sona, saps? Mm-hmm. Llavors, ostres, pues, està guai també que es doni valor a aquestes persones que a més, al final, l'obra fa també un paral·lelisme molt entre el moviment, diguéssim, d'esquerra, en aquell moment, contra la dreta que hi havia i el que passa actualment.
1: Que passa,
3: no? Que al final estem una mica també en aquesta disputa. Sí. Ara que venen eleccions encara es veu més, no?
1: Aneu a votar.
3: O sigui, jo tinc tot el Twitter, tot l'Insta, tot són vídeos i coses d'això i tots els comentaris són uns tirant-se els plats contra els altres.
2: Totalment, sí, sí.
3: Bueno...
2: Bueno, a més, venim d'on venim, que ahir va ser el dia de la Hispanitat i vam veure imatges surrealistes,
3: perpèntiques,
2: preocupants.
3: Majíssims, eh?
1: Res a celebrar.
2: I sí, no, totalment. I la veritat és que, home, són imatges que et preocupen, així que...
1: Sí, no, i cada cop més joves, que jo no entenc res.
2: No, si veies les imatges, de fet, hi eren tot nens.
1: És molt fort.
3: Bueno, és que... Bueno, potser és per això, justament, no? Perquè no tenen informació.
1: Bueno, qui no coneix la història està condemnat a repetir-la. Res, que la gent obri un llibre. A mi també feia molta mandra obrir un llibre quan era estudiant i no m'agradava la història, però crec que hi ha coses que s'han de mirar.
3: I si no obres un llibre, com a mínim, obre la ment i els ulls.
1: Obre la ment i els ulls.
2: No? Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí.
1: Per exemple, a mi, per exemple, no m'agradava estudiar història com a concepte, però... Segur que s'ha de fer, i punt.
3: És necessari. Tampoc la disfrutava, jo sóc un home de ciències. Pues...
1: Ja està, i igual que jo sóc de lletres, doncs, a mi mateix estudiar, posar-me a encarcodos a un llibre, doncs, no m'agradava. però són coses que s'ha de saber i és el que això, qui no sap d'història està condemnat a repetir-la. Aneu a votar, sigueu cap i voteu. Ai, sí. Amb seny.
3: L'altre dia em va sortir un vídeo d'una noia que em va semblar molt interessant, que diu que l'autobús no et deixa a casa teva, però et deixa la parada que està més a prop de casa teva.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, i voteu, voteu, encara que no estigueu convençuts al 100% amb cap proposta, pot ser, però alguna estarà més a prop de casa vostra, perquè... eh? I altres estaran més lluny, i potser les que estan més lluny acaben guanyant, i llavors... Sí?
1: Perquè la gent, hi ha un grup que segur que va votar. Sí, aquesta gent anirà a votar, sí o sí. Doncs tu també has d'agafar-vos.
3: Per sort, aquests nens no poden anar a votar encara.
1: Per sort, no, gràcies. Donem gràcies.
2: Totalment.
1: Però bueno.
2: No, sí, totalment. Bueno. És difícil, a vegades, és cert que a vegades és difícil sentir-se representat per alguns partits polítics.
3: Sí.
2: A vegades sents que no acabes d'encaixar en cap i dius, ostres, què faig? En aquests dubtes, no? Hi ha molta gent que diu, bueno, doncs no voto, però bueno, veient com
3: I
2: està la situació...
3: I normalment és això, hi ha un col·lectiu que és molt més exigent amb els partits polítics
2: clar,
3: que l'altre. Llavors l'altre, si sembla bé, dos colors,
2: sí.
3: I els altres no. Llavors els que no voten i llavors, pum, punxem.
1: Bomba.
2: Sí. Jo he de reconèixer que a mi em costa decidir-me per un partit.
3: Jo estic molt malament en aquestes
2: eleccions. Tots ens bastant dolents, però,
3: jo estic molt malament en
2: però votaré pel fet aquest de no deixar que guanyin uns altres.
3: Jo crec que fins al dia abans no sabré exactament què.
1: A llegir els pamfletos?
3: Sí, però és que tampoc s'aclaren ni ells qui va junt, qui no va junt, què passa...
2: És un drama.
1: Quan ho sapiguem...
3: Bueno,
2: doncs sapirem,
3: ja ens ho trobarem.
2: Sí, ja ens ho trobarem.
3: Encara queda un mes, no? Més d'un mes. Sí. El
2: 29 de novembre.
1: Tenim temps encara.
2: Un mes i mig, però això, aquests dies passen ràpid i passen
1: volant. No, volant.
2: Però bueno, veurem. Escolta, tornant a l'obra, nosaltres, sense nom, això, quan dura, quan ens costaria, si volem anar...
1: Doncs dura 100 minuts, és a dir, una horeta i mitja, aproximadament.
3: Una miqueta més.
1: Bueno, va dir una horeta i mitja, més o menys.
3: I el preu assequible.
1: Sí, molt bé, entre 11,50 i 24 euros.
2: Molt bé.
1: Molt bé. En català i en castellà.
3: Si voleu esperar-vos...
2: En català i en castellà?
3: Sí, suposo que hi ha alguns personatges de la part falangista, no, que deuen parlar en castellà.
2: Ah,
3: i
2: vale.
3: Part,
2: no és,
1: i la part catalana.
2: No és que serà
3: ah, no, una... No. Jo crec que l'obra deu mescla. Tenir diàlegs en català i diàlegs en castellà.
2: Vale.
3: Sí, sí.
2: Mm-hmm. Sí.
3: Però això, si voleu esperar-vos la setmana que us portarem la review, us direm a veure què tal.
2: Sí. Molt bé, perfecte.
3: Com hem viscut aquesta estrena de Nosaltres el Sense Nom. I
1: que ja moltes
3: està.
1: Gràcies que
3: tornarem a parlar-ne la setmana que ve.
2: Sí. Perfecte, doncs escolta, ens quedem amb les ganes de la vostra review, a veure què tal, si us agrada, si no us agrada. Aquí serem sincers, no? Sobretot.
3: I tant. Mm-hmm.
2: Sobretot el Carles és el profe mala d'aquí de mare meva.
1: Oi.
2: Home, sí. Escolta, què més?
3: És el polimalo.
2: Sí, 100%, una mica, 100%, 100%.
1: Jo sóc el bo, eh?
2: El Javi és el bo.
1: Sí.
3: El Javi és el que queda bé.
1: Sí.
2: Sí. Oh! També podríem dir-ho així.
1: Molt Javi bé. És el del soborno, a mi em soborna.
3: Sí.
1: No.
2: Anem amb una altra recomanació. Si no ens ve de gust...
3: Si no ens ve de gust un drama històric,
1: tenim una comèdia. Comèdia, tenim bons i dolents. El Teatre Condal.
2: Polos opuestos, eh?
1: Sí. La teniu des del 6 d'octubre i la teniu fins al 29 de novembre. És a dir, el dia de les votacions, torno a dir.
3: És veritat.
1: Abriendo el primer
3: la setmana passada podríem haver parlat d'aquesta obra i jo no em vaig enterar que estava. Vam estar mirant la cartella i tal i no he entrat fins que l'han estrenat. I he estat veient stories de la gent i pòsters pel metro. És una comèdia on surt Joel Joan. Per si la identifiqueu, segurament molta gent sap sí, la de Joel Joan Nova, tal.
1: Sí, l'altre dia estava al metro i la vaig veure.
2: És l'autor també, de fet.
3: Sí, també és l'autor. També amb el Nelson Valente, que ara mateix em sona molt de que hem vist alguna altra cosa d'aquest xaval.
1: Nelson Valente, potser hem vist diverses produccions de l'any passat, dirigides o escrites per ell. Potser.
3: Sí, a mi em sona de que hem vist alguna cosa d'aquest home, també. I bàsicament, doncs, en aquesta comèdia...
1: d'embolics, que
3: sí,
1: ens agrada.
3: Aquest vodevil.
1: Un poquito, no? Són diferents parelles.
2: Tornem al típic català,
3: Clar.
1: Sí. Que són dos parelles d'amics que es troben per sopar i de cop un home de la parella, de les parelles, diu que torna a ser pare, però que la mare no és la seva dona.
2: Sempre és el mateix,
1: I bomba.
3: Bueno, és que ens agrada un bon salseo, no?
1: Home, oi tant que sí. És molt fort,
3: així un salseo ajé, no?
1: Un salseo en un sopar d'aquest, a mi em trastoca tot el sopar, Bueno, a mi m'encantaria. M'encantaria veure-ho.
2: Home, i tant.
3: És molt, a mi em recorda molt també la de... Bueno, el Joel Joan, l'última vegada que vaig veure al teatre, no, va ser Escape Room, però l'anterior Va ser El nom, crec que era una obra on ell feia d'un home que anava a tenir un fill i decidia que li anava a posar Adolf.
1: Ai, que bien. Fill.
3: I això creava una disputa de que no li podien posar Adolf perquè era un nom carregat d'un transfons o què tal,
1: sí, sí.
3: I al final es desvelava que era una broma. Però tot això feia sortir un munt de drames que sí. Hi havia darrere, no? De, quan es posen a discutir uns amics, pues, a vegades, pum, surten altres coses.
1: Sí, sí.
3: I aquí pues, serà una mica de l'estil.
2: Molt bé. Escolta, té bona pinta perquè, a més, els meus pares van anar aquest cap de setmana.
3: I què tal?
1: Sí?
2: A veure-la i em van dir que bé, que molt, sí, molt bé, que els va agradar, que van riure molt... I al final és això que, el que es busca amb aquestes comèdies de Joel Joan, que riguis i que t'ho passis bé, i que va passar ràpid. Doncs escolta, crec que...
1: Ai, molt bé.
2: Una bona review ràpida.
1: Sí, bueno, 90 minuts, ara sí que sí, una hora i mitja. Una hora i mitja si passa
2: clavada,
1: ràpida.
2: Eh?
1: Sí, sí. I el Teatre Condal, que s'està molt bé, i a partir de 24-25, concretament. 24-25. Mm-hmm.
2: Sí, sí.
1: Les entrades.
2: Una mica més cara, però bueno, al final, sí. Tot el que fa Joel Joan té com un plus, no?
1: Sí, sí.
2: Bueno,
1: no, i que el teatre...
2: Condal, sí, sí, sí.
1: És un teatre gran. L'últim que vam veure allà va ser... També vam veure una comèdia. Vam anar a veure...
3: No, l'últim no va ser Germans de Sang?
1: No. Vam anar a veure la comèdia...
3: La dels dobles,
1: sí.
3: Com es deia, la promesa... No,
1: la promesa
3: era
1: no.
3: Una altra.
1: Ai, no me'n recordo, però molt bona també.
3: Sí, aquella,
1: molt
3: ui, bona. He de dir que una de les que més em vaig riure, eh?
1: Molt
3: quina
1: bona.
3: Llàstima que no me'n recordo.
1: No me'n recordi el nom.
2: Una idea genial, no?
3: Sí,
1: una idea genial.
3: Sí,
1: una idea molt genial. Bé, Jaume, que sí,
3: Jaume,
1: ens salves sempre, és molt fort.
3: És increïble.
1: Segona setmana consecutiva que ens salva els noms.
3: Crec que té una IA al costat, que va analitzant tots els guions.
2: Ara he posat Teatre Condal a Google, a imatges, i m'ha sortit el pòster d'una...
3: Directament, eh?
2: D'una idea, i he dit, és aquesta, me'n recordo.
3: Sí, sí. El pòster
2: me'n
3: recordo. De Plats Bruts.
2: El... Sí, sí, sí, el Lluís Villanueva.
1: Sí. Sí, sí, doncs aquella va estar molt bé, i si de moment els teus pares diuen que estan molt bé, doncs l'haurem d'anar a veure també.
2: Sí, sí, sí, al final és el que dèiem, eh? Típica comèdia catalana que sempre triomfa,
3: que
2: i
3: no falla.
2: Que no falla.
3: Bueno,
2: que...
3: a vegades han fallat, eh? Hem vist alguna que...
2: Però si la fa Joel Joan, el marge és més petit d'error, eh?
3: Joel Joan és molt bo.
2: Sí,
3: he de dir que personalment cada dia em cau pitjor, però com a actor és molt bo.
2: Com a professional, sí. Jo la veritat ara, últimament estic veient, bueno, em sortia de Plats Bruts a vegades al canal 33, i tu deixes, i dius,
3: saps que hi ha un canal
2: és que és bona,
3: 24 hores de Plats Bruts en el 3CAT. Tu vas a 3CAT i hi ha canals temàtics i un és de Plats Bruts i estan fent 24 hores Plats Bruts. Jo quan no sé què veure em poso aquell canal.
2: És que és molt, i és molt bona.
3: És molt bona, és molt bona. Avui, literalment, els meus alumnes... Estic fent arts escèniques a quart d'ESO.
2: Guai.
3: I els meus alumnes volia que analitzessin una mica com crear una escena i com assentar, pues, els personatges, les relacions, el lloc i tal, i els he posat una escena de Plats Bruts.
2: Mira.
3: Que amb 2 minuts i mig entens perfectament qui són els personatges, què està passant, que... Saps?
2: Clar, clar, clar.
3: I la coneixien, eh? Nanos de 15 anys.
1: Molt
3: i
1: bé.
3: Coneixien Plats Bruts.
2: És que és molt fort, o sigui... És...
3: Tenint en compte que Plats Bruts és una sèrie, sí, del 99, sí, que va acabar el 2002. Si tu... Quasi que no havies nascut.
1: No. A mi
2: no,
1: va pillar...
2: Jo segur que no.
1: El Jaume segur que no.
2: Sí, no, la veritat és que és una sèrie que... Ostres, que tants anys després encara es continuï veient i agradant.
3: És que és fort. Va sentar un precedent.
2: Em sap greu una miqueta que no s'hagi tornat a crear una sèrie d'aquest nivell. És difícil, però...
3: N'hi ha hagut algunes després,
2: sí,
3: perquè jo recordo, per exemple, Jet Lag també va ser molt bona, amb l'Estè de Teatre, també tenia una mica el rotllo aquest, l'esperit Plats Bruts, o després inclús amb el... Com es diu el que no és el Joel Joan? El López. Com es diu l'actor? Ara no me'n recordo.
2: Jordi Sánchez.
3: El Jordi Sánchez va fer una també amb la Emma, que no sé com es diu tampoc l'actriu ara.
2: La Glanzel o alguna cosa així.
3: Sí, Helena.
2: No sé què, Glanzel.
3: No sé. Bueno, doncs van fer una junts que feien de parella, de fet, que es deia l'un per l'altre, que també estava bastant bé.
2: Ah, sí, de fet l'he tornat a veure també aquests dies.
3: Sí, estan bé, vull dir, estan guais.
2: Sí, sí.
3: Però és veritat que Plats Bruts jo crec que va ser una cosa que va...
2: Sí, sí, sí.
3: Va trencar,
2: sí.
3: I tenia uns personatges molt bons, estava molt ben... O sigui, no sé, estava molt ben parida la sèrie i...
2: Molt fresc, sí, molt innovador.
3: I ara quan intenten imitar-ho, doncs surt La Cosa Nostra, que és una merda.
2: Bueno.
3: I pam. I ja ho he dit.
2: És una merda.
3: Home, a mi no em fa
2: gaire
3: gràcia. T'he
2: de dir, la primera temporada no me la vaig acabar perquè no em vaig connectar, però la segona em sembla més bona,
3: sí,
2: que la primera.
3: Ha millorat. Jo ja vaig veure alguns capítols de la primera i ja, sí, això vaig desconnectar.
2: T'he de dir que la segona és més bona que la primera i em va sorprendre molt que fos
3: sí,
2: així.
3: Sí, perquè jo crec que vam veure que...
1: Que alguna cosa fallava, no?
2: Sí, alguna cosa sí que fallava, sí que és cert.
3: Però bueno, és veritat, és que al final sempre tindrem el referent aquest de Plats Bruts.
2: Sí,
3: i
2: les comparacions a vegades són...
1: Odioses.
2: Són complicades, sí, sí.
3: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs escolta, tenim aquestes dues propostes, bons i dolents del Joel Joan i nosaltres el Sense Nom, que la setmana vinent, com hem dit, tindrem la review i doncs la podrem jutjar amb una mica més de criteri. I per acabar, si us sembla, anem amb la recomanació musical.
3: Doncs mira, jo porto com dues setmanes escoltant molt Antònia Font, que em diràs per què? Bueno, perquè quan vam anar a Mallorca vam estar escoltant-la, bueno, escoltant-los, perquè són mallorquins i no sé per què, doncs va prestar a escoltar-ho allà al cotxe tal, i ja se'm van quedar com les cançons de l'Spotify i aquestes setmanes les he recuperat, no sé, m'estan interpel·lant de sobte aquestes cançons. I hi ha una que estic escoltant molt, que és la de Why Yeah. I bueno, pues és la que volia portar. Avui és una cançó que realment no acaba dient res, eh? O sigui, la lletra és molt sin más. Són coses ràndoms, una darrere l'altra, però molt xula. A més, jo la recordo molt perquè la vaig conèixer veient Oh Happy Day. Per mi,
2: és veritat.
3: Hi ha dos referents a la meva vida, el Com si fos ahir i l'Oh Happy Day.
1: Vale? Correcte.
3: Llavors,
2: l'Oh Happy Day ja estava bé, tio, és veritat.
3: Estava molt bé.
2: Jo també el vaig veure.
3: Ojalà estigués, és que ens presentaríem amb Mare Meva.
2: No, el presentava Farelo.
3: El presentava Farelo. Sí, sí.
2: Eren cors, oi?
3: Eren cors. Mm-hmm. Al final va acabar sent... Bueno. Grups. Sí, com... sí. O sigui, al principi eren corals. Després ja va ser com rotllo formacions i podien arribar a ser dues persones.
1: Due donne.
3: Sí, però...
2: Mare Meva aniria.
3: Jo si mare ho fessin, meva, sí. jo m'apunto.
1: Sí, coni.
3: I sí, sí que Mare Meva, molta part de Mare Meva voldria anar. Perquè, al final, el que fem quan fem musicals no deixa de ser cantar cançons de forma coral.
2: Sí, sí,
3: i ballar i tal. Sí, llavors sí, jo crec que...
1: Fem uns arranjaments xulos.
3: Molts cors que anaven a Oh Happy Day eren...
2: Per tant, us quedeu abans amb Oh Happy Day que amb Eufòria, eh? O no?
3: És que Eufòria estàs anar... sol.
1: Sí.
3: A Oh Happy Day podries anar tots junts, sí, saps? Seria com una experiència més guai.
1: Va. Sí.
3: Que torni Oh Happy Day, sisplau.
2: Ara que... torna el Cracòvia, doncs, que es posin
3: veus? A... Bueno, jo no perdo l'esperança.
2: Clar que no, clar que no.
1: Tot torna, no?
3: Sí, tot torna, realment. Sí. Estem en una època com molt de la nostàlgia, eh?
1: Però que hi ha moltes coses que no tornin.
2: Exacte, ja, hi ha nostàlgia bona. No
1: tanta nostàlgia a mi...
2: Ja, pues, sí, la nostàlgia del feixisme també està...
3: No, aquesta no, aquesta no.
1: Aquesta que no torni.
3: Bueno... Pues això, la cançó és Why Yeah, d'Antònia Font, que per cert vaig estar veient que aquest estiu se'ls ha mort el baixista.
2: Ostres.
3: Van aturar el projecte i el 2022 van tornar, si no m'equivoco, sí. I aquest estiu se'ls ha mort el baixista.
2: Uau. Quina mala sort.
3: Sí, que bueno, sí. Descansa en pau, crec que es deia Joan. I res, en honor també a ell, doncs avui posem aquesta cançó.
2: Molt bé, ens sembla perfecte. Doncs ens acomiadem amb Why Yeah, d'Antònia Font. Gràcies, Javi, gràcies, Carles, i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi bé.
3: Adéu!

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: I ara sí, arrenquem l'última secció d'avui. Anem amb l'espai de nutrició amb l'Elvira Sánchez.

0: els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

I fins aquí el programa d'avui, fins aquí el programa del dimarts. Avui, recordem, hem tornat a començar el refugi després d'aquest pont, de dilluns, que, escolta, ens va venir a tots molt i molt bé, però ara ja tornem a ser aquí, i avui, aquesta setmana, tindrem setmaneta curta, però amb moltes ganes, i, escolta, estigueu preparats perquè aquesta setmana tindrem programes molt, molt interessants. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança, i ens veiem demà. Adeu, adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La nit de Sant Just al carrer s'avança i se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 13 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El periodisme en el nou desordre mundial. Una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Albert Telfa. Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues. Actuacions que es faran a finals d'octubre i principis de novembre. Per primera vegada a la nit de Sant Just al carrer se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. La cita serà el 17 d'octubre del 2026, de 6 a 12 de la nit al barri Centre, i enguany quedarà desvinculada de la jornada de Sant Just al carrer, que tindrà lloc el 25 d'octubre. La proposta reunirà gairebé una vintena d'establiments de restauració repartits en quatre zones gastronòmiques, amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i servei del municipi també oferiran promocions i descomptes durant tota la tarda i la nit. La programació inclourà teatre i tallers infantils, música, circ familiar, màgia, teatre musical, cabaret i concerts. Entre les novetats destaca la nit d'estrena, un espai perquè joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi actuïn en directe. La jornada també comptarà amb fotoreclam i vídeo 360 graus dins d'una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la màgia. La programació completa es pot consultar a santjust.cat. La pròxima conferència de l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran abordarà el paper del periodisme en el nou desordre mundial. La sessió tindrà lloc el 15 d'octubre de 6 a 2 quarts de 8 a l'Auditori de la Residència de la Mallola, a Esplugues. La conferència anirà a càrrec del periodista Albert Telfa, que centrarà la sessió en els reptes del periodisme davant l'actual context internacional. L'activitat està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i l'entrada és gratuïta per les persones associades, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar 10 euros. L'Ajuntament de Sant Just durà a terme a finals d'octubre i principis de novembre la segona campanya anual de control i prevenció de plagues als espais públics del municipi. L'actuació té com a objectiu prevenir la proliferació de plagues i mantenir unes condicions adequades de salubritat. La campanya forma part de les actuacions municipals de protecció de la salut pública i el benestar de la ciutadania, amb intervencions orientades a mantenir l'espai urbà en condició, amb intervencions

0: cultura popular i festiva. Sota el lema Llengua, Cultura, Llibertat, el programa d'enguany ret homenatge a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs i està impulsat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, Òmnium Cultural Baix Llobregat i el Casal Popular La Sala, amb la col·laboració del celler de Can Mata i Cal Llibreter. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Enric Viladot ha recordat que el Correllengua se celebra de forma ininterrompuda al municipi des de l'any 2003 i ha posat en valor el caràcter participatiu de la proposta.
1: El Correllengua és un acte reivindicatiu per l'ús social de la llengua, en moments en què la llengua catalana doncs, sembla ser que en desús socialment, i aleshores el que pretenem és, a través de la festa, a través d'accions participatives, doncs, reivindicar, com deia, l'ús social del català. És un acte que es fa des del País Valencià, passant pel Principat i fins a Catalunya Nord i passant per les Illes, i que comença doncs, més o menys el mes de març i que normalment acaba a finals d'octubre a Perpinyà amb un gran acte també reivindicatiu. Cada any es fa un homenatge a un personatge que s'hagi distingit per la defensa del català o per l'ús, senzillament per l'ús del català, i enguany està dedicat a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, que com bé sabeu doncs, va ser un escriptor molt prolífer i que va recórrer tot Catalunya recollint poble a poble fets, descripció de llocs, etc.
0: La programació començarà el divendres 16 d'octubre al Casal Popular La Sala. L'obertura de porta serà a les 8 del vespre i a partir de 8:45 tindrà lloc una vetllada de glosa, corrandes i cançó tradicional a càrrec de Pol Cuam i Esther Santos. La trobada s'acompanyarà d'un sopar de pinxos i begudes a preus populars. Dissabte 17 d'octubre les activitats es traslladaran al Casal de Joves amb una proposta centrada en la gastronomia i el patrimoni local. A 12:45 del matí hi haurà un taller gratuït de cuina tradicional guiat pel xef Enric Herce, on s'elaborarà la recepta tradicional de pollastre a la coquesa, recuperada per Jordi Amigó. A les 2:00 hi haurà un dinar popular amb el plat cuinat durant el matí, amb els tiquets amb un preu de cost de 13 euros i es podran adquirir prèviament a Cal Llibreter i el celler de Can Mata. Es farà també sobre taula amb un concurs de preguntes sobre Sant Just, inspirat en el format del Calvern, amb lots de llibres com a premis. Com a complement d'aquesta edició, la Biblioteca Joan Margarit de Can Ginestà acull fins al diumenge 18 d'octubre una exposició divulgativa en plafons dedicada a la trajectòria de Josep Maria Espinàs. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La línia d'autobús X30 ha traslladat des del 8 d'octubre la seva parada d'origen i final a Barcelona. El nou punt s'ubica a l'Avinguda Diagonal, a l'entorn de l'illa Diagonal, on també té parada la línia M15. Per facilitar els enllaços amb altres línies d'autobús, es recomana fer el transbordament a l'X30 a les parades de Diagonal, Numància o Maria Cristina. Les persones usuàries han de tenir en compte aquest canvi de parada a l'hora de planificar els seus desplaçaments i poden consultar el nou recorregut per comprovar les parades afectades. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
2: Ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb la última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors doncs amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que soc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa, i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: A la gran altra proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per

0: Elisabet Carné. El curs consta de 6 sessions que s'imparteixen el dijous de 2:15 del matí a 1 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
1: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències i experiències com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material i fruit d'aquest material amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys, com el taller d'Explorant la narrativa, el club de lectura mensual i el club de novel·la gràfica. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del Club Literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La CEA celebrarà el 15 d'octubre de 7:45 del vespre a 9:15 una taula rodona amb motiu dels 60 anys de publicació ininterrompuda del seu butlletí. L'acte tindrà lloc a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La sessió reunirà diverses persones que han format part del Consell de Redacció en diferents etapes de la publicació. La taula rodona és moderada per Ramon Prat i comptarà amb la col·laboració de la Vall de Vers. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom i es tancarà amb un petit brindis per commemorar l'aniversari del butlletí. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ha començat a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposa de 3 pistes i ofereix activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. També hi ha noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
2: Doncs nosaltres, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball, la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a pickleball a Bonaigua, que és? Pickleball a Bonaigua, estarem els matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclou classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madresa Camento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
2: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li està agradant molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis, llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primer a primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El PPK del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que comença ara a octubre. Les obres permeten ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona de joc i relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PPK romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries poden fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el Parc de Can Sagrera, el Parc de la Plana Pedrosa, el Torrent del Pont Reixat i les Bases de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i a l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. El rebuig del Congrés dels Diputats als 2 decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol han encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio Desvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
3: El que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això en realitat sembla un titular molt gros, però es deriven moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etc, etc. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros, i que per tant qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat que la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes de la Confederació manté sobre la taula que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destacant la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna, la regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals, i el blindatge indefinit del parc públic, perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal.
3: Doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos pisos caduqui la titularitat pública o la protecció i les famílies que se n'han fet propietàries, gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que aquest toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori, al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Uh-huh. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius pel dret a l'habitatge continuen coordinant accions als carrers. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant amb la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà dimecres 14 d'octubre a 6:15 de la tarda es farà el Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar. I també dimecres a 6:45, Club de Lectura de Novel·la Negra a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, amb la lectura Els amics d'Eddie Coyle, de George Higgins. Encara dimecres a 6:45 de la tarda, la tertúlia La llengua catalana en evolució, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. I passem a dijous 15 d'octubre, a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes, també amb l'espai L'alcalde respon, on respon en directe les preguntes dels veïns i veïnes. Dijous a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom El periodisme en el nou desordre mundial. A les 6 de la tarda, el dijous, visita l'exposició Rastres, de Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a 7:45 de la tarda, taula rodona pels 60 anys del butlletí de les CEES, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. Divendres 16 d'octubre, a les 10 del matí, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, i amb el lema Teixir vincles és fer salut mental, es farà un programa especial de Ràdio Desvern davant del CAP i a la tarda una nova lectura del manifest i actuacions musicals als jardins de Can Ginestar. I divendres 16 d'octubre a les 10 del matí al Centre Social El Mil·lenari es farà la segona sessió del taller pràctic Autonomia Digital. Comencem a fer tràmits amb l'administració. Divendres a les 5 de la tarda, fem banda, divendres de música, al Casal de Joves. I a les 6 de la tarda hi haurà música en directe al Mille Monkey Castro Bar, al passatge del Mercat número 19, dins la programació de les terrasses musicals. El divendres a 7:45 del vespre, conferència amb el nom La infraestructura dels camins ramaders, a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. I divendres a les 8 del vespre, a la plaça de la Pau, a la Sala Auditori de la Vagoneta, es farà el pregó de la Setmana Cultural Extremenya. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, la segona Vertical Walden, una segona edició d'aquesta cursa cronoescalada a l'edifici Walden. Dissabte a les 11 del matí hi haurà visites al refugi antiaeri de les escoles. I a les 12 del matí, a la plaça de la Pau, paella per les persones associades a l'entitat de la Casa d'Extremadura per celebrar la Setmana Cultural. A les 12 del matí, dissabte, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari amb l'activitat Ioga Animal. Dissabte 17 d'octubre, 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 6 de la tarda començarà la nit de Sant Just al carrer 2026, pels diferents carrers del barri centre. També a les 6 de la tarda dissabte, a la pista superior del Poliesportiu de la Bonaigua, es farà la batllada d'arts marcials. I passem a l'últim dia de la setmana a Sant Just, diumenge 18 d'octubre, 11:15 del matí, contes tradicionals catalans al Jardí de Can Ginestar. I a 12:15 del matí, al celler de Can Ginestar, visita guiada a l'exposició Rastres. A les 12 del matí del diumenge, al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb l'activitat La biodiversitat al Parc de Torreblanca. I a les 12 del matí, a la Vagoneta, dins la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura, es faran actuacions de l'Escola de Ball, Anna Márquez i de Sant Feliu de Llobregat, i el grup Coros i Danses Sant Isidro Labrador de Cornellà de Llobregat. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu es farà el teatre infantil amb el nom La volta al món en menys de 80 dies, que explica la fascinant història de la periodista Nelly Bly.

encara tenim temps de repassar els titulars d'avui. La nit de Sant Just al carrer s'avança i se celebrarà el primer cap de setmana de les festes de tardor. El periodisme en el nou desordre mundial. La nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Albert Elfa. El periodista protagonitzarà la sessió el 15 d'octubre a la residència de la Mallola amb entrada gratuïta per les persones associades. Sant Just prepara una nova campanya de control i prevenció de plagues durant l'octubre i principis de novembre.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 13 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Hola, molt bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. En primer lloc, excusar-nos perquè la setmana passada no vam acudir a la nostra cita habitual. Em sembla que és una cosa que succeeix per primera vegada, però és que les condicions climatològiques, com recordareu, no eren les més adients i vam creure oportú reservar-nos per dies més tranquils i secs, sobretot. Molt bé, la música que acabem d'escoltar és un tema de la pel·lícula, de la banda sonora de la pel·lícula Fedora de Billy Wilder, 1978, que porta per títol Souvenir de Corfú, l'illa grega que té un paper molt important en el drama que comentarem avui tot seguit. Aquesta partitura, igual que la resta de la banda sonora, Billy Wilder la va encarregar amb un reputadíssim compositor com és Miklos Rossa, i efectivament va fer una composició amb 12 temes molt, molt adients que diguéssim que agafen molt tota la temàtica i ajuden molt a l'avanç del contingut de la pel·lícula, que després anirem comentant. Per fer una introducció podríem dir que amb una breu sinopsi podríem explicar que Fedora és una famosa actriu que mor a París atropellada per un tren. Aquí mor a París

0: una sorprenent aparença juvenil. En aquest punt, sobre Fedora, volia comentar que hi ha una cosa curiosa, i és que igual que va passar amb el seu dia amb Borsalino, que va interpretar Jean-Paul Belmondo, Fedora, el barret que porta ella, va crear estil personal, i tant amb llana com amb fieltro es va convertir en moda pràcticament, com a barret de senyores.
1: Una pamela, no? Una pamela estranya,
0: sí,
1: especial.
0: Sí, sí, molt característica.
1: És una maca.
0: Cinematogràficament, la pel·lícula es situa com a última, és a dir, que podríem dir que és el testament cinematogràfic. Sempre jo crec que amb això dels testaments cinematogràfics, i tenint en compte com acostumen a ser els directors que treballen molts fins a l'últim moment, jo crec que gairebé mai no hi ha un director que faci una pel·lícula conscient de que serà el seu testament cinematogràfic. I en aquest cas tampoc. Però, dit això, el que sí passa, si mireu unes quantes pel·lícules, per exemple, John Huston amb Dublineses, com es diu, Stanley Kubrick amb Eyes Wide Shut, i aquí mateix Billy Wilder amb Fedora, o sigui, si no estava pretès, doncs almenys sí que es va aconseguir d'alguna forma pràcticament donar una idea de comprimir el conjunt de l'essencial de la seva obra amb l'últim treball. I això crec que Fedora ho aconsegueix. El problema que té Billy Wilder és que ha fet com a mínim 5 obres mestres indiscutibles que tothom, tot bon aficionat, tot bon crític, tot bon historiador del cinema, les reconeix com a tal. Impossible al contrari. Llavors, amb el cas concret d'aquesta pel·lícula, Fedora, ell agafa voluntàriament el mateix tema i a sobre amb una entrevista que està publicada en llibre, que es diu Billy... A veure, un segon, que aquesta vegada el porto aquí. Billy i Joe, perquè és una entrevista doble que el crític de, que hi és de cinema, Michel Ciment, va fer... dues converses llargues, una amb Billy Wilder i una altra amb Joseph L. Mankiewicz. Bé, doncs a la conversa que va fer amb Billy Wilder, aquest es va extendre molt, tant a l'entrevistador com l'entrevistat, un preguntant i l'altre contestant, amb la pel·lícula Fedora, precisament. I és que, clar, ell diu, escolleixo William Holden. Per què? Perquè per mi, l'actor de la seva edat, que tenia que fer de productor d'una època ja que estava periclitant, que crepuscular, d'un determinat tipus de cinema clàssic de Hollywood, ell donava el paper perfectament. I, a més, les seves condicions, tant físiques com mentals, eren adients. Però, i això, una obra mestra de Billy Wilder és Sunset Boulevard, aquí estrenada com El crepúsculo de los dioses, 1950, i el tema és el mateix, i William Holden també era actor amb l'altre. Llavors diu, clar, a mi ja només em va faltar que volgués amb ella amb aquesta pel·lícula, perquè la premsa, acostumada sempre a trobar referents i tal, em digués, bueno, clar, la mateixa història, el mateix actor, com si em repetissa. I llavors una mica va tindre que anar amb el reste de la pel·lícula, anar sempre en contra de la pròpia història per fer-la diferent, perquè és que en realitat és diferent.
1: I tant.
0: Però sí que és curiós que... si aneu i mireu treballs del tipus que sigui sobre no hi ha Fedora, sinó sobre Billy Wilder, trobareu que difícilment es posa Fedora com una de les pel·lícules més importants. I aquí, modestament, perquè sóc el que he escollit la pel·lícula, us tinc que dir que jo discrepo amb tota la modèstia del món, perquè hi ha infinitat de gent que en sap molt més, però per mi Fedora és un compendi del millor cinema de Billy Wilder. I reconec que n'ha fet de molt bo i que he gaudit moltíssim i que potser té aspectes més brillants que aquesta pel·lícula, però per mi hi ha un punt de tendresa en aquesta pel·lícula que et corprèn. No pot ser d'una altra manera. Per cert, abans de passar la paraula a l'Anastasi, dir-vos que la podeu trobar sense cap tipus de problema i amb qualitat i subtítols, etc., a Filmin.
1: Sí.
0: Dit això, comencem pel principi. Bona tarda, Jan. Com ha anat la setmana?
2: Com esteu? Bé, prou bé.
0: Bé, m'agradaria que em diguessis d'una forma comprimida.
2: Sí.
0: Com creus que acabarem el dia nosaltres avui?
2: Avui feliços, segur.
0: Feliços.
1: Oh, sí, sí, seria interessant,
0: que...
1: eh?
0: Necessitava que m'ho diguessis.
1: Vull creure que hem tingut bastants disgustos.
0: Diuen... Perquè estic tot el dia sentint parlar de l'infern.
2: Sí, no?
0: Jo, per mi, l'infern sempre ha sigut el de Dante, a la Divina Comèdia.
2: No, treu molt bona... O sigui, apreta molt aquell camp, però no té que ser complicat, tal com està el Barça.
0: Molt bé.
1: Aquesta fe, m'agrada aquesta
0: fe. I ens agrada i tant. Anastasi,
1: què tal?
0: Pregunta obligada, com ha anat la setmana?
1: La setmana bé, el dia d'avui una mica he agitat tot ell, perquè he tingut bastantes coses que no han anat com jo volia, no he tingut temps de preparar les coses com volia, però bé, hem tingut una mala notícia a l'última hora, no?
0: Sí.
1: Sí, una persona a la que havíem parlat d'ella.
0: Vosaltres sabeu que hem fet promoció del barri que ens acull sempre per acabar de muntar l'escaleta del programa.
1: Promoció desinteressada, totalment.
0: Desinteressada. Doncs bé, el bar Siena segueix obrint, però ho farà els matins fins a les 3.
1: Exacte.
0: Fins, això no serà definitiu, fins que ens avisin que ja tornarà a fer-ho matí i tarda. De moment hi ha una persona vinculada a la propietat que s'ha jubilat i llavors això obliga a prendre de manera temporal aquesta determinació. És dir, que el que us hem aconsellat moltes vegades és que, escolteu, ens podem veure abans de començar el programa al Bar Siena, això ara queda ajornat fins a nova instrucció.
1: Nova ordre. I la Viking, en qualsevol cas, sembla que causa baixa, que és la persona que portava el...
0: Sí, bueno, causa baixa a la tarda perquè entrarà a treballar de matí.
1: Clar. Sí, causa baixa per la tarda. Bé, doncs res, ja ho sabeu.
0: Bueno, ja podem tornar a Fedora, que és el que ens ocupa avui, amb ella, el seu barret, el tren...
1: Sí.
0: Endavant. Anastasi, què ens expliques?
1: No, crec que has dit coses que són claus. Clar, és que la pel·lícula, si l'has d'explicar bé, tu crec que ho has fet molt bé, perquè has explicat lo just per no haver d'entrar en el complicat laberint que és la pel·lícula, si l'has d'explicar.
0: És laberíntica.
1: Si la veus, no tant, però si l'has d'explicar, és molt laberíntica. Perquè amunt i avall i davant i enrere. El concepte del flashback, que és allò que dèiem, el flashback és allò d'anar enrere, aquesta pel·lícula, i va. Però també va endavant una altra vegada i torna a anar enrere, i dintre d'una anada enrere hi han coses que són d'endavant. És a dir, que tot ella té una estructura molt complexa i, com dius tu, segurament per la voluntat i el control que tenia realment sobre l'art del cinema, el Billy Wilder, perquè ell volia fer una pel·lícula diferent, perquè pel·lícules similars n'hi han. O sigui, el que dèiem, la mateixa Sunset Boulevard, és una pel·lícula que parla de la mateixa realitat.
0: Sí.
1: Parla d'una indústria que està en un moment en què hi ha les velles figures aquelles que vivien d'una manera determinada en uns barris determinats de Hollywood i que guanyaven uns diners determinats, però s'està acabant. I com que s'està acabant, doncs aquestes estrelles, que sobretot perquè s'han fet grans, la majoria, doncs lògicament han de buscar-se la vida. Llavors, el normal és que deixin de treballar i moltes d'elles van deixar de treballar. I això ha passat en totes les cinematografies. També la nostra. Ara fa dos dies hem vist la Bàrbara Rey pujant a l'escenari d'aquí, de Sitges.
0: De Sitges.
1: Bé, clar, veus la Bàrbara Rey que, malgrat tot, entre les operacions i una cosa i l'altra, es conserva força bé. Però, clar, la Bàrbara Rey va viure una època d'un esplendor a la espanyola absolutament tremendo. Evidentment, després hi ha hagut un silenci molt llarg.
0: La Bàrbara Rey Potser podria ser la nostra mama, no?
1: Bueno, no tant, em sembla que està... No, no tant.
0: Bueno, no entrem en xifres.
1: No arriba als 80, però bueno, sí, és gran, realment. I, clar, què passa? Que d'ella se n'ha parlat, però se n'ha parlat per a terrons, de cinema, se n'ha deixat de parlar d'ella des de fa dècades. Sí. I el mateix havia passat amb artistes com aquesta. Fedora no era més que això, un cas d'una persona que va tenir un gran triomf, que va ser molt guapa, que tothom l'apreciava per la seva bellesa i per ser una gran artista, que es deia sense dir... Llavors no hi havia bones actrius o males actrius, es parlava d'un gran artista. Si actuava millor o pitjor,
0: sí, s'entenia
1: una estrella. Exacte, una estrella. Sí. Llavors, clar, dintre d'aquest joc que Billy Wilder està disposat a jugar en aquesta pel·lícula, com dius tu, és un repte, perquè... Billy Wilder, jo penso que se sent, normalment té de tot Billy Wilder la seva carrera, però jo crec que se sent on realment se sent còmode de veritat, direm, seria o la comèdia o allí on la història demana un ritme força trepidant. Per exemple, Primera Plana. Primera Plana és una pel·lícula que no és una comèdia, quasi bé ho és, però, de fet, és una pel·lícula que exigeix un ritme apartat i trepidant i tal. I les altres...
0: L'Apartamento.
1: I L'Apartamento és una altra.
0: Com fa el Deshielo Loco.
1: És una altra. Per tant,
0: fixeu-se, clar, o sigui, els títols que estem dient.
1: Aquelles que no he dit abans el Pep, les cinc que no he dit.
0: Perdició, Testigo de Cargo, okay. El Gran Carnaval, Traidor, aquestes serien les millors, sí. per nosaltres. Sí. Traidor en el Infierno, sí. Día sin Huella, bueno, aquí Òscar.
1: També és Òscar.
0: Aquí va guanyar l'Òscar.
1: Sí, sí.
0: Que en anglès és de Lost Weekend. Uh-huh. Un, dos, tres, que també és una pel·lícula que té...
1: Ah, sí.
0: No, o sigui, no, i se no et deixa respirar.
1: Sí, sí,
0: és amb el Horst Burschel.
1: Sí, Horst Burschel, sí, senyor.
0: Sabrina, sí. I bueno, aquí ja és més romàntica. La que ens ocupa avui, el 78, Fedora, el 81, aquí un amigo, que és l'última pel·lícula que va dirigir del total de 26.
1: Sí. Sí.
0: O sigui, Fedora seria l'última obra important, però sí. Aquí un amigo és l'última pel·lícula.
1: Sí.
0: Primera Plana, que és, em sembla que l'has anomenat,
1: sí,
0: és una pel·lícula
1: molt
0: bona. Sí,
1: perquè per mi és una pel·lícula entusiasta.
0: Hi havia una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt des de la primera vegada que la vaig veure, perquè em va semblar una comèdia, que és Kiss Me Stupid.
1: Ah, Kiss Me Stupid.
0: Que és Bésame
1: Tonto. Bésame Tonto, que es va dir aquí bé.
0: Que sembla que la feien, o sigui, la feia la Kim Novak.
1: La Kim Novak, sí.
0: I el Frank McMurray, crec.
1: Sí, un actor especial.
0: Irma la Dulce.
1: Home, què dir d'Irma la Dulce.
0: Aquesta, el Jack Lemmon i la Shirley MacLaine. Sí. I després n'hi ha una que per mi és la primera, però ja tenia... anunciava que... Estàvem davant d'un gran director que és Curves Peligroses.
1: Curves Peligroses.
0: Que el va codirigir amb Alexander Sway. Uh-huh. Em fa molta gràcia que en aquest llibre que us he comentat de Michel Simen, uh-huh. Billy and Joe, parla d'aquesta pel·lícula, però li passa una d'aquelles absències que a vegades ens passa a nosaltres.
1: Sí.
0: Però com que en el moment en què es va fer el llibre no hi havia internet, no van poder consultar, i ell diu, sí, aquesta la vaig dirigir amb un altre, que no sé què, total, que no se'n recordava,
1: no se'n recordava
0: de l'Alexander Sway.
1: No, bé, té això, és una pel·lícula diferent d'ell, és evident, però ell, el ritme que imprimeix intern, el que dèiem a vegades, el muntatge intern i el muntatge extern, la comèdia i aquest tipus de coses trepidants que ell ha rodat a vegades, exigeixen que internament passin coses, no solament és l'extern, és el tall del muntatge, sinó que internament han de passar coses. I ell, en aquesta pel·lícula, on aparentment hagués pogut fer una pel·lícula més tranquil·la, en aquest sentit, també li imprimeix un bon ritme. Penses que és una pel·lícula que hi ha moments que el tall de plano va molt ràpid i internament l'acció no hi ha parada, no té parades. O sigui, sí, hi ha el moment que del final del funeral últim, de quan s'ha d'omplir la sala, hi ha un moment de relax perquè bueno, ja correspon el que estem explicant en aquell moment. Però la resta de pel·lícula, excepte aquest, quasi sempre estan passant coses dintre del quadre i un puja i l'altre entra i està tot molt ben lligat. És una pel·lícula amb un muntatge intern, que es diu, amb una posta en escena absolutament impecable.
0: Sí.
1: I pensem que està fent una cosa molt complicada.
0: I ara hi ha una cosa, això que dius tu, em fa recordar que crec que és interessant que ho comentis perquè... Els que ens esteu sentint, jo penso que teniu que veure aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: La teniu a mà si teniu Filmin.
1: I tant.
0: I és la diferència que hi ha, que ell la comenta també aquí en el llibre,
1: sí.
0: I és important perquè ell destaca això. I Michel Simen diu, ostres, doncs tens raó. Perquè Michel Simen li diu, vostè comença la pel·lícula i l'acaba igual que la comença.
1: Sí.
0: Amb l'escena del tren, no direm què passa.
1: Sí, sí.
0: Amb l'escena del tren.
1: Sí.
0: I ell diu, s'equivoca.
1: Sí.
0: Diu, jo sabia que em dirien, la premsa em diria això que em diu vostè.
1: Sí, no és veritat.
0: No és veritat.
1: Clar que sí,
0: és veritat. La començo amb l'actriu i l'acabo amb la,
1: que el públic ja
0: la
1: sap
0: companya,
1: que...
0: la companya de l'actriu. Però el públic ja sap el que passarà.
1: Ja sap el que passarà.
0: Per tant, no li torno a ensenyar.
1: No és el mateix.
0: Diu, perquè el que no s'ha de fer mai és ensenyar una cosa dues vegades.
1: A més que no tingui una voluntat molt explícita.
0: A no ser que sigui algo que
1: no
0: que sigui fet expressament.
1: Molt expressament.
0: Però com a recurs mai.
1: No. Això és veritat, i a més té raó. I un dels mèrits de la pel·lícula que té és que la funció dels flashbacks, la funció de la barreja de present, passat recent i passat remot, que és que està barrejant tres temporalitats molt diferents, les està fent i al mateix temps està jugant amb que no simplement sigui el joc de ara t'ensenyaré què va passar uns mesos abans, ara t'ensenyaré què va passar uns anys abans. No, no, si és que a l'ensenyar-t'ho, la teva lectura que havies fet del que era el que t'havien explicat fins aquell moment, canvia. Perquè t'introdueix unes dades en aquest passat, sigui el remot o sigui el recent, en el que tu dius, ah, però si això no és allò que semblava. Un cirurgià, per què un cirurgià? I això, i per què això?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Aquest és el cas, i diria, el que introdueix un ritme per l'espectador d'estar molt pendent i d'estar molt enganxat i de sensació de vertigen d'alguna manera, de velocitat, és aquest tipus de coses, que t'està fent un joc permanent de trompell, que diuen els francesos, d'enganyar l'ull,
0: de
1: dir, ara tu penses que era això, doncs no és això. Molt Brian De Palma, per altra banda, també. O sigui, ara, de cop, ve Brian De Palma, que és per una altra referència que tinc, també ve Brian De Palma. És a dir, aquest, ara t'explicaré
0: una
1: altra
0: vertent. Però dic una cosa, mira, ara que diem això, passa el mateix amb Mankiewicz, amb la huella. Te recordes la huella?
1: Sí, tant, la recordo molt bé.
0: Passa el mateix que aquí, també. Hi ha aquest joc de endavant, enrere...
1: Clar, la huella és un bon exemple també d'aquest tipus.
0: Sí, perquè també em sembla que és de les últimes, si no l'última de Mankiewicz.
1: Sí, i el que passa està explicada d'una manera molt diferent, això és veritat. La huella és una pel·lícula quasi de molt pocs planos, i aquesta encara és una pel·lícula... No, no, jo penso una... Hem fet bé de recomanar aquesta pel·lícula. Una, pels que no coneixen Billy Wilder, és una manera de mirar el catàleg que té i que Filmin també les té, és a dir, no hi són totes, però en té unes quantes, vull dir que a través d'aquesta, els qui no coneguin Billy Wilder o no el coneguin prou, el poden redescobrir, veient una pel·lícula que és Billy Wilder, però diferent. És a dir, és un Billy Wilder lleugerament diferent de totes les altres. I no és per mal, sinó que jo penso que és per bé. És a dir, és un Billy Wilder diferent, però clar, un tio que sap tant de cinema, que sap dirigir tan bé, no pot fallar. És a dir, llavors, té una... I el guió que té és un guió que és un guió de ferro. És a dir, és un guió de ferro. Aquí no s'inventa res. O sigui... Saps? Ja, que
0: ara
1: coses.
0: Que està tan de moda parlar del gir de guió,
1: sí.
0: Aquí, a meitat de la pel·lícula, hi ha un gir una mica més endavant de la meitat.
1: Sí,
0: impressionant.
1: Sí.
0: I això està fet al 78, eh?
1: Sí, sí,
0: que ara sembla que a partir del 2010 hagin descobert
1: hem inventat el cinema.
0: La sopa d'all. Sí.
1: No, no solament això, sinó que m'acabes de dir una cosa molt interessant. Els girs de guió, segons els que tenen, els que escriuen llibres sobre guionitzar, parlen de que s'ha de produir més o menys en el primer terç, entre el primer i el segon, després hi ha l'últim gir que es produeix a l'últim terç. Bé, en aquí s'ho trenca una mica, això, ell, perquè tot i que en algun moment pot coincidir més o menys amb el que és la norma establerta, ell està constantment introduint petits girs. Entenem per girs, jo fins ara creia una cosa, i ara, hosti, ara me'n dono compte, i això fa que tu facis un clic... i que realment és un clic activador. Activador en el sentit que la pel·lícula avança a partir d'aquí. Per tant, no deixa de ser petits girs de guió. I ho fa a través d'això, que té aquest joc de permanentment havent no enganyat, ha ocultat una part del tema, de cop en descobreixes una mica, creus que ho has descobert tot, però quan te'n vas al passat remot, te'n dones compte que no havies descobert tot. I quan te'n vas al recent... dius, ah, ara es confirma que efectivament...
0: Sí, sí.
1: És un joc, és un puzzle.
0: Sí, sí, és un puzzle.
1: És un puzzle. I de muntatges, clar.
0: I ell et repta, com a espectador, a seguir-lo i a muntar-lo.
1: Exacte.
0: Hi ha una altra cosa que és interessant en aquesta pel·lícula, s'ha donat molt també amb altres, i és que hi ha algunes col·laboracions puntuals, com és el cas de Henry Fonda, que fa de president de l'Acadèmia, que es desplaça a Corfú per donar-li a la gran actriu un Òscar honorífic, no?
1: Henry Fonda com a Henry Fonda.
0: Sí, sí.
1: Ah, no es diu d'altra manera.
0: Sí. I després hi ha un que és un actor que és Michael York,
1: és
0: que aquest havia fet una pel·lícula amb ella, sí. Llavors hi havia un reconeixement entre els dos i...
1: No, hi havia hagut alguna mica de, sí, de història, si no d'amor, sí, com a mínim d'atracció,
0: sí,
1: no?
0: Romans o algo, sí, sí,
1: algo així.
0: I ell fa de Michael York.
1: I fa de Michael York. No,
0: Michael
1: és un
0: York
1: actor
0: fa
1: fent...
0: de Michael York.
1: I això és curiós. Això és molta valentia, perquè, evidentment, és com quan barreja gèneres. Un documental és un documental, la ficció és la ficció. Bueno, resulta que avui està de moda barrejar-ho tot i a mi em sembla molt bé. En aquell moment, fer aquest joc de trencar...
0: Era innovador,
1: era
0: crec
1: molt
0: jo.
1: Innovador, perquè sí. En teatre s'havia trencat la quarta paret. En aquest cas, també és trencar la quarta paret. O sigui, de cop és com si en el públic diguessis... El tu, que ara està parlant el de veritat, que no... Sí. És el mateix que quan un
0: és Henry Fonda,
1: És Henry Fonda. És el Michael York, eh? Clar, i és... Això també activa en la pel·lícula un altre mecanisme que és paral·lel als altres i que no trenca per res, però que col·labora en aquesta sensació de màquina complexa, però que funciona tot molt bé. És igual que hi vagi posant elements que de cop et poden sorprendre, funcionen perquè van a favor també de la història, perquè Michael York també es juga a favor de la història. El famós The Last Waltz, el vals final, no? És un moment realment, perquè clar, t'explica coses.
0: Després, si parlem de l'equip tècnic, sí. Ja, bueno, naturalment s'ha dit moltes vegades que Billy Wilder és el director, el guió està fet per Billy Wilder i Ian Diamond sobre una novel·la de Tom Tryon, que jo crec que aquest Tom Tryon és aquell que va fer el Cardenal, no?, com a actor.
1: Sí, és veritat, deu ser el mateix. És un cognom.
0: No tenia ni idea de que havia
1: és
0: fet novel·les.
1: És un cognom, jo tampoc. És un
0: I si
1: cognom
0: no,
1: peculiar.
0: Si no, nom i cognom
1: coincideixen. Hi ha la casualitat que es diguin igual. Hem de mirar.
0: No ho he pogut verificar,
1: jo tampoc,
0: això.
1: Jo tampoc, m'ho apunto per mirar-ho algun dia. Tom Tryon.
0: Després hi ha una cosa. Una vegada conegut el guió, això forma part de les curiositats,
1: sí.
0: Resulta que una productora americana que li va ser presentat el va rebutjar. Va dir, no, això és massa, no és comercial, això. I llavors es va tindre que fer una col·laboració entre França i la RFA, sí. Alemanya de l'Est. Bavaria Films va ser la que va acabar produint-lo.
1: RFA o RDA? Va ser de l'Est o de l'Oest, us recordes?
0: RDA.
1: RDA, sí, RDA, Alemanya, sí, de l'Est.
0: Alemanya de l'Est,
1: sí, sí. Sí, sí. Bavari. Clar, els actors, hi ha actors.
0: Llavors,
1: alemanys,
0: la fotografia, molt important,
1: sí,
0: és Jerry Fisher.
1: Sí, sí, sí.
0: Jerry Fisher és un reputadíssim, sí, sí, que ha treballat amb Kazan, que ha treballat, sí, bueno, amb els millors,
1: sí, sí, sí.
0: Amb el L'Ocell, per exemple.
1: No, és una pel·lícula en aquest sentit molt...
0: I la música, ja em dic, Miklo Roxa...
1: És de lo milloret del moment, com a músic.
0: Del firmament...
1: Sí, sí, diria que és un músic de concert, és a dir, és un tio que realment, a més, ha escrit música per concert, és a dir, és un
0: grans
1: tio
0: concerts,
1: molt, sí, molt solvent.
0: I després, si anem a parlar dels tres, quatre protagonistes bàsics, William Holden, per mi, fa un gran paper.
1: Sí, senyor.
0: Si hem de dir referències d'ell, pues, Grupo Salvaje, Sunset Boulevard, Sabrina, Picnic, El Puente sobre el Río Kwai i aniríem tirant.
1: Sí, senyor.
0: En canvi, per mi, l'actriu, Marta Keller,
1: sí.
0: A mi, jo crec que no és dels punts forts de la pel·lícula.
1: És fluixa.
0: I en canvi, Hildegard Knef...
1: És fluixa, ens transmet alguna cosa, sí, no té la potència.
0: No, jo crec que no està a l'alçada. En canvi, sí, la Hildegard Knef, sí, que en aquest cas, si la veieu, és la senyora...
1: La senyora ja gran, diguem.
0: Comtesa. Bueno, aquesta dona fa un, sí, paperàs, sí, bestial.
1: Sí, sí, és veritat. És veritat que a vegades deixem... Això hi ha una lectura que a vegades hem de fer dos vegades, que és, a vegades el personatge fa que un actor sembli millor o pitjor.
0: Sí.
1: I a vegades costa discernir fins a quin punt aquell personatge ha perjudicat o ha beneficiat l'actor o l'actriu. Fixa que els actors actrius escollen papers en funció a vegades també d'això, és a dir, del fet que es pugui lluir, i clar, entre el lluïment i entra també que aquell personatge es faci agradable, simpàtic per la gent o no. I aquí passa que la Keller és molt freda, és alemana, té aquesta cosa d'actoral molt fred,
0: sí,
1: és molt alemanya, perdó, i és molt freda. I el personatge també, amb el qual d'alguna manera se sumen dos fredors que no beneficien. Era el que volia ell, era prou bon director com per haver-ho vist i dir, escolta,
0: sí,
1: vaig a intentar-ho arreglar això o canvio l'actriu. No ho va fer.
0: No ho va fer.
1: Em fa dubtar. Quan veus aquest
0: no
1: joc
0: fer,
1: que vist des de fora...
0: I després també tinc una cosa, m'he posat a mirar.
1: Es mira
0: sí, la Marta Heller, quines pel·lícules havia fet.
1: Sí.
0: Només n'he vist una.
1: Sí.
0: De les 8 o 10 que posa Google.
1: Sí, sí. No, no, no.
0: O sigui, vol dir que és una cinematografia molt fluixa, sense premis ni històries.
1: En canvi, els secundaris, el doctor Bando, per exemple, el que fa de doctor...
0: José Ferrer.
1: El José Ferrer, és perfecte. En aquesta pel·lícula està, a més a més, està com molt... Bueno, atrezzat.
0: Caracteritzat.
1: És impecable. Però
0: té un paper impecable.
1: Recorda que hi ha... Bueno, el públic ho veurà, que hi ha un moment que cita ni més ni menys que Franco.
0: Sí.
1: El Bando aquest per cita al Franco. Per què? Ja ho veureu, perquè el cita. Home, referència que em va semblar...
0: Després, hi ha una altra cosa que no sé si t'hi has fixat, que és molt curiosa, perquè resulta que el nom, es veu que el nom que tenia com a actor és diferent. Però com que l'actor és tan característic,
1: sí.
0: Perquè sabíeu de què us parlo, és l'individu que fa de xòfer de la comtessa,
1: sí.
0: Que porta cap aquí, cap allà, a la senyora que controla... que li fa una mica d'assistent,
1: sí.
0: A l'actriu.
1: Sí.
0: Bueno, pues aquest, que hi ha un moment en què dona un cop amb William Holden i l'estaborneix,
1: uh-huh.
0: Aquest actor és un actor característic de diverses pel·lícules, 8 o 10, potser,
1: sí.
0: De Fassbinder.
1: Ah, fixa't.
0: Te recordes aquell paio
1: ara que ho dius, sí, però no, sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Resulta que
1: no,
0: a Fassbinder té un nom i aquí té un altre.
1: I aquí canvia de nom ell.
0: Sí.
1: Ja pot ser, els actors a vegades es canvien, fan això.
0: És curiós.
1: En algunes pel·lícules apareixen amb un nom i amb un altre. Sí,
0: m'ha
1: sí.
0: Semblat curiós.
1: Sí, és veritat, és l'actor, tens raó. Quan el vaig veure vaig pensar-hi
0: sí,
1: i després se'm
0: sí,
1: diu, veritat, sí, tens raó. I després hi ha una altra cosa també de maca. Bueno, hi ha frases interessants a la pel·lícula, tot i que la pel·lícula no és una pel·lícula de frases, tot i que en tenen. Però hi ha una que m'agrada molt, però no recordo, és el minut a l'hora i 31 minuts, i vaig apuntar-m'ho, i ara hauria de tornar-la a veure per recordar qui la diu. Crec que és ell, el Holden, que diu, ella parla de la interpretació com un valor o tal, o és al revés, és ell, en qualsevol cas diu, en anglès diu, acting is for old Vic. Què vol dir? Actuar, o sigui, l'actuació és per la gent d'allò de Shakespeare, del teatre shakespearià. Uh-huh. Old Vic és el teatre on es feia Shakespeare.
0: Yeah.
1: És per Old Vic. Que va pensar, bueno, això realment són una manera de donar-li, de no dir, els actors de cine no són actors de teatre. Però ho diu d'una manera molt maca, molt elegant.
0: Yeah.
1: No sé com està subtitulada, no me'n recordo com ho diu. No deu dir Old Vic, perquè Old Vic no se n'assabenta ningú de què vol dir.
0: Bueno, però en tot cas, els diàlegs de la pel·lícula són elaborats, eh?
1: Sí,
0: són cultes, eh?
1: Sí, i tant. No, ho són. Vull dir que sí, però no és una pel·lícula en què el diàleg jugui aquella cosa que a vegades hi han de... pam, jo dic això, tu dius això... No, però són diàlegs molt sòlids, és sòlida, és una pel·lícula sòlida en aquest nivell.
0: Després hi ha personatges secundaris, molt secundaris,
1: sí.
0: Que són... brillen, tenen un brillo especial. Com, per exemple, el senyor que fa que lloga les habitacions,
1: sí.
0: Amb aquella mena d'hotelets,
1: sí.
0: Una mica cutre.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És un tio intervencionista, sí, però sí. Amb un cert estil. I sí, tal. Ah, sí. Vostè? Bueno, per això li costarà tant. Diu, no, però jo no puc arribar aquí perquè sóc un productor, però sóc un productor independent.
1: Diu,
0: ah, d'aquests que no tenen diners.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, ja, saps allò que...
1: No, està bé, està bé.
0: Personatges
1: està...
0: que estan ben aprofitats,
1: sí, sí.
0: Perquè se'ls presenta com pillos,
1: sí.
0: Però a la vegada el text que tenen ens dona una idea molt clara de quin és l'altre personatge, no?
1: Sí, sí, sí, però clar, és el que ha de fer un guió.
0: Soc un productor independent. Ah, d'aquests que no tenen un duro. Bueno, doncs llavors ja li reservo l'habitació 6, que està a l'altra banda, que ja li anirà bé. I ell diu, té bany? Diu, sí, bueno, doncs així està bé.
1: No, el mateix ara em fas pensar, aquest perquè té diàleg, però els que pràcticament no tenen diàleg, que són els que porten les corones de flors en el funeral, diguem, en aquest funeral final, per entendre'ns, ja no és de paraula, perquè parlen molt poc, però l'acting és impecable, és quasi, diria, molt... molt... Ara caminen cap aquí, ara caminen cap aquí, ara ens anem d'anar, no podem entrar, i se'n van. Ara tornen, ara sí, sí, ara... És la posta en escena,
0: allò
1: és impecable.
0: És París, però sembla el Vaticà,
1: Sembla el Vaticà, aquella escena.
0: El rigor que hi ha allí...
1: És veritat, tens raó. Sembla una escena feta a Sant Pere del Vaticà,
0: sí,
1: realment.
0: Sí,
1: no, no, realment és una... Per tant, pel·lícula interessant de totes, que la veieu amb totes les... Bueno, amb totes les observacions que s'han fet...
0: El Billy Wilder té moltes frases ingenioses, però n'he guardat una pel final, i és que diu, jo, si alguna cosa he tingut present des del principi, que crec que és el que ha de tindre present tot director de cinema, és prohibit avorrir l'espectador. Sí. Diu, i llavors, sempre que he filmat, he tingut en compte aquesta màxima.
1: Doncs pues em sembla molt bé. Em sembla molt bé. Una bona frase per potser acabar la
0: Aquí ho deixem. I llavors, com recordareu, l'últim dia vam deixar pendent de parlar, de fer una referència al palmarès del Festival de Sant Sebastià. Aquest any s'ha celebrat, com tots els anys, a principi de setembre, i el festival ha tingut algunes coses que penso que són interessants. Per exemple, la Conxa o Coquilla d'Or, millor pel·lícula, Tender Loving Car, de Mike Leigh. Mike Leigh és un home que socialment compromès i que sembla ser que va parlar que potser seria la seva última pel·lícula, però sembla que és una pel·lícula força interessant. A mi és un tipus de cinema que és aquest cinema social britànic, en el que també hi podríem posar aquell amic nostre, com es diu, ja sempre em poso amb algun parany d'aquest.
1: Un home que ha estat premiat en algun festival d'aquí alguna vegada. A Manta de festivals, sí. I que és un home que va fer Tierra y Libertad, per exemple.
0: Exactament, sí.
1: Ara es falta solament dir el nom.
0: Bueno,
1: digue'l tu mateix, va, que el saps.
0: No, digue'l.
1: No, no me'n recordo. I no en coneixeu d'altre. Bueno, i el seu també, que va fer la mateixa carrera que ell, que van començar fent televisió, que al mateix temps ha fet... I van començar pràcticament fent televisió en el sentit de reportatges per televisió, després petits documentals...
0: Ken Loach.
1: Que després van fer programes d'allò, documentals de televisió, sí. I després van acabar fent cinema. Ell és un, Mike Leigh està en aquesta línia i crec que va començar de la mateixa manera, i l'altre és el d'Amistades Peligroses, el director... O la furgoneta, el director que era el... Bueno, un director també, que també ha tingut, i que ha tingut un recorregut en aquest cas no tan compromès, tot i que sempre ha mantingut una certa vinculació amb aquest origen social, diguem que ell, de preocupació social que sempre havia tingut. I aquests tres jo precisament els junto molt, i de Mike Leigh recordo molt de carinyo la... Secretos i Mentires, aquella que feia plorar molt, una pel·lícula que feia plorar molt, que parlava d'un fotògraf d'estudi que feia fotos de casaments, de batejos, i la gent anava a l'estudi a fer-se fotos. I era una pel·lícula molt interessant. Bueno, total, trenquem la línia d'oblits, perquè això sembla... simplement tanquem amb el director aquest, que va ser col·lega d'ells, que va ser el de... el que t'he dit jo, la pel·lícula que t'he dit abans.
0: A veure... Amistades Peligroses, sí. És que estem parlant de la pel·lícula de John Malkovich i Glenn Close,
1: sí, correcte.
0: I Michelle Pfeiffer,
1: sí, el director.
0: Que d'aquí venen les amistats perilloses, perquè, clar, amb aquestes dones tenia que ser l'amistat perillosa.
1: Exacte.
0: Estem parlant de Stephen Frears.
1: Ah, Stephen Frears. Stephen Frears fa una carrera paral·lela,
0: sí.
1: Sobretot en el... En el...
0: Que ja ara com que em ve, també ja la deixo anar, tenim un altre, que és... Lindsay Anderson, que va fer una pel·lícula com If, que algun dia la portarem, sí. Perquè és una pel·lícula per recuperar.
1: Sí, l'hem dit, a vegades l'hem de recuperar, perquè és una pel·lícula que ens va agradar molt a la seva època. Pot passar que tinguem algun d'aquests ensurts que les tenim, però jo crec que aguantarà.
0: Una pel·lícula que pot ser precursora d'una pel·lícula tan bèstia i tan controvertida, podríem dir,
1: sí.
0: Com és A Clockwork Orange.
1: Sí.
0: De Stanley Kubrick.
1: És veritat.
0: La naranja mecànica.
1: Sí. Té alguna cosa.
0: Sí, hi ha una rebel·lió de joves, aquí és en un internet anglès, però en el que també hi ha uns costums contra els que rebel·len una mica dures.
1: Sí.
0: I això ens porta una mica...
1: Sí. El bullying i el corrent, sí. Estaríem en aquest món molt més cap aquí.
0: Bueno, però estàvem al palmarès.
1: Estàvem i ens hem perdut.
0: Ens agrada perdre'ns.
1: Molt, molt.
0: El premi especial del jurat és per Border, de A, o sigui, A.H. Biao. La Conxa de Plata, la millor direcció, per Amanda Kernel, per Brace Your Heart. La Conxa de Plata, millor interpretació protagonista, ha estat ex aequo per Kate O'Flynn, per Tender Loving Car, la mateixa pel·lícula que ha guanyat de Mike Leigh la Concha d'Or, i Astakama August, de Hans-Peter Molan. És un director d'aquest que és molt interessant. Hi he vist alguna pel·lícula, Hans-Peter Molan és un tio a tenir en compte. La Concha de Plata, a la millor interpretació del repartiment, està per un espanyol, per Javier Cámara, per 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. El premi a la millor fotografia per Oscar dels Bacon, per la pel·lícula de Hans-Peter Molan, que hem comentat abans, que és Grow of the Soil. Mm-hmm. Premi a la millor guió per Mike Lee, per Tender Loving Car. Premi de la SGAE a la millor música original per Amin Bouhafa, per Milo, de Nicole García, França. Premi New Directors per Body of Glass, de Noemi Ada, de Alemanya i França. Premi Horizons Latins per La il·lusió de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti, Argentina. Amb menció especial per Mosques, de Fernando Einbache, que s'estrena aquests dies a les pantalles nostres. I Miasma, de Jane Schoenbrum, de Estats Units i Canadà. Després tenim el Premi del Públic, que no s'imaginareu mai a qui li han donat el Premi Públic a la millor pel·lícula. La Bola Negra,
1: sí, senyora,
0: de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que, com sabreu, va ser escollida per enviar-la als Oscars representant Espanya. Premi del Públic a la millor pel·lícula europea, Naza, de Yuval Abraham i Raquel Sor. Bueno, Naza és una pel·lícula de la que volia parlar, però en parlarem un altre dia. En tot cas, Dirbus, que és una pel·lícula que se n'ha parlat una mica, no massa, però és una pel·lícula molt interessant, és un documental en blanc i negre,
1: sí.
0: 24 entrevistes de 24 soldats o sigui, soldats o de graduació israelí, que fora de càmera i inidentificables perquè se l'estaven jugant,
1: sí,
0: parlen una mica de lo que és Naza. Naza se li diu danys col·laterals.
1: Sí.
0: O sigui, danys col·laterals per ells són morts col·laterals.
1: Morts,
0: o sigui, infants, dones i persones grans.
1: Una quantificació de quant val, diguem,
0: palestins.
1: Per quan has de fer que un atemptat concret amb una persona, quin és el valor d'aquella persona de matar-la, que justificaria un número de morts determinada. És a dir, si fes un gran mandatari, justificaria X número de morts.
0: Correcte.
1: Va per aquí la cosa, no?
0: Correcte.
1: Si és menor, el seu valor també justifica una mica menys de gent hauria de morir.
0: Sí.
1: És això.
0: És una cosa terrible.
1: És comercialitzar amb la vida i la mort, sí, sí.
0: Bé, i després hi ha algun altre... Hi ha, per exemple, el Premi Dama de la Joventut per La il·lusió d'un verano sin fin, d'Alexandra Sanguinetti, Argentina. Premi Agenda 2030 Euskadi Basque Country per Ceniza en la Boca, que precisament la tinc per demà, de Diego Luna, Mèxico. Això seria el més destacat perquè... No sé si s'hi heu fixat, primer tenim una inflació de festivals.
1: Sí.
0: Avui, per exemple, aquesta setmana s'està produint el Festival de Sitges. I llavors, què voleu que us digui? Hi ha moltes pel·lícules que reben premis perquè hi ha moltes seccions, moltes, 25-30 seccions.
1: I
0: llavors, exacte, és difícil, que és com quan es reparteixen bofetades. Si hi ha molts repartidors, tots heu estat amb alguna mani, és raro que no et toqui alguna.
1: Doncs sí, senyor.
0: I ara et toca tu.
1: Sí, abans que res d'entrar a la secció d'aula de cinema, per treure'm l'espineta, la pel·lícula de Mike Lee del 96 era Secretos y Mentiras.
0: Secretos y Mentiras, molt bé.
1: És una pel·lícula meravellosa, un abandó d'una mare que deixa una filla. I després, recordar que el Mike Lee jo el vaig conèixer en els Cinemes Verdi, quan el va presentar la nostra amiga en el festival.
0: La Conxita.
1: La Conxita.
0: Jo hi era aquell any, també.
1: Pues jo estava allà, estava assegut allà a la butaca.
0: I era
1: amb la seva senyora, ella va aparèixer també.
0: Aquell any, precisament,
1: la seva dona actriu, que també
0: sembla que era el 2018,
1: sí.
0: I jo vaig participar com a membre del jurat per l'Associació de Crítics i Escriptors Cinematogràfics, l'ASEC, de la que formo part.
1: Allí es va passar el Mr. Turner, em sembla que era, sí, sobre el Turner, el pintor, i es va parlar de Peterloo, que era la següent pel·lícula que faria sobre la revolució, la revolta que havia hagut a Peterloo. Sí. Bé, ara finalment m'hi treu l'espineta. Bueno, ara anem per l'altra. No espineta, sinó cosa de gust, que és intentar, amb dificultat a vegades, per el que deia l'altre dia, que el cinema s'ha d'explicar veient-lo i que el com es fa cinema també s'ha d'explicar una mica amb una pissarra, amb un monitor, amb algú que estigui al costat teu o vegis treballar algú i diguis no, això no va per aquí, això va per allà. Però, no tenint aquestes eines, que no les tenim aquí, tenint la paraula, solament la paraula, doncs a vegades s'ha de fer aquest esforç i crec que val la pena, perquè crec que els que m'escoltin ja valoraran si m'entenen més o menys el que vull dir. Però, d'alguna manera, jo crec, haig d'entendre que, com a mínim, ho haig d'explicar el millor possible perquè ho entenguin. Per tant, jo faig els meus esforços. I, en aquest cas, he fet l'esforç també una mica com, el company aquí de... El director parlava abans, que el Billy Wilder, que de desestructurar una mica el tema. Vam començar parlant una mica del tema d'on neix el cinema, després vam parlar una mica ja està, ens vam situar en el dia d'avui, vam parlar del muntatge i vam parlar de les famoses regles, de la regla dels 6 punts, la regla del punt de tall, quan decideixes tallar un pla, què vas de valorar primer, segon o tercer. Bé, i aquí ens vam ficar en una cosa que va ser començar, els vaig explicar tots, crec recordar, per sobre, i després vaig entrar i vaig directament, no vaig passar d'un en un, sinó que vaig saltar directament el tercer, que és el quart, que és el del centre d'interès. I vaig explicar una mica en l'últim programa el tema del centre d'interès, què significava el centre d'interès. I, d'alguna manera, enganxant-me en aquest punt, voldria, d'alguna manera, afinar una mica més encara això. En realitat, quan estem veient una pel·lícula, estem veient-la a través dels ulls del director. El que passa és que el director és el que representa la unitat humana, diguem, que representa a tot un equip de gent que està treballant a la pel·lícula. El director, realment, junt amb el muntador, són els que decideixen en cada moment, a vegades el director és més present, a vegades hi és menys, el que decideix en quin moment canvies de pla d'aquí i allà. Per tant, qui dirigeix la mirada de l'espectador és el director junt amb el treball de muntatge, diguem-ho d'aquesta manera. I el que dic sempre és com si ens agafés de la maneta i ens diu, ara mira aquí, ara mira allà, ara vull que vegis això més de prop, faig un plano més proper.
0: Sí, sí, és com aplegat a la tele, si estem retransmitint un partit de futbol.
1: Bon exemple.
0: I en el públic comencen a sortir estelades, uh-huh, i de repent a la tele no es veu cap estelada.
1: Clar, clar.
0: Perquè hi ha un muntatge.
1: Clar. Clar.
0: Un muntatge que hi ha un caparró allà, uh-huh, que decideix el que podem veure nosaltres i el que no podem veure.
1: Efectivament. Per això, fins i tot, com que la selecció de la mirada que tu esculls és tan important, resulta que ho és tan important per al cinema de ficció com per la televisió, com pel cinema documental. Diu, home, un documental ensenya, això ho hem parlat alguna vegada, ensenya la realitat. No, no.
0: No.
1: Ensenya la realitat que el director, quan va estar allà, va voler ensenyar.
0: És
1: la que ell va veure i la que ell volia que veiés el públic.
0: El seu punt de vista, si és que té punt de vista, que a vegades hi ha directors que no tenen ni punt de vista. Llavors es posen a donar voltes pel davant d'aconteixements sense tindre un focus o una direcció que li volen donar i un sentit o una interpretació amb aquell documental.
1: En aquell document. Per tant, què vol dir? Que inevitablement qualsevol té un punt de vista. És a dir, quan estan la gent amb el telèfon mòbil, normalment en vertical, cosa que és terrible, però és igual, en horitzontal, si ho fan una mica millor, que és el que aconsellem aquí.
0: Som antiverticals.
1: Som antiverticals, solament que per les girafes i pels arbres molt alts. Per la resta i per fotos, perquè per la imatge en moviment tampoc. Què vol dir?
0: I per jugadors de bàsquet.
1: I per jugadors de bàsquet molt alts. Què vol dir? Que d'alguna manera el punt de vista sempre és important i per tant el director sempre marcarà veure allò. Perquè el que exclou és tan important com el que inclou. És a dir, el que deies tu ara de les banderes estelades. Jo ensenyo aquest pla, que aparentment és un pla bastant general de la gespa i els jugadors, però no estic ensenyant la part de dalt que hi ha totes les banderes movent-se. Per tant, vol dir que sí, estic ensenyant molt plano, però no estic ensenyant el que no vull ensenyar. I el muntatge fa això. Juga ara t'ensenyo això. Ara t'ensenyo allò. Per què? Perquè vull crear una progressió narrativa que tu t'entri, que faci que tu sentis
0: en
1: allò
0: canvi,
1: que jo vull que sentis.
0: A vegades en futbol hi ha preses que ens les posen, com l'altre dia, per exemple, que teníem que assistir a una roda de premsa,
1: sí,
0: i vam veure una taula buida que, no sé vosaltres el que us va semblar, però jo, a mi em recordava un tanatori.
1: Mm.
0: I clar, la casa era una casa que es diu Real Madrid.
1: Ja. Ara sé per on vaig.
0: És curiós.
1: Estem una mica influïts avui pel futbol, potser.
0: Bueno.
1: Estem pensant una mica... No, correcte. Pel futbol no deixa de ser. Tinc un amic que va escriure un llibre fa molts anys en què explicava com rodaria ell... Era un home de cine. Com rodaria ell un partit? Com gravaria ell? O com transmetria ell un partit de futbol? I realment va fer uns invents magnífics que, a més, curiosament, mira que se n'han fet d'invents, eh? La càmera de la porteria amb la grua, que s'aixeca i que
0: ara
1: baixa...
0: Ara que hi ha tantes càmeres.
1: Ah, va, 1.000 càmeres.
0: Escolta, es pot rodar i després fer un muntatge i d'un partit de futbol feu una obra excelsa.
1: Tinc un altre amic que es dedica a fer això. Tinc un altre amic, que és el Marc Andrés, que treballa molts anys a MediaPro i que ha fet unes promos, que els diuen ells, a partir de partits a bàsquet, que són una bírria, no sempre són bons, però treus unes promos magnífiques. Per què? Perquè llavors ja ve un altre punt de vista, que ja no és el punt de vista del rodatge, és el punt de vista des del muntatge, dir, hòstia, aquest petit fragment, si el poso darrere d'aquell i davant d'aquest, ostres, quedarà, farà una unitat amb una potència, això és el muntatge.
0: I fixa't que abans, per exemple, en cine, era molt important... La perruqueria i tal. Sí. Ara, amb futbol, no diguem. Segons el patinat que portes, pots fer expulsar el contrari.
1: Sí. Estàs fent una bona, avui, un bon joc entre cinema i futbol, eh?
0: Sí.
1: Perfecte. Bueno, i esport, vaja. Esport, si
0: es veu que
1: esport.
0: Aquesta setmana que ens vam saltar, igual em vaig dedicar una mica a veure partits.
1: Alguna cosa vam veure al mig. Sí, senyor. Llavors, esclar, tot això ens porta... Vam parlar del centre d'interès. I el centre d'interès ara el deixarem penjat en aquest punt i parlem d'altres coses, d'aquesta rule of six, de la regla de sis punts. Ell parla de que... Diu, ara us parlem general del que ell inclou en el punt, crec que és el cinquè, que parla... Queda molt avall, diguem, en el tema, que és el... Sí, exacte. El que passa en el pla bidimensional d'una pantalla. Llavors, aquest cinquè vol dir totes les lleis que han existit i existeixen, que s'han anat escrivint a partir de l'experiència de fer cinema, s'han anat creant unes lleis. Per què? Perquè se'n donaven compte que si feien una cosa i no quedava bé, era per alguna cosa. I ens deien, no ho podem fer així perquè se'n dona la sensació que ens bota, el plano ens salta. Què hem de fer? Canviar la plano, canviar la càmera 30 i pico de graus d'un cantó a l'altre, perquè si no són menys de 30 d'angulació respecte a com estava abans, ens saltarà el pla. Pues, a la regla dels 30 graus, o els 35, hi ha gent que 30, 35. És a dir, llavors, una d'elles, tot aquest cúmul de lleis que ell la posa en el cinquè punt, per tant, molt poc important, crec que li dona un 8 o un 9% d'importància dintre de la totalitat, una d'elles era el famós ràcord. És a dir, el famós ràcord que ha portat de corcoll...
0: Aquí està.
1: Que ha portat de corcoll
0: aquí està el tema,
1: a tothom.
0: El tema important, el ràcord.
1: El ràcord, normalment, qui més se n'encarregava d'això abans en el cinema era la secretària de rodatge o l'anomenada també l'script. L'script girl en anglès. L'script era una persona que l'únic que li preocupava i li havia de preocupar era que hi hagués ràcord. Ràcord de quina mena? Sobretot ell es preocupava de tots aquells ràcords que eren visualment clars, és a dir, que l'actor portés la corbata que tenia que portar, no un altre, és a dir, això hi havia els de vestuari que havien anotat que la continuïtat... Clar, les coses no es roden amb ordre, i de cop pot ser que es liïn i que no tinguin en compte que la seqüència 7 va abans, després de vindrà la 8, i per tant ha de tenir continuïtat de corbata, no pot canviar de corbata d'una seqüència a l'altra perquè és el mateix dia. Bé, aquest tipus de coses era l'agenda de ràcord. També era ràcord, per exemple, era molt preocupant aquest tipus de ràcord, per l'escrip era un mal de cap de por, quan hi havia una taula amb diverses persones menjant al voltant de la taula i hi havia diversos planos que s'havia de fer en posicions de càmera que anaven canviant. És a dir, no era tres càmeres sobre la taula, ja tallarem després i anirem anant, que llavors el ràcord estava garantit perquè estaves rodant el mateix a l'hora tres vegades, des de punts de vista diferents. No. Era, ara rodarem des d'aquí en pla general, després passarem al plano més curtet del personatge del Carlos, que està menjant sopa i tal, i resulta que més o menys el punt en què la sopa estava en el plano general, al nivell del plat, de la sopa, havia de ser similar en el plano general i en el plano curt. Perquè si no... O feies el truco que feien moltes vegades, és a dir, tots aquells elements que ens comprometen excessivament al ràcord, la posició del pa que havia deixat al costat del plat, l'alçada de la sopa, el no sé què, doncs no comprometien i tancaven una mica més el pla i eliminaven de quadre allò que podia comprometre.
0: El puro, per exemple, el personatge que estava al seu
1: estava
0: despatx
1: fumant
0: un puro, pla contra pla i tal, i igual passes del puro que té 5 mil·límetres a un puro que en té 2.
1: Aquest era molt habitual, més consumit, menys consumit. Això és, però aquest és un tipus de rècord, que és el rècord més obvi. Tal. Però el rècord també és el rècord de direcció, per exemple. Un actor que comença a caminar amb un pla d'esquerra a dreta i en el següent pla ha de seguir continuant caminant d'esquerra a dreta, perquè si camina de dreta a esquerra semblarà que ha girat sobre si mateix.
0: Confons
1: de l'home personal. Correcte. El rècord famós de la mirada, el rècord de mirada. Si jo miro algú cap a una direcció determinada, aquest algú que jo veig l'haig de veure amb un angle que seria l'angle que tindria aquesta mirada. No el puc veure amb un angle que no seria el que la mirada veuria. Per exemple, això es dona molt en els famosos plans i contraplans entre dos actors, clar, actriu, en què passes d'una a l'altra i que ja hi ha una posició que és la que s'ha de fer, en què quan tu mires cap a dreta, el següent actor, quan mira l'actor que tens davant, quan mira el company que mirava a la dreta, ha de mirar cap a l'esquerra, perquè si no les mirades no es creuaran. O el rècord posicional.
0: Si això no es produeix, hi ha un fallo de rècord.
1: Fallo de rècord.
0: Molt bé.
1: Fallo posicional. Tu veus un actor que ha caminat unes passes en pla general i quan passes a pla més curt te n'adones compte de que per alguna referència que tens al fons o en primer terme, abans havia superat la tauleta que hi havia darrere d'ell, l'havia superat en un metre cap a la dreta i ara està, encara l'ha de passar una altra vegada. És a dir, encara està abans de passar en aquest punt. És a dir, aquest tipus de fallos posicionals. Fallos posicionals interns també. L'actor, que aquests són d'actitud, que es diuen. L'actor en un plano està en una posició de tensió, per exemple, i en el següent plano està relaxat.
0: Ja.
1: Ara he fet el gest aquest en el Pep, tensió, cap amunt,
0: sí, relaxat. Sí, sí.
1: I aquesta, que és una cosa de matís, pel cine ho veu tot, es detecta. Tu notes quan una persona ha saltat al plano següent i dius,
0: fins i tot
1: si no
0: amb l'expressió facial.
1: Amb l'expressió facial, estava més tensa. Això és constant. Fins i tot amb les sèries, que es munten molt més de pressa a vegades que les pel·lícules, aquest tipus d'errors d'actitud són constants, constants, constants. Acabo de veure una sèrie que no és dolenta, però que tenia molts problemes d'aquest tipus. El rècord de vestuari, això que deia abans. O sigui, però ja no tant de vestuari, en el sentit de que sigui la corbata equivocada, sinó que està cordada de manera equivocada, diferent, o l'americana que abans portava dos botons cordats, ara en porta un. És a dir, aquest tipus de coses que, curiosament, la gent s'hi fixa molt, amb això.
0: Sí.
1: I clar, què passa? Que desactiva automàticament la credibilitat.
0: Hi ha un gerro amb flors sobre la taula. Exacte. O ha desaparegut el gerro.
1: Aquest és un altre tipus de rècord. Aquest és un altre tipus. No, ja no és de vestuari, aquest.
0: No, intentant. No. Aquest ja és...
1: Aquest és el que ve després. Objectual.
0: Objectes.
1: Objectual.
0: Objectes.
1: Un objecte que hi és o que no hi és. I o que hi és en una posició determinada que d'alguna manera hem detectat perquè està en relació a un altre objecte i ho detectem clarament, i en el següent plano, hòstia, s'ha separat un pam d'on estava o està a sobre. Bueno. Una altra. Il·luminació. Fallo d'il·luminació, que aquest és el responsable, evidentment, és el director de fotografia, bàsicament. A vegades la culpa és del director, perquè ha dit, no passa res, no passa res, anem a rodar i tal, i encara no estava arreglada la llum i roda. O passa molt a l'exterior, que es diu, escolta, hem de rodar perquè si no punxem de mala manera, no acabarem mai, anem a rodar-ho. Llavors el director de foto que es torna boig, però no veus que això no tindrà rècord de llum i tal, rècord de llum. Què vol dir? Que hi hagi una continuïtat lluminosa, que si abans veies que el sol venia d'un cantó o la llum d'interior venia d'un cantó, en el següent plano, encara que no hi entenguis un borrall de fotografia, tu detectes com a espectador que aquella llum no està en el mateix lloc que està abans, que la llum que li incideix a la cara a l'actor està en una altra posició diferent d'abans. I això es detecta. I subliminalment què fa? Va fent-te creure que allò que t'estan explicant no és veritat. És a dir, automàticament et desactiva com a espectador. Fa que deixis de creure en el que és important, que és creure en el que t'estan explicant. El rècord de... la manca de rècord en el diàleg. Això, en realitat, més que manca de rècord, és una... quan es detecta que un diàleg ha estat muntat. És a dir, quan s'ha fet un mal muntatge en el diàleg. És a dir, pensem que moltes vegades els actors, més aquí que a Hollywood, no diuen el text exacte.
0: Sí.
1: És a dir, sinó que hi ha directors que, a més, inclús volen que l'actor tingui un marge d'improvisació.
0: Sí.
1: Hi ha directors que ara no citarem, però hi ha alguns d'aquest país.
0: Una flexibilitat.
1: Una flexibilitat. Què vol dir? Que llavors, quan has de lligar el pla general en què l'actor deia aquella frase i després ho lligues amb un plano més curt de l'actor dient la continuïtat d'aquella frase, resulta que no trobes el punt d'unió, perquè en un cas la frase l'ha dita amb una sintaxi determinada i en el plano curt l'ha dita amb una sintaxi diferent. i llavors no pots lligar. Jo recordo haver muntat una pel·lícula d'Antonio Chavarrías ja fa molts anys, en 2005, em sembla que era, que era Les vides de Célia, que ell va rodar, s'està acabant el temps, veig, eh? Ho seguirem el proper dia. Ens hem quedat aquí, en aquest punt, de el rècord de diàleg, i el seguirem explicant amb tota precisió.
0: Molt bé, doncs... Pues,
1: gràcies.
0: Recordeu que hem quedat a rècord.
1: Ah, exacte.
0: De diàleg.
1: De diàleg, en concret.
0: Molt bé, bona tarda, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Ποιος είναι ο του.
1: Σίωμα.
0: Ήταν.
2: Ποιος είναι ο μπλούς, τι.
0: Κόμπου μπλούς.
2: Sí,
0: perquè blues.
2: Just blues.
0: Ah, just blues.
2: Perfecte. Bona noig, blusers del món mundial. Aquí estem els de Just Blues. Jan, què tal, com estàs?
3: Molt bé, com sempre.
2: Com sempre bé. I M.A., com estàs tu, també?
4: Bona noig,
2: també
4: David.
2: També estàs Jan. Molt bé?
4: Molt bé, fantàsticament.
2: Molt bé. Avui escoltarem bastanta música. Fota-li canya, ja.
3: Fotem-li. Free train for you.

0: Doncs aquest era Studebaker John, que jo crec que més de 70 tacos continua fent boogies brutals, brutals, tocant l'harmònica mentre toca la guitarra. Té alguns discs en solitari, però aquest és el seu nou disc. El tema es deia Freight Train i el disc es diu Jumping from Limb to Limb, d'aquest 2026.
1: Molt bé.
0: O sigui, encara es fa blues.
1: Bueno.
0: I blues autèntic.
1: Sí.
0: Què tal per Manresa, M.A.?
1: Doncs molt bé.
0: Recordem a l'audiència que va començar un cicle, vam parlar amb el Quim Roca l'altre dia, que presentaven aquest cicle Fem Blues a Manresa.
1: Exactament. I el primer concert eren els Whiskers Brothers i, bueno, millor no va poder començar perquè va ser sold out. La sala, a més, està molt bé, sona molt, molt guai, i va ser un concert important.
0: Important, d'aquests que dius...
1: Exactament. O sigui, per posar, donar el tret de sortida al cicle...
0: Una pica en Flandes.
1: Sí, és els que vinguin darrere, bueno, que seran els coneixem, bueno, hauran de mantenir el nivell.
0: Molt bé.
1: Però... La veritat és que tots molt contents, el Quim, la Diana també, Miquel, que és el que porta l'espai Plàcido, que són els faran tots els concerts.
0: Recordin, Plàcido el domingo, un domingo de cada mes.
1: Exactament, no? El segon diumenge de cada mes, des d'aquí, bueno, des de octubre fins a l'abril.
0: Molt bé.
1: O sigui, 7 concerts... I, bueno, ja els anirem anunciant puntualment.
0: I la sala m'has dit que està molt bé, no?
1: La sala està molt bé, ja la porta, bueno, com... No crec que arribi un any, des que la va agafar el Miquel, i ha anat posant coses perquè tant en el so com en la il·luminació com en l'espai pròpiament dit tingui un caliu i una qualitat tot que es nota.
0: Perquè això està per al centre Manresa?
1: Està al centre.
0: Al centre Manresa.
1: Al centre. I a més els concerts són un horari d'hora.
0: Popular. Familiar, fins i tot.
1: Exactament. Amb el qual, tot i que sigui diumenge, arribes a casa una hora raonable. I fins i tot si vens des de Barcelona. Pots plantejar-te... Tan tranquil·lament anar-hi i estàs a casa a les 10 de la nit, tranquil·lament.
0: Molt bé.
1: El qual, bueno, ja anirem fent... Ja anirem fent...
0: Sí, la promoció que es mereix, i tant.
1: Exactament.
0: I tant. Fantàstic.
1: Quan toqui concert. I res... Bueno,
0: el proper qui toca?
1: El proper toca el Johnny Beardstone.
0: Amb la Marta Sunyer. Molt bé.
1: I serà, pues, el segon diumenge...
0: De novembre toca ja.
1: De novembre, que jo crec que és dia 8. Si no m'equivoco, ara ho miro ràpidament. I, bueno, no, si saps que... Sí, exactament, el dia 8. Si saps que cauen el segon diumenge de cada mes, no té pèrdua.
0: No t'ho perds.
1: A més, també hi ha un abonament de tot el cicle, que si ho agafeu ara, pues, encara té sentit. O sigui, a mesura que vagin passant concerts, pues, deixarà de tenir sentit, però ara mateix...
0: Sí, perquè això hem de recordar que té una entrada, això, val 15 euros l'entrada.
1: 15 euros i amb l'abonament surt cada concert per 10.
0: Per 10.
1: Qual, està bé. Molt la pena.
0: Està bé.
1: La pena. I el cartell, pues, està molt bé, també, i, bueno, animem a tots els...
0: Vale.
1: Just Blues Aires, que ens escolteu.
0: Que vagin cap a Manresa el segon diumenge de
1: cada
0: mes.
1: Ho anirem recordant i des d'aquí enviaré una abraçada al Quim i a la Diana i felicitacions per començar tant. I que els altres concerts continuïn amb el mateix èxit de públic.
0: Clar que sí. Esperem que el blues es salvi ni que sigui a comarques.
1: Exactament. De fet, la Diana va dir a l'inici de la presentació, no? Abans de que toquessin els Whiskers, una cosa semblant. Sembla que el blues sempre s'està allà com morint, però no el deixarem. Que es mori. I molt bé. entre tots no ho deixarem.
0: Això mateix. Anem a sentir una altra cançó del Studebaker John?
1: Yes.
0: Vinga, va. Anem a escoltar la que dona nom al disc, que es diu això, Jumping From Limb to Limb.

0: Studebaker John amb el seu nou disc Jumping from Limb to Limb. I aquesta vegada va acompanyat d'una nova banda que es diuen els Maxwell Street Kings.
1: Mm-hmm. Memphis, potser?
0: No, de Chicago.
1: Chicago,
0: Maxwell Street. Generalment amb una banda que es deia The Hawks, Studebaker and The Hawks. Escolta'm, què fem? Bueno, diu una notícia que ja s'ha acabat el període d'inscripció pel concurs, l'11è concurs del festival de la Societat de Blues de Barcelona, de bandes emergents. I s'han presentat doncs un fotimer de bandes a veure què sortirà d'aquí. I la fase final es celebrarà el 28 de novembre al Centre Cultural Collblanc Torrassa.
1: Pel cicle de blues i boogie.
0: Exacte. O sigui, anirem informant, perquè ja saps que el concurs aquest és bianual i aquest any doncs toca. I anem una mica a l'agenda i... Què et sembla?
1: Com tenim l'agenda?
0: Bé, la cosa, bueno, fluixeja. Mm. Però el divendres hi ha un concert que és divertit. Caracteritzo com a divertit perquè, a veure, no és... It's not my cup of tea, diguéssim, no? Les barreges entre diverses músiques que no tenen directament molt a veure. Però aquest és molt divertit perquè el concert està protagonitzat pel Brushy One String. Es farà el Jamboree el dia 16 a les 7 de la tarda a les 8:30 i és un músic jamaicà que la característica principal, bueno, li fa sobretot fa reggae, però bueno, és que la gràcia és que el fa amb una corda.
1: D'aquí li ve el nom.
0: D'aquí li ve el nom de One String.
1: One String
0: Brushy,
1: no sé Brushy, si
0: la toca amb un raspall.
1: Sí, exacte.
0: O què? I escolta, podríem sentir Just My Imagination. Jo, però és com sona, eh? Té gràcia el tio, eh?

0: Bueno,
1: no està mal, no?
0: Bueno, no, no.
1: No està gens malament, no?
0: No, no, no. És una proposta digna de veure.
1: Sí.
0: I d'escoltar.
1: I d'escoltar, sobretot, sí, sí. Sí, sí. No sé, té la seva conya marinera. I el disc s'aguanta tot, eh? Ja et dic. Continua fent coses d'aquestes, pim-pam, pim-pam. Has afegit algun instrument, algun coro i tal, i té... Té rotllo. No sé si vindrà...
0: Bueno, és en directe, aquest
1: disc. Sí, és en directe. No sé si vindrà en banda o vindrà amb... No sé, no, aquí l'agenda no ho diu, però, bueno, yeah. Proposta interessant. I què et sembla? Que hem de llegir una mica... Les
0: algun
1: propostes que hi ha, no?
0: Sí, no? Sí, perquè tenim el divendres també una conferència concert,
1: sí,
0: amb Jordi Prat i Miguel Urtell, que és forma part del 12è Golden River Blues Festival Memorial Tony Gaspar,
1: sí,
0: que es fa a la Garrotxa, Riu d'Aura, i també sembla que tot estigui el divendres, perquè parlant de divendres i de conferències, aquest divendres al MEAM,
1: sí,
0: estan el Manolo Poi fent una conferència sobre les lletres del blues i acompanyat amb el Chino Sunslight.
1: Que a més sembla que presenta disc, perquè diu més presentació de disc, suposo que deu ser presentació de disc del Chino Sunslight.
0: Exactament. Amb el qual tenim el divendres pues, unes quantes coses, no? Què més tenim?
1: Bueno, mentrestant continuen els jams a la Sala Or, que ho celebrem moltíssim.
0: Sí, sí, sí.
1: I si sou balladors, podeu anar una hora abans, no? Una hora o dues hores abans. Que, quan és? Això comença als 20:30, a les 7, no? Una hora i mitja abans, no?
0: Hi ha una classe de blues dance.
1: Oberta
0: regular.
1: O...
0: No.
1: S'ha de...
0: Exactament, és una classe regular que ja es feia l'any passat i ara s'ha reprès i continuarà. Però després, durant la jam, n'hi ha espai per ballar, o sigui que no cal que obligatòriament hàgiu de venir a la classe prèvia, sinó que després, durant la jam, l'espai de la Sala Or ja està fet de tal manera que hi ha un bon tros per ballarins. Després també pots seure amb taules, o sigui que...
1: Molt bé.
0: Celebrem que la Sala Or estigui funcionant,
1: sí, sí,
0: de nou. Estan fent concerts també, mica en mica van afegint entre setmana més propostes i, bueno, anem a veure com va.
1: Molt bé.
0: A veure si es manté, que és el que ens importa a tots, perquè estem una mica orfes de,
1: sí, bueno,
0: de llocs així.
1: Mira, continua la jam del Bar Price, que aquest dijous té el Julio Lobos, i també hi ha la jam del Paraigua.
0: La jam del Paraigua.
1: Que la porta el Dalvis Band, i també celebrem que el Paraigua, que és un gran local... Continuï fent
0: la
1: música en directe.
0: La Paraigua, que és? Quin dia?
1: És el divendres.
0: El divendres.
1: Divendres a les 22:30.
0: Molt bé.
1: I per la resta, doncs, ho rematem a l'agenda del senyor Lluís Souto. I si et sembla bé, podríem parlar d'alguna efemèride, no?
0: Anem parlant de les efemèrides.

Blues for a Day, Dinah Washington ens introdueix aquesta secció d'efemèrides del blues. Què va passar un dia com avui o una setmana com aquesta a la història del blues? Doncs un dia com avui, del 1963, va tenir lloc el segon American Folk Blues Festival a la ciutat alemanya de Bremen. I allà es van aplegar una alineació de luxe com Mr. Willie Dixon, Otis Payne, Mad Guitar Murphy, entre d'altres, que acompanyaven a Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Victoria Spivey o també Lonnie Johnson. Sentirem Lonnie Johnson, curiosament, ell tot sol, fent honor al seu nom. En aquest tema no li feia falta la resta de la banda. Sentim It's Too Late to Cry.

0: Bravo, Lonnie Johnson.
1: Yes, quin soldaco, eh?
0: Sí, és brutal, el tio aquest. I et dic, eh? I els discs ja dels anys 30 ja són impressionants. Mm. El tio sembla que feia una... El tio era... Sí, havia pres blues, però havia pres també jazz, i llavors ell deia... Era de la zona, crec, de Nova Orleans. Llavors el tio feia això, i llavors feia una cosa que ell ja li deia o urban blues, o city blues, o una cosa d'aquestes, com per diferenciar-lo del blues més...
1: Més del Mississippi.
0: Més del Mississippi, no, sí. Més illetrat, i no sé, perquè ell tenia... I aquesta estela és la que segueixen doncs, B.B. King, o tots els que han volgut ser més finets amb la guitarra, mm-hmm. No?
1: Sí, sí.
0: Però realment ell era impressionant, i jo crec que se li dona menys fama de la que... Se li dona menys prestigi del que realment té, o sigui...
1: No,
0: està menys reconegut del que realment hauria d'estar, vaja.
1: Sí, senyor. Alonso Lonnie Johnson.
0: Alonso.
1: Sí, senyor. I bé, un dia com avui, del 1952, naixia un harmonicista belga-americà que naixia a Israel.
0: Toma ya.
1: Estem parlant del Pierre Lacock, harmonicista i líder dels Mississippi Heat, que a nosaltres ens agrada molt.
0: Sí, el vam veure,
1: toca,
0: eh? Ja el vam veure, eh?
1: Toca, bueno, d'una forma particular. Sentim Jan's Jive.

0: Mr. Pierre Lacocque, que no fa gaire va estar a l'Argentina i on va compartir moments amb els nostres amics harmonicistes com el Roy Harman i companyia.
1: Molt
0: recordo que el Roy em parlava dels moments i de les conversacions que havia tingut amb el Pierre Lacocque sobre harmònica. Molt bé. Doncs en una setmana com aquesta, de fet, un dia com ahir, 12 d'octubre, però del 1908, naixia a Tocopola, que quasi, quasi és... Bueno... A Tocopola, Mississippi, naixia un cantant, guitarrista i harmonicista. Anomenat Harmonica Frank Floyd,
1: Ah,
0: que ja
1: sí.
0: hem parlat algun cop d'aquest
1: Harmonica Frank.
0: senyor. Sentim Memphis to New Orleans.

0: Harmonica Frank.
1: Harmonica Frank, sí señor. Fermont Science. Heavenly, Happy Heavenly Birthday, ¿no? Que diuen.
2: Sí.
1: I bueno, i ja per acabar les efemèrides d'avui, un dia com demà, farà anys, perquè va néixer el 1957, un guitarrista i cantant important, més contemporani, i que es diu Kenny Neal.
2: Olé.
1: I va néixer a New Orleans, Louisiana. Sentim un tema del seu darrer àlbum del 2022, Straight from the Heart, i el tema es diu Blues Keep Chasing Me.

0: Mr. Kenny Neal, happy birthday demà. I fins aquí les efemèrides.
1: Fins aquí les efemèrides del blues. Doncs continuem. Escolta, saps qui ha tret disc també?
0: Qui ha tret disc també?
1: Una senyora que jo crec que és una crack de la guitarra, de blues, de rock, de música d'arrel, brutal, que la vam veure a Bilbao acompanyant la Vanessa Collier. Miss Laura Chávez.
0: Laura Chávez, exactament.
1: Que té un disc nou que es diu My Voice i que sona així. Escoltem Shotzi.

0: Miss Laura Chavez,
1: yeah.
0: My Boys. Que com veieu, la seva veu és la guitarra, diguéssim.
1: Sí, sí, sí.
0: I quina veu, és espectacular. Escoltem un altre tema d'aquesta senyora, va, la Mamba Negra.

0: La Mamba Negra.
1: Yeah.
0: La Laura Chávez.
1: Fantàstica.
0: I què, continuem escoltant cosetes? Bueno, novetats discogràfiques d'aquest mercat candent del blues?
1: Les que tinguem temps.
0: Home, ens dona per escoltar el senyor Little Ed and the Blues Imperials, una banda de blues que toquen guai. I el tema es diu Bad All By Myself i és un single del 2026.

0: Said I could do bad all by myself.
1: Bueno, doncs aquest és el Little Ed i, escolta'm, hi ha un disc també d'aquesta temporada que m'ha sorprès molt, que és d'un senyor que es diu Tinsley Ellis, que no sé si... Jo no el coneixia.
2: Jo tampoc.
1: I té un disc en solitari absolutament meravellós, un tio de tenir uns 70 anys també, i suporto que porta en el rotllo durant molt temps, perquè realment jo que toca un acústic fantàstic. Posarem ara un tema i el proper dia igual en posem algun altre. Escoltem Who the Woman, uh-huh. Who the Woman, i amb això ens acomiadem de l'audiència, no? Els mans del blues i just blues.
2: I de just blues.
1: Així que fins la setmana que ve.
2: Bona noche a tothom.
1: Bona noche a tothom. Vinga, Tinsley Ellis, Who the Woman.

0: decibels no són el doble de 60, que els decibels són un... No, diuen que es mesura amb una escala logarítmica i, per tant, 120 o 130 decibels és moltíssim més que el doble, que estem parlant com d'un superior a un concert, a un festival a màxima potència, o i és comparable amb un avió enlairant-se, ens diuen.
1: Qui ens ho diu, això?
0: Ens ho han dit dos oients, un l'Andreu Parera i el Sergi.
1: Doncs gràcies a l'Andreu i al Sergi, que sempre ens milloren.
2: El laboratori.
1: Carles, dades de la primera part, d'una primera part intensíssima.
3: Doncs sí, i mira, miràvem que en Cielo si no va més per dins que per fora, va generalment més per fora que per dins, però el xut, aquell tan perillós, no el del gol, bueno, i el del gol també, és per dins. Per tant, les vegades que va per dins va amb seguretat, almenys de cara a porteria. Possiblement una de les coses que estem trobant a falta avui són les passades llargues dels defenses que no s'estan sortint. Ho ha intentat dues vegades Cobercí i no se n'han sortit, i dues Gerard Martín que tampoc. El que sí que està molt inspirat avui és Pedri. Amb 47 intervencions, ha intentat 9 passades de mèrit, de les quals 6 se n'han sortit bé, ha recuperat 5 vegades la pilota i no n'ha perdut cap.
1: 5 recuperacions i cap pèrdua, però,
3: Amb 9 intents de passada de mèrit, passades d'aquestes llargues,
1: sí,
3: entre
1: de
3: defensors, 6 de 9.
1: I de Dani Olmo?
3: Doncs Dani Olmo, correcte, 28 intervencions, 2 recuperades, 2 perdudes, 3 passades de mèrit bé, 2 de malament, però al cap i a la FIFA l'assistència al gol amb una jugada d'habilitat, d'estar pendent del que estava passant al camp.
1: Una recuperació més assistència, eh?
3: Correcte.
1: Sí, en la mateixa acció.
3: Sí, vull dir que diríem que la jugada clau l'ha fet bé.
1: Sí. Alguna cosa més?
3: No, més enllà de destacar, un altre cop Rodri està amb 50 intervencions, però que al mig del camp avui de Rodri i Pedri em sembla excels.
1: Rodri 50, Pedri 47, i dirigint el trànsit. Marc, com ha acabat possessió i localització?
4: Hem acabat amb el 67% de possessió per Barça, jugant un 42% de temps a camp de Barça, seríem 58 a camp rival.
1: Molt bé, doncs ja apareixen els futbolistes preparats per la segona part. Ara la Mireia ens confirma si hi ha canvis o no. El Barça empata 1 contra el Galatasaray, ha marcat Batrakov al 27, ha empatat Joao Cancelo al 42.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per a empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
5: L'àrbitre se'n va cap a la zona de banquetes, on li lliura alguna cosa al quart àrbitre. Allà Rafa Leao aprofitava per fer un glob d'aigua. Posarà en joc la pilota. El Barça és a punt de començar la segona meitat. Hi ha canvis, Mireia?
6: No hi ha canvis ni per part del Barça ni per...

0: Rodri. Rodri i Pedri sempre es troben. Toca la pilota Cubarsí, l'obre la banda dreta, la rep Lamine Yamal. Lamine la deixa curteta i enrere per Eric Garcia. Se'n va cap al mig, la juga cap a Olmo. Per Pedri, perdó. Pedri toca la pilota per Cancelo, entrant per zona central, zona interior. Juga cap a Gordon, zona exterior, fa la centrada cap a l'interior de l'àrea. Apareix Lemina, allunya la pilota. Recupera, però, l'esfèrica al Barça amb l'acció del capità Pedri. Torna a xiular el públic de l'Elisa Millén. Aquesta és la seva manera d'acompanyar la possessió del Barça.
1: Cancelo i Gordon fent mal per la banda esquerra, repartint-se bé els rols.
0: Pilota per la mitja mala, trepitja molt bé, la toca cap a Fermín amb l'exterior del pèl, mica pel segon pal, la rematada de Gordon, fora! Tenia tota la porteria per ell, però alguna cosa li passa a Gordon amb la porteria rival. No acabem d'encertar-la. Mare meva, quina jugada s'ha tret de la màniga la mitja mal. Quina passada amb l'exterior, marca de la casa, i la rematada.
2: Amb l'esquerra.
0: No ha anat a porteria quan la tenia tota toteta davant.
1: Lamine Yamal i Fermín han creat una acció del no-res amb un cop d'esperó de Lamine, la devolució de Fermín i l'aparició al segon pal, la centrada amb l'exterior de Lamine Yamal.
2: Perdona, Gordon.
1: Remata amb l'interior, Gordon, sí, però no l'enfoca a porteria.
2: No està en la part perpendicular de la porteria, però només creua-la una miqueta. Era gol, és que la rematada és molt, molt franca, arriba amb certa comoditat, impacta malament, és veritat que és amb l'esquerra, però potser no és excusa per explicar l'error de Gordon.
0: Pilota de Fermín cap a Lamine a l'interior de l'àrea, però de retallar, aguanta, continua encara Lamine i Yamal, prova el xut, fora! L'àrbitre atura el joc, diu que hi havia fora de joc.
1: Ara el Barça ha començat com ha acabat la primera part, el Galatasaray, després de l'1-1, s'ha anat caient en picat, i el Barça està tenint oportunitats, s'està estavellant contra la rematada, és el que impedeix que el Barça no estigui guanyant aquest partit, fins i tot còmodament. Gordon ara ha tingut la primera de la segona part, però és que Gordon al 44 i al 45 n'havia tingut dues ja a la primera part, que han tingut la resposta de Xhaka i del porter.
0: Recupera la pilota el Galatasaray al mig del camp, puntada llarga cap a Osimhen, la lluita Osimhen, se l'endú amb empenta, amb energia. Hi havia fora de joc novament del nigerià, que es tira els braços, que demana explicacions.
1: Ara quan disputa una pilota,
2: sí, sí.
1: Se
2: l'endú, sí, viu amb fora de joc permanentment, sí, sí, sí. Ni Mbappé en fa tants.
1: Viu despenjat.
0: Pilota de Cancelo cap a Gordon. Gordon la rep a l'interior de l'àrea. Continua Gordon. Lent, ha permès que per darrere aparegués Yilmaz i li prengués la pilota.
1: Hi havia Urzay
0: de Gordon.
1: Cancelo i Gordon a vegades juguen excessivament verticals i precipitats molt ràpid, però és com el factor sorpresa d'aquella banda.
2: A fora de joc aquest és molt ajustat, Marc, eh?
3: Sí, jo aquest no el tinc gens clar.
1: No. En qualsevol cas, el defensa havia tocat la pilota per darrere, després que Gordon guanyés la posició. Cancelo i Gordon s'estiren i la resta de l'equip juga més posicional. Està funcionant la banda esquerra, ara un altre cop un punt precipitada, però és el que dona profunditat i verticalitat al Barça.
0: Rodri toca cap a Fermín, la protegeix bé, la juga enrere. Fermín la torna a rebre, tocant cap a Pedri. Pedri aguanta la pilota, la remena magistralment, obre cap a la banda esquerra, la rep Cancelo amb espai per endavant. L'autor del gol de l'empat la cedeix cap a Gordon. La passada no és bona, una mica massa llarga. Això permet la irrupció de Davinson Sánchez, que envia, però la pilota corna.
3: Doncs serà el quart 3-1.
1: I el Barça atacant per l'esquerra amb Gordon i Cancelo permanentment i trobant-la aquest punt de profunditat, a vegades també aquest punt de precipitació. Ara li tornava a dir Pedri a Cancelo, tranquil, si és més fàcil si pauses, perquè Cancelo té qualitat per posar aquesta pilota al peu de Gordon.
0: Pica el corna al Barça, el segon pal intenta allunyar-la, la defensa la toca amb el cap Rodri, recupera Gordon, la juga cap a Lamine l'envia a l'interior de l'àrea, Fermín amb el cap, gol. Fermín ha rematat de cap una centrada a Lamine Yamal. Fermín venint de la segona línia, Fermín sorprenent, Fermín irrompent gairebé sense que ningú l'hagi detectat, posa el cap i marca el segon del Barça. Un gol que des del primer minut d'aquesta segona meitat s'olorava, es palpava, s'inspirava. El vèiem i l'hem vist. L'ha marcat Fermín. 5 minuts de la segona meitat. El Barça comença a posar les coses a lloc. Centrada a Lamine, rematada de Fermín. Galatasaray 1, Barça 2.
1: Quin final de primera part i quin inici de la segona part del Barça. Després de l'1-1 ha posat cop, la sisena és un córner que guanya Rodri a la segona jugada per reciclar l'acció. Gordon juga amb la minya mal, que fa una centrada deliciosa, un carmelet amb l'interior enroscat perquè algú arribi des del darrere, i quan es tracta d'arribar, el millor és Fermín, que guanya la posició i la frontal de la petita amb el cap desvia la trajectòria perquè no pugui reaccionar Chakir. Bona passada de la minya mal, que ha canviat alguna cosa en aquesta segona part, ha guanyat precisió, em recorda la minya mal del Sánchez Pizjuán aquella segona part després d'haver estat escridassat a la primera. El Barça finalment capgira el marcador i es posa per davant.
4: Ho celebrava Fermín fent pinya amb els companys, un Fermín que havia marcat 4 gols a la Lliga però que encara no s'havia estrenat com a golejador aquesta edició de la Champions. Abans de marxar cap al cercle central, Fermín, que s'ha donat la volta, s'ha assenyalat dorsal i samarreta.
0: Compte que la torre tenia Fermín. Fermín la cedeix cap a Lamine Yamal. Ara ha volgut tornar-li la passada d'abans i no ha volgut culminar ell. Lamine Yamal, banda dreta, ataca, entra dins l'àrea, continua encara Lamine. Xuta, fora!
1: Després que un altre cop la banda esquerra estiri l'atac. És que la pilota arriba a Cancelo i Gordon i comencen a córrer. Traslladen la pilota a l'altra banda. Després hi ha acabat Lamine Yamal amb aquest xut una mica desviat en la diagonal. Però el Barça flueix, és moment de matar això, Bernat? De tancar el partit perquè el Galatasaray no sap què fer, com respondre després de l'1-1.
0: Veurem si el Barça ho aconsegueix, perquè la veritat és que la sensació ara és d'equip imparable i d'equip que pot rematar el partit. Té la pilota a la mínima mal, però això és la Champions, aquí no s'hi val a badar, no s'hi valen confiances.
1: Ja,
0: i el que
1: ja
0: sembla,
1: sí.
0: El que sembla una cosa en un minut, el minut següent és la contrària.
1: Ja ho hem vist amb l'1-0, et distreus un moment i amb una jugada n'han tingut prou.
0: Lamine envia la pilota, busca la presència de Fermín, també apareixia Gordon, recupera el Barça, la té Dani Olmo, Olmo frena, toca cap a Pedri, posen una mica de pausa els jugadors del Barça.
1: Ara estem en mode exhibició ja, eh?
0: Tocant la pilota a la banda esquerra, Cancelo, la juga cap a Olmo. Olmo que ha sortit una miqueta d'aquesta zona del fals nou. La juga Pedri, Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! El més difícil, segurament, el menys esperable, el que tothom pensava a veure com acabarà, ha acabat sent gol. N'havia tingut fins ara, se li havia resistit, i després d'una magistral jugada de Lamine Yamal, enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons, la pilota ha acabat a peus de Gordon, que gairebé sense angle i amb jugadors rivals pel mig, ha atzivat un xut a la pilota, que ha aconseguit traspassar fronteres i arribar al fons de la xarxa. 8 minuts de la segona meitat, el Barça fent del que diuen que és el millor equip d'Europa. Segon gol d'aquesta segona meitat, tercer del partit, el Barça posant distància, ara marca Gordon, Galatasaray 1, Barça 3.
1: El gol és de Gordon, però ha arribat el moment, Lamine Yamal al partit, que no arribava a la primera part, i ha començat la segona, i Lamine ha dit: això ja me n'encarrego jo. Ha donat el segon i ha donat el tercer després d'una acció individual, fantasia pura, màgia. Fa una bicicleta per encarar el lateral i finta una centrada de rebona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la passada de rebona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons. Hi ha un rebot, perquè el dribbling és gairebé impossible, però com guanya sempre el rebot, li diu a Gordon: té, acaba l'A. Gordon, el vèrtex de la petita, fa el control, remata el primer pal i es treu aquesta espina que tenia clavada també avui. N'havia tingut moltes i l'anglès fa el tercer. El Barça ha posat, no la cinquena, la sisena, al minut 44 de la primera part, i està recollint els fruits aquest inici de la segona.
4: Dos gols en dos partits d'Anthony Gordon, que també s'estrena avui com a golejador a la Champions. Per celebrar-ho, s'han anat cap a l'afició del Barça i s'ha fet un petó a l'escut, a la banqueta, tothom dret per celebrar el gol de Gordon.
0: Compte que torna el Barça amb Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, apareix Sánchez, li pren la pilota.
1: I ara escolteu, atenció, una cosa, perquè hi ha una ferida ja oberta aquí.
2: I escolteu una cosa, Lamine s'acaba d'inventar un dribbling que jo no havia vist mai a la història.
5: Robinho l'havia fet, aquestes fintes de,
2: o sigui,
5: de fer
2: és,
5: la...
2: És un dribbling...
6: És escandalós.
2: De rabona. És un dribbling de rabona, després de fer una bicicleta guanyant la línia de fons. Dribbling de rabona! Que és veritat que té sort amb el rebot, però bé, la busca i la guanya.
5: Algú precedent ja.
2: Jo aquesta acció no l'havia vist mai abans de la història del futbol.
3: Sí, sí, hi ha alguna...
2: Hi ha alguna, sí.
6: Però com diu el Ricard, els il·luminats, fins i tot els rebots, diuen a favor.
1: Sí, sí,
6: perquè
1: difícil,
6: la jugada és extraordinària.
2: Extraordinària.
6: És increïble. Jo...
2: O sigui, claro. la rebona normalment et convida a centrar, perquè ja vas... I no és capaç de frenar la pilota i trobar el dribbling cap a la línia de fons.
1: És que finta la centrada i aleshores vol continuar la jugada, però clar, tot això a la línia de fons, en carrera, en velocitat, quina coordinació has de tenir per reciclar després de la finta de la Rabona l'acció que es converteix en una maniobra d'atac.
2: Perquè ho vol clar, fer, no, eh? No és això, hi ha tota la intenció.
1: Però és veritat que hi ha aquest rebot, perquè és gairebé impossible, sortint d'una acció com aquesta, que és gairebé una filigrana, i després ràpidament es reequilibra, aquesta és una altra. Perquè tu després de fer això...
6: Caus de cul.
1: Clar, quedes desorientat, sí, i es reequilibra per dir-li a Gordon T, i Gordon la...
2: El primer pal, Gordon, sí, això... defineix bé amb intenció, la Rabona és més proper.
5: La Rabona pintada treu mèrit a la bicicleta prèvia, que també desequilibra perfectament.
6: Sí, el que passa és que les bicicletes es veiem.
7: S'han passat cap a Dani Olmo, i arribarà abans Jacobs, que li pren la pilota... Si no posen fre a la sagnia, el Barça...
1: Si no tanquen la ferida, el Barça en podrà fer més.
7: El Barça podrà fer més, efectivament. Cau a terra jo del Galatasaray. Falta de Pedri en l'intent per part de Yunus Akgün.
1: Però deixeu-me repassar. El 42 ha empatat Cancelo. El 44 hi ha aquell xut de Gordon des de fora de l'àrea que atura Xhaki. El 45, el xut de Gordon, també enroscat, que atura Xhaki. El 46, la falta que pica Dani Olmo i atura Xhaki. 4 en 4 minuts, però és que comença la segona part i té la primera Gordon en aquella centrada amb l'exterior de Lamine Yamal. La segona Fermín, centrada de Lamine Yamal, i la tercera, el gol de Gordon, a centrada de Lamine Yamal, que ha dit, ara ja m'ho quedo jo, això.
4: Fa canvis al Galatasaray, en fa 3 d'una atacada. Marxen Batrakov, Lemina i Akgün, i entren Gabriel Sara amb el dorsal número 8, entra Sané amb el dorsal número 10 i entra Uguchukwu amb el dorsal 18.
1: Uguchukwu, que jugarà al costat de Torreira com a doble pivot, Sara, que jugarà en la mitja punta, l'heroi Sané a la banda dreta. Ara sí que juga amb Sané, Osimhen i Rafa Leao. Ja arrisca aquí Buruk, perquè veu que se li escapa el partit. I Uguchukwu serà el jugador que intentarà amb Torreira contenir l'hemorràgia. El Barça també n'ha fet un.
7: Dos en farà.
1: N'ha fet un.
4: Marxa Dani Olmo, entra Gabriel Jesús, també està a punt per entrar Karim Adeyemi, serà Anthony Gordon que marxarà per l'altra banda del camp, el golejador de la nit, un dels golejadors.
1: Doncs el Barça, que també refresca les cames. Adeyemi a la banda esquerra, on jugava Gordon, i Gabriel Jesús a la posició de nou, després que Dani Olmo hagi fet un bon partit com a fals nou.
7: La pilota la treu la defensa del Galatasaray. 1-3, guanya el Barça, 13 de la segona, compta pilota a l'espai, intenta tocar-la en la seva primera intervenció. El brasiler Gabriel Sara, la pilota acaba a les mans de Joan García. Pilota per Rodri, Rodri envoltat de 3 jugadors, l'envia novament per Joan García. La treu el porter del Barça, la toca per Gerard Martín. Gerard Martín cap a Rodri, Rodri cap a Eric García. Toca la pilota Fermín, l'envia per Lamine Yamal, passada enrere cap a Rodri. Rodri busca la presència de Gerard Martín. El Barça intentant jugar la pilota des del darrere, treure la controlada, amb passades ben elaborades, buscant sempre l'home lliure. Toca la pilota Fermín, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal fa la bicicleta, trenca el ritme, aguanta, toca la pilota, entre dos jugadors, l'envia cap a Fermín, ataca el Barça, juga Fermín, espera l'arribada d'algun company, aquest company és Cancelo, deixa la pilota per Adeyemi, i intervé l'alemany, el públic xiula, no rendeix encara en la seva intenció de desestabilitzar els jugadors del Barça.
1: Quan la Minya Mal comença a fluir a jugar, és que l'esport canvia, és un altre esport, eh?
7: Toca la pilota Pedri cap a Rodri, Rodri amb Pedri, la torna a tenir Rodri, juga la pilota per Fermín cap a Adeyemi, el rebot, finalment no la pot enviar cap a Adeyemi, per mi l'han agafat, l'àrbitre no assenyala cap falta, pilota pel porter Shakir.
5: Això va de remuntades, el Bayern de Múnich està a punt de capgirar el marcador, de moment empata, Viking 2, Bayern de Múnich 2, 2 gols de Kane en 5 minuts.
7: Té la pilota Pedri, posa la bota, intentant prendre els jugadors del Galatasaray, que l'acaben allunyant i cedint-la enrere pel seu porter. Shakir, que la jugava cap a Jacobs, posa el cos. Lamine Yamal, servei de porteria favorable al Galatasaray. De moment el Barça guanya 1-3. Hem jugat ja un quart d'hora d'aquesta segona meitat.
1: I que bé que el Barça continuï pressionant i passigant, com ara Lamine Yamal, com ara Gabriel Jesús, que ha sortit amb unes ganes boges d'estar intens en aquesta primera línia. Què volies dir, Laura?
8: Que el Palau també guanya el Barça. Barça 83, Maccabi 79. Fa res el Barça guanyava de 8, que ha estat el màxim avantatge al marcador. Ara guanya de 4 quan queden 4 minuts pel final.
1: I Rodri li ha dit a Leao que és molt ràpid, però que ell és un mur. És a dir, que accelerant no guanyarà, però si li posa el cos se la queda ell, eh?
7: Li ha pres la pilota en una acció,
2: quina acció defensiva,
7: eh? Que a Europa això no es castiga mai.
2: Leao,
7: la caiguda de Leao.
2: És molt sí, ràpid, eh? I ja guanya la posició.
7: Compte passada de Lamine Yamal per Gabriel Jesús. Ha d'aparèixer Davinson Sánchez. Com veu el futbol també, Lamine Yamal?
1: Ara s'ha posat ja en moda fluir i és un festival la segona part de Lamine Yamal, com aquella de Sevilla. Sí, sí, l'acció de
7: Rodri. Compte que perd la pilota el Galatasaray, la té Lamine. Lamine la deixa per Adeyemi, Adeyemi amb l'esperó, la toca per Eric, Eric per Adeyemi, l'interior de l'àrea, retull, retalla, el xut finalment desviat, se'n va fora.
1: No hi havia espai, però l'ha buscat.
7: Corna, corna. Finalment sí, l'ha tocat un jugador del Galatasaray, serà corna favorable al Barça.
6: El cinquè, 3-2.
1: Endulladíssim, eh? Sí, Eric, en l'anticipació, Rodri, en aquesta cobertura i aquest gest tècnic al duel amb... gest tècnic defensiu en el duel amb Leao. Lamine Yamal, que ha sortit de la segona part amb ganes de brillar. CaixaBank sempre al costat de l'esport i els esportistes. El 16 de la segona, el Barça guanya per 1-3. El descans 1-1, però Fermín i Gordon han posat per davant el Barça.
7: Lamine toca la pilota per intentar engaltar-la a l'estil dels gols d'Òscar amb l'Albacete. Ja sabeu de què us parlo. Després del corna cedit per Fermín, la pilota però no l'ha pogut enganxar bé.
2: Era difícil.
7: Sí, sí.
1: Molt difícil.
2: Ha hagut de picar amb l'interior, no amb l'empenya, que és de la frontal de l'àrea.
1: Fins i tot per ell.
2: El Barça avui ja ha fet 3 gols, és possible que en faci algun altre. En les 5 visites anteriors al camp del Galatasaray mai havia fet més de 2 gols.
7: Toca la pilota Gabriel Jesús, hi havia fora de joc d'Eric García, en un intent atacant per part del jugador que avui fa de lateral dret del Barça.
5: Actualitzem marcadors, fa el primer l'Arsenal, marca Timber, Arsenal 1, Lilla 0, i Tresoldi fa el segon, es torna a avançar el Bruges, Inter de Milán 1, Bruges 2.
7: Posa en joc la pilota del Galatasaray, la protegeix amb el cos, Rafa Leao a punt de perdre, la posa a la cama, se l'endú Gabriel Jesús, que és tot cor, tot empenta, la té Lamine Yamal, Lamine Yamal entra dins l'àrea, la cedeix ara malament, s'ha equivocat fent-li la passada cap al jugador del Galatasaray, que ara ha agafat el braçalet de capità, que si no m'equivoco és Lucas Torreira. Juga la pilota a la banda dreta, l'Eroi Sané, prova de superar sense aconseguir-ho, Cancelo.
1: El primer un contra un amb Sané, excompanys del City, l'ha segellat i és molt important perquè Sané ve amb cames fresques i Cancelo es troba en una situació d'emergència defensiva.
5: I com ho ha celebrat Gerard Martín a uns metres.
7: Es llença a terra Rafa Leao, compte que ha escombrat Gerard Eric García i això li costarà la targeta groga. Groga per Leao.
4: La primera del partit.
7: Allà ha entrat amb les dues cames per endavant. Lluitant
2: carillosa
7: per aquesta
2: entrada,
7: pilota.
2: Sí, sí. Enganxat el turmell i pot fer mal.
7: I li ha fet mal, sembla que pot aixecar-se Eric García. 1-3, guanya el Barça, minut 19 de la segona meitat. Al camp del Galatasaray, el Barça de moment aconseguint una victòria brillant amb minuts d'aquells de futbol de Harlem Globetrotters, que no jugaven a futbol, jugaven a bàsquet, però que eren pur espectacle.
2: Mira, he pensat això fa un minut.
7: D'exhibició,
2: sí, sí, amb el cop d'esperó de Dejemi per Eric a l'interior de l'àrea.
8: Amb aquest resultat, el Barça seria líder amb 8 gols a favor i 2 en contra, una diferència de 6 gols.
7: La pilota provava de jugar-la de Yemi, acabat sortint fora per impacte d'un jugador del Galatasaray. La posarà en joc l'equip blaurana.
5: En el moment que fa el segon l'Arsenal, l'Arsenal 2, Lilla 0.
4: I que Sané i Cancelo, que també van coincidir al Bayern.
7: Que bo era Sané quan era jove, eh?
1: Sí.
7: Es va quedar una miqueta.
4: Què vols dir quan era jove, si té 30 anys?
7: de quan
2: va aparèixer sí, el Schalke, allò per tal Bernabéu.
7: Pilota de Lamine, Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada de Yemi, xuta de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una a la fum dins, no ha fallat a la seva cita amb el gol. La pilota de Lamine anava per Gabriel Jesús, el brasiler no l'ha acabat de poder controlar i ha cedit perquè fos Karim Adeyemi, que tal com venia l'engaltés, i el 20 de la segona meitat segelli el que és la golejada del Barça i encara ens queden 25 minuts més l'afegit per endavant. El Barça va de festival avui a Istanbul. Victòria blaugrana, el quart l'ha fet Adeyemi, Galatasaray 1 Barça 4.
1: Ja fa alguns minuts que no xiulen igual i ara se'n van cap a casa, ja desfilen molts aficionats del Galatasaray. La passada de Lamine Yamal per Gabriel Jesús, que fa un mal control però supera l'ajuda així de Varys Yilmaz, la pilota queda morta i el primer toc amb l'esquerra, el primer toc amb l'esquerra, Adeyemi la creua i fa el quart. Lamine Yamal inicia la jugada. No sé si això és una assistència de Gabriel Jesús.
6: Una assistència involuntària, no?
1: Però involuntària,
2: és un mal control,
6: però,
2: no?
6: Sí, però sí, supera sí, però el rival.
2: Sí, sí, fa botar la pilota.
1: És el que neteja el defensa.
2: I passa per sobre de lateral dret del Villarreal. La rematada de Yemi és fantàstica, eh? Sense control amb l'esquerra. Impacte ple, creuat, impossible per al porter del Galatasaray. Golàs.
4: Ho ha celebrat Adeyemi amb els seus companys, el seu quart gol amb la samarreta del Barça, el segon a la Champions. Xocava de mans a Flick amb els seus assistents en el moment en què fa un altre canvi al Galatasaray. Entra Shalai i marxa Varys Yilmaz.
7: Es col·loca, sembla, lateral dret, l'hongarès Roland Shalai, o Shalai. La posa en joc el Galatasaray, que està absolutament enfonsat davant l'exhibició d'exuberància futbolística del Barça, que crec que avui està demostrant o reconfirmant a tots aquells jugadors del Galatasaray que aquests dies han dit que el Barça era el millor equip d'Europa, que efectivament avui s'han enfrontat el que possiblement ara mateix sigui el millor equip d'Europa.
1: No us recordo una mica el partit del Sevilla? És a dir, un rival que en la primera part aguanta... Sí. Que es buida, que s'ho creu, que penses els puc mirar la cara, i de cop i volta allò comença el dipòsit a perdre benzina, el Barça puja una marxa i dues i el partit acaba com va.
8: De fet, el Barça va començar perdent 1-0 al Sánchez-Pizjuán, després Rafinha va empatar abans del descans i tot just començar la segona part va marcar el segon i va acabar guanyant el Barça 1-3.
2: Fins i tot avui i el Barça sembla generar més ocasions que aquell dia, no?
1: Sí, sí, avui és que la primera part ja les ha tingut sí, sí. En aquells 5 minuts finals, Xavi. Sí, sí, però vull dir que un rival et pot aguantar, et pot desafiar, et pot plantejar problemes, però és que el Barça t'acaba fonent.
7: Vinga, va, que hi torna el Barça amb Pedri. Pedri per Lamine Yamal, falta el golet de Lamine. Lamine continua, la cedeix cap a Pedri. Pedri, la pilota li queda enrere, apareix Lamine. No, no l'engalta bé i l'envia molt desviada per damunt del travesser.
5: 0-37 gols esperats al Galatasaray, 2.11 al Barça.
1: Se l'havia trobat després del rebot de Davinson, molt bé per rematar de cop el bot amb l'interior. Se li ha anat a dalt com en el primer xut de la segona part.
2: Potser aquí sí, l'enganxa amb l'empenya sobre de cop el bot. Tens més opcions d'agafar porteria, perquè aquí l'acció en interior buscant el pal més allunyat era de molta dificultat.
7: Quina era la dada, Laura, que havies donat del Galatasaray amb els partits com a local?
8: Només havia perdut un dels últims 11 en competició europea, sí, en Champions i Europa League.
5: A la Lliga eren 38 sense perdre, la consecutiu.
7: Doncs mira, el d'avui val per tots els que no han vist durant aquest temps. Pilota de Pedri, massa llarga aquesta per Lamine Yamal. Tot i així, Lamine li agraeix a Pedri l'intent d'aquesta assistència llarga.
4: El Barça ja ha fet dos canvis, però fa estona que s'escalfen més futbolistes. Hi ha Balde, Gavi, Xavi Espart, Bernal i Koundé.
7: Pedri, que... Ojo, també, el partit que ha fet.
2: Sí, sí. No deu haver perdut cap pilota, Pedri, no? Carles, continua
7: aquesta
2: sense...
7: última, potser.
2: Bueno, però és una passada de mèrit,
5: sí,
2: no?
5: De pilotes perdudes cap.
7: Compte, pilota per Joan Garcia! Ha topat amb l'Heroi Sané. S'ha fet mal Joan Garcia, que ha estat molt valent sortint fora de l'àrea per arribar abans a la pilota que l'Heroi Sané, però sembla que s'ha endut una trompada al peu dret.
2: Sí, sí, és falta.
4: A la cama dreta es toca la zona de baixa de la tíbia. Ara hi ha amb ell Rodri, que l'ajuda a posar-se dret. en principi sense cap tipus de problema, Joan, per seguir.
7: És falta, eh?
3: Sí, sí.
4: Sí.
7: Falta de Sané. Aquest Sané jove que dèiem va ser un que, per exemple, amb 17 anys o 18, al Bernabéu,
1: sí, sí,
7: amb el Schalke, va...
2: Està a punt d'eliminar el Madrid.
7: Sí, sí, va fer una exhibició.
2: 4-5 o alguna cosa així.
7: Sí, sí.
2: I van caure eliminats i va tenir una ocasió al final. Per guanyar l'eliminatòria, Sané. El que passa és que sempre ha estat molt cregut, no? O sigui, ha semblat que es pensava que era més del que demostrava després, no?
7: Es pensava que era Maradona, sí, i era Pedro León.
5: Mira,
1: com pressiona el Barça amb una quarta.
7: Robarà la pilota Cancelo i arribarà a Lamine, i arribarà a Lamine. No, i arriba abans del porter Shakir.
1: Quina gana.
5: Actualitzem marcadors, el tercer de l'Arsenal. L'Arsenal 3, Lilla 0, i cap gira finalment el marcador el Bayern de Múnich amb el gol de Luis Díaz. Viking 2, Bayern de Múnich 3.
7: A punt ha estat, el Viking. Bé, sí, encara queda partit, però...
5: Bé, ha estat una sorpresa, eh? Ha arribat dues vegades amb dos contracops. El partit era del Bayern, els gols inicialment del Viking, ara...
2: Viking Stavanger, no?
5: Digue'm.
2: Són els Viking Stavanger, noruecs.
5: Són noruecs, sí, sí, són noruecs.
2: Són aquells que van jugar contra el Barça als 90.
7: Sí, sí.
2: En vam parlar un dia.
5: Pot ser, pot ser.
7: Pilota per Rafa Leao, ataca el Galatasaray, a la frontal la té Sané. Sané canvia la pilota molt malament cap a Osimhen.
1: No estan contents amb Sané, eh?
7: No.
1: Aquí a l'Oli Sané, eh?
7: Per cert, haureu notat també com de fons, ja cada cop que té la pilota al Barça ja no hi ha aquella super xiulada, eh?
1: No, i és que ha marxat molta gent, eh? I continua desfilant, és que clar, amb l'1-4...
7: És que és difícil aquí arribar i marxar d'aquest estadi.
1: I aquí és molt tard, ja.
7: Sí, sí, aquí el partit ha començat 10 de la nit, hora local. Aquí tenim una hora més.
4: Dos quarts de 12.
7: Pilota per Rodri, avança metres. A Rodri no li donen descans, eh? La juga Gabriel Jesús.
4: Espera, que es prepara Bernal.
7: Continua Gabriel Jesús, encara el brasiler. Batalla, deixa a terra algun jugador del Galatasaray. L'envia per Lamine Yamal, Lamine per Fermín. Fermín fa l'assistència, que s'acaba convertint en una centrada que pot interceptar el porter Shakir. Abans l'àrbitre havia xiulat una falta a favor del Galatasaray. No sé si per...
1: No sé quina falta.
6: Adeyemi.
7: Adeyemi.
1: Que sí. Sense pilota.
6: S'ha portat per davant el seu defensor.
1: Ah, molt bé.
7: Juga la pilota Rafa Leao, toca l'esfèrica amb l'esperó. Té sort, apareix Gabriel Sara, la juga cap a Leao, a punt de perdre-la, tot i així la torna a recuperar amb un altre cop de sort per un rebot afortunat. Continua Rafa Leao, juga cap a Sara, perd la pilota per acció de Lamine Yamal, hi havia prou fora de joc.
1: I s'ha de recordar que el Barça està guanyant per 1-4 el 27 de la segona part, perdia per 1-0 el 27 de la primera, i anava al descans amb 1-1. I l'exhibició de la segona part és d'haver fos a un equip rival. L'ha desfet a trossets petits.
4: Doncs no hi ha descans per Rodri. Fa dos canvis al Barça, entre Marc Bernal, que substituirà Pedri, i també entre Koundé en el lloc d'Eric García. Hi ha hagut aquí un petit gag entre Pedri i Eric. Pedri ha vist que marxava, ha estat el seu dorsal el primer que s'ha ensenyat, i ha anat a buscar Eric per donar-li el braçal, i Eric li ha hagut de dir que no, que ell també marxava, que busqués algun altre. Finalment el porta Lamine,
7: capità del Barça en la Champions, 28 de la segona meitat, 1-4, guanya el Barça. Sessió enrere de Cubarsí per Joan García, fica complicada. Joan García ha aconseguit arribar a la pilota, compte que la pot perdre en defensa Marc Bernal. Rafa Leao, que prova el xut, no, era...
1: Uchucu.
7: Té la pilota Fermín se l'endú. Aguanta encara, toca cap a Adeyemi. Adeyemi amb la pilota, li fa el relleu Cancelo, continua Adeyemi, li cedirà la pilota Cancelo, i arriba el portuguès, l'àrbitre arriba fora de joc d'Adeyemi.
1: Bé, el Barça guanyant 1-4, amb autoritat a Europa, hem patit de la primera part amb l'1-0 i el possible 2-0, hi ha hagut aquell moment d'ai-ai-ai, però el Barça ha firmat, sobretot a la segona part, una altra exhibició futbolística. Ara a Europa i a la Champions, que aquestes pesen encara més.
7: La pilota en defensa la juga Ismail Jacobs. Jacobs cap a El Male. La torna enrere per Jacobs.
1: I no és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport sempre.
7: Pilota enrere, compte que hi pot arribar Lamine, davant de la sessió perillosíssima de Jacobs, el seu porter Shakir. I no sé de què es queixa Lamine, que l'han agafat.
1: Com si fos una sessió, però clar, Shakir no ha agafat la pilota.
7: Sí.
2: Potser l'ha tocat una mica amb la mà.
7: Pilota de Rafa Leao, compte que l'envia per Osimhen. En principi no hi ha fora de joc. Joan Garcia davant d'Osimhen. Es baix el perill.
1: Que atent estava Joan Garcia, se li ha escapat Osimhen al control molt llarg perquè encarava el porter.
7: Falta ara sobre Gabriel Jesús al mig del camp. No hi havia fora de joc en l'acció d'Osimhen?
9: Potser no.
7: Per tant, ha estat atent, ràpid, llest Joan Garcia, que viu al límit de l'àrea, de fet molt més enllà de la frontal, i que li permet arribar a aquestes pilotes.
5: A tu, Ricard, Tresoldi t'agradava, oi, del Bruges?
1: Sí.
5: Hat-trick, Inter 1, Bruges 3.
9: Déu-n'hi-do.
1: A San Siro, eh?
8: El Palau guanya el Barça de 3 a 19 segons pel final. Barça 87, Maccabi 84. El Maccabi, però, tindrà ara 3 tirs lliures per empatar el partit després que Parra fes una falta.
7: Compte que ataca el Barça, la té a Dejemi, a Dejemi a l'interior de l'àrea, l'agafen i l'àrbitre diu que no és res.
1: Però podia ser-ho.
7: Ai, tant. Espera, espera.
1: Perfectament.
7: Que li diuen alguna cosa?
1: El control, no, no. L'agafen del braç.
2: Home, l'ha d'entrar al bar.
7: L'estira
2: el braç. Esquerra, justament quan està fent l'acció de xut. És que és claríssim.
7: Saps què és el que més em sorprèn? Que Dejemi no protesta res.
2: Bé, home, s'acaba mirant l'àrbitre dient què és això.
7: En general a la vida, eh? És a dir, té com... No té reaccions. No té reaccions de res. I aquest penal tan clar...
2: És molt clar. No hi ha repetició, però en directe. Ha semblat molt, molt clara l'acció. Si li estira el braç cap a baix per desequilibrar-lo... Just abans d'impactar la rematada.
1: Com aprofita Dejemi quan els partits estan escardats, eh? O sigui, és el seu escenari ideal, preferit, el gaudeix, i no frena.
2: Potser és... O sigui, l'agafada existeix, potser és lleu, no impedeix que acabi fent la rematada i l'àrbitre mira.
5: No n'hi ha prou, eh?
2: Sí, potser és massa lleu.
5: Desequilibra una mica, però... Sí.
7: No era tan clar, doncs.
2: No, era més clara la de Gordon prèvia a l'1-0 de la Galata Sarai que no passa aquesta.
7: Pilota per Adeyemi, prova de superar el seu rival, aguanta la pilota davant de Davinson Sánchez, intenta tocar-la cap endavant, apareix Salai, recupera la pilota el Galatasaray, envia llarga Torreira, posa el cap Koundé, bona acció defensiva de Koundé perquè la recuperi el Barça, la té Rodri, la juga cap a Lamine buscava Koundé, empanat, com ell sol ha dit, anava per mi aquesta.
4: Li ha dit.
7: Bueno, sí, clar, coi, per què vols que vagi, Koundé? Si vas a l'atac, és per atacar. O vas a l'atac per passejar? Perquè si vas a l'atac per passejar, passeja a la Rambla. En fi.
5: Sort que anem 4-1.
1: Lamine li ha assenyat la pilota amb la mà dreta i Koundé s'ha girat com dient, era per mi. Sí, sí.
4: I ara no hi ha ningú que porti el braçal de capità de la senyera del Barça, perquè Lamine, no sé si és que li molestava, però se l'ha tret, l'ha agafat i l'ha llançat
1: no,
4: cap a l'àrea tècnica del Barça.
1: Crec que no se li enganxava, pot ser?
5: Estava tocant-se'l. Quan s'ha queixat d'aquella jugada que dèiem una possible sessió, crec que se li ha com estripat alguna part perquè li quedava penjant el braçal.
7: Pilota llarga de la Galatasaray a l'interior de l'àrea, posa les mans Joan Garcia, la trapa davant d'Osimhen, i havia fora de joc.
1: Que bé Joan Garcia, però, hi ha dues accions contra Osimhen, quan se li escapa el control, se li va llarg, apareix ràpid el porter per apagar el foc.
7: A mi ja m'ha continuat tocant-se ara el braçalet aquest que els hi posen els de la Champions, que és de color groc fluorescent. Però m'estaria bé que pogués portar el que li toca al capità del Barça, no? Que és el de la senyera. Hi ha un jugador del Galatasaray, Torreira, estès a terra.
4: Sí, em fan entrar les assistències mèdiques. Ha quedat estès dins del cercle central. Fa cares de dolor, gestos de dolor. No veig, però, a quina zona de... Pot ser que sigui la cuixa.
7: Com una cosa muscular, és, no?
4: Sí, no sé si és alguna cosa, la cuixa, el genoll...
7: Per cert, la Vini Amada està amb l'assistent de la banda d'atac del Barça reclamant encara l'acció de la sessió.
2: És que hi ha contacte amb els braços de Shakir, el porter del Galatasaray.
1: Però què diu el reglament?
2: Amb l'avantbraç.
1: S'ha d'atrapar la pilota. Es pot tocar amb la mà o no, Marc?
5: Doncs t'ho confirmo, però...
1: Sí, l'has d'agafar o si la toques no la pots tocar?
5: No, perquè tu no pots impedir un gol, per exemple, amb les mans. El que passa és que ara et diré exactament el que diu.
1: Val.
7: I ara es treu l'altre braçalet de capità, també, eh?
4: Sí, Torreira, que sembla que haurà de marxar...
7: No, dic que Lamine.
4: Doncs mira, Torreira, el jugador del Galatasaray.
7: És que m'interessa més el que li passa a Lamine que el que li passa a Torreira, amb tots els respectes pel jugador del Galatasaray, eh?
4: Jo estava pendent de si feien el canvi. De fet, mira, ara tot just li posen el braçal de capità altra vegada a Lamine. Entenc que un de nou, el de la senyera, el del Barça. L'altre, el groc fluorescent, no tenim notícies noves.
1: Bé, doncs,
4: que n'hi hagi algun altre.
7: Molesten les coses.
1: Deixa'm dir que és un gran detall de, del delegat o de l'estaf de no deixar passar el partit per inèrcia sense el braçal de la senyera, que identifica el capità del Barça. És a dir, va, que queden 10 minuts, no se li enganxa, deixa-li el groc. No, no. Bona reacció, també molt concentrats a la banqueta per un detall que no és menor.
4: Ha marxat Torreira, ha esgotat canvis al Galatasaray, ha entrat Renato Ñaga,
5: quan fa el segon, 74. Quan fa el segon l'Atlètic de Madrid, 2-0 contra el Manchester United, escurça diferències l'Inter, Inter 2, Bruges 3, i a punt d'empatar el Viking, Viking 2, Bayern de Múnich 3, el Bayern juga amb 10 per expulsió d'Olís.
7: Ostres, més mal d'Olís.
5: Sí, ha fet una falta l'herència de la groga, i en la mateixa jugada, per queixar-se, ha exhibat la pilota a la cara d'un rival i ha vist la segona en la mateixa infracció.
7: Prova d'endur-se la pilota Uchuku.
1: 4 gols més per la mitjana.
5: 4.2.
7: I queden 10 minuts més l'afegit.
5: 4.3, perdó.
4: I esgotarà canvis al Barça. Marxa Fermín, que tot just parlàvem amb l'àrbitre.
1: Partidàs monumental de Fermín.
4: Entra Gavi amb el dorsal 6.
7: Se'n va Fermín, entra Gavi. Aquest és l'últim canvi que pot fer el Barça, oi?
4: Sí, sí, ha esgotat canvis al Barça.
7: Per tant, Rodri, que jugarà els 90 minuts.
1: Rodri va acumulat de 90-90, això sí que no m'ho imaginava, eh?
7: La juga Gerard Martín.
2: Contra el Getafe el van canviar, oi, a la segona meitat, que va entrar Marc Bernal.
7: Tocant la pelota Cancelo, ara t'ho mirem.
4: Sí, va entrar Bernal al 70 de partit.
7: Jugant enrere, Cubarsí cap a Koundé. Koundé enrere per Cubarsí, l'envia cap endavant, intentarà arribar-hi Gabriel Jesús, la protegeix d'esquena i arriba Gavi, la salva, la toca per Koundé, cau a terra Koundé, falta. I ha fet falta Jacobs a Koundé.
4: Ha marxat empipat Fermín cap a la banqueta, renegava sobre alguna cosa i em sembla feia l'efecte que era el mateix que li estava recriminant a l'àrbitre. No sé si hi ha hagut alguna acció sobre Fermín, que es pogués estar queixant.
6: Abans de marxar li han assenyalat una falta en contra. No sé si li podia demanar alguna cosa per això.
7: Pilota per Adeyemi, que ha fet el quart gol del Barça. Recordem que Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi són els quatre golejadors d'avui. La té la Minya mal, encarant, a punt d'arribar a la frontal de l'àrea. La deixa per Gabriel Jesús. Controla Gabriel Jesús, el xut, el refusa corna al porter Xaguer en una nova bona intervenció del porter del Galatasaray, que ha impedit ben bé un parell o tres més de gols del Barça.
1: I tant, ja ho pots dir, Xaguer potser el millor del Galatasaray.
6: Serà el 6è, 3 més 3.
2: I ha quedat un punt a sota la pilota, Gabriel Jesús, just abans de rematar i no...
1: No puc fer un festival d'assistències i d'oportunitats que ha generat la Mina.
7: Increïble. Ha picat novament la pilota en corna curt, la Mina l'envia per Gavi, Gavi assistència enrere, xut de Rodri, salta Gavi, se li escapa el porter, falta. La veritat assenyala falta sobre el porter... Ugurkan Xakir per aquesta acció de Gavi.
1: És que la segona part de Lamine Yamal avui, com la segona del Sánchez Pizjuán, jo crec que aquesta fins i tot més és monumental. O sigui, és que ell sol potser ha generat 5 o 6 accions de gol, eh? Després d'una primera part relativament discreta.
7: Posarà en joc la pilota al porter Xakir a l'alçada del punt de penal. Pica la pilota, som al 38 de la segona, 1-4, guanya el Barça al camp del Galatasaray. Començat perdent, però ho has manat, déu-n'hi-do si ho has manat. Pilota per Lamine Yamal, atacant des del costat dret, continua Lamine, fa la centrada, el segon pal hi arriba Adeyemi, el seu xut el refusa la defensa i no hi ha arribat pels pèls Gavi.
1: L'ha salvat sota els pals Kidainson? La rematada d'Adeyemi era gol.
2: Sí, anava dins.
1: Com aprofita tots els minuts a Adeyemi, eh?
7: Pilota per Gavi.
8: Al Palau, victòria del Barça 90-87 contra el Maccabi gràcies a un triple de Justin Robinson a falta d'un segon...
7: Al base.
8: El Maccabi ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit, però només li quedava un segon i mig i no ho ha aconseguit. Victòria del Barça a l'Eurolliga, que ara és 6è, 3 victòries, 2 derrotes.
1: Resultat final, doncs?
8: 90-87, Barça més 3.
7: 1 a 4, el Barça també més 3 a... al camp del Galatasaray. 1 a 4, encara queden 5 minuts més l'afegit. El camp buidant-se a marxes forçades. Ara podríem dir que hi ha mitja entrada, no, Ricard?
1: Sí, sí, han desfilat. Hi ha gent que es... bé, no està sopant perquè costa molt arribar a casa aquí. El trànsit és una ciutat que a tota hora hi ha caos, però com a mínim ja estan, ja són camí de casa.
7: Per cert, el Barça no és l'única visita a Gàlatas a Turquia, a Istanbul, més ben dit, que farà aquesta temporada, perquè la Supercopa d'Espanya aquest any es juga aquí a la ciutat turca. I un dels escenaris serà aquest estadi, tot i que el Barça, en principi, el partit de semifinals amb l'Atlètic de Madrid el juga al camp del... o del Besiktas o del Fenerbahçe, un dels dos, no el recordo. Sé que no és aquest. La Supercopa aquest any és el mes de febrer.
1: Confirmeu, aviam, que a quins camps es juga els tres partits de la Supercopa.
7: Juga la pilota Pau Cubarsí, la toca per Koundé. Koundé enrere, 1-4, guanya el Barça. Pilota per Gavi. Gavi combina amb Rodri.
2: Groga per Salai. Per una entrada amb els tacs a Gabriel Jesús, temerària.
7: Koundé l'envia cap a Lamine Yamal prova a fer l'acció individual des del costat dret, en dribla 1-2, la seva passada la pot interceptar el capità Davinson Sánchez, recupera però al mig del camp Rodri, la juga cap a Cancelo veu a l'esquerra de Yemi. La sensació és que els dos equips ja donarien per bo el partit, bé, per bo, per acabat, en el cas del Galatasaray, sí, sense opcions de remuntar-lo.
2: Però estàs més a prop de l'1-5 que del 2-4, sí, clarament, sí, tota l'estona.
1: Com et despistis, tenen una gana instal·lada, jugadors com Adeyemi, Gavi, Lamine Yamal, que vol el gol, Gabriel Jesús, aquí tothom vol sortir a la foto.
5: El 2-4 l'ha fet el Bruges, Inter 2, Bruges 4, gol de Bergman.
1: Déu-n'hi-do, el Bruges, guanyant a San Siro, 2-4, l'Inter, que ja va perdre el Bernabéu, no?
5: Sí.
7: Qui va ser l'any passat que va guanyar el camp de l'Inter i els va eliminar també?
2: Els noruecs,
7: el
2: no?
7: El Bodø Glimt, sí, sí.
8: El Barça jugarà la semifinal de la Supercopa al camp del Fenerbahçe i la final és a l'Ali Samiyan.
1: La final és aquí, eh?
8: Sí.
2: I la semifinal el Barça la jugarà contra l'Atlètic de Madrid,
8: sí.
2: Eh?
8: Sí. En canvi, a la Real Societat Madrid l'altra semifinal la jugarà al Tupras Stadium, que és un altre.
7: Que deu ser el del Besiktas.
8: Sí, correcte.
7: Així els tres equips d'Istanbul grossos s'ho reparteixen.
2: I rondo del Barça per acabar el partit.
1: Sí, sí, no, és que... és que estem vivint un moment molt especial, eh? Ja en parlarem en el tercer temps, però clar, amagar-nos davant del que estem veient és difícil, eh?
7: Vols dir que el Barça és el favorit per guanyar la Champions?
1: Home, jo crec que sí.
7: Home!
1: No, et dic una
7: titular.
1: Cosa. No, a més, et dic una cosa. Tu saps que jo sóc prudent.
7: Es destapa.
1: Tu saps que jo sóc prudent, no?
7: Sí, sí.
1: Molt. Jo crec que aquest és l'any, eh? Ja t'ho dic.
7: Compte que doble l'aposta.
5: Els aires turcs,
8: ostres.
5: Eh?
1: No, fa dies que ho penso i m'hi resistia. Vull dir que aviam quin dia espero per dir-ho. És que després del que dic, del que veig avui, si no ho dic...
7: Mira, la Supercopa no ho sé, però
1: no
7: la final de la Champions sí que et puc dir que juga al camp de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, i és el dia 5 de juny. La pilota la juga el Barça, que guanya 1-4. Va, que queda molt camí encara. No pel partit d'avui, però sí en aquesta competició. Combinació entre Gabriel Jesús i Cancelo. Ha perdut la pilota el portuguès.
4: I que no li ha agradat a Flick. Minut 88 de partit i Flick tampoc no vol que perdi
1: Flick,
4: pilotes.
1: És que Flick és un altre element, eh? Que és, molt, és capital en tot això. Eh? Com gestiona el minutatge, com està endollat tothom, la gana que té, que tenen els suplents, els titulars, com responen, com passiga, com es queixa de falta de control quan hi ha moments del partit, que avui ho tornarà a dir a la sala de premsa, segur, sobre la primera part, com no els hi perdona ni amb 1-4 aquesta pèrdua, aquest punt de rigor, tot això convida a pensar en positiu i a gaudir del que estem vivint.
7: Gran acció defensiva de Marc Bernal, recuperant la pilota quan intentava endur-se-la un jugador del Galatasaray.
5: Qui passigarà serà Vincent Kompany, el tècnic del Bayern de Múnic, els seus jugadors, després de l'empat del Viking, al minut 90, Haugen remata de cap a una centrada de Trippic per l'esquerra. Viking 3, Bayern de Múnic 3.
1: El futbol noruec, eh? Si no és el Bodø Glimt, és el Viking, però sempre hi són.
7: Si no, la selecció noruega, que també ho va fer prou bé el Mundial. Pilota de Gerard Martín, buscava Adeyemi, compte que s'aprofitarà Adeyemi d'una balada de Davinson Sánchez, té la pilota Adeyemi,
1: s'ha frenat, per què s'ha frenat? Si no es frena mai, esperava l'Ursay, esperava la bandera aixecada, està mirant l'auxiliar,
7: no, però l'Ursay no sé ho podia ser,
9: potser, perquè, potser sí perquè, que ho era,
7: sí?
1: Sí, perquè no és una sessió, és un, ja, mal,
9: és un
1: refús.
9: Mal refús.
4: 3 d'afegit.
1: Però estava esperant l'auxiliar la bandera perquè l'aixequés i s'ha quedat.
2: Se l'ha estat mirant una estona, sí, l'auxiliar. Va, aixeca la bandera i així no quedo retratat. Sí, sí, sí.
7: Té la pilota el porter Shakir, guanya el Barça 1-4, minut 45 ja de la segona meitat, arribarem al 48, el Barça sumarà 3 punts més i pel que expliqueu, per la diferència de gols, es col·locarà com a líder, no?
8: Sí, líder, 9 gols a favor, 2 en contra, diferència de 7, ara mateix el segon és l'Sporting de Portugal amb una diferència de 4
5: que
8: gols.
5: Que important són la diferència de gols a la Champions.
7: Tot i que demà, evidentment, hi ha tota la resta de la jornada amb...
8: Sí, juga el PSG, que era líder fins ara perquè va guanyar 6-1.
7: Bona acció de Gabriel Jesús, se'n va per velocitat, cau a terra, li han prendre la pilota, el Barça no ha acabat de culminar aquesta acció i ara és... El Galatasaray, qui prova de fer l'acció en atac, la rep a la banda esquerra Rafa Leao. Leao aguanta la pilota, s'ofereix Sané, el veu Leao, la passada però no és gens bona.
1: Leao i l'acaba enviar fora. Leao Sané i la imatge de dos talents, sí, que per això no agraden a segons quins entrenadors, perquè hi ha moments que el cap no els hi funciona, els hauria de funcionar, una descoordinació, una acció clara de passadera i desmarcada, no s'han trobat.
7: Posarà en joc la pilota al Barça. Des de la secada de porteria, el servei de porteria, Gerard Martí.
1: I l'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se, com s'ha aixecat el Barça avui amb el 0-1. Per això, a CaixaBank estem amb l'esport sempre. Un minut d'afegit i el Barça firmarà la segona victòria de la fase Lliga de la Champions, 1-4 a Istanbul.
4: Va coix, Marc Bernal.
7: El pròxim partit segurament serà més complicat. És dimarts que ve, just d'aquí una setmana, al Parc dels Prínceps, al camp del Paris Saint-Germain.
4: Dic que va coix Marc Bernal. No sé en quina zona de la cama s'ha fet mal, tot i que ha estat dir-ho i que ha avisat els seus companys que estava bé.
7: Pilota per Adeyemi. Queden pocs segons per arribar al 48. Serà el final del partit.
1: I la gent ha marxat ja, queda un quart d'entrada, eh? O sigui, l'afició del Galatasaray ha començat fent molt soroll i ha acabat sense veure el final del partit.
7: Pilota de Koundé, Koundé per Adeyemi. Adeyemi la deixa per Gavi. S'equivoca en la passada, no ha estat bona. Demana disculpes a Gabriel Jesús, ha enviat la pilota fora al Galatasaray. Pràcticament ja no hi haurà temps ni per fer el servei d'aquest out, perquè amb tota la calma del món s'hi dirigeix Koundé. Van passant els segons i l'àrbitre apressa ara Koundé, que ja fa efectiu l'out. Toca la pilota enrere, Cubarsí, segons el nostre cronòmetre, 2-1, i l'àrbitre assenyala el final del partit. Gran victòria del Barça al camp del Galatasaray, a l'infern de la Lisa Millén, per 1-4, amb tímida ovació dels seguidors del Galatasaray, m'atreveixo a dir que dirigida al Barça, per l'exhibició de futbol que especialment a la segona meitat han pogut veure aquests espectadors que han estat testimonis de l'exhibició d'un equip que promet moltes alegries i que esperem que ens dugui ben lluny en aquesta Champions. Si és amb nits com avui, tenim garantit que aquest camí serà llarg i fructífer. Avui, amb un gol inicial del Galatasaray a la primera meitat de Batrakov, que ha equalitzat Cancelo al final de la primera meitat, i a la segona part amb una arrencada fulgurant del Barça liderat per Lamine Yamal amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, ha sentenciat el partit, ha col·locat l'1-4, una nova golejada del Barça, en aquest cas fora de casa i a Europa, un escenari sempre difícil i que permet al Barça col·locar-se momentàniament com a líder de la fase Lliga de la Champions, però més enllà del resultat i dels punts, demostrar-li a tot el continent quines són les intencions i quina és la capacitat d'aquest equip, que ara mateix no sabem quin sostre té. El Barça avui ha fet un partidàs a Turquia, ha fet un partidàs a Istanbul, a la primera meitat més de control de partit, tot i que ha acabat encaixant un gol, i a la segona ja d'efectivitat i en alguns moments fins i tot d'exuberància, d'exhibició, d'espectacle, que ha fet que el públic hagi acabat el partit ens hem atrevit a jutjar-ho així, aplaudint els futbolistes del Barça. Déu-n'hi-do quina temporada ens espera, déu-n'hi-do com comença la temporada. De moment, 5 gols es van dur el Feyenoord, 4 se n'endú el Galatasaray, i dimarts que ve, ni més ni menys, que visitem el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Victòria fabulosa del Barça a un estadi on costa molt guanyar, exhibició dels homes de Hansi Flick, en totes les línies i en tots els aspectes. Avui el Barça ha signat una actuació absolutament rodona. Avui, a l'Alissa Millen, el que diuen que és l'infern turc, qui ha arrasat amb foc i gols ha estat el Barça. Galatasaray 1, Barça 4.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Els jugadors cap al túnel de vestidors després d'haver anat a saludar les seves respectives aficions, els jugadors del Barça que s'han anat cap al corna de on a la segona graderia hi ha els 900 aficionats del Barça. Abraçades, moltes, moltes abraçades sobre la gespa, especialment d'un jugador que avui no ha tingut minuts i que porta la samarreta del Galatasaray, Gundogan, que encara està saludant els seus companys i excompanys.
12: Parla Pedri.
13: Bien, bien, nada importante, me dolía la barriga, me encontraba un poco mal y bueno, mejor pedir el cambio que entre otro de refresco y ya está.
14: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien, esto sirve de enseñanza, ¿no?
13: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
14: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo y parece que Lamine ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
13: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos, creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase, era darle una o dos vueltas, que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamine, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo cuando la pelota la tiene Lamine, Dani Olmo, Fermín, Gordon cerca del área, pues creamos muchas oportunidades.
14: Habéis ganado todo lo que habéis jugado y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
13: Bueno, sí, tenemos mucha confianza, creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
14: Son 43 goles, a favor. No teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
13: Sí, exacto, creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles, tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo pueda aportar y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
14: Y la última, Pedri, este fin de semana tenéis lo del Betis a domicilio y luego París y el Clásico. ¿Pensáis que en estos partidos podéis demostrar, oye, dónde está el nivel del equipo?
13: Sí, creo que son partidos muy importantes, está claro que como ya te dije es el principio de la temporada, pero son partidos importantes que son los divertidos de jugar y a disfrutar y sobre todo a ganar.
14: Gracias, Nora.
4: Doncs les paraules de Pedri, que ara marxa cap al vestidor amb els seus companys. Abans d'entrar cap a túnel de vestidors, hi ha hagut una petita reunió que m'atreviria a dir que no havia vist mai després de cap partit sobre la gespa, entre Flick, Marcus Sorg, Westermann, Pepe Conde, que és el preparador físic, i Arnau Blanco. Parlaven tots cinc amb Pinya, una Pinya bastant petita, i Flick els explicava coses, els deia alguna cosa, parlàvem tots ells, semblava que donés instruccions, després cadascú les ha acatades, ha anat a fer el que Flick els havia demanat, i Flick s'ha quedat sobre la gespa, també per saludar a Gundogan, però també per abraçar Leroy Sané, amb qui ha estat molta estona parlant, un Sané que encara és sobre la gespa parlant a Adeyemi. Ara sí que pràcticament ja no queda ningú ni a la graderia ni a la gespa més enllà d'aquests dos jugadors. La nit que ha guanyat el Barça per 1-4 aquí a Istanbul.
2: Senyals horaris a les 11 de la nit. Quants gols ha fet el Barça, Bernat Coll, en 10 partits?
5: 43.
2: 4,3 de mitjana per partit.
5: Exacte.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
15: Les dades del partit.
16: Rematades, Barça 17, 11 entre els 3 pals, Galatasaray 2, les dues entre els 3 pals. Faltes, Barça 10 amb cap targeta groga, Galatasaray 12 amb dues targetes grogues. Cornes, Barça 6, Galatasaray 1. Fores de joc, Barça 7, Galatasaray 8. Els gols esperats han estat de 2,83 pel Barça i 0,43 pel Galatasaray. Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça, jugant un 55% del temps a camp del Galatasaray.
17: La TDT a Catalunya Ràdio.
18: Què us poso?
19: Per mi una estrella.
18: I per tu?
20: Jo també una estrella.
19: Ara estem d'acord.
20: Estem d'acord?
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Partits de la jornada.
5: Aquesta setmana es juga la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Repassem resultats.
8: Lens 0, Sporting de Portugal 2.
5: Sabà 2, Slavia de Praga 0.
8: Galatasaray 1, Barça 4.
5: Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0.
8: Villarreal 3, Nàpols 1.
5: Inter 3, Bruges 4.
8: Arsenal 3, Lilla 0.
5: Viking 3, Bayern de Múnich 3.
8: I Leipzig 1, PSV 0.
5: Demà a 3:15 tenim dos partits, el d'equip
8: Feyenoord Como
5: i a l'Oberösterreich d'Arena
8: LASK Liverpool.
5: A les 9, a l'Etihad.
8: City PSG.
5: A l'Olímpic de Roma.
8: Roma-Madrid.
5: A la Cartuja.
8: Betis-Porto.
5: També jugaran l'Aston Villa-Fenerbahçe.
8: El Bodoglin-Borussia Dortmund.
5: El Shakhtar-Aeca d'Atenes.
8: I l'Slovan-Bratislava-Stuttgart.
5: A l'espera dels resultats de demà, el Barça, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal ocupen les 3 primeres posicions, amb 6 punts. Ja en bàsquet, Laura, victòria del Barça a l'Eurolliga.
8: Barça 90, Maccabi 87. I a la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, Ostende 76, Girona 91. I en handbol, victòria també del Granollers, Aguasantes 31, Granollers 32 a la Lliga Europea.
17: La TDT.
8: Els oients ens han dit quin silenci a Istanbul. El Barça ha fet baixar els decibels. Després del gol de Gordon, gol del massa gran. També diuen, mare meva, què ha fet Lamine? Quin autèntic partidàs de Lamine Yamal. Ens diuen, millor a la segona part. No m'ha semblat tampoc una exhibició, era el Galatasaray, però el Barça encara té coses que cal polir, però bons canvis de Flick i molt bona feina demanant més i més i sent exigent. Ens cal.
17: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
23: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
17: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
24: Flica el va comparar l'any passat amb Philip Lahm. Avui és el partit més semblant a Philip Lahm que ha fet Xavi Esparra amb la samarreta del Barça.
17: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
25: M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
26: Les conclusions del Ricard.
27: El Barça ha guanyat 1-4 al Galatasaray a Istanbul en una exhibició futbolística, una altra en aquest inici de temporada, aquesta d'avui potser la de més nivell en els 10 primers partits de la temporada. Són 10 partits, 10 victòries per aquest Barça. El partit d'avui ha estat un recital. Ha començat bé, però s'ha complicat una mica a partir del minut 27, després de l'1-0 del Galatasaray, que ha arribat en un contraatac a la primera arribada dels turcs, però després fins i tot s'hauria pogut complicar una mica més perquè li han anul·lat el segon per fora de joc al Galatasaray, ha intervingut el VAR, i a partir d'aquí el Barça s'ha exhibit. Abans del descans ha empatat Cancelo, i abans d'acabar la primera meitat el Barça ha generat ocasions com per marxar amb avantatge al vestidor. Només començar la segona, el Barça ha començat a doblegar el Galatasaray. Fermín de cap i a passada de Lamine ha fet l'1-2. A l'1-3 Lamine s'ha inventat un dribbling de Rabona per assistir a Gordon, i l'1-4 l'ha fet Adeyemi. El Barça ha pogut fer algun gol més, tot i baixar el ritme en els últims 20 minuts de partit, quan l'afició del Galatasaray ja corria cap a casa veient l'exhibició del Barça, que ha sumat dues victòries en dues jornades a la Lliga de Champions i és líder provisional de la fase Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
0: La banda esquerra, Gordon Cancelo. La vull destacar perquè ha estat la el principal argument ofensiu del Barça quan el partit estava obert. Després han fluït totes les millors versions individuals. Però tant la primera part com l'inici de la segona, el Barça s'ha estirat per la banda de Gordon i Cancelo. És veritat que a vegades massa ràpid, un punt precipitat, però és la banda que ha donat verticalitat a l'equip. Tots dos han estat molt esmolats, tots dos han fet mal al Galatasaray, l'han fet retrocedir i ha estat l'origen de molts dels atacs. No oblidem que el primer gol, el de Cancelo, arriba en una acció...

0: difícil, però l'ha tingut per fer-ne dos o tres. L'ha fet justament des del vèrtex de la petita a la banda dreta, en una aparició a la banda on no, ell no juga. Quan ha tingut opcions a la seva banda, no les ha pogut acabar bé. Però és que fins i tot quan ha aparegut Adeyemi, aquella banda ha continuat generant. I Adeyemi ha pogut fer el cinquè gol en una acció que ha nascut a la banda de la Minya Mal. És molt important que aquesta banda, que és més anàrquica, que és menys controlada, li posi aquest picant de verticalitat a un equip que té molt control i que de mig de l'eix cap a la dreta juga a l'associació per trencar potser per carrils més interiors. En canvi, la banda esquerra s'estira com un xiclet i dona al Barça aquesta profunditat que també aixafa el rival. No sortiran a les fotos principals, però Gordon i Cancelo han estat molt importants en el partit d'avui.
1: Dubtes?
0: Tinc dubtes si algú pot firmar exhibicions com aquesta a Europa. Si algú més, a banda del Barça. Perquè el que hem vist avui trenca molts tòpics. Trenca aquell tòpic que hem viscut a la primera part de compte Europa si et distreus, Europa no és fàcil guanyar fora de casa, al Barça li costarà a Europa mantenir el ritme de la Lliga. Totes aquestes frases fetes les ha carregat el Barça a la segona part. És veritat que la primera part ha de prendre nota, com va prendre a Sevilla. Són partits que es compliquen a la primera part quan el dipòsit de benzina del rival està ple, quan van amb molta intensitat, quan s'avancen en el marcador, quan et fan dubtar, quan et desenfoquen una mica. Crec que són dos partits similars. Però vaja, el Barça, com a Sevilla, la segona part ha firmat un festival, una exhibició. Però no la segona part, els minuts finals de la primera. Després de l'1-1, el Barça té quatre opcions de gol que salva Charqui per desequilibrar el partit. I ja comença la segona part amb aquesta inèrcia. És un partit que té una segona part per emmarcar, des de l'actuació col·lectiva, però també des de l'actuació individual, per exemple, de Lamine Yamal. La primera part és per veure el compromís amb els problemes, la fidelitat a una personalitat, que et puguis encallar i que se't pugui complicar un partit, que se't pugui torcer. La segona, per veure quin sostre té el Barça quan flueix, quan de cop i volta ja mira la porteria rival, veu que el rival s'està desfent, perquè el rival t'aguanta, però és que hi ha un moment que el rival s'agenolla. O sigui, el rival t'aguanta 45 minuts, te'n podrà aguantar 60, però el que t'obliga i t'exigeix el Barça durant aquests 60 minuts arriba un moment que explota. Va passar a Sevilla, ha passat avui, però avui ha passat a la Champions, i això puntua doble.
1: Alguna cosa que no puguis entendre?
0: Sí, com es poden posar el partit a la butxaca Pedri i Rodri amb tanta facilitat, amb tanta naturalitat, com poden governar-lo i controlar-lo. Clar, amb aquests dos jugadors al mig camp, al Barça se li pot escapar el partit 7, 8, 10 minuts, 15 minuts, però tot torna a lloc, tot torna a l'origen. O sigui, durant 75 minuts, Pedri i Rodri només fan que controlar el partit. Van alertant els seus companys, com ha dit Pedri, les declaracions, que va massa ràpid, que tot és massa vertical, que hem de tenir un punt més de pausa. Però saben quan han de buscar verticalitat i quan han de sortir jugant. Hi ha hagut una acció contra pressió del Galatasaray a la primera part, on Pedri i Rodri han començat a tocar quan qualsevol jugador al món hauria rifat la pilota, perquè era una situació perillosíssima, en un lateral de l'àrea pròpia, en situacions d'un contra un, de dos contra dos, sense possibilitat de crear superioritat numèrica, i no l'han rifat. Han sortit d'allà amb un canvi d'orientació després de netejar l'acció. Pedri i Rodri et garanteixen control, et garanteixen autoritat, et garanteixen aquesta capacitat d'anar erosionant el rival, d'estovar-lo, comprensió del joc, saber quan han de fer mal per dintre, com deia Pedri ara, trobar la Minya Mal, Dani Olmo, Fermín, en aquestes passades interiors, i per això s'ha de madurar més la jugada. Rodri, a més, és capaç d'entendre no només el joc ofensiu, sinó també el joc defensiu, les vigilàncies, aquell duel que li guanya a l'Héroe Sané. Són dos jugadors que entre tots dos es queden al partit, se'l posen a la butxaca i allò acaba sortint. O sigui, pots patir, però si estan tots dos, saps que en un moment qualsevol el Barça tornarà a aixecar el cap i activar tot allò. Ara mateix l'autoritat de Pedri i Rodri és indiscutible, però diria que el Barça i el futbol mundial.
1: L'autoritat, el control i el domini de Rodri i Pedri al mig del camp són els amos dels partits i estan aconseguint que aquest Barça passi al següent nivell. L'exhibició d'aquesta nit de l'equip de Hansi Flick a Europa, al camp de la Galatasaray, a la Champions, fora de casa, festival de futbol, sobretot a partir de l'empat a un de Cancelo, i la producció ofensiva del portuguès de Cancelo i de Gordon des de la banda esquerra. Avui han marcat tots dos, han fet gol tant Cancelo com Gordon, però més enllà dels gols, han estat sempre incisius, a vegades precipitats, però molt perillosos sovint. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Galatasaray 1-4. Escoltem Flick.
2: Buenas decisiones en ese último tercio. Así que es algo que tenemos que mejorar. Pero hoy, desde luego, en este estadio, con este ambiente, no era fácil, pero finalmente estoy muy contento. La última, en ese último tercio,
3: Lamine Yamal was excellent.
2: Hoy Lamine Yamal ha estado excelente. Sí, Lamine no ha marcado hoy. Pero sí que ha dado la oportunidad para marcar en dos o tres goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros. Gracias, buenas noches.
4: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Ei, com vas? Com et dius?
6: Tenim un nom que el sap tothom.
5: Però d'on surts tu?
6: Tant se val d'on venim, si del sud...
5: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
6: Ara estem d'acord, estem d'acord.
5: Sí, i una estrella ens agermana.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Quina exhibició hem viscut a la segona part, eh?
1: I a la primera. I jo, jo crec que la segona futbolísticament no ha estat millor que la primera. És més, crec que tot el que ha passat a la segona ve de la primera, que els ha rebentat, els has portat al límit i no sé si amb l'1-1 o amb l'1-2, però ells han ensenyat la bandera blanca i n'has fet 4 com en podies haver fet 7. Però per dir-ho en termes de Flick, que ara m'ha semblat entendre que es queixava de les males decisions a l'últim terç de camp a la primera part, el que ha canviat a la segona és que has tingut més encert de cara a porteria. Vaja, i evidentment que ha aparegut la Minya Mal, que la primera semblava que no acabava d'arrencar, i a la segona ha fet coses que només pot fer ell. Però jo és que a mi la primera part m'ha encantat. Ja sé que hi ha hagut 10 minuts una mica de disbauxa, però m'ha semblat d'una autoritat descomunal. Ara ho comentaves, amb Pedri i amb Rodri fent seu el partit i amb l'equip donant continuïtat al que proposaven ells, i és veritat que a la segona marques tota la diferència que no havies pogut marcar la primera.
0: I la Minya Mal, aquestes aparicions que fa de cop i volta?
1: És que encara que només hagués fet el regat de l'1-3, ja hauria justificat el preu de l'entrada. Jo no sé com que té el cap, o sigui, no sé què li passa pel cap, perquè he vist la jugada repetida una vegada i una altra i no sé com ho ha fet. Em sembla molt bèstia. És veritat que té un punt de sort perquè el defensa acaba posant el peu i no sé si hauria pogut completar l'acció, però és brillantíssim. És una cosa... Quan ell mateix diu d'ell que no hi ha jugadors que puguin lluir com ho fa ell, ni que puguin agradar l'espectador com ho fa ell, ens grinyola perquè ho diu ell, però la veritat és que és difícil treure-li la raó, perquè això no sé si se li acut algú més i si ho pot fer algú més al món ara mateix. I a part d'això, crec que hi ha hagut un moment de la segona part que tu comentaves, és que sembla que sense canviar de marxa ha generat 5 jugades de gol. I és que és així, és un jugador que quan està inspirat és diferencial. I quan no, a vegades també.
0: Tens la sensació que el sostenir el Barça 90 minuts és gairebé impossible?
1: El ritme d'avui, per descomptat. És que hi ha hagut una imatge que no he pensat a comentar al descans. Al minut 40, Yilmaz, el lateral dret, estava amb les mitges abaixades, amb aquell gest de les mans als genolls de no puc més, i no havíem arribat ni al descans. I jo crec que tot això a la segona part ho ha pagat el Galatasaray, segurament també perquè s'han vist en un moment 2-0 i al cap d'un quart d'hora estaven 1-2, i jo crec que allà ja no han pogut més, i això que l'entrenador ha fet 3 canvis de cop intentant refrescar l'equip, però el Barça ja estava llançat, i insisteixo, el Barça té gana i en podia haver fet més, però a partir de, com qui diu, de l'1-3 ja la cosa ha estat més. Vull dir que si el Barça hagués necessitat fer més gols avui, no tinc cap mena de dubte que els hauria fet, perquè és que colla tant el rival. Jo això d'avui, aquest rebentar el rival com avui, no sé si ho havíem vist en els 9 partits anteriors. Potser perquè tampoc ens havíem trobat amb un equip amb tanta intensitat com ha tingut el Galatasaray a la primera part, però realment hi ha un munt d'indicis d'avui que són per acabar de confirmar tot el que havíem vist en la primera part de temporada, i que li anàvem posant el... Ja, però és que encara no hem jugat contra un rival de molta entitat. Bé, doncs, el Galatasaray no és un aspirant a guanyar la Champions, però com deia Flick, i en això ja estic d'acord, guanyar a casa seva i d'aquesta manera no està a l'abast de gaire equips.
0: Ja pots respondre a la pregunta del tot costa.
1: Tu has canviat de marxa en 2 hores, eh? A la tarda no ho veies tan clar i ara ja et veig llançat.
0: Jo... Bé, saps què passa? Que és que no puc tancar els ulls al que veig.
1: No.
0: Si o sigui, ja m'ho vaig prometre aquest any, això, jo, eh? O sigui, ja vaig començar... Primer perquè l'equip em convida a ser desafiant, atrevit, perquè és el que transmet l'equip i crec que hem de seguir, hem d'entendre, hem d'obrir la perspectiva. Jo sóc una persona excessivament prudent, sempre amb aquesta sensació de no diguis el que no estàs segur perquè vés a saber què passarà, i aquest equip a mi m'està també obrint el cap i obrint la mentalitat. I clar, encara que avui amb el tot costa he volgut ser prudent i ja els l'he col·locat com a candidats, quan veus una exhibició com aquesta, ara fer aquest pas enrere, quin sentit tindria? Si no guanyaran o perdran, perquè ho diguem nosaltres.
1: No, clar que no.
0: O sigui, evidentment que poden perdre, i no puc assegurar que guanyaran la Champions, però clar, un equip que és capaç de fer això, és tancar els ulls ara mateix, el mes d'octubre, seria estrany, no?
1: Doncs mira, jo avui faré de tu i em guardo la carta per dimarts vinent.
0: Ah, molt bé. Però el termòmetre aquell, eh?
1: El termòmetre de París, però coincideixo completament amb tu que no, aquest equip no se li pot negar res, perquè el salt de qualitat respecte a temporades anteriors és, a mi em sembla molt evident, a nivell de plantilla, a nivell de competitivitat i de continuïtat en el joc i en els moments de control de partit. Vaja, és un equip que de moment ens ha demostrat que és molt millor que el de la temporada passada, i per tant, si l'any passat ja pensàvem que podíem, doncs ara jo crec que no se li pot negar a l'equip com a mínim la posició de candidat a l'altura de qualsevol. Sí. Jo a l'inici de temporada pensava que el Barça continuava un grau per sota de PSGs i Bayerns, etc. Ara, com a mínim, haig de dir que el veig al mateix nivell.
0: És que és clar que la temporada és llarga, que pot haver-hi accidents, lesions que no ens podem imaginar, i per tant, en qualsevol racó i en qualsevol revolt en una temporada futbolística pots tenir un ensurt que condicioni la temporada, i per tant això no podem preveure. I clar, això, però evidentment que s'ha de contemplar.
1: Però la temporada passada, a traç gruixut, te la mata no tenir Rafinha a l'últim tram de temporada. Aquest any a mi em fa la impressió, i em puc equivocar, i amb l'excepció de Lamine, que jo crec que és un altre nivell, que una baixa no et pot condicionar com et va condicionar l'any passat els últims 3 mesos sense Rafinha.
0: És que avui el Barça ha guanyat 1-4 i ha firmat aquesta exhibició sense Rafinha, que va ser el que va firmar la de Sevilla, no? Qui va firmar els 3 gols de Sevilla. El millor, Jordi?
1: Bé,
0: avui és difícil.
1: Sí, va, faré el vot perquè ja em veig a venir que es quedarà sense vot. Pedri.
0: Gràcies.
1: Bona nit.
2: I tenim a l'estudi l'Oriol Pujadó amb una última hora sobre l'estat de salut del Papa Lleó XIV. Oriol.
3: Sí, què tal? Bona nit. Estàvem pendents del segon comunicat del Vaticà sobre l'operació a què s'havia sotmès avui el pontífex a primera hora del vespre, cap a les 8. Han explicat que l'operació que li havien de fer avui ha anat bé. Ara fa poca estona el diagnòstic, el pronòstic, i el que ha explicat el Vaticà és que al pontífex li han extret el lòbul dret inferior del pulmó, perquè en les analítiques que li han fet durant la intervenció s'ha confirmat que el nòdul que li havien detectat és cancerós. Per tant, el pontífex, que ha estat operat d'un tumor maligne, insistim, però, ell es troba bé, està ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, seguirà allà durant uns quants dies, en principi ha cancel·lat la seva agenda oficial fins al 20 d'octubre, i el que encara no ha confirmat l'equip de metges és si un cop superada aquesta intervenció, l'extirpació d'aquest nòdul maligne i cancerós, el pontífex haurà de fer o no tractament.
2: Gràcies, Oriol.
3: Fins ara.
4: A Catalunya Ràdio, la TDT.
5: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
4: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I
0: jo que estava
1: fatal... I avui ha tornat a demostrar que cada dia es fa una miqueta més gran, tant en edat biològica com en edat futbolística. L'altre dia Bernat pensava, aquesta sintonia que hem de fer? No tinc nassos de carregar-me-la a mitja temporada. L'hem de mantenir tota la temporada, no?
2: Sí, sí, sí. No? Els sexenis estaran contents, però clar... És
1: aviam si la retirem i ens equivoquem.
3: Mantenim, mantenim.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Oriol Domènech, bona nit.
4: Bye, Ricard.
1: Què m'has de dir? Que no haguem dit ja.
4: No, ara anava a dir una mica amb la línia que estava comentant ara amb el Jordi, no? La confirmació que aquest equip vola, que aquest equip està molt per sobre de la resta, i en el primer partit compromès de la temporada, perquè tot i que el Galatasaray sigui un equip de segona fila, és un equip que al final la primera part ha sigut molt agressiu, jugant a casa, han apretat, i el Barça l'ha tret amb moltíssima solvència.
1: Que ens agradaria que fos el mes d'abril, però és el mes d'octubre. Ara bé, el regal del viatge no ens el pren ningú.
4: Sí, però aviam, que és evident que durant 10 mesos de temporada hi haurà algun mes dolent, perquè físicament venen tots a jugar un Mundial i hi haurà algun mes, no sé quin serà, si serà el novembre, si serà febrer o març, però és igual. La qualitat d'aquest equip és indiscutible i que arribarà en juny a la Champions, jo no tinc cap mena de dubte.
1: Teniu tots la mateixa sensació?
5: Sí, home, és que... Aviam, dimarts vinent hi ha un PSG-Barça... Que
4: guanyarà el Barça?
5: No ho sé.
4: Sí,
5: no
4: sé què t'ho dic ara.
5: Tant de bo. Sí, home, però...
6: Avui tothom va molt fort, el Ricard a la Champions...
5: Potser contra el PSG al Parc dels Prínceps, sí, i tampoc passaria res, no?
7: Però... Està arribant ara Hansi Flick a la sala de premsa, dic arribant, perquè si fos per ell hagués començat a parlar fa 3 o 4 minuts ben bons, s'ha trobat la porta d'accés a la sala de premsa tancada amb clau.
1: Bé, amb un clàssic d'Istanbul, això.
5: Pensava que deies que s'havia trobat la porta i li estava fent abraçades tan bèsties que no el deixava avançar.
7: La porta, ningú podia obrir el pany de la porta. La clau ningú sabia on era, ha hagut de fer la volta.
1: T'estranya això,
7: Mireia? I ara
1: ha aparegut
7: a la sala de premsa. I'm explaining what happened. Ha hagut de fer la volta sencera i quan ha arribat a la sala de premsa s'ha trobat amb la porta oberta. I reia, Flick, reia.
8: Say your name and your media outlet you work for, okay? Thank you. Comencem, Mireia.
7: Bona nit. Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick per l'exhibició del Barça quina ha estat la clau que ha desencallat el partit a la mitja part. Galatasaray made things difficult for you in the first half, but in the second half it was a complete different story. The team put on a really good performance. What did you adjust at halftime that helped unlock the game? Thank you.
8: I said, it's nice. I said to.
9: It's okay. Can you hear me? I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw in the first half. Of course, Galatasaray had 2-3 chances in the first half, and it was why we are losing in balls. So we made not the best decisions in the last third, especially in the first half. So this is what we have to improve. But for me it was also good. Good was also that we came back in the first half. It was very important in this stadium, in this atmosphere. And of course, in the second half, we played, we dominated the game, and it was really great to see. And also, Lamine made fantastic the second half, and for us was it really important.
10: Que la primera meitat, els he dit als jugadors que la primera meitat apreciava el que havien fet, que ho havien fet bé, que és veritat que el Galatasaray ha tingut dues o tres ocasions i que els jugadors de Barça potser no havien pres les millors decisions, especialment el últim terç de camp, però que els bons resultats vindrien. I a la segona meitat ha estat així, s'ha dominat i Lamin ha fet una segona meitat fantàstica.
11: Més Lamin, si havia pensat en canviar-lo a la segona part.
12: In the dressing room at halftime, and also, were you planning to change him with a 4-1?
8: No, because we had also other players to manage the load. It's like that, and Lamine
9: Lamine is good. He's physically top, and of course he also enjoy playing football. You saw it in especially in the second half. It's amazing to have a player like him on this level. For us, was he changed the game for us, and this was very good.
10: No, que no ho ha pensat de canviar-lo, que hi havia altres jugadors que havien de gestionar els minuts i que ell està bé físicament, que gaudeix jugant i que és increïble tenir un jugador d'aquesta qualitat que canvia el partit d'aquesta manera.
3: Hola Hansi, que t'ha dit a Lluís Baquer per al Larguero de la Cana Sèrie, el que t'hi jugues de Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça.
13: Ha tornat a parlar Flick i ha dit que el que ha dit a la mitja part als seus jugadors es queda dins del vestidor.
3: El gol encajado, la exhibición del segundo tiempo, ¿qué es lo que te hace sentir especialmente satisfecho y que te hace ser muy optimista de cara a lo que tenga que venir? Gracias.
9: I think the first half, okay, we were 1-0 behind. So, but we came back, and I think this was the most important thing in the first half, that we made the 1-1. And in the second half, we played much better. So, I also said to the team, this is can I say, because it's about a team that I really appreciate a lot what I saw in the first half. So we have to continue. We have to play like this. We have to control the game. We have to move the ball and the opponents. And we did it much better in the second half. And at the end, this is our quality. This is our strength. And we have to show it every game. This is now our level. This is so important to have the players or the team on this level, and that they have the confidence also with this fellow Sophie we want to play.
10: Torna a dir que a la primera meitat ell li ha agradat i que els he dit als jugadors que ho estaven fent bé. És veritat que la segona s'ha jugat millor, diu, però que s'havia de continuar, que s'havia de controlar el partit, moure la pilota i que la seva força i el seu nivell l'acabarien demostrant i que els jugadors tenen confiança en ells i que ho estan demostrant a cada partit.
5: Si aquest Barça és imparable, li demanen a Flick.
9: Football is you know, it can change very fast, so as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play. But at the end, our ambitions are much more. So we want to win titles. It's now. You can win nothing. So it's at the end. It's in May, June, you win the big titles, and this is we are working every day for that.
10: En el futbol tot pot canviar molt ràpid, que ara estan molt bé, estan molt contents, però que la seva missió és guanyar títols i que ara mateix no han guanyat res. Els títols es guanyen el maig i el juny, que estan treballant per arribar a aquesta època amb el millor nivell per aconseguir-ho.
14: El parón de selecciones, pero no sé si a ti mismo te sorprendes de ver este nivel de juego, de los entrenamientos que dices siempre, de los partidos. A veces te sorprendes a ti mismo por lo que es.
9: No. This is always when you see the quality in the training. I think this is what counts, and for me is also a signal how and which level the team is, and so I'm not surprised about that. I know the team. I really have the 100% convinced about my team, how they can play, and of course it's amazing to see this, how we control the game, and everyone is included, everyone wants the ball, and we also can see the quality of every player in this game, and it's Champions League, and it was a top performance from us.
15: Últimes dues preguntes.
10: No la sorprèn. Ell veu la qualitat en els entrenaments, veu quin és el nivell de l'equip i que es confia 100% en que aquest nivell que veu els entrenaments després ho ensenyaran en els partits, i que fer-ho en un partit de Champions com avui doncs és el gairebé del màxim que es pot aspirar.
16: how he has passed the ball with three goals in the second half. For people outside of the pitch, it's difficult to see those passes, and he sees them. For you as a manager, what surprises you the most about him?
9: Sometimes I also don't see it in the game. This is, you know, when you see Lamine in every training, and when you see some situation he create in the training, it's the same like here. And this is amazing, and I'm happy to have a player like him in my team. And but at the end, it's like I have many players on a huge level, and every position. I think we at the moment we are doing really great, and so for me, it's more. I know that everyone. Looking to Lamine is normal because he's outstanding player, and but at the end, it's for me it's more important that we are successful, and with him, especially in the second half, was fantastic how he dominated also the game, and also how he's always said the last pass, it's unbelievable what he's doing.
10: Diu que fins i tot a vegades ell ni tan sols en el partit és capaç de veure el que ha acabat de fer, però que és veritat que fa coses que, per exemple, proven els entrenaments i que li surten, i que és feliç de tenir un jugador com aquest. Ell té molt bons jugadors bons, però entén que tothom miri la mínima perquè és un jugador fora de mida i que li encanta com domina el joc i com és capaç de fer aquestes passades impossibles.
5: Adeyemi i Gabriel Jesús, als minuts de la segona part.
9: Options for the team and Karim... He's very fast. He's with the ball and he can score goals. So very happy today that he scored a goal. For him, it's good. And Gabriel is for me also on a top level. I think he will be much better than now. But I'm still happy with him. I appreciate a lot. But I think he has more potential, and he will show it. In the next couple of weeks, months, whatever.
15: Ho deixem aquí. Gràcies, thank you.
10: Que són Adeyemi i Gabriel Jesús bones opcions per l'equip, que està molt content amb Karim Adeyemi pels gols que està fent, i que Gabriel Jesús és un jugador també de nivell top, però que estarà molt millor, que jugarà molt millor d'aquí, he dit, dues setmanes, potser uns mesos, perquè té molt potencial per millorar i que segur que ho complirà.
1: Doncs encara mira Flick amb millores de cara al futur. Bé, parlàvem d'això, d'aquesta sensació de superioritat del Barça. Sabeu amb quina cara em quedo jo de com t'aguanta un equip 35 minuts? Pues que al minut 40, amb l'1-1, el Galatasaray ha caigut en picat. És que era com dir, bé, és que els hem aguantat fins aquí, però de cop i volta et passen per sobre, t'aixafen i t'atropellen. És a dir, l'equip que vulgui guanyar el Barça ha d'estar 90 minuts a un nivell tan alt d'intensitat, perquè no només de futbol, el ritme del partit ha estat bestial.
5: Sí, mira, a mi us explicaré una anècdota. Fa tres setmanes, quatre setmanes, el dia del Racing que vaig poder anar al camp, feia moltíssim que no veia el Barça en directe, en viu. I quan vaig arribar a casa, jo crec que a la porta ho vaig comentar amb el Bernat Coy i el Marc Domènech. I la meva sensació de veure mitja part en directe...
6: Vas tornar impactat.
5: Impactat i dient, escolta'm, les coses han d'anar molt malament com perquè aquesta temporada el Barça no guanyi la Champions.
1: Sí, vas dir això,
5: eh? Sí, sí, sí.
6: Sí.
1: No m'estranya que ho diguis, perquè fins i tot jo, imagina't, estic mutant. Vull dir, jo us entenc. És veritat que hi ha molts revolts i poden passar moltes coses, però com deia l'Oriol, ja parlem de guanyar com a punt i final, no? com a objectiu final, però com diu l'Oriol, és difícil pensar que el Barça no tindrà una trajectòria llarguíssima aquest any a Europa.
10: Jo crec que el Barça ara mateix està en un punt on s'ha de mesurar amb equips que poden intentar ser d'un nivell més o menys similar, i això són 3 o 4.
5: Un
10: el veurem la setmana que ve, que és el PSG, per mi és un partit interessantíssim.
5: El Madrid et pot fer partir.
10: No, jo crec que el Madrid està clarament a uns quants nivells inferiors al Barça.
1: Arsenal, Bayern...
10: PSG, sí. I no sé si el City també, que està començat fort.
1: Ha començat fort. Jo amb el City tinc alguns dubtes.
10: Però jo crec que l'Arsenal, m'imagino jugant allà o un... I començarem sortint de dubtes amb el PSG. Jo el Madrid no el poso en aquest grup, jo el Madrid el veig... És a dir, jo ara mateix ho vaig dir l'altre dia del tot, Costa, ara vaig, i ho diré aquí, no m'amago, jo ara mateix el partit del Madrid el veig més a prop del 5-0 que de l'empat.
5: Ostres, com anem!
1: Sí, sí.
10: Per mi és el Madrid, és terrible.
5: Si mires els resultats del Barça en aquests 10 primers partits, tots han estat més a prop del 5-0 que de l'empat.
6: Tens un 5-0, un 5-2, un 5-0, un 5-1, un 4-2, un 7-2 i un 4-1.
17: Ha marcat 4 o més gols en 7 partits de 10.
4: És impossible que el Madrid aguanti 90 minuts. No. És impossible.
1: Clar, és el que dèiem. Quants minuts t'aguantarà? Laura, com has dit, 4 o més gols...
17: En 7 partits dels 10.
1: De 10. Clar, és que 4 o més gols es diu aviat.
6: I n'hi ha dos que no els dius, que són 3, eh? És a dir,
17: sí,
6: que...
17: la mitjana és 4,3, hem dit.
1: Però clar, són 43 gols en 10 partits. Quants gols farà aquest equip a final de temporada?
5: És que el dia que en fas menys, que són 2 contra l'Atlètic Club, és un miracle protagonitzat per Unai Simón, aquell partit. Sí. 4-0 mínim.
6: 4 gols esperats aquell dia.
1: Sí, jo crec que el partit d'avui torna a ser un dels millors que hem vist. És que ho dic cada dia, gairebé cada dia, quan acabem un partit al tercer temps, però l'equip es va aixecant el llistó. I esperàvem un partit a Europa, un rival exigent, com està els primers 35 minuts, allò ens posen a Champions, no? És allò de dir, que deia el Bernat, és que compte perquè això canvia, et penalitzen... Però clar, la segona part s'ha passat del partit de Champions a un partit que semblava un entrenament.
5: Però és que, a més, a aquest Barça i no és el primer dia, és el segon, el dia del Sevilla, diria... No sé si tant el dia del Llevant. Que davant la dificultat no perd la calma. O sigui, avui hi ha hagut 10-15 minuts d'estrès. Amb l'1-0, que és una jugada... És un contraatac i alguna acció han de fer els rivals. Després el 2-0 han anat pel Barça. Que aquells 10 minuts...
6: Ha estat delicat, no?
5: Sí, però és que s'ha aixecat amb
1: una mica, però clar, Pedri i Rodri demanant la pilota,
5: sí,
1: i allò t'ho aturen.
6: Sort que no han fet el segon, perquè la sensació igualment era que costava molt, però
5: 2-4 o 2-5 acaben
6: tan clar, amb 2-0.
5: Sí.
6: D'acord.
1: Sí, això mai no ho sabrem, però el que és evident és que quan veus Rodri i Pedri al camp t'entra la calma, t'entra la tranquil·litat. O sigui, penses, queda tan partit, com deia l'Oriol, en quin moment apareixerà la Minyamal? En quin moment el Barça encertarà amb aquesta passada interior, amb aquesta passada profunda? Estàs tan a prop de generar oportunitats de gol permanentment, tens tants recursos, que clar, una recuperació, el primer gol. El segon, una pilota aturada en una segona acció, el gol de Fermín. El tercer, l'exhibició individual de Lamine Yamal. El quart, la passada de Lamine Yamal, que bé, ja me n'he saltat un, no, el de Yemi, no? El mal control de Gabriel Jesús. Però, i quantes ha aturat Chakir, es deia?
6: Chakir.
1: Doncs quantes n'ha aturat Chakir? És que moltes. Marc Domènech, per exemple, al Galatasaray, d'arribades a l'àrea que dèiem a la primera part, 9, a la segona?
6: Cap.
1: O sigui, el Galatasaray no ha tocat una pilota a l'àrea del Barça a la segona part?
18: No, o sigui, en joc no, perquè hi ha hagut alguna ocasió, però que ha acabat assenyalant fora de joc, per tant, queda anul·lada aquella jugada. O sigui,
1: és bèstia,
18: Que fos...
1: És bèstia. O sigui, quan als 40 segons, 45 minuts, el rival del Barça no ha tocat la pilota dintre de l'àrea del Barça. I el Barça, quantes n'ha tingut?
18: La segona part, 25.
1: 25-0.
5: 25 arribades a l'àrea.
18: A vegades que ha tocat el Barça la pilota a l'àrea.
1: Sí,
18: és a dir,
1: sí,
18: si la Min des de dins l'àrea centra a Gordon, són dues.
5: D'acord. Sí, sí. I rematades a porteria? O sigui, entre els tres pals i el pal i fora dels tres pals?
18: A la segona part o en tot el partit?
5: Tot el partit.
18: Tot el partit.
19: El Barça 17, a 11 entre els tres pals, el Galatasaray 2 entre els tres pals.
10: Avui crec que Gabriel Jesús ha fet la primera remata, sí, entre els tres pals, que no ha anat a gol.
19: Ara ens quedarem amb la Lliga.
1: Sí.
19: Ara ens quedarem amb la Lliga.
1: Chakir, sí. I sí, sí, i Adeyemi ha fet el seu primer gol amb l'esquerra.
5: Escolta, no perdem més temps, no ens distraiem més enllà de Lamine, no? O sigui...
1: Sí. Vols parlar de Lamine, no?
5: És que
1: abans, Xavi, triarem el millor, i així t'ho poso, va.
20: El millor jugador del partit.
17: Va, triem qui ha estat avui el millor jugador del Barça. El Costa ha votat Pedri, per si ningú més el votava. Mireia, qui tries tu?
7: La Gordon.
17: Bernat Soler.
10: Lamin.
17: Ricard.
1: Fermín.
17: Marc i Carles.
19: Pedri.
17: Dos vots per Pedri, doncs. Xavi.
5: Dos per Lamin.
17: Bernat Coll.
4: Tres per Lamin.
17: Uri.
4: Lamin.
17: Els oients han escollit Lamin. També hi havia vots per Pedri, però avui el millor jugador triat és Lamin.
1: Saps que
17: és
1: Lamin millor... Yamal, que ara us diré, amb 45 minuts, tot això.
5: Sí.
4: El millor de Lamin és que en els últims tres partits no ha marcat. És a dir, no parem de parlar de Lamin, però no és qui marca.
5: Però avui ha sortit content, diria,
4: sí,
5: el partit.
4: Sí, sí, però fixa't els últims golejadors del Barça. Adeyemi, Gordon, Fermín, Cancelo, Koundé, Gabriel Jesús i anem a Rafinha. Mm-hmm. És a dir, una varietat absoluta sense Rafinha i Lamin no hi és.
5: Quantes accions ha generat?
1: A la segona part?
5: De quantes ocasions?
1: Totes, no? Mira, sí, sí. La primera de Gordon, que remata fora. La de Fermín, que és gol. La de Gordon, que és gol. La de Adeyemi, que és gol. La de Gabriel Jesús, que atura Shakir. Una centrada de Lamin que en remata Adeyemi, que treu Davinson sota els pals.
5: També.
1: Quantes n'he dit?
5: Ah, el set, el dorsal set l'ha salvat, però vaja, és igual.
1: Bé, doncs set en tinc.
5: Sí,
1: bé,
5: set o vuit. I hi ha la jugada de l'1-3, o sigui, és un dribbling. És veritat, ara a Movistar han ensenyat imatges de dribblings molt similars de Neymar. Recordo una de Ronaldo al camp de l'Estrella Roja, quan jugàvem al Barça, Ronaldo el Bo, però que va fer també entre mig rebona, dribbling cap a fora. Però és que Neymar i Ronaldo partien d'estar aturats. Per mi, la diferència d'avui de Lamin és que ve...
1: A màxima velocitat, correcte. Després de fer una bicicleta.
5: I pot frenar.
1: Però és una finta de rebona, no?
5: Sí. Fa la rebona i en comptes de fer la centrada...
1: Ell carrega la rebona, però no impacta amb la rebona.
4: No, atura la pilota fent la rebona, és com la finta, el defensor es clava i ell segueix.
5: Sí, i passa un toc per guanyar encara una altra vegada la línia de fons. Aquí hi ha el rebot que s'endú i també té la pausa i la localitat per trobar enrere a Gordon.
1: Però us dic una cosa, si tu ets el defensa, allò no et dribla, no? Et finta, vull dir, no et supera.
5: Ah, ha intentat el dribbling.
1: T'enganya.
5: Després ha intentat frenar la pilota el gest de la Ramona, intenta trepitjar la pilota cap a fons.
1: En l'acció encadenada, sí, diríem. Però sí, el primer que fa amb la finta és enganyar-te.
5: Correcte,
1: pensant que centraràs i no et centra, sí, no? Sí. Uri, tu que eres esquerrà, què?
4: Home, aviam, ja ho ha explicat tot perfectament el Xavi, que és un dribbling espectacular dels quals no se'n veuen. Dit això, jo em quedo amb l'assistència a Fermín. Perquè la de
1: l'1-2
4: em sembla extraordinària. O sigui, la suavitat amb la que penja aquella pilota em sembla d'una qualitat que pot semblar senzill, però és brutal. I a part d'aquesta assistència, és que la centrada que li fa Gordon, que Gordon és un gol que està fent, la centrada que li fa Olmo la primera part, que va una miqueta forçadeta.
5: Una mica massa forta,
4: fa unes centrades...
1: Amb l'exterior, la que remata Gordon amb l'esquerra fora...
4: No ho hem explicat, però el gol de Fermín és molt interessant, perquè Fermín comença a accelerar cap a l'àrea, és a dir, fa la desmarcada abans que Lamin rebi. És a dir, quan Fermín
5: veu
4: ja veu...
5: No?
4: Quan ja veu que Lamin serà el posseïdor de la pilota, ell automàticament ja fa la desmarcada cap a l'àrea.
0: Per exemple, de l'Olmo de la primera part, aquella passada encara és més complicada, perquè Olmo té un defensa a prop, vull dir, penjar-la al cap d'Olmo és molt complicada.
1: És aquella que remata forçat.
4: Sí, correcte, sí. Se li agafa l'esquena a Gilmar.
5: El que passa que en el gol de Fermín diria que la centrada de Lamin... Potser té més temps per fer la centrada. És més delicada, o sigui...
0: Molt.
5: Li afavoreix molt més, li és facilita molt més la rematada, Fermín, que no passa.
1: Allò és posar-te una pilota. És veritat que, com diu el Bernat, sense el moviment de Fermín d'ensumar la frontal de la petita, allò es queda en no res. Però és que, és que en el moviment de Fermín et posen una pilota al davant que només has de girar el cap. A mi, però, el que més m'impressiona és que pugui tenir una primera part tan desenfocada, tan discreta, amb tantes dificultats per superar l'un contra un, tan imprecís per ser Lamin Yamal. Recordeu aquella última acció de la primera part, la passada de Gordon, que amb un control orientat es planta davant de porteria i la pilota li queda enrere i no pot fer el control orientat? La del gol de Cancelo, que es deixa caure a la frontal quan està intentant un contra un. És a dir, eren situacions que no tenen un èxit total i de cop i volta surti després del descans i digui...
5: S'encén, no?
1: Això torna a començar.
5: Hi ha un moment que pren. Li va passar l'any passat al camp del Bruges. Recordeu que va fer un gol a la passada de Fermi?
1: Sí,
5: que començava a superar la pubalgia i aquella segona part explosiona.
6: A mi m'ha creat l'atenció, i si em permet ràpid, Ricard, quan no entra el cos a cos amb Lemina. És a dir, Lemina el busca... Sí, sí. I ell es manté serè.
5: Això és el principi del partit.
6: Es pica amb el pit, però Lamin no perd el cap, no se'n sent, diguem-ne, enfurismat perdent el nord, diguem-ne. Es manté estable i segueix jugant.
1: El Sevilla també va fer una segona part que venia gairebé del no-res, d'aquella escridassada del Sánchez-Pizjuán i també de cop i volta explota. Bernat.
10: No, un espectacle. Per cert, li han donat el premi MVP del partit, que això sabeu que la UEFA ho fa a partir d'uns analistes que té aquí.
6: No li han donat a cobrar-se.
10: Però està bé, perquè que no marqui gol i sigui escollit el millor del partit sempre és vol dir que ha jugat de meravella. No sé, no trobo que li falti res. Jo, per exemple, la Miriam Mala, el gol no li trobo a faltar. I no sé si ell viu gaire obsessionat amb això, no m'ho trasllada tampoc.
1: No. Jo crec és que quan jo... reparteixes clar, set clar. I arriba un moment que fer-lo és vulgar.
10: Avui és veritat que ha tingut alguna ocasió, ha xutat una mica malament el tram
1: sí,
10: final.
1: Sí, és el que ha fet pitjor.
10: Però així com en altres ocasions semblava que es quedava que una mica més cap cot, jo crec que ara cada cop se n'adona més que el seu potencial és que potser és un altre.
1: Avui ha gaudit. Mireia...
10: I de tant en tant ens fotrà golaços.
1: Segur. Fermín ha parlat del gol.
2: Sí, als mitjans del club. De fet, li comencen preguntant per la remuntada i el caràcter de l'equip.
21: Sí, crec que se'ns havia posat molt difícil el partit amb un gol en contra pràcticament la primera ocasió, però crec que després hem gestionat molt bé el partit, hem sabut remuntar i estem molt contents per el partit.
22: La Champions també ens demostra i ens va ensenyar moltes vegades, no?, que només que et distreguis una mica, que t'adormis una mica, avui ens ha passat, hem rebut un gol en la primera ocasió i després aquella acció del córner, no? És també un exemple per treure una lliçó dins de les coses bones que hem viscut.
21: Sí, això ja ho sabem, que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i bueno, al final crec que hem sabut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
22: Un golet més a la butxaca.
21: No està mal.
22: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Ara el caramelet era bonic, eh?
21: No, el caramelet era mig gol, la veritat. No, molt content per haver tingut la possibilitat de marcar un gol. Per mi són especials sempre amb el Barça i res, molt content i a seguir així.
1: Era mig gol, el Carmelet. Jo he dit Fermín.
5: No us recorda aquella acció al Metropolitano, que era el 0-3, que Oblak la salva... No, Oblak no, Musso la salva, li trenca la boca a Fermín...
1: Sí, és veritat, sí. Aquí no surt el porter i per això pot col·locar-lo, però ell hi va. A la frontera m'ha encantat el partit de Fermín. Com m'han agradat Rodri i Pedri, que no n'hem parlat gaire, del control... i d'aquella llegenda que no hi convivien bé, tots
10: sí,
1: dos.
10: Sí, sí, sí. Jo en el vot del Jordi Costa i d'altres, perquè crec que hi ha hagut bastant de gent que ha votat a Pedri sí. Com a millor del partit, jo crec que hi ha un reconeixement al que ha estat aquests dos jugadors, aquesta sala de màquines del mig del camp del Barça. Jo crec que a Pedri avui, i Rodri també, i el conjunt segurament, però avui a Pedri l'he vist amb galons de capità general i vaja, un partit espectacular de tots dos.
5: Hi ha una protecció de pilota de Pedri a la primera meitat que el comencen a rodejar jugadors de la tercera i a prop de l'àrea del
1: del Barça. Combina amb Rodri.
5: No la vol rifar, no. I surten d'allà, que fan el canvi d'orientació i cancelen. No, i Eric surt per la dreta.
1: Uri manen, eh?
4: Sí, amb els dos tenen molta jerarquia. Pedri ha fet una exhibició, jo també l'hagués votat, però al final la Mil és molt desequilibrant. I Rodri, en aquests partits, on es veu la jerarquia que té. És a dir, jo crec que Rodri se l'ha fitxat, no diré que també per la Lliga, evidentment, però jo crec que per fer el pas endavant a la Champions, jo crec que, tot i que no es noti gaire, jo crec que és una peça capdalt perquè el Barça hagi fet aquesta transformació.
1: Carles, Rodri i Pedri, tens dades?
19: Mira, Pedri, 74 intervencions, el 51% amb un o dos tocs, iguala amb Rodri, tots dos han fet 6 pilotes recuperades i cap perduda.
1: Tots dos, eh?
19: Tots dos. L'únic que ha intentat moltes més passades de mèrit, Pedri, que ho ha intentat 13 vegades, 7 de bé, 6 de malament. Rodri, dues de bé, cap de malament. Amb Rodri, amb 108 intervencions. A mi em sembla brutal el que han fet aquests dos avui. Sobretot sí, la superioritat que mostren.
1: Sí, sí. Tots dos, sis recuperacions cap perduda. Sí. I Rodri superant un altre cop les 100 participacions. Sí. Pedri, 70 i escaig. Mireia, Eric,
8: que també ha parlat als mitjans del club i ell també ha votat el millor jugador del partit.
11: Sí, no diria ni que error, no crec que ha sigut una bona jugada d'ells. Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
22: La segona meitat, però sobretot a l'inici de la segona meitat de la Min, què et sembla?
11: Bueno, espectacular, crec que és un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
22: Hem parlat molt a la prèvia d'aquest ambient infernal. Òbviament teniu experiència sobrada en molt tipus de camps, eh? Però Eric, tu personalment, perquè sempre hi ha jugadors que ho afronten d'una manera o que els afecta més o menys, eh? Tu com has viscut aquest ambient, sobretot quan el partit estava obert?
11: Bueno, sí que és veritat que jo diria que és un dels millors ambients que mai he estat. De la manera que animen, el soroll que fan, no escoltes els companys, no pots, les orelles et piten, entres aquell túnel a mitja part i sembla que estiguis en un altre país. La veritat que bueno, es nota i ho noten ells també, els primers minuts sobretot, comencen pressionant molt fort i per això crec que encara té més mèrit, no?, el que hem fet, perquè hem tingut molta personalitat.
22: Les dues últimes, al nostre directe de YouTube sempre triem l'MVP i necessitem els vots del guest star, en aquest cas tu. Et demano els vots de l'MVP, 3 punts, 2 punts i 1 punt, a veure qui t'atreviries avui a donar l'MVP del partit. Vinga, 3 punts.
11: Lamin. 3 punts Lamin.
22: Al màxim, sí.
11: Sí. 2 punts...
22: Pots posar tu, eh?
11: No. Mira els companys. A l'Anthony igual, el segon. I un punt els hi donaria al Cuba i al Gerard, els dos.
1: El Cuba, sí, Gerard Martín, eh? Pendents de les vigilàncies o ciment, aquí Eric fent una passada als seus companys de línia. Bé, doncs, hem passat una estació nova, un termòmetre nou, que era el de l'Ali Samillén, que ara Eric parlava sobre l'ambient, el de la Champions com a visitant, el del camp del Galatasaray, però ara venen diferents estacions seguides, on espero que el control emocional nostre sigui un altre cop torni al lloc, no? Tornarem a zero, no?
10: Hi ha un partit al camp del Betis que normalment el Barça el treu bé, però estem parlant d'un dels millors Betis dels últims anys, tercer classificat a la Lliga, equip de Champions, juga crec que demà amb el Porto.
1: Sí.
10: I després, evidentment, per mi aquesta gran prova de foc que és el Barça, el PSG-Barça, un equip que els últims anys ha estat superior al Barça gairebé sempre, i que veurem si hi ha sorpasso.
1: Xavi, Betis, PSG, Madrid, podrem refredar una miqueta aquesta eufòria que tenim, especialment tu i jo, eh?
5: Sí, vaja, tampoc tinc gran interès en refredar l'eufòria, però és veritat jo no veig sempre, tan clar que vagis a París i guanyis el PSG.
1: Sempre, clar, molt bé. Això ho ha dit l'Uri, que, sí, que sí. Entre tots plegats aquí, i el Bernat ha parlat d'estar més a prop del 5-0 amb el Madrid, o sigui, entre tots plegats un tercer temps eufòric. Però tornarà a la realitat, que és que això torna a començar de zero el pròxim partit, al camp del Betis, i hi haurà moments difícils. Camp del Betis, camp del PSG i Barça-Madrid. Això és el que ve la pròxima setmana. Això segur, ens ho passarem bé.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
23: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: El vol del mussol. Amb Guillem Soler.
1: Bona nit, Guillem.
24: Bona nit.
1: Ja pots volar, ja.
24: Ali Samillén, quina animalada. Surten com un llamp. Si és la primera vegada que passen de mig camp, fan el segon, que injust. Per sort els hi han anul·lat. Quin disgust amb lo bé que hem començat. Ho estàvem fent perfecte. Olmo, potser només correcte. Només falta gol, jugar un pèl més directe. Quan estàvem pitjor, nova lliçó. 3 minuts de possessió, empat, traca i mocador. Tirem la casa per la finestra. És la barra del bar d'aquesta orquestra. Rodri, el millor director d'orquestra, que ve el seu porter. Som joves, però tenim carrer. Ai, com hem ressuscitat. A la segona, s'olava el gol. Surt endollat Lamine, amb el cap Fermín. Gordon fa el tercer. Es posa tan calent el culer. Lamine, escandalós. És un Neymar generós. Assistències a gogó. Un escàndol. El millor. Quan el partit s'esquerda, el millor premi són espais per a Dayemi. En qualsevol moment et pot fer un forat. Si dorms, ja t'ha matat. Seguim somiant. Equip gegant. Impossible estar millor. Llàstima que només és la tardor.
1: És veritat, ja ens agradaria que fos primavera, Guillem, però pinta bé, pinta bé.
24: Pinta de collons.
1: Bona nit.
24: Bona nit.
3: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: començar la Champions, 5-2 al Feyenoord al Camp Nou, 1-4 a Istanbul a la Lisa Millen, a l'Infern Turc. 43 gols en 10 partits en aquest inici de temporada del Barça. 4,3 de mitjana, 6-6 a la Champions, ple de punts a la Lliga. El Barça no s'ha deixat ni un empat encara, però venen emocions fortes al camp del Betis dissabte, al camp del PSG dimarts i al Barça-Madrid el cap de setmana que ve. Dissabte a 6:45, Betis-Barça des de la Cartuja, partidàs. Bona nit, gaudeixin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Hola, bona nit. Vos informa Nando Xenoguera. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalar la llista per Barcelona com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
5: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
4: Front Ampli ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. El candidat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, per la seva banda, ha collat el seu partit perquè arribi una entesa amb els comuns, i en un missatge a les xarxes ha assegurat Rufián que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya. Ha afegit també que lluitarà fins al final per desencallar la situació. Més notícies, Oriol Pujadó.
6: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Renfe no dona cap data concreta i anuncia que els treballs de retirada i reparació de les vies poden durar dies. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà també la seva oferta. Les operadores avisen els usuaris per reubicar-los en altres trens o bé per reemborsar els diners del bitllet. La jornada ha tingut un inici caòtic amb importants retards.
7: Aquest matí he trigat gairebé una hora, la qual cosa em va fer anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
4: El Fons Monetari Internacional ha elevat el 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. L'organisme també ha destacat la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, fins al 2,7%. L'FMI també millora els seus càlculs per l'economia de la zona euro i a nivell global, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà. I això és, segons l'organisme, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial.
6: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma després que, en una revisió rutinària, els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Els metges li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret i l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses.
4: El rei Felip VI ha defensat des de Ceuta la sobirania espanyola de la ciutat autònoma. És la primera vegada que el monarca trepitja la ciutat des de l'inici de la crisi migratòria fa 2 mesos i mig, i en un discurs contundent també ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
8: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
4: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no rebre una transfusió de sang. Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que el sorprengués, volen dir, l'anunci que permet als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és president de l'Associació de Víctimes.
9: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
4: L'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva. El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisionalment. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
6: També s'han jugat aquest dimarts partits de la Lliga de Campions amb aquests resultats. Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
4: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
6: També a l'Eurolliga, líder Panathinaikos ha guanyat a la pista del Partizan 55-72, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98, València 97, Olympiacos 102.
4: A la FIBA Eurocup, Ostende 76, Girona 91.
3: Fins aquí les notícies.
10: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: l'acte d'aturar-se quan el color vermell està ben il·luminat. Fa dies que estudio el fenomen i trobo que de nit la gent es relaxa molt i que no passen més coses perquè Déu no vol. La matinada de divendres va ser un vehicle de transport amb conductor el que em va fer un crit al mig de la plaça Francesc Macià, seguit d'un camió d'escombraries que no sé com no va volcar fent la volta a la plaça de tan ràpid com anava i s'havia saltat el semàfor. Jo vaig frenar per deixar-los passar a tots dos mentre el cor em tornava al lloc habitual. Però després hi ha els ciclistes que travessen els carrers de l'Eixample a Barcelona a qualsevol hora de la nit, com si la ciutat fos només per ells. Els és igual que tu els facis llums o els toquis el clàxon, que procures no fer-ho de nit. Ells, pel mateix preu, no s'aturen i et deixen amb l'ensurt a dins. Alguns són els que van en bicicleta per portar el menjar a domicili, però també hi ha els turistes i els locals, sense casc, que han decidit que els semàfors tampoc els necessiten. Avui, si no hi ha hagut 7 ciclistes que ni se'ls ha passat pel cap que s'havien d'aturar perquè el vermell era per ells, no n'hi ha hagut cap. I en començo a estar una mica tipa. A veure si algú els fa una campanya per televisió i els dedica, això que aquests últims dies veiem, un poca vergonya amb totes les lletres i amb tota la intenció. I el vostre dimarts i 13, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduarnes, José Luis Santiso, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, preparats per rebre el 93207474, les vostres aportacions, com sempre. I avui, per començar, saludem i diem bona nit a la Josefina des del Mercat de Sant Antoni. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, aquesta nit us truco perquè voldria fer una oferta. Té una tauleta per jugar als escacs que és imita això de l'Alhambra de Granada. I a sobre, aixeques la tapa i a dintre hi ha totes les figuretes que són caps animalets. És preciosa, però jo sóc gran, em vull desfer de moltes coses i vaig pensar, bueno, la llançaré al carrer el dia que passin a recollir. Però vaig pensar, coita, i si hi ha algú que li pot interessar per tenir la casa seva? Doncs aquesta és la meva petita oferta, perquè jo no vull res, vull dir, el que la vingui a buscar i li agradi, doncs se la pot emportar tranquil·lament.
0: Que l'ofereixes com a regal, entenc?
2: Sí,
0: l'estàs oferint.
2: Sí, no, res de vendre, jo no vull vendre res.
0: Tu no vols vendre res.
2: El que passa és que la volia llançar. Però
0: clar, i sap greu, no?
2: Em sap molt, és que em sap greu. I per això he pensat, mira, jo ho provaré, no. Com que no m'haig de fer amb aquesta... El que sí que vull dir que hi ha una pota que ara comença a tenir un corc.
0: Ja. Però és molt gran aquesta taula d'escacs?
2: No, és una alçada d'uns 50 centímetres.
0: Sí.
2: I una rotllana, doncs, deu fer també... No li pesa les mides, la veritat. Mm. No fa gaire... No, és a dir, no es pot posar en un racó... Bueno, cadascú que... Però està molt bé.
0: Molt bé.
2: Em sap molt de greu. Si la tinc que llançar, la llançaré.
0: Però abans, mira, l'ofereixes que si algú li fa il·lusió.
2: La tinc que llançar, em quedaré amb totes les figuretes per jugar als escacs, perquè són una monada. No m'hi havia vist com aquests.
0: Dius que són caps d'animals, has dit, eh?
2: Sí, sí. Segur que hi deu haver d'altres, no dic que sigui l'única, eh? Uh-huh. Però a mi em dol de llançar-la.
0: Clar, clar, ho entenc perfectament.
2: Quina llàstima.
0: Doncs mira...
2: El meu telèfon, doncs mira,
0: perfecte,
2: segur.
0: Si algú està interessat, nosaltres en prenem nota.
2: No li agrada, si clar. No la vol venir a veure i no li agrada, doncs santes pasques, vull clar. Dir, no... No ens enfadarem per això. No,
0: perquè Josefina, no tu tens WhatsApp al teu telèfon?
2: Sí.
0: Ho dic perquè, i si fas una foto i ens l'envies? Ho dic perquè igual és més fàcil que algú miri la fotografia i digui, ai, sí que m'agrada, llavors que te la vingui a buscar.
2: Ah, vale, doncs pues sí. si no puc fer-ho avui, el faré fer per demà.
0: Exacte,
2: la meva filla, perquè
0: això
2: jo
0: mateix.
2: No estic molt avasada en això. Però, bueno, pues sí, tens raó.
0: És una manera, i així no cal que entrin i surtin, i
2: no,
0: ho miren a través de la fotografia, i si els interessa, doncs mira, ja,
2: sí,
0: ja ho tenim.
2: No, ja veuran que no és molt gran.
0: Perfecte.
2: No sé si farà tot, no sé si ja fer ben bé la fotografia, però bé, jo ho faré. Ja
0: molt
2: us l'enviaré.
0: Perfecte, Josefina, a veure si trobem...
2: Em deixes saludar dues amigues que t'escolten cada dia.
0: Oh, i tant,
2: però
0: vinga.
2: Però que no han truquen mai, eh?
0: No truquen mai. Això no, això no, no m'agrada, que no truquin mai.
2: N'hi ha una que està malaltoneta i no pot, no, d'allò.
0: Bueno, aquesta la perdonarem. L'altra que truqui,
2: sí,
0: doncs.
2: I l'altra, però l'altra viu a... es diu Almeria. I t'escolta cada dia.
0: Què dius? Ah, sí?
2: I segur que està contentíssima de sentir que penso per ella.
0: Ai, que bé, doncs molt bé.
2: Perquè ella és de Barcelona, però per circumstàncies de la vida viu allà.
0: Uh-huh.
2: Però està, ella escolta cada dia, diu, és que no m'atreveixo mai, dic, doncs a veure si ho fas.
0: Doncs que s'atreveixi. Com es diu? Vols dir el nom de la d'Almeria?
2: Ramona.
0: Ramona, que ets Almeria. Dona, truca un dia, que em farà molta il·lusió saber que hi ha algú a Almeria escoltant La nit dels ignorants a sota el coixí. Em farà molta il·lusió.
2: Sí, sí, doncs és veritat. Cada dia t'escolta.
0: Molt bé.
2: Estarà doncs molt contenta i fas un favor.
0: Vinga, doncs, perfecte, moltíssima. Josefina.
2: Bueno, escolta, la meva neta va anar al concert i estava darrere teu, eh? Em va telefonar i em va dir, ah, ja no saps, està al costat de la Marta.
0: Què dius ara? De veritat?
2: Sí, de veritat.
0: Ostres.
2: I ara vull que veus que demà surt el teu marit ja per la tele.
0: Demà dimecres, sí senyora, sí,
2: demà,
0: sí.
2: Demà, sí, per això dic, ja he vist que sortia ell, perquè jo a les
0: demà
2: tardes...
0: demà comença, sí senyora.
2: Sí, a les tardes, ho sento, però em passo...
0: Ja l'he dit, que a les 12 el programa ha d'haver acabat, eh? Que no vull problemes després jo, eh? Que aquí a les 12 tothom puntual a la nit dels ignorants.
2: No,
0: molt bé.
2: No, jo sempre jo escolto fa molts anys. No és la primera vegada, no, que truco, i en moltes vegades.
0: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Marta.
0: A tu, Josefina, bona una abraçada, nit. Bona nit.
2: Gràcies,
0: adéu.
2: Igualment, adéu.
0: La Maria Rosa, des del barri de les Corts, bona nit, com estàs?
3: Molt bona nit. Bueno, jo contenta de poder parlar amb tu.
0: I jo més, també. Jo més.
3: Escolta'm.
0: Digues.
3: No estava programat. Jo demà a les 10:35 posaré la cadena al 2.
0: No estava programat això, no dius?
3: Bueno, saps què passa? Que jo cada dia no em perdo saber dir ganar.
0: Ah.
3: I una vegada s'ha acabat, ho han anunciat.
0: D'acord, clar, clar, clar, fan la campanya, sí, sí.
3: Ara bé, no sé a l'hora que s'acabarà. Però
0: no, s'acaba, dura una hora i poc, em sembla, eh?
3: Perquè
0: no,
3: jo...
0: pobre d'ell, que a les 12 de la nit no hagi acabat el programa, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Si hi haurà problemes, eh?
3: No. Jo els a vosaltres no us el penso fer.
0: Ah, això mateix. Ara m'agrades. Molt bé.
3: He vist moltes figures conegudes. Ha sigut molt ràpid. Una d'elles la ha d'aparellada, el que vol dir que també intervindrà.
0: Sí, bueno. Sí, un dia que hi és. Sí, sí, correcte. Molt bé, molt bé. Maria Rosa.
3: Dit això...
0: Vinga.
3: Aquest vespre he mirat un programa de BTV a les 9:30. Nou, Jaciment Barcelona. Es tracta, doncs, llocs on ara s'estan fent obres.
0: Sí.
3: Es troben coses molt interessants.
0: Restes d'edificis o d'altres edificacions, no?
3: Sí, uh-huh. En aquest cas concret, al carrer Àngel Baixeres, que està a la Via Laietana, que és la part de darrere de l'edifici que havia sigut tants anys la central de correus.
0: D'acord.
3: S'han arribat a trobar unes monedes d'or que els hi calculen més de 400 anys d'antiguitat, a part de restes de ceràmica i tal. Dit això, la meva pregunta és, aquest edifici de correus, actualment, que bueno és plaça Antoni López, en Via Laietana,
0: d'acord, sí.
3: Actualment, aquest edifici, que està destinat.
0: D'acord. Uh-huh. Molt bé.
3: Llavors, aquí acaba la meva pregunta. La segona. que serà molt breu. Avui dinant amb les meves amigues, havien unes senyores al costat, que una li deia a l'altra, i per diabètica, i per què en lloc de prendre pastilles no et poses insulina? No, perquè la insulina, si te la poses molt de temps, provoca ceguesa. Jo no ho havia escoltat mai, jo no en tinc ni idea. Ara bé, com a curiositat, m'agradaria saber si això és veritat.
0: Molt bé, doncs aquí la paraula la té un metge, això està claríssim.
3: El doctor Eduard, que és un sol.
0: Per exemple, sí, sí, si
3: sempre
0: ho escolta, i tant, sempre que l'anomenes acaba trucant, o sigui, això ja ho té.
3: Bueno, és que dona gust escoltar-lo.
0: Clar, doncs a veure si algú et pot respondre. Actualment a què està destinat l'edifici, l'antic edifici de Correus,
3: sí,
0: que hi ha a la plaça Antoni López en Via Laietana, i
3: sí,
0: si és veritat això que va sentir d'una senyora que diu no es posa insulina perquè provoca ceguesa.
3: Sí, te la tens que injectar durant molts anys. Clar, a mi l'única cosa que he pensat, que clar, hi ha dos tipus de diabetis. La que la pots tenir de naixement, o que la tens al cap de pocs anys, o bé la que s'adquireix a partir de certa edat, que moltes persones grans els hi passa.
0: Els hi passa, sí, és veritat.
3: Llavors, no sé si pot haver alguna diferència o alguna cosa.
0: Molt bé, perfecte.
3: Però jo, com que sóc molt xafardera...
0: No, xafardera no, ets curiosa, curiosa, que és molt diferent.
3: Bueno, curiosa.
0: No hem de perdre la curiositat, no l'hem de perdre, això està molt bé.
3: Ah, no, no. Mentre el meu terrat, que diria, em funcioni...
0: Estem salvats, sí senyora, tota la raó.
3: Documentals i allí preguntar i tot el que calgui.
0: Sí senyora, ben fet. Molt bé, doncs a veure què ens responen. Maria Rosa, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Mira, contestant a la Josefina sobre el tema aquest de la diabetis, jo, com que també ho soc, la segona diabetis, el segon nom que han admet de la diabetis, que no l'ha dit, però vol saber ella quin és per les persones grans, perquè ho sàpiga per la curiositat que diu que té, es diu A2.
0: A2.
4: I és per les persones grans. A2. En quant a el que ha dit de la ceguera, jo et torno a repetir com diabètic, això serà el que en diuen en castellà vos pop, o en llatí vos populi, però també ho he sentit dir, fora molt interessant que això es preguntés al doctor. Aviam, jo de moment sóc pastillero, no em punxo. De moment vaig amb la famosa metformina, que és el que es prenen tots els diabètics.
0: Sí.
4: Però vull dir, aquesta anotació que ha fet aquesta senyora, la Josefina, l'he sentida també per la que tinc moltes vegades i m'agradaria saber-ho. Bé, jo avui he trucat, no sé si te l'ha enviat, a 11:45 en punt, mitja hora abans, dic mitja hora pel programa i 10 minuts de l'informatiu, tindrà temps de llegir-ho. T'he enviat un correu la primera vegada que ho he fet.
0: Electrònic?
4: La teva atenció, en negreta, a Catalunya Ràdio, la teva atenció, info@catradio, em sembla, bueno...
0: Ui, info@ no l'he vist, eh? L'has d'enviar a ignorants.
4: Perdona, que m'estic liant. ignorants@catradio o alguna cosa així.
0: Ah, bueno, d'acord.
4: El que consta a la vostra web. Bueno, suposo que l'has rebut. L'he comentat a l'Aina i m'ha dit que millor que t'ho digués a tu. Mira, Marta, és un favor que et vaig a demanar, i suposo que tu i els oients els agrada també. És una que avui es compleixen... Bueno, avui. Sí, aquesta setmana, però entre avui i demà es compleix un parell d'aniversaris molt importants a la meva vida dels 80 anys, però molt importants. I havia demanat, amb 20 anys que porto ja de seguida en aquest programa, una cançó. Una cançó que, com dic, a mi em porta molts records i m'emociona molt. Vull dir, i m'agradaria sentir-la per ràdio perquè... En aquest cas la dedicaria a la meva senyora, no? Això com a favor, si es pot fer, amb el que queda programa, dir-li al tècnic de la peixera, per ordre interna, si la pot buscar. Si vols, te la dic.
0: Me la dius, perquè ell ja està aquí, mira, pendent del que diràs.
4: Bueno,
0: a veure.
4: Si el tècnic m'està sentint, o tu li transmet, es diu Mississippi.
0: Mississippi.
4: I és un conjunt que es diu Pussycat.
0: Pussycat.
4: Que és de l'any que va néixer precisament la meva filla, i el conjunt es diu Pussycat, que em sembla que és neerlandès o alguna cosa així. Bueno, és igual. El títol és perquè quedi clar, es diu Mississippi.
0: Bé, molt bé.
4: Si donant el programa d'avui la pot posar, jo no tindria prou calés per pagar-t'ho.
0: Doncs vinga, bueno, va.
4: El que anava a dir és un tema, si puc ràpid, ja que he dit
0: digues.
4: Això, que m'he enrotllat una mica, és una despesa molt, però molt inútil que ha fet l'Ajuntament de Premià de Mar. I ho tinc que dir-ho perquè els hem pagat tots els ciutadans, aquests calés. Bueno, aviam, Premià va ser el segon poble de tot el Maresme, i Maresme, com sabem, abarca des de Blanes, bé, de la Tordera fins a Sant Adrià, abarca tots els pobles de mar i muntanya, que n'abarca molts. I va ser el segon poble que van instal·lar els famosos contenidors en targeta d'aquestes...
0: Intel·ligents, sí.
4: Magnètica, vaja, sí. Els contenidors, bueno. Que en aquell moment, jo vaig a un portaventer també d'una manifestació molt gran que es va fer en el poble i associat amb una agrupació de veïns i tal, que van dir que això seria una cosa inútil, van participar en molts programes de ràdio i premsa, s'ha dit per dret i per esquerra que això seria un gasto inútil perquè, bueno, perquè, per molts motius, però principalment perquè els contenidors aquests que han posat són petits, per darrere no es poden obrir, si tens que tirar un voluminós una mica gran, l'has de deixar per nassos al terra, perquè només pots tirar brosses de basura per la banda de davant. L'obriment en targeta d'aquesta elèctrica o electrònica, com en vulguin dir, porta una sèrie de conseqüències, perquè hi ha els datos bancaris i la domiciliació, i això va a càrrec d'una empresa que per mi en diuen Rebonica, que darrere hi ha una empresa multinacional molt, molt, molt important. Però, esclar, aquests tenen els datos. I jo ja vaig telefonar i es va dir la manifestació, en fi, per altaveu i tot, de que no tenien per què tindre els datos una empresa privada. Que els tingui l'Ajuntament per al tema del cens, ho trobo collonut, perquè els ha de tenir. Però una empresa privada no els té per què tindre. L'Ajuntament es va escudar dient que estaven amb uns documents encriptats. Perquè la gent que no coneixi informàtica encriptats vol dir que hi ha una barreja de lletres i números, que és molt difícil de poder acertar. Però hi ha unes persones que són els tècnics
0: molt.
4: En informàtica, els hackers famosos, que aquests, que no li vinguis amb rotllos d'aquests que t'ho treuen. Bueno, és igual. Què vull dir? Que d'aquí dos mesos, a primers d'any, s'eliminen aquestes targetes. És a dir, continuaran els mateixos contenidors i es podran obrir de forma totalment gratuïta.
0: Manual.
4: Manual. Llavors, és el que dic, Marta, les 20.000 targetes que es varen fer i es van repartir a la població, que això té un cost molt i molt elevat, i els diferents costos que han vingut després, que representen quasi una milionada, què passa amb aquests diners? Qui els ha de pagar per l'error comès? Que ja se'ls va avisar en la seva vegada a les manifestacions que s'ha arribat a fer en el poble. I t'ho dic perquè jo vaig ser un dels capdavanters del poble, en aquest sentit. M'entens? Vull dir, això ens ha emprenyat molt a la població, perquè si som 25.000 o 28.000 habitants, més de la meitat estem disconformes.
0: Clar.
4: Perdó.
0: Clar.
4: I... Home, aquest tema, però és que parlo de pressa i me'n tapo. Llavors, vull dir... Parlant en plata, Marta, aquesta cagada qui l'ha de pagar? Si se'l va esvertir, es van fer manifestacions, es van anar a la tele, es van anar a la ràdio, es van fer a la premsa, s'ha dit per dret i per esquerra, no han volgut fer el cas, han sigut cabussos, i ara ens han de donar la raó. S'eliminen i els continuadors oberts. Home, aneu a pastafant, tu! Bueno, doncs ja ho
0: qui
4: tenia
0: paga?
4: Que dir-ho i ho
0: he dit, Marta. Ja està dit, paga com sempre el ciutadà. Que és un clàssic.
4: Home, naturalment.
0: Que és un clàssic.
4: Gràcies,
0: però com
4: Marta,
0: a mínim ha quedat dit. Va, que buscarem la cançó per després. Lluís, vinga.
4: I demà s'ha tirat el programa aquest que han parlat tothom, que m'han atrepitjat el tema que el volia dir jo, cony. Bueno, en fi, aviam si trobes aquesta cançó.
0: Però
4: que
0: demà tothom a les 12 aquí, que no falti
4: sí,
0: ningú, perquè si no em sentireu. Vinga, Lluís.
4: L'altre no me'l perdo,
0: No, escolta, ja m'ho penso.
4: Escolta una cosa. Què? Això que t'he dit de la cançó li dius a la peixera que quan
0: sí.
4: El vegi convidarem un cafè.
0: Vinga,
4: vale?
0: Adéu-siau, bona nit. En Joaquim de Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, era per dir que la seu de Correus continua sent la seu de Correus.
0: L'edifici que deia la Maria Rosa,
5: Sí, sí, sí. O sigui, continues anant portant cartes o rebre paquets que els pots recollir allà. O sigui, hi ha molta menys activitat, però continua sent seu de Correus.
0: Ah, d'acord. Doncs mira.
5: I després una altra cosa que ha dit, que a la plaça que hi ha al davant, al final de la Via Laietana, és la plaça de Correus, i que la plaça d'Antonio López, que és la que hi ha... o la plaça que actualment és a la banda pujant, a banda dreta, que es deia Antonio López, ara es diu d'Idrissa Diallo, que era un migrant guinoà que se li va posar aquest nom perquè, diguem, com per contrarrestar tants anys de la plaça d'Antonio López, que va ser un negrer,
0: Ja,
5: i li van treure l'estàtua, i van treure el nom, i ara
0: es diu... Canviar.
5: I li van canviar per aquest nom, que és bastant difícil de
0: doncs
5: recordar.
0: Doncs sí, perquè jo no em sona gens, Vull dir, imagina't.
5: Idrissa Diallo.
0: Idrissa.
5: I que era un migrant guineà.
0: Correcte.
5: D'acord?
0: Sí, sí.
5: Doncs ja està.
0: Doncs
5: I la seu de Correus és Correus.
0: És Vinga. Correus. Moltíssimes gràcies, Joaquim.
5: A tu. Adéu.
0: Vinga, que vagi bé. Bona nit. Adéu-siau.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
6: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
7: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: Ara, imagineu-vos que, pel motiu que sigui, heu de buidar casa vostra o la casa dels vostres pares o potser ajudar a buidar la casa d'un amic. Fa mandra, només de pensar-hi, no? I totes les emocions que conté aquella casa? L'escriptora Care Santos fins i tot va dedicar un llibre a l'experiència de buidar la casa de la seva mare. Avui tu

0: Com diu aquesta cançó de Miss Carrusel, aquells mobles, aquelles làmpades, les plantes, els vestits, potser les boles de Nadal i quantes coses més. El podeu buidar a vosaltres o podeu contractar algú que vingui i s'ho endugui tot, però fa poc ha sortit una tercera via, per entendre'ns. Obrir la casa a tothom per vendre tot el que hi ha dins. De l'organització d'aquesta venda se n'encarrega l'empresa Pompina Home Reborn i la Sònia Aguilera és qui s'encarrega de posar les coses a la venda. Sònia Aguilera, bona nit, benvinguda als Ignorants.
1: Hola, bona nit, gràcies.
0: De fet, la vostra és una empresa familiar, no? Perquè veig que aquí hi ha la mare, hi ha una filla, després hi ha un fill. Tot això és del nucli familiar que sorgeix, aquesta iniciativa?
1: Sí, així és. Nosaltres vam tenir que fer-ho, vam tenir que buidar la nostra casa i així va néixer la idea. O sigui, vam dir, va, doncs, tant com ens ha costat a nosaltres, anem a intentar ajudar gent que ho pugui fer d'una manera més senzilla.
0: I, és a dir, de l'experiència pròpia en surt ara mateix la feina familiar, l'empresa familiar, vaja, no?
1: Sí.
0: És com una empresa.
1: Sí, és com una empresa, sí.
0: De fet, tens una filla que és la Maria Andrés, no? Que va estudiar, crec que, Comunicació i Relacions Públiques, que feia una altra cosa i de cop i volta va canviar també.
1: Sí.
0: Que esteu tots treballant en el mateix.
1: Sí, estem tots allà.
0: Tots allà posats, molt bé. I us ho sacut perquè hi ha aquesta experiència pròpia. Bàsicament, el que canvia més és que en comptes de buidar el pis i anar a vendre les coses, doncs tu convides a la gent que vingui en aquell pis i s'endugui tot el que... I ho dic perquè parlo amb... Sé del que parlo perquè vaig venir expressament a visitar un dels pisos i, clar, va ser tota una experiència.
1: Sí.
0: Endreçada, acurada, tot molt ben organitzat, per torns, perquè la gent no s'acumuli ni per l'escala ni pel pis, però tu entres en un lloc que no coneixes la persona que hi viu o hi vivia i no sé si jo ara m'erro, però Sònia, tenia la sensació que estava envaint la intimitat d'algú en aquell moment. Això passa?
1: Sí, això li passa a molta gent perquè, clar, és el que tu dius, entres a la intimitat d'una família, d'una casa, inclús t'imagines qui vivia allà.
0: Clar.
1: Perquè, clar, la gent que ve no ho sap, inclús nosaltres tampoc ho sabem, molts cops. I quan comences a veure totes les coses que hi ha allà dins, et fas una composició de com era aquella persona, de com vivia, de com estimava les coses, de com les cuidava. O sigui, és tornar a refer d'alguna manera la seva vida.
0: La vida d'algú que tu no coneixes.
1: No.
0: I de cop i volta et trobes mirant uns plats, unes copes, uns llibres, i tot té el seu preu. Clar, això és una feinada prèvia que vosaltres feu. És a dir, com funciona el procés? Ara entenc que la part emocional és important, però com funciona el procés de dir, ve algú i ens diu, mireu, aquest pis el volem deixar i tot el que hi ha, el que queda dins, es posa a la venda. Com funciona aquest procés?
1: Sí, a nosaltres ens truca el propietari d'aquell moment i ens diu que a veure si el podem acompanyar en tot aquest procés, perquè per ell molts cops és molt dolorós, és engorrós fer aquest, aquest buidatge, i llavors ens diu, us dono les claus, us preocupeu vosaltres i us ocupeu de tot i intenteu que tot el que hi ha dins tingui una segona vida. O sigui, per ells és molt important que les coses no es llencin, de que algú ho aprofiti, que pugui seguir allò que ells han estimat tant en un altre lloc i en una altra família. I això és el que fem. Llavors nosaltres estem treballant durant unes 3 setmanes a cada vivenda. Clar, tot depèn.
0: És que és una feinada, posar preu a tot.
1: Molta feinada, posar preu, buscar què és, perquè a vegades et trobes coses que no saps ni el que és.
0: Clar.
1: Vale?
0: Clar.
1: I llavors etiquetar, intentem definir algunes coses que... A veure, hi ha moltes coses que ja saps el que és.
0: Sí, un plat és un plat, o una vaixella, o uns gots, no?
1: Però a vegades busques, doncs, de l'època què és, intentar posar algun qualificatiu per definir-ho. I etiquetar-ho tot, inventariar-ho tot, i després posar-ho bonic. Està clar que a vegades ens trobem coses que no estan massa presentables, doncs perquè inclús estan en caixes o en armaris plens de pols... I llavors ho has de rentar.
0: Traieu la pols, eh?
1: Sí, traiem la pols, ho netegem, les copes, per exemple, han d'estar brillants. Clar, a veure, quan tu entres a un lloc i vols comprar alguna cosa, t'agrada que sigui bonic. Llavors intentem posar-ho tot al màxim
0: És un aparador amb vida, per entendre'ns, sí, però sense que tothom hi passeja i ningú és propietari de res fins que decideix quedar-se alguna cosa i pagar-ho amb targeta, perquè esteu preparats per tot, o amb efectiu, no?
1: Això, targeta o efectiu, sí. O sigui, al final és facilitar les coses al màxim, tant a uns com als altres, tant als compradors com als que els venedors, clar, podríem dir, no? Clar. Però és facilitar-ho tot i aprofitar-ho tot.
0: Clar, i entenc que, diguéssim, que vosaltres que viviu d'això, el negoci és que de tot el que recull d'aquell pis hi ha un tant per cent, com fa tanta altra gent, que va per vosaltres i la resta va pel propietari, és això?
1: Sí, sí, el propietari no ha de fer res, clar, en absolut. Bueno, sí, confia en nosaltres.
0: Això sí, clar.
1: Sí, que, bueno, cosa que és molt important.
0: Clar, perquè no deixa de... Encara que tu vulguis buidar-ho, estàs entrant a casa meva,
1: sí,
0: per entendre'ns.
1: Sí, mira, al principi, quan arribes a la casa... I ells, és molt important que et coneguin. Mm. Per ells també és molt important veure que és una empresa familiar i que estem tots allà dins. Llavors, quan et coneixen i veuen que tractes les coses com si fossin teves i que tens molt respecte amb tot el que és, perquè és el que dius tu, entres a la intimitat de la gent, llavors s'obren més, confien més i t'ho donen, perquè et donen les claus, es desocupen de tot i llavors després recullen els beneficis que han tingut. A veure, ja no és això, eh? És dir, bueno, tot el que jo tenia us aneu ocupat i sabem que hi ha gent que ho té i ens quedem tranquils. Uh-huh. Aquesta és la idea.
0: Jo tinc el pis més o menys buit, a sobre he guanyat una mica de diners, sí, i vosaltres heu continuat treballant amb la vostra empresa.
1: Sí.
0: Clar, m'has explicat al principi que això neix de la vostra pròpia experiència. Ara, clar, jo us vaig trobar per xarxes socials, però la primera vegada que algú va confiar en vosaltres, qui va ser? Perquè, clar, com es publicita això? Perquè és una manera de fer que no... Ja sé que segurament hi ha altres empreses, però no és una cosa que es faci molt sovint en aquest país, encara.
1: Sí. Nosaltres vam començar... Nosaltres vivim... No vivim a Barcelona, vivim a Sant Cugat, i ho vam començar a explicar a familiars i amics. Uh-huh. Llavors va haver una persona que justament s'anava a viure en una residència i tenia que deixar tota la seva casa perquè s'anava a viure a la residència. Clar. Llavors, tenia aquesta casa tenia que quedar-se-la una filla i la tenia que buidar perquè volia reformar-la. Llavors es van dir, home, qui millor que vosaltres...
0: Clar, que us coneixien.
1: Ens coneixien. I així vam començar. Llavors, arrel d'això... doncs ha anat sortint molt ràpid, eh? Jo crec que en el fons hi havia una necessitat. Llavors, quan hi ha una necessitat, les coses van ràpid. I després, quan acompanyes a la gent en processos a vegades dolorosos, també. I si a sobre ho fa sostenible, que la gent està ja molt mentalitzada d'això, que tenim que fer les coses sostenibles, que hem d'intentar...
0: Que no podem llançar-ho tot,
1: això,
0: sempre, no?
1: Sí. Sí. Doncs, bueno, es van allò quadrar diverses coses i la veritat és que ara estem tenint moltíssima feina.
0: Cada quant obriu una casa, per entendre? Ara mateix... que dius, bueno, que teniu bastanta,
1: sí,
0: feina.
1: Sí, mira, ara en portem 4 de seguits. Sí. Hem estat tot l'estiu treballant, perquè n'hem fet en paral·lel, i llavors, bé...
0: Aneu fent?
1: Van sortint.
0: Van sortint coses,
1: van sortint,
0: no?
1: Sí.
0: He vist que és Barcelona, que hi va haver el Prat, que ara deia Sant Cugat, vull dir que
1: intentem arribar estenent,
0: no?
1: Això, intentem arribar també a gent diferent, eh?
0: Clar.
1: Perquè és veritat que no sempre pots fer Barcelona, Barcelona, Barcelona. Sí que és veritat que és on hi ha més gent, però intentem arribar a diferents nuclis, doncs, uh-huh, perquè tothom ho pugui aprofitar.
0: Abans parlaves que en alguns casos el procés és dolorós. Ara et demano quin és el perfil de persona que recorre a vosaltres. Això que deies, potser algú gran que ha de deixar casa seva i aquest pis ha d'anar per una filla i se l'ha d'arreglar, o famílies que es desfan de casa d'un familiar que han heredat i que allò que ja no els interessa, no sé, gent que se'n va a viure a l'altra punta del món. Quin és el perfil o els perfils que heu anat tenint?
1: Sí, hi ha de tot, com molt bé has dit. Gent que hereda una propietat, mm, gent que se'n va a l'estranger i, clar, no es pot emportar tots els mobles amb ell, mobles i tots els objectes que té, gent que vol reformar, o sigui, que vol reformar la seva casa, i inclús hi ha molta gent que ens diu, és que jo aquesta etapa ja està, o sigui, vull canviar d'etapa, vull canviar la meva manera de viure, vull fer un punt i a part i canviar totes les coses. Això també ens ha passat.
0: Sí, volen allò que diuen els castellans, borrón i cuenta nueva. O sigui, a la vida,
1: sí. Sí, sí, a la vida. Continuaran
0: allà, però no volen res del que tenen.
1: A la vida. Després també hi ha gent que ens ha dit, diu, és que jo ja no vull res tan material i me'n vull anar a viure al camp. Això ens ha passat també. Gent que bueno, volia treure-s'ho tot i canviar de vida. O, per exemple, bueno, gent que té que vendre la propietat o llogar-la i també la necessita buidar.
0: Clar, clar.
1: O sigui, hi ha molts perfils i molts diferents.
0: I clar, en algun cas deu haver-hi una desgràcia pel mig també, no? Hi ha algú que s'ha mort i de cop i volta tu no vols tocar res d'aquella persona perquè no pots suportar-ho, no?
1: Sí, també mira, passa. Hi ha una cosa que ens va passar un cop, que era una persona que es va morir i no era una persona gran, i llavors no anàvem a fer aquest market perquè era petit i clar, necessitem espais grans perquè ve molta gent, clar. Però aquest era més petit i ens vam sentir amb l'obligació d'ajudar-los i així ho vam fer i va anar superbé, o sigui, va ser els vam ajudar crec que molt perquè va ser un trauma moment, no?
0: Clar, clar, sí, sí. Clar, els preus, com els distribuïu? Perquè, clar, hi haurà coses que tenen més valor, roba antiga, però que està bé, que es pot posar, que qui decideix o com decidiu els preus de les coses?
1: Sí, els preus els posem nosaltres, però sempre consensuat amb el propietari. Vale? Llavors, a veure, són preus molt assequibles perquè no oblidem que l'objectiu és buidar.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, són preus molt baratos, bueno, molt baratos, molt assequibles, perquè depèn del producte, i el que volem és que la gent se n'aprofiti. Hi ha gent, per exemple, que s'independitza i ha de comprar, per exemple, una, no sé, una nevera, i aquí la troba.
0: Clar, una vaixella,
1: un sofà, una vaixella... O sigui, tenim molta gent jove, eh? El nostre públic és molta gent jove i molts estrangers. Llavors, són gent, doncs, o que està de pas, o que s'ha independitzat i necessita omplir la seva casa amb coses assequibles. Clar. I que després estan molt conscienciats amb la sostenibilitat. O sigui, tot...
0: És tot depèn. Pagat.
1: Sí.
0: Coses estranyes o sorpreses que us heu trobat que dius, això vols que també ho venguem? Sí? Això ho posaven al market? Alguna
1: sí,
0: cosa així.
1: Mira, en el market venem de tot. Vale? Jo el que sempre dic als propietaris és no llanceu res. O sigui, moltes vegades quan entres a treballar et trobes a l'entrada bosses d'escombraries que et diuen, és que això no ho poso a la venda perquè em fa vergonya.
0: Ah, sí?
1: Sí, a vegades t'ho diuen i dius, no llanceu res. Perquè a vegades hi han coses que a la gent li pot interessar. Per exemple, em vaig trobar moltes bosses amb enagües antigues.
0: Oh, però
1: enagües
0: això,
1: es diu... Amb...
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, però la gent pensava, és que això no ho vendrem, què fem amb
0: però
1: això?
0: Torna a estar de moda, això.
1: Ja,
0: són d'aquelles blanques llargues amb les puntes, no?
1: D'aquestes blanques,
0: una o
1: llençols. No, i vam vendre moltíssimes d'aquestes. Però ho anaven a llançar, no? A llançar o a donar.
0: O a donar, sí, sí.
1: I llavors els hi vam dir, mira, a llançar sempre estem a temps.
0: Clar.
1: És a dir, quan acaba el màrquet ja llançarem o ja donarem o ja veurem què fem.
0: Ho vau posar al màrquet?
1: Ho vam posar i es va vendre tot. I més n'haguéssim tingut, sí, sí.
0: I crec que veu en algun lloc també algú es venia una cosa molt gran.
1: Sí.
0: Que era?
1: Sí. Un carro de cavalls, per exemple, o un 4L, també en venut. Sí, sí, coses així. O una gramola d'aquestes antigues que són com un moble, que sonava, de més, superxula. Sí, ens hem trobat coses molt boniques.
0: Clar, entenc que les coses de valor ja les retiren, no? Vull dir, ningú... O sigui, que ara algú que li agraden les antiguitats no pensi que aquí trobarà la cosa del segle no sé què, perquè segurament allò ja s'haurà emportat al propietari.
1: Sí o no.
0: O no.
1: Depèn, eh? A vegades, encara que hi hagin coses molt valioses... A veure, valioses per ell ho és, sí, pel propietari sempre, no. Perquè el que val per ell un preu, o per mi, per ell és incalculable, això està clar. Però a vegades no s'ho poden emportar, perquè no els hi cap, o perquè no tenen espai, o perquè no ho volen, o perquè... Bueno, pel que sigui. Llavors, sempre hi ha algú que sí que ho busca.
0: Que ho
1: no?
0: busca. Què és el primer que vol en un market? El primer que la gent s'endú, que el que va buscar. És a dir, perquè el primer dia funcioneu amb que tu agafes hora, no? Que és habitualment on tu entres, i si no, el cap de setmana són portes obertes.
1: Sí.
0: Que aneu deixant entrar a poc a poc. Jo vaig venir un dissabte al matí. Què no vaig veure jo ja? Perquè el divendres va volar amb totes les visites que estaven concertades, per exemple.
1: Sí, a veure, nosaltres una setmana abans del market fem publicitat i fotografies d'algunes coses que es trobaran. És un tastet perquè vegin l'estil.
0: Això a xarxes socials, a Instagram.
1: A xarxes socials.
0: Molt bé.
1: Això. Llavors, sempre hi ha algun objecte que tothom vol. Sempre.
0: Ah, sí.
1: Inclús, encara que sàpiguen que no reservem, ho intenten. Sempre et diuen, puc reservar, no sé, aquest silló de tal, o puc reservar la vaixella de no sé què, o sempre, i no ho fem.
0: No ho feu.
1: No ho fem perquè no és la filosofia de Pompina, no? Però, per exemple, les vaixelles volen. Uh-huh. Peces originals, per exemple, aquest últim market que hem fet, havien uns sofàs, bueno, uns sillons molt de disseny, que no sé si els vas arribar a veure o no,
0: sí.
1: Doncs aquests tothom els volia. Depèn, és que depèn. Però les vaixelles, en general,
0: volen.
1: Alguns plats així molt especials, plats de decoració, també volen. I després peces que saps que inclús quan tu hi vas et sorprenen. Per exemple, doncs no sé, hi havia una figura d'un principito, d'un príncep.
0: El vaig veure, petit príncep, el petit príncep preciosa.
1: El petit príncep preciosa. Que va volar també.
0: Clar.
1: Però, clar.
0: És que era molt bonic aquell petit.
1: Era
0: me'l
1: bonic.
0: Me'l vaig mirar.
1: I no ho acostumes a trobar. Clar. Per exemple, còmics o vinils, depèn de quin també van buscats.
0: Van molt buscats.
1: Clar.
0: És el que us trobareu si navegueu per Instagram, mireu Pompina Home Reborn i els diferents markets que van anunciant amb la gent que decideix buidar pel motiu que sigui els seus pisos. La responsable de gestió d'aquests marques és la Sònia Aguilera, a qui li agraïm moltíssim que hagi passat per la nit dels ignorants. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, gràcies.
0: Molta sort.
1: Gràcies.
2: Un libro quedará abierto, una carta sin

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
7: Bé, aquí a la porta de la feina.
9: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
10: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
11: Som pura cafeïna.
12: Per Catalunya!
0: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
13: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
0: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
14: La terra no és dolenta, no ho creieu.
0: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
16: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí al 93-201-7474, com sempre, esperant les vostres preguntes i les vostres respostes. I crec que es tracta d'això, segon, d'una resposta, el que ens ofereix ara el 93-201-7474, la Lluïsa, des de Barcelona. Bona nit.
17: Bona nit, Marta, i per tots els ignorants. Mira, jo trucava perquè, per contestar aquesta senyora que deia que la insulina pels diabètics els semblava que podria portar la ceguesa, no? Aviam, jo sóc diabètica i des de fa 70 anys. Jo ara tinc 75. Jo era una nena petita. He provat insulines molt diferents d'ara, de ben petita, perquè les que ara fan són humanes, són molt millors. Els tractaments d'ara han canviat moltíssim, i jo he provat, i han anat millorant moltíssim. El que sí pot perjudicar la vista és estar alt de sucre, això sí. Però, exacte, si una persona té la glicèmia molt alta, llavors sí que pot perjudicar els ulls, eh? I altres òrgans del cos. Però si una persona diabètica com jo no fa la insulina, que és una hormona que tenim tots, i nosaltres no la podem fer, doncs ens l'hem de posar d'una manera artificial.
16: Clar.
17: Que és el que ara ens posem, ens injectem insulines cada dia, les vegades que siguin, davant dels àpats, per poder cremar el sucre que mengem, no? Llavors, si ens cuidem, jo no tinc cap problema a la vista avui en dia. Porto ulleres perquè tinc la vista cansada per l'edat, però no tinc problema per diabetes. M'he cuidat molt, he procurat, sóc mare, bueno, he sigut mare, vull dir, ara ja sóc àvia, però vull dir que la insulina és el que millor podem prendre els diabètics, i no ens perjudica, al contrari, ens perjudica estar alts de sucre.
16: Clar.
17: Jo trucava per això, Marta.
16: Doncs, Lluïsa, millor no ho podies haver explicat. I ara penso, una persona de la teva edat que amb 5 anys fos diabètica,
17: no sé
16: què et devien explicar a casa, de seguida ho vam veure clar, perquè, clar... Fa 70 anys no era tan fàcil com ara, no?
17: No. La meva mare plorava perquè em tenia que punxar ella, pobreta.
16: Ai,
17: perquè
16: pobra.
17: Jo era tan petita i les baixades de sucre i que m'agafaven, jo tampoc sabia què eren, i vaig passar l'adolescència molt difícil, aquelles edats que no pots portar tampoc tants cuidados i treballant, i bueno, el que és la vida, les etapes de la vida, i jo les he anat passant i m'he injectat tota la vida, i insulines molt diferents d'ara, molt pitjor que ara.
16: Molt bé, molt ben explicat, Lluïsa. T'agraeixo moltíssim la trucada, perquè el que ens demanava l'oient que ho ha demanat, la Maria Rosa, és que ho va sentir amb una senyora que ho deia en una taula del costat d'on estava dinant. Una persona que pren pastilles pel sucre i ha fet servir aquesta frase: no em poso insulina perquè provoca ceguesa. O sigui, imagina't quina desinformació, aquesta senyora que deia això, no? Perquè amb el ben explicat que ho has explicat tu, hauria de saber, si realment és diabètica, que el que et dona problemes és estar alt de sucre, no posar-te la insulina. O sigui que t'agraeixo moltíssim la trucada, Lluïsa. Ai, que se'ns ha tallat. Se'ns ha tallat, sí. Doncs és igual, que ho escolti de la mateixa manera, perquè ho ha explicat tan bé que trobo que tothom, els que són diabètics i els que no, tenim claríssim quina és la situació i per què cal que els diabètics doncs, es punxin insulina i què passa si estan alts de sucre i no fan servir això. A més del 932074474, avui encara no hem escoltat cap missatge de WhatsApp, no en tenim gaires, però escoltem una pregunta que ens ha deixat en Jaume, el WhatsApp, el 667-220-148, en Jaume des de Vilafranca del Penedès.
2: Jo estic molt intrigat perquè, avui m'ha passat una cosa molt curiosa. He anat a comprar aquí al costat, que tenen tendes marroquís aquí al barri, i em costava un euro les verdures que he comprat. I quan volia pagar amb la targeta ha vingut una dona marroquina i m'ho ha volgut pagar ella. I jo li dic que no, que ja ho pagava jo, que si era per l'euro, pues, si era poca quantitat ja passaria a buscar-la. I diu, no, que te lo pago jo, Bueno, i al final li dic, bé, moltes gràcies. I jo em pregunto, per què els espanyols no fem coses d'aquestes? Perquè els catalans no ens ajudem entre nosaltres i entre tots podem fer un país, no?, en condicions. I per què no tenim aquesta empatia entre uns i els altres? A mi, a l'edat que tinc ja em costa una mica i no em sorprèn degut a com va la vida. Però és una cosa molt curiosa, Marta. Jo estic molt intrigat de saber com és que la gent de fora està més oberta en altres que nosaltres amb ells.
16: Ai, quina pregunta, Jaume, Per què no som més empàtics? Com és que, si ens sabéssim contestar, sobretot segons qui, si sabéssim contestar aquestes coses, però una bona pregunta, reflexió, que és que ens l'ha deixat. I jo he acomiadat la Lluïsa d'aquella manera perquè se'ns ha com tallat, però la tornem a tenir, Lluïsa. Et donava les gràcies. S'ha tallat, no sé, ha quedat com a mitja, però que ho has explicat tan bé que em volia donar les gràcies perquè, mira...
17: Sí. Jo també m'he quedat que dic, oi, goita, això s'ha tallat, no sí, m'he sí. pogut despedir de la Marta ni dels ignorants i allò que, si ha quedat una miqueta clar el missatge i els diabètics, que és el que necessitem precisament, és el que no tenim, que és la insulina, que clar. És aquesta hormona, i els laboratoris ho estan fent tan bé, que són lentes i ràpides, que van tan bé imitant el pàncreas, doncs, sens dubtes, jo no sóc metge, només sóc una diabètica molt antiga, que he provat moltes coses, a mi m'han fet provar moltes coses, i aquí estic, i vull dir, ànim, perquè aquesta enfermedad ben portada i fent bondat, es poden fer moltes coses com una persona normal, quasi bé.
16: Molt bé. Doncs
17: així que,
16: un Marta, gran missatge, Marta. Lluïsa, moltíssimes gràcies.
17: A tu i a vosaltres, una abraçada ben gran a tots.
16: Una abraçada, que descansis, bona nit.
17: Bona nit.
16: Adéu. És que clar, té una història, 70 anys sent diabètica, jo n'he conegut de persones diabètiques, però 70 anys no, que déu-n'hi-do amb tot el que ens ha explicat, jo crec que ha quedat claríssim el missatge. I encara ens queda un missatge escrit que ens ha deixat en Sergi al WhatsApp del programa, el 667-220-148, en Sergi des de Sant Sadurní d'Anoia, i ens diu, ahir un oient deia que votarà en blanc a les properes eleccions del 29N. Diu en Sergi, dir-li que el vot en blanc va a la brossa. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i que no se'ns emprenyi aquesta senyora que vol votar en blanc. Diu, cal votar sí, en blanc és una opció, però no va parar a cap partit aquell vot. I és el que el Sergi volia deixar dit en aquest missatge escrit que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Les trucades que hi ha ara o que estaven entrant al 932017474... Si us sembla bé, ens esperem uns minuts per escoltar les notícies de la una i tornem després amb les vostres aportacions, preguntes, respostes i amb moltes més coses que tenim pendents encara en aquesta segona hora de la nit dels ignorants, que començarem un cop sapiguem del cert com està la situació arreu del món i què ens hem perdut en aquests últims 60 minuts, perquè a l'Àlex no se n'escapa ni una. Així que us deixo amb ells i tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Segons el comunicat del Vaticà, la intervenció ha anat segons el que estava previst, durant 90 minuts, tot i que el pontífex ha estat al quiròfan unes 3 hores. Els metges li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat per seguir amb la seva recuperació i sotmetre's a exàmens postoperatòries. L'equip de metges no ha confirmat encara si un cop extirpat el tumor, el papa haurà de fer cap altre tractament complementari. El pontífex de 71 anys ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre i, de moment, manté el seu viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que començarà, en principi, el 6 de novembre. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
2: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència.
1: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Els retards es deuen a les limitacions de velocitat i al fet que circula per via única en un tram de 25 quilòmetres. Les operadores estan reubicant els passatgers. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà també la seva oferta.
2: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que ara permetrà rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs.
1: L'amor venia amb taxi de la Cubana, lidera amb 9 nominacions als 32ens Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera de la Baronal i El barquer de Julio Manrique amb 8 cadascuna. L'organització dels premis destaca que la dansa s'hagi reconegut especialment en aquesta edició. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
2: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
3: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
2: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes, d'un total de 24 casos.
1: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional.
2: Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
1: També jugats en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
2: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
1: També a l'Eurolliga, el líder Panathinaikos ha guanyat a la pista del Partizan 55-72. Més resultats, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
2: A la FIBA Eurocup, la FIBA Europe Cup, Ostende 76, Girona 91.
1: I a l'Eurocup, Basaksehir i Istanbul 100, Manresa 88.
0: Fins aquí les notícies.
4: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: És una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
6: Catalunya Ràdio, sí. La Cro...

0: Una de la matinada i ja pràcticament 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim una resposta que ens vol explicar en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé,

0: Crist, en hebreu li deien Jacob, i de Jacob va anar evolucionant al llatí, però com que el llatí es parlava en tants llocs diferents, en cada lloc el llatí va originar també noms variants del Jacob, no? I així va donar nom al Iago, al Didac, al Jaume, saps?
1: Sí.
0: Que bueno, que en els idiomes que ens envolten aquests noms són molt semblants tots, no? Uh-huh. Llavors, quan tu dius Santiago, estàs dient Sant Jacob i Sant Jaume, és a dir, és el mateix.
1: Molt bé.
0: I bueno, una mica, no sé, jo crec que aquest sant, pues, jo no és digues del meu gust, perquè he llegit que és el patró d'Espanya. Llavors, clar, en el moment que l'han declarat patró d'Espanya, jo ja li tinc una mica d'al·lèrgia.
1: Tu ja tens al·lèrgia.
0: I a més, el camí de Santiago està molt institucionalitzat, no? I sembla que està, bueno, que està una mica encaminat a màrqueting quasi espanyolista, no? I llavors, bueno, nosaltres en els països catalans tenim petits camins alternatius de turisme rural. Bueno, pues, es pot defugir d'aquest camí també.
1: Vols fugir del camí de Sant Jaume i fer altres camins més petits. Molt bé. Perfecte, Guillem, doncs moltes gràcies per la resposta.
0: Vale, fins una altra.
1: Fins una altra, bona nit. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
2: Hola, bona nit. Una pregunta, t'ha provat el Puent Torro aquest que vam patir?
1: El Puent Torro? Quina manera de dir-li? Sí que m'ha provat.
2: No sé, així d'anar espontani, no sé.
1: Però ahir ja vaig treballar, eh?
2: Que aquí sí, tot... ja ho sé, però jo no vaig treballar d'escoltar-te.
1: Ah, tu no vas treballar, no, jo vaig notar-ho ja. Ja vaig notar-ho que no vas treballar d'escoltar-me. Ahir vas dormir. Ahir vas dormir.
2: Clar, Marta, és una cosa de necessitat fisiològica. Bueno, se li pot dir fisiològica dormir. Necessitat vital.
1: Vital, oi, tant.
2: Però cansanci.
1: Sí, tant.
2: Mira, avui he fet ràdio jo també.
1: Molt bé, ben fet.
2: Els dies que fa ràdio estic molt optimista.
1: Veus?
2: No és eufòria, però és molt, molt optimista.
1: Doncs que bé.
2: I ja tinc així de les preguntes.
1: Vinga, va. Apunto.
2: Ahir, com me'n vaig fer el plante, pues,
1: va ser el plante. Doncs vinga, avui.
2: La primera és una pregunta que potser mai s'ha fet al programa. Qui va inventar el xiclet?
1: Molt bé.
2: Quin any, a on, i com es deia l'inventor, i des de quan tenen la gent menja xiclets?
1: Molt bé, primera.
2: La següent també és també, quin és el país més antic del món, del planeta Terra? I de darrere, l'última, que s'escafa estrès, i em desitjo bona setmana.
1: Sí.
2: Espero tornar a trucar. Avui som dimecres, no?
1: Avui som dimarts a la nit, sí. Ja som dimecres, sí.
2: Dimecres, sí. La darrera ja te la dic i ja deixo que la gent s'hagi trucant. Quina és l'enfermedat més comú de l'ésser humà?
1: Malaltia més comú, molt bé.
2: La malaltia que més pateix humans... No vull dir que s'emboqui en malaltia greu, però que sigui la malaltat que més es tracta amb un metge, més es tracta amb un metge.
1: D'acord.
2: I més petició humà.
1: Perfecte.
2: Bona nit i això és tot.
1: Molt bé, moltes gràcies, Josep Lluís. Adéu-siau, bona nit. Doncs vinga, ja tenim més feina per fer, eh? Preguntes per respondre, les del Josep Lluís, al 93207474 o els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Us recordo altres preguntes sense resposta que doncs no hem encara contestat, i per si voleu donar-li voltes i ajudar altres oients ignorants. El Josep, des del barri del Poblenou a Barcelona, que se'n fa de la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa, ell deia, de les obres del Camp Nou. En Felip, des de Agramunt, per què les bosses de plàstic del supermercat s'han de pagar si porten impresa la publicitat? L'Aleix, des d'Esparreguera, els primers semàfors també tenien tres llums, com els que tenim actualment. La Maria Pila, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, ens demanava, aquest famós rellotge que hi ha a la plaça Catalunya i que no funciona, a qui li correspon arreglar-lo? Això n'hem debatut en algun programa, però encara ningú ens ha dit a qui li toca arreglar aquest rellotge, si és que es pot arreglar. Això sí, si és que es pot arreglar. Va, abans que continueu amb les trucades, el 9-3... No, abans no, perquè ara tenim en Joan, que ens truca des de l'Hospitalet. Bona nit, Joan.
3: Bona nit.
1: Què tal?
3: Bé, bé. Escolta, volia fer-te una pregunta.
1: Digues.
3: El tema del Foraster, saps si ho tornen a fer per TV3 o ja no ho faran més?
1: Bona pregunta, bona pregunta. Ho investigarem, a veure si algun ignorant ho sap, i si no, anirem a la font a preguntar-ho directament, a veure què ens diuen.
3: Però molt bé, res més això.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan.
3: De res.
1: Adéu, bona nit.
3: Adéu.
1: La gent està ja nerviosa per saber si torna el Foraster, però hi ha un oient que deu estar esperant, una cosa que ens ha demanat fa una estona. I he dit que si això passava li pagaria un cafè al tècnic. Ja posats, Lluís, el cafè ens els pagues a tots tres, a l'Aina, a l'Edu i a mi, no? Va, que volia escoltar una cançó que l'emociona molt i que li recorda la dona, etc, etc, el Mississippi de Puixicat, doncs aquí la tens.

0: Ara és un quart i tres minuts de dues de la matinada. Contents tots i contents en Lluís amb aquesta cançó que l'emociona, el Mississippi del Pussycat. Va, que tenim el 932077474 esperant la Remei des de Sant Gervasi. No, doncs en Miquel des de Sabadell. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, Miquel, digues.
1: Mira, era una resposta sobre l'argila i els semàfors.
0: Sí.
1: Perquè ho estic escoltant al programa de la solució, que és el Centre de Control de Mobilitat, que van entrevistar en el programa de la solució, vam entrevistar al CAP d'aquest, del Centre de Control de Mobilitat de Barcelona.
0: Ahà, aquests és el que controlen, eh?
1: Sí, els que reguen els semàfors, segons van comentar.
0: Molt bé, perfecte. I volies fer una pregunta, també?
1: Sí, sobre la creatina. La creatina que venen ara en els supermercats, monohidrata, que posa, quins efectes té, bons i dolents? I si es pot perdre, si es pot prendre sempre o no?
0: La creatina que venen als supermercats, dius?
1: Sí, que es posa la creatina monohidrata. I hi ha sacs de creatina, de proteïna, i totes aquestes així en pols, que
0: sí.
1: No sé si és realment bo o no.
0: D'acord, doncs a veure què ens diuen sobre la creatina, la que es ven als supermercats,
1: sí.
0: Efectes bons i dolents. Perfecte. Molt bé,
1: sí.
0: Miquel.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
1: Bona nit.
2: Lasciatemi cantare.
3: La nit dels ignorants.
2: Con la guitarra in mano.
3: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
2: Sono un italiano.
4: A mi, la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
4: Ah, vale, no entenc, jo no sabia com escriure, dic,
0: clar.
4: Què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és bé.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Un italiano vero.
2: Ciao, bona nit.
3: Doncs vinga, a veure aquesta setmana quin viatge ens proposa en Jordi Llombart. Bona nit, benvingut.
4: Hola, bona nit.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
3: Jo crec que avui...
4: Molt bé.
3: Estàs molt bé, que bé. Això ho valoro molt, eh? Perquè la gent va dient, anar fent, mira, podria estar millor... No, molt bé.
4: Sí, anar fent és un gerundi una mica cagat,
3: sí,
4: per dir alguna forma.
3: Sí,
4: no?
3: Doncs molt bé. I més bé estarem després de saber... On anem aquesta setmana?
4: Doncs anem al Gran Canyó del Colorado.

0: On anem? Amb Jordi Llompart.
1: Molt bé, ens n'anem cap als Estats Units, que ara mateix és un país que no tothom li té molt d'amor, diguéssim, molt d'amor, però passarem per davant el gran paisatge.
2: Sí,
1: i deixarem la política.
2: Hi ha un disgust bastant estès, sobretot per la política, perquè tenim de president dels Estats Units un autèntic pallasso, però, dit això, un pallasso, a més, amb males formes, és un mal joker, per dir-ho d'una forma.
1: Exacte, no? Perquè aquí en aquest país hi ha grans pallassos, però ell no seria en aquest grup de gent.
2: Exacte, però Estats Units és un país fascinant, autènticament fascinant. Jo sempre que hi he anat m'ha encantat, tens aquella sensació de llibertat contínua per anar a visitar qualsevol cosa en qualsevol moment sense necessitat de moltes prereserves, sense necessitat de res, és a dir, que tens una llibertat absoluta per visitar-ho tot. I el Gran Canyó del Colorado, jo l'he visitat dues vegades i una d'elles d'una forma excepcional, i això us ho explicaré aquesta nit. Perquè no només em vaig acostar, que és el que fa tothom, eh? O sigui, una mica a les vores del canyó, veure el canyó des de dalt,
1: allò, com mirador,
2: és, un
1: no?
2: mirador, etc, que n'hi ha diversos, no?, per veure'l, sinó que vaig fer rafting. Vaig anar amb uns amics meus que havien fet una pel·lícula junts, que havien baixat al riu Nil per la pel·lícula El misteri del Nil, i aleshores em van convidar, escolta'm, per què no vens al Colorado que farem un rafting durant 8-9 dies? I jo vaig pensar, home, quina bogeria, perquè a més, jo, això de remar, no sóc una persona gaire bona com per fer-ho, eh? Remar, la gent es pensa que és fàcil, i no.
1: I
2: és
1: no
2: complicadíssim. És. I sobretot quan baixes amb aigües braves en un riu. O sigui, allò de fer força amb el rem, donar-li la intensitat de força que necessita per sortir, o d'un remolí, o d'un lloc on veus que, en fi, que vas a fotre una bona pinya, ja. Etcètera, etcètera, s'ha de tenir molta força, s'ha de tenir molta pràctica i és molt complicat. Però bé, hi vaig anar amb gent que en sabia molt, o sigui que...
1: Vaig remar poquet,
2: eh?
1: Per sort per tu.
2: I crec que és una experiència meravellosa. No és una experiència que pugui fer tothom, perquè hi ha números clausos per fer aquesta experiència, aquesta aventura. Sí, això ho tenen molt controlat. Estem parlant d'un parc nacional, per tant, hi ha un control evident per les visites turístiques, per les activitats de lleure que s'hi puguin fer, però, en fi, si un vol, s'hi pot apuntar, hi ha una llista d'espera i quan et toca, que de vegades és per sorteig, la majoria de les vegades, perquè hi ha tanta demanda que acaba sent per sorteig, doncs si tens aquesta sort ho pots fer. Jo vaig tenir aquesta sort, ho vaig fer i vaig viure una experiència brutal. Brutal, Marta. O sigui, primer, el Canyó del Colorado és un lloc meravellós.
1: Però és que a més veure-ho des de baix. És que no m'ho imagino.
2: És impressionant. Impressionant. Aleshores, bé, què hem de dir? Doncs hem d'explicar-li a la gent que el riu Colorado, com neix a les muntanyes rocoses, a una altitud de 3.000 i pico de metres, comença a baixar per l'estat de Colorado, en diagonal, se'n va cap a l'estat de Utah, entra a Arizona i acaba desembocant a Califòrnia i a la Baixa Califòrnia. El riu cada vegada per al canvi climàtic que està, i també per l'ús extensiu de la seva aigua, per al rec, per al consum humà, etc, cada vegada baixa amb menys cabal i sobretot arriba a la costa o arriba al mar amb menys cabal. De tota manera, de manera que hi ha molta gent que pensa que realment d'aquí a pocs anys pràcticament arribaran quatre gotes.
1: Clar, i potser no serà navegable, fins i tot, no?
2: Navegable ho serà almenys amb aquests trams amb els quals l'aigua no ha estat purgada i no ha estat, diguem-ne, derivada a conreus, a l'ús de la urbà, etcètera, sí, sí. etcètera, no? Però bé, mentrestant, podem disfrutar d'aquesta aventura.
1: Aprofitem-ho,
2: no? L'aventura, en el meu cas, cas va començar a Moab, es pot fer a diversos llocs o diversos segments del riu Colorado, hi ha gent que ho fa més avall, a Diamonds, per exemple, o amb altres llocs, però jo la vaig començar a Moab, que és Utah, i vaig fer una secció del riu que és potser la més maca de fer, i que acabes a l'East Ferry, que es diu Page, que és al costat del Lake Powell, el llac Powell, que és un llac immens, enorme, on es retenen les aigües i després ja continuen cap a un altre llac, cap a la Hoover Dam, la presa de Hoover, i després, lògicament, el riu continua, no? Però diguem que aquesta secció que vaig fer és autènticament meravellosa, la recomano molt, perquè, a més, en alguns llocs passes per llocs bastant estrets, és a dir, veus el canyó amb tota la seva estretor, veus els estrats de la terra, perquè, a més, hem de pensar, mira, això és molt curiós, el canyó del Colorado té 65 milions d'anys. Això diuen els geòlegs, sí. Vull dir que és bastant veterà.
1: Bastant.
2: I, a més, curiosament, clar, com s'ha format aquest canyó? Doncs com la majoria de canyons, com tots, no? Vull dir, amb aigües que han baixat, han anat surcant, però al mateix temps una cosa molt particular que ha passat amb el canyó del Colorado és que tota la maseta, el massís per al qual discorre aquesta aigua i s'ha creat el canyó, s'ha anat elevant.
1: Al mateix temps,
2: Al mateix temps. Uh-huh. O sigui, la
1: això
2: terra s'ha anat elevant, i al mateix temps l'aigua anava surcant.
1: Clar.
2: De manera que tenim que, es diu que les parets del canyó tenen, es pot arribar a pensar que tenen 2.000 milions d'anys d'antiguitat, que han quedat exposats mentre el riu anava erosionant aquests canyons. Mm-hmm. Hem de dir que el congost del riu Colorado, o aquest canyó, té una longitud de 446 quilòmetres i té una profunditat o té unes profunditats, perquè són molt variables, de fins a 1.600 metres. O sigui, pots imaginar el que és això, no?
1: És molt. Tot això des de dalt no t'ho imagines.
2: Des de dalt és impressionant igualment. I també hi ha una cosa, no sé si tu hi has estat, però, per exemple, clar, baixar abans del canyó, hi ha molta gent que es pensa que és fàcil.
1: No, clar, jo hi he estat i jo no he baixat, no, per això et dic.
2: Ben fet.
1: No he baixat. És que
2: sobretot a l'estiu.
1: Ni se'm va passar pel cap, exacte. Ara, parlant-ho tu, dius, calla, que potser una altra vegada sí que hauria de fer.
2: Sí.
1: Però no és fàcil, evidentment.
2: No és fàcil, es pot fer. Hi ha alguns llocs recomanats, indicats, etc, perquè ho puguis fer, perquè puguis baixar a baix. Antigament, doncs, els indis que vivien en aquesta regió, doncs, hi baixaven amb cavalls. Després, els propis americans, colons, etc, que hi accedien, i anaven amb mules, els camins per baixar acostumen a ser bastant tortuosos, enfilats, etc.
1: Que després has de pujar-ho, això,
2: Després has de pujar-ho, però és que, a més, resulta que, clar, quan en qualsevol, sobretot a l'estiu, que és l'època en què la majoria de la gent va a visitar el canyó Colorado, fot una calda de Déu. I, a més, clar, allò es converteix en un forn.
1: Sí, jo ara recordo, no fa pas massa setmanes, que hi va haver també una pujada brutal d'aigua, i va haver gent que... no sé quanta gent, però es va endur gent. L'aigua es va endur gent, i era segurament aquesta gent que va baixar a veure'l des de baix, no?
2: Sí, sí. També, ara jo estava buscant una nota, perquè, clar, em vaig apuntar això. Jo, la veritat és que quan vaig anar-hi allà, vaig dir, escolta'm, això de... Qui va ser el primer que va arribar aquí al canyó? Sí. Home, lògicament, els indis...
1: Clar.
2: Ja coneixien la zona, però sempre es té la tendència de dir quin va ser el primer europeu, que és com Àfrica, no?
1: Sí,
2: qui va descobrir les fonts del Nil, no? Doncs,
1: hi ha algú que va descobrir això, diguéssim?
2: Doncs sí, hi ha un espanyol...
1: Un espanyol, a més.
2: Exacte, sí.
1: És que sona tot arreu.
2: Sí, espera't que no el trobo.
1: Espera que no el trobes, no passa res.
2: García López de Cárdenas, extremeny, explorador dels conqueridors de Castella, que hi va arribar el 1540.
1: O sigui, un extremeny descobreix...
2: Sí, aquest
1: home... A part
2: home,
1: dels indis, no?
2: Exacte. Va ser el primer europeu, per dir-ho així, no? No ho sabem del cert, però almenys sí que és el primer que en fa una crònica i que, per tant, n'hi ha testimoni, que ho va descobrir. No? Això, bastant curiós, un detall bastant curiós.
1: Doncs sí, no en tenia ni idea.
2: Però vaja, els veritables amos del canyó del Colorado són els indis navajos, els indis hopi... bueno, hi ha moltes tribus associades amb tot aquell llarguíssim recorregut de quasi 500 quilòmetres del canyó del Colorado.
1: Clar, però tota aquesta aventura, pregunto,
2: sí.
1: On dormíeu? Perquè, clar... No,
2: doncs mira,
1: no puges i baixes cada vegada que has de fer rafting.
2: No, però sempre trobes alguna petita platgeta de sorra, sempre sí. Trobes algun, jo què sé, un lloc on hi ha unes roques amb les quals... Pots deixar la canoa i muntar la tenda, i ho fas així. Sobretot has de tenir molt en compte, i això es vigila molt, lògicament, de la sostenibilitat, de que tot el que portis amb tu després...
1: T'enduguis, quedis allà la llauna, el got de plàstic...
2: Ah,
1: sí.
2: I després, després també, tot i que de vegades et fa una mica de por banyar-t'hi amb les aigües, quan les aigües són tranquil·les, sí. Clar, baixen amb molts sediments, amb molt de fang, el fons de vegades és molt fangós del riu i tal, no? Jo les primeres vegades em costava banyar-me, perquè dic, hòstia, no ho veig clar, aquesta aigua de xocolata que no veig al fons, no sé què hi ha aquí.
1: Que vés a saber què em sortirà, no? Perquè, clar, a més allà deu haver-hi... No sé, però alguna serp deu haver-hi, no a l'aigua, però fora de l'aigua segur, no?
2: Sí, no, n'hi ha.
1: Jo ja pensant amb els animalons.
2: No? Pensant amb els animalons, no, però de vegades és això. Jo moltes vegades amb això de banyar-me acostumo a ser una mica valent, però també és veritat que tens aquella prevenció lògica i que penso que està molt bé.
1: Sí,
2: dir, hosti, si no veig al fons, cuidado, no? Però sí, ho vaig fer, no va passar res. Sí que de vegades et fa una mica d'angúnia tocar quan el de peus a terra, que està tot fangós, i dius, hosti, a veure aquí què passa, no? Si acabaré enfonsant-me del tot. I després, clar, et trobes amb aigües braves, amb ràpids de classe 3, classe 4, classe 5, que són els més bèsties.
1: Clar.
2: Aleshores, aquí, doncs, bueno...
1: Has de saber remar.
2: I, sobretot, has de saber caure, que això és molt important.
1: Ah, clar.
2: De saber caure. Una cosa que sempre es recomana i que és l'actitud més intel·ligent, que és que, bueno, lògicament has d'anar amb la teva armilla, vull dir, salvavides, i si caus a l'aigua... no intentar ni nadar ni anar-te a agafar no sé on de bones i primeres. No, això és el pitjor que pots fer, perquè pots quedar atrapat entre roques, pots quedar atrapat entre, jo què sé, branques o arbres que hi hagi enmig del riu,
1: etc. Doncs què fas? Et deixes portar?
2: Deixar-te portar fins que arribis a un moment...
1: I fins que pari.
2: En què passi el ràpid, exacte, s'encalmin les aigües i aleshores sí.
1: I si
2: aleshores
1: no s'encalmen?
2: Sí que nedes... I... Sí, home, sempre hi haurà
1: un moment
2: que s'encalmen, no? I aleshores esperar que o algú et reculli o et rescati, o bé tu mateix t'acostes a la vora del riu.
1: Ja, d'acord.
2: Després també, mira, no sé si vols fer alguna pregunta, però jo volia explicar també una cosa interessant, que és que hi ha una excursió molt maca a fer, que aquesta
1: però
2: realment...
1: Però des de baix o des de dalt?
2: Des de baix.
1: És que, clar, m'estàs fent baixar.
2: Sí. O sigui, allò pràcticament hi dediques tot un dia... que és un territori d'indis, la tribu exactament, no sabria dir-te quina tribu era.
1: Ah, però encara hi viuen?
2: No, ja
1: ah,
2: no hi viuen.
1: No hi viuen.
2: En molts llocs al voltant del canyó, els indis hi tenien cementiris, i tenien llocs sagrats per ells, i un d'ells és la Dollhouse. Que és la casa de nines, que és molt conegut als Estats Units. Tu hi pots pujar des del fons del barranc, del riu, pots pujar amb una excursió que, lògicament, és llarga, però bueno, és agraïda, també.
1: Has d'anar amb un guia, no la pots fer sol, diguéssim.
2: Guia, puges a dalt i descobreixes un lloc, un racó, que, a més, has d'anar pel camí marcat, no sortir-te'n, perquè hi ha espècies vegetals que són endèmiques, que només, diguem-ne, amb els microbis que tu portessis de la sola de sabata te'ls podries carregar. Veus un paisatge brutal. O sigui que no és només...
1: Però
2: que...
1: aquí m'estàs parlant de vegetació, per tant, aquí dins,
2: vegetació
1: que des de dalt no es veu.
2: Que no es veu.
1: Clar.
2: I una formació de muntanyes, que per això es diu la Dollhouse, com si fossin nines.
1: Ostres, que bo.
2: I... al llarg d'aquest viatge no només hi ha la Dollhouse, sinó que també hi ha molts llocs punts sagrats on vivien i on enterraven els seus morts els indis, també molt interessants de veure. És a dir, que si algú vol fer una excursió a Estats Units, oblidar-se del panorama Trump
1: i de les grans ciutats,
2: i
1: dels teatres de Broadway i de no sé quantes coses més, no?
2: Estar en plena natura i respirar la natura més salvatge i a més connectar amb això,
1: I amb aquestes dimensions que deies, no, de muntanya i de mar, i de parets,
2: i connectar amb la mística índia, doncs apa.
1: És el lloc, el gran canyó del Colorado. Molt bé, doncs hem pres nota, Jordi. Moltes gràcies. Bona nit.
2: Bona nit. Well, it's

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre, em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta.
0: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son.
2: 5 minuts i arribarem a 3:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim en Francesc des de Granollers. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Com estàs?
3: Mira, bé, aquí dintre el llit hem sentit el Barça, però jo volia parlar sobre la diabetis. Jo també soc diabètic.
2: Tu també ets diabètic, Francesc? Carai,
3: sí,
2: avui, déu-n'hi-do, el tema.
3: Des
2: sí,
3: de
2: sí.
3: Fa molts anys, molts anys. Uh-huh. Mira, meva àvia, la mare de la meva mare, va morir cega en congrenes a l'any 80, que li anaven a tallar els dos peus, bueno, les dues cames. Meva mare va morir cega. El 2003, el germà de meva mare també li van tallar els dits del peu i mig peu per ser diabètic. Venim d'una família diabètica, bastanta família, de diferents branques. I a l'any 80, a meva mare i a mi ens van fer en el clínic una tal doctora Rossell, que ens va fer tacallano a Llarcès, que era de Mollet, una gran endocrina, i ens van fer un estudi a meva mare i a mi. Després de tot l'estudi ens van dir que la nostra família i una família anglesa eren les dues famílies amb més gent diabètica.
2: Carai.
3: I primer en diamicron i després, bueno, insulina, que com jo ara visco aquí a la residència de Fundació Antonio Roura de Granollers, doncs m'ho controlen tot aquí.
2: Ah,
3: i a més jo porto un peu amb 4 dits fora del peu.
2: Ostres, també t'han hagut de tallar 4 dits. Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: déu-n'hi-do.
3: Sí, sí. I aquesta senyora que va de restaurant se li quedarà aviat que m'anava a menjar restaurant que vagili, perquè se li acabarà el bròquil.
2: Ja, ja, ja. Sí, sí.
3: I la diabetes és molt fotuda.
2: Doncs mira, ja ho veig, ja ho veig. Vull dir que és totalment una altra manera d'explicar-ho, com ho explica la Lluïsa, que ella ho porta molt bé i que en el teu cas doncs no és el mateix, Francesc. Però gràcies per compartir-ho.
3: És això, i a més, bueno, es tenen que fer dietes. Hi ha una dieta que la fa molta gent. Aquí no, perquè no me deixen fer, però hi ha una dieta que es diu dieta keto.
2: Sí.
3: Que solament tens que menjar molta, molta verdura, espinacs, bledes, molts hidrats, com són ous i diverses coses, però ni pasta, ni... Pasta vol dir ni... Com si diguéssim, pasta, ni patata...
2: Sí. Ni arròs, no?
3: Ni arròs, d'això. Només d'això, menjar amb verdura.
2: Verdura i proteïna.
3: Molta carn. Exactament. La diabetes et baixa. Això ho ha fet un xicot, que ho està fent encara, ha perdut 48 quilos i ara és prediabètic.
2: Imagina't.
3: I fa aquesta dieta, la dieta que tu. Això surt a internet.
2: Sí, sí. Però aquestes coses sempre s'han de fer amb metge, eh? Les dietes
3: sí,
2: sempre
3: sí,
2: s'han de fer
3: metge. Sí, sí, sí, metge i ben controlat.
2: Exacte.
3: I després he sentit un xicot sobre un botó blanc. Botó blanc no serveix per res.
2: No serveix per res, també.
3: Res,
2: és
3: mira,
2: el que deia l'oient, ha dit el mateix que tu. Sí.
3: Mira, aquí el que tenim que fer aquest cop és anar tots a votar. Votar pel que sigui, perquè pensa que a Madrid es fan totes les lleis i Aliança Catalana vol fotre fora a tots els estrangers i no poden ser-ho, perquè tot té que passar per Madrid. Que la gent s'ho tregui del cap de votar Aliança Catalana. Jo perquè no aconseguiran res.
2: Però aquestes eleccions, no, a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana no es presenta.
3: No. Ah. Des dels ajuntaments volen fer mocions, això ho sé perquè m'ho ha explicat la gent, que quan entrin els ajuntaments a governar, que espero que no governin, doncs ells no podran fer res d'això. Ja. Tot passa pel Congrés de Diputats i el Senat. Uh-huh. I ja que cobrin bé els ulls, ja aviso la gent, que el Partit Popular i Vox, a part de fer que ho fotran, perquè es canviaran les lleis, aquí a Catalunya ens donaran pel sac. Ho dic clar i català.
2: Doncs ja està dit. Ja ho ha dit en Francesc de Granollers a la nit dels ignorants. Vinga.
3: Sí, sí.
2: Molt bé, Francesc.
3: Pues gràcies, Marta.
2: Gràcies, que tinguis bona nit.
3: Bona nit. Adéu.
2: Adéu-siau. Va, que encara tenim temps per obrir el capítol de preguntes contestades.

0: Aquest tema s'anomena Ballaré descalç i és del músic Marc Xalabarder, originari de Caldes de Montbui. Doncs sobre aquesta població del Vallès Oriental volem parlar aquesta nit perquè el Guillem des del Fort Pienc ens feia aquesta pregunta.
1: Des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones, fonts que surten calentes. Llavors, no, des de sempre tradicionalment s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present... és se li diu l'aigua bull, no?
0: Sí.
1: Llavors això de Montbui, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
0: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
1: Sí, que l'aigua sortia, he llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
0: Sí, no sé, molt calenta, sí.
1: Llavors, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap o ho fa, se sap si hi ha certes teories sobre el tema.
0: Doncs mira, fa només unes nits, el Joan des de l'Espluga Calba va consultar un llibre de topònims per donar-hi resposta.
2: Doncs ho vaig buscar amb un llibre que es diu Topònims Catalans,
0: sí,
2: que és del Josep Moran, Marc Batlle i el Joan Anton Rebella.
0: Molt bé.
2: Aquí posa que Caldes prové del llatí aquas càlides, o sigui, aigües calentes, termals. I Montbui, en la documentació antiga, ja apareix aquesta forma de Montbui, al segle XI, que és un compost de mont, o sigui, muntanya,
0: sí,
2: i el segon element, bui, que és d'origen incert.
0: Doncs mira, paral·lelament, nosaltres, vaja, l'Aina Grau, havia fet la consulta a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que ens va derivar al Termàlia, al Museu de Caldes de Montbui. I qui ha respost és l'Anna Monelón, la seva directora.
3: Dir-vos que des del Museu Termàlia us podem dir que teniu força clar l'origen del topònim Caldes. És ben conegut que els romans utilitzaven el terme Aquae Calidae per designar els indrets on brillaven aigües termals. A Caldes de Montbui hi van establir un centre termal de reconegut prestigi a la Tarraconense. Tot i que, fins ara, no s'ha localitzat cap inscripció que ens ajudi a corroborar-ho. Per referir-nos a l'origen de Montbui, ens remetem als estudis d'Enric Moreu Rey, que la publicació La rodalia de Caldes de Montbui relaciona el terme amb un turó o muntanya i assenyala que la forma Montbui ja apareix en la documentació medieval. Sembla que Caldes adoptaria el topònim Montbui pel seu veïnatge amb la baronia del mateix nom. Com a curiositat, dir-vos que ara a Caldes de Montbui tenim un eslògan que és Caldes de Montbui, el poble que vull, que va acompanyat de la imatge d'una caldera. Bona nit a tots els ignorants.
0: Doncs mira, ara sí que hem sortit de dubtes. Moltes gràcies a l'Anna Monleón, Anna Monleón, que és la directora del Termàlia Museu de Caldes de Montbui, per aquesta resposta.

0: El conte per anar a dormir.
1: Va, que aquesta setmana és un pèl diferent d'altres setmanes. L'estem dedicant a explicar fragments de les històries del Teatre Lliure que formen part del llibre Cor Calent, de la Marta Vives, el Magí Camps i la Marta Oriols, editat per Coma Negra. Són relats ficcionats de les persones que fan que el Teatre Lliure funcioni, tot i que no estan davant dels focus, per tant, no són ni actors ni actrius. Avui les històries del Teatre Lliure les explica el Juan, que havia estat al darrere de la barra del Bar del Lliure de Gràcia. El Juan parla amb la seva neboda, la Rocío, i aquest fragment forma part de l'escena titulada Quedem una estona abans al bar, de Magí Camps. Això de les cerveses al final de la funció és tot un termòmetre. Des que tenen patrocinador, quan surts de la sala arribes aquí, hi ha una estesa de mitjanes ben fredes que venen molt de gust. Què vols dir, un termòmetre? Doncs que els dies d'estrena, aquí s'hi aplega tot el gremi, el món de la faràndula no se'n perd cap per veure i jutjar la feina dels altres, però aquí, mentre es foten la cervesa, no se sent cap opinió, ni bona ni dolenta. Tots plegats han fet un pacte de silenci i el dia de l'estrena només hi ha felicitacions i copets a l'esquena. Ah, i abraçades, que ara tothom s'abraça. I quan ho comenten, amb missatgets, tot en secret, ara el WhatsApp va molt bé per criticar sense ser vistos. Llavors, per què dius que és un termòmetre, si no ho comenten? Perquè si l'obra no agrada, la majoria no s'aturen al bar i se'n van. Que bo, aviam com va avui. A més, hi ha la canallesca, els periodistes. Ja t'havia entès. Els crítics no han fet cap pacte i parlen sense pèls a la llengua del que els ha semblat l'obra. De vegades, de lluny, només pel posat, ja t'imagines què estan dient. Pensa que un dia com avui, aquí, es coneix tothom. I el que fan els faranduleros és parar l'orella, on hi ha les culletes de crítics, per després sucar-hi pa, que aquí hi ha molta diva, nena. Sort que tu no t'hi has dedicat a la interpretació, perquè hauria sigut la reina de les divas. Calla, calla. Jo, darrere del taulell, em sento la reina del paral·lel atenent els clients. Amb això ja tinc oberts tots els meus minuts de glòria. Quan em feliciten per un bon cafè o perquè entre la canyeta i l'entrepà els deixo anar uns versos de Bodas de Sangre. Lorca, molt bé. Aquí va començar tot. Quan? Doncs quan jo tenia la teva edat. Jo no era cap pipioli, saps? Però això de la llibertat en aquest país encara no havia arribat. I Lorca? Ai, sí, aquí mateix van fer una lectura de Bodas de Sangre que encara se'm posa la pell de gallina. I si no quieres matarme como víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. El Juan ha alçat tant la veu i ha posat tant de sentiment que l'Arnau l'aplaudeix. I els de la taula de la senyora Lleialtat i els músics s'hi afegeixen. El Juan s'aixeca per saludar tot cofoi i la Rocío, literalment, s'amaga sota la taula. Mira, jo puc entendre que no t'agradi el teatre, però has de saber que per mi, per al teu tiet Marieta, això va ser la llibertat en majúscules. Tant? I em quedo curt. Aquí al Teatre Lliure hi havia un ambient que no es trobava en tot Barcelona, però no vull dir un ambient de lligar ni res d'això. Bé, potser una mica també, però això era de més a més. I on era aquesta llibertat en majúscules? En les obres que s'hi feien, en la gent que hi venia, en la mirada neta de tothom, en la llum de l'esperança. Carai! Pensa que veníem d'una època grisa i repressiva i jo, tot i que era jove, ja feia molts anys que havia deixat enrere l'adolescència i aquí vaig descobrir un espai nou. Els que ho van engegar s'hi jugaven la pell amb propostes trencadores, sempre amb la por de la censura. Era un teatre que muntava les obres que jo volia veure, on es deien les paraules que jo necessitava sentir, que semblava que em parlessin a mi directament. Hosti, tiet, pell de gallina. Sense dir-nos-ho, es va convertir en un refugi, en un temple, per tots els que no havíem encaixat en aquella societat encarcarada i vigilada. Va ser una de les experiències més boniques que he tingut a la vida. I vas fer amics? Sí, és clar. Va ser una època d'obrir portes i finestres i armaris. De parlar i parlar fins a la matinada del que havia volgut dir una frase de l'obra i què coi suposava que representava aquell personatge. De pensar que la societat podia ser millor. I no ho ha sigut? Ves, d'aquella manera. Hi ha coses que sí i hi ha coses que no, com les persones, però quan ets jove i descobreixes la llum en un lloc com aquest, venint d'on veníem, i alguns com jo, amb l'estigma de l'homosexualitat, acabes estimant la humanitat sencera amb totes les teves forces. Al final, aconseguiràs que m'agradi el teatre. Tot és posar-s'hi. Només has d'entrar a la sala amb l'ànima oberta. Fes com quan eres una nena, mira't amb la mirada neta i, sobretot, més que mirar d'entendre-ho tot, deixa't portar per les sensacions, per la respiració dels actors, per com se'ls infla el pit quan estan a punt de parlar, per com es mouen, i la música i l'ambient. A mi, el que em fa respecte és veure gent allà mateix, a tocar, fent coses que no deixa de ser com jugar. Àngela. Àngela? Ara em dius Àngela? No, dona, és una expressió. Jugar és interpretar. Tant en anglès com en francès és el mateix verb. To play. És veritat. Ho veus? I aquí hi vas treballar? Sí, aquí mateix. Era tan diferent, però va ser tan bonic. Va, torna-m'ho a explicar, que ara ja he madurat i segur que entenc més coses. Ets una engalipadora, tu. Doncs mira, vaig arribar a Barcelona l'any 74, perquè Sevilla m'havia quedat petita. Allà sempre hauria sigut el Mariet amb el mocador vermell i vestint sants. Aquí vaig fer amistat amb una família, els Campillo, que són els que duien aquest bar i a mi em van llogar per fer-hi de tot. De tot, a més del bar? Ui, de tot. Fins i tot netejar els lavabos, però pensa que la primera vegada que hi vaig entrar, quan vaig veure aquesta escala, em va semblar Manderley. Ni idea, oi? Sí, aquí arribo, Rebeca. Mira la camona. Pensa que la meva capacitat de sorpresa es va veure saturada. Feien teatre sense taló, t'imagines? Sí, és clar que t'imagines, perquè ara la majoria de sales ja no n'hi posen de taló. Va, continua, tiet. També havíem de netejar els focus de l'escenari. I saps què vam fer per arribar-hi bé? Doncs se'ns va acudir de posar uns draps a l'escombra. Vam inventar la mopa. Riuen. Però els draps deixaven anar borrissol que s'enganxava als focus i quan s'escalfaven es deixava anar i això no els agradava. Per això els havíem de netejar un parell de dies abans de l'estrena perquè el borrissol anés caient abans de pujar al taló. Bé, al taló, ja m'entens. Sí que eren maniàtics. Maniàtics no, perfeccionistes. I tot allò, en aquella època convulsa, eren finestres que s'obrien, aire que corria i que feia marxar l'olor de resclosit, una claror tímida que ens enlluernava. Sona el primer avís. Vinga, anem cap a la sala, que m'agrada arribar dels primers per no fer aixecar la gent de la fila que ja hi ha entrat. Sempre t'han considerat, tu. Pensant als altres és la primera mostra de respecte. Alça. Perdona, no em volia posar moralista. Va, som-hi. La gent de les altres taules es van aixecant. L'Arnau cobra els últims comptes i el bar es va buidant. D'aquí un parell d'hores tornarà a recuperar tota la vitalitat. L'Arnau s'ha colat en algun assaig i el que ha vist d'aquesta funció li ha agradat molt. Creu els dits perquè la funció sigui un èxit i quan s'acabi, tothom s'aplegui al bar a fer-li la cervesa. Doncs aquest és un fragment d'una de les històries del llibre que forma part d'aquest cor calent del Magicamps, la Marta Riols i la Marta Vives. De fet, la història d'avui és de les que ha escrit en Magicamps. És aquest, el Juan, no?, que ha treballat durant tant de temps a la barra del bar del Lliure de Gràcia. En fi, que arribem al final del programa. Demà escoltarem... Clar, aquesta setmana és un palet més curta, és un dia més curta, perquè vam començar ahir a la nit i no pas el diumenge a la nit. Per tant, escoltarem quatre fragments d'històries de cor calent, d'aquestes històries del llibre que han publicat com a Negre i el Teatre Lliure, perquè el teatre fa 50 anys, celebren el 50 aniversari, i per això aquest llibre amb aquestes històries de tot de gent que no és a l'escenari, que no veiem quan anem al teatre, no les veu ningú perquè estan a darrere i treballen per darrere. En fi, que demà tornarem a escoltar una d'aquestes històries d'una altra de les autores, en aquest cas de la Marta Orriols. I que per avui doncs ho deixem aquí. Arribem a les 2 de la matinada. Com sempre a aquesta hora ens posarem al dia, escoltarem les notícies de les 2 i nosaltres tornem demà amb normalitat, quan siguin les 12 de la nit. Perdó, que em quedo sense veu. i no passa res, ja l'he recuperada. Tornem demà a partir de les 12 de la nit amb més trucades, amb més preguntes, amb més respostes a través del 93207474, amb més missatges de WhatsApp, que moltes vegades el que feu és estar escoltant el programa i en lloc de trucar al telèfon del directe, mentre escolteu el programa, feu referències a coses que després deixeu gravades als missatges de WhatsApp, al 667-220-148, i que nosaltres sempre, aquests missatges ja ho diem, no emetem la mateixa nit que els feu, sinó l'endemà. O sigui, demà, quan venim a treballar, mirem quins missatges hi ha, escrits amb àudio, i aleshores els traiem perquè la resta dels oients, la resta dels ignorants, els puguin compartir. Així que demà a les 12 us espero, com sempre, a la mateixa hora i al mateix lloc. Estigueu a sobre el llit, a dintre el llit, al sofà, esperant que acabem el programa. Qualsevol lloc serveix. La qüestió és que hi sigueu. Que descanseu. Bona nit. Fins demà a les 12.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Renfe no dona cap data concreta i anuncia que els treballs de retirada i reparació de les vies podrien durar encara dies. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà la seva oferta. Les operadores avisen els usuaris per reubicar-los en altres trens o reemborsar els diners del bitllet. La jornada ha tingut un inici caòtic amb importants retards.
2: Aquest matí he trigat gairebé una hora.
3: La qual cosa em va fer anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
1: Renfe investiga ara les causes de l'incendi de dilluns. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
4: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles.
4: Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda.
1: La música d'orga de Bach acull des d'aquest dimarts una integral a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'organista Juan de la Rubia farà un total de 21 concerts dedicats a aquest projecte que impulsen el Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Andarroc celebra el número 400 de la revista musical amb una festa a l'antiga fàbrica d'Andap, Barcelona.
4: Han fet una edició especial que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic. Des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins Paco Deluxe, de Triquell, del 2025.